0: El PP i Vox també han fet suport a la proposta. I més política, però en aquest cas no parlem del ple de Sant Cugat, sinó de partits polítics que poden irrompre el panorama santcugatenc. Parlem d'Aliança Catalana, que ha aprovat el seu comitè executiu local de Sant Cugat. Ho ha fet en un acte celebrat aquest divendres a la tarda al Sant Cugat Trade Center, amb els vots dels militants santcugatencs que tenien un mínim de 6 mesos d'antiguitat. De moment, però, no han triat qui serà l'alcaldable. Sí que han triat el president del nou comitè executiu local, que és Ferran Pujol. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown

Einar, bon dia. Passen 3 minuts de les 12. És dijous i comença molta comèdia. Què és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat? Mira, avui tindrem amb nosaltres el nou programador del Teatre Auditori Emma Vilalasau, i després tindrem la visita de Marc Sala, que és el promotor, bueno, és tenor i promotor de Apropera, i també acompanyat d'una soprano que participarà en un dels concerts que farà el grup Apropera, que és Alexandra Novakovsky. Però abans...

La homilia del Molta Comèdia. Avui serà llarga. El TNC continua sent de Barcelona, el lliure torna al passat que sembra present i diem adéu a un mestre de la crítica, Marcos Ordóñez. Benvinguts, germans, a les arts escèniques. La homilia del primer programa d'aquesta temporada el vaig dedicar a les novetats importants que suposava, primer, la inauguració del Teatre de la Unió Centre Cultural i després el nomenament del nou cap de programació i relacions externes del Teatre Auditori, Emma Virela Sau, al mallorquí Andreu Gomila, que tindrem l'honor i la satisfacció, com deia abans, de parlar amb ell a continuació. Així començava la homilia que tenia preparada ahir, però al migdia d'ahir vaig saber, per les notícies de migdia d'aquesta santa casa, que un error en les graderies ajornava la inauguració fins a principis del 2027, perquè aquestes graderies instal·lades no són retràctils. Malgrat que el projecte establia que no, que això ho havia de ser, jo, germans estimats, al·lucino cada cop més amb tot el que ha passat i em temo seguirà passant amb el Teatre de la Unió. Perquè la pregunta immediata que faig és... dos punts. Ningú, des de que teòricament estava el teatre acabat, a falta només de la corresponent instal·lació elèctrica necessària, havia provat el funcionament de les teòriques 12 plataformes, una de fixa i 11 de mòbils, que permetia convertir la platea en un únic espai diàfan, adaptant la sala d'espectacles al públic assegut o altres formats? O és que precisament no es podia provar? O sigui, que ni setembre, ni octubre, ni novembre, ni programació a partir de febrer, de moment, continuem, germans, amb el que volia dir a part d'això. Ah, que ha aparegut de sobte.

Una homilia volia dedicar-la al Teatre Nacional de Catalunya i al Teatre Lliure. El primer per parlar de la confirmació, per mi comentada moltes vegades, que en els darrers 20 anys és el Teatre Nacional de Barcelona. Perquè de les 25 a 30 obres, aquest any 26, que es programen a la Sala Gran, a la Sala Petita, a la Sala Tallers o altres espais, només en giren una o dos, i encara gràcies. El dia 27 de maig vaig rebre un mail amb l'anunci de la presentació de la temporada 2026-2027. I al no veure si girava algun dels espectacles, vaig respondre demanant informació, personalitzant si alguna de les obres vindria al nostre teatre. El teatre del Tono, el Auditori Eva Emma Vilassau Sant Cugat. Em van respondre el mateix dia, comentant que ho passaven la qüestió a no sé quin departament. I a hores d'ara encara estic esperant resposta. El que deia, benvolguts germans, Teatre Nacional de Barcelona. En el cas del Teatre Lliure, el de Gràcia, confirmar que la celebració dels 50 anys de la seva fundació i després de 10 anys al de Montjuïc, qui recorda ara el que va suposar un enfrontament entre un teatre creat per la Generalitat i tenia molt a veure la senyora Ferrusola, esposa de l'honorable president Jordi Pujol, o sigui el Teatre Nacional de Catalunya i un grup de joves rebels, iconoclastes, esquerrans i un llarg etcètera, primer que van refer el teatre d'una antiga cooperativa de consum, la Lleialtat, al carrer Consell del meu barri, germans, Gràcia. I després, quan es va inaugurar el de Montjuïc l'any 2001, un enfrontament oficial entre Convergència i Unió, no ens oblidem d'Unió, i el PSC, aleshores amb Joan Clos i Mateu Alcalde, que havia substituït a Pasqual Maragall i sempre present, sempre, l'Antoni Dalmau. La programació dels 50 anys recorda aquella primera de Fabrià Puigcerver, Lluís Pasqual, Carlota de Soldevila, Pere Planella, Imma Colomer, Analitzaran, Lluís Omar, etc., amb Bertolt Brecht i la seva òpera de tres rals. O la vella Helena a partir de l'opereta de Jacques Offenbach, o recordar l'orquestra de cambra del Teatre Lliure amb Josep Pons i Lluís Vidal, Déu sigui lloat. Malauradament, també arribem, volguts germans, notícies que confirmen que la vida és curta, igual com a memòria per molts. I si no, penseu en què està passant a les enquestes polítiques i les darreres eleccions a Alemanya, per dir algun lloc. Es tracta de la mort d'un dels millors crítics d'arts escèniques, sobretot teatre, dels darrers 50 anys, que ens ha deixat als 69 anys, el passat dilluns, en Marcos Ordóñez. Escriptor, periodista i crític cultural, les seves crítiques eren un anàlisi que superava el concepte habitual per recrear un món sensorial, estètic, emocional, del que sempre vaig gaudir. Per acabar-ho d'adobar, germans, aquest programa té un deute fonamental a Ordóñez, i és el seu nom, Molta Comèdia, que és el mateix nom, el mateix títol d'un llibre, Cròniques de teatre 1987-1995, del propi Ordóñez, que recomano a tothom amb el mateix títol, que no ho vaig utilitzar. Jo ho vaig utilitzar ara fa 14 anys, precisament com a homenatge a la seva categoria professional i humana. I arribats aquí, benvolguts germans de les arts escèniques, demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén.

0: Escolteu aquesta cançó, segurament t'estimo dels Amics de les Arts, perquè després dels tres monòlegs que es faran, el primer ja es va fer, per iniciar la temporada al Teatre Auditori Emma Vilarasau, el dijous vinent, dia 1, hi hauran els Amics de les Arts fent aquesta celebració de 20 anys d'amics. Bueno, abans eren 4, ara són 3. I això serà el concert, diguéssim, pels pares dels nens i nenes que aniran als Petits Camaleons, que es farà dissabte i diumenge vinents, no aquest de l'esquesta setmana, de la setmana vinent 3 i 4. I bé, teníem amb nosaltres el primer convidat d'aquest programa d'avui, Andreu Gomí la Llobera.
1: Bon dia.
0: Nou cap de programació i relacions externes al Teatre Auditori Emma Vilarasau Sant Cugat. Poeta, escriptor, crític literari, periodista, especialitzat en aquest cas en teatre, bàsicament, o en arts escèniques?
1: En arts escèniques. M'agrada més arts escèniques que no només teatre. Més que res perquè, vas dir, passen coses interessants a totes bandes. I, a més, jo crec que un crític, que era el que feia fins fa un parell de mesos, no només a la vora de lo seu, no? És a dir, a la vora de tot el que pugui ballar.
0: Estic totalment d'acord amb tu, perquè jo faig el mateix.
1: Sí, sí. I això, mira, és a dir, això vaig començar a primers de juny i molt bé, és a dir, amb moltes ganes, és a dir, és un repte. I els reptes se'n tomen amb alegria, a més... És un repte cercat en gust, no? Perquè vaig ser allò que me vaig presentar, vaig tocar la porta, vaja. No sé, què vols?
0: Tu havies conegut alguna vegada, havies estat al Teatre Auditori, jo recordo una vegada, segur, que va ser, en primer lloc, que et van donar un premi, el premi Gabriel Ferreter de poesia,
1: sí, sí.
0: I acabat, al cap de 2 anys, si no m'equivoco, vas presentar un espectacle, l'espectacle fundacional del festival d'aquell any, en el que va actuar en Pol López.
1: En Pol López, sí, sí. Sí, jo havia vingut al Teatre Auditori, vaig venir a veure Mamma Mia l'any passat, recordo un... vaig participar jo amb una nit de poetes fa més de 15 anys, quan va ser una nit de poetes que va dirigir el Ricard Salvat. Sí. Havia vingut, me record molt, un concert de la Maria Elma Bonet i el Roger Mas. Sí, diguéssim, el teatre que me tocava anar a veure a Barcelona en tenia prou, però sí, també havia vingut a més d'uns Petits Camaleons amb els meus fills, però sí, sí, dir, evidentment era un teatre que sempre tenia en compte, però entre la vida familiar i va d'anar això al Lliure Nacional, Romea, Beckets, etcètera... Ja.
0: Tenies molt de feina.
1: Sí, sí, sí, sí. Però venia això, me'n recordo precisament del concert de del Roger Mas i de Maria Elma Bonet, que dir que només es podia veure aquí, no?
0: Jo no sé si coneixes, m'imagino que sí.
1: Sí, sí.
0: Coneixes aquest llibre?
1: El llibre, sí, sí, sí. De les mil i una nits, que és com la història del Teatre Auditori.
0: Aquí és els 25 primers anys del teatre, i quan jo vaig començar, que la idea era fer un recopilatori de tot els que s'havia presentat. I la sensació que tenia quan vaig acabar és, havent-hi participat, havent-hi després com a espectador, gairebé a tots, era com era possible que haguessin vingut tantes coses i tan diferents i a la vegada tan interessants, i difícil de poder pensar en segons quins llocs, perquè veure un espectacle dels Derviches, per exemple, una cosa una mica, sí, sí, una mica especial, i aquest teatre té aquesta característica. Com ho veus tu des del punt de vista de la persona que arriba, que tens una responsabilitat a partir d'aquest moment, que és total amb la programació?
1: Jo... De les reunions i trobades formals, informals, que he tingut aquests darrers 3 mesos, la sensació, recordo un dia al Mercat de les Flors, una persona que no diria qui era, no cal, em va dir, no, és que hi ha els teatres, nacionals de Barcelona, i després hi ha, que ve després, és el Teatre Auditori de Sant Cugat. Segurament per les característiques del teatre, que és un teatre molt gran, amb un equip tècnic magnífic, amb una amb unes possibilitats també bastant bones, és un teatre especial fora de Barcelona, tenint en compte que jo visc a Barcelona, som mallorquí, per mi Sant Cugat forma part de l'àrea d'influència de Barcelona, com formaran part dels teatres del Vall d'Obregat, per exemple, i aleshores la qüestió és que la visió sempre ha estat molt bona, no? Sí que és veritat, el Manco, això com ho veia jo des de fora, i quan me vaig encarar o fer front al projecte, que jo tenia la sensació que és un teatre que de tall més aviat clàssic, i que calia una mica ampliar una mica la paleta de colors, no? Simplement era afegir, jo que sé, una mica de rosa, una mica de groc, a dir que el que s'estava fent estava molt bé, però el teatre amb els últims 25 anys, ara que posaves tu la data, ha canviat molt. És a dir, jo mateix, jo tinc 49 anys, quan vaig començar jo, diguéssim, interessar-me pel teatre a nivell professional fa més de, pues, dos, això, 25 anys, hi havia un tipus de teatre o d'arts escèniques, per ampliar-ho, i ara no té res a veure. El 2026 no té res a veure amb el 2005. A nivell de, no només, evidentment, de nom, sinó a nivell de formats. Hi ha una sèrie de formats que s'han consolidat al cap dels temps, i per desgràcia moltes d'aquestes companyies que es dediquen a lo que es diu noves dramatúrgies o teatre híbrid, o es diu de moltes maneres, en teoria la normativa oficial a Catalunya és teatre híbrid, no han triomfat per tot Europa, i aquí no s'han cugat. O sigui, a Catalunya mateix no fa la feina que podríem fer, no? I aleshores jo crec que el gran canvi ha estat aquest, a banda de que evidentment es consoliden altres noms, i hi ha gent, jo que sé, jo quan vaig començar hi havia l'Alex Rigola, Sergi Belbel, el Calixto Vieito, dirigint els grans teatres de Barcelona. De tots aquests, el Calixto està a fora.
0: Òpera,
1: sí, el Rigola té un teatre de 60 espectadors, el Sergi Belbel els freelance, com aquest que diu, i ha canviat molt, no? És a dir, evidentment, l'any 2005 ningú es feia plantejament de gènere a les programacions teatrals, i ara és una cosa molt important. És a dir, i a més jo com a home estic més obligat que ningú a parar esment amb això. Llavors ha canviat bastant al respecte, no?
0: Jo sempre he cregut i he comentat moltes vegades que el programar un teatre com el Teatre Auditori necessita una capacitat molt àmplia, perquè evident, com deies tu, estem parlant de totes les arts escèniques.
1: I música.
0: I música. I per tant, s'ha d'anar alternant de fer-me que sigui equilibrat, intentar-ho com a mínim que sigui equilibrat, que si una setmana hi ha teatre, doncs hi ha el divendres i el dissabte hi ha música, la setmana següent si pot ser que hi hagi dansa,
1: sí, sí.
0: O si pot ser que hi hagi doncs un tipus de música diferent a la que hi ha hagut a la setmana. Sí. I això penso que és una de les dificultats que té un programador com tu.
1: Jo crec que la principal dificultat que té un programador com jo al Teatre Auditori són les dimensions
0: també
1: del teatre.
0: També.
1: En el sentit que hi ha molts espectacles que es fan a Catalunya, o fins i tot que tu pots contractar a nivell europeu, que tu has de pensar dues vegades, en el sentit que tu tens un teatre de 920 localitats, que està acostumat el públic a una sèrie de coses, i la qüestió és, evidentment, la gent a vegades es pensa que contractar coses sobre el PS és molt car, i no és tan car, és possible. És a dir, grans noms, el ballet de Londres, doncs no el podràs portar, no? El London City Ballet, no? Però hi ha moltes coses que sí que es poden fer. I la qüestió, a vegades, és aquesta diversitat, evidentment. És una diversitat que és molt, molt bonica que existeixi, que és, evidentment, la mantindrem, perquè tu, el més important per mi d'un teatre com l'Emma Vilarasau, és que és un servei públic. I llavors és un teatre públic i llavors has de donar el servei a tota la comunitat. Per això jo dic que el que havíem de fer era ampliar, el que intentarem fer era ampliar la paleta de colors per realment eixamplar a aquesta comunitat, no?
0: El problema aquest que apuntaves de la capacitat, aquests 900.000, tenint en compte que té un 85% d'ocupació, que és un percentatge altíssim, i comparable només al Liceu, és increïble, si tu penses, perquè ve molta gent que no és a Sant Cugat, que venen de Barcelona, de Cerdanyola, de Terrassa, etc. Sí. Però el que penso és que, efectivament, aquesta mida del teatre doncs condiciona moltíssim. Ara hi havia la possibilitat de, aquest teatre estava previst que hi hagués una sala B.
1: Sí.
0: Aquesta sala B, en fi, no entrem perquè seria molt llarg i ens posaríem en un altre tema. Però aquesta sala B entre 350 i 400 unitats és imprescindible precisament per fer segons qui diu, perquè aquestes obres que tu parles, aquest canvi de gènere de teatre, continua sent teatre, evidentment, però aquest està fet generalment en sales d'una capacitat que és mitjana.
1: Ja no, eh? A dir, el
0: Condet... Villarroel, per exemple.
1: No, però, a dir, ja anat a Brussel·les al Teatre Nacional de Való, diguéssim, francòfon...
0: Em referia aquí.
1: Sí, sí, però en el sentit que ja es fan coses a la sala gran del TNC, a la sala Fabià Puigcerver, i llavors els dies aquí també es poden fer. I a més, per mi lo que estic veient i més o manco intuïa, que al final programar un teatre com l'Emma Villarasau és com fer un festival. És dir, perquè tu fas una o dues funcions com a molt d'un espectacle i és com un festival, és com el Grec o qualsevol festival que hi hagi aquí prop o allà lluny, és a dir, i llavors aquí la gràcia dels festivals que funcionen és quan hi ha un relat que explica tota la programació, és a dir, perquè tu vas del punt A al punt B, del punt B al punt C, és a dir, perquè fas les coses, no? I sobretot per això, i més un teatre municipal, un teatre públic, que tu, aquest festival ha de ser pels espectadors. És a dir, no s'ha de programar com a... És a dir, jo no programaré tot de coses que m'entusiasmen. És a dir, programaré moltes coses perquè s'ha de donar un servei al ciutadà de Sant Cugat.
0: Has d'ampliar una mica la visió.
1: Sí, però bueno, jo com a estat crític generalista tota la meva vida, diguéssim, els últims anys sobretot, i treballant a Time Out i a la banca...
0: 10 anys al Time Out, no? Com a director?
1: No, el director 7.
0: 7 anys.
1: És a dir, però igualment continuar col·laborant com a crític i també que escrivia a La Vanguardia, doncs fas de crític generalista, vas a veure musicals a l'Apolo, jo havia anat a Poliorames, diguéssim, el que és teatre comercial, que segurament a mi moltes caps de setmanes em venia més de gust anar a la Fundació Brossa o a l'Antiteatre, però que també hi he anat, però havia d'anar al una mica més tirar cap al mainstream, que és el que et demanen aquests mitjans, no? I aleshores això doncs aprens a valorar coses, i jo havia canviat el punt de vista d'alguna crítica que a mi no havia fet ni fred ni calor a l'espectacle, però el públic estava entusiasmat, i llavors tu dius, bueno, potser és tu, que jo sempre he pensat que la gent sempre té raó, el públic sempre, jo soc molt britànic amb això, per això aquí coincidiria amb el Gerald,
0: el Gerald, que és un anglès irlandès més català que ningú.
1: Sí, però en sentit el públic sempre té raó, i a mi això, aquestes coses de que semblava molt progrés d'educar el públic, tot això són mandangues, en el sentit de que el públic existeix per qualsevol cosa. Llavors, el que passa que avui en dia se l'ha d'anar a cercar un a un, espectador a espectador. I has de buscar els espectadors abans, antigament, pel que m'han explicat els teatres municipals de Catalunya, doncs la gent comprava abonaments i se menjava el que li posaven. Ara, sí, hi ha molta gent, per sort, que compra abonaments, però també hi ha molts tipus d'abonaments, hi ha abonaments a la carta, hi ha abonament de dansa...
0: Sí. Hi ha
1: però, de fet, l'espectador ha d'anar un a un a buscar-lo, i al final el que te vendrà a veure els Amics de les Arts no serà el mateix que vendrà a veure el Toni Mira, ni el mateix que anirà a veure l'Invencible Verano de Liliana no vendrà a veure potser la segona de Sibelius, o potser sí. És a dir, se li ha donat l'oportunitat.
0: No, que està bé que sigui així. Sí. Sí.
1: I a dir que hi hagi veritat, però al final el que tu vols és que la gent torni, no? I que la gent repeteixi i provocar-li prou curiositat. Els que ha volgut el Toni Mira, pues, potser també pot venir a veure l'Elisir d'Amore, saps? És a dir, hi ha moltes coses que han de, com diguem a Mallorca, has de provocar, has de tenir prou gola per venir-te al teatre. I nosaltres, el pla és que has d'anar a buscar els espectadors de sota les pedres.
0: Jo coincideixo totalment, perquè una de les coses que jo faig és que dic la meva opinió i al final pues, el públic s'ho va passar molt bé.
1: Sí, sí.
0: No tens raó, digues, és que és així.
1: Sí, sí.
0: Quan tu veus un públic que respon i es posa dret i és aplaudint i tu penses, doncs no sé, pues, és la realitat és aquesta.
1: Sí, sí.
0: La realitat és aquesta.
1: Sí, sí, la qüestió és que, evidentment, jo crec que el diàleg a espais, que és el que ens falten, crec, espais pel risc, i perquè el risc no vol dir experimentar, és a dir, arriscar amb un teatre pot significar moltes coses, des de fer dues funcions d'una obra comercial a programar un espectacle que en principi podria ser minoritari, però és que hi ha grans minories a tot arreu. Jo m'he passat fa molt d'any que monto festivals de poesia i a mi em sorprèn, és a dir, que segons quines coses que venen 100 persones un dia que juga el Barça la Champions. I tu dius, bueno, clar, sí, hi ha 100 persones que prefereixen anar a sentir un recital de poesia.
0: I el 80% són dones.
1: Això sempre. Bueno, però la cultura avui en dia és així. I els homes que van és perquè les seves parelles o amics, amigues, el que sigui, a germans o mares, o el que sigui, els arrosseguen, no? També hi ha molts homes que consumeixen
0: home,
1: cultura.
0: Sí.
1: És curiós, per exemple, jo he participat a més d'un club de lectura de poesia dels meus llibres i normalment són 50-50. Perquè, i me'n recordo una vegada parlar amb una dinamitzadora d'un club de lectura i m'ha dit, no, normalment el club de lectura hi ha moltes més dones, però els de poesia són els que hi ha més homes, saps? És a dir, jo vaig dir, me va resultar curiós.
0: Em sorprèn, sí, jo estava amb la idea de que també el percentatge continuava sent més gran el de...
1: Evidentment públic, no públic, diguéssim, hi ha moltes espectadores, moltes lectores, però la qüestió és tant que és així, saps? I sort en tenim.
0: Bueno, una de les idees que jo vaig captar que la directora va dir, la directora Maria Ferriol, va ser que una de les idees és aportar el màxim de públic jove. Mm-hmm. O sigui, fer una mica de recanvi des del tipus generacional.
1: Sí, no és tan un recanvi. El públic jove té molts inputs, eh? És a dir, tu si has d'anar... És molt complicat anar a buscar xavals de 25 anys perquè tu competeixes en les terrasses dels bars i en moltes coses. I mira, jo sóc molt amic del Salvador Sunyer, director de Temporada
0: sí.
1: Alta, i una vegada, és a dir, per mi és com el meu mestre, és a dir, si podia que existeix algun mestre, perquè em conec molt i han compartit moltes coses, i una vegada m'ha deia, és a dir, fa no gaire, ell m'ha dit, nosaltres ens matam aquí per fer bonament joves i espectacles per joves i tal. I llavors, quan miren les dades que van a veure els menors de 35 o de 30 i s'acaben a veure lo bo, els espectacles bons, és a dir,
0: es coneixen,
1: trien els espectacles, és a dir, evidentment, clar, és a dir, tu pots fer coses adreçades a joves que facin joves que s'han de fer, perquè és a dir, tu has de propiciar el relleu generacional també entre els artistes, però els joves, si tu els hi poses Pippington, van anar a veure Pippington. si tu els hi poses La Truita, que és un gran espectacle, vendran a veure La Truita.
0: Dos sessions es faran, sí, sí, i estan gairebé plenes, sí, sí, a dia d'avui.
1: Sí, sí. A dir, si tu els hi poses a La Veronal, vindran a veure La Veronal. Vindran a veure grans...
0: Sempre està ple.
1: Exacte, ni de vendran a veure grans espectacles. Que s'han de fer una manera de, també de fer que venguin els joves, les entrades més barates. És a dir, no hi ha color, saps? És a dir, abans vendran gent més jove si tu poses les entrades a 18 euros que si no valen 30 euros. Ho has de poder fer, també, això. És a dir, el catxet o el que pagues, no has d'anar perdent diners tota l'estona, perquè si no t'hi tancaran al teatre. Però
0: tenint en compte, a més a més, que és diner públic.
1: Per això mateix, és a dir, en el sentit que hi ha moltes, no sé, els joves, de fet, l'altre dia també parlava amb un coreògraf que deia, no, que a Alemanya tenen el mateix, no és un problema exclusiu
0: no,
1: nostre.
0: No.
1: Però bé, va una època, jo què sé, el Teatre Lliure fa uns anys que van aconseguir baixar la mitjana d'edat de 48 a 43, per exemple. Doncs, per alguna raó, és a dir, van baixar el públic, van baixar la recaptació, però al final, sempre algun any que tu has de picar pedra, que un any potser baixaran del 85 al 75, però estiran fent plantar... Algun any els pagesos han de plantar. No poden tenir tot el dia. No poden collir blat de moro tot el dia. Saps? Algun dia l'han de plantar, el blat de moro. Doncs al final és això. Saps? I el teatre, el Gerard ja ho havia fet en això, que anava plantant i recollint, plantant i recollint. I això, quan tu és un projecte ni que sigui a mig plaç, algun any has de plantar.
0: Imagina que pots imaginar-te, hem compartit moltíssimes, sí, moltíssimes, sí, hores,
1: sí, sí, sí,
0: moltíssimes hores, des que va començar, i jo l'he comprovat, i ho he comprovat a Madrid, i ho he comprovat a València, l'altra connexió important, que és la connexió amb els companys programadors.
1: Sí, sí. Sí, sí, jo tinc la sort que, com a, diguéssim, estava a l'altra banda, conec gairebé tothom. És a dir, artista, el que no coneixia gaire era aquesta banda intermitja, que és la part de la distribució. Però jo, bueno, jo, sí, jo, diguéssim, artistes, programadors, i no de, només de Barcelona. És a dir, tinc, conec molt, també una de les mestres és la Atena Busquets, directora dels temes de teatre d'Olot, sí, directora del Sismògraf, i és això. És a dir, la qüestió és tant que amb això ja, diguéssim, que ja tenia la feina feta.
0: Molt bé, Andreu. Doncs escolta, molt content que hagis vingut.
1: Gràcies a tu.
0: Et desitjo molta sort i, sobretot, que has de treballar molt.
1: Sí, sí, ja ho fem.
0: Has de treballar molt, sí, sí, i que, efectivament, es pugui aixecar el canvi. Hi ha una cosa que no sé si tu tindràs a veure o no, sí, i és que aquest Sala B, que tenia que existir, no existeix, d'alguna manera, el Teatre de la Unió, que encara, bueno, que en aquest moment hi ha uns certs, sí, problemes i no, sí, sí, no serà tan ràpid com semblava, d'alguna manera es convertirà, es pot convertir en aquesta Sala B.
1: No, la Unió no serà la Sala B del teatre. No, la Unió, jo estic a la comissió de programació amb 12 persones més, en el sentit, la Unió és un teatre que ha de tenir la seva personalitat, la seva vida, i hi ha sinergies, evidentment, que ens parlem constantment. Jo conec artistes que estan dins la Unió com a entitat, és a dir, la relació amb la Casa de Cultura, que és qui programa la Unió, és excel·lent, i la qüestió és tant que és una gran, per dir-ho clarament, és una putada que no puguin obrir ara, no?
0: Però, doncs sí,
1: però la Unió no serà la Sala B. És a dir, en el sentit, perquè té una idiosincràsia i un origen, i això que no té res a veure amb el teatre, també té una gestió diferent, etcètera, no? És a dir, el Teatre de la Unió ha de començar a navegar més o menys amb una idea, amb una idiosincràsia pròpia, i en nosaltres el que hem de fer és parlar. És a dir, tu abans parlaves, has començat la teva encíclica
0: homilia
1: d'obertura del Nacional i el Lliure, els teatres nacionals, i al final el problema potser que jo he vist, sí que he detectat, mira, d'un 3 mesos amb el negoci aquest, però és que ells parlen poc amb el territori, no? I en canvi el territori parla molt entre ells, no? I aquí el que hem de fer, i el que estan fent, no el que hem de fer, que estan fent Teatre Auditori i la Unió, és parlar. i estem parlant molt i compartint coses, etc. Ells estan començant, jo també estic començant. És a dir, que hi ha uns certs paral·lelismes aquí.
0: A veure si ho aconseguim.
1: Molt bé.
0: Andreu, moltes gràcies.
1: A tu.
0: I fins la propera.
1: Fins a la propera.

0: I ara fem un salt mortal i hi passem a una altra cosa, perquè aquest programa és d'arts escèniques, de totes les arts escèniques. I ara estàvem escoltant Estrano. I per què escoltàvem Estrano? Perquè tenim aquí una soprano que cantava aquesta peça, aquest fragment de La Traviata. Ah, La Traviata, Giuseppe Verdi. Una de les 10 obres més representades cada any a tot el món. L'any passat, segons Òpera Base, 59.968 representacions al món. Ah, Estrano? Està en el cuesto o no?
1: Estrano, sí, molt estrano.
0: Alexandra, benvinguda al programa.
1: Bon dia. Gràcies, merci.
0: Marc, què tal?
2: Hola, benvinguda. Gràcies per donar-nos la benvinguda un altre cop més a la teva secció.
0: La 14a temporada. 14a temporada, imagina.
2: 14a ja?
0: Sí.
2: Déu-n'hi-do. Mira, doncs bueno, jo...
0: Que passa que des de la ràdio ja seria, en segons quines coses, la 40.
2: Déu-n'hi-do.
0: No sé quan.
2: Però de molta comèdia, 14 temporades?
0: 14 temporades.
2: Mira, a prop de la meitat, 7. Des del 2019.
0: Bueno, jo veig que, de totes maneres, Marc, que el senyor Marsala, tenor, però a la vegada el promotor de Pròpera, i a Pròpera una entitat que ha fet molta cosa per l'òpera de Sant Cugat. Va començar per fer només doncs, unes trobades en les que es parlava d'una òpera i es prenia una mica de vi.
2: Sí, i continuem fent.
0: Continuem fent.
2: L'atenem.
0: Però a poc això ha anat augmentant.
2: Puc comentar perquè la nostra vocació és fer arribar l'òpera a tothom, i tothom és tothom. I això vol dir no només Sant Cugat, on, òbviament, hi tenim la seu i l'activitat principal, però anem també fent activitat a Barcelona, a Sarrià, sobretot, al Teatre Sarrià, o a la Casa Rondalla de Sarrià. També... I ara, des de fa pocs mesos, també ens van cridar, perquè la cosa es veu que va anar de boca a l'orella, ens van cridar a l'Ateneu de Rubí, on també doncs, ja feia temps que portaven fent un cicle de conferències i va haver-hi un canvi, i ens van demanar si podíem anar nosaltres, i també estem fent comunitat a Rubí, però és que això, la nostra idea, vull dir, la nostra ambició és, a través del festival que creem aquí, i fer produccions d'òpera de cambra a Sant Cugat, i tant de bo al Teatre de la Unió, que estem tots aquí, sempre com sembla una sèrie a Netflix, això del Teatre de la Unió, sempre hi ha un gir de guió que ho complica.
0: Un gir de guió ahir.
2: Ahir mateix, que sí, jo volia participar, de fet em vaig vull dir, voler involucrar-me amb aquesta inauguració, amb aquest gran càsting que van anunciar, i havia de ser el novembre, em sembla que no, que haurem d'esperar.
0: Van dir que seria final d'octubre, després va passar que seria primers de novembre,
2: yeah.
0: I ara està definitivament no pot ser, perquè hi ha un problema greu...
2: Amb les grades, no?
0: Amb les grades.
2: Retràctils.
0: Les grades retràctils, que hi havia una fixa i 11 que tenien mobilitat, i no tenen mobilitat.
2: És molt important la mobilitat a la vida.
0: Però jo et diré una cosa, Marc i Alexandra, perdona, perquè...
1: No, no passa nada.
0: Sí que passa perquè afecta a totes les artes escèniques, afecta, en este cas, afecta a les d'aquí, però en general, i és un problema que porta 11 anys, hay un problema de 11 anys que en un teatre.
1: ¿En el teatro? ¿Aquí?
0: En un teatro que tuvo que cerrar, y a partir de todo esto se han hecho una serie de gestiones, una serie de acuerdos, etcétera, etcétera, para poder conseguir que este teatro con mayor calidad en todos los sentidos se pudiera abrir, pero por problemas que se van produciendo de forma que no sabes si es misteriosa, la IA no tiene nada que ver, ni Trump tampoco tiene nada que ver con esto, pero el teatro no se inaugurará hasta el mes de febrero, con suerte.
2: A veure, perquè és un teatre, a més, que està pensat per fer de tot, i de tot vol dir òpera, perquè té un fossat que es pot baixar i que hi caben exactament els músics que es demanen per fer les òperes de cambra, aquest tipus de gènere que nosaltres volem fer, i volem fer aquí a Sant Cugat, i volem portar-la per tota Catalunya i portar el nom de aquestes produccions a l'òpera a totes les poblacions que tinguin teatres similars d'aquestes característiques, que són els teatres que van ser... les òperes de cinema de cambra van ser pensades per ser fetes, no per fer-les a un gran liceu o... Vull dir, el Liceu fa la feina grossa a Barcelona a nivell mundial, la Fundació Òpera Catalunya porta l'òpera al territori fent grans títols, com la Traviata, la Bohème, etc., que també és necessari, en auditoris grans com el Teatre Auditori, el Cursal o l'Atlàntida de Vic, però hi ha molts teatres, que són molt més petits, mitjans nets, de 300 places, que ja existien a l'època de Rossini, de Monteverdi, i de totes les èpoques, i de Bernstein, vull dir, de lo més món salvatge, i vull dir, des de principis de l'òpera fins ara, hi ha compositors, grans compositors, que van fer òperes grans i òperes de cambra. I aquestes de repertori, doncs nosaltres un nínxol que el volem ocupar i donar oportunitat a la gent perquè conegui aquestes obres a grans compositors a casa seva, al teatre de casa seva, a Valls, a Igualada, a Lleida, on sigui que ens convidin a anar-hi, creant-les aquí i portant-les a tot arreu. Això l'any que ve. Aquest any, de moment, ens hem d'esperar i fer-ho a la sala clave.
0: Però comencem pel calendari de lo que immediatament passarà d'aquí fins al mes de desembre.
2: Clar, perquè la tardor, si arriba tardor, arriba el festival a pròpera, cada tardor.
0: El festival a pròpera, que digui, i tenim el dia dimarts 29...
2: Comencem el dia dimarts, 6 d'octubre. El dimarts 29, perdó, sí, farem una xerrada...
0: Ateneu Sant Cugatenc.
2: Ateneu Sant Cugatenc, que fem la xerrada sobre Aïda, òbviament. Sí, perquè això fem cada mes. Això fem durant tot l'any, que un dimarts de cada mes ens trobem a l'òpera Entre Copes de l'Ateneu a explicar òperes. Aquest cas serà l'Aïda.
0: I el dimarts 6 d'octubre, el concert inaugural amb l'Alexandra, el Simon Orfila i en Josep Bufón acompanyant el piano.
2: Ah, exacte, un concert inaugural de luxe.
0: De luxe. Bueno, Alexandra, com te definiries? Soprano de coloratura?
1: És una soprano, puede ser ligera, pero puede ser una soprano con un poquito más voz, un poquito más... O sea, no es una soprano...
0: Lo que hemos oído uh-huh. antes de empezar...
1: Es más soprano... Bueno, la Traviata es más para una soprano lírica. Se llama en italiano, no lo sé si en español.
0: Sí.
1: Pero se puede cantar también una soprano más ligera. O sea, yo soy una mezcla, soprano lírica, coloratura. Un poquito de
2: lo
1: los
2: tiene
1: dos.
2: Todo, lo tienes todo.
0: Bueno, pero una mezcla en este caso que tienes capacidad para poder hacer más de los papeles, más de los protagonistas.
1: Muchos protagonistas de bel canto, por ejemplo. De Donizetti, Bellini, Verdi, todo eso. Pero no puedo cantar, no canto mucho Puccini, por ejemplo, porque Puccini ya está un poquito demasiado dramático para mi voz. Pero Traviata creo que es el límite ahora para mí, porque tiene momentos muy dramáticos también. Y por eso muchos sopranos...
0: ¿Mozart, la flauta mágica?
1: ¿Falta mágica en Traviata?
2: La
1: flauta mágica. Sí. Bueno, sí. Yo canto, sí, canto también La Reina de la Noche.
2: Le hemos cantado juntos, de hecho.
1: Sí, exacto.
2: Extraordinaria.
0: A esto me refería, ¿verdad?
1: Sí, por eso es una soprano coloratura, sí, La Reina de la Noche. Pero, bueno, es que yo, por ejemplo, podría cantar también Pamina, que es más lírica.
0: Sí.
1: Así que tengo las dos facilidades, pero canto más coloratura.
0: ¿Qué te gusta más?
1: Buena pregunta. Es que a mí me encantan los papeles que tienen los dos. O sea, todos...
0: Pero desde el punto de vista dramático, uh-huh. desde el punto de vista de actuación, porque la ópera tiene la voz, pero
1: la actuación también
0: el teatro,
1: tienes que ser una actriz también en este año moderno. Bueno, es que... Decimos que los dos me gustan y... El canto y la actuación que necesitas hacer para un papel como Traviata. Pero sí.
0: Muy bien. Marc, ha preparat aquest concert inicial, que seria la presentació de la programació, sí. I després hi ha dos òperes d'aquestes, Robert de Bello, per una banda,
2: sì,
0: i per la banda la Cerenentola, que és una peça mestra. Però hi ha també un especial infantil. O...
2: També, cada any no ens oblidem dels petits i també tenim una sessió per famílies que sempre s'omple de seguida, gràcies a Déu, perquè... no ens oblidem d'ells, però el moll de l'os... Bueno, comencem forts, perquè, clar, el Consell Inaugural és de luxe, i ho deia, de veritat, des de... amb tota la humilitat, però amb tota la, també la il·lusió, perquè hem aconseguit que vinguin dues figures importantíssimes, sempre seguint la nostra lògica d'una persona consagrada, com és en Simón Orfila, baix menorquí, que ara està cantant la Ida al Liceu, i per això l'hem pogut enganxar. Però, clar, el Simón Orfila... no sé si els santcugatens el coneixen, però qui li agradi l'òpera sap qui és, perquè ha cantat els millors teatres del món.
0: Sí.
2: I, a més, és una persona consolidada. És un dels, potser, dels 5 cantants d'Espanya més importants a nivell internacional ara mateix.
0: No, divisa Don Giovanni.
2: Don Giovanni, excel·lent. A més, és un tio excel·lent. Vull dir que, a part que la veu impressiona, enamora el públic perquè és molt proper. I, clar, això compaginat amb un perfil més emergent, més jove, però també hi ha una carrera consolidada, que és el cas de l'Alexandra Novakovsky, que, si no és tan famosa, li avala el fet de que ja ha cantat al Metropolitan Opera House, que és de Nova York, que és la meca, diguéssim, de qualsevol cantant d'òpera, o va fer també la Gilda de Rigoletto a Oviedo,
0: la Gilda, no he pensat en Gilda.
2: Sí.
0: Ah, sí, aquí.
2: Perdona, la veus,
0: claro.
2: I, clar, ens faran un concert inaugural molt proper, a la Sala Clavé, el dia 6 d'octubre, on podrem viure l'òpera de molt a prop.
0: Hi haurà duos i àries?
1: Sí, tenim els dos, exacto.
2: ¿Por dónde van los tiros? A ver, explícalo tú, el repertorio que habéis escogido.
1: Bueno, es una mezcla de todo.
2: Grandes hits, ¿no? Son cosas bastante... espectaculares.
1: Sí, yo diría que sí. Bueno, exacto, cosas de soprano coloratura. Para mí, por ejemplo, de Blondchen, de Mozart, en alemán se llama Die Entführung aus dem Serail,
2: sí,
1: pero en español...
2: El rapto del Serail, de Mozart.
1: Eso, exacto. Y voy a cantar un papel bastante... bueno, una aria bastante aguda. Pero luego una aria, por ejemplo, de una soprano lírica desde Juliet. De Romeo.
0: Sí.
1: Y luego vamos a cantar unos duetos juntos con Simón, que me hace mucha ilusión cantar con él, y una de mis favoritas, que es bueno, uno de mis favoritos, que es el dueto de L'Elisir d'Amore con Dulcamara y Adina.
0: Muy bien, muy bien.
1: Que me gusta mucho.
0: Bueno, estaremos pendientes del concierto i guarda-me un sitio para ver.
2: Sí, t'hi esperem, ja m'has de dir on t'agrada i ja te reservem. I sí, el que deies, també farem el 25 d'octubre una selecció de l'òpera Roberto de Veré de Donizetti, que a més seran 4 cantants, entre ells jo, però és que els altres tenim a Carmen Buendía, que hi ha Olga Siniakova, mezzosoprano, que van triomfar amb la norma aquesta de Sabadell, on jo també hi era, per d'aquí la confiança. I després Carles Daza, també d'aquí,
0: sí,
2: de Sant Cugat,
0: sí.
2: Baríton, que precisament la debutarà d'aquí un temps a l'òpera d'Oviedo, o sigui que és una presa de contacte amb el rol, que després portarà un gran teatre com és Oviedo. O Pablo Ruiz, això, quan la tornem a fer, perquè a Sarrià també la farem, al Teatre de Sarrià, el dia 18 d'octubre, i serà amb el Pablo Ruiz, que és també un gran baríton de Huelva, que també se l'està preparant per cantar a Bilbao. O sigui que Sant Cugat, sembla que aquí no hem d'anar amb complexes, vull dir, en el sentit que a propera encara és un festival molt proper, però d'una gran importància per això, per la qualitat dels intèrprets que
0: podem... I diem també Cendrillon.
2: Com... Ah, Cendrillon, que és Cenerentola, perquè, clar, en italià és molt graciós, no? És la Pentafox. Però en cada idioma, Cinderella, Pentafox, Cenicienta, Cendrillon... bueno, és la Pentafox. Però aquesta és una versió que no coneixem gaire, que és una òpera de cambra de 50 minuts, d'una hora, de Pauline Viardot, d'una compositora francesa.
1: Lo hice
2: sí, una vez.
1: Sí,
2: la
1: son riant, sí, exactament, sí. Ah, ok, no, pues no ya, sé. Ya, pensaba que es el género dentro del cinema. ¿Hacéis
2: no, hacemos de la de la Pauline Viardot, que es muy bonita, es muy, muy bonita.
1: Ay,
2: y lo haremos con alumnos de l'Òpera Studio, que és l'acadèmia de perfeccionament,
0: que, feu,
2: que fem aquí un stage de dues setmanes de gent que, mira, per 7 rols es van presentar 64 persones de 17 països diferents.
0: Déu-n'hi-do.
2: I ha sigut un èxit brutal, perquè ja portem una... Bueno, això és el premi d'haver-ho fet bé les altres anys.
0: Això ho farem el 29 de novembre, també a la Sala Clavé.
2: A la Sala Clavé, el 29 de novembre.
0: O sigui, hem d'esperar que tot el que fareu a la Sala Clavé aquesta vegada,
2: sí,
0: l'any que ve es pugui fer el teatre.
2: S'ha de fer, perquè és el lloc que li toca. És el lloc on podrem posar una petita orquestra, on podrem posar tota la caixa escenotècnica amb vestuari, llums i... Vull dir, ja hi posarem vestuari, però l'escenografia, les llums... Vull dir, és l'espai natural que li pertoca aquest tipus d'espectacle.
0: Doncs estic molt content. Alexandra, espero ver esas diferents formes
1: de
0: poder
1: canto, sí,
0: de canto. Y en fin, que se continúe. Y cuando haya aquí un tipo de representación escénica, tal como tiene que ser, también estés.
2: Está que sí. Esperen poderla.
1: Espero que el teatro pueda abrir.
2: Y que tú estés disponible para volver. Tu agenda lo
1: seguro,
2: permite.
1: Seguro, siempre.
2: Gracias.
1: Sí, sí.
0: Muy bien, Marc. Entonces, se ha acabado el temps. Como pasa siempre, eso va muy rápido.
2: Sí.
0: I la propera vegada ens veurem.
2: Sí.
0: O sigui, quan tinguis ja... Quan ja estigui pensat la segona part de la temporada, llavors tornem una altra vegada a parlar-ne i tu et podré fer. I jo ja saps, a més, doncs si tinc ocasió, ho posaré molt tot.
2: Gràcies, i tant de bo. Només convida la gent que agafi ja entrades perquè són numerades i ara és el moment d'agafar les millors butaques a la nostra web.
0: Quina capacitat, tens?
2: 150.
0: 150.
2: 150, però necessitem un espai de 300 o més.
0: I tant.
2: Clar.
0: I tant, segur.
2: Sobretot ara hem fet aquesta novetat de que la gent pot triar la seva butaca numerada si entren a propera.cat. I allà, doncs, podran escollir, ara que encara en queden de bones, que no es perdi l'ocasió de posar-se ben endavant.
0: Doncs ens despedim i us deixo una mica de música, precisament, amb el Simon Orfila. I què fa? Malamina, il catálogo è questo.
2: Gràcies.
0: Gràcies als dos.
2: Gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 90. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El tipus general de l'IBI pujarà un 2,9% a Sant Cugat el 2027, mentre que les quotes anuals de la taxa de residus es reduiran un 47,7%. El ple municipal ha aprovat provisionalment aquest divendres la modificació de les dues ordenances fiscals, amb els vots favorables del govern i el vot en contra de tots els grups de l'oposició. En el cas de l'IBI, el tipus general dels immobles urbans passarà del 0,555% al 0,571%. L'Ajuntament calcula que l'actualització dels tipus generarà 1,38 milions d'euros més que si es mantinguessin els actuals i situa la previsió final de recaptació en 51,4 milions, incorporant també el creixement del padró. Més notícies del ple. Sant Cugat recuperarà el servei regular de grua amb un servei municipal propi. El ple d'aquest setembre ha aprovat una modificació pressupostària que inclou més de 130.000 euros per comprar dues grues per a la retirada de vehicles de la via pública. La proposta també preveu modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament per incorporar un gruista municipal. Hi ha acord gairebé unànime al ple municipal per reclamar la reobertura del Parc Natural de Collserola, tancat des del novembre passat pel brot de pesta porcina africana. Només el PSC ha votat en contra de la moció de la CUP i En Comú Podem, amb esmenes del govern, Junts i Esquerra, que reclama una reobertura progressiva d'aquesta zona.

0: Ferran Pujol. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Vins i teca amb Dominic Heathcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.
2: Hem escoltat Trimon by Moabi i aquí estem, hem tornat de l'estiu, plens d'energia i bones vibres. I avui tenim uns convidats, unes convidades i un convidat molt especials, la Gemma, la Clara i el Ricardo. Ara parlarem del que fan perquè hi ha molta teca i molta cosa aquí de què parlar. Començarem amb la Gemma i la Clara. Gemma Moray Domingo i la Clara Soler Isart, que són les fundadores de Caram Caram. I Gemma, crec que tu ets també de turisme, no? Ets tècnica de turisme? Sí?
3: Sí, vaig estudiar turisme. Sí, sí, sí, sí. Tècnica com a tal. Bueno, m'agrada el turisme i fer-lo també.
2: I tu, Clara, de comunicació, no?
4: Sí, comunicadora. Vaig fer la carrera de comunicació audiovisual i vaig acabar en el món dels rodatges i televisió i ara un canvi completament diferent fa 6 anys.
2: Sí, ostres, ja fa 6 anys. Bueno, era durant el Covid, no? Crec.
3: Sí,
2: bueno,
3: sí.
2: Expliqueu vosaltres una mica, si voleu, cadascuna una mica la vostra trajectòria i com veu començar Caram Caram i de què tracta.
4: D'una manera molt genuïna va començar,
3: molt,
4: no?
3: Molt. Sí. De fet, bueno, com deia la Clara, no? Venim de dos sectors diferents i ella i jo ens coneixíem de veure'ns de l'escola, del poble. No teníem una amistat com la que tenim ara, però sí que teníem una cosa en comú, que era que ens agradava el món del vi, no?
4: Jo el tenia com a hobby, la Gemma ja s'hi dedicava.
3: Exacte. Jo el 2020, en aquell moment no estava treballant, havia deixat el celler de Parés Baltà, al Penedès, on jo havia estat treballant durant 3 anys, i després d'un viatge, estava a casa dels meus pares, vaig dir, m'he de tornar a reinventar durant la pandèmia, de què faré jo quan això acabi, no? I vaig començar amb un Instagram, que ara ja està tancat, ningú el pot veure, perquè era bastant cutre en aquell moment, però era un Instagram on jo parlava de les coses que havia fet a Parés Baltà i del que m'agradava el món del vi i la gastronomia, no? Jo, durant aquells 3 anys que vaig treballar al celler, vaig també estudiar sommelleria al CET, i just era l'any després de graduar-me, no? I vaig començar a penjar algunes fotos i tal, i bueno, seguia pues, nous creadors de contingut, que jo crec que van començar a ser a l'alça en aquell any. Sí. I entre ells hi havia un perfil que es deia Food and Vibes,
4: que per la meva part, exacte, per la meva part, jo el 2020 els rodatges de televisió es van parar, per tant, també em vaig trobar a casa doncs, sense poder fer massa cosa. La meva afició sempre ha sigut cuinar i llavors vaig obrir aquest Instagram, que també està tancat, no el pot veure ningú. Bàsicament, doncs, feia receptes amb el que tenia a casa, una mica doncs, la creativitat i tot això, no? Sí. I llavors, doncs això, ens vam trobar per Instagram.
3: Ens vam trobar per Instagram, jo li vaig comentar una publicació, ella em va dir, soc la Clara Soler, dic, ai, què tal, què saps? I em va preguntar sobre un curs de sommelleria, perquè tu t'estaves estudiant en aquell moment, i a través d'una conversa d'Instagram vam dir, escolta, fem una videotrucada un dia i t'ho explico. I va sorgir la, no sé, inquietud, digue-li, en aquell moment, de parlar de per què no estem parlant suficient dels vins del Penedès en aquest moment en què estem tancats, en què la televisió es començava a parlar de consum de proximitat.
4: Sí, no? Les dues havíem treballat en bodegues, jo com et dic, com a hobby, perquè havia estudiat sommelleria i ella perquè es dedicava, i una de les coses que ens donàvem compte era de que parlàvem molt de vins, de vegades, però deixàvem oblidada la gastronomia, no? I parlaves d'un gran reserva i el posaves en patates chips. I dius, ostres, és que aquí estem fent malament, no? I aquí va ser una mica en plan que no tenim productes propis aquí a Catalunya, no? Que puguin fer més honor aquests vins que expliquem, no? Que ens fem un fart d'explicar i rebre turistes de tot arreu,
3: exacte.
4: No? El Covid no, però abans del
3: Covid. Sí, no? A part, el 2019, vull dir... En...

0: terme de no turisme al Penedès, va ser un any excepcional. És a dir, la quantitat de turistes que venien des de Barcelona, que fan i segueixen fent aquest producte estrella de visitar Montserrat i visitar un celler, era una cosa espectacular, no? I vam posar en comú, doncs, una mica el que
1: Entre
0: fèiem,
1: tots,
0: no? I així va néixer, caram, caram.
1: sí.
0: En aquell moment no es deia així, en aquell moment
1: No tenia
0: era
1: nom.
0: un Word que vam començar a escriure amb idees de què podíem fer per intentar posar sobre la taula, doncs, aquesta gastronomia que la tenim tant al nostre dia a dia, però una mica oblidada a la vegada. I així va sorgir. I això, bueno, es va crear en un document Word que el vam anar compartint amb persones. Primer volíem fer una botiga de productes, després vam dir que no ens voldríem tancar en quatre parets. Llavors ens vam rodejar de persones també del sector que els hi vam compartir la idea de com donar a conèixer aquests productes i ens van dir, no us tanqueu només al Penedès, obriu-vos
1: A
0: a
1: Catalunya.
0: tot Catalunya. I al final va néixer doncs, una caixa que la vam anomenar Tasta Comarca, on vam crear
1: Un producte
0: un
1: de
0: producte, no?, de
1: subscripció, era,
0: subscripció, exacte.
1: i agrupàvem productes d'una comarca en concret, i tu podies conèixer, per exemple, la Garrotxa, amb aquella caixa, no? I anàvem a la Garrotxa, coneixíem els productors, visitàvem els seus obradors, i fèiem una selecció de 5-6 productes, i tu et podies subscriure, i cada 2 mesos rebies una caixa diferent de cada comarca.
0: Tenies l'opció de fer l'envio sense vi,
1: Exacte.
0: no? I dins d'aquesta caixa hi havia tota l'explicació de tots els productes. I clar, això no ho enviava ni GLS, ni Correus, ni no. Nosaltres dos ho portàvem a casa dels clients. I
1: Ostres.
0: clar, això, quan portaves la caixa, i què hi ha aquest mes, no? I tu els explicaves i la gent preferia més sentir per la nostra boca el que hi havia que llegir-se un codi
1: Clar.
0: QR. I arrel d'aquí va ser quan jo recordo que estàvem per Manresa conduint, portant caixes, que li vaig dir, hem de fer un tast d'això. Perquè quan fas un tast ho pots explicar, ho pots donar a tastar en directe, pots veure...
1: A la gent li agraden les històries, li agraden que els expliquin
0: Exacte,
1: històries.
0: exacte, no? I sí, vam fer el primer tast a Caves Berta.
1: Sí?
0: La Gemma Flaquer ens va obrir
1: Sí.
0: les portes del seu celler perquè poguéssim fer la nostra primera experiència, que era un tast a cegues d'aquesta caixa. I així va néixer el tast a cegues, perquè vam dir, si fem aquest tast, ha de ser diferent, hem de cridar l'atenció. Per què no posem un antifaç, no? I...
1: També per connectar, perquè estàvem molt en el món
0: Sí.
1: de la foto directa abans del menjar, no? I no connectàvem amb olors. Clar, nosaltres havíem anat a veure els obradors i darrere d'aquests obradors hi havia històries i ànima, no? I tu no pots tastar un formatge parlant. Tu l'has de tastar amb tots els teus sentits concentrats, de gust, sabor, olor, no? I això l'antifaç ens va ajudar molt a que la gent
0: Sí.
1: estigués concentrada en el tast,
0: També
1: no?
0: es va, en aquell moment, sobretot el 2020-2021, el tema del mindfulness, el tema del creixement personal, va estar com molt a l'alça i llavors autoescoltar-te, connectar amb el teu moment present era important, no? Llavors per això també vam posar com l'antifaç, no? Perquè és el que sempre dèiem, de que moltes vegades mengem
1: Connecta.
0: per inèrcia, no perquè ens agrada el que estem menjant, no? I així va néixer. I el tast a cegues a dia d'avui és una experiència que ens ha posicionat, diria, en el
1: Correcte.
0: sector de l'enoturisme.
1: I també del públic final, diguem-ho així, però ara, caram, caram, ja s'ha dispers, no?, en molts altres camins, que creiem que també és la mare dels ous, això, no?, que diuen no posis tots els ous a la mateixa cistella, no? Llavors, ara ja, caram, caram, ens definim com a divulgadores gastronòmiques i dins d'aquest paraigües, no?, ja, pues, des de treballem per fires gastronòmiques com per l'administració pública, amb ajuntaments hem creat projectes a mida per ajuntaments en concret, no? Després també treballem per empreses, no?, que empreses que tinguin aquesta sensibilitat, que vulguin aportar aquest valor territorial, i després hi ha la part del públic final, no?, hi ha com aquests quatre branques.
2: I són locals els clients. Vull dir,
0: De tot,
2: són
0: jo crec que el
2: bàsicament.
0: 80% dels nostres clients és català i ara ens estem acostant des de l'any passat a treballar amb agències més vinculades al MAIS, no? Tot el tema d'incentius i tal, que per exemple doncs ara doncs, anirem a fer un tast per una empresa que venen a Barcelona i volen conèixer Catalunya, no? Doncs els hi preparem una experiència a mida. Però sí que és cert que crec que Caram Caram i és algo molt bonic i que costa també fent l'enoturisme, que fa producte pels d'aquí. Mm-hmm. Perquè sí. Tendim a voler mostrar qui som els de fora, no? Però els d'aquí ens hem de creure qui som primer. Mm-hmm. I crec que en falta molt aquesta mm-hmm. part, no? De valorar mm-hmm. realment el que tenim, el per què ens hem de demanar un vi català, hem de fer bandera del nostre propi producte. Mm-hmm. M'agrada molt perquè quan ara vam fer-nos la web nova, aquest 2026, hi ha una frase que diem, nosaltres no ensenyem ni alliçonem, no? Sinó fem conscient a la gent del que mm-hmm. té al costat de casa. Mm-hmm. És simplement recordar...
1: I apoyar, no? recolzar a la gent.
2: Sí, de... donar sí. a conèixer, també, sí. perquè hi ha molt producte que és realment fascinant, mm-hmm. una passada que no coneix la gent, que mm-hmm. no per falta d'informació.
0: Sí, sí,
1: i
0: sí.
1: també pel ritme de vida que portem, sí, que jo, total. És totalment entendible que al final, doncs, la gent acaba super tard de treballar, les botigues de barri normalment tanquen, no?, a hores que
0: o
1: potser
0: cada
1: també
0: cop
1: els costa
0: menys.
1: O n'hi ha menys, o hores doncs, que potser ara lidiar amb els horaris de les feines doncs, també costa, i la gent acaba doncs, anant a comprar supermercats i doncs, perdràs molta qualitat per, mm-hmm. per davant. No? Mm-hmm.
2: I com seria una experiència Caram Caram típica, per exemple. Bueno, no deuen ser
1: saps
2: típiques.
1: Saps què passa? Que no n'hi ha de típiques, perquè és tan ad hoc tot, ho fem tan a mida tot, que el que sí que mai falta és aquesta consciència de dir aposteu pel producte català perquè és el que ens fa únics.
0: Mm-hmm. Exacte.
3: I on ho feu?
1: A diferents llocs. No tenim un espai. No. Caram Caram no té un espai físic. Sempre ens desplacem. Quan fem empreses, normalment ja ens diuen es fa en aquest hotel o es fa en aquest espai, en aquesta venue. Quan és ajuntaments, normalment doncs, anem a alguna sala del poble o a alguna plaça del poble. I després, quan són fires, a les fires. Però nosaltres no tenim un espai.
0: No. Tenim un espai com una petita oficina, que és com el nostre espai on guardem el material i tot, però...
3: I quan fa que ho feu?
0: Doncs des de que fem aquestes experiències, ja jo et diria més... I que vivim d'això 100%, ara ja farà...
1: 4 anys.
0: 4 anys.
1: Ah. Dos els vam fer per amor a l'arte.
0: Sí. Sí,
1: una mica, sí, sí, no? Sí.
0: El tercer va començar,
1: combinant
0: exacte.
1: Les nostres feines amb Caram Caram i era tot això, per amor
0: a l'arte.
1: Però apostàvem pel projecte i ara potser ja fa 4 anys que podem dir que vivim d'això.
2: Dediqueu a això exclusivament. Sí.
1: Ara puntualment fem algun... Ella fa algun tour, jo faig algun rodatge, però per complementar, però...
0: Sí. I també per no... tampoc mai deixar una porta oberta perquè no saps què pot passar, no? I a part que ens agrada, vull dir, a mi també m'agrada tant en tant anar a buscar uns clients dels Estats Units que estan allotjats a Barcelona i portar-los a veure dos cellers al Penedès i, practico l'anglès, no?, que també és important i no perdre'l, i dos, veure també amb els seus ulls com perceben el seu territori m'ajuda molt també a mi a dir, no perdis el nord, no? Vull dir que això també és important, no? I la Clara també, quan va fer algun rodatge, m'encanta, perquè quan torna diu...
1: M'inspiro.
0: No? Exacte.
1: Sí. Sortir de vegades de la teva zona de sempre et fa inspirar-te, no?
0: Llavors, exacte.
2: Totalment. Sí. Jo crec que és important perquè si no et pots quedar una mica així tancada i fer aquestes coses t'obre la ment.
0: Totalment, totalment.
2: I què és el que més us agrada de la vostra feina? I el que menys us agrada?
1: Jo el que més valoro és que cada dia és diferent. Cada dia hem d'estrenyar bé el cap, no? És molt creativa la nostra feina, perquè cada client, com hem dit, fem el projecte ad hoc, per tant no tenim un dossier que digui...
0: Tenim una base.
1: Tenim una base, però després l'acabem sempre creant a la nostra manera. Jo crec que és la part creativa i això, que cada dia és diferent.
0: Treballar per objectius. Sí. Jo crec que és com una cosa que ens agrada i també ens realitza, no? I ens fa com cada dia fer alguna diferent i créixer en aquest sentit.
1: I a més, una cosa que ens agrada molt i que ara no trobem quasi el moment de fer, que és conèixer nous productors.
0: Exacte.
1: Ens agrada molt fer les expedicions, en els obradors i ara cada vegada no,
0: tenim menys temps
1: tenim
0: per
1: menys
0: això.
1: Temps per fer-ho, però sí. No ho deixarem de fer.
2: No. Sí, sí, imagino no. Que aquesta part de conèixer la persona, bueno, les persones, la història, el producte, ha de ser la part, una de les parts més maques.
0: Molt, molt. És, sí. I és la que també t'obre més la xarxa, també, no? Sí. Vull dir, quan vas a... Bueno, quan algú t'obre les portes de casa seva... Ostres, és que, i que et rebin i que t'expliquin i que tu després ho puguis explicar a un altre i que s'emocioni igual que tu, és que sí. Això és el que a nosaltres ens omple. Però, malauradament, no ho fem tant com fèiem al principi, quan ho fèiem tant per l'amor a l'art, no? Però, bueno, ara quan anem a una fira i hi ha productors, aprofitem a saco sí. I estem allà. I
1: que... Tenim molts allà.
0: Exacte, no? Però sí, el que menys ens agrada, i jo suposo que tot autònom estarà d'acord, és la inestabilitat que de vegades et pot portar al treballar per un mateix, no? Mm-hmm. I... Però a la vegada també ens dona llibertat, amb la qual no he trobat res que digui detesto fer ara mateix en això.
2: Que bé.
1: La llàstima és que també veus molts que tanquen, no? Yeah. Molts productors sí, que tanquen sí, quan sí, s'estan sí. Posada en això. Sí. Veus moltes persianes que baixen i tal, sí. I això també és una part que ens costa molt de pair, no? De dir, com pot ser que hagi tancat aquest si fa un any estàvem allà, no? I la majoria és per burocràcia.
3: És una lucha diària.
1: I...
0: Sí, sí, sí.
3: Ha quitat tot el tiempo.
0: Sí.
3: Però és lo que nos gusta al mismo tiempo.
0: Totalment. Sí, sí.
3: Hay como una, un gen del emprendedor, no?
1: Sí.
3: Claramente ellos lo tienen.
1: Sí, sí.
0: Sí, que... I no, no ens ho haguéssim pensat mai, tampoc, de ser emprenedores.
2: Bueno,
0: vull
2: però
0: dir,
2: vegades...
0: De fet, cap de les dues volia tenir una empresa pròpia.
2: No.
0: I mira, aquí estem, no?
2: Ja, vull dir... sí, surten les coses. Sí, parlant sí. De sobte amb algú i vas parlant i de sobte trobes que tens una petita empresa. Bueno, petita, no? El
1: sí, sí,
2: cas.
1: Sí, no, és petita. I no la volem gran, eh?
0: No.
1: És petita i controlada, que això també és una que ens agrada.
0: Exacte.
1: Per no... Perquè molta gent ens diu, però això ho podeu delegar? I diu, però és que ens agrada estar allà.
0: Sí.
1: No? Ens agrada estar al meu allò, no? Que dic jo. Perquè dius, no, vosaltres podríeu dedicar-vos més a la part creativa i no anar tant als tastos i tal, però és que ens agrada.
0: Sí, com... perquè també, en el fons, s'ha convertit en una marca personal. I aleshores la gent vol que hi siguem nosaltres, no?
2: Clar.
0: I bueno, això et pot limitar o a la vegada ens pot permetre, doncs, dir, val, doncs... Pues nosaltres treballem sí. D'aquesta manera.
3: Ja està.
0: Sí.
3: No, per ahí la cosa, em pareix.
0: Exacte.
2: Sí, jo crec...
0: Sí. Total.
2: S'ha de mantenir això, crec. Bueno, s'ha de fer el que voleu, però jo crec que la cara de les persones és molt important, perquè quan comences a delegar perd una mica l'essència i l'ànima, no?
0: Exacte.
2: I heu pensat en... Bueno, heu dit que no voleu créixer massa, però... de passar aquesta idea a altres regions d'Espanya o del món? Perquè és un tema...
0: A dia d'avui no.
2: No.
0: No ho hem posat ni sobre la taula, perquè és que Catalunya encara ens queda tant per fer.
1: Hem anat a divulgar Catalunya a Andorra,
0: a Madrid.
1: I això ens agrada molt.
2: Sí.
3: Es que lo pensaba, es altamente...
0: Escalable.
3: Internacionalescalable.
0: És ultraescalable, sí. Però clar, necessites... les persones d'allà que siguin els ambaixadors d'allà, no?
1: Sí,
0: o sigui, clar, a vegades quan ens han proposat, recordo una empresa, no?, d'anar... Bueno, no me'n recordo, crec que era el País Basc a fer... I és que, clar, però és que jo qui trucaré del País Basc? És que jo no tinc els meus proveïdors, no? A nosaltres ens agrada parlar de qui coneixem. Per tant, encara ens queda tant per conèixer aquí que ja veurem. La vida, no
2: sí,
0: sabem.
2: Sí. No, això...
0: Exacte.
2: I en quin punt penseu que està la gastronomia catalana? Això ho pregunto a molta gent. Com ho veieu? Creieu que està... que és molt conegut i reconegut en altres països? En quin punt penseu que està?
1: Jo crec que l'any passat va haver-hi una bona empuixada amb Catalunya Regió Mundial de l'Astronomia. I crec que estem en el mapa. Crec que sí, que estem en el mapa, perquè tenim una gastronomia molt versàtil, molt amb molta varietat, no? Que això, doncs, quan viatges te'n dones compte de la sort que tens, perquè en altres països és molt limitada, no? I crec que aquí hi ha grans chefs que també han fet molt de soroll, molt de rebombori, perquè això sigui reconegut, no? I crec que és una de les coses que destaquen els turistes quan venen aquí, no? La gastronomia.
0: El menjar, correcte.
1: Per tant, jo crec que estem en un bon punt. Sempre es pot estar millor estat, no? Però jo crec que estem en un bon punt. I que la gent ho sap i ho valora.
0: Sí, i crec que gràcies a la feina que s'ha fet, jo diria que en l'última dècada, ara estem lluitant per tenir aquells plats que ens defineixen, no? Quan algú ve de fora, perquè, per exemple, tu quan parles a nivell estatal, doncs tens la paella, la truita espanyola, la truita de patates, no? I la sangria, potser, sí. No? Val? Però quan ara, sobretot les entitats públiques o des de la Generalitat s'està treballant molt, doncs, per definir aquests plats que són de Catalunya, no? Un bon fricandó, una carandolla, no? El pa amb tomàquet, no? És a dir, sí. Que s'està lluitant perquè hi hagin aquests plats identitaris i que quan la gent vingui, perquè al final també hem de pensar, la gent ve a Catalunya, però ve a un país, no? I abans parlàvem, no? Argentina, compares Espanya amb Argentina i la dimensió és tan petita que realment doncs, hem de trobar aquests plats que identifiquen el nostre territori, no? I jo crec que s'està fent molta força en això, però sense la feina prèvia això no seria possible.
1: El que sí que també crec és que hi ha una desigualtat dins les ciutats en l'oferta gastronòmica, que això crec que no està ajudant, en el sentit de que es deixen obrir molts restaurants internacionals dins de ciutats molt visitades.
0: Correcte.
1: I tenim clients que ens truquen i ens diuen, escolta, on puc menjar gastronomia catalana a Barcelona?
2: Totalment.
1: No ho trobo. Digue'm dos o tres restaurants. Sí. I crec que això encara és un punt, potser el punt més dèbil que tenim aquí, sí. No? De dir, sí que tenim la gastronomia, però no és fàcil trobar-la.
2: Totalment d'acord. I a part, trobo, no sé si vosaltres esteu d'acord o no, però últimament trobo que els restaurants estan unificant tot els plats que tenen en oferta. O sigui, sempre és el mateix, una mica, pues, tapes tipus, jo què sé, les braves, segur.
3: Croquetes, sí.
2: Les croquetes, el tàrtar, el no sé què, que està bé, però és el que parlàvem l'altre dia. Trobo que tenir un restaurant amb producte català, amb plats catalans, seria molt important. Perquè no hi ha. Bueno, si te'n vas a una masia, potser fora sí que és més cuina catalana, però a Barcelona és difícil trobar un... Hi ha pocs restaurants de cuina catalana.
0: Sí,
2: sí. I és molt bona la cuina catalana. Totalment. I crec que tindria
3: però
2: molt d'èxit.
3: Bueno, esto es otra conversación, pero tendría que ver con la falta de
2: conocimiento.
3: Voluntad emprendedora también con las nuevas generaciones, la falta de voluntad, de sensibilidad. Por los productos locales, o sea, ellas son excepciones, la verdad.
2: Sí,
3: felicito más que nada por eso, porque yo
2: sí, pero
3: lucho contra eso también y ahora explicaré mi historia, pero ellas son excepción.
0: Yo creo que ha crescut molt la demanda en estudiar cuina, també penso que cada cop hi ha com més gent jove que té ganes d'estudiar cuina. Però sí que és cert que per estudiar cuina d'un cert nivell, no? Per anar a restaurar un estrella Michelin. Sí. I moltes vegades aquests restaurants de menú diari, que són la vida del poble, ens falten aquests plats, no? Del dia a dia, no? I com tu deies, unifiquem aquests plats de braves, croquetes i calamars. I bueno, sí, val, pot ser un xec, però no és... on has anat a comprar aquests calamars? On has anat a comprar aquesta patata? L'has pelat tu? L'has comprat la patata de Prades o és una patata que et ve de la Xina? No? Llavors, més enllà d'això, és això, aquesta consciència de fer-ho bé és molt difícil, eh? Fer-ho bé és molt difícil, perquè és el que deia la Clara. Requereix el temps, el coneixement, el voler fer una cosa amb consciència.
1: Jo vaig veure un detall, vaig viatjar a Mèxic fa poc i allà també hi ha molts restaurants i t'ofereixen moltes coses, eh? Però si algú em vaig donar compte, o almenys és una reflexió que vaig treure d'allà, és que a la majoria de restaurants, siguessin grans o petits, hi havia l'oferta de gastronomia mexicana. I a partir d'aquí, potser també hi havia pizzas, potser també hi havia pasta, tal. Però tu t'enduies i deies, és que a Mèxic es menja això, això i això, perquè a tots els restaurants hi ha això, això i això, saps? I després ja s'especialitzaven en altres coses.
2: Totalment.
1: No? Però almenys et feies una idea. Aquí, clar. En canvi, si només un turista que només ve a Barcelona, jo no sé quina idea.
3: Clarament és un problema. Sí. Bueno, que de hecho se venden gorros mexicanos en muchas en muchas tiendas de Barcelona. Sí. O sea,
0: imagina't. Totalment.
3: O sea, no saben qual és la...
2: Sí, hi ha països que estan com més... França també, o Itàlia. La cuina italiana a Itàlia està molt present, tot i que poden tenir altres coses, però la cuina local italiana està molt present. Molt, o la cuina
3: Itàlia. Me parece que França té el mismo problema. Hay mucha...
0: Itàlia és la identitat.
3: Itàlia, sobretot, és la identitat, però França té el mismo problema.
2: Sí, però si vas a restaurants de carretera o a ciutats una mica importants, sempre hi ha una representació de la cuina francesa, no creus?
3: Ai, evidentemente, però...
2: Més que aquí,
3: yo,
2: crec.
3: Mi mujer es francesa, ha vivido en Francia, y yo también creo que...
2: Que se está perdiendo.
3: Y ellos lo saben también, tienen un problema. Pero también viene ligado un poco con esto, es que hay muchas cargas impositivas, es muy caro emprender ahí, entonces al final terminan tirando por lo... Va por ahí la cosa, me parece. Que es otro debate, ¿no?
0: Sí, eso, exacto.
3: Pero que no te dan ganas de emprender, hoy en día no te...
2: No sé, això que dieu, que hi ha molta gent que està estudiant cuina, crec que sí, i també hi ha més interès per part de la gent jove pel producte local i de proximitat i tal, crec, almenys parlant amb les meves filles, i potser a les escoles haurien també de tenir una part de cuina local, ara, no?, dedicada...
0: Producte de temporada.
2: Perquè jo me'n recordo, no?, quan vau fer el dia que hi ha a l'Escola de Naturisme, que preguntàveu plats catalans, i realment no hi havia molt coneixement, i d'una altra generació també, o sigui que hem de tornar potser a posar una mica l'atenció amb això.
0: 100%. Sí, perquè, vull dir, està a l'hora del dia de que la gent jove no cuina, no? I jo et dic, i ens dediquem al que ens dediquem, i a mi també em costa trobar el temps per fer un fricandó d'un diumenge. Vull dir, és una realitat com un temple. I penso que quan s'acabi aquesta generació dels nostres pares o ja els nostres avis, almenys ja parlo per mi, que a mi només me'n queda una d'àvia, on te quedaran aquests plats de xup-xup, no? I només si vaig al restaurant els trobaré. Per què costa tant potser trobar-los entre la gent de la nostra generació, no? Potser cal des d'arrel, des de petits, de motivar a tenir aquests productes presents, a saber com cuinar, a saber com comprar, és important.
1: I fer veure que, o sigui, donar-se compte a la gent que dedicar el temps a la cuina no és perdre el temps, no? Perquè crec que això és algo que ara la gent dedica 2 hores a fer un plat, potser per com som ara, la gent és, no, és que estem perdent el temps. No, estàs recuperant la salut.
3: Sí, totalment. Jo crec que el futur és el passat.
0: Sí, 100%.
3: Analògic.
0: 100%, perquè és que estem anant a aquesta societat microones de la immediatesa que arriba a un punt que bueno, a mi em fa un respecte terrible.
2: Però jo sóc optimista, perquè... Per exemple, el meu entorn, els meus nebots, filles, amics de les filles i amigues, no poden cuinar cada dia, evidentment, perquè no tenen temps, però sí que el cap de setmana cuinen, i cuinen xup-xup, i van al mercat, i beuen vi, i s'interessen per això. I això per mi em dona com una mica d'esperança.
0: Sí. O sigui, l'esperança no la perdem, però el moviment col·lectiu...
1: No pot ser minoritari, ha de ser col·lectiu.
0: Ha de ser fort, perquè si no, clar, l'excepció moltes vegades no fa el canvi real.
2: Sí, no, s'ha de treballar, això està molt clar.
0: Sí.
2: I projectes de futur?
1: La Gemma i jo som molt d'anar vivint, no? Però sí que has de tenir com una meta, no? Un destí, una pastanaga, que diu la meva parella, no? Per anar avançant i això, no? Mm. I creiem molt en els projectes on podem aportar més que un tas, no? Sinó més la nostra experiència, la meva visió, projectes que ens han sortit des d'administracions públiques, no? Coses que hem creat de zero, com per exemple vam crear un producte ad hoc amb un ajuntament en concret, on es va fer tot un cap de setmana posant en valor els productes d'aquell municipi. Mm. I crec que això va ser
0: molt guai.
1: Molt, molt, molt reconfortant, amb moltes coses que tinguin molt de sentit, no? Mm-hmm. Llavors jo crec que estem buscant com projectes així, on, no d'un dia, sinó projectes que ens podem involucrar més profundament i que podem...
0: I que puguin evolucionar, no?
1: Evolucionar.
0: De que si en fem una audició en puguem tornar a fer una altra i millorar-la.
1: I que tinguin sentit, no? Sí. Que dius, és que això no queda només en un dia un tas, sinó que queda en un record, en un registre, en què s'han creat sinergies, no? Entre productors... Que potser no es coneixien, no? Llavors busquem aquests projectes que van més enllà d'un dia, una hora, un tast, no?
0: Exacte, sí. Volem també aquest equilibri, no? Que al final també aquests projectes et fan veure a llarg plaç, no? Perquè si no és com arrenca un nou any, doncs vinga, tornem a anar, com dic jo, a tirar canyes, no? En un mar ple de peixos. I ens agrada potser... Ara ens ve de gust, jo penso que després de 6 anys de pescar... i de remar, perquè hem remat molt, ens ve de gust navegar en un llac, no? I créixer en aquest llac i dir, ostres, aquest projecte l'hem fet créixer i ha tingut aquest impacte positiu per la societat i crec que estem en aquest punt, no? També estem en un canvi vital dins la pròpia empresa, perquè la Clara serà mare, que això és un regal per les dues, perquè jo seré supertieta, també, no?
1: Sí, i això sent autònoms, exacte. Doncs... Si no ets autònom, doncs que, bueno, però si ets autònom t'ho has de plantejar i has de
0: tenir una balança. Ens ve de gust tenir aquests projectes que ens facin sentir realitzades i puguem aportar més que una hora de tast ara mateix, no? I estem en això.
1: Sense deixar res, perquè com hem dit, no volem posar els ous a tota la mateixa cistella, però bueno, una mica és això el que ens motiva i el futur com el veiem.
0: Sí.
2: I si la gent us volen trobar, suposo, posant Caram Caram
1: a l'Instagram, és caram_caram amb 3 M's,
0: la nostra pàgina web,
1: sí. La pàgina web
0: i ja està,
1: sí, el Google també ens poden treure, ens poden trobar allà.
0: Sí.
2: I no sé si voleu afegir alguna cosa més.
1: Volia donar les gràcies. Exacte. Per oferir-nos aquest espai, sempre és bonic recordar com comença tot.
2: Sí.
1: I compartir-ho.
0: Bueno. Sí, sí.
2: Doncs després seguim parlant uns 5 minutets després amb vosaltres, però
0: estupendo.
2: Ara escoltarem una mica de música i ja està. Gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El tipus general de l'IBI pujarà un 2,9% a Sant Cugat el 2027, mentre que les quotes anuals de la taxa de residus es reduiran un 47,7%. El ple municipal ha aprovat provisionalment aquest divendres la modificació de les dues ordenances fiscals, amb els vots favorables del govern i el vot en contra de tots els grups de l'oposició. En el cas de l'IBI, el tipus general dels immobles urbans passarà del 0,555% al 0,571%. L'Ajuntament calcula que l'actualització dels tipus generarà 1,38 milions d'euros més que si es mantinguessin els actuals i situa la previsió final de recaptació en 51,4 milions, incorporant també el creixement del padró. Més notícies del ple. Sant Cugat recuperarà el servei regular de grua amb un servei municipal propi. El ple d'aquest setembre ha aprovat una modificació pressupostària que inclou més de 130.000 euros per comprar dues grues per a la retirada de vehicles de la via pública. La proposta també preveu modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament per incorporar un gruista municipal. Hi ha acord gairebé unànime al ple municipal per reclamar la reobertura del Parc Natural de Collserola, tancat des del novembre passat pel brot de pesta porcina africana. Només el PSC ha votat en contra de la moció de la CUP i En Comú Podem, amb esmenes del govern, Junts i Esquerra, que reclama una reobertura progressiva d'aquesta zona. El PP i Vox també han fet suport a la proposta. I més política, però en aquest cas no parlem del ple de Sant Cugat, sinó de partits polítics que poden irrompre el panorama santcugatenc. Parlem de l'Aliança Catalana, que ha aprovat el seu comitè executiu local de Sant Cugat. Ho ha fet en un acte celebrat aquest divendres a la tarda al Sant Cugat Trade Center, amb els vots dels militants santcugatencs que tenien un mínim de 6 mesos d'antiguitat. De moment, però, no han triat qui serà l'alcaldable. Sí que han triat el president del nou comitè executiu local, que és

0: Pedro Cerdán.
1: Joder, qué tropa.
0: L'hora dels joves.
2: Bueno, s'ha fet llarg l'estiu, eh?
3: Una miqueta.
2: Sí.
3: Una miqueta, una
2: s'ha fet llarg, s'ha fet llarg, sí, perquè sí. Tornem a estar nova temporada, cinquena temporada.
4: Bravo.
5: Bravo.
4: Aquí seguim. Aquí seguim.
2: Pedro, hola, bon dia, com estàs?
4: Bon dia, Martí.
5: Pedro a l'estudi.
2: Pedro a l'estudi és espectacular, perdona.
5: I Pedro el tindrem cada dia a l'estudi.
4: Això és.
6: Un aplaudiment, per favor.
2: Joan, bon dia, com estàs?
7: Bon dia, molt bé, molt tranquil i molt descansat.
4: Bé.
2: El Genís aquest any, o sigui, avui no ens podrà acompanyar, ha dit que no passarà més, però no ho sabem, vale? I jo, que sóc el Martí, i avui us presentarem, som la classe dels dofins i us presentem la... programa 1 de la temporada 5. O sigui, empezamos.
7: Ah, ja comencem?
2: Home, claro, no.
7: Ja voleu començar?
2: Temporada 5, espera, temporada 5. Hi ha hagut un canvi.
5: Ojo. Ui!
2: Ja no hi ha concurs del Martí.
5: No!
2: Ara hi ha dit i fet.
7: Bueno.
2: Després...
4: Menys violència. No la violència.
2: Després ja sabreu què és. Per tant, comencem amb el que ja us ho sabeu, amb les notícies.
7: Bueno, no és calfat.
2: Escolta'm una cosa, Joan. A veure. Aquest agost...
7: Sí. Han passat moltes coses. Han passat moltíssimes
2: I setembre,
7: coses.
2: Que estem gravant a 9 de setembre, han passat moltes coses.
7: Tantes coses?
2: Que hi ha hagut un terratrèmol, unes inundacions...
4: Més d'un.
7: Jo el que explicaré...
2: El que vull explicar
7: és com ha sigut la tornada a la rutina i el que ha passat i el que està passant ara en relació a la tornada a la rutina.
2: Abans de tot, una cosa. Us heu adonat que hem viscut un virus... La mort de la reina Isabel, segona. Un terratrèmol a... On era? A Xile o...?
7: Bueno,
2: Venezuela.
7: No, a Venezuela.
2: A Venezuela.
4: No sé quantes guerres.
2: Entrem
7: liant-la, que estem vius de punyetró.
2: De miracle.
4: Després, la pesta porcina africana.
2: Un apagón. L'apagón.
7: El gran apagón.
2: El gran apagón. L'apagada. Ara ja farà 2 anys,
4: I després, la pesta porcina africana, que poc es parla, però portem ja gairebé tot l'any sense trepitxar coixarola.
7: Ojo, PPA, no Partido Popular de Andalucía.
5: Prou!
7: Que ens veiem.
4: PPA.
2: Vale. Tota aquesta... Bueno, és que el Pedro no s'està escoltant els programes, llavors no se sap la...
7: Sabeu que també hem viscut?
2: No.
7: La quasi-invasió de territori espanyol a Ceuta. Que
4: mira,
7: això també ha tingut molta tela. Perquè, clar, del que... No vull parlar tant de la invasió, perquè això va
2: jo
7: passar...
2: Jo crec que no es podria ni... O sigui, no s'hauria
7: de dir... Entrada massiva d'immigrants a Ceuta, val, direm així. Tot i que encara no se sap, però hi ha informes por ahí de dubtosa procedència que diuen que va ser una operació del govern marroquí. No se sap. Ja veurem.
2: Però... Som ràdio pública, no desmentirem ni
7: no direm
2: afirmarem.
7: Res, es parla d'això. Llavors, què passa? El que ha passat és que el govern de l'estat espanyol ofereix avui, just avui, dia 9 de...
2: 9 de setembre.
7: 9 de setembre, vale? Ofereix aquest dimecres a la primera cadena, a la seva primera entrevista en televisió després de la crisi migratòria. És a dir... Han passat un mes
2: i no saps quina cadena és?
4: No.
2: Endavant, Pedro Sánchez!
7: Ha passat un mes i 9 dies des de la crisi migratòria.
4: És que va ser molt heavy, jo.
7: I el govern no ha dit absolutament res. De fet, s'ha pronunciat abans el rei d'Espanya que no el govern.
2: Bueno,
4: és que de fet va haver un ministre...
2: Una cosa, el rei d'Espanya que no treballa, el govern sí. Per tant, li dona més temps al rei d'Espanya que al govern.
7: Ja, però segurament el rei també... El rei també estaria de campamentos. I com a Pedro Sánchez, saps? I llavors...
2: No, el Pedro Sánchez estava gravant un programa de tele amb el Calleja.
7: Estaria de campamentos, igualment.
2: Jo vaig estar de campamentos.
7: Sí?
2: Però de campaments, no de campamentos.
7: Ah, vale. Sí. Bona apreciació.
4: El que sí que... El que jo sí que vaig llegir va ser com un... un ministre, me'n recordo, un ministre d'Interior, no sé quin, que va arribar pues, fins i tot a donar-li les gràcies a un comunicat al govern marroquí i les autoritats marroquins.
2: Mira, saps què podem fer? És que aquest tema és bastant delicat.
4: Ja, ja

0: Sí, llavors podem passar al següent, si vols.
1: Passem, val. Bueno, simplement ha passat això i...
0: L'Elon Musk l'ha liat?
2: I no. A quina hora és?
0: No l'ha liat l'Elon Musk?
1: No.
0: Bueno.
2: A quina hora és l'entrevista? Perquè ahir de la roda de premsa.
0: Però no, això no, ho parlarem més tard.
1: Sabeu,
0: que li... micros,
1: sabeu qui l'ha liat?
0: No.
1: Els punyeteros anglès dels collons. Un altre cop.
2: Tu, que pesaos.
1: Per què? Perquè Collserola continuarà tancada almenys 3 mesos més per la pesta porcina africana.
2: No això... puc més. No, basta.
1: Això...
0: No, passarà.
1: Això ho ha explicat el conseller Òscar Ordeig, que és... no sé qui és aquest home.
0: Bueno, un conseller
1: que el govern mantindrà restriccions per evitar la propagació del virus i no alterar els animals.
2: Sí, sabeu ja. Quanta gent anava a Collserola al dia? 5.000 persones de mitjana.
0: Saps quanta gent hi va ara? 3.000.
2: Ah, sí?
0: No, m'ho acabo d'inventar, però és que hi ha molta penya que s'ho salta.
2: Sí,
0: per tant,
2: ja ho sé.
0: De què serveix les restriccions? De
2: pues, res. Pues serveix de que tu vas a Collserola amb la por de que si et pillen et multaran, saps? Però és que...
0: Però si no hi ha les humes, ara.
1: Ja, és veritat. Bueno, haurem d'anar amb pistoles.
0: Ningú.
1: Ja està. Veus un poli? Pimba!
0: Bumba!
1: Ja està, tampoc... La gent vol anar a muntanya, deixeu la gent anar a muntanya.
2: Jo estic cansat, sisplau.
0: A veure, anem a fer un repàs de coses que han passat aquest estiu.
1: Espera.
0: No, 3 segons,
2: Oh, no, jo sé una...
0: Elon Musk hem dit que no l'ha liat.
2: No, podem dir coses locals.
0: Sí, però 3 segons. El Rajoy l'ha liat?
1: No
2: ho sé.
0: No.
2: No que jo sàpiga.
0: Qui més falta que sempre la liava?
2: El Martí.
1: Els profes?
0: Els profes l'han liat?
1: Profes no,
0: perquè estaven de vacances.
1: Bueno, però ara el tornat...
0: Hem dit a l'estiu.
1: Ah, vale.
0: En vacances d'estiu.
1: Els controladors aeris?
0: Controladors aeris l'han liat?
1: Crec que quasi, més o menys.
0: Quasi.
2: Els futbolistes?
0: Futbolistes, no... Bueno, no. Mundial.
1: La niña mala?
0: La niña mala té una niña mala. El Barça l'ha liat?
1: Sí.
0: Hòstia,
1: sí.
0: Vaya fitxatges, eh?
1: Sí, sí. Wow. Bueno, hosti,
2: tu.
0: Sabeu
2: se que el
0: Barça... Se viene a la sisena.
1: Tertúlia.
2: Sí,
0: Tertúlia parlarem d'una altra cosa. Aura o Laura?
1: No, Déu meu. Primer dia d'escola, que havia de ser normal, el dia 8 de setembre, tots els nens al col·le, havia de ser normal, i els profes han vingut i han dit no.
0: Vagation,
1: purgation, i els profes han fet... I s'han fotut una peça vaga de l'hòstia el primer dia de...
0: Vagation, també t'he de dir, vagation, i el segon dia, prohibition.
1: Ja, prohibition. Perquè avui, dia 9, clar, el que ha passat és que el dia 8 hi ha hagut vaga de professors i el dia 9 hi ha hagut una alerta per pluges de que anàvem a morir tots, però el que ha passat és que el núvol era tan
0: gran... Tan bèstia que s'ha dividit.
1: Que ha partit, rompió-us en dos... I fuig per otro lado. Ja està.
0: S'ha anat al mar i després s'ha anat a l'interior. Pobres de l'interior, li han fotut bona canya.
1: Sí,
0: però els que teníem l'alarma, n'ha d'anar.
1: I els altres?
0: De fet s'ha penjat un meme que he vist de quan hi ha l'alarma.
1: Ok.
0: Sol. Quan no hi ha l'alarma, tormenta! I de fet és el que ha passat a Sant Cugat. Quan s'ha acabat l'alarma, ha començat la tormenta.
1: Literal. Us en recordeu també de la pastisseria Sàbat?
2: Sí.
0: Va tancar.
1: Sabeu qui l'agafa, ara?
0: Ah, però que ha obert.
1: Torna a obrir.
2: Sí.
1: Pastisseria Sàbat torna a obrir el 15 de setembre amb una nova propietat. Que des de l'any 1951 portaven
0: no
1: obert.
0: No serà la teva mare?
1: No és. No. La meva que... mare ja et
2: deixo... Ah, això sona una mica un insult passiu-agressiu,
0: No. És que sa mare, per si no ho sabeu, té
2: una gelateria.
1: La Felicità, podeu anar...
0: Felicità! Ara a l'hivern farà alguna cosa o estarà tancada?
1: Esperem que sí.
0: Farà torrons, com el Joan Pros.
1: Farà cosetes, esperem.
0: Torronets, com el Joan Pros.
2: Ha anat bé l'estiu, per això? La temporada d'estiu ha anat bé?
1: Força bé, l'únic que a l'agost no hi ha ningú.
2: Ja, és que Sant Cugat
1: és un desert.
0: Però ara, si hi ha dos gelateries Joan Pros, no sé, una del Màximum, una de la Gijonenca i una del no sé què, que va bé.
1: Llavors, els que han comprat la pastisseria es tracta d'un grup de santcugatencs vinculats a restauració i altres negocis. És a dir, es tracta de veïns que ja eren clients de tota la vida de la pastisseria i han decidit adquirir-la.
2: Que gratis!
1: O sigui, bàsicament...
0: T'estimes a un comerç?
1: Els professionals de l'obrador seran els mateixos.
0: Claro.
1: És a dir, els empleats seran els mateixos, no s'ha fet fora ningú. I seguirà formant part de l'equip la Carme Sàbat, que és la neta del fundador i la filla del propietari, la filla de l'anterior propietari. Però, i la veureu per les botigues, sobretot a la botiga de Santiago Rusiñol, la veureu. Llavors, el pròxim 15 de setembre obrirà, val? I, doncs, bueno, després d'aquest... crec que va passar el tema dels deutes, no va ser?
0: Sí, no sé, una cosa de diners i no sé què.
1: Sí.
0: Però sí que és cert que està molt bé això. Està molt bé això de... simplement, t'estimes una botiga, tens diners per poder-la comprar, la compres.
1: I et compres una botiga.
0: I et compres una botiga que no és una, que són dues, perquè no només és la Sàbat d'aquí Santiago Rusiñol, sinó que també és una Sàbat que està a prendre pel cul, també.
1: I sabeu que també potser tenim a Sant Cugat? Sí, a veure, què li falta a Sant Cugat?
2: Res, ho té tot.
1: Li faltava, no,
0: saps
1: potser...
0: Saps què li falta?
1: Espera, espera. Potser li faltava una altra església. I, de fet, tindrem una altra església.
2: Mormona.
1: Mormona, també et dic. Que, bueno, tindrem una altra església. Mira, perquè n'hi havia poques.
2: És diferent.
0: Notícia.
1: Ja. I després, sabeu què més li falta a Sant Cugat?
0: Un bon preu.
2: Ja en té.
1: Ja en té?
0: No, però ara en faran un altre.
1: A on?
0: Al final de la carretera Cerdanyola.
1: Ah, oh, perfecte. I què més li falta a Sant Cugat? Doncs,
2: pues, no sé, li faltava un concessionari Porsche, ja el té.
1: I ja el té, que sembla un tibut.
0: El gimnàs més gran del món, que també el té.
2: Quin?
0: Un que es diu Golden o alguna cosa així, ja què sé.
2: Ah, després... ah, pistes de pàdel faran noves sí. A la
0: tu,
2: zona...
0: Tu, cada vegada que passo per allà, sembla el mar,
1: què
0: allò,
1: falta?
0: Miami platja.
1: Un autobús, potser, però que més o menys...
0: Bueno, sí, ja un té. Autobús que vagi bé, sí. Perquè l'autobús el té.
1: Vale. I sabeu què falta més?
0: No. Sí.
1: Faltava una estació d'AVE.
0: AVE.
2: Ah, sí, vale.
1: Faltava
2: vale.
1: Una estació d'AVE
2: vale.
1: I la Generalitat ha dit, oye, ¿i per què no volia una estació d'AVE?
2: Sí, som tan pijos que, tot i tenir-ho tot, volem
0: no,
2: més.
0: Pijos
1: tot
0: no.
1: I tenir Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
2: Volem Alta Velocitat Espanyola.
1: Cuidao, això és un altre nivell.
0: La cosa és que és pel el tren aquest orbital.
1: No, però també d'AVE,
0: Sí,
1: perquè els trens que entraran...
0: entrarà per Martorell.
2: Sí, a mi em sembla molt fort tenir una estació d'AVE aquí a Sant Cugat.
1: Llavors què passa?
0: Ah, està molt guai.
1: Volpelleres.
2: Sí, molt, molt guai.
1: Volpelleres però... i Hospital General són les dues opcions.
0: No, i també...
1: I el Baricentro.
0: No, i home. També hi ha unes altres, l'única... No són tant opcions, però també hi ha l'opció de Terrassa, d'Estació del Nord.
2: És que, una cosa, quanta gent heu vist que agafi la R8 de Cuifaba?
0: T'ho dic jo. 3 a l'any.
1: Sí, literal. Però aquella
0: que
1: estació...
0: Que sóc jo anant a Montserrat.
1: En veritat, aquella estació té molt de potencial.
2: Sí, sí, té molt de potencial, però és que la línia va com al cul...
1: Bueno, perquè hi ha un tren cada hora, és un problema. Ja.
0: I no, a més... Però si tu fas un intercanviador...
2: És com molt pràctic. Si fos un... Si... Ah. Perquè et connecta
1: si
2: només a Granollers...
1: Si poguessis canviar amb ferros, seria molt millor.
2: Clar.
0: Perquè ara has de caminar un quilòmetre, literalment.
2: Sí.
0: O sigui, tu fas un intercanviador, que avances l'estació, la poses al... el túnel aquell,
2: sí,
0: el pont.
2: On està just Volpellera.
0: On està... No, no, és que on està, literalment, en Leonardo da Vinci. Posa ja un intercanviador.
1: Clar, lo bo...
0: I et va superbé.
2: No sé, no et creguis.
1: Lo bo, és que, no lo bo és que Hospital General i Volpelleres ja surten amb aquest plus de que tenen ferrocarrils al costat.
2: Sí, però és que pensa que, o sigui, al cap i a la fi s'han cobrat que sóc un... Ja està tot molt pensat per utilitzar els ferros. O sigui, ja ens hem acostumat a utilitzar els ferros com per ara posar-se a utilitzar la Renfe.
0: No, però...
1: La Renfe, si funcionés amb les mateixes freqüències... Bueno, no amb les mateixes, però seria impossible. Però si funcionés amb unes freqüències de 10 minuts...
0: Que ara vindrà Ferrocarrils i ho arreglarà.
1: Fins que existeixi Adif,
0: hem
1: no
0: passar...
1: funcionarà.
0: Quants minuts portem?
1: No ho sé, portem
0: 13
1: uns
0: minuts,
1: 14
0: portem.
1: Minuts.
2: Tu, Joan, t'estàs menjant la meva secció.
0: Jo perdó, crec que està fent nyam-nyam, eh?
1: My bad. Comencem amb les... Com se diu?
2: Històries absurdes.
1: Històries absurdes, el que no vols saber.
0: Quan mai ho vols.
2: Quan no vols saber.
1: Bueno... Alegria pel cuerpo.
2: Bueno,
1: venga.
2: bueno, torna l'hora dels joves i també torna la meva secció, la secció preferida de tots, la secció preferida del programa, i és l'hora dels... Ai, històries absurdes, el que no vol saber, quan no vol saber.
1: Estem al quinto,
2: vinga,
1: ja.
2: Vinga, home. Bueno, comencem amb una notícia, i és que han detingut un jove per arrencar un aire condicionat en un hotel perquè feia massa fred. Es tracta d'un jove alemany turista que de 21 anys estava a un hotel a Mallorca i com estava passant fred a l'habitació, en comptes de pagar l'aire, va decidir arrencar l'aparell d'aire condicionat i el va portar en braços a la recepció. Així... Sí. Així es van quedar els de recepció, perquè des de l'hotel van avisar la policia, van arribar agents de la policia alemanya també i van comprovar que això efectivament havia provocat danys al sistema elèctric i a les canonades.
0: No,
2: i finalment l'havien detingut.
0: No arrenques un d'aixonsis i dius...
1: Me arranco l'esplit, vinga, pimba!
2: O sigui, en quin moment? En quin moment prefereixes arrencar-lo en comptes d'apagar-lo, que li feia massa mandra?
0: És que potser no trobava el mando.
2: Sí, no sé, a saber. Bueno, en fi, com no, els alemanys a Mallorca...
0: Balconing!
2: Sí! Bueno, segona notícia...
0: Ah, no, que aquests són els anglesos, perdó. El Pedro està intentant tocar la pantalla.
2: És que no sé com baixar, no és el meu ordinador.
1: és un crim de persona.
2: Vale. Es roba un cotxe i detenen la persona que l'ha robat perquè s'equivoca de combustible en omplir el dipòsit i es queda tirat.
0: Fa!
2: Sabeu on va passar això?
0: En lloc de fer-ho, pots tirar tu el so, saps?
1: No, però és bueno. Com tan fastigós ara. Fa!
2: Això va passar a la festa major de la Bisbal d'Empordà, a mitjans d'agost, quan un lladre va entrar a una casa, va robar i el rellotge d'alta gama. Joies! I les claus del cotxe que va acabar emportant-se. I quan va escapar-se...
0: Emportant-se.
2: No, emportant-se. I quan va escapar-se, va equivocar-se i va afegir gasoil en comptes de gasolina.
0: Bueno, i es va emputrar contra una paret.
2: Això va obligar-lo a parar a Palafrugell, mal aparcat, no es va emputrar.
0: Ai.
2: I la policia va treure el cotxe amb la grua, va multar el propietari real i llavors va ser quan es van assabentar del robatori, que no s'havien adonat, ja que la família estava de vacances. Tractava d'un lladre que era multireincident i havia abandonat la presó a principis d'any.
0: Has dit que ha multat?
2: Ja ha tornat.
0: Has dit que has multat? Ai, que han multat el propietari.
2: Sí, però...
0: Si em deixes acabar... Sí, però un moment. Vale. Tu imagina que estàs a Estats Units, de viatge, durant 2 setmanes, i t'envien una multa de no sé quants euros, dient, el teu cotxe ha estat robat, bueno, robat no, o sigui, el teu cotxe ha estat agafat, per dir-ho així, sostret, amb una benzina diferent, i tu estàs als Estats Units.
1: És una putada buidar el dipòsit, eh, després.
0: Has de fer una rentada a l'estómac.
1: Literal, eh? Qual.
2: Literal, sí. Ua, tu, que per cert, està caríssima la gasolina. Sisplau, ajuda.
1: Donald Trump, no war, yes, peace.
0: En benzín, down.
2: Down, yes, please.
1: Gasolín, down.
2: Bueno, segona notícia, tercera notícia que us porto i última, i és una noia anomenada Natàlia, a Xile, li va demanar al seu nòvio, la seva parella, que vagi a recollir el seu gos i li va portar el gos equivocat.
0: Ostres.
2: Es tractava d'un Golden Retriever, però ja sabeu
1: un
2: això...
1: Un Scottex.
2: Què?
1: Un Scottex.
2: No sé què és.
1: Té pau.
0: Vaja, xaval.
2: Es tractava d'un Golden Retriever, però ja sabeu això dels gossos, que tots són iguals.
0: No, és veritat.
2: Sí que és veritat. Llavors es van dur una grata sorpresa quan el seu nòvio va arribar a casa amb el gos equivocat, amb el Golden equivocat, i van haver de tornar i a recollir-lo, retornar-lo, bueno, una moguda d'aquestes, però al final es va endur el seu gos correcte a casa.
0: Tu imagina't, eh? Tu vas allà... Hola! Com li vols dir? Max. Hola, Max!
2: Papito.
0: I es diu Bruna, saps? O sigui,
1: el Max, el tio encara de... Ei, jo... What did you just say? Shut the fuck up.
0: What? No, que és de Xile.
1: Ah, qué pa, manito. Manito, ¿qué dices tú? Yo me llamo Bruna.
0: Bueno, saps què passa?
1: Però jo m'he posat a parlar dominicano.
0: Ja que sé. Saps què passa? Que entrem a una section.
1: La section?
0: A section.
1: Ui.
0: Que hem de parlar d'una cosa molt important.
1: Espera, un moment. Tu parla. Parla.
2: Vale.
0: No.
2: Parlarem de la secció. Ah. Jo m'agradaria afegir un comentari sobre aquesta secció, perquè és la secció de tertúlia, és la gran oblidada, la secció
0: no
2: que ningú
0: tertúlia,
2: vol fer.
0: No es diu tertúlia, ja.
2: Bueno, tertúlia de bar. Ja,
0: ah,
2: que sé com
0: i ja està. Converses de bar.
2: I llavors és la gran oblidada, la secció que ningú vol fer, no sabem què fer, no sabem què parlar.
0: No, Pedro, sí, no diguis sí. Això. És la que tu no vols fer.
2: No, però perquè, primer, si es prepara, acabem parlant d'una altra cosa.
0: Pedro, has estat un any sencer sense vindre, sense comentar ni un tema. I ara ens veus aquí a criticar?
2: Estic parlant de la secció que bueno... Llavors, el que es farà aquest any, el que intentaré fer aquest any, és, amb la secció de tertúlia, intentaré sortir al carrer i provar de com que sigui el moment dels oients, no? Per així dir-ho.
0: Moment de tertúlia.
2: Apropar els oients al nostre programa més, no? En comptes de fer la nostra i parlar dels nostres, que moltes vegades ens anem por los cerros de Úbeda, doncs intentar de portar un tema i fer preguntes al carrer, la gent que hi hagi i que estigui disposada a participar i comentar-ho aquí al programa.
0: Però bueno, com que aquesta setmana no ho has fet, farem una cosa que això els adults que ens estigueu escoltant ho heu de saber, que és les batalles d'aura.
2: Ah, sí.
0: Vale, les batalles d'aura, perquè ho sapigueu, són, és un terme, aura o laura, vale? És un
1: terme, aura és, o laura.
0: És un terme que es va inventar, més que res, per dir si tenies com... No sé, que és que com...
1: És que si tens aura o no tens aura, o sigui, simplement.
2: Però què és l'aura?
1: Què és l'aura?
2: L'aura.
0: L'aura és al contrari d'aura.
2: És com un rotllo místic, que és com una espècie de...
1: Que t'envolta, saps?
0: Sí. Sí.
1: Tens una aura de... Tens aura, simplement.
0: Tens aura o no tens aura. O sigui, quan els adults diuen allò típic de... Ai, mira, això els joves d'avui en dia els hi fa cringe. Això és l'aura total.
1: L'aura.
0: Això és l'aura perquè perds tota l'aura que tens. Vale? Quan caus enmig d'un passadís i tothom et veu, l'aura.
1: Això ja no és l'aura, és Paula.
2: Aquesta no me la sabia.
1: Ja és.
0: Quan de sobte fas una tombarella i aterres bé i estàs davant de moltes persones, és aura totalment.
1: Clar.
0: Doncs coses així, no? Doncs aquest any s'ha fet famoses les batalles d'aura. Joan,
2: batalles
0: explica'ns...
1: Batalles de farmejar aura. Què és farmejar aura? Farmejar és un verb que significa... no, és que si no salta el copy. Farmejar és un verb que significa, literalment, obtenir. O sigui, farmejar algo és... Farm és el verb... És cultivar.
0: Clar.
1: Cultivar
0: aura. Estàs cultivant aura.
1: Vale, llavors, què passa? Cultivar aura, doncs, és... No sé si ho veus vídeos per TikTok, segurament, o per xarxes socials, que són vídeos on hi ha xavals, normalment xavals i no xavales, també t'he de dir.
0: Xavals, enrotllant, no?
1: Que els homes tenim una mica el cervell molt menjat.
0: Perquè vivim menys.
1: Perquè vivim menys, no ho sé, segurament per això. On, bàsicament, sona aquesta musiqueta, val, que us he posat abans, val, sona...
0: No la tornarem a posar perquè si no salta el copy.
1: No, bueno, una vegada no passa res. Comença a sonar això. Vale? Comença a sonar això, val?
0: Bueno, sí, ho hem entès, sí.
1: Val? I llavors, mentre sona això, fan coses rares, tipus 6-7, val?
2: Sí, comença... O 6-7 invertido.
1: Que... O fan 6-7 invertits.
0: Que és sota el cul.
1: O fan coses rares, en plan posar-se caretes de Spiderman, mentre fan 6-7 i flexions i coses rares, val?
2: Sí.
0: O baix.
1: Llavors, la reflexió que vinc a fer, potser... És fins a quin punt...
0: El Covid ens ha afectat.
1: Fins a quin punt ha arribat la humanitat.
0: El Covid...
1: Per què cal que caigui un meteorit ja?
0: Bueno, primer de tot, el Covid ens ha afectat molt. Després, el Covid ens ha afectat molt. I després...
1: El Covid ha afectat molt.
0: No, i després...
2: Però això és com lo de...
0: Va començar amb lo del 6-7.
1: Sí, que el 6-7 no té cap tipus de sentit.
0: O sigui, és,
1: literalment...
2: És que, sí, però ho feia el papa,
1: és dir,
2: el papa
1: 6-7,
2: ho fa.
0: No, el papa 6-7 ho fa, però no ho
1: i
0: fa.
1: I moure les mans. 6-7,
0: o sigui, ja hi ha gent que li intenta trobar una mica de significat, en plan, vol dir una cosa o l'altra, però després ja s'ha anat de mare i ja no té cap mena de significat.
1: Tant de mare s'ha anat que s'utilitza en batalles de farmejar aura.
0: Sí. Bueno, és que ja farmejar aura, les batalles aquestes ja s'han anat molt de mare.
1: Si abans es deia que tu tenies aura quan, jo què sé, anaves...
2: Et surt una cosa bé, saps?
1: Anaves ben vestit i tal, jo què sé.
0: Hòstia, quanta aura, doncs...
1: Anaves de traje, buah, broma, mil d'aura.
0: Està bé, no?
1: Està bé. Nosaltres, els adults, que esteu escoltant això, perquè ens escolten molts adults, de fet, bueno, no ens escolta ningú, però... Molts respecte a la quota normal de programa, que són les...
0: Que són dos.
1: Tres persones. Vale, un és el Martí, l'altre és algú. Realment... vosaltres no podeu dir això. No podeu, és un conveni. És a dir, els adults no podeu dir això. Perquè...
0: Si els adults ho diuen, perden aura.
2: Sí.
0: És l'aura.
1: Sí, és l'aura. Llavors, què passa? Vosaltres teniu aura per no dir aquestes coses. Llavors, si voleu guanyar aura, no digueu això, si us plau. És a dir, no digueu a la que cringe...
0: I no feu Six Sevens.
1: No feu Six
0: perquè
1: Sevens.
0: Perquè llavors perdeu molta l'aura. O sigui,
1: no, perdeu,
0: vosaltres...
1: Perdeu aura.
0: Bueno, perdó. Perdeu aura, guanyeu l'aura. Vosaltres heu de viure la vida normals.
1: Sí, literalment. No, no, no...
0: O sigui, Tomàs Molina ara mateix és el senyor amb més aura de tot Catalunya.
1: No us deixeu sucumbir
0: perquè
1: per aquestes...
0: Perquè és calvo.
1: Literalment. Si ets calvo, tens
0: aura. Tens molta aura.
1: Sí, si ets un calvo com barba, encara més.
0: Encara més.
1: Bàsicament, doncs això.
0: Qui diríeu que té més aura de tot Catalunya?
1: Uf. Persona amb més aura de tot Catalunya, eh?
0: Jo t'ho dic. Marc Casador.
2: No sé, bro.
0: De molt... Catalunya és aura.
1: Pau Cubarsí, què?
0: Pau Cubarsí és que ha guanyat el Mundial amb Espanya.
1: Sí? Doncs pues per això, per vaja això aura, tio, és aura. Aura.
2: A més, serà
0: de
2: el millor,
0: Catalunya,
2: serà el millor no. Jugador, serà el millor jugador jove.
0: De Catalunya, no. Nano, això és d'Espanya. És.
2: Però si és català, és de Girona.
0: Marc Casador, xaval, s'ha anat del Barça i encara no s'ha tret la foto de perfil del Barça.
1: Joan García.
2: Joan García, eh?
1: Joan García, per anar-se del club, Real Club Buah. Deportivo Espanyol.
0: Se m'ha anat al Futbol Club Barcelona.
1: Vale. Aquell home... O sigui, és...
0: Va guanyar molta aura en aquell moment.
1: És Jesucrist, aquest home. O sigui, jo no entenc... Joan García, és Jesús.
0: Llavors, és això.
1: És Jesús, Maria i Josep junts.
2: Però, una cosa, perquè els pericos reflexionin, o sigui, ha de... enteneu, no?, els pericos, el perquè d'aquest fitxatge. Enteneu perquè Joan García va decidir el Barça en comptes de l'Espanyol. O sigui, vale molt bé que era cantarada de l'Espanyol de tota la vida, però és que l'Espanyol no hagués fet
0: la reflexió que has fet abans, seguim amb lo d'aura, l'aura.
2: Vale, sí.
1: Molta aura que Joan García hagi
0: molta aura, molta aura. La cosa és, vosaltres, algun moment, penseu fer alguna batalla d'aura?
1: No.
2: Jo, en una batalla d'aura, us guanyo a tots.
0: Sí, però tu faries una batalla d'aura.
2: No, ni de conya.
1: Jo he vist una batalla d'aura. He vist una batalla d'aura a Tarragona, on literalment hi havia un Spider-Man i un Hulk contra un, dos nens, vale? Dos niñatos.
2: De 13 anys.
1: Que jo no sé lo malament que estarien a l'Spider-Man i a l'altre per venir vestits així a una punyetera batalla farmer d'aura a Tarragona, al mític lloc que es diu Tocaferro. Vale?
0: Jo toco fusta.
1: No, pues a Tarragona es toca ferro.
0: Molt bé.
1: Vale, que és al final de la Rambla. Bueno, literalment, és va ser fastigós. Jo, dius tu, és que estàs allà i veus allò, i jo estava gravant amb la càmera, i literalment estava... Jo veia els nens aquests, els altres no, els altres ho feien molt bé. Però els
0: bueno,
1: nens...
0: molt bé. O sigui, tampoc ho feien bé perquè al final estan sí, però... una batalla de farmejar aura. O sigui,
1: sí, però jo estava veient els altres...
0: Adonant-nos-en també, eh?
1: Jo estava veient els altres, vale? I s'estava ronyant. O sigui, s'estava fent... Vale? O sigui, els estava literalment dient, no podeu. No podeu, això, què és això? Bueno, jo no entenc per què la humanitat ha arribat a tal punt. O sigui, com l'Asterians. O sigui, hi ha d'haver-hi alguna cosa tan suprem perquè passi això.
0: Tu.
1: Jo, sí, 100%. Jo, president del CNIAC, no te jode.
0: Ja no.
1: No, ja ex-president del CNIAC. No, però, hòstia, em sembla molt raro. Molt raro que passi això.
0: És raret, sí.
1: I de què? Vale, és veritat que, mira, vaig escoltar una reflexió que va ser per part d'un dels meus amics que vaig estar amb ells a Tarragona, que era, però és que volen que els nens sortim al carrer i fem coses d'aquestes en comptes d'estar amb el mòbil.
0: Sí, però potser no cal fer això.
1: I jo dic, clar... Però és que jo, a la meva època, jugava amb pastetes. Jo feia pastetes.
2: No, tio, anava a jugar a futbol. És que ja no ens deixen jugar a futbol.
1: Jo feia pastetes al parque i anava a jugar amb els col·legues a la pilota.
0: Nano, saps per què el Madrid no està guanyant? No, en serio. Saps per què el Madrid no està guanyant?
1: A ver.
0: Perquè no deixen jugar pilota a la plaça Octavia.
1: Clar, literal. O sigui, la plaça Octavia és
0: la cantera del Madrid.
1: No, és la cantera, és la masia, allò.
0: Bueno, és la cantera del Madrid, del Barça, és igual, però...
1: És la cantera, allò, és una locura.
2: Pues sí, les batalles de forma geora... Jo vaig veure un vídeo una vegada on entrevistaven també gent que participava i al final sí que és veritat que d'alguna forma ho penses i la finalitat d'allò és passar una bona estona, fer gràcia, o sigui, fer gràcia, passar-t'ho bé, no? Que no hi ha cap finalitat dolenta, però...
0: Pregunta.
2: Sí que des de fora pot veure's com una mica... com dir-ho, intimidant...
1: Estúpid.
0: Els que participen a la batalla perden aura? Jo dic sí.
1: Sí. Per estar en la batalla d'aura, ja perds aura. Ets com l'un menys heurístic de la vida. No, no pots fer això.
0: És que Laura, o Aura, es guanya a través de fer coses d'internet, coses així. No es guanya fent una puta batalla d'au. És que
2: com
0: és...
2: que fent coses d'internet?
0: En plan, tu penges jo que sé un vídeo que és super Aura. Mm-hmm. O sigui...
2: Per exemple, un edit.
0: No, per exemple, Castellers de Vilafranca, que es van fotre un pilar de nou...
2: Aura.
0: Amb, és aura, però total. O sigui,
1: aura catalanista. O sigui.
0: Aura total. Però aquests se'ls hi cau i és l'aura. No passa res, però... Bueno, es van tenint els seus moments, però aquests ja et dic jo que no aniran a fer una batalla d'aura contra els xiquets de Tarragona, perquè no ho fan. Ja està.
1: No sé, sincerament, em sembla bastant això. No sé, hauria de caure el meteorit i ja està.
2: I el vídeo que vam penjar a Insta és aura o l'aura?
0: És auríssima.
1: Vam dir el contrari, eh? Vam dir el contrari. Però bueno,
0: està. Tu sí que ets el contrari.
2: T'han dit el contrari?
1: Sí.
2: Algú t'ha tirat hate, no?
1: Molta gent m'ha tirat. Sí. M'han dit, m'han ronyat.
0: Bueno, pues que ronyin. M'és
1: ja,
0: igual.
1: Ja han dit, uala, el Martí Civit està molt alt.
0: Gràcies.
1: Ho ha dit molta gent.
2: Ho ha dit alguna noia? O algú?
0: Hombre, s'hi fixa molt a mi.
1: Alguna mujer?
0: Vinga,
1: alguna chiquilla?
0: Què? ¿Empezamos?
1: ¿Qué quieres empezar tu?
0: No sé, alguna cosa.
1: Que vols començar tu?
0: Alguna cosa. Per cert, avui surt l'iPhone 18.
2: Buah, no, tio.
1: Ja?
0: Sí.
2: Però m'he comprat l'iPhone 17 fa molt poc, sisplau, no? O sigui, no es podien esperar una mica, eh?
1: No.
0: No.
1: I ja, l'has de vendre ara.
2: Quina novetat hi ha?
0: Absolutament que és plegable.
1: No!
2: En sèrio?
1: No! iPhone flip.
0: Però, iPhone flap.
2: Plegable, en plan així, no?
0: Plegable, sí.
1: A veure, a l'iPhone 18.
0: Però que encara no ha sortit, eh?
1: Bombo clat.
0: No ha sortit encara, no.
1: Dius?
0: Sí, es pot plegar, sí.
1: Hòstia, mi bombo!
2: Ah, però és en plan tablet.
1: Sí, és el Z Fold, com de Samsung.
2: No, jo no passo d'això.
1: Passes? Ja. No t'agrada? Molt car?
0: Bueno, escolta una cosa.
2: L'iPhone 17 estic content amb la meva inversió. Ara, un ordinador, el pròxim.
1: És d'Amazon, un iPhone 17.
2: Aquest ordinador m'agrada molt, eh?
1: Gràcies. No ho arrobis.
0: Pedro, què tal l'estiu?
2: Voleu parlar de l'estiu?
0: Sí.
2: Pues molt bé, la veritat. Em va saber greu perquè no vaig poder anar... Veu fer allò dels casals de l'oficina jove, que no sé si volíeu comentar.
1: Molt bonics.
0: No volíem comentar, la veritat.
2: I no vaig poder anar, em va fer una mica de ràbia, però vaig tenir l'oportunitat d'anar un mes i mig als Estats Units.
0: A veure el Mundial.
2: No, fer més
1: a
2: coses.
1: A veure el Trun.
2: Va ser molt, molt guai, una experiència super enriquidora, que m'encantaria repetir-la. Després també vaig anar... a França amb uns amics i a Bèlgica amb una associació amb la que treballo de gent amb discapacitat i després amb la família al poble.
0: Vas anar a la França?
2: Sí.
1: Va veure l'eclipsi?
2: No, estava a Bèlgica.
1: Pringat.
2: Tu, Martí? Va valdre la pena, en plan, realment sí. Va ser...
0: Sí. Vaig veure l'eclipsi i no és res comparat al 99 amb el 100.
1: Tu vas cremar els ulls?
0: No.
1: Quina pena.
0: Gràcies.
1: Perdó, my bad.
2: Bueno, i vosaltres què heu fet?
0: Jo, mira, me'n vaig anar a De Campamentos. Després de Campamentos, me'n vaig anar a veure l'eclipsi a Hospitalet de l'Infant una mica més amunt, a Pratip.
2: Top.
0: Després vaig anar a Ogassa.
1: Top. Al Multivers.
0: Vaig anar al Multivers.
2: Sí, saps que a Ogassa hi ha una casa de colònies que es fa en plan coneguda?
0: I tant. Ja m'ho diràs tu, jo. Sí, cago en nena. I sé que hi ha una casa coneguda perquè ens roben la piscina d'allà.
1: Ah, està bé.
0: Bueno, que no és piscina, és una cosa que nosaltres cuidem i ells venen i ens la roben. I després me'n vaig anar als Alps.
1: Oh.
0: Francesos al Mont Blanc.
1: Les teves pauses dramàtiques m'encanten, Martí.
0: Gràcies.
1: Vaig anar als Alps.
0: És que tenia gasos.
1: Francesos. Al Mont Blanc.
0: Tenia gasos, llavors, claro. Però molt guai, la UTMB, eh?
1: La
0: UTMB.
1: Què és això? TMB? Transport Metropolitans.
0: UTMB.
1: Ah, Ultra
0: Trail del Mont Blanc.
2: Ah, vale.
0: Sí, pues vaig pillar la setmana que hi ha de la UTMB.
2: I el tour, vosaltres veu estar aquí?
0: No.
1: Quin tour?
2: El de França?
0: No.
1: Què va?
2: Jo és que m'havia apuntat de voluntari, però al final vaig...
1: Jo estava a Itàlia, la veritat. Estava a Itàlia fent les meves tonteries italianes. No, la veritat que...
2: Aquest estiu...
0: Jo estava a casa.
1: Aquest estiu ha sigut molt bo per mi, m'ha agradat molt, perquè he guanyat diners.
0: Jo like it.
1: Ojo. Sobretot, he treballat a la gelateria. He fet altres coses, com treballar a l'Hora dels Joves.
0: Yay.
1: He anat a casa del Moab Italia a treballar arreglant fustes de la punyetera.
2: Joan Chambeador,
1: Arreglant piscines.
0: Joan Chambeator.
1: No he cobrat. Però bueno. Després vaig a la muntanya, vaig fer els Infiernos de Panticosa, quasi la palmo.
2: Què és allò?
1: Unes muntanyes molt putes a fer, molt complicades.
2: Mare de Déu.
1: Pirineus. I rei, després, pues, poc més. Després alguna sortideta així a l'agost i ja està. Va, i ara tornar a classe. Que
2: vas tornar el dia...
1: El dia 7. El dia 7 i vaig fer la primera classe...
2: Bueno, enginyeria aeroespacial, el Joan, eh?
1: Segon d'enginyeria aeroespacial.
2: I jo m'he passat a periodisme.
1: Sí.
2: És el que hi ha i la vida dona voltes. I ja està. De vegades has de renunciar a coses...
1: Hem perdut el Pedro.
2: Com les ciències...
1: T'has rellegat de la ciència. Això em sembla molt malament, eh? Ens deus una disculpa. perquè això... Sí, vosaltres enteneu que una vegada fas el científic, el batxi científic, has de fer científic. Si no, ets un heretge, ets haram. Si no pots... Bueno, no pots sortir allà.
2: Jo, si fa falta, seguiré sempre a fer particular de mates, física o el que calgui.
1: No, sabeu, però ara seràs periodista.
0: Sabeu el que hauríem de fer? Que entri el Genís a l'estudi.
2: Es pot fer?
1: Genís existeix. Oh, és veritat, Genís existeix de forma telemàtica, jo crec.
2: Va, vinga, que entri el Genís.
1: Un moment, que vaig a... veure on està el Genís.
0: No,
1: l'ho truquen.
0: El truquem? Truca'l. Truca'l?
1: A partir de quin àudio és?
0: Però, a partir del o sigui, després del meu àudio.
1: Espera un moment.
2: L'heu avisat o no?
0: És a les 17.04.
1: 17.04? Ah, vale. Okay, vale.
0: Però truca'l.
1: El truco.
0: truca'l. Perquè sí. No es noti que és un àudio de WhatsApp.
1: Va, anem a trucar.
2: L'heu avisat o
0: no? Ui, tant.
1: A veure.
0: Sí, sí.
1: Ui, hola? Genís? Genís?
3: Bé, nois, avui saludos des de Viladecavalls. Faré un Pedro en tota regla i és que us faré un àudio. Espero que m'estigueu escoltant i que no estigueu passant aquest temps fent altres coses i distraient-vos, però igualment us faig la meva secció, com sempre, sense pausa i com sempre. Així que avui, per començar bé la temporada, us recomanaré una sèrie. I és que no és una sèrie normal, és una minissèrie que l'altre dia em vaig obsessionar per complet amb ella. Fins a tal punt que vaig quedar-me despert fins a les 2 de la matinada per veure la sencera d'una tirada. Això és perquè aquesta minissèrie, produïda per la productora de Carles Porta, consta de 4 capítols de llargada, que no supera la mitja hora, fent que siguin lleugers de veure i molt addictius. La sèrie parla de la història de l'Elvira, el Ricard i el Ramon, tres germans que 40 anys després de ser abandonats a l'estació de França el 22 d'abril del 1984, sense res, deixen fer-se la següent pregunta. O sigui, decideixen fer-se la següent pregunta. Per què els nostres pares ens van abandonar a l'edat de 2, 4 i 6 anys? Els germans, poc després de ser abandonats i sense entendre la situació, comencen a jugar amb els trens estacionats, fins que un revisor de l'estació truca a la policia per alertar-los de la situació. Poc després, en transcustòdia, els tres germans entren en un centre social de Barcelona per infants orfes. Allà es van quedar un temps, fins que una parella de professors va decidir adoptar-los els tres, donant-los una segona oportunitat i començant una vida llarga i feliç. Així podria haver sigut i haver-se quedat aquesta història d'aquesta família com qualsevol altra, deixant de costat el passat i mirant cap al futur. Però la germana petita, 40 anys després del tràgic dia en què es va abandonar, decideix que vol saber quins són els seus pares biològics, vol saber sobre la seva família, vol saber quin és el seu aniversari, vol saber on va néixer i, sobretot, vol saber el perquè del seu aventurament. Així doncs, comença a investigar sobre la seva infantesa amb l'ajuda dels seus germans, tenint com a única pista el seu nom i alguns records segmentats i fugaços del seu germà gran. Òbviament, no us diré com s'acaba la investigació, però sí que el que us puc dir és que aquesta investigació de 4 anys passa per moltes mans, per molts països, i que té un caire criminal. Així que, si voleu saber el desencadenant d'aquesta història, la podeu trobar a Disney amb el nom d'Abandonados. Apa, moltes ganes de tornar al programa i de tornar a l'estudi. Espero que podeu veure el programa. Molts petons.
1: No, tornar a l'estudi no. No. Aquí t'has patinat, Genís.
0: T'he de dir, no me la miraré. No tinc Disney. Algú té Disney?
1: No.
4: No.
0: Però segons... Bueno, doncs, em gens, compraré... tres persones que ens escolteu.
1: Em compraré targetes de... Com se diu? De...
0: Amb el bono cultural.
1: Targetes Steam. Perquè es veu que el GTA sortirà en Steam.
4: Però una cosa...
0: Ah, fantàstic. 100 euros
4: a Movistar no està, aquesta sèrie.
0: No. Ha dit Disney+.
4: Jo m'he comprat Movistar amb el bono, però no em sé en què més gastar els diners que em falta de contenit digital.
1: Ja, a mi em falten... Jo em quedo amb 25 euros de contenit digital.
4: Escolta... A mi t'ho has gastat, a mi 60.
1: No.
0: Home, nano,
1: jo
0: a mi
1: 10, eh? 50 targeta Steam. 25 targeta Xbox per mon cosí.
4: Sí, clar, jo no tinc Fortnite ni aquestes coses, saps? O sigui...
1: Jo tampoc tinc Fortnite.
0: Tampoc cal. Podem començar la meva secció, sisplau?
1: No. Però sí, si vols, vale.
0: Doncs pues comencem.
1: Jo et deixo, Martí.
0: Comencem, però... comencem.
1: Però tu creus que hauríem de començar la teva secció?
0: Sí, sisplau.
1: Sí? Sí. Vinga, va, que soni.
4: Por favor.
0: Bueno, com ja he dit, faré una nova secció aquest any. 20 programes que farem aquesta temporada. 20 frases fetes. Bueno, de fet, 40 o 50, ja veuré. Us llegeixo el significat de frase feta o frase dita, perquè són dues coses diferents, val? Només ho faré avui. Frase feta és una frase o expressió que té un significat figurat, que no es pot deduir directament del sentit literal de les paraules que la formen. Actua generalment com un bloc dins d'una frase i se sol conjugar o adaptar. Per exemple, tocar el dos. Vale?
1: Literalment, és tocar el dos...
0: Marxar.
1: És com tocar el número...
0: És marxar.
1: Tocar el dos.
0: Marxar. I frase dita és una frase complexa, sovint de caràcter popular, que expressa un consell, una varietat genèrica o una observació sobre la vida, el temps o el comportament humà. Per exemple, qui gasta massa es queda sense massa.
1: Fòlic és a Reus.
0: Durant la nostra vida fem servir moltíssimes frases dites o frases fetes, però alguna vegada ens hem preguntat què vol dir. No.
1: No.
0: Durant aquesta temporada us explicaré el significat d'aquestes, d'algunes més famoses o d'altres no tan famoses, i per tant n'aprendrem. Explicarem el que vol dir aquestes frases, per què les utilitzem i algunes les podríem traduir al castellà.
1: Ui, la castellanització de les frases dites catalanes. Tocar el dos.
0: Tocar el segundo.
1: Tocar el dos.
0: Ara us parlaré d'una que no és tan coneguda, que és a la taula d'en Bernat, qui no hi és, no hi és comptat. Vale?
1: Uh-huh.
0: A la taula d'en Bernat, qui no hi és, no hi és comptat, significa que...
1: El Bernat és com un gàngster, saps?
0: Es fa servir per referir-se a que si alguna persona no hi és al lloc quan ha de ser, quan es pren una decisió o es fa alguna activitat, aquesta persona no pot prendre part de l'activitat. Sí? És fàcil. S'ha entès, no?
1: Sí, és com... El Bernat és com un gàngster
0: àrabe. En castellà...
1: Saps que has d'anar a les reunions.
0: Exacte. En castellà és... Quien no parece, perece.
1: Ah.
4: Toma.
0: Vale?
1: Jo pensava que les vas a traduir literal.
0: No.
1: Quien no està en casa de Bernardo.
0: Llavors, per què es fa servir a la taula d'en Bernat qui no hi és, no hi és comptat? Doncs té una explicació. El Bernat no es deia Bernat. Es deia Abat.
1: Ah.
0: Vale? I és a la taula de l'Abat perquè es feia servir pel costum comacal. Monacal, perdó. Uau. Quan el pare Abat se seia a la taula... Per l'àpat, a una hora fixa, tota la comunitat havia d'estar present. Qui no hi estava, no podia dinar i havia d'esperar el següent àpat.
1: Vale.
0: Vale? Ja així, perquè ho sàpiga una mica, ens posem en context, tal, no sé què. Llavors, com que eren les ordres benedictes les que seguien aquesta norma tan estricta, la taula, la forma la taula de l'abat es va popularitzar també sota la variant col·local de la taula del Bernat. Mm. I ara s'ha quedat amb la taula del Bernat.
1: Top.
0: Per tant, Bernats! Sou els abats.
1: Fa.
0: Llavors, passem a una altra. Els joves d'ara diem vés-te'n a la merda. Vale?
1: Vés a pastar fang. Vés a la...
0: Però amb el bonic idioma que tenim, perquè hem de fer una traducció tan literal com vaya-se usted a la mierda. No cal.
1: Hmm.
0: Doncs en català podem dir vés a fer punyetes, vés a pastar fang, vés a escampar la boira, a fregir espàrrecs, a pelar figues, a pasturar, a la quinta forca, a cagar la via, a fer la mà, a campistraus, a fer un vol, a passejar, a rodar món, a tocar el dos i a tocar el pirandó.
4: Toma, eh?
1: Fiumba!
0: Vale, avui us explicaré què vol dir vés a fer punyetes.
1: Ah, endavant.
0: He escollit una.
1: Vale, vale. Està bé.
0: Les punyetes, per si algú no ho sap, són les parts finals de la màniga d'un jutge.
1: Hòstia.
0: Allò blanc que tenen,
4: Sí, ho sé, ho sé.
0: Que es posa com el canell.
4: Que és que crec que és allà, quan t'ho fiquen quan portes 5 anys, no?
0: Això m'és igual. Allò són les punyetes, val? Uh-huh. Les punyetes, a l'antiguitat, ara no ho sé perquè no sé com ho fan, però a l'antiguitat trigaven més o menys 3 mesos en fer-se, perquè es feia a mà.
4: Buah.
0: Vale? Per tant, tu li estàs dient, vés-te'n a fer punyetes, vés-te'n 3 mesos a fer una merda i ja quan tornis pues ja tornarem a parlar d'aquest tema, si vols. Però literalment li estàs dient, vés-te'n a fer punyetes, vés-te'n 3 mesos a fer alguna cosa i després ja tornaràs. Vale? La cosa és que les punyetes també són molt delicades. Se't poden trencar amb res. Llavors, la gent havia d'estar molt concentrada en fer allò i que sortís bé, perquè a part també són com molt petites les figures, tal, no sé què. Llavors, havies de pensar molt i tal, i per això és vés-te'n a concentrar a fer alguna cosa que tu no vols. La cosa...
1: A mi m'agrada molt, la Campistraus m'agrada molt.
0: La cosa, a Campistraus ho farem un altre programa, tu tranquil. La cosa és que a pastar fang és exactament el mateix, però és encara més divertit. Perquè a pastar fang és literalment vés-te'n
4: a menjar res.
0: No. Ves a on hi ha fang
1: i
0: fes...
1: Enfonsa't.
0: No, i fes una mica de massa. Literalment. Massa de la pizza, doncs amb un fang.
4: Jo pensava que volia dir, és a dir, com pasta, els cavalls pasten, no?
0: No.
4: Pues pasta, bueno, comptes sí, d'herba, però... doncs pasta fang.
0: No. És pastar fang, que és literalment moure el fang. Ves a moure el fang i ja tornaràs.
1: És estúpid.
0: Per exemple, més coses. Ves a tocar el dos. Mm. O toquem el dos. Mm-hmm. O ens anem a aprendre a tocar el dos. Vale? Tocar el dos no és anem a un ascensor i toquem el dos.
1: Que també.
0: Però no. Tocar el dos, a l'antiguitat, era una cosa que es feia servir. Perquè toquem el dos... i posaven la segona vela per anar més ràpid.
4: Com?
1: Segona
4: vela?
0: Del vaixell.
1: Els barcos.
0: Llavors, per això s'ha quedat amb tocar el dos, anem més ràpid, marxem d'aquí. Perquè quan anaven cap allà, veien que no, llavors deia, toquem el dos, posaven la segona vela i giraven cua.
4: Sí, mira.
0: Espectacle. Anem aprenent.
1: Molt bé.
0: Escolta, anem aprenent.
1: 10 minuts.
0: Us estan agradant, mentrestant? Sí, no? Ves a rodar el món.
1: Bueno, ves a rodar el món.
0: Ja es pot més o menys intuir, és ves-te'n a la merda durant 80 dies.
1: Està bé. Està bé.
0: Directament.
1: Sí, literal,
0: Vale? A cagar la via. Això...
1: cagar la via.
0: A cagar la via. Això...
1: És
0: diu...
1: que imagina un tio cagant a una via de ferrocates, saps? Allà, fotent un llordo, gegant, saps? Allà una via de la Floresta, saps?
0: A cagar la via, val? És una expressió col·local o vulgar, col·loquial, que es fa servir per engegar, despatxar o treure de damunt algú de mala manera, irritació o faratge, vale? La cosa és que es fa referència a enviar lluny originalment les vies del tren,
1: clar,
0: a fer tasques inútils o a desaparèixer de la nostra vista. Sí. Llavors, t'anaves a la via del tren i ja feies alguna
1: cosa. Això caga la via.
0: El que fessis, m'és igual, però vés a fer alguna cosa. És espectacular.
1: Hola.
0: Després,
1: està molt bé.
0: Què més tenim? Vés a fer un vol, que ja es pot intuir, i després vés a Campistraus.
1: Sí, pensa que en Pistraus em dóna curiositat. Qui és Pistraus? Sí,
0: qui és a Pistraus?
4: I que ha fet per tenir tanta història.
1: Qui és Pistraus? O sigui, Pistraus era un tio... un desgraciat. La gent dolenta anava a Pistraus.
4: Ja.
1: Sí, molt malament.
4: Què devia fer Pistraus? Vale.
0: Campistraus, Campistraus era un establiment conegut per ser un espai de desordre, baralles constants... i on hi havia, no sabia com en sortiria o s'acabava enredant en situacions desagradables.
1: O sigui, era un pub a les 3 de la nit. Pistraus era el típic tavernero amb 80 anys que se la pena tot, com
0: llavors,
1: si es pega en el bar.
0: Per extensió d'aquest ambient caòtic i al final incert, i de final incert, la dita popular va passar a significar que un negoci, un projecte, una situació s'ha arruïnat. Mm-hmm. S'ha anat a Campistrau. Ha fracassat de manera estrepitosa i ha acabat molt malament, vale? S'ha anat a Campistraus. Vale.
2: S'ha anat a teatre a les 6 del matí.
1: Allò... No, allò és millor, eh? Teatre és millor. És,
0: Llavors, també, sempre familiarment, amb el sentit de morir, espatllar-se, un estri, o enviar algú a una cosa
1: morir?
0: Molt lluny.
1: Morir? S'ha anat a Campistraus?
0: S'ha anat a Campistraus, o ha anat molt lluny, s'ha anat a Campistraus, o s'ha posat a Campistraus, s'ha... Bueno, d'això, s'ha espatllat, vale? Què més? Quines més tenim?
1: Què més, va?
0: Doncs mira, tenim una...
1: Batu a l'olla.
0: Tenim una que és molt... jajas, que és escampar la boira.
1: Sí, és... Bueno, és...
0: És més o menys com a cagar la via, però la boira no la pots escampar.
4: Bueno, mira...
0: Has d'esperar i ja està. Vale, llavors, és exactament el mateix, però... és això.
1: Vale, puc?
0: Sí, sí.
1: Puc dir-te una?
0: Sí.
1: Acabar com el rosari de l'Aurora.
0: És espectacular.
4: Aurora. Oh.
1: Bàsicament, fracassar. Acabar malament, amb baralles, amb ruïna. O sigui, acabar com el rosari de l'Aurora és fatal.
4: Però qui era l'Aurora? I, o sigui, en què ha vingut? D'on ve aquest, aquesta frase dita?
1: Martí.
0: Ah, bueno, escolta, és que jo això ja ho tinc buscat, però...
1: Ah, busca-ho?
0: No, escolta, jo et dic el que tinc buscat.
1: Vale, doncs va, mira-ho.
0: Vols més?
1: Sí.
0: Vale, mira. Per exemple, us poso un altre exemple, eh? Semblar Can 60.
1: Hòstia, Can 60, és veritat. Què és Can 60? Hòstia, el 60 era un altre desgraciat.
0: Can 60 és una fàbrica.
1: Hòstia.
0: L'expressió prové d'una antiga fàbrica tèxtil que estava situada al carrer de la Riereta, al Raval de Barcelona.
1: Uh-huh.
0: El poble va batejar popularment aquest complex industrial com a Can 60, perquè el local ocupava el número 60 d'aquell carrer. No es van trencar tampoc el cap. Van ser llestos. En aquella fàbrica es llogaven espais, talers i força motriu, primer vapor i després elèctrica, petits artesans industrials independents. Com que hi havia desenes de tallers petits convivint sota el mateix sostre, cadascú treballa al seu ritme i amb els seus horaris, fent sorolls diferents i sense una autoritat central que ho coordinés. El resultat? Un soroll infernal que es va anar i venint constant de gent i una organització total que va acabar gravada en l'imaginari col·lectiu dels barcelonins. Per això es diu, aquesta classe sembla Can 60.
1: Vale, perquè hi ha desordre.
0: Exacte. O a casa seva fan el que volen, això és Can 60.
1: Ah, amigo.
0: Exacte.
1: I després, puc dir-te una altra?
0: Sí.
1: Bueno, aquesta és molt bona. Aquesta, fer safareig és molt bona.
0: Està bé.
1: Fem molt bona.
0: Però el safareig és on rentaven la roba abans.
1: Clar.
0: I llavors, per això hi havia feien...
1: Xafardeo.
0: Xafardeo, perquè al final estava rentant i parlaves.
1: Clar, no es diu xisme. No. Es diu... Safareig.
0: Exacte.
1: És molt bo, en veritat. Tenim xisme. Passa que no dius... No dius vull xisme, dius vull safareig. No? És com...
0: Vull safareig és qui dona molta aura.
1: No, és, ja és com molt... No sé, és molt pedant i tot.
0: És molt català.
1: Sí, és massa català. Vale, puc parlar d'una paraula catalana que em posa molt dels nervis?
0: No, estem parlant de dites... Frases dites i frases fetes.
1: És que a mi em toca molt els collons una... La paraula... Puc dir la paraula? No sé si us fa com ràbia la paraula làmpada.
0: Bé, sí, no, és
4: no,
0: que...
4: No l'he escoltat mai.
0: Làmpada és
1: làmpada.
0: Làmpada.
4: Làmpada, què vol dir?
0: Làmpara.
4: Ah.
0: L'únic en català és làmpada.
4: Doncs mai he dit làmpada a la meva vida.
0: Bueno,
1: és com que aquella D totalment improvisada.
4: Làmpada.
1: Làmpada.
4: No sé.
1: És com que
0: per
1: no,
0: exemple,
4: però tothom diu làmpara aquí, no?
0: Nanos, veure's l'enteniment.
4: Ah, has begut l'enteniment. És com dir... No sé, no me'n recordo. Però
1: que no
4: és...
1: entens res.
4: Sí.
0: Bueno, significa que has perdut la raó. Vale? El sentit comú o actua de manera totalment absurda.
4: A mi m'agrada molt la de ja, beure oli. Ja hem begut oli.
0: Vale.
1: Sí, begut oli.
0: Mira, origen de... Hem begut
4: Sí, crec que era perquè... No, no, perquè crec que era... Perquè antigament es feia un càstig que era veure oli bullint.
0: Exacte. I la Santa Inquisició, una de les teories més populars situada l'origen a la mitjana, s'explica que els tribunals de la Inquisició sometria els condemnats a tortures extremes i, suposadament, un dels càstigs o mètodes de tortura consistia en beure oli bullent o calent als considerats heretges o enemics de l'Església.
4: Allò és xungo.
1: Buah, oli bullint, tio.
0: Un cop aplicat aquest suplici, la situació de la persona ja no tenia cap mena de sortida ni remei.
1: El 1400 era per tothom. Not for everyone.
4: Llavors, ja hem begut olis, com dir, ja no hi ha res a fer, ja l'hem liat, saps? Ja l'hem cagat.
0: Ja, cagada un pastoret.
1: És veritat, cagada pastorets.
0: Cagada pastoret és exactament el mateix que hem begut oli, però...
1: No,
4: cagada pastoret és que l'has cagat.
1: Cagada pastorcillos.
0: Cagada pastoret, mira, és una expressió popular catalana que equival a l'hem cagat, espifiada, cagate lorito o malament rai. Val?
1: Malament rai, també.
0: Malament rai, ojo, perquè està com molt sobre i sotavalorat.
1: Sí,
0: infravalorat. L'origen exacte de la fórmula és de caràcter rural i popular, vinculada al món dels pastors. I ja està. I representa de forma gràfica i humorista la imatge d'un error.
1: Doncs res, senyores i senyors, jo tancaria aquí, perquè falta un minut per tancar. Doncs res, espero que us hagi...
0: Bueno, espero que us hagi agradat la nova secció.
1: Sí.
0: Aprendrem més.
4: Això mateix.
0: Ens veiem el dia 25 de setembre.
4: Ara ja sí que sí, ha començat la temporada, ha començat el curs.
1: He de dir, programa número 81 de tots.
0: Si fem 20 aquesta temporada...
1: Arribem al 100.
0: Arribem al 100.
4: Buah. La liarem grossa, ja,
1: Senyors i senyors...
0: Moltes gràcies per vindre, per escoltar-nos... Bueno, per vindre no, perquè no heu vingut, però per escoltar-nos sí.
1: Adéu-siau, Déu us guard.
4: Arroba Hora dels Joves.
0: I visca el Barça.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El tipus general de l'IBI pujarà un 2,9% a Sant Cugat el 2027, mentre que les quotes anuals de la taxa de residus es reduiran un 47,7%. El ple municipal ha aprovat provisionalment aquest divendres la modificació de les dues ordenances fiscals, amb els vots favorables del govern i el vot en contra de tots els grups de l'oposició. En el cas de l'IBI, el tipus general dels immobles urbans passarà del 0,555% al 0,571%. L'Ajuntament calcula que l'actualització dels tipus generarà 1,38 milions d'euros més que si es mantinguessin els actuals i situa la previsió final de recaptació en 51,4 milions, incorporant també el creixement del padró. Més notícies del ple. Sant Cugat recuperarà el servei regular de grua amb un servei municipal propi. El ple d'aquest setembre ha aprovat una modificació pressupostària que inclou més de 130.000 euros per comprar dues grues per a la retirada de vehicles de la via pública. La proposta també preveu modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament per incorporar un gruista municipal. Hi ha acord gairebé unànime al ple municipal per reclamar la reobertura del Parc Natural de Collserola, tancat des del novembre passat pel brot de pesta porcina africana. Només el PSC ha votat en contra de la moció de la CUP i En Comú Podem, amb esmenes del govern, Junts i Esquerra, que reclama una reobertura progressiva d'aquesta zona. El PP i Vox també han fet suport a la proposta. I més política, però en aquest cas no parlem del ple de Sant Cugat, sinó de partits polítics que poden irrompre el panorama santcugatenc. Parlem d'Aliança Catalana, que ha aprovat el seu comitè executiu local de Sant Cugat. Ho ha fet en un acte celebrat aquest divendres a la tarda al Sant Cugat Trade Center, amb els vots dels militants santcugatencs que tenien un mínim de 6 mesos d'antiguitat. De moment, però, no han triat qui serà l'alcaldable. Sí que han triat el president del nou comitè executiu local, que és Ferran Pujol. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Faves comptades amb Alba Triador.

0: Una ciutat accessible. Comencem amb Laura Tomàs. Ella té 26 anys i conviu amb una paràlisi cerebral i es desplaça amb cadira de rodes.
1: Bon dia, Laura.
2: Bon dia.
1: Com estàs?
2: Bé.
1: Ens pots explicar qui ets i com condiciona la paràlisi cerebral a la teva mobilitat en el dia a dia?
2: Bueno, pues jo sóc Laura, en tinc 26 anys i, com bé has dit, tinc paràlisi cerebral i justament fa poc hem descobert que ve d'un origen genètic.
1: Fem aquesta entrevista, en aquest cas, en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, i enguany el lema que han triat és mobilitat per tothom i de justícia entre generacions. Jo crec que la resposta és òbvia, però jo t'he de preguntar si creus que les ciutats es dissenyen pensant en la diversitat funcional o només per un perfil d'usuari més estàndard.
2: No, jo crec que no es dissenyen pensant en el tipus de mobilitat, sobretot reduïda, i o els tipus de mobilitat diferent. Perquè està molt pensat per gent normativa i gent que potser pues, pot arribar a tot arreu, però així, però la persona amb mobilitat és molt complicat perquè una petita cosa et pot significar una cosa molt gran i hi ha barreres potser invisibles i que potser ens les posem nosaltres mateixos o ens les posa la societat i que s'haurien de com, canviar i jo crec que es pot fer fàcilment adaptant més les ciutats i que estigui realment una ciutat per tothom.
1: Si tu quedes en un lloc nou on no has anat mai, necessites preparar-te el trajecte amb antelació per saber que hi podràs arribar?
2: Sí, el recurs que és més adient per mi és un assistent personal. Malauradament, aquí a Sant Cugat no existeix la figura i si existeix, te l'has de pagar tu. I de moment jo és un recurs que no he pogut utilitzar molt i són recursos que haurien d'existir perquè tu puguis fer una vida autònoma i real, participar en totes les coses de la ciutat.
1: Hem parlat de barreres, no? Tu parlaves de barreres físiques, de barreres invisibles, fins i tot. Quan tu necessites moure't per fer la teva vida quotidiana per Sant Cugat, quines són aquestes barreres que potser als ulls d'una persona que no té diversitat no hi són, però que tu trobes en el teu dia a dia i que fins i tot serien de fàcil solució?
2: Hi ha una cosa molt, molt fàcil que podem canviar tots, i és molt fàcil, és que quan, per exemple, tu et trobes amb mi, si jo vaig amb una altra persona, és molt probable que li parlaran abans a l'altra persona que a mi, perquè entenen que jo no entenc. Llavors, és, sobretot, pregunta'm, o sigui, no tinguis vergonya. Oye, pregunta'm, si jo no ho sé, et diré, pues mira, prefereixo que li comentis. Però que el simple fet de veure'ns acompanyats o de veure'ns amb els nostres amics o amb qui vulguem, no significa que no us puguem entendre.
1: I a nivell de barreres físiques i arquitectòniques, Aura, a Sant Cugat, quines són les que per tu són més urgents de resoldre, que t'impedeixen moure't amb llibertat i amb independència?
2: Pues sobretot diria que els esglaons de les botigues i això, i també pensar que quan fem obres noves, per exemple, ara que estrenaran el Teatre de Unió, jo l'obra que han fet no l'he vist. I llavors no sé si estar adaptat. I, per exemple, a mi les arts escèniques és una cosa que em motiva molt, però jo no sé si podré pujar a l'escenari, per exemple. I llavors, què ha de fer? Esperar-me que em diguin, ah, sí, està adaptat. O de cop potser jo entro en aquell espai i de cop s'adona que no està adaptat. Llavors, és com ho fem? Llavors, tot això desgasta.
1: I en els teus desplaçaments quotidians, per allò que has de fer en el dia a dia, des d'anar a comprar, anar al metge, a fer un passeig, a prendre un cafè, què és allò que cal solucionar i que tu t'impedeix i t'entorpeix?
2: Pues, sobretot, caldria que tot estigués més pla i sobretot que, com veiem aquí, hi ha un forat dels arbres, que a vegades són més grans o més petits. Això impedeix perquè potser les cadires, depèn de com, poden passar o depèn de com se't queda enganxada. I si tu vas sola, pues, ja depèn de trobar-te algú, per exemple, pel carrer. Però a mi em passa moltes vegades que si no conec la persona, potser em fa cosa demanar-li, perquè no sé com reaccionarà. I moltes vegades doncs, em costa potser entendre les reaccions o demanar-li, i em poso nerviosa.
1: Has parlat de frustració, i a mi m'agradaria saber si alguna vegada has deixat de fer algunes coses o anar a alguns llocs de la ciutat perquè no està prou adaptat per la teva mobilitat, que necessites la cadira.
2: Bastantes coses. Moltes vegades jo per anar a fer pràctiques o per moure'm per aquí a Sant Cugat abans agafava el bus, ara ja no l'agafo per una qüestió pràctica i perquè em vaig trobar que moltes vegades les rampes no funcionaven, ja sigui perquè es donaven cops o el que sigui, i llavors estar la rampa bloquejada em gastava més.

0: temps esperant el bus i decidint si el podia agafar o no, que baixant directament al centre del poble, per exemple.
1: Quins són els impediments i com es poden solucionar perquè tu puguis fer ús d'aquest servei públic de mobilitat? Parlem de l'autobús i, si vols, parlem després també de ferrocarrils i trens, si és que la situació és la mateixa.
0: Pues seria molt fàcil de solucionar amb rampes portàtils d'aquestes que es poden comprar a les ferreteries i així seria fàcilment solucionable. I és només tenir-la al bus i tenir previst que si no et funciona la rampa, pues utilitzes aquella per garantir l'accés. I després que tota la gent que hi ha dins del bus garanteixi que hi ha un espai que tu et puguis posar i el respecti. Perquè moltes vegades vas o moltes vegades ens hem trobat que si jo quedo amb les meves amigues ja som dos cadires i a lo millor l'altra persona no em pot pujar i jo vull anar amb ella a qualsevol lloc i s'ha d'esperar mitja hora més per poder agafar un altre bus, saps? Pues que això estigui més ben pensat i tot això. I sobretot els trens, pues, per exemple, les botoneres, a mi, depèn de quin tren, si és un dels trens antics, no em van bé perquè no puc fer pressió per sortir. I a vegades pues, m'he quedat atrapada o coses així. O coses tan simples com avisar les parades que els hi funcionen els ascensors. Per què? Perquè és una putada molt gran que baixis a una parada i trobis que l'ascensor no funciona. Perquè tens que donar una volta més gran o solucionar-ho d'alguna forma. I en el cas de persones que poden caminar o que tenen un cert equilibri encara, però jo no em puc desplaçar-la per mi mateixa si no és amb la cadira. I llavors, que estigui garantit que tu puguis saber a quina estació baixaràs i si funciona els ascensors o si passa alguna que et puguin avisar o que tu tinguis un servei directe en el qual tu puguis trucar i dir vale, vaig a agafar això. Funciona, no funciona, com ho fem? Pues això estaria bé.
1: Fins a quin punt una bona accessibilitat a tu et dona independència?
0: Ens dona molta independència. I a mi, sobretot, que sóc una persona pues, molt viva, que m'agrada molt la cultura, que m'agrada estar present, participar, a mi que els jocs estiguin adaptats em dona molta independència perquè em garanteix l'accés a qualsevol lloc. Que si no, i em garanteix sobretot que pugui anar de forma independent sense pretendre que els meus pares o una persona hagi de venir, que això és un altre tema.
1: Què li diries si tinguessis al davant l'alcalde, els tècnics de mobilitat i alguna persona que planifiqués, no?, aquestes millores a la ciutat?
0: Pues que es plantegin sobretot això del tema dels assistents personals i les figures de suport, perquè realment és molt important i molt necessari, perquè si no, molts joves es queden sense recursos i es veuen tancats a casa seva per no tenir recursos d'accés a la feina, de visibilitat, d'estar amb els amics, de tenir una vida plena, que al final és el que volem, és ens movem diferent, però som persones, al cap i a la fi tenim les nostres necessitats, però volem que estiguin cobertes per poder accedir, com tothom, a qualsevol espai. No pot ser que per una barrera física, que jo no he triat en aquest cas, no pugui accedir a un espai.
1: Aura Tomàs, moltes gràcies per compartir amb nosaltres el teu dia a dia i tots els reptes de la mobilitat que té la ciutat, perquè efectivament sigui una mobilitat per a tothom, que de moment veiem que de deures n'hi ha molts per fer.
0: Gràcies.
2: Laura ens explicava com una rampa que no funciona, un esglaó o la manca de suports poden acabar condicionant tota una jornada. Canviem ara de mirada i ho fem per conèixer una altra realitat de la mobilitat. Parlarem amb la Montserrat Trias i en Llorenç Sabater, dues persones amb ceguesa, que ens expliquen quins obstacles es troben cada dia caminant pels carrers de Sant Cugat o simplement intentant agafar l'autobús.
1: Montserrat i Llorenç, explica'ns una mica la vostra situació visual i com això condiciona els desplaçaments en el vostre dia a dia.
3: Bé, la nostra situació visual és que no hi veiem, o sigui, ceguesa total, i això condiciona, depèn dels espais que per desplaçar-nos per la ciutat, depèn dels espais, ens és molt més fàcil o molt més complicat. Sovint ens trobem que els espais oberts, que són els que tothom percep com més fàcils, per nosaltres són més complicats. També ens trobem en una ciutat que és molt, molt gran i llavors el transport públic de vegades ens ajuda, però de vegades no tant. perquè o no funciona prou com hauria de funcionar, perquè no està prou ben mantingut, per diferents qüestions, no?
4: Jo tampoc hi veig gens, en principi, no, al principi veia el metre de llums, ara només veig si és de dia o de nit, amb miqueta, però l'única la meva part de moure'm és, pues, seria poder un plat diferent a la Montserrat, perquè jo vaig amb el gos guia, llavors en els llocs així més o menys que el gos ho coneix, no tindríem problema si és més espai, més ample o així. L'únic que sí que depèn molt de que el gos vulgui anar on jo vull anar.
3: Sovint hem d'estar molt a sobre de que es compleixi. Ara hi ha un codi d'accessibilitat, que hi ha unes normatives, però que no sempre agrada complir-les, o per estètica, o perquè poden molestar una mica a vegades el comerç, o per altres raons, eh? I de vegades no s'aplica, o perquè encara no hi ha prou coneixement ni difusió, o perquè no sempre està compartit per les persones que prenen decisions com s'han de fer les coses, no? Llavors sí que intentem les entitats pressionar perquè es faci bé, però això hauria de sortir més com de sèrie, no? I no sempre ho aconseguim.
1: A Sant Cugat, quina és la principal dificultat que us trobeu a l'hora de desplaçar-vos? Heu esmentat els espais oberts, per exemple?
4: En principi, la part més complicada a vegades és, sobretot, orientar-nos, perquè la part aquesta més antiga, la part del centre, la cosa que hi ha és molt peatonal, i llavors han perdut les referències d'una vorera tradicional. Orientar-te per dintre és més complicat, perquè pots creuar-te un carrer i no te'n dones compte, perquè com que no s'acaba la vorera, acabes perdent. Aquí faltaria molt aplicar el codi d'accessibilitat per tal de ficar encaminaments i franques de seguretat per tal de que ens puguem orientar molt més fàcilment. A part, també trobem que, com que és una zona que hi ha molta restauració o molt de comerç, llavors hi ha molts obstacles al carrer, a la vorera, al costat de la vorera, de la façana, cosa que fa que haguem de fer siga-sagues, i una persona que va amb bastó, al final, fins que no toca l'obstacle, no pot separar-se de l'obstacle. I vas així tot el rato donant cops, com si fos una rumba.
1: Hi ha algun lloc o algun camí que eviteu fer perquè precisament és més complicat o us posa en risc?
3: Sí, evitem bastant anar des del carrer de la Torre, anar cap a l'Avinguda Cerdanyola, perquè hem de travessar Francesc Macià. I s'ha fet una plataforma única en un espai que és immens, que s'haurien pogut fer voreres perfectament ben fetes, amb rampes perfectament ben fetes, i s'ha optat per una plataforma única, que l'únic que fa és augmentar molt la inseguretat. S'ha mirat de minimitzar el problema posant els botons de seguretat i les franges d'encaminament de la façana fins als llocs de pas de vianants, però no dona la mateixa seguretat que la vorera, perquè sovint no es detecten a temps, sovint estan plens d'obstacles que t'ho tapen, dona fins i tot un punt d'angoixa. I per tant, ara que hi ha un bon eix comercial a el que seria l'Avinguda de Cerdanyola, nosaltres tendim a evitar-lo.
1: Clar, justament, a vegades hi ha barreres d'accessibilitat i de mobilitat, que moltes vegades la població que no tenim problemes per desplaçar-nos, les que veiem més evidents són aquelles que afecten les persones amb mobilitat reduïda perquè van en cadira de rodes.
3: Sí.
1: Però hi ha molts altres tipus de restriccions de la mobilitat, com pot ser les persones que teniu ceguesa. Mm. Hi ha alguna d'aquestes problemàtiques que potser no són evidents per la majoria, però per una persona que no hi veu, són greus?
4: Un dels problemes que tindríem seria agafar un bus de Sant Cugat, per exemple. Primer de tot, ja tenim un problema per localitzar la parada del bus. Hi ha parades que hi ha marquesina, altres que hi ha un pal. Això és un problema, ja trobar-la, perquè a vegades costa localitzar-la. Després, quan pares, estàs allà, saber si el bus que t'arriba és l'L1 o l'A4. Perquè, clar, fins que no para el bus, li preguntes al conductor, tu no saps si allò et porta cap un cantó o l'altre. Després, una vegada estàs dintre, has aconseguit pujar al bus, és saber on t'has de baixar. Perquè, clar, hi ha parades que para, altres que no, o sigui, no pots anar fent com vas... quan vas amb el ferrocarril, saps que com a si no parlés, tu agafaries i comptant les parades sabries on has de baixar. Un bus se'n pot saltar quatre, si no hi ha ningú que demana la parada. Llavors has d'anar tot el rato pendent de que si el conductor se'n recordarà de dir-te on has de baixar o anar preguntant tot el rato.
1: Fem una radiografia per aquest sistema d'autobusos. Com hauria de ser una parada d'autobús perquè fos accessible?
3: D'entrada, és que les d'aquí Sant Cugat ja trobem que tenen mancances fins i tot per la gent que hi veu, perquè hi ha pantalles informatives que no funcionen sistemàticament. Llavors, sí que hi ha els números de la parada, però només hi són amb escriptura visual. Aquí també caldria, hi hauria d'haver-hi la informació en braille, de quines línies paren allà, en quin sentit. Tampoc funciona el sistema que et digui l'autobús quin número és des de l'exterior, apretant el mando que ens activa els semàfors.
1: Quines mesures concretes millorarien la vostra autonomia?
4: Bueno, en primer de tot, faltaria el que... per poder trobar la parada, que hi haguessin els encaminadors correctes per poder anar des d'un punt de la paret, per exemple, del peu de façana fins a la parada de bus. Que a les parades, si aquí és en braille o en veu, d'alguna forma, digués el número de parada, els busos que paren allà i el recorregut que fan. Després faltaria que el bus, quan t'arriba, s'anunciés quin és, com el mateix que fa, al final, quan si agafeu ferrocarrils, quan arriba un tren i mira que aquí a Sant Cugat tots van cap a... Bueno, un pot anar cap a Terrassa o Sabadell, si no estigués anunciat, podries anar un cantó a l'altre. El bus hauria de ser igual. I a dintre la megafonia. Encara que sigui amb una app que tu poguessis avisar al conductor d'aquella línia, dient, estic a aquesta parada, vull agafar el L2 quan parem, sobretot perquè estic aquí. I llavors també seria molt més fàcil, no dependria tant de que, perquè també abans també és molt empipador que pari un bus, és el L3, no, és que agafo l'altre, i para a l'A4, no. També és un rotllo fer parar tots els busos i anar dient que no, fins a que toca el teu, no? Llavors, igual una forma de que tu poguessis avisar al conductor, estic aquí una persona cega, per favor, para'm, ja seria molt més àgil i menys estressant per nosaltres pensar, ai, és això el bus o no? I ara quan siguin elèctrics, que ara els nous seran elèctrics, que a més a més no els sentirem, pot ser que passin tres busos i no ens haguem enterat si el conductor no ha sigut prou amable de dir, ui, hi ha una persona cega, preguntem-li.
1: Què els diríeu als responsables polítics i tècnics de mobilitat de Sant Cugat? Quines demandes els hi faríeu concretes?
3: Exactament aquestes. Que apliquin el codi d'accessibilitat del 2023, que ara ja està plenament en vigor. Mm. Ara que han fet licitació per autobusos, confiem que això ho hagin tingut en compte.
4: Clar, l'avantatge que tenim ara en aquest moment, o en teoria l'avantatge, és que teòricament quan fan obres públiques o facin licitacions, hi ha un codi d'accessibilitat aprovat que està molt ben fet, i si l'apliquen, en teoria, moltes que es problemes de tot el que anem dient ara aquí, no hauria d'haver aquest problema, perquè ja està contemplat en el codi de que el bus ha de tenir un avisador intern, que ha de tenir un avisador extern, que la marquesina ha d'haver encaminaments, tot això està recollit en el codi. El problema aquí és que és fàcil poder que ho apliquin en coses noves, però és més complicat arrencar tots els carrers i ficar encaminaments o prancs de seguretat a tots els carrers, és més complicat que no pas quan fas cosa nova.
3: I també ens trobem que a vegades encara no està com el que et deia, no? El codi no està incorporat en el cap dels que prenen decisions, en els que ofereixen els serveis, i encara ens trobem amb alguna licitació nova que, clar, no acaba d'incorporar-ho.
1: I a la ciutadania hi ha alguna cosa que us agradaria dir-los-hi que us pugui ajudar a millorar la vostra manera de desplaçar-vos per la ciutat?
4: Sí, que respectin els encaminaments i les franges aquestes de seguretat que hi ha al costat dels carrers. Que no deixin els cotxes aparcats sobre a la zona protegida, doncs que no aparquin el cotxe allà dintre, no deixin les coses allà, perquè llavors quan nosaltres passem, teòricament pensem que allò és segur, que és molt segur, i pataplam contra el cotxe, amb la porta oberta.
3: Bueno, cotxes o altres obstacles, paquets, contenidors d'alguna cosa, d'obres o del que sigui, plantes per fer bonic...
4: O les escombraries de la cosa, de la recollida selectiva dels comerços.
1: Montserrat Llorenç, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres els reptes que encara tenim en clau de mobilitat a la ciutat. Moltes gràcies.

0: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
5: ...1948... Lleida. La Maria torna a casa. Troba la reixa oberta, rovellada, i el jardí cobert de males herbes. La porta principal, només ajustada, amb el pany destrossat. No queda ni un moble. Tots els sostres han cremat i les habitacions han estat saquejades. La Maria fuig corrents. Allò ja no és casa seva. Però no pensa donar-se per vençuda, sobretot per la memòria del seu pare. De l'avi.
6: Acabem d'escoltar un fragment del 7è episodi del podcast Sentir l'Arxiu, dedicat a Maria Macià, la filla del president de la Generalitat, Francesc Macià. Per explicar-nos la història, ens acompanya, com cada mes, en Miquel Pérez Latre, el cap de l'àrea del Fons Històrics de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Ben tornat, Miquel.
7: Gràcies.
6: A l'últim capítol, abans de... amb el que vam acabar la temporada del programa l'any passat, vam descobrir la història d'en Ramon Calix, un soldat barceloní que va lluitar i també morir a la Guerra d'Independència de Cuba, però avancem.
7: Sí, avui avancem en el temps i per conèixer la figura de Macià, però des d'una altra perspectiva, a través dels ulls de la seva filla, el fons de la qual es conserva, com també el del seu pare, a l'Arxiu Nacional.
8: El pare s'asseia a la vora del meu llit i m'explicava històries i em cantava cançons per fer-me dormir. Sovint entrava a la meva cambra i començava a donar voltes tot gesticulant per divertir-me mentre cantava.
6: Miquel, aquest record ens presenta un Francesc Macià una mica allunyat del mite polític que probablement tots tenim al cap, no?, pel que ens ha arribat. Qui era la Maria i quina relació tenia amb el seu pare?
7: Bé, la Maria Macià Lamarca va néixer a Barcelona el 1897 en el si d'una família burgesa. Tenien propietats a Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Lleida, Alcarràs, els diversos orígens de la família. Els seus germans eren bastant més grans que ella, de manera que els van enviar a estudiar en sengles internats, mentre que la Maria, que era la petita, la van acabar criant a casa. Per tant, la relació que ella tenia amb els seus progenitors era d'alguna manera especial, més estreta, i sobretot i principalment amb el seu pare.
6: Era l'única nena?
7: Sí, sí.
6: Ara sí, m'explico sí. Això també de casa, eh?
7: Sí, sí, sí.
6: En aquella època.
7: El pare de la Maria era militar, com és sabut, del cos d'enginyers de l'exèrcit espanyol, especialitzat en ponts, ferrocarrils i telègrafs. I des que havia entrat amb només 16 anys a l'acadèmia, havia passat per diversos destins, Barcelona, Sevilla, Madrid, fins que el van destinar a Lleida. I va arribar amb el rang de capità, i és allà on va conèixer l'Eugènia Lamarca, i amb ella doncs, va formar la seva família. Però aquesta vida tranquil·la de militar a províncies es va començar a capgirar amb l'avenç del catalanisme polític. I un dia Macià torna inesperadament del casino de Lleida, entra a casa molt exaltat i li fa a la seva dona una petició ben estranya.
9: Eugènia, de seguida roba de paisà. No puc tolerar que el general parli així de Catalunya estant davant de tothom. Al meu entendre, són paraules molt despectives absolutament equivocades i vull que se sàpiga el meu desacord, la meva repulsa, la meva indignació. Però vestit de militar no li puc contestar.
6: Clar, per entendre una mica aquesta reacció que tu ens deies, no? una petició estranya del de porta'm roba de paisà, ens hem de situar en un dels episodis més tensos que hi va haver en aquell moment en el catalanisme, a principis de segle XX. Són els fets del Cucut. Recorda'ns, Miquel, què va passar exactament?
7: Doncs aquell 25 de novembre de 1905, una colla d'oficials de l'exèrcit van destrossar la impremta del setmanari Cucut, perquè havia publicat un acudit en què es mofava de l'exèrcit. La mateixa nit van assaltar la redacció de La Veu de Catalunya, que era el diari que recollia la línia ideològica de la Lliga Regionalista d'Enric Prat de la Riba, de manera que van agafar llibres, diaris i senyeres i les van llançar per la finestra i les van cremar al carrer al crit de Viva Espanya. Això va provocar un important rebuig popular, aquests actes vandàlics, i com a contrapartida va enardir també el govern, de manera que es va prohibir formalment el Cucut, es va empresonar fins i tot el director del diari, de La Veu de Catalunya, i fins i tot es va arribar a suspendre les garanties constitucionals.
6: Mira, sona fets històrics de no tan lluny també, oi?
7: Correcte. Els militars es van encoratjar i van començar a fer circular uns plecs de signatures per totes les guarnicions, d'alguna manera per solidaritzar-se amb aquests oficials de Barcelona als quals se li havia discutit doncs, la seva actuació. A tot arreu, doncs, aquestes guarnicions es van anar posant del costat d'aquests militars, però quan la comissió va presentar el plec de signatures a la comandància de Lleida és quan es va trobar amb el refús del coronel Macià.
6: Amb aquesta indignació. I és aquí on la Maria diu que neix, de fet, aquest personatge que és el que tots coneixerem després com l'avi, no? Aquesta imatge del bigoti, dels cabells blancs de Macià.
8: I així, de cop i volta, amb aquell refús contundent, el meu pare, que fins aleshores s'havia mantingut completament al marge de la política, emergia de sobte amb una força impensada i sorprenent a la llum pública, entrant abruptament en un nou tombant de la seva vida. Aquella actitud honesta que, en tot moment i en les circumstàncies més adverses, el portà sempre a manifestar-se obertament contra les causes injustes, li valgueren de seguida la simpatia de la gran majoria dels catalans que, afectuosament, l'anomenaven l'avi.
6: Clar, i a partir d'aquí la història d'alguna manera s'accelera, arribem a la República, a la recuperació de la Generalitat i a la presidència de Francesc Macià. Però la Maria també haurà d'afrontar molt aviat la guerra i l'exili. De fet, aquesta és la seva història.
7: Sí, ho expliquem una mica, amb una mica més de detall. El 12 d'abril de 1931, Francesc Macià va guanyar les eleccions municipals, que s'havien plantejat com un plebiscit a la monarquia, i va proclamar l'estat català dins d'una federació ibèrica. De fet, pocs minuts després que el Lluís Companys hagués proclamat la República Espanyola des del balcó de l'Ajuntament de Barcelona. En només 3 dies, però, aquestes aspiracions de Macià es van veure frustrades pel pacte amb les autoritats espanyoles, que no van acceptar aquesta denominació de Catalunya com a república ni la concepció, d'alguna manera, confederal de l'Estat que hauria suposat acceptar-ho. Així, entre el pragmatisme i la resignació, es va acabar recuperant aquesta denominació històrica de Generalitat de Catalunya per designar aquest govern autònom que naixia. Després de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia, Macià va ser elegit president, un càrrec que, de fet, va ocupar poc més d'un any.
6: Mira que és un dels presidents més recordats,
7: I tant, sí,
6: tot doncs, i està breument a l'exercici de la presidència.
7: Perquè va morir sobtadament el dia de Nadal de 1933 a causa d'un apendicitis. 4 anys més tard, ja en plena Guerra Civil, moria també la seva dona, la mare de la Maria, l'Eugènia Lamarca, i un any després, ja empesa per les tropes franquistes, la Maria va haver de fugir, d'exiliar-se a Perpinyà, i des d'allà no va trigar doncs, a passar a Amèrica després que els alemanys ocupessin França.
6: Com molts altres catalans en aquella època, eh?
7: Sí, la retirada i l'exili que va afectar doncs, a tants centenars de milers de catalans. La Maria Macià, per tant, viu a Mèxic, però el 1948 decideix abandonar l'exili i enfrontar-se a qui sigui per recuperar aquestes propietats familiars confiscades. L'empresa, evidentment, no és fàcil. El país es troba en plena dictadura, una dictadura que castiga durament la dissidència. I, a més, les penes que se li han imposat a ella personalment, com a filla del president Macià, encara que els seus pares ja havien desaparegut, és una bona mostra d'aquesta política franquista de repressió.
6: Evidentment, no tornava sent qualsevol, tornava amb un cognom que, d'alguna manera, per al franquisme l'estigmatitzava, no? Ella decideix tornar de l'exili, però la Maria no només ha de recuperar casa seva, també ha de plantar cara directament a aquestes institucions del règim. Ella mateixa ho explicava així.
10: El règim del general Franco m'havia condemnat a pagar una multa d'un milió de pessetes i a un exili de 17 anys a Pamplona. I no podia sortir de Madrid sense passar abans pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques, presidit aleshores per González Oliveros, un home que es recordava amb terror a Catalunya.
6: I malgrat tot això que sentim en paraules, no, de la mateixa Maria, ella no es rendeix. Com aconsegueix recuperar les propietats i anys més tard també la documentació del seu pare, que de fet avui és la que es custodia a l'Arxiu Nacional de Catalunya?
7: Doncs la Maria viatja a Madrid, s'hi confronta directament amb el president d'aquest Tribunal de Responsabilitats, en González Oliveros, i valenta aconsegueix fins i tot, amb el pas del temps, que li tornin fins i tot els diners d'aquesta multa. Aquesta multa a la qual se l'havia condemnat. I és en aquest moment que, acompanyada del fill de l'antic administrador, torna a Lleida amb l'objectiu de recuperar totes aquestes propietats, com hem vist en aquell tall inicial, no? Unes propietats que, justament en el cas de Lleida, els falangistes acabaven d'abandonar després d'anys que n'haguessin fet ús. La casa de Lleida estava totalment destrossada, però no així la de Vallmanya, aquesta casa familiar d'estiueig al municipi d'Alcarràs, de manera que la Maria demana un crèdit bancari i, posant grans esforços, any rere any, amb l'ajut d'aquests administradors, va aconseguint tornar a posar en explotació tot aquell patrimoni i recuperar plenament les terres on havia viscut. Uh-huh. El 1977, ja mort el dictador, és quan ella decideix fer, a més, la reclamació oficial per recuperar la documentació, l'arxiu del seu pare, el qual inicialment s'havia perdut la pista. Són unes conegudes com caixes verdes de Vallmanya, que van ser localitzades, de fet, per l'arxivera de la Diputació de Barcelona, conjuntament amb documentació de l'època del seu pare com a president de la Generalitat. Finalment, aquest fons va acabar ingressant a l'Arxiu Nacional ja el 1990.
6: Déu-n'hi-do, ja van passar anys, del 77 al 90.
7: Sí, sí, sí, sí. I, bé, la Maria Macià va viure, de fet, a Vallmanya fins ben entrada la seva vellesa, i va morir, doncs, l'estiu de 1997, justament quan tenia 100 anys.
6: Déu-n'hi-do, amb la vida que havia passat, amb una guerra, amb un exili, a arribar als 100 anys. Vull dir, generacions de gent
7: forta.
6: Gent
7: forta, sí, sí.
6: Al final, una vida sencera, dedicada a preservar una memòria familiar, que avui és també la nostra memòria, la memòria col·lectiva. I precisament parlant de dones i de memòria, aquesta setmana l'Arxiu també posa el focus en una altra figura imprescindible, la Clementina Arderiu. Què teniu preparat, Miquel?
7: Sí, anem de dona a dona.
6: Sí, jo estic molt contenta avui, ja ho saps.
7: I enguany justament celebrem l'any Clementina Arderiu, poeta insigne, amb motiu dels 50 anys de la seva mort. I justament dimecres vinent, el 30 de setembre, s'obren els actes de manera oficial per part del govern. L'Arxiu Nacional també, des de poc després d'ingressar al fons Macià, l'any 92, va ingressar també el fons personal de la Clementina Arderiu, de manera que vol contribuir també intensament a aquesta celebració. I també és un element estratègic per nosaltres, perquè volem fer tan visibles com puguem els fons documentals produïts per dones, que per desgràcia en tenim pocs, en tenim pocs, i d'alguna manera reparem, doncs, històric, aquesta injustícia històrica. No? Uh-huh. Per tant, a partir d'aquesta setmana, l'Arxiu Nacional acollirà fins al 12 de novembre l'exposició que ha preparat la Institució de les Lletres Catalanes amb motiu de l'any de la poeta. Tindrà més, en el cas de aquesta exposició es podrà veure després a altres indrets, però l'Arxiu Nacional tindrà el bonus de que també s'hi podrà veure una selecció de documents originals.
6: Per tant, és una oportunitat del única. És fins al 12 de novembre, no? Des del 30 de setembre al 12 de novembre. Per veure l'exposició amb aquest afegitó de tenir al fons de Clementina Arderiu.
7: Correcte. I aleshores el 15 d'octubre és quan farem formalment la inauguració de l'exposició i ho farem coincidir a 6:45 de la tarda i a 7:00 ho farem coincidir amb la participació de l'Arxiu al 26è Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat.
6: Sí, senyor.
7: On la comissària de l'any Clementina Arderiu, que és la professora Maria Callís, i la poeta Blanca Llum Vidal faran un diàleg i també llegiran poesies de Clementina Arderiu per conèixer doncs, millor la seva vida i la seva obra.
6: Home, és un trio, no? És un trio aquest de Maria Callís i la Blanca Llum Vidal amb textos de Clementina Arderiu que té pintassa, per dir-ho col·loquialment.
7: Jo no m'ho perdria, veniu a l'arxiu.
6: Vinga, recordem.
7: Ja sabeu que podeu fer reserva enviant un correu a l'adreça anc.cultura@gencat.cat.
6: Agafeu l'agenda, preneu nota dijous 15 d'octubre a les 7 de la tarda i a partir del 30 de setembre també aquesta exposició amb aquest bonus del fons de Clementina Arderiu. Miquel, moltes gràcies.
7: A vosaltres.
6: Restem a l'espera de tornar-nos a retrobar d'aquí 4 setmanetes amb una nova història per recuperar del podcast de Sentim l'Arxiu.
7: Fantàstic, un plaer.
6: Moltes gràcies.
11: Braseria La Bolera.
12: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
11: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
12: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
11: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
12: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
11: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
0: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
13: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
13: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
13: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
14: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
0: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
15: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
16: Braseria La Bolera.
17: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
16: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
17: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
16: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
17: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
16: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
18: Un règim autoritari, militarista, jerarquitzat. Les dones gel·les tenien pitjor.
19: Els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Actuaven amb una samarreta on tenien el llugo i les fletxes, que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions.
20: Com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comença el període de tortura.
21: Españoles, Franco ha muerto.
22: La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat.
23: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
24: els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà. Facin
25: els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
26: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
27: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: programa dels divendres, fent-vos una mica de propostes per activitats per gaudir al cap de la setmana a la ciutat, potser a vegades fora, ja ho veurem, però que hi hagi activitats per a tots els gustos i colors, perquè no ens haguem de quedar a casa, ni al sofà, ni mirant el telèfon mòbil, sinó que sortim, socialitzem, gaudim de la cultura i ens ho passem bé. Ho farem amb la Sara Vella i l'Eduard Gené. Molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia.
2: Hola, bon dia, Alba.
0: Tenim la Sara, que ens farà les propostes més generalistes, i l'Eduard, evidentment, es centrarà en aquelles que formen part del que diríem el títol arts escèniques. Sara, comencem amb les activitats que tu ens destacaries, perquè d'activitats n'hi ha moltes.
2: N'hi ha moltíssimes. Si mireu l'agenda de Cugat Media, veureu que cada cap de setmana està replet d'activitats. Les que he seleccionat jo avui, bé, començaré per una que és una mica musical, Eduard, perdona'm, però crec que no l'havies inclòs tu
1: en les
2: teves. Es tracta del Festival Quilòmetre Zero.
1: No.
0: Els vam tenir aquest dimarts al Faves amb el Pau Sans que ens explicava. Sara, recorda'ns en què consisteix.
2: Doncs mira, durant el dissabte...
1: És un mixte.
2: Hi ha una mica de tot, sí.
1: Una mica de tot.
2: Sí, hi ha un pupurri aquí. El Parc de Can Bernet, des de les 11 del matí fins a la 1 de la matinada, estarà ple d'activitats, música i menjar, també. Per exemple, tindrem les actuacions musicals d'Ainara Bassa, Una casa en el árbol, Marta Romaní Vidal, la santcugatenca Marina Bibi Face i la Carabé, entre molts altres. Si teniu gana, hi haurà diversos food trucks per poder menjar una miqueta per allà. I per les famílies, pel públic familiar, a partir de les 12 del migdia hi haurà un karaoke kids, que sempre que ho he vist té molt èxit. Les criatures pugen a l'escenari i, bueno, es converteixen aquí en
0: les estrelles.
2: Sí. I, a més, també hi haurà jocs, pintacares i un fotocall per això, pels més petits i petites.
0: Activitats pel gust de tothom, ens ho deia el Pau Sans. No cal que aneu tot el dia, però si teniu un moment, passeu-hi. I, a més, aprofiteu i doneu suport als artistes, que són tots quilòmetre zero, com diu el festival, són de casa i necessiten també de l'escalf. I si és dels seus veïns i veïnes, doncs, què millor.
2: Després tenim, ja deixant de banda la música, tenim l'exposició del Paco Minuesa, que va inaugurar aquesta setmana passada, que es diu La ciutat que m'habita. Doncs aquest dissabte hi haurà una primera sessió gratuïta que farà ell mateix, la guia, parlarà de les seves obres, és a les 12 del migdia. Està a la sala capitular del claustre, al Museu de Sant Cugat, i no necessita inscripció prèvia i és gratuïta.
0: Perfecte, i després pots anar a fer un vermut.
2: Sí,
0: per exemple.
2: Per exemple, és un bon pla. L'exposició La ciutat que m'habita, que és com es titula, plega una selecció de 13 pintures que posen de manifest elements singulars de Sant Cugat, entre ells el monestir. Per l'artista, segons ha explicat, pintar la ciutat vol dir expressar les seves emocions, els llocs on ha viscut, amb la seva família, i mostrar la relació entre la metàfora i el que és real.
0: Molt rebé. I el diumenge em sembla que toquen sardanes.
2: Sí, el diumenge és el dia de les sardanes, que de fet arriben a... fan aquest cap de setmana el 51è aplec de la sardana. Se celebrarà a la plaça d'Octavià al matí i a la tarda. Al matí podeu anar-hi a partir de 12:45 del migdia i a la tarda 4:45 de la tarda. Hi haurà un acurat programa de sardanes amb diverses cobles i, a més, hi haurà un concurs de colles improvisades. Per poder-hi participar, cal apuntar-se el mateix dia a la taula de l'entitat sardanista i s'ha de ser entre 8 i 10 persones. Així que, si us animeu, ja
0: us anem colla. Mira, els de la tertúlia del JAP ja us podeu anar a inscriure.
1: Seria bastant complicat. No, jo us parlaré de dues coses que es fan el divendres, dues coses que es fan el dissabte i dues coses que es fan el diumenge.
0: Corre.
1: Diferents, eh? Diferents.
0: A veure, propostes per tothom.
1: Comencem pel divendres, evidentment. A les 20 hores, al Casino de la Floresta, la Filoxera Forestana presenta la següent obra de convocatòria d'aquest any d'Altre Teatre, amb La taverna de los perros, de Miguel Peña Novo, que està dirigida per Andrea Montero Sánchez i amb Montse Escolano. La música i l'espai sonor és de Mario Llanes, amb el mateix autor com a actor, acompanyat de diferents actors i diferents actors actius. També expliquen que és un retrat agradós, tendre i ple d'humor sobre la vida del barri, la lluita social i allò que passa quan la política truca a la porta d'un bar.
0: Doncs actualitat, no? Actualitat...
1: Idioma castellà i català, barreja. I durada de 80 minuts i el preu 3 euros.
0: Ben assequible.
1: Està molt bé. El mateix divendres, al Teatre Auditori Emma Vilassau, tenim Gospel. Es diu un programa que es diu Gospel per Guinea. O sigui, que serà un concert, doncs, filantròpic. I aleshores hi ha quatre conjunts de gospel, un d'ells aquí de Sant Cugat, de l'associació Batec Sant Cugat. I el dissabte passem a les 20 hores al Teatre Auditorium a Vilarasau, que continua els monòlegs. En aquest cas, Leonora, d'Alberto Conejero, que ell mateix dirigeix, i que interpreta una actriu mexicana, Natalia Huarte. L'espectacle diu que evoca l'univers de la pintora Leonora Carrington, amb una mirada especial als seus anys de joventut a Espanya després de la Guerra Civil, i que proposa celebrar la llibertat creativa, la rebel·lia i el poder de la imaginació. Idiomes al castellà, durada 70 minuts, preu 28 euros. Bueno, això ja està una mica... I acabada la funció, hi ha un col·loqui amb la companyia. I el dissabte també, a les 21 hores, a la sala capitular del claustre del monestir, el concert del 8è Festival Contratemps amb Escaramuzas de Plata, València 1700, que és un grup valencià, música trobada, que ha creat una soprano, la Pilar Moral, que és molt bona, jo la recomano molt, acompanyada per Enric Llorenç i Fernando Pascual als violins i Francesc Vall de Cabres al clavecí. Hi ha tientos, cantates, danses, àries, villancets i un repertori de música antiga recuperades pel grup. Idiomes? Moltíssims, diversos. Durada 80 minuts, preu 12,90. Això està Vinga. Millor.
0: Assequible, també.
1: Fins aquí, això sí. Està bé. I el diumenge, a les 19 hores, al Teatre Auditorium a Vilarasau, el monòleg L'Invencible Verano de Liliana, d'Amaranta Osorio, a partir de la novel·la del mateix títol de Cristina Rivera Garza, dirigit per Juan Carlos Fischer, interpretat per Cecilia Suárez, que és una gran actriuassa. Gran actriuassa. Un colpidor monòleg sobre la memòria, violència i justícia que transforma el dolor en paraula i dona veu a una història silenciada. Durada 75 minuts, preu 28 euros.
0: Puja una mica més el pressupost.
1: Sí.
0: Cadascú sap la seva butxaca.
1: Exactament.
0: I per a la família no oblidem, tenim coses?
1: Exactament, no oblidem que hi ha espectacles en família, en aquest cas el diumenge a les 12, recomanat per majors de 4 anys. Això és difícil, eh? Jo tenc moltes famílies, perquè si tenen 3 nens, un té 2, un té 4 i un té 6, doncs llavors van amb el de 4 i el de 6, i els dos què fan amb ell? Ens el porten.
0: No passa sí. res, exacte.
1: Bueno, per això t'ho dic.
2: Som més espavilats els petits.
1: Sí. I això és el Teatre de Mirasol, es diu Espumae, amb la companyia Malabufa, m'agrada el títol, Malabufa, que ens presenta un molt teixit d'aire i aigua. Un personatge atrapat en un univers de sabor. La direcció és d'Agustí Sanlleí Bertran i Eva Maria Jiménez. Ell mateix és l'intèrpret, durada 55 minuts, preu 6.
0: Bueno, 55 minuts per nens, tampoc és poca estona, eh?
1: Això està bé.
0: Escolta'm, de tot això que hem dit avui, per acabar breument, Eduard, la teva recomanació.
1: És difícil. Jo tinc dues coses que em semblen molt, molt, molt interessants. L'una és el concert de Contratemps, pel tipus de música, i perquè jo he escoltat diferents versions de música trobada, m'ha semblat boníssima. La Pilar, sobretot, la Pilar Moral, la soprano, molt, molt bona. I una altra és aquest la Maranta Sorio,
0: el monòleg
1: de Liliana, amb la Cristina Cecília Suárez, que a mi també em sembla molt bo, molt bo. Jo, clar, llavors penso, un és un preu una mica més car, què hi farem?
0: La cultura es paga, veurem en què,
1: sí,
0: no? S'ha de triar en què invertim.
1: Tens la possibilitat, com que són dues coses de dos dies diferents... pot fer
0: també pot ser algunes de les altres propostes que ens deia la Sara, que moltes
1: també,
0: són gratuïtes,
1: també.
0: Eh?
1: Sí,
0: que a vegades...
1: Home, jo l'exposició que has parlat del
0: Paco Minuesa,
1: aquesta no s'ha de perdre. No s'ha de perdre perquè és extraordinària.
0: Doncs ja ho sabeu, teniu l'agenda farcida d'activitats, només falta que trieu la que més us agrada de les recomanacions que ens porten la Sara i l'Eduard, i encara en trobareu moltes més a l'agenda de Cugat Mèdia. Moltes gràcies. Nosaltres ja marxem. Que passeu un molt bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
3: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El tipus general de l'IBI pujarà un 2,9% a Sant Cugat el 2027, mentre que les quotes anuals de la taxa de residus es reduiran un 47,7%. El ple municipal ha aprovat provisionalment aquest divendres la modificació de les dues ordenances fiscals, amb els vots favorables del govern i el vot en contra de tots els grups de l'oposició. En el cas de l'IBI, el tipus general dels immobles urbans passarà del 0,555% al 0,571%. L'Ajuntament calcula que l'actualització dels tipus generarà 1,38 milions d'euros més que si es mantinguessin els actuals i situa la previsió final de recaptació en 51,4 milions, incorporant també el creixement del padró. Més notícies del ple. Sant Cugat recuperarà el servei regular de grua amb un servei municipal propi. El ple d'aquest setembre ha aprovat una modificació pressupostària que inclou més de 130.000 euros per comprar dues grues per a la retirada de vehicles de la via pública. La proposta també preveu modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament per incorporar un gruista municipal. Hi ha acord gairebé unànime al ple municipal per reclamar la reobertura del Parc Natural de Collserola, tancat des del novembre passat pel brot de pesta porcina africana. Només el PSC ha votat en contra de la moció de la CUP i En Comú Podem, amb esmenes del govern, Junts i Esquerra, que reclama una reobertura progressiva d'aquesta zona. El PP i Vox també han fet suport a la proposta. I més política, però en aquest cas no parlem del ple de Sant Cugat, sinó de partits polítics que poden irrompre el panorama santcugatenc. Parlem de l'Aliança Catalana, que ha aprovat el seu comitè executiu local de Sant Cugat. Ho ha fet en un acte celebrat aquest divendres a la tarda al Sant Cugat Trade Center, amb els vots dels militants santcugatencs que tenien un mínim de 6 mesos d'antiguitat. De moment, però, no han triat qui serà l'alcaldable. Sí que han triat el president del nou comitè executiu local, que és Ferran Pujol. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

Pell de gallina, nois. Avui volem parlar de música i d'espiritualitat. I és clar, ara mateix hi ha un disc que tots tenim al cap, que és aquest Lux de Rosalía.

0: canta.
1: Doncs benvingut al Rambla 54, mossèn Emili.
2: Moltes gràcies i per convidar-me. I sí, per parlar de la Rosalía jo sempre estic disposat.
0: Anna, ara parlarem de looks, però t'he de dir que el mossèn Emili ja segueix la Rosalía de fa molt de temps.

0: Emili, no sé si la seguies des dels inicis, des de...
1: Tant no, de Los Ángeles com aquesta.
0: Aquest, no, de, no, aquest és Catalina. No sé com la vas descobrir, en quin moment vas pensar que aquesta artista tenia alguna cosa especial.
1: Mira, jo la vaig descobrir pel YouTube. Jo soc molt youtubero, no? Hi ha un youtuber que es diu Jaime Altozano, que analitzava moltes cançons, i quan Rosalía encara no era gaire coneguda, va analitzar l'àlbum del Mal Querer, i a mi això em va al·lucinar, aquest anàlisi, que jo també he estudiat música, no? I per tant també, o sigui, no és només l'estil i tot això que està molt bé, sinó també veure l'art que té musical, no? Perquè, bueno, ella és veritat que ja ha estudiat, té el grau superior de música, no? Però vull dir, però com utilitza tota aquesta saviesa musical i la posa en una cultura pop i enriqueix la cultura pop. Això és un dels grans trets de Rosalía.
2: Mossèn, som molt fans també a casa nostra de Jaime Altozano. La veritat és que és molt recomanable els seus vídeos i això que estàs explicant, no? Com t'introdueix en la música de forma fàcil i com acabes sabent moltíssimes coses. I suposo que el darrer treball de Rosalía, aquest amb el que començava, amb Lux, que suma a la música doncs una religiositat total, ja deu ser el súmum per un mossèn. Un ocellet m'ha dit que mossèn Emili va anar a un dels 4 concerts que la Rosalía va fer a Barcelona. Com va anar això?
1: Sí, sí, doncs mira, va ser un feligrés que sap... Uns feligrés ho saben, que m'agrada la Rosalía, perquè jo no m'amago i alguna vegada ho he citada amb alguna homilia, no? I un feligrés, mira, em va regalar una entrada i vaig disfrutar-ho moltíssim. Vaig anar sol, però bueno, cap problema, eh? De seguida em vaig fer amic de la senyora i la seva filla que estava al costat, que eren de Sant Cugat.
0: Totes quina casualitat, eh? Mira.
1: Sí, sí. I vaig disfrutar-ho molt, perquè realment també a Lux es veu la Rosalía com és una artista, podríem dir, 360, perquè no només canta, sinó que també tot el tema de la coreografia, també com, per exemple, a Lux introdueix el tema del ballet, no? Que és un art que no està fora del mainstream, diguéssim, de la cultura pop, no? I com ella va enriquint la cultura pop introduint aquestes coses, i m'agrada també amb humilitat, perquè ella diu, clar, fa, no sé si va dir 8 mesos, que ballo ballet, no? I inclús estava el seu professor allà al concert, que el va saludar i tot, però té com aquest desig d'anar a aprendre, enriquint-se, no? I això, després, portar-ho doncs, en els concerts i en la seva música, jo crec que això és un cert model a seguir, perquè en tots els àmbits de la vida, no? Doncs tenir aquest esperit de voler conèixer més coses, ampliar l'horitzó i després introduir-ho en el teu àmbit, això doncs és un gran què.
2: Mossèn Emili, no sé si t'he entès bé, la Rosalía a dins d'una homilia.
1: Sí, també. Sí, sí.
2: I bueno, com perquè... se cita la Rosalía en una homilia?
1: Bueno, ara no me'n recordo com era, però jo sóc un gran estudiós, bueno, enteneu-me, eh? O sigui, de la cultura actual, perquè des de l'Església també hem d'estudiar la cultura actual, perquè també ens dona... Bueno, la cultura actual té moltes coses molt positives, no? I per tant, doncs... I si nosaltres també volem fer que el missatge de Jesucrist arribi a la cultura d'avui en dia, doncs hem d'encarnar-ho amb la cultura. Jesucrist parlava en paràboles, no? Que era com maneres d'explicar-se de la seva època. Doncs nosaltres hem de fer-ho també amb exemples d'avui en dia. I pots agafar algun tros d'una cançó, no? I pots analitzar-la i pots sortir, et pot enriquir, no? una homilia i la fas més actual.
0: En parlarem d'això potser d'aquí una estoneta. Aquest va ser el primer concert que vas poder veure la Rosalía en directe?
1: Sí, va ser...
0: Sobre un escenari?
1: Sí, sí.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: I què et va transmetre? Quines emocions?
1: Bueno, em va agradar moltíssim al principi. Eh? Al principi va ser molt... Però primer, la gent. Perquè, clar, és veritat que jo... Concerts de música clàssica n'he anat a molts, eh? però així de música més així, més pop, doncs no acostumo a anar-hi, no? Llavors, em va sorprendre primer la gent, que, clar, jo anava de mossèn, perquè vaig anar de mossèn, no? I tothom anava de color blanc, no? Amb rosaris, amb... Bueno, era quasi com una vetlla pasqual, no? O sigui, I això, bueno, em va inclús anar del costat, que anava de color negre, i vaig dir, escolta, això m'hauria d'haver dit, no? Perquè haguéssim hagut d'anar de color blanc, i això, no? I després també com comença, o sigui, com domina l'escenari, eh? Perquè, bueno, clar, quan es va... Al principi, no?, que surto amb una capsa de color blanc, no?, que va caient, no?, llavors surt ella... com així de puntetes, no? Com ballarina, doncs tot això d'aquí, bueno, és molt maco, i també com en el concert

0: Doncs bueno, com va perquè és un concert que era com una òpera, perquè hi havia, doncs era com 4 o 5 moviments que baixava el taló fins i tot, no? I llavors, doncs, i cadascun tenia com una certa tonalitat del concert, i això em va semblar, doncs, molt maco, i vam sortir tots molt contents, perquè era un concert una mica diferent, era un concert més tipus com si vas a l'òpera, perquè la gent és de cavallava i tot això, però no era un concert així només de, com de marxa, diguéssim, no? Sinó era més una experiència cultural. I això crec que és molt maco.
1: Espiritual, pràcticament.
0: Sí, no, i el d'espiritualitat no és l'últim disc, eh? O sigui, jo la Rosalía em va sorprendre perquè parla de Déu des del primer disc. De fet, jo tinc un article, o sigui, tinc, bueno, cada disc que treu, trec un petit article que escric, eh? Doncs aquí al Cugat.cat en tinc dos, i que una mica analitzo Déu i les coses de Déu en els diferents discos que va traient, no? I surten tots, i surt d'una manera com molt positiva. Ella és una dona que podien dir en recerca de religiositat, perquè no podem dir que sigui com... Encara que el Déu catòlic surt molt, no? Però ella és una persona que està com en la recerca i també, bueno, també es fa ressò una mica d'això de que a nivell cultural actual, doncs aquesta com retorn és una cosa que és certa. Nosaltres a la parròquia, per exemple, aquest any tenim gairebé 100 adults que... Nosaltres tenim un programa que es diu Sycomore, que l'hem portat de Londres, a la parròquia, que és com per iniciar-se a la fe. Seria com una escola d'idiomes al nivell A1, per començar. I tenim gent que s'ha de batejar. O sigui, molta gent jove, del grup d'aquests potser joves en tenim 30 i pico. I llavors, jo, quan escolto la Rosalía i tal, em ve al cap molt aquestes persones que s'apropen a la parròquia, que tenen com una set de Déu, i a mi això és de les coses que més m'agraden.
1: Com ho aprofita, Anna, tots?
2: Sí, Ens comprem cap a casa, mossèn Emili.
0: Bueno, aprofitem.
2: Estic convençuda, ara ens estava explicant la seva experiència en el concert de la Rosalía. Jo estic convençuda que si la Rosalía hagués sabut que tenia un fan com mossèn Emili entre el públic, l'hauria fet passar pel confessionari. Mossèn, què li hauria explicat?
0: Clar, és veritat que el confessionari era una mica per parlar de perles, de la cançó aquesta de Despechados i tal, i en el meu cas no tinc aquest cas, però bueno, sí que a ella li agrada molt la teologia. Ella, en entrevistes que ha tingut, diu que li agradaria doncs, estudiar teologia. Jo soc professor de teologia, o sigui, podíeu parlar, no?, doncs de molts temes, no? Jo li faria moltes preguntes, perquè tinc moltes preguntes...
1: Digue'm una.
0: Bueno, de discos, de... Perquè les seves lletres són lletres una mica... Que no són molt clares, saps? Molt clares.
1: En quin sentit?
0: Bueno, perquè s'expressa... O sigui, ella, la Rosalía, ella... O sigui, perquè l'art modern s'entén com un confessionari des del segle XX, o sigui, tots els pintors del segle XX i tot això, o sigui, és molt expressar el que tu vius, no? I llavors, doncs clar, ella, a les seves cançons, això, per exemple, que és una altra cantant, Amy Winehouse, doncs ella, això, les seves lletres és la seva vida. De fet, hi ha una sèrie que es va fer... No és una sèrie, és d'un sol capítol, no? És Amy Winehouse, la xica detrás del nombre, que va seguint la seva història i les seves cançons i caça, no? Llavors, en el cas de Rosalía, doncs també les seves cançons, ella s'expressa, i a més a l'últim disc, el Lux, que és el disc com més personal, però clar, hi ha coses que s'entenen, però hi ha altres que no s'entenen. I llavors aquí m'agradaria, saps? Jo el que faria com una cançó i anem a escoltar-la, no? I llavors anem així com a analitzar-la. Aquí, què vols dir, no? Aquí, en què estàs pensant? I a veure què em diria.
2: Segurament el que diuen tots els artistes, el que tu interpretis. Jo ho faig i llavors tu interpretes. I cadascú interpreta doncs una mica el que vol o en el moment vital en el que està o el que sent en aquell moment, no?
0: Això és veritat perquè és de que després jo del concert, una cosa, com que vaig trobant a persones, no?, i vaig anar, els preguntava què és el que més t'ha agradat del concert, o a vegades feligresos que hi havien anat, o quina és la cançó que més t'agrada. I a tothom li agradava una cançó diferent perquè la relacionava amb un aspecte de la seva vida, no? I això, doncs, bueno, és la gràcia de l'artista, que diguessin que també l'obra que fa doncs, va més enllà de la pròpia vivència de l'artista, no? I quan arriba també a un nivell com de cultura popular, també, doncs, també forma part de la vida de moltes persones, aquestes cançons, no? I se les posen per recordar moments de la seva vida.
2: Mossèn Emili, una cosa. Ens has explicat que vas anar al concert de mossèn.
0: Sí.
2: No sé si tothom et va prendre seriosament o algú va pensar que en bueno, el marc de tota aquesta... de totes aquestes icones, no?, que exhibeix la Rosalía, diguéssim, t'havies passat de frenada. Perdó la confiança,
0: no,
2: eh?
0: No, no, sí, sí. De fet, no era almenys el més raro que anava vestit, eh? O sigui que era dels normalets. No, però jo vaig amb mossèn, no sé, amb el coi, no?, que es veu que sóc de mossèn, no? Però perquè això m'obre moltes converses. Això ja, per exemple, els que tenia al costat, doncs clar, aquest sí que quan em vaig asseure ja van veure, no?, perquè van comentar entre elles i de dir, com, teniu un mossèn aquí al costat, no? Llavors això ja, jo doncs ja parlo, no?, i ja li dic, mira, jo soc el mossèn de Sant Cugat i tal, i en surten moltes converses, com he tingut també, doncs, en avions, i així he tingut converses molt maques amb vols d'aquests llargs, no?, doncs això, no?, i per tant... Bueno, sí, no... Havia molta gent que portava rosari. És que havia molta religiositat, que la gent portava coses que potser no les deurien portar totes en el sentit religiós, però sí que era una cosa que sorprenia del concert de Lux.
2: Per això t'ho deia, perquè hi ha molta gent doncs, amb els mocadors aquests típics com si com de monja, no? Però que en realitat sí. No és que siguin monges. Són.
0: Sí, sí, sí. No, això també va sorprendre, que hi ha moltes monges, com santes, o sigui, noies que portaven com coronetes. Bueno, clar, una mica imitant també el vestit, bueno, com ara el cabell com el porta ara la Rosalía, no?, que porta com aquesta coroneta, no?, de santa, i bueno, també ho imitaven, no?, i el color blanc, perquè clar, és el de la portada de Lux, i és el color dominant d'aquest disc, bueno, que és que clar, Lux vol dir llum, no?, i aquí també, clar, i també, inclús utilitza una paraula, ego sum lux mundi, que això surt a Taüll, no?, al romànic català, doncs el Pantocràtor més conegut de Catalunya posa ego sum lux mundi. I això hi ha una cançó que és com una mica com una tornada que va sortint per allà, no?, una segona veu que va dir ego sum lux mundi, ego sum.
1: Mossèn Emili abans parlava de les cançons favorites dels feligresos. La seva...
0: Jo podria
1: dir... una, no?
0: Sí, una o dos. Vaig a dir-ne dues. Val? O sigui, la primera és una que és G3N15, que és Genís, no?, que és el nom del seu nebot, i és una cançó supertrista, de melangia, no?, perquè, clar, ella quan va estar a la pandèmia va estar vivint als Estats Units perquè estava gravant a Motomami, i llavors, clar, com que no et podies moure de país, doncs, clar, es va tenir que quedar allà, i el seu nebot, que té 8 anys, i que se l'estima molt, no?, doncs llavors és una cançó de dir, clar, fa 2 anys que no et veig, com seràs, no?, com has canviat i tal, i al final, doncs també té una posa una nota de veu d'un WhatsApp de la seva àvia, que li diu una cosa molt religiosa també, diu, carinyo, el més important és la família, diu, no, el més important és Déu, no?, llavors li diu, bueno, sí que... És una conversació com molt maca. I també una altra que m'agrada molt és d'aquest últim disc, és Jugular, però aquesta, si em dius perquè m'agrada, o sigui, no sé, perquè m'agrada, saps? O sigui, i al final, hi ha una part final que m'agrada molt perquè acaba fent, no?, com d'una cosa petita a una cosa gran, d'una gran a una petita, no?, i al final acaba, no?, i no cabe en mi pecho no cabe en ell, que jo faig com una referència com al cor de Déu, saps? O sigui, que el cor de Déu que és tan gran, no?, i mi pecho no cabe en ell, eh? O sigui, que és com aquesta grandesa de l'amor de Déu. Bueno, és la meva interpretació, segurament ella no fa tant així, no?, encara que ella aquesta cançó cita el Corán, no?, perquè diu, perquè tu estàs més cerca que mi ven a jugular. I això és una sura del Corán.
1: Ja veus, Anna, que mossèn Emili és una persona tan curiosa que aprofundeix en tot allò que li interessa, i la Rosalía està claríssim que li interessa i molt. Però quins són els arguments de la teva admiració per aquesta cantant? Per què?
0: Bueno, hi hauria un primer que seria a nivell musical. Ho fa molt bé, i barreja estils molt diferents, però ho barreja, no fa un poti-poti, diguéssim, no?, sinó que i amb una mateixa cançó canvia d'estils. O sigui que això és una mica inclús arriscat a nivell de, diguéssim, de ràdio, o en tema, o d'escoltar.
1: Musicalment.
0: Musicalment, sí. Perquè vol dir, et demana que tu has d'escoltar la cançó, i per interpretar-la, o sigui, a mi musicalment m'encanta, com ho fa, no? I després també m'agrada molt, bueno... el fet d'aquesta com de l'obertura a lo espiritual, que això també és una cosa, bueno, jo com a mossèn, doncs òbviament és una cosa que m'agrada molt, i després també les seves entrevistes, perquè és una noia que també que s'obre molt a les entrevistes, o sigui, és bastant transparent, no?, quan li fan unes preguntes, o almenys comparteix aquesta part com és espiritual, i no li fa vergonya dir-ho, perquè nosaltres, la nostra cultura, aquesta part com és espiritual sempre fa una mica de més vergonya dir-ho, no?, i ella ho diu com més oberta, i això ens recorda molt als joves i als adolescents d'avui en dia. et parlen amb molta naturalitat d'aquest tema. O sigui, París és com més exòtic, no han viscut potser amb la cultura com més catòlica, més de la nostra època, no? I en aquest sentit estan com més lliures i tenen, busquen més, no? I aquí amb ella veig també com un reflex, ella és més gran, perquè ella té quasi cap als 30, no? O sigui, però és un reflex d'això. I després també m'agrada molt la seva capacitat. Jo crec que és una dona que té un gran lideratge perquè sap, té una capacitat molt gran d'atreure talent. Perquè ella, o sigui, per fer el que fa, no és tan fàcil. O sigui, ella pot composar, però composes, però també tu t'has envoltat de gent molt bona que també que et complementin, que t'ajudin, i també en la posada en escena, en els videoclips també són molt xulos, a mi m'agrada molt, els videoclips són molt, molt atrevits, no? I també el videoclip també explica la cançó, per exemple, la de Bergheim, no? La primera que van treure, jo quan el vaig veure em vaig quedar, bueno, paradíssima, vaig començar a estudiar-lo allà per YouTube, de gent que feia comentaris, perquè és que és un videoclip que està superben pensat, o sigui, és una petita obra d'art, aquest videoclip.
2: Mossèn, li agrada tota la música de la Rosalía, ho dic perquè hi ha altres treballs com aquest que estem escoltant,
0: sí,
2: que potser no són tan espirituals, no? No sé si és massa motomossèn o no.
0: No soc tan... No, sí, Motomami hi ha algunes que m'agraden, però potser és l'àlbum que menys m'agrada, i perquè, bueno... I no sé si... Bueno, Motomami és veritat que és ella, no?, perquè és Rosalía, però aquí ostres, està agafant com una tirada més, com més comercial, no? I se m'acaba el comercial, deixa com de ser més la Rosalía dels altres àlbums, no?, que eren més... És de que el primer àlbum, el Malquerer, és un àlbum que, bueno, clar, que parla, no?, és un treball final de màster seu, no?, i parla de la dona maltractada, és parla de la vida d'una altra, no? Però aquí dic, se m'està marxant la Rosalía, però en Lux m'ha tornat una altra vegada.
2: I per la porta gran, eh?
0: I per la porta gran, sí.
2: I aquest boom de la música més religiosa de la Rosalía s'ha notat a la parròquia? Has vist més interès, sobretot els dies abans, entre els joves?
0: Sí, o sigui, és un... Bueno, almenys a Sant Cugat és un fenomen. O sigui, a veure, un fenomen també no hem de dir... No és una locura, eh? Però sí que nosaltres a la parròquia anem creixent de gent que ve a missa, i això és el tema dels joves, eh? I els joves és tot un fenomen que s'apropen, estan com molt més oberts, i després una cosa més curiosa és que els joves porten els seus pares a l'església, que abans que era com a l'inrevés, i bueno, i també és un repte per l'església, no?, doncs d'acollir aquestes persones, no?, també d'escoltar, no?, els anells que porten en el seu cor, i de caminar amb ells, i això és molt maco, i a mi també aquesta gent que ve nova també m'enriqueix molt. De fet, jo amb els joves els hi pregunto moltes coses. O sigui, jo per estar una mica al dia tinc una font privilegiada que són els joves. Jo em fixo com vesteixen, que els hi pregunto què escolten, si surten ara, jo què sé, videojocs, els hi pregunto per què els agraden els videojocs, els hi pregunto els tatuatges, no?, per què s'ha fet aquest tatuatge i tal, perquè és una manera de conèixer la cultura, i això és molt important. I també, o sigui, la cultura és la que tenim, però també la cultura l'hem d'enriquir. I veus, i Rosalía enriqueix la nostra cultura actual.
2: I la cultura musical del mossèn, que ens hem quedat aquí tots bocabadats, eh?
0: Bueno, és que jo, això va ser cosa de la meva mare quan era petit, que li agradava el piano, vaig començar a estudiar piano, i sempre el tema de la música m'ha agradat molt. Soc molt més friqui de la música clàssica, eh? O sigui, allà sí que, bueno, perquè allà he pogut, doncs, conrear-la més, però no en treu que m'agradi la música clàssica, però t'agrada Chopin, Rachmaninoff, però també m'agrada molt el jazz, m'agrada molt la música així més flamenquilla, perquè també té molta força. Jo soc d'Hospitalet, no?, ja li deia abans a la Carme, no?, i un punto flamenquillo d'Hospitalet també el porto. Però, bueno, o sigui, tota música que sigui de qualitat i que expressi els sentiments humans, a mi això m'agrada molt, perquè sempre, o sigui, un artista, quan és bo, és capaç d'expressar el que ens costa de dir, no? O sigui, l'artista no és només el que fa coses, no? O sigui, el que sap posar paraules, expressions, a coses que tenim tots, però que ens costen de dir i que ens podem veure reflectits en aquella música, també en aquella pintura. També m'agrada molt l'art modern, o sigui, jo soc, bueno, soc molt friqui de moltes coses, eh?
2: Carme, el fitxarem, eh, mossèn Emili?
1: No sé. No sé.
2: M'estan dient de darrere el vidre, fes-lo rambler, ja. Fes-lo rambler.
0: Però de tant en tant em puc passar per la Rambla.
1: No sé d'on treu el temps, eh?
2: Exacte,
1: no sé.
2: Exacte, per la Rambla explicar-nos coses. Una darrera pregunta, molt ràpid. Podria ser que l'àvia de la Rosalía ens estigui escoltant des de Sant Esteve Sarrovires i acabi enviant a la nena al monestir de Sant Cugat. Què preferiries? Un concert, una conversa sobre música i espiritualitat, una actuació amb tu a l'orga, t'estem escoltant, que també ets artista.
0: Ah, sí. Això és el... Sí, sí, això és Bach, no? Estem al concert. Sí, sí.
2: Doncs, Instagram home, fa aquestes coses. Ja, ho hem trobat a Instagram.
0: Sí, sí, això és d'un programa que vaig... Bueno, d'un curs que vaig fer de Ciència i Fe, que va ser el primer de l'Església Catòlica, l'any 2013, això, sí, sí. I home, no, a mi m'agradaria tenir una conversa amb ell. La podia portar al monestir, es podia fer un concert íntim, però clar, és una mica de música religiosa, però és que ella canta moltes cançons i saetes, inclús en el concert aquest va cantar una que era com una saeta de mi... Bueno, Cristo, una força allà, que... I home, això seria una cosa com molt maca, no?, com de fusió de, com de música més moderna, i a més ella canta, a part de lo seu, canta moltes més coses, perquè és una noia que ha estudiat molt,
2: Doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia. Mossèn doncs Emili, Carme, moltíssimes gràcies, una abraçada.
1: A vosaltres. Adéu, Ramblers.
0: Adéu.
3: Ràdio Sant Cugat.

0: Després de parlar de protocols, prevenció i actuacions d'emergència, volem conèixer la cara més humana dels bombers. Experiències viscudes en primera persona, anècdotes inesperades i històries que mostren què hi ha darrere de cada avís. Saludem el nostre bomber de capçalera, en Roger Llinàs, que és cap de bombers del parc de Rubí Sant Cugat. Roger, com estàs? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, com estem?
0: Avui serà una sessió una mica més tranquil·la per fer recordatori d'algunes de les situacions que has viscut tu.
1: Doncs vinga, som-hi.
0: Per tant, comencem i comencem amb la situació primera que s'acostuma a produir, que és una situació d'avís, no? Al llarg de la teva trajectòria segurament que has tingut situacions en avisos segurament inesperats o sorprenents. Digue'ns a veure si recordes quin és el més curiós, el més insòlit o el més difícil de creure que hagueu rebut al parc.
1: Bueno, el tema dels avisos a bombers és tota una història. De fet, és una pregunta perillosíssima la que m'acabes de fer, perquè primer perquè jo porto 42 anys a bombers...
0: No acabaries.
1: No acabaria, ja només de buscar, diguéssim, situacions estranyes, no? Anecdòtiques. Però, de fet, és una de les grans gràcies de la feina de bomber, no? La feina de bomber, tu entres a treballar i tu, a qualsevol altra feina, saps el que aquell dia tocarà. En canvi, a bombers no saps mai què és el que tocarà. Hi ha altres feines com aquesta, una unitat d'urgències en un hospital també és sorprenent cada dia.
0: Exacte.
1: No? Vull dir que no som els únics, ni molt menys. Però és una feina que cada dia és una sorpresa i que, a més, moltes vegades ho diem, diu, ara estem aquí tranquil·lament dinant i no saps si el dinar es quedarà a taula o no es quedarà a taula, que de fet moltes vegades es queda el dinar a taula perquè hem de sortir corrents, no? Llavors és un dels grans atractius, el fet de, per mi, això a cadascú, això va a persones, hi hauria persones que aquesta diguéssim, immediatesa o aquesta improvisació no li agradaria gens, segons esquemes mentals, hi hauria molta gent que això no podria treballar d'aquesta manera, però a nosaltres ens agrada, ens motiva i està molt bé perquè tu planifiques la guàrdia, perquè la guàrdia està planificada com si no hagués d'haver sortides, per entendre'ns, hi ha unes pràctiques al matí, unes pràctiques a la tarda, anirem a fer una visita, doncs ara hem fet visita a l'Hospital General de Catalunya, amb totes les dotacions del parc, farem una altra visita, doncs un altre dia, a una fàbrica, el que sigui, una empresa química del sector, del que sigui, i tot això se'n va en orris en el moment en què sona la sirena i hi ha un avís. Llavors, doncs, bueno, això per una banda, no? El tema de l'avís en si, no? Que sempre és sorprenent i que cada vegada que sona et recorda doncs, per què t'has fet bomber, no? Que és per sortir a coses i per això. Doncs jo cada vegada, encara després de tants anys, cada vegada que sona l'alarma, doncs tinc un agradable, entre cometes, sobresalt de dir, va, som-hi, que ara és quan t'has de posar a prova. Jo crec que en part els bombers ens fan bombers per posar-nos a prova. Al final jo crec, jo he intentat fer una miqueta d'anàlisi de per què em vaig fer bomber. I jo crec que al final és que t'agrada posar-te a prova. La gent que li agrada posar-se a prova és una feina molt bona, bombers, perquè com que et sotmet a situacions estranyes, diferents, i a més que no tens temps per pensar, no hi ha temps de reacció, llavors has de ser capaç de resoldre les situacions que se't vagin presentant. I jo crec que això és un examen molt interessant. I a mi m'agrada molt la feina per això. A més, òbviament, per la vessant de que sempre que surts del parc és per ajudar algú. Llavors, doncs, això també és molt gratificant. No? Pel que em deies de sortides estranyes, és que n'hem fet de molt estranyes. De molt estranyes és de molt estranyes.
0: Tria una.
1: Doncs va, te'n triaré una, perquè com que ja venia sobrevís de que podia anar la cosa per aquí... Mira, me'n recordo una vegada que ens van avisar. No és la primera vegada que ens avisen d'això, ens van avisar que hi havia una serp a l'interior d'un domicili. Val? Això no és infreqüent, ni tan sols aquí en zona urbana, en zona metropolitana, perquè hi ha les zones de rieres i d'això, hi ha culebres que es fiquen a les cases i la gent, doncs, òbviament, les culebres, doncs, les serps no són un bitxo que agradi massa a la gent i la gent, doncs, s'espanta i això i l'altre. Llavors, bueno, vam arribar a la casa i vam pensar, bueno, s'haurà colat una culebra per la terrassa o per lo que sigui, es posen al solet, com que són animals de sang freda, es posen al solet, s'adormen allà i llavors l'agafes, el fiques en una bossa i te l'emportes, perquè a més aquí no tenim serps verinoses, aquí a casa nostra només hi ha l'escurçó.
0: Està bé l'observació.
1: Sí, aquí, em refereixo aquí a zona metropolitana, podria haver-ne alguna, però ja te n'has d'anar cap al Montseny i sobretot cap al Pirineu per trobar escurçons verinosos, víbores en castellà.
0: Sí.
1: Aquí és un país de serps, diguéssim, de que no són verinoses, que mengen ratetes i això, però no són verinoses. Llavors, doncs, bueno, vam entrar allà a buscar això i vam trobar una senyora molt atabalada a la porta, i un senyor, eren una parella, molt atabalats, i bueno, com que és normal que estiguin atabalats, tampoc li vam donar importància. Aviam, on està la serp? Ja anàvem a agafar-la amb una bossa i uns guants. On està la... No, s'ha ficat, em diu, s'ha ficat a la gàbia del periquito i s'ha cruspit el periquito. I ara no pot sortir perquè té el periquito a la panxa i no pot sortir, entre els barrots no pot sortir. És una serp que es va colar entre els barrots, es va cruspir el periquito, i quan va voler sortir, no va poder sortir perquè el periquito que tenia a la panxa no la deixava sortir. Dic, carai, dic, aquesta va forta, aquesta serp. Bueno, vale, no pateixi. I llavors sento, per l'esquena, que em diu el senyor, que em va fer a primer molta gràcia, i després vaig pensar, cuidao, que això no és el de sempre. Em diu, mira, diu, t'he deixat al damunt, perquè ells havien sortit de la casa per potes, diu, t'he deixat damunt de la taula del menjador un llibre de la fauna del Félix Rodríguez de la Fuente, amb el bitxo que és. Dic, uf, dic, no anem bé.
0: Això és un espècimen especial.
1: Dic, no anem bé, això no és una culebreta de riera d'aquí, de la riereta de Rubí o de Sant Cugat. Dic, això no és això. Dic, vale, i entrem. I sí, just a la fusta. Arribem i mirem, i dic, collons, això és una serp de corall. És una serp de corall, de gent que té serps verinoses i perilloses, d'aquestes animals exòtics, perillosos, que a més són animals protegits, òbviament. I se li va escapar algú, se li va escapar una serp de corall. I llavors, caram, diem, bueno, això va molt en sèrio. La serp estava allà adormida, perquè estava païnt l'ocellet, i nosaltres vam mirar allò, dic, bueno, dic, això, el tanto no és que això no és el que sembla. I llavors ja vam llegir en el llibre que podia haver la coral real i la coral falsa, que viuen en el mateix lloc geogràfic, no sé, Indonèsia o un porall, i que una és molt verinosa, que no fas dos passos i vas a terra, si et mossega, i l'altra el que fa és imitar els colors d'aquesta perquè els altres animals es pensin que és una serp de corall de veritat, i doncs no l'ataquin perquè diguin, carai, aquesta és perillosa. O sigui,
0: és camaleònica.
1: Camaleònica, una mica camaleònica. Clar, el problema és que nosaltres no en sabíem prou com per saber si era de veritat o si era de mentida. I a més la camaleònica té molta mala idea, o sigui, va a mossegar, i de fet a la que vam tocar la gàbia va començar a saltar, i allò va ser una mena de circ de Camarote de los Hermanos Marx, amb dos o tres bombers fotent bots intentant ficar la gàbia amb el periquito i la serp tota dintre d'un sac. I al final la vam aconseguir ficar, i quan la vam aconseguir ficar vam dir, bueno, i ara què fem amb aquesta serp? Això no la podem matar, és un animal protegit. I al final vam trucar al zoo de Barcelona i la vam portar al zoo de Barcelona. I al cap de dos dies ens van trucar del zoo de Barcelona i ens van dir, us confirmem que és una falsa coral. Que havia anat un expert ofidis i que era una falsa coral. Dic, bueno, sí, ja, no, això no...
0: I sabeu si al final es va resoldre la propietat?
1: No. Això se li va escapar a algú, que ja no va dir mai més res, i la serp va acabar al zoo de Barcelona, exposada en el terrari del zoo de Barcelona, se la van quedar, van dir, és un exemplar preciós, ens la quedem aquí si no la reclama ningú.
0: Home, tu diràs.
1: I van dir, bueno, doncs estupendo. Però va ser curiós perquè, clar, això estem acostumats. Hi ha gent que... A veure, tenim animalons semidomèstics, d'aquests que viuen per zones urbanes, que són molt, molt desagradables. Serps, rates que a vegades hem anat, no és habitual, però a vegades hem anat, jo recordo una noia que ens va trucar, que ens va dir que tenia una rata que no la deixava sortir de casa. Vivíem en una casa d'aquestes de cos, amb una escala estreta, i tenia una rata d'aquestes mullades de claveguera que no la deixava sortir de casa. I també vam anar a resoldre el tema de la rata perquè la pobra noia sortís de casa. Va dir, ja sé que no és cosa vostra, dic, però què faig? És que no puc sortir de casa meva.
0: Els animals, que també són protagonistes en els serveis de...
1: També, no sempre són gatets. No sempre són gatets.
0: Parlem, Roger, de la solidaritat espontània. Sovint es parla dels serveis d'emergència, però menys de la reacció de la ciutadania. Tu recordes alguna situació en què la solidaritat dels veïns, de persones anònimes, fos clau o especialment emocionant en algun servei?
1: Bueno, la gent s'ha de reconèixer que la gent és bona. La gent és bona per naturalesa i la gent té bons instints. Això també va lligat de la mà d'una altra cosa. És una màxima que diem a bombers, que és que les reaccions instintives davant de situacions d'emergència, això ja m'ho has sentit a dir alguna vegada,
0: sí,
1: les reaccions instintives davant de situacions d'emergència normalment condueixen a errors, i errors que poden ser garrafals. Llavors, això ens hem trobat de tot. Ens hem trobat amb gent que realment s'ha fotut un mocador al voltant de la boca i ha entrat i ha tret un crio abans que arribéssim nosaltres d'un pis cremant, jugant-se la vida, i ha salvat una criatura. O tenim gent que, amb tota la bona intenció, ens ha dit, mira, escolta'm, m'ha donat el temps just d'obrir les finestres perquè surti el fum. Això què vol dir? Que surti el fum entre l'oxigen i el foc tiri tres vegades més del que hauria de tirar. El foc no li hem de donar mai oxigen en un incendi, això ho hem parlat alguna vegada. No? Llavors, reaccions de la gent en tenim moltíssimes. Ah, ja et dic, i la gent pot arribar a ser, en un moment determinat, heroic, perquè, clar, ho fan sense equip, sense protecció i tal. Jo sempre dic a la gent que s'ho pensi bé, no? Que s'ho pensi bé, perquè en un moment determinat, en lloc de treure'n una, en treurem dos o en treurem tres, que també ens ha passat, això, eh? O sigui, hem anat a serveis en els quals, doncs, hi havia les víctimes primàries i les que havien intentat entrar a ajudar, que ja no han sortit i els hem acabat traient a totes. Jo recordo fa molts anys aquí a... aquí a la Rambla... aquí la, on era la Riera abans, a la Rambla del Celler?
0: Sí.
1: Doncs que va haver-hi un foc de llevent de fa molts anys i va entrar algú a buscar un animalet o no sé què i no va sortir ni ell ni l'animalet. Els vam treure tots morts al final. Llavors, doncs, bueno, és un tema que realment, sí, la solidaritat de la gent és espectacular. Però a vegades hem de tenir el cap fred i saber pensar. I sobretot, ponderar si sabem el que anem a fer o no. Perquè moltes vegades, al final, els intents d'ajuda acaben sent perjudicials. Tot i la bona intenció, eh? Nosaltres mai abronquem a ningú, eh? Només faltaria. Encara que veiem que s'han equivocat, sabem que la intenció sempre és bona. Però a vegades es poden fer molt de mal. Si un vol tenir aquest afany d'ajudar... lo interessant seria que es formés una miqueta, que tampoc és tan difícil, quatre coses. Seguint els programes que hem seguit aquí, això hem fet una pila de consells per poder tenir reaccions correctes en lloc de reaccions instintives, per dir-ho d'alguna manera.
0: I ara parlem del costat més humà de la professió, perquè els bombers sovint entreu en contacte amb situacions de vulnerabilitat social. Hi ha algun servei amb víctimes, amb famílies afectades, que t'hagi deixat alguna empremta especial?
1: Aquí sí que no acabaríem. Això és incomptable. De fet, jo et diria que al començament, quan la gent entra a bombers, li preocupa o li impressiona allò que veurà. No, un accident amb víctimes mutilades o un incendi amb gent cremada, són imatges molt colpidores, són molt dures, que altres col·lectius, insisteixo, que també tenen, com els hospitals o com... De fet, els hospitals, jo sempre dic el mateix, els bombers sempre ens donem els mèrits, però els hospitals tenen la gent en una situació tremenda i la cuiden durant mesos i fan amistat amb les famílies. I encara és pitjor que el nostre, jo sempre he dit el mateix. Eh? Una unitat d'oncologia pediàtrica en un hospital infantil és la cosa més heroica que et puguis tirar a la cara. Nosaltres els bombers anem sempre amb l'halo de superherois, però nosaltres anem, resolem i tornem al parc. En canvi, un infermer, una infermera, un metge, una metgessa d'una unitat d'oncologia pediàtrica està allà lluitant durant mesos i al final a lo millor se li va aquell pacient. Vull dir, allò és molt més dur que el que fem nosaltres. Jo sempre ho he dit, molt més dur que el que fem nosaltres. Però mira, nosaltres tenim la sort que la gent ens ha beneït amb aquesta fama de benefactors de la societat i ja ens està bé que la gent ens consideri així, però hi ha gent que té tant o més mèrit que nosaltres. Això vagi per endavant, no? El tema que et deia, doncs, al començament, quan tu entres a bombers, el que impressiona i tal, o el que et fa por a veure com ho viuràs, és tot aquell tema de les víctimes atrapades, de la gent cridant, de les situacions caòtiques i tal. Amb això aprens a conviure. Aprens a conviure. I, a més, de manera relativament ràpida, veus si vals o si no vals per aguantar aquest tipus de coses. Val? Llavors, doncs, si bé al començament et pots impressionar per aquestes qüestions, doncs, al cap de poc temps, això ho vius com una part de la teva feina. El que jo, a mi, més m'ha costat, i, de fet, encara no m'he acostumat, i espero no acostumar-me mai, és a conviure amb el patiment humà. El patiment humà és el que més et frapa. Tu pots veure un accident amb dos joves morts i, bueno, estàs allà pensant i comences a empatitzar i a pensar amb la família i amb aquelles coses, i al final és això el que t'acaba menjant per dintre, no? Que tu saps que a casa teva tens fills d'aquella edat més o menys que estan dormint i que els pares estan a casa i que ara d'aquí a 2 hores els hi canviarà la vida per sempre, i comences a pensar en això i al final entres en bucle. De fet, és molt millor centrar-te en la teva feina i centrar-te en la tècnica i en fer el màxim que puguis per aquells nanos, siguin vius o morts, treballar amb la màxima dedicació per poder-los treure i ja està, no? Perquè si no pots arribar a entrar en bucle. De fet, hem tingut situacions en les quals les víctimes secundàries, que diem, és a dir, la família està present o t'arriba al lloc, i llavors són situacions que són molt, molt, molt difícils de gestionar quan tu veus. Jo recordo un cas que no el vaig viure personalment perquè va anar de minuts, perquè jo vaig entrar al relleu i vaig fer el relleu dels companys que venien d'aquest accident absolutament impressionats perquè la mare havia arribat a l'accident i s'havia estat abraçant en el cos del seu fill mort que estava dintre del cotxe, i llavors dius, ostres, això sí que realment acaba trencant tots els esquemes. I d'això dissortadament n'hem tingut molts. Jo recordo també un accident molt greu aquí a l'autopista on una furgoneta va volcar i el pare va morir, a més va morir de manera, va quedar atrapat, molt enganxat i molt, molt mal ferit, i quan vam arribar estaven els seus fills al voltant preguntant al papa què li passava, no? Són coses que dius, mare de Déu, senyor, això no hi ha entrenament
0: és
1: per
0: dur,
1: això.
0: És dur.
1: Això no hi ha entrenament per això. I al final acaba sent això molt més dur que el fet de veure aquelles ferides o allò, que això t'acabes acostumant, no? Jo ja dic, porto 42 anys, me'n queden poquets, estic en el temps de descompte ja, per dir-ho d'alguna manera.
0: A la pròrroga.
1: A la pròrroga, de fet, estic allargant contracte, que diuen els futbolistes. Però no m'he acostumat encara a aquest tipus de vivències, encara m'emocionen i espero que així segueixi sent. Jo no, això no vull canviar-ho, això ha de seguir sent així.
0: Acabarem fent memòria del teu primer servei. Te'n recordes?
1: I tant, sí, me'n recordo. Sí, me'n recordo. Això va ser un incendi forestal, enorme incendi forestal, a la Serra de l'Ordal, a l'any 1985, l'estiu del 1985. Aquest va ser el meu primer servei. O sigui, no em vaig posar per un contenidor, no. La primera en la frente. I recordo que en aquella època tot això de la formació i tot això, ara ho fem molt bé. Ara agafem a la gent, la seleccionem, la formem, la fiquem en un parc a fer pràctiques i fins que no surten a foc, i quan surten a foc els portem amb cotons, que és com s'ha de fer, les coses com són. Abans entraves en un camió, t'ensenyaven a empalmar una mànega i ja saps la meitat del que has de saber. I tot ja aniràs aprenent, tu aprenies al parc. Poquet a poquet l'escola va agafant força i la gent va començar a fer el curs abans de començar a treballar. Quan jo vaig entrar, començaves a treballar abans de fer el curs. Vull dir, era una situació bastant això. I jo recordo impressionant, jo tenia 20 anyets i estava entusiasmat anant cap a aquell foc que es veia un quilòmetre i mig o dos de front, i jo entusiasmat cap allà vaig dir, això és el meu. Aquell dia em vaig enamorar de la feina.
0: Va ser un bon servei?
1: Bueno, es va acabar pagant.
0: El mateix dia?
1: No. Va durar una mica i, de fet, el que em recorda lo vell que sóc és que ara passes per allà i hi ha un bosc frondós, perquè, clar, han passat 40 anys. El bosc ha crescut fantàsticament i s'ha fet un bosc adult fantàstic, la qual cosa m'està començant a recordar a crits que hauria de començar a fer un pas al costat, perquè aquell bosc que va cremar i que no va quedar res està totalment, totalment rehabilitat ja.
0: Doncs em sembla perfecta aquesta imatge del bosc renascut, de les seves cendres, per acabar la temporada fent repàs a la feina que feu des de Bombers. Roger, moltíssimes gràcies, que tingueu una molt bona campanya d'estiu, que no tingueu molta feina.
1: De moment anem bé, de moment la cosa pinta bé, a veure què passa.
0: I ens tornarem a veure. Que vagi molt bé.
1: Va, que vagi bé, ja, que quedi clar que no dic que no serà dura, perquè ja us vaig comentar l'últim dia, em sembla que va ser, que estem en una situació en la qual la situació pot passar de lleu a greu en 2 setmanes. Per tant, doncs, creuar els dits i a veure si tenim sort.
0: Gràcies. Vinga.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes de nou al Guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Sergi, com ha anat aquest estiu?
2: Molta calor.
1: Molta calor, eh?
2: Molta calor.
1: I una calor que no se'n va.
2: No, que no marxa ni amb... allò que se'n diu que no marxa ni amb el detergent aquell famós de color verd, doncs amb això.
1: Ni amb aigua calenta, que
2: diuen, eh? Ni amb aigua calenta, eh? No marxa, no se'n va, i evidentment... ja n'han parlat tots els mitjans, però avui en farem una miqueta de més d'èmfasi en aquest estiu de rècords.
1: Estiu de rècords. Avui ens vens a parlar d'això, Sergi,
2: sí.
1: D'aquest estiu de rècords?
2: Sí, us vinc a parlar d'història, que hem fet història climàtica, podríem dir, perquè ja veurem quant dura aquesta història climàtica, si, com diuen en castellà, ens la cepillem l'any que ve, l'estiu que ve, dura poquet, però bé, no, hem fet història perquè la magnitud de tot plegat, no només aquí a Catalunya, sinó també a la península i bona part d'Europa, és molt, molt gran. És una magnitud totalment inèdita i superant de molt les calors prèvies, o sigui, els estius càlids previs que havíem tingut fins ara. Doncs, primer de tot, Ona, el que farem o el que vull fer és una mica definir quina situació ens ha portat a tot plegat, perquè sí que és veritat que el context de tot és aquest escalfament global que tenim, no? Però sense conèixer la situació d'arrel, tampoc s'explica, perquè no només podem dir no, és que això ha estat per un augment de temperatura general, no, hi ha unes situacions a darrere que són les que provoquen que la magnitud hagi estat aquesta que ha estat, no? I podríem dir que gairebé tot ha estat provocat per una situació estàtica, persistent, inamovible, del que en diem una dorsal càlida en alçada, és a dir, d'altes pressions en alçada i temperatures elevades en alçada, que ha anat des del nord d'Àfrica, passant per Espanya, fins a ben bé al centre d'Europa. I això ha estat inamovible. O sigui, és una situació que cap entrada, per exemple, cap entrada de nord, cap entrada de cap front, cap etcètera, ho ha pogut moure.
1: Per tant, s'ha instal·lat aquí tot l'estiu i no s'ha mogut, això, eh?
2: No, ha estat persistent i s'ha anat viciant amb el temps.
1: O sigui, per tant, s'ha fet encara més calent.
2: S'ha fet encara més calent, perquè, clar, quan comences una situació, si aquesta situació no marxa, tant la Terra es va escalfant més, per tant la temperatura de la Terra cada cop és més alta, i també la temperatura del mar cada cop és més alta, com veurem. Per tant, tot això podríem dir que es va sumant, o sigui, va sumant i va fent que l'efecte sigui més gran. Per exemple, el fet que la Terra cada cop sigui més càlida, però que el mar també sigui cada cop més càlida, et resta poder a les marinades, per exemple, no entren marinades, i per tant fa que la temperatura s'escalfi molt més. Zones interiors com la península Ibèrica generen la seva pròpia calor.
1: Ostres.
2: Com passava antigament, per exemple, o més cap al nord d'Àfrica o interior de l'Àfrica, no?, que genera les seves bombolles càlides, ara s'està donant que la península Ibèrica genera les seves pròpies bombolles càlides. Això fa, per exemple, que es donguin determinades situacions que, amb humitat molt baixa, calor molt seca, sense cap mena de ventilació, com si fos una boira d'hivern, aquelles capes d'inversió que no es mouen, doncs es crea també una capa d'inversió, es crea una situació, sobretot entre superfície i 1.500-1.600 metres d'alçada, que és on es concentra aquest gruix càlid de temperatures i on les anomalies són més bèsties. Per això, observatoris com, que t'anava a dir, Montserrat, Sistema Ibèric, Collserola, Observatori Fabra, o sigui, la baixa i mitja muntanya mediterrània són la que donen la senyal més intensa d'aquest escalfament que hem tingut aquest estiu. Vale? Per aquesta capa d'aire que es genera, aquesta capa d'aire càlid que es genera a terra, puja cap a dalt i no es mou d'aquesta capa. Per tant, això és el que ens porta a parlar després de màximes superaltes, de mínimes tòrrides, de tots aquests llindars climàtics de l'estiu que han fet que ha persistit tant en alçada.
1: O sigui, aquesta capa és el que ens ha fet batre rècords de temperatures.
2: Exacte.
1: A tot arreu, eh?
2: A tot arreu. i és la que encara continua.
1: Encara continua
2: aquesta. Això té una paraula tècnica que no és cap insult, sinó que se'n diu subsidència.
1: Subsidència.
2: Aquest vici a l'aire per culpa de les altres pressions que no el deixen escapar i es va escalfant a mesura que va perdent humitat, etc. Això se'n diu subsidència. I una situació que, com dèiem, ha afectat a tot el centre, nord i nord-est peninsular, sobretot, curiosament, quasi al llarg de l'estiu ha fet més calor en aquestes regions que no Andalusia, per exemple, ha estat així, i sobretot França, Centre Europa i Regne Unit. Després ho veurem amb dades, eh? Parlàvem de magnitud.
1: Sí.
2: Saps que en física o en ciència les coses es baremen per diferents magnituds. O sigui, s'ha superat en 2, 3, 4, a vegades 5 ordres de magnitud. Doncs el balanç de l'estiu meteorològic dona anomalies entre 3 i 4 graus i mig per sobre de la mitjana.
1: Això és molt, eh?
2: Això és molt, perquè sobre ho dona en els mesos ja de per si més càlids de l'any. O sigui, amb climatologia és normal fer anomalies més bèsties en els equinocis, o sigui, primavera i tardor, que tenen una disbauxa més gran de temperatura o són més irregulars, que no a l'hivern o a l'estiu, que fer anomalies fredes a l'hivern costa molt més i fer anomalies càlides a l'estiu costa molt més, perquè ja són els mesos més càlids de l'any. Els anteriors rècords, que dataven de l'any 2022 i a l'estiu del 2003, s'han superat entre mig grau i un grau i mig, els anteriors registres. Això és un altre tema, eh? Perquè el tema és no només el rècord, sinó la magnitud que se supera. Aquests dies de setembre, per exemple, estem superant entre 2 i 3 graus per sobre la temperatura màxima absoluta que ja hi havia d'un setembre anterior. I no només un dia se supera el rècord de l'altre dia. Portem 3 o 4 jornades que estem superant consecutivament aquell rècord.
1: O sigui que cada dia fa més calor, eh?
2: Cada dia fa més calor. I aquests rècords es baten amb més diferència de graus. O sigui, quan tenim una situació càlida, és molt més càlida. Aquestes situacions són molt més càlides. Per què passa això? Doncs és el quid de la qüestió, perquè no només és que s'estigui escalfant, el que dèiem abans, perquè tot això sigui la magnitud aquesta que sigui de gran, han d'intervenir molts, molts factors més.
1: I quines són les regions on s'han donat més aquestes anomalies aquest any?
2: Aquí a Catalunya, per exemple, ha estat el Pirineu, el Prepirineu i la Catalunya Central. Per exemple, aquí s'ha arribat entre els 4 i els 4 graus i mig per sobre de la mitjana, que és moltíssim.
1: Home, i tant.
2: Perquè et facis una referència, valls del Pirineu, com per exemple la del Segre, la de les Nogueres, la del Ter, han assolit temperatures màximes entre els 40 i 42 graus. No només això, a les valls de l'Ebre i, per exemple, a les valls del sistema ibèric, per sobre dels 1.000 metres d'alçada, també s'han assolit els 38 a 39, 40 graus aquest estiu, amb mínimes que pràcticament tropicals també, aquestes alçades superant els 20 graus.
1: Clar, que això fa uns anys era impensable.
2: Fa uns anys era impensable. Per tant, anem cap aquí. Per exemple, observatoris del litoral, aquí a Catalunya, han superat la cinquantena de dies per sobre dels 30 graus. El prelitoral han superat els 60 a 70 dies consecutius d'aquests registres. Observatoris de la Catalunya Central, de la Plana de Lleida i de la Vall de l'Ebre han superat els 50 a 60 dies en màximes per sobre dels 35 graus. I en el conjunt de Catalunya es comptabilitzen fins a dia d'avui 23 jornades on la màxima ha superat els 40 graus en algun observatori de Catalunya.
1: Ja començo a tenir calor, amb aquestes temperatures, Sergi, perquè 40 graus són molts i 23 dies seguits superant els 40 graus.
2: Exacte.
1: Acabarem rostits.
2: És moltíssim. Pel que fa a les mínimes, el panorama és igualment espectacular. En indrets del litoral ja superen les 80 a 100 mínimes tropicals, aquelles que superen els 20 graus de mínima. I al centre de Barcelona han superat les 60 nits tòrrides, és a dir, per sobre dels 25.
1: Aquelles nits en què no podem dormir.
2: Aquelles nits en què no podem dormir. I al Cap de Creus fins i tot es van registrar una mínima de 32 graus a Portbou, que ja no és nit tòrrida, és nit roent.
1: Home, és que 32 graus a la nit?
2: A la nit.
1: Uf, no passa ni un bri d'aire, m'imagino, eh?
2: Una situació d'aquella tramuntaneta feble, rescalfada, càlida, igual, i amb humitats del 10 al 15%, eh? Humitats mínimes. En fi, com dèiem, són valors extrems que superen entre 20... Ojo, eh? entre 20 i 50 dies els valors mitjans d'aquests extrems climàtics que fa poc, fa just de mig any, publicava el Servei Meteorològic de Catalunya amb un atlas del període dels anys 90 fins a 2010 aproximadament, doncs els valors d'aquest any superen en una magnitud de 20 a 50 dies aquests llindars.
1: Déu-n'hi-do, que estem, estem batent rècords i de manera molt, molt gran.
2: De manera molt gran. Europa, evidentment, també té aquesta magnitud, eh? Per exemple, un repasset ràpid a Catalunya, el balanç global de l'estiu ha estat 3 graus per sobre de la mitjana, amb una màxima absoluta de 44,1 graus a Vinebre. A Espanya, la mitjana ha estat de 24,8 graus al conjunt del territori espanyol. Això són 2,6 graus per sobre. Amb una màxima de 45,2 graus a Écija, a la Sartén, allà a la vall del Guadalquivir. A França, la mitjana de l'estiu ha estat de 24 graus. Això és 3,6 graus per sobre de la mitjana.
1: 3,6 graus per sobre la mitjana és molt, eh?
2: Quan a l'estiu més càlid fins ara, que era el de 2003, havia superat els 2,7 graus. És per això que et deia abans, superem un grau i mig. Un grau a l'estiu més càlid establert fins ara, que era el 2003, que hi era una barbaritat a nivell europeu. La màxima absoluta a França ha estat els 44,3 graus a la població de Pisós, a les Landes.
1: Clar, 44,3, això és pràcticament el doble de la temperatura mitjana.
2: Exacte.
1: Per tant, aquests ho devien notar molt i molt, eh?
2: No, clar, és una temperatura extrema. Estem parlant de temperatures gairebé de la vall del Guadalquivir, del sud de la península Ibèrica.
1: Clar, és que se't dobli la temperatura, déu-n'hi-do.
2: A Anglaterra, la mitjana ha estat de 18,2 i s'ha situat en 2,5 graus per sobre de la mitjana. Londres, per exemple, ha arribat als 38,1 graus, rècord absolut. La gespa dels parcs de Londres està socarrimada, perquè hem de dir que a part de tota aquesta calorada s'ha sumat la sequera, ha plogut molt poc en tot el conjunt d'Europa. Això en general ha estat un estiu terriblement sec, per tant això ha afectat molt a la vegetació. Alemanya, 3,3 graus per sobre de la mitjana, amb una màxima absoluta de 41,8 graus a Mockern-Drewitz, a la Saxònia. I a Bèlgica, una mitjana de 2,8 graus per sobre de la mitjana i la màxima absoluta ha estat de 40,4 graus a Ullet.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I Sergi, a tu que t'agrada sempre capbussar-te al mar, l'aigua del mar també li han afectat aquestes temperatures?
2: Li han afectat, mira, de tant que he passat a l'aigua, perquè hi havia dies que he estat més d'una hora dintre l'aigua i em coneixia, ja li posava noms a les roques i als peixos perquè en tanta estona, però tota aquesta calda en superfície i les situacions meteorològiques aquestes que us dèiem, no?, de gran insolació, de poc moviment d'aire, poc moviment de mar, han fet que la temperatura de l'aigua del mar, per exemple, l'Estartit, hagi assolit els 27,8 graus en superfície, rècord absolut. 30,3 graus a la costa central.
1: Déu-n'hi-do.
2: 33 a la boia de Sa Dragonera d'Illes Balears, de Mallorca. Rècord absolut. I el golf de Lió s'ha arribat als 29,2 graus.
1: Això és una aigua tan calenta que potser fins i tot no ve ni de gust posar-s'hi.
2: No, no, no, no, no, no ve de gust. Té una afectació molt gran a la vida marina, tant a la intrusió d'espècies més d'origen tropical o subtropical, però també la mortalitat d'aquelles espècies que no es poden moure. Coralls, gorgònies, mol·luscs, equinoderms, algues...
1: Per tant, està provocant un canvi de biodiversitat
2: exacte,
1: marina.
2: Molt important. Parlem, per exemple, que són aquestes onades de calor marina, aquestes que se'n diuen, clar, primer es van anomenar les onades de calor terrestre, després es va passar el qualificatiu a onada de calor marina. Són valors entre 4 i 7 graus per sobre de la mitjana.
1: Clar, és que es disparen totalment.
2: Són valors totalment disparats, per tant, això ha de tenir una afectació super alta, per exemple, el golf de Lleó, com tampoc hem tingut tramuntana aquest estiu, que hem tingut un total de 6 dies de tramuntana en tot l'estiu, poquíssim, s'ha arribat gairebé a superar els 29 graus de temperatura.
1: Déu-n'hi-do.
2: A l'indret més fresc de la Mediterrània, podríem dir.
1: Que 29 graus siguin l'indret més fresc de la Mediterrània, això vol dir que comencem a tenir un problema, amb aquestes altes temperatures.
2: Oi tant, oi tant.
1: Doncs Sergi, moltes gràcies per fer-nos una mica aquest balanç, per posar xifres una mica...
3: Ràdio Sant Cugat, notícies.
4: El tipus general de l'IBI pujarà un 2,9% a Sant Cugat el 2027, mentre que les quotes anuals de la taxa de residus es reduiran un 47,7%. El ple municipal ha aprovat provisionalment aquest divendres la modificació de les dues ordenances fiscals, amb els vots favorables del govern i el vot en contra de tots els grups de l'oposició. En el cas de l'IBI, el tipus general dels immobles urbans passarà del 0,555% al 0,571%. L'Ajuntament calcula que l'actualització dels tipus generarà 1,38 milions d'euros més que si es mantinguessin els actuals i situa la previsió final de recaptació en 51,4 milions, incorporant també el creixement del padró. Més notícies del ple. Sant Cugat recuperarà el servei regular de grua amb un servei municipal propi. El ple d'aquest setembre ha aprovat una modificació pressupostària que inclou més de 130.000 euros per comprar dues grues per a la retirada de vehicles de la via pública. La proposta també preveu modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament per incorporar un gruista municipal. Hi ha acord gairebé unànime al ple municipal per reclamar la reobertura del Parc Natural de Collserola, tancat des del novembre passat pel brot de pesta porcina africana. Només el PSC ha votat en contra de la moció de la CUP i En Comú Podem, amb esmenes del govern, Junts i Esquerra, que reclama una reobertura progressiva d'aquesta zona. El PP i Vox també han fet suport a la proposta. I més política, però en aquest cas no parlem del ple de Sant Cugat, sinó de partits polítics que poden irrompre el panorama santcugatenc. Parlem de l'Aliança Catalana, que ha aprovat el seu comitè executiu local de Sant Cugat. Ho ha fet en un acte celebrat aquest divendres a la tarda al Sant Cugat Trade Center, amb els vots dels militants santcugatencs que tenien un mínim de 6 mesos d'antiguitat. De moment, però, no han triat qui serà l'alcaldable. Sí que han triat el president del nou comitè executiu local, que és Ferran Pujol. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: La por als gossos és una fòbia més freqüent del que pensem i pot arribar a limitar seriosament la vida dels infants. En el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, les sensibilitats sensorials i la necessitat de control de l'entorn poden fer-la encara més intensa. Avui descobrim com la zooteràpia pot ajudar a tractar-la amb molt bons resultats. I ho fem de la mà de l'Anna Guimil, que és presidenta de l'Associació Catalana de Zooteràpia i, a més, experta en cinofòbia. Anna, com estàs?
1: Hola, Carme, què tal, com estàs? Molt bé.
0: Benvinguda.
1: Gràcies.
0: Encara hi ha molta gent que té por als gossos.
1: Moltíssima gent, molta més de la que realment en sabem, perquè això no hi ha un cens per això.
0: Mm-hmm. Hem parlat de... hem fet servir una expressió, mm-hmm. un concepte, que és la cinofòbia.
1: Mm-hmm.
0: Què és exactament i fins a quin punt és un problema freqüent en els nens, sobretot?
1: Doncs mira, la cinofòbia és fòbia als gossos. Ara bé, la realitat és que quan a mi m'arriben aquests nens amb fòbia als gossos, la realitat és que no només és als gossos. Hi ha pors associades, com per

0: sortir d'una festa d'aniversari, deixar un pícnic que estava enmig del parc, i, en definitiva, deixar de fer plans o fins i tot parar aquests plans perquè hi ha un gos al voltant, el nen es col·lapsa i necessita fugir, necessita sortir d'aquell escenari. Amb la qual cosa, no és, normalment no és passager, sinó que s'ha de tractar. I és molt, molt limitant fins al punt de poder desembocar en una agorafòbia, que és ja no voler sortir ni de casa.
1: Clar, aquest seria ja el cas extrem, no?
0: El més
1: quan
0: extrem.
1: Quan això ja va al màxim dels màxims...
0: Sí.
1: És aquesta situació que els pot limitar fins i tot a fer una vida més enllà de les...
0: Sense llibertat.
1: Exacte, exacte. I com es manifesta aquest impacte en la vida familiar i social? Tu dius, no només ho pateix l'infant, sinó que també ho pateix la resta de la família i l'entorn més proper, no?
0: Mm-hmm. Doncs mira, els pares ho viuen des d'una posició molt frustrant. Primer, perquè no saben a quin professional s'han de dirigir. I a mi, quan m'arriben les famílies, diuen, ostres, com ens ha costat trobar-te, Anna. És que no sabíem que hi havia una figura que pogués tractar directament la cinofòbia. I, perdona, i els germans també, perquè es queden sense fer plans. I el propi nen ho viu amb ansietat, amb pena, amb ràbia, amb molta tristesa i amb molta frustració, que això acaba derivant, li acaba afectant moltíssim en una baixa autoestima, no? I a la seva pròpia... i a la seguretat en si mateix. Acaba vèncer, doncs... I més quan tens a tothom al teu voltant que està invalidant la teva por. Perquè si invaliden aquesta por de, no, home, no, que no és res, però si és un gos això no és res, home, encara et sents pitjor, perquè t'hi sents que no ets com els altres i ni tan valent, ni tan guapo, ni tan alt, saps el que et vull dir? Doncs així.
1: I escolta'm una cosa, en el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, la por als gossos sembla... més freqüent, és més invalidant en aquest cas perquè tenen unes percepcions i una sensibilitat més acusada que la resta de nens?
0: És més freqüent perquè normalment els nens amb TEA tenen hipersensibilitats, tant auditiva, visual, tàctil, i a més tenen, de vegades, segons el grau, més dificultat per expressar com se senten i què és allò que no volen, no? Doncs amb aquests nens amb autisme, que a més se'ls pot barrejar el fàstic amb la por, que són dues emocions que van de la mà perquè tenen les mateixes respostes a nivell biològic d'evitació i fugida, aconseguim treballar molt bons resultats. És una activitat... ho podem treballar gradualment, acompanyant el nen, i aquestes sessions de zooteràpia m'agrada que estigui algun familiar, o la mare o el pare.
1: Explicarem el procés perquè la gent també visualitzi una mica com funciona aquest tractament. De quina manera, quan parlem d'aquesta sensibilitat més acusada que tenen aquests nens amb TEA, quines són les situacions que el fan sentir-se malament? És a dir, què és el que noten ells?
0: Doncs mira, els nens amb TEA... sobretot els hi puja moltíssim el nivell d'ansietat. Ansietat i frustració perquè no poden comunicar que aquell estímul, en aquest cas el gos, li està fent por. I pot ser que, segons el grau, ho verbalitzi directament, no vull marxar, o es quedi, si no pot parlar, que li agafi una minicrisi. I els pares no sàpiguen per què li ha agafat una crisi ara, saps? I és perquè està veient un estímul que no pot controlar, que no entén, que no pot anticipar com reaccionarà el gos, i això li angoixa moltíssim i li crea moltíssima ansietat.
1: Estem parlant, per exemple, de les olors,

0: Exacte.
1: dels lladrucs,
0: Sí.
1: No? Són
0: Sí.
1: situacions que ells detecten d'una manera com...
0: Els nens associen el lladruc, que els hi fa mal aquest soroll, els hi fa mal directament a les orelles, i acaben associant el gos a aquesta incomoditat tan gran, no? I això desencadena, doncs, que tinguin rebuig cap al gos.
1: Precisament això és el que anava a comentar, que els infants que tenen TEA com acostumen a necessitar aquesta anticipació, no? Aquest control sobre el seu entorn, doncs aquest factor d'imprevisibilitat és el que els crea tota aquesta angoixa, aquesta situació, no? També sabem que molts nens amb autisme presenten nivells d'ansietat més elevats, com ara comentaves. Com influeix aquesta ansietat en l'aparició o el manteniment de la sinofòbia? Com influeix precisament aquesta ansietat que tenen ells, no?, en el manteniment de la sinofòbia.
0: Sí.
1: És a dir, mentre hi hagi aquesta ansietat que ells tenen, perquè és una situació que no controlen, aquesta por no desapareix.
0: No desapareix fins que no es tracta. Pot ser que hi hagi... Mira, et comento, els nivells d'ansietat en TEA de vegades és complicat reduir-los, però li donem les eines suficients, treballades de forma gradual, perquè el nen sàpiga com reaccionar a cada una de les situacions que l'incomoden. És a dir, probablement no podrem reduir l'ansietat perquè el nen viu amb aquest nivell d'ansietat, hi hagi gos o no hi hagi gos, no? Però sí que podem ajudar-li a tenir les eines suficients com per gestionar aquesta ansietat en moments concrets i amb molt d'èxit. Funciona molt bé.
1: Parlem, doncs, com a partir de la zooteràpia es pot treballar a través d'un procés terapèutic que com funciona. És a dir, t'arriba una família amb un nen, un infant, que té aquest problema perquè, a més, doncs, té TEA. Què fem?
0: El primer que fem és una primera sessió que es diu anamnesi. És una sessió d'una reunió amb els pares i el nen. De vegades pot estar el nen, d'altres no, segons com ens convingui. I és una reunió d'una hora i mitja, més o menys, en la qual jo faig d'inspector Gadget i faig un munt de preguntes per veure, per tenir un perfil el més acurat possible sobre el nen. No? Com viu, amb qui viu, quins són els seus interessos, les seves capacitats, les seves limitacions, tot. A partir d'aquí fem ja una següent sessió en la qual, com et comentava abans, a mi m'agrada que hi sigui o la mare o el pare. I perquè és una persona de seguretat, és el seu referent que li dona seguretat. Les sessions es fan en el meu despatx, i que està Sant Cugat, i segons el que jo hagi determinat en aquesta primera sessió, començaré amb animal, sense animal, o escollint un gos o un conill o una tortuga, depenent de com ho vegi. Però el que es tracta és d'entendre com processa l'entorn aquest nen. Jo necessito saber fins a quin punt té la necessitat d'anticipar i aquesta hipervigilància, fins a quin punt la té activada. Sí? I com està d'arraigat aquesta por. Llavors, aniré dissenyant les sessions en funció de tot el que he pogut extreure de la primera sessió. I després es treballa amb desensibilització, que es diu, i contracondicionament. Són dues palabrejas que...
1: Què vol dir, traduïdes a la situació en què ens trobem?
0: Que vol dir que es treballa a poc, amb aproximacions successives, sense forçar el nen, i sobretot amb reforç positiu, amb premis, però no premis de dono un caramelet, no, sinó superant objectius, que això li dona al nen motivació intrínseca, és a dir, per ell mateix, ho vol aconseguir per ell mateix i no per un caramelet, no? I a poc anem aconseguint diferents objectius. I pujant, jo els hi dibuixo sempre una escala i sempre li dibuixo quan ha avançat en cada sessió. I això motiva moltíssim per seguir enfrontant-te a la por. I una de les coses més importants és explicar-li que els gossos no actuen perquè sí. És a dir, els gossos pensen, els gossos actuen en funció de lo que hi ha en el seu entorn. I moltes vegades riuen, no? Perquè tu creus que ara vindrà un gos i et mossegarà perquè sí? No. I educant a la Kira, demanant-li exercicis a la Kira, se n'adonen del nivell d'intel·ligència que té el gos, i allò que havia infravalorat i que pensava que actuava de qualsevol manera, se n'adona que és un ésser que té un lligam molt fort amb nosaltres i que ens entén perfectament les ordres que li donem i les consignes.
1: La Kira és una de les gosses tu fas servir per teràpia i que apareix en aquell llibre que vas venir a presentar-nos un dia. Et volia preguntar, perquè clar, primer, els animals que feia servir, que ja ens has explicat, no?, el repertori d'animals que pots utilitzar, però en quin moment decideixes que entra a participar del procés el gos?
0: Mira, ara estic amb un nen que la primera sessió, el primer dia, no vaig treure cap gos, ni el conill ni el gos, simplement perquè vaig veure que tenia moltíssima por i que ho estava passant malament. Ja la comunicació gestual ens dona moltíssima informació. Si tu veus el nen que està angoixat amb els ombros cap al davant, que ni tan sol et vol mirar, això et dona moltes pistes. Llavors, el primer que faig és explicar, donar molta informació. I els hi explico que la por, en aquest cas, la por sempre té un significat, un valor, no? I que serveix per alguna cosa, però de vegades el nostre cervell s'equivoca i ens diu que estem en perill quan realment no ho estem. I començo per aquí, explicant-li al nen que, clar, el cervell, de vegades, el més primitiu, es pensa que estem a la selva i ens diu, cuidado, morirem! I ell mateix riu, no? I dic, però oi que no morirem? No. Doncs ara li hem d'ensenyar al teu cervell quan ens està dient mentides. I a poc a poc agafa confiança, ho entén. La por se'n va amb informació. La por se'n va amb informació. Quan entenem que les coses no passen aleatòriament, sense cap mena de raó, llavors tenim el control de la situació i ens relaxem i la por se'n va.
1: El gos apareix tard o d'hora, segons com vagi el procés.
0: Sempre i quan ell ho vulgui. Jo li dic, per exemple, m'ho invento, Òscar, vols que veiem el gos? I normalment hem creat un vincle tan fort de confiança i estic tan orgullosa d'això perquè poques vegades em diuen no vull anar. Confiem moltíssim.
1: I escolta, una cosa que segurament els preocuparà als pares, que és el grau de resultat que pot donar una teràpia com aquesta. T'ho pregunten quan comencen una teràpia?
0: Normalment sí, m'ho pregunten, però la veritat és que tinc molta sort. Però mira, jo et diria que amb 10 sessions està la majoria de vegades resolt.
1: Bastant ràpid, eh?
0: Sí, molt ràpid. Mira, ahir vaig publicar una història a Instagram que portem 3 sessions amb l'Àlex, que venia superbloquejat, i ara ja sortirem al carrer, perquè quan ja ha perdut, ja s'ha habituat al meu gos, ja s'ha habituat al conillet de teràpia, ja s'ha habituat a la tortuga, llavors toca sortir al carrer i entendre en el carrer com es comporten els altres gossos, perquè ja sabem que la Kira és molt bona. Ara hem d'entendre per què borda un gos, que quan està jugant no s'estan barallant, que no tenen mans, que tot ho fan amb la boca, però que no passa res. Hem d'entendre totes les conductes. Al final passes tota la informació de l'etologia, no? de tot el comportament d'animal, els hi expliques per què fan cada una de les coses.
1: Anna, abans de marxar, un últim missatge per a aquelles famílies, per als pares que s'han trobat amb aquest problema i no troben solució.
0: Doncs que em truquin, sisplau, o que es posin en contacte amb nosaltres al nostre Instagram, que és ACZooteràpies, de Associació Catalana de Zooteràpies. Ens trobaran ACZooteràpies. Guimil Anna també ens trobaran, que és el meu personal, però penjo també tota la informació. També em poden trucar per telèfon al telèfon de l'associació, que és el 637 93 12 0-1.
1: Bé, doncs, a veure si hi ha sort per a aquestes famílies que tant estan patint,
0: sí,
1: tant o més que la criatura, davant d'un problema que té solució.
0: Pues sí.
1: Anna, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, només faltaria.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies. Adéu-siau.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Amb una trajectòria vital que l'ha portat a viure a l'Havana, Karlsruhe i Barcelona, la castellarenca Berta Montilla ha trobat a Sant Cugat el lloc on arrelar. Especialista en màrqueting digital, creadora de contingut i antiga professora universitària, combina la seva vocació comunicativa amb una gran passió per la cuina i la família. Berta, què tal? Com estàs?
1: Genial. Molt contenta d'estar aquí, la veritat.
0: Amb una curta edat, podríem dir que tens, has tingut unes experiències vitals nombroses, intenses, no?
1: Totalment. La veritat és que crec que he viscut múltiples vides i la veritat és que estic tan agraïda d'haver-ho fet i m'han enriquit tant a ser qui soc avui, que és increïble.
0: La Berta segur que molts la coneixeran més per Berta.kitchen que per Berta Montilla, no?
1: Totalment.
0: Sí?
1: Sí, completament.
0: Quants seguidors? Molts.
1: Ara mateix tinc uns 20.000 seguidors a Instagram i uns 23.000 a TikTok.
0: I justament acabes de publicar el teu primer llibre?
1: Correcte.
0: Sí? Ser tu pròpia xef. Com va néixer aquest projecte? Explica'ns una mica què ha significat completar-ho, perquè avui l'has portat, també, i el podem veure.
1: El tinc aquí. I la veritat és que el llibre va sortir completament per casualitat. Sempre havia volgut escriure un llibre. És algo que un desig que ni jo mateixa sabia que tenia. No? Algo que anava fent un run-run, però que al final, quan estàs creant contingut, tampoc saps per on començar. Si has de fer el llibre, te l'has de crear tu, vindrà algú a fer-t'ho... Bueno, i era algo que sempre havia deixat com apartat. Fins que un dia se'm van alinear els astres i em va contactar una editorial directament per Instagram perquè havia vist el meu contingut, l'havia agradat i veia un potencial important en el meu contingut. Llavors, quan vaig veure això, va ser un sí rotund.
0: Vaja. I escolta'm una cosa, què hi trobarà el lector en aquest llibre? Que dius que no és només de receptes.
1: El llibre és una carta d'amor a la cuina en si. Perquè per mi la cuina ha sigut una teràpia. Per mi cuinar és bàsicament és un hobby, sí, però és el que faig quan necessito desconnectar, quan necessito connectar amb mi mateixa. Llavors també és el que vull plasmar a través d'aquest llibre i de les meves receptes. A part d'això, no només parlo de receptes, com he comentat, sinó també parlo de com organitzar un sopar, tot el que necessites saber per fer un sopar de pe a pa, perquè, vull dir, no és només cuinar, sinó que també pots fer menús, pots fer degustacions, pots fer cates...
0: I tot això tu ho has fet, ho has experimentat i ho has fet per altres, no?
1: Exacte, sí. Bueno, tot això neix de que per mi cuinar és un llenguatge d'amor. Llavors vaig començar des de a la universitat o inclús quan era una mica més petita a cuinar pels altres. Vaig anar fent poc a poc, fas un plat, fas dos, dius, ostres, això m'agrada veure com la gent disfruta amb algo que jo he fet amb les meves mans. És increïble sentir això, almenys per mi. Llavors, poc a poc vaig anar incorporant elements com, per exemple, això que comentava, un menú, un maridatge, un postre, una decoració, una temàtica. I tot això també ho he anat publicant a les meves xarxes i és un dels elements que ha fet més reconeixible el meu canal.
0: I d'on surt aquesta passió per la cuina? No sé si hi ha algun antecedent familiar, alguna qüestió arrelada a una part més tradicional. Com sorgeix en tu aquest enamorament?
1: Doncs crec que la meva primera influència culinària, la més gran de totes, és la meva àvia. És la persona que m'ha ensenyat a cuinar, tant la meva àvia com la meva tieta. De fet, el meu llibre està dedicat a totes les dones fortes que han influït la meva vida, sobretot amb elles i la meva mare, perquè són persones que, òbviament, el seu llenguatge d'amor també ha sigut cuina. I des de ben petita, pujada en una cadira, m'ensenyaven a cuinar amb elles. La meva àvia ja no hi és, i a poc a poc vaig anar fent receptes que recordava, que ella feia per connectar i recordar-la. I també és algo molt bonic que m'ha ajudat molt a seguir cuinant i a plasmar en el llibre, que de fet hi ha diverses anècdotes exactament sobre això.
0: M'imagino que, igual que t'agrada cuinar pels demés, també t'agrada assaborir, gaudir amb el menjar, no? Quin plat et transporta? Quin plat et fa allò estar en un altre nivell?
1: És difícil perquè m'agrada transformar tots els plats perquè no siguin algo mediocre. Llavors jo en el dia a dia, si m'haig de fer el sopar només per mi sola, no em faré una truita francesa. Jo li aniré afegint cosetes per disfrutar-ho de veritat. Jo crec que el plat que més em transporta...
0: Pot ser molt simple, eh? Vull dir que...
1: Sí, espera, eh? Crec que el que més em transporta diria que és un salmó, cru, en sashimi, amb una miqueta de salsa de soja, una miqueta d'oli de sèsam i una mica de pebre negre. Mm-hmm. És fàcil, però és de restaurant. I admeto que és el meu sopar diversos dies de la setmana.
0: Fa 3 anys que crees contingut a les xarxes. Quan vas adonar-te que allò que havia començat com un hobby s'ha convertit en alguna cosa més?
1: Doncs crec que em va venir molt de cop, la veritat. Vaig anar creant contingut i veia que les coses anaven bé, però no tirava gaire, però bueno, com que era la meva passió, deia, segueixo endavant perquè això ho estic fent per mi. O sigui, de fet, ho estava fent per jo mateixa recordar les meves receptes, perquè molts cops cuines alguna cosa, se t'oblida i dius, ostres, com torno a refer-ho? I dic, doncs ho penjaré tot a les xarxes socials. I a poc a poc va haver-hi just una recepta, que va ser una truita de patates, que se'm va fer viral. Aquesta recepta va anar
0: creixent. La de trufa?
1: No, va ser una truita de patates tradicional, o sigui, de tota la vida. Que, de fet, la vaig fer un dia, me'n recordo perfectament, a una casa rural amb uns amics, que estàvem així de bromes, vam dir, vinga, anem a gravar, tal, no sé què. I va començar a créixer, i va ser com, uau, no m'ho esperava. I just el dia que ho vaig penjar, me'n recordo que jo estava a la platja i el mòbil, ping, ping, ping, ping, i deia, ostres, què està passant aquí? I, bueno, en aquell moment vaig dir, ui, això... Primer em vaig paniquejar perquè vaig dir, com segueixo jo això? Però després vaig dir, bueno, mira, és xulo també que els esforços...
0: Rebre, no?
1: Exacte, rebre...
0: O sigui, tu dones, però quan reps també és agradable.
1: Exacte.
0: Vas estudiar direcció d'empreses tecnològiques i després un màster en direcció de màrqueting digital. D'on neix el teu interès pel món de l'empresa i de la comunicació?
1: Doncs jo crec que des de que vaig estudiar el batxillerat, vaig estudiar el batxillerat a l'Havana i vaig tenir una professora d'economia que era una crack. Llavors, jo crec que quan tens un molt bon professor en alguna cosa et fa enamorar-te perdudament de l'assignatura. I això és el que em va passar. Llavors vaig entrar decididament a direcció d'empreses, vaig estudiar la carrera en anglès, a més, i em va encantar. De fet, bueno, per això he seguit la meva carrera professional en això, i el tema de la cuina és més un acompanyament que tinc i una teràpia personal.
0: Mm. Actualment treballes en el sector de les eines de construcció i el tema de la cuina és el teu hobby, la teva passió, però que també et requereix molt de temps. Com ho portes? Com ho combines tot això?
1: És molt complicat combinar-ho també a nivell de prioritzar la teva vida, perquè dius, tinc tres fronts oberts, no, ara mateix. Abans tenia 4 perquè també era professora, però ara tinc tres fronts oberts i és difícil a poc a poc anar prioritzant, perquè si dediques molt a lo personal, igual t'oblides de lo professional. Si dediques molt a les xarxes, igual t'oblides de la teva vida i la teva família. És molt complicat, però crec que a poc he anat arribant a tenir un
0: equilibri.
1: Exacte, un equilibri en el qual a la feina estic a la feina, no penso en cap altra cosa més, perquè necessito anar tancant portes i dir, vale, ara estic completament centrada en això. Jo crec que a poc també això m'ha permès fer un exercici de focus i de priorització de tasques, no?
0: Mm. Acabes de parlar de la docència. Durant 4 anys vas ser professora universitària de Política Internacional,
1: sí,
0: a La Salle. Què tal aquesta experiència?
1: Em va encantar. O sigui, de fet, ensenyar crec que és una de les meves vocacions. Ho vaig descobrir molt jove. Vaig tenir l'oportunitat de ser professora a una molt jove edat, ja que vaig fer l'assignatura durant tota la meva carrera i un cop em vaig graduar se'm va oferir ser professorat. I és increïble. O sigui, m'enriqueix tant i crec que també és part del per què m'agrada tant també comunicar a les xarxes socials. O sigui, crec que m'ha enriquit molt a nivell de parlar en públic, d'explicar, de tenir una audiència davant, de no tenir cap por i de també qüestionar una mica l'estatus quo. Per què les classes han de ser avorrides? Això jo crec que és el que més vaig poder aportar a la universitat i bueno, també per un tema del que comentàvem abans, de priorització de tasques, és algo que he tingut que deixar enrere però que no descarto en un futur.
0: Anem a descobrir la part una mica més personal de la Berta, perquè et vas independitzar amb només 17 anys?
1: Sí.
0: Com recordes aquell moment i com es va donar aquesta situació?
1: Doncs bueno, vaig fer el batxillerat a l'Havana, vaig estar, bueno, 5 anys a l'Havana des del 2012, i allà vaig fer els 18. El problema és que a Cuba, quan ets estranger, és molt complicat estudiar en una universitat que estigui convalidada internacionalment. Llavors els meus pares treballaven allà i em vaig veure la necessitat de sortir del país per evolucionar professionalment. Llavors jo mateixa vaig proposar, marxo, em busco la vida, vaig trobar universitats, anava a anar cap als Estats Units, al final vaig venir cap aquí perquè al final la meva terra em cridava, i va ser una època molt caòtica, moltes noves energies venint i anant, però una època amb tanta energia, tan xulo, que ho recordo amb molt carinyo, perquè també vaig mudar-me directament a una residència d'estudiants a viure sola, i va ser veritablement on vaig començar a cuinar per mi.
0: Clar. Quina experiència. I quan tenies aquells somnis de ser pallassa de dia i metgessa de nit? Això com va ser?
1: Això és de quan era molt petita, eh? És de quan era molt petita. No sé per què tenia aquest somni.
0: Crec és que curiós, eh?
1: És curiós. No sé si té a veure amb el fet de voler ajudar els altres i estar pels altres i a la vegada també entretindre'ls, que jo crec que igual també està vinculat amb com sóc ara mateix, no? M'agrada molt donar pels altres i també doncs, tenir aquesta part lúdica, ser, bueno, i els meus sopars, de fet, són aquesta part, no? De metgessa i pallassa. No sé com va venir el somni, jo només me'n recordo que estava al parc del Taulí a Sabadell i vaig dir, això és el que vull fer.
0: Déu-n'hi-do. Hem comentat al principi que tu has viscut a diferents llocs. Ara hem parlat de l'Havana, però també vas estar a Karlsruhe, a Alemanya. Què anaves a fer?
1: Doncs vaig estar fent l'intercanvi allà, a l'Erasmus, vaig estar un any a Alemanya. I va ser una època divertida. Més que res perquè a Alemanya no parlen gaire anglès. I això no ho sabia abans
0: de marxar. No, és que ja parles alemany o no avances.
1: Llavors jo, sense saber una gota d'alemany, vaig dir, endavant. I ara parlo una miqueta, però va ser reptador.
0: Mm-hmm. L'Havana, Karlsruhe, Barcelona, Castellà del Vallès, i ara Sant Cugat. Com arribes? Per què arribes a Sant Cugat?
1: Doncs és molt senzill. Estava a Barcelona estudiant a la universitat, a un pis d'estudiants, i bueno, els estudiants vam anar creixent i va haver-hi un punt que cada un va anar agafant la seva trajectòria. En aquell punt vaig dir, ostres, jo no me'n vull anar a Amsterdam, jo no me'n vull anar a Bali, jo vull quedar-me aquí, almenys per el moment. Mm-hmm. No descartem que en un futur rodem més món. Llavors vaig començar a buscar pisos, i vaig pensar, ostres, Sant Cugat és un lloc on sempre he tingut amics, sempre que he vingut aquí m'he sentit a casa, no sé, és un sentiment de sentir-me a casa, de veure els nens jugant pel carrer, de veure la plaça del monestir, no sé, era una familiaritat que desconeguda, i vaig dir, ostres, anem a intentar veure si puc trobar algun lloc on viure a Sant Cugat, i vaig tenir la sort de trobar-ho.
0: I tant que vas tenir una sort de trobar-ho, perquè no és fàcil. I castellà? Què passa amb castellà?
1: Doncs, bueno, castellà sempre estarà el meu origen, però sento que allà està la meva cuna, no sé com dir-ho.
0: El teu bressol.
1: El meu bressol, i he anat evolucionant. Igualment segueixo tenint molta relació amb persones de castellà, tinc família encara a Castellà del Vallès, i de fet estem planificant una presentació del llibre a castellà dintre de poc.
0: Mira que bé. Ens agrada saber com la gent que arriba a Sant Cugat es vincula amb la ciutat. De quina manera, a través de quines entitats. I tu ho fas a través d'una col·laboració molt especial que fas amb una peixateria del barri on vius.
1: Correcte.
0: Sí, no?
1: Sí. Bueno, Peix Peixet Sant Cugat, que és una peixateria del barri que porta aquí. Estava abans, bueno, també pel barri, però ara es va canviar més a prop meu. I bueno, jo era clienta de tota la vida, perquè com... Bueno, tota la vida, perdó, m'he equivocat. Jo era clienta dels 2 anys que porto a Sant Cugat, que sembla tota la vida.
0: És la familiaritat, no?, que et fa parlar d'aquesta manera.
1: Totalment, és que sembla que siguin molts anys ja. Mm-hmm. Jo era clienta seva des de que vaig arribar a Sant Cugat i, com ja saps, a mi m'agrada menjar bé. Llavors vaig veure que tenia un producte boníssim i li comprava. I un dia vaig veure que tenien Instagram, les vaig etiquetar, i la teva, que és la propietària, em va contactar i em va dir, ostres, he vist el teu perfil. Jo en aquell moment no tenia gaire seguidors i em va dir, ostres, anem a fer alguna cosa juntes, anem a fer receptes de peix juntes perquè m'encanta com ho comuniques. I això s'ha transformat en una amistat supermaca que tinc amb la teva i en una col·laboració en la que cada setmana anem fent receptes de peix a la peixateria del barri.
0: Que bé. Ets més de peix o de carn?
1: Uf. Jo crec que sóc més de peix, eh?
0: Sí?
1: És que m'agrada tot. Tinc un problema. Però crec que el peix té un sabor molt sofisticat. Sobretot cru. M'encanta tot el tema de sashimis, sushis, crudos... Crec que té molts matisos, però mai li diré que no, un bon entrecot.
0: Mm. Què és el que et permet desconnectar quan disposes de temps lliure? Què fas?
1: Doncs... a cuinar suposo que no és l'opció.
0: Home, cuinar ja ho fas freqüentment.
1: Sí,
0: no?
1: Això és una connexió-desconnexió. Mm. A part d'això, també m'agrada molt fer esport, m'encanta fer ioga. També m'agraden molt els esports d'hivern o inclús estar a la platja llegint un bon llibre. M'encanta la lectura i a vegades mai diré que no, d'un dia estàs carxofada al sofà veient una sèrie perquè això també alimenta l'ànima.
0: Amb amics o sola? En solitari?
1: Doncs abans de posar-me a cuinar crec que necessitava tenir un acompanyament sempre. No sabia fer les coses sola. De fet, aquest projecte crec que m'ha ensenyat molt a fer les coses sola. Vale? Doncs si em ve de gust anar a ioga, vaig a ioga sola, no cal que vagi ningú a animar-me. I jo crec que ha sigut un procés igual una mica solitari, però que m'ha ensenyat molt a que molts cops també no necessites a ningú més que a tu mateixa.
0: Mm-hmm. Has trobat el teu racó a Sant Cugat? El teu racó favorit per desconnectar, per anar a menjar o...
1: Ui, jo crec que sí.
0: Sí? L'has trobat?
1: Sí. Hi ha un lloc que és molt xulo, que és... No me'n recordo com es diu el parc, al costat de la comissaria de policia, on hi ha un pont.
0: Can Bernet.
1: Pot ser, sí.
0: Sí.
1: Hi ha un pont supermaco que passa el riuet per sota, ara està sec, però abans passava el riuet, i m'agrada molt anar allà, estar allà, sola, portar el gos, i és genial.
0: Tu no va dir, tens gos?
1: Sí.
0: Evidentment, perquè és una zona on hi ha, doncs, molts amos amb gossos.
1: Totalment.
0: Entre les teves habilitats destaquen els idiomes, la capacitat d'ensenyar, que ja ho has explicat, i una gran habilitat per planificar. T'agrada l'ordre, ser endreçada, no? Tenir-ho tot organitzat i controlat. Quin d'aquests talents creus que t'ha estat més útil al llarg de la teva vida?
1: Vale, jo crec que a l'ordre, sóc una Virgo, vull dir, això ve en el nostre ADN, tenir-ho tot posat en Excels. I crec que també m'ha ajudat molt, no? També a estructurar la meva vida, bueno, tot, els viatges, els gastos, bueno. I crec que és algo que es segueix aprenent, no es deixa d'aprendre el fet d'organitzar i estructurar, però jo crec que això. I el tema dels idiomes, òbviament, a l'haver viatjat, a Cuba es parlava castellà, però l'haver viatjat molt també m'ha permès anar millorant en idiomes i també a nivell professional m'ha enriquit moltíssim.
0: Mm. Tu tens un somni pendent que està molt relacionat i molt vinculat amb la gastronomia. I és un viatge gastronòmic al Japó.
1: Correcte.
0: Hi has anat ja alguna vegada?
1: Mai. He estat a Xina. És el més proper que he estat de Japó.
0: Tens data? No encara.
1: No tinc data. M'encantaria anar-hi. De fet, ho imagino com el típic viatge de noces perfecte, però si ets anar sola, aniré sola, cap problema, eh?
0: I escolta'm una cosa, per què el Japó, per què aquesta connexió, que és el que t'atrapa?
1: Doncs sóc una enamorada de la cultura japonesa, per això abans he dit que el meu plat essencial del dia a dia era un sashimi, una mica de salsa de soja, i amb això estic feliç. M'exploten al cap els sabors de la gastronomia japonesa per lo diferents que són el que tenim aquí. I estic segura que allà el que tenim aquí és només una petita part del que podem explorar allà.
0: És a dir, que encara ens queda per descobrir, no?
1: Jo crec que sí.
0: El Japó gastronòmic.
1: Ho he vist a les xarxes socials i és increïble.
0: Uh-huh.
1: Tinc aquest anhelo.
0: Berta, mirant cap al futur i per acabar, què t'agradaria continuar aprenent, aportant o transformant des de la teva feina i des de la teva manera de viure?
1: Doncs el que m'agradaria seguir aprenent... crec que estic en un bon camí, ara mateix, però m'agradaria seguir aprenent a cuinar, seguint aprenent tècniques, perfeccionant el que faig, igual inclús apuntar-me en algun curs en un futur per seguir... No vull professionalitzar-me com a cuinera, perquè crec que perdria el fet de que fos la meva relaxació, la meva teràpia, i això no vull perdre mai, perquè és una connexió i un vincle molt especial que tinc amb la cuina. Però m'agradaria seguir aprenent més sobre això. També sobre vins, per exemple, per fer maridatges... jo crec que això seria el que més m'encantaria seguir aprenent, a part, òbviament, de formacions sobre intel·ligència artificial i què pot fer la intel·ligència artificial en el món de les xarxes socials, per seguir expandint i evolucionant amb el món.
0: I com veus a la Berta d'aquí 15, 20 anys?
1: Ui.
0: Ja més madura?
1: Doncs sí, però el primer que veig quan penso dintre de 15 o 20 anys és una casa amb una cuina més gran. Necessito una cuina més gran perquè entrin tots els meus trastos. Però jo crec que sí, jo crec que dintre de 15 o 20 anys ja estaré establerta, suposo que també tindré els meus fronts oberts més estabilitzats i jo crec que seguiré disfrutant de tot el que disfruto ara mateix.
0: I ja arribarà el futur, no?
1: Exacte, sense presses.
0: A veure què hi ha. Berta, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació i que vagi molt bé. Ser tu pròpia xef és la teva primera proposta literària, que no sé si serà l'última.
1: Jo crec que no.
0: Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Berta.
1: Moltíssimes gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Paraules evitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Cultura de la violació. Cultura en què, per mitjà de pràctiques socials i situacions quotidianes, són vistes com a normals i justificables conductes que tenen a veure amb la violència sexual cap a les dones, les quals poden implicar que es desacrediti, responsabilitzi o culpabilitzi la víctima d'una agressió sexual. Les sancions socials es dirigeixen contra les víctimes i no contra els autors de les conductes, deslliurant-los de responsabilitat sobre els fets i considerant les seves conductes com a impulsos inevitables.
3: Posar nom a les violències masclistes és imprescindible per identificar-les i trencar amb aquesta cultura de la violació. Això és el que fa el Diccionari del Consentiment del Termcat, una terminologia en revisió constant que va més enllà de tenir cura de la nostra llengua. Aquest és, doncs, un Paraules Evitables especial, en què ens posem seriosos i que volem dedicar a Giselle Pellicot, aquesta dona que diu que no vol ser valenta, però que intenta canviar les coses amb una fortalesa infinita. Per posar-li veu, en català, ens ha ajudat la periodista Neus Bonet.
4: Vull que les dones que han patit violència sexual diguin: la senyora Pellicot ho va fer, nosaltres també podem fer-ho.
3: Sandra Cuadrado Camps.
5: Els termes són necessaris perquè moltes dones puguin identificar que allò que els ha passat és un delicte sexual i que es pot denunciar. Allò que s'està descrivint et ressona i te n'adones que allò és el que t'ha passat a tu. I que resulta que aquesta definició el que fa és visibilitzar un delicte sexual. Sovint necessites que algú hi posi paraules.
6: No.
5: I sovint acostuma a ser una altra dona. Posar nom a les violències contra les dones i creure en l'impacte de les paraules és un dels primers passos per trencar el discurs del patriarcat. Per això vam crear el diccionari, aquesta terminologia del consentiment sexual. Calia posar nom als delictes sexuals, calia tenir una veu pròpia i calia dir prou. Cultura de la violació no vol dir res més que això: responsabilitzar la víctima d'una agressió sexual, que allò que t'ha passat tu has buscat tu. Sancions socials que s'assumeixen per una masculinitat hegemònica patriarcal i que responsabilitza la víctima d'allò que li ha passat. Vas anar a casa d'aquesta persona, se't va violar, doncs ja t'ho havies buscat. Portaves uns pantalons apretats, et van tocar el cul, dona.
3: Laura Gallego Marfà.
7: Però és que més fins i tot en el cinema, la literatura, coses que s'han romantitzat, com per exemple petons robats, i tota aquesta idea de si et diu que no, és que realment és que sí, perquè realment sí que vol, però s'està fent la dura, tot això al final ha creat aquest imaginari que realment la dona no té l'opinió prou formada o l'entitat per dir que no, sinó que realment s'està fent la difícil. Per tant, tot això justifica que tu creuis la línia d'agressió sexual, perquè al final infantilitzes la dona, assumeixes que no sap què vol i, per tant, tu li has de dir què voldrà, i el que vol, evidentment, és mantenir relacions sexuals amb tu. Però això, des de sempre, s'ha anat validant a través de la cultura, per això també és cultura de la violació.
5: És el que Bàrbara Kruger deia, que els nostres cossos sempre han estat un camp de batalla. Tot aquest discurs de la cultura de la violació s'ha normalitzat. Que tots aquests delictes afectin majoritàriament a les dones no ens sorprèn, perquè és un relat que al final s'ha adquirit com a socialment normal. De la mateixa manera, com tu deies, Laura, no? En la literatura i el cinema, quan hi ha una violació, normalment en el cinema la víctima és una dona. Aquestes experiències són situacions que compartim i que al llarg dels segles hem arribat a minimitzar. Ho hem vist tan representat a tot arreu i ho hem experimentat tant que ens sembla que l'espai destinat a les dones és per defecte el de la víctima. I per això, doncs, aquest és l'espai que cal trencar.
7: Un exemple paradigmàtic de cultura de la violació també és que en obres això literàries o de cultura en general, una violació sigui l'estimulant de l'evolució del personatge d'una dona. És a dir, una dona potser comença la pel·lícula o la sèrie sent molt fleuma, llavors la violen, llavors s'empodera i és la millor. Això és violentíssim i realment és cultura de la violació amb totes les lletres, però ho hem assumit i ens sembla una trama normal en la majoria d'obres.
4: Un violador no és només algú amb qui topes en un pàrquing fosc a la nit. També en trobes dins la família, entre els amics.
5: Tota aquesta onada de testimoniatge ens ha servit també per desmitificar la idea del maltractador com a monstre, com un violador anònim que t'espera en una cantonada. Els maltractadors formen part del nostre entorn, sovint aprofiten l'espai de vulnerabilitat d'un entorn amable per exercir la seva manipulació. Aquesta manipulació pot desembocar en una violència en diferents estadis i tots aquests delictes els tenim també recollits en el diccionari. Pot esdevenir una violència psicològica, pot esdevenir una violència econòmica, vicària, quan es vol fer mal als fills per, en últim terme, voler fer mal a la dona. En una violència sexual,
7: la qüestió és que també els violadors moltes vegades no són ni conscients que allò que fan és una agressió sexual, perquè justament la cultura de la violació el que fa és justificar tot un seguit de conductes que realment són de violència sexual cap a les dones, però s'ha normalitzat fins a tal punt que sembla que les dones, si fan X cosa, ja deuen sexe en aquesta persona. Per tant, que t'agredeixi sexualment realment és com que t'ho has buscat. Tot això és el que ens ensenya la cultura de la violació i el que s'ha anat legitimant durant tants anys. Per això és important ara posar-hi paraules, explicar què és i així anar descapdallant una mica tot aquest garbuix de rols que s'han creat i que justifiquen que hi hagi violència sexual. I per això també és molt habitual que n'hi hagi dins la parella mateixa, perquè o l'home no és conscient realment que està fent una agressió o li és igual perquè realment tot el seu entorn i tota la socialització que ha tingut justifica que hi hagi aquesta violència sexual cap a la dona.
5: Per això, la importància de tenir ben definit un concepte com el consentiment, que ara actualment a França, arrel del cas Pelicot, és un debat, perquè no hi ha aquest concepte en el Codi Penal. És el que deia la Laura, no s'ha d'oblidar en cap cas una cosa bàsica, que qualsevol pràctica sexual ha de ser consensuada i consentida. I que el fruit d'aquest acord sempre ha de ser conscient, les dues persones han de ser conscients i han de ser lliures de concretar les circumstàncies d'aquesta pràctica. Per tant, si tu no ets conscient, doncs perquè t'han administrat uns fàrmacs, la submissió química, aquest terme també el tenim al diccionari, seria el cas de la Gisèle Pelicot, doncs no pots haver consentit perquè no eres conscient. Per tant, ja és una de les premisses bàsiques en les quals es pot comprovar que no hi havia consentiment. I una altra de les qüestions fonamentals i que convé recordar infinitament és que una dona té dret a canviar lliurement d'opinió quan vulgui. Una dona té dret a canviar lliurement d'opinió. El consentiment per participar en una pràctica sexual es pot revocar en qualsevol moment.
4: Em diuen que sóc valenta. Ser valenta és llançar-se al mar per rescatar algú. Jo només tinc voluntat i determinació per intentar canviar la societat.
5: Durant massa temps se'ns ha volgut encasellar en la zona de víctimes com si no hi hagués opcions de sortir d'aquí mai més. Actualment es parla de supervivència, de supervivents, i és aquest el terme que volem fer èmfasi i serà un dels termes que també introduirem en el diccionari.
7: Sí, perquè tenim tots la idea de víctima com un agent passiu que ha rebut una violència i, en canvi, el terme supervivent té un punt d'apoderament de la dona que ha passat, que efectivament ha rebut una violència i ha estat víctima d'una violència, però a partir d'un procés de reparació i de restauració del dany acaba sent una supervivent, i quan acaba de passar tot el seu procés per assumir la violència que ha rebut, és una supervivent i és una manera de també reivindicar que sí que s'ha passat per una violència, però que igual que es té la sensació que si has estat víctima de violació, d'una agressió sexual o de maltractament, ja mai més tornaràs a ser la mateixa persona i per sempre més seràs una víctima, el fet de parlar de supervivents i això que dèiem, de posar paraules a les vivències de cadascú, permet que les persones que han estat víctimes continuïn la seva vida i que la seva vida és pràcticament la mateixa que abans que han passat aquest episodi de violència, és a dir, que aquesta violència no determina la vida d'aquesta persona a partir d'aquell moment. I per això és molt important també el pas de víctima a supervivent, que parlàvem de la reparació, que també és un dels termes que inclourem en el diccionari, que és tot el conjunt d'accions fetes pels diversos agents que s'involucren en l'atenció a una víctima de qualsevol mena d'agressió masclista a restablir aquests àmbits de la seva vida que s'han danyat. És a dir, justament a passar de ser víctima a supervivent i hem de passar pel procés de reparació.
4: Com ha pogut l'home perfecte arribar fins aquí? Com has pogut deixar entrar aquests estranys al meu dormitori? Has escollit la profunditat més fosca de la naturalesa humana. Sóc una dona totalment destrossada i no sé com em recomposaré d'això.
7: Tres conceptes que posarem en el diccionari del consentiment tenen a veure amb les masculinitats. No masculinitat en plural, sinó diverses masculinitats, perquè al final no tots els homes segueixen el mateix rol de masculinitat, però sí que n'hem trobat tres molt definides, que són la masculinitat hegemònica, la masculinitat fràgil i la masculinitat tòxica. Anem per parts. La masculinitat hegemònica és com la contrapartida de la feminitat hegemònica i serien tots els rols que tots tenim al cap quan pensem en masculinitat, és a dir, més control de les emocions, seriositat, la part aquesta més de racionalitzar per contra del que s'associa a la feminitat, que és la part més emocional, que tot això, evidentment, està construït pel patriarcat. Després, la masculinitat fràgil són les reaccions defensives que tenen alguns homes justament quan senten que se'ls qüestiona la masculinitat hegemònica o que passa alguna cosa que diguéssim que amenaça, entre cometes, la masculinitat. I aquí un exemple paradigmàtic que sobretot hem vist molt aquests dies amb el cas de la Giselle Pelicot, sobretot, és una frase que en anglès és not all men, que en català ho podríem traduir com no tots els homes, que són aquestes reaccions que tenen els homes quan hi ha un cas d'aquests que diuen ep, però no tots els homes som així. I és l'actitud aquesta defensiva en comptes d'empatitzar amb les dones, de posar-se l'escut i dir no tots fem això, que és aquest no del men, que després el moviment feminista ho ha digerit i ha allargat la frase per no del men, but always a men, és a dir, no tots els homes, però sempre és un home. I després el tercer tipus de masculinitat, que és la tòxica, és agafar tots els rols aquests de la masculinitat hegemònica i portar-los a l'extrem amb actituds violentes, misògines, homòfobes normalment i més masclistes, encara i més portades a l'extrem, que també és un tipus de masculinitat que malauradament veiem molt i que també està relacionada amb això de trencar objectes, de cridar i de fer com una demostració de la masculinitat molt extrema.
8: Aquestes masculinitats tòxiques tenen uns paràmetres que nosaltres hem analitzat, hem estat estudiant abastament durant molt de temps, amb moltíssimes fonts, amb especialistes, i ens trobem doncs, que bueno, hi ha uns rols que sempre són uns paràmetres comuns, un dels quals, per exemple, és sempre hi ha una mena de companyonia masculina, una camaraderia, que en lloc de mostrar una empatia, en plan, ostres, ja n'hi ha prou, doncs no veiem homes a les xarxes compartint aquest ja n'hi ha prou. En canvi, sí que veiem a xarxes, sobretot a xarxes, molts exemples d'aquestes sancions socials, no?, marcades en la cultura de la violació, que es dirigeixen contra les víctimes i no contra els autors d'aquestes conductes.
4: Quan et violen hi ha vergonya, però aquesta vergonya no és per a nosaltres, és per ells.

0: Un d'aquests termes que era necessari és el de terror sexual, que de fet és un terme que va encunyar la politòloga Nerea Barjola, el llibre Microfísica sexista del poder, en què analitzava com es va tractar el crim d'Alcàsser als mitjans de comunicació. I el terror sexual és l'actuació masclista que pretén atemorir, alliçonar i controlar les dones mitjançant la difusió d'un relat manipulat sobre el risc de patir agressions sexuals quan tenen conductes que no encaixen amb els rols fixats pel patriarcat. Què vol dir? Que quan les dones fem alguna cosa que no és llegida com portar-se bé, per exemple, sortir de festa, a beure, es crea un relat que avisa de les conseqüències que pots tenir si fas això. Per exemple, vam tenir un exemple molt clar fa un parell d'anys, a l'estiu, amb les punxades que hi va haver a les discoteques, que també és un terme que inclourem en l'actualització del diccionari del consentiment, que és la punxada química, que és punxar alguna mena de droga a les víctimes, tot i que en aquell cas es va veure que no s'injectava res. Per tant, era un cas paradigmàtic de terror sexual perquè l'objectiu bàsic era atemorir les dones i que no sortissin de festa o que no beguessin o que els hi fes por fer alguna cosa que pogués portar-les a ser agredides sexualment.
1: La vergonya ha de canviar de bàndol.
2: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
1: Vicent Andrés Estellés ja és un poeta prou conegut en el nostre espai de poemes i cançons. Com hem dit moltes vegades, va ser un destacat poeta valencià conegut per la seva poesia realista quotidiana i de vegades eròtica. Estellés moltes vegades canta l'amor físic, a la passió, amb una naturalitat directa. El fa integrar a la vida quotidiana. No és un amor idealitzat, sinó que seria un amor de la terra, físic i sensual. A voltes, a l'obra d'Estellés, aquest erotisme es va...
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: El tipus general de l'IBI pujarà un 2,9% a Sant Cugat el 2027, mentre que les quotes anuals de la taxa de residus es reduiran un 47,7%. El ple municipal ha aprovat provisionalment aquest divendres la modificació de les dues ordenances fiscals, amb els vots favorables del govern i el vot en contra de tots els grups de l'oposició. En el cas de l'IBI, el tipus general dels immobles urbans passarà del 0,555% al 0,571%. L'Ajuntament calcula que l'actualització dels tipus generarà 1,38 milions d'euros més que si es mantinguessin els actuals i situa la previsió final de recaptació en 51,4 milions, incorporant també el creixement del padró. Més notícies del ple. Sant Cugat recuperarà el servei regular de grua amb un servei municipal propi. El ple d'aquest setembre ha aprovat una modificació pressupostària que inclou més de 130.000 euros per comprar dues grues per a la retirada de vehicles de la via pública. La proposta també preveu modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament per incorporar un gruista municipal. Hi ha acord gairebé unànime al ple municipal per reclamar la reobertura del Parc Natural de Collserola, tancat des del novembre passat pel brot de pesta porcina africana. Només el PSC ha votat en contra de la moció de la CUP i En Comú Podem, amb esmenes del govern, Junts i Esquerra, que reclama una reobertura progressiva d'aquesta zona. El PP i Vox també han fet suport a la proposta. I més política, però en aquest cas no parlem del ple de Sant Cugat, sinó de partits polítics que poden irrompre el panorama santcugatenc. Parlem d'Aliança Catalana, que ha aprovat el seu comitè executiu local de Sant Cugat. Ho ha fet en un acte celebrat aquest divendres a la tarda al Sant Cugat Trade Center, amb els vots dels militants santcugatencs que tenien un mínim de 6 mesos d'antiguitat. De moment, però, no han triat qui serà l'alcaldable. Sí que triat el president del nou comitè executiu local, que és Ferran Pujol. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Avui, al Faves Contades, tornem a aixecar la mirada cap al cosmos. Durant segles, havíem pensat que l'univers era un escenari estàtic i immutable. Fins i tot, Albert Einstein es va resistir a creure que el cosmos es bellugava. Però la ciència té un costum meravellós, portar-nos la contrària, i ara ja sabem que l'univers no només està en expansió constant, sinó que aquesta expansió s'accelera. Per entendre què vol dir tot plegat i com ha arribat fins a aquesta conclusió, ens acompanya un cop més l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català. Molt bon dia,
1: hola, benvingut. Hola, bon dia, Alba, gràcies. M'ha agradat molt això que has dit, que la natura ens vol sempre portar la contrària.
0: Sí, és que no? És ens vol demostrar que no som tan llestos com ens pensem a vegades.
1: Efectivament, és una lliçó d'humilitat constant.
0: I això està bé, molt i bé. Està bé tenir-ho en compte. Ara ho dèiem, fins a principis del segle XX, per tant no fa tant, la idea dominant, per dir-ho d'alguna manera, és que l'univers era estàtic i etern.
1: I etern, sí,
0: no?
1: Que havia existit sempre.
0: Però... semblava... per què aquesta era com l'opció més lògica, vull pensar?
1: Semblava,
0: no?,
1: la més lògica, perquè quan tu penses en l'univers, una cosa molt grossa, no? I ja a començament del segle XX començaven a adonar-se'n de com de gros, però encara començaven només, eh? Doncs la idea més lògica, potser, és... bueno, això deu haver existit sempre, no? Perquè, clar, pensar en un naixement és trencador, la idea. Quin naixement? Quan? De quina manera? I abans què hi havia? Etcètera. Et porta moltes preguntes a la taula que millor que no te les facis. De manera que dius, l'univers és etern i, a més, és estàtic, perquè quan mirem el cel amb telescopis no veiem que res es bellugui. Tot es belluga, però vull dir, entén-me, no veiem que l'univers estigui fent més gros o més petit, no? Però això ho trenca Albert Einstein, com deies a l'entradeta, sense voler trencar-ho. Perquè ell era un dels que confia amb l'ortodoxa.

0: És impossible que sigui estàtic. L'univers o bé s'està expandint o bé es col·lapsa. No pot estar quiet. Les formes de la gravetat de l'univers li diuen això. És tan trencador que ell diu, no és això el que estem observant. Deu haver-hi alguna cosa malament a les meves fórmules. I s'inventa un terme matemàtic a les seves fórmules que anul·la aquesta tendència que té l'univers d'expandir-se i crea un univers feliçment estàtic. Són altres científics que amb les fórmules d'Einstein se n'adonen. I Georges Lemaître, que va ser, bueno, era un clergue belga, que ara se li ha donat el reconeixement, però llavors era un ningú, no? Uh-huh. Se cita amb Einstein en un parc de Brussel·les, aprofitant un viatge que fa Einstein a Bèlgica, i com m'hauria agradat estar aixoplugadet sota un arbre, no? El d'un arbre, escoltant aquella conversa, i li devia dir, professor o mestre, miri que segons les seves fórmules l'univers en realitat s'expandeix. No sabem com li va dir, però sabem el que Einstein li va respondre. Li va dir, les seves matemàtiques són correctes, la seva física és abominable. El va menystenir totalment. Einstein no volia que vingués un don ningú, no?, i que li digués...
1: A donar-li cap lliçó, no?
0: Exacte, amb ell, que ja era un tio famós. Però fixa-t'hi, van ser altres que se'n van adonar. I finalment, Edwin Hubble, un gran astrònom nord-americà, uns anys després, estem a final de la dècada dels anys 20, descobreix experimentalment que sí, que l'univers s'expandeix. No amb fórmules, no. Ell mira amb telescopis i veu que les galàxies s'allunyen totes de nosaltres. I diu... És com un globus que s'infla. Tot s'està allunyant de nosaltres, de manera que l'univers s'està expandint. Cita Einstein als Estats Units, aprofitant una visita que fa Einstein, i li diu, miri, mestre, que segons, no les seves fórmules, segons el que jo he observat,
1: ho he vist,
0: l'univers està expandint. I allà Einstein se n'adona del seu error i va fer com una frase que els historiadors no estan clars si la va dir així, si no, però ve a dir com ha estat la ceguera de la meva vida. He tingut davant dels nassos poder fer la predicció trencadora de l'expansió de l'univers només en paper, i no ho vaig saber veure.
1: Van passar molts anys fins que se'n va adonar que les seves fórmules eren correctes i era la seva visió del món el que, sí, era, el que no era del tot afinat.
0: Sí, mira, ell va publicar la Relativitat General, és del 1915 a 1917, doncs el descobriment d'Edwin Hubble és del 1928, si no recordo malament. Per tant, és més una mica més d'una dècada que passa de discussions on altres sí que ho han vist, Lemaître i altres, no? Estan segurs, i veig que totes les galàxies, amb alguna excepció, però no entrem a les excepcions, se'n van de mi, s'allunyen de mi. En aquell moment, Hubble hagués pogut dir, hagués pogut fer un error molt humà, nosaltres som el centre de l'univers, perquè miro al voltant meu i tot s'allunya de mi, jo sóc el centre. Però li va dir, no, segurament qualsevol altre astrònom des de qualsevol altre lloc de l'univers observaria el mateix. I això és l'exemple del globus que a vegades dibuixem, no? Que és un exemple...
1: Explica'ns aquesta... Sí. És com una metàfora, no?, que ens pot ajudar a entendre, dit, perquè és un concepte molt difícil,
0: sí, molt.
1: Entendre això de l'univers en constant expansió.
0: Molt, però no diem... No sabem quina forma té l'univers, eh? Això del globus és només un invent mental nostre per intentar entendre. Imaginem un globus i la superfície, la goma del globus, és l'univers. I pintem uns puntets de color a la goma, que són galàxies. Ara, si inflem el globus, veiem que tots els punts s'allunyen de tots. No n'hi ha cap que pugui reclamar que està immòbil i que els altres són els que s'allunyen. Tots veuran el mateix. Tots veuran que els altres punts s'allunyen de mi. Què està passant? Algú es mou? No. No es mou ningú. Realment s'està estirant la goma del globus. Doncs això és el que està fent l'univers. L'univers el que està fent és estirar l'espai-temps. Ja si posem el temps, ja, pum, diguem l'espai. I així, com a mínim, com si fos un xiclet,
1: limitem
0: la complexitat. Doncs s'està expandint, s'està estirant la goma de l'univers i això fa que totes les galàxies s'allunyin de totes. I que qualsevol altra galàxia pugui reclamar que és el centre de l'univers i que són les altres les que se'n van. I a més, l'exemple del globus va molt bé per entendre que no, per tant, no hi ha un centre. El Big Bang, que ara ve el Big Bang, perquè clar, dius, si ara s'està expandint el globus, vol dir que si rebobinem la història cap enrere, el globus, l'univers havia de ser més petitó, fins que va arribar un moment que va néixer. I aquí neix la teoria del Big Bang, el model del naixement de l'univers. Doncs el Big Bang no va succeir en un punt, va succeir arreu, a tot el globus. És tota la goma del globus que, fla, en un moment comença a inflar-se.
1: Hubble, quan estava amb el seu telescopi, ja estava buscant veure aquesta expansió de l'univers, o va ser una mica casual i ell estava investigant altres coses?
0: Bueno, de fet, a la ciència, casual, hi ha poques coses. De vegades hi ha experiments casuals, per exemple, la invenció de la penicilina per part de Fleming, Es diu, va ser casual? Bueno, va ser casual. Sí, hi ha un punt de, de sort, hi ha un punt de sort, però hi ha unes preparacions prèvies i uns experiments que acaben conduint a un punt de sort, no? Hubble no estava buscant l'expansió de l'univers. Hubble estava calculant la velocitat a la

0: qual s'acostaven o s'allunyaven les galàxies, i troba que totes s'allunyen, menys alguna, hi ha alguna excepció. I aquí és on ell diu, què està passant aquí, no? Però, en veritat, sí que és un punt de casual, entre cometes, però no és atzar. Això no és que vaig pel carrer i pumba, no?
1: M'ho trobo, m'hi assopego.
0: I m'ho trobo.
1: Això era el 28, ens deies, però el 67 es fa un altre descobriment, doncs, que fiança, no?, a aquesta teoria de l'expansió de l'univers, que és el fons còsmic de microones. Explica'ns què és i per què ens serveix per validar aquesta teoria.
0: Això va durar, tot el tema que hem comentat abans, no va convèncer a la comunitat científica, va trigar temps a convèncer, perquè, clar, era una cosa com això, molt trencadora, i es va establir el model del Big Bang, l'univers va néixer, no? Però no tothom hi estava d'acord. De fet, el nom Big Bang el crea un astrofísic britànic, que es deia Fred Hoyle, que estava en contra d'aquest model, i el crea en un programa de ràdio de la BBC per enfotre-se'n, per fer mofa, dels del Big Bang, perquè Big Bang en anglès vol dir la gran explosió, i ell diu, aquests de la gran explosió, no? I clar, allò, l'expansió de l'univers no té res a veure amb una explosió, ni hi ha foc, ni hi ha dinamita, ni hi ha cap centre, ell vol fer broma d'això, però crea un nom tan xulo que qualla.
1: No li perfectament,
0: no li va sortir bé la jugada, i els va fer el màrqueting gratuït a la competència, no? I aquest és el nom que li han posat, Big Bang. Passen molts anys de discussions, cada cop es van acumulant més proves de que realment hi va haver un Big Bang, fins l'any 1967. En aquell moment, dos astrofísics nord-americans, ara sí casualment, perquè no buscaven això, amb la radioantena més potent que hi havia del món en aquell moment, estan intentant captar senyals de galàxies, però no busquen res del Big Bang.
1: En aquest cas, radioantena, estem parlant d'escoltar l'univers per entendre'ns, no mirar-lo, no?
0: Sí, escoltar-lo tampoc és so, tampoc és so. Estem rebent ones de ràdio, que és llum, al final, però que els nostres ulls no poden veure. Però està bé l'escoltar com metàfora. És molt poètic, no? Sí. Parar orella a l'univers, però no és això, eh? Va, i estan fent això i reben una molesta interferència. No saben d'on ve, ells estan treballant a prop de New Jersey i pensen que és la ciutat de New Jersey o la ciutat de Nova York, però apunten l'antena, troben la mateixa interferència. Després hi ha una anècdota històrica certa i molt bonica, que és que, revisant l'antena, troben unes caques de colom. I diuen, mira, són les caques de colom que ens estan fent les interferències. Treuen les caques, no es diu res de què fan amb els coloms, suposarem que els van treure pacíficament i els van traslladar a un arbre al costat, i tornen a rebre les mateixes interferències. Fins que una tercera persona, un tercer científic, en aquests descobriments que han fet aquests dos, diuen, crec que ja sé què és aquesta interferència. Els del model del Big Bang preveuen que si realment va haver un Big Bang, hi ha d'haver a tot l'univers una llum que ara és molt freda, que ens arriba en format de microones, molt similar a les microones d'escalfar els espagueti a la cuina, que és una interferència que és la que vosaltres esteu rebent. I això va valer dos premis Nobel en aquests dos científics d'un descobriment casual que confirmava el model del Big Bang, que tot l'univers és ple d'aquest eco, com d'aquesta llum tan antiga del primer sospir de l'univers fa 13.800 milions d'anys. I t'haig de dir que si jo d'alguna cosa puc fardar és d'edat, poques altres coses, i els que són de la meva quinta hem vist això, perquè quan teníem les teles antigues, les teles analògiques, quan s'acabava l'emissió a la matinada i quedava la neu, aquella part d'aquella neu és aquesta interferència, és la llum del Big Bang. Tremendo.
1: Home,
0: tremendo,
1: tremendo. Això també és poètic.
0: És molt bonic.
1: Relativament, fa molt poc que sabem tot això.
0: Molt poc, perquè això és de l'any 67, i continuen els descobriments, i arriba la gran sorpresa a final del segle passat, començaments d'aquest segle, vull dir, això fa 3 dies, no? Que és que dos grups de científics competint entre ells, aquests sí que ho busquen, això, però competeixen a veure qui arriba abans en això que ara explicaré, i arriben els dos alhora i reben dos premis Nobel compartits, descobreixen que l'univers no només s'expandeix, que això ja ho teníem clar, sinó que ho fa cada cop més de pressa. N'anomenem l'expansió accelerada. És com si aquella bufera que està inflant el globus estigués afartant d'inflar aquest globus i estigués creixent cada cop més de pressa, i no sabem per què. Això l'anomenem l'expansió accelerada, dos premis Nobel per a aquests grups de científics i una gran qüestió sobre la taula que encara no té resposta. Per què?
1: Aquesta acceleració és cada vegada més ràpida?
0: Sí. És una expansió cada cop més accelerada, va més de pressa a l'univers, i li posem un nom a la bufera, que és energia fosca. Adverteixo, sempre que en astronomia llegim quelcom que porta l'adjectiu fosc, com matèria fosca, hem de traduir fosc com no en tenim ni idea. Això és com hem de traduir fosc.
1: Una nova gran incògnita.
0: Correcte. Energia fosca vol dir, és una energia que no sabem què és. No, i que està
1: inflant. Que no la podem veure ni escoltar, que dèiem amb aquelles metàfores.
0: I que som molt lluny d'entendre. Jo estic segur que jo ja no veuré el descobriment de realment què és aquesta energia fosca, perquè som tan lluny d'entendre-la, tant, l'estem pifiant tant quan fem càlculs, dient, ah, potser és això, anem a calcular si quadra, i pff, no quadra. Mira, l'error que tenim quan intentem calcular de manera teòrica el que hauria de valdre aquest, amb el coneixement de la ciència que tenim avui, ens equivoquem de 120 ordres de magnitud. Què són 120 ordres de magnitud? És 1 seguit per 120 zeros. Mai a la ciència, mai a la història de la ciència, de cap branca de la ciència hi ha hagut un error tan enorme.
1: És un macroerror.
0: És tan gros com l'univers, aquest error. És impressionant. Vol dir que som molt lluny d'entendre què dimonis és aquesta energia fosca que està activant de la goma del globus i està fent que s'infli cada cop més de pressa.
1: I les investigacions passen per entendre què és aquesta energia fosca, per saber sí. el per què hi ha aquesta expansió?
0: Sí, tenim molts projectes en marxa, tenim telescopis especials específics per buscar aquest misteri, per resoldre aquest misteri de l'expansió de l'univers i respondre a quina és la naturalesa de l'energia fosca. Però com que la natura sempre ens guarda, l'última paraula sempre la té la natura, ens acaba de dir fa uns anys que se'ns està escapant alguna cosa fonamental. Perquè quan mirem a l'univers amb més detall, no ens quadra, en funció del mecanisme que emprem per mirar l'univers, no ens quadren les dades que obtenim. Això fa uns anys hi ha un error d'un 9%, entre un 9 i un 11%, en funció del mètode que utilitzem. Fa uns anys vàrem dir, va, cap problema, això són errors nostres, són errors d'instruments. Com instruments més precisos tinguem, reduirem aquest gap, aquesta diferència.
1: Aquest percentatge d'error.
0: Doncs no, l'hem confirmat. Hi ha entre un 9 i un 11% de diferència quan mesurem el ritme en el que s'està expandint l'univers, en funció de si el mesurem d'una manera o d'una altra. I això no pot ser. No pot ser. Per tant, la natura ens torna a dir, ei, us està escapant alguna cosa fonamental. Encara no ho sabeu tot, no només l'energia fosca, no. Encara sobre l'expansió de l'univers no ho sabeu tot, perquè no pot ser que en funció dels dos mètodes que teniu, que són dos mètodes superfiables, que els hem confirmat els dos, un dongui un ritme d'expansió i l'altre dongui un 11% diferent del ritme d'expansió. I hem confirmat, s'ha consolidat aquesta diferència. Més que tancar-se, com instruments més bons hem tingut, més s'ha consolidat aquesta diferència.
1: Clar, i aquesta expansió, suposo que algú ha pensat que potser algun dia arribarà al seu límit, i també hi ha diferents teories de què pot passar quan acabi aquesta expansió. Em sembla que són el Big Freeze i el Big Rip, no?
0: Exacte.
1: Explica'ns aquestes dues corrents, què són, què signifiquen, quins avals científics tenen cadascuna, i tu, des de la teva experiència, per quina apostaries,
0: bueno,
1: per dir-ho d'alguna manera?
0: Jo el que aposti, no? ja em diràs, no? A la natura li és absolutament igual. Però sí, tenim el model de l'expansió eterna, que és el que actualment pinta l'univers. L'univers s'està avui expandint acceleradament. Això seguríssim ho hem pogut confirmar. I acceleradament vol dir cada cop més de pressa. Sembla que no hi ha aturador. Per tant, tot apunta a que és una expansió eterna que continuarà. Per tant, eterna, accelerant-se, i això n'anomeno el Big Rip, que és com la gran estripada, perquè que vulgui accelerar-se vol dir que està agafant més energia, més força, i arribarà un moment que tindrà tanta força l'expansió que ho destrossarà tot, destrossarà les galàxies, destrossarà els estels, els planetes, fins i tot els àtoms. I res...
1: S'imagina un àtom com un xiclet, estirant, estirant,
0: fins que ho estripi tot, la gran estripada. Però no et preocupis que això passarà d'aquí a bilions d'anys.
1: No
0: si és que passa. Si és que passa, eh? Això és l'escenari com més probable. Després hi ha el col·lapse, el Big Crunch, que es diu, que és com la gran apretada.
1: Al revés,
0: al revés, que és que l'univers ho repensa, atura aquesta expansió accelerada, es torna com estàtic, la va frenant, i finalment decideix tornar enrere i rebobinar cap al Big Bang.
1: Com si aquest globus...
0: Exacte, inspiréssim o perdés l'aire i es desinflés, no? Això es diu el gran col·lapse, és el menys probable, no? I aquí estem discutint quins d'aquests dos models. Crec que és difícil que amb la ciència que tenim avui puguem deduir, i fins i tot en una ciència molt més avançada també penso que és molt difícil deduir, perquè fixa-t'hi, l'energia fosca, aquesta misteriosa energia que infla bufera, que infla globus, no sabem què és. Per tant, si no sabem què és, no sabem quin és el seu comportament, quina és la seva personalitat. No sabem si en algun moment aquesta bufera pot voler deixar de bufar o continuar bufant més de pressa, perquè no l'entenem.
1: Ens falta una part molt important de l'equació.
0: Correcte. I, per tant, en aquest moment simplement especulem.
1: Doncs seguirem atents a veure...
0: És molt bonic aquest temps, és molt, molt, molt, molt... És fascinant.
1: Si aprenem alguna cosa més d'aquesta energia fosca.
0: Sí. Saps que el que trobo més fascinant de tot, Alba, és que amb la nostra humilitat, vivint en un raconet petit de l'univers que no significa res, li donem el coco i intentem entendre una cosa tan complexa com l'univers. I tot el que hem entès, encara ens queda per entendre, ara ho hem explicat, però tot el que hem pogut entendre, que l'univers va néixer fa 13.800 milions d'anys, que hem vist la llum del Big Bang, que ara sabem que s'expandeix acceleradament. És a dir, això jo crec que és un monument a la capacitat que té l'ésser humà de plantejar-se desafiaments científics i poder-los avançar i poder-los resoldre.
1: Dins d'aquesta humilitat, no?, que hem de tenir, exacte, perquè, de fet, la natura ens posa cada dia a prova i sí, ens contradiu tot allò que teníem com a certesa, doncs, escolta, a poc a poc sí que anem entenent algunes de les qüestions del cosmos i l'univers que ens envolta. Joan Anton Català, moltes gràcies.
0: A tu, com sempre.
1: Que vagi molt bé.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Avui hem començat amb una cançó històrica que va ser creada per a la banda sonora de la pel·lícula Temps moderns de Charles Chaplin i de la qual després se'n va fer una versió vocal, ja que l'original era només instrumental. Charles Chaplin va morir el dia de Nadal del 1977 a l'edat de 88 anys. I una de les seves facetes, a més de la d'actor, guionista, muntador i director, era la de compositor. Un compositor amb moltes limitacions, perquè no sabia escriure música i necessitava l'ajut d'un professional. Per això, a temps moderns, la música no era només seva. El tema Smile, somriu, que hem escoltat, el va compondre en companyia del músic John Turner el 1936, inspirant-se en el tema A aquells ulls, de l'òpera Tosca, de Puccini. I 18 anys després, el 1954, el lletrista Geoffrey Parsons hi va afegir una lletra per tal que no només pogués ser tocada, sinó també cantada. I el primer a cantar-la va ser l'actor Jimmy Durante, que és qui ara hem escoltat. A partir d'aquí, la cançó, que és preciosa i també sentimental, com totes les que feia Chaplin, ha tingut un munt de versions. Una de les més famoses és la de Nat King Cole. Una altra composició de Charles Chaplin per a un dels seus films és Limelight, del 1952, que a l'estat espanyol es va estrenar amb el títol de Candilejas, que, a més de Chaplin, l'interpretaven Claire Bloom, el gran Buster Keaton i Geraldine Chaplin, filla de Charles Chaplin, que aleshores tenia només 8 anys, i somiava amb ser ballarina. El tema musical d'aquesta pel·lícula és conegut per diferents títols segons els països. Inicialment es deia el tema de Terry, en referència al personatge de la Teresa, que interpreta Claire Bloom i que és una ballarina que ha intentat suïcidar-se i que creu que ha quedat paralítica. Als Estats Units, però, la cançó no es va conèixer amb aquest nom. El nom era Eternally. En comptes del nom de tema de Terry, es va conèixer com Eternally, eternament. O també amb la primera frase sencera de la lletra, que és I'll be loving you eternally, t'estimaré eternament. A França, en canvi, se la coneix com Deux petits chaussons, dues petites sabatilles. Nosaltres, en tot cas, escoltarem la que va fer, la versió que va fer Petula Clark el 1967, aquesta.

Eternally, eternament, el tema que Charles Chaplin va compondre per a la pel·lícula Limelight en la veu de Petula Clark, que actualment té 92 anys. D'aquesta cançó, com us podeu imaginar, se n'han fet moltes altres versions. L'han cantada també Bing Crosby, Sarah Vaughan, Roger Whittaker, Mireille Mathieu, Engelbert Humperdinck, fins i tot Julio Iglesias va fer-ne una ensucrada i embafadora versió. Chaplin va obtenir un Oscar per aquesta banda sonora, però el va guanyar paradoxalment 21 anys després de fer-se la pel·lícula. 21. La pel·lícula és del 1952 i l'Oscar li van donar el 1973. I és que les normes de l'Acadèmia de Hollywood diuen que els premis només s'atorguen a aquelles pel·lícules que han estat estrenades a Los Angeles. Tant hi fa que s'hagin estrenat en altres llocs dels Estats Units. Si no s'estrenen a Los Angeles, no compten. I va passar que Limelight no s'havia estrenat a Los Angeles fins a l'any 1972. Ara escoltarem un altre dels grans temes que evoquen immediatament el nom de Charles Chaplin, perquè es tracta de la pel·lícula Llums de la ciutat, del 1931, la primera pel·lícula sonora no parlada de Chaplin. En el cas de la música d'aquest film, es va donar la circumstància que Chaplin va voler fer passar per seva una música que no ho era. Va agafar la violetera del compositor espanyol José Padilla i, com que el nom no li sonava de res, això, el nom de Padilla, va pensar que no se n'adonaria ningú si se l'atribuïa. Però José Padilla era l'autor de moltes altres cançons famoses, a més de la violetera, com ara El Relicario o València. I la cosa va transcendir. Padilla tenia una obra extensa de sarsuela que havia voltat per Barcelona, París, Nova York, i les seves cançons havien estat interpretades per cantants com Maurice Chevalier, Imperio Argentina, Josephine Baker, La Mistinguette o Rodolfo Valentino. Déu-n'hi-do. La cosa va anar així. Chaplin, que tenia la mateixa edat que José Padilla, va agafar la violetera i, sense demanar-li permís ni citar l'autor en els títols de crèdit, la va incloure a la banda sonora. Arran d'això, José Padilla va presentar una demanda, hi va haver un judici, Chaplin no volia cedir i va contractar un advocat, però l'autoria de la cançó no era seva i Padilla va guanyar. Però José Padilla encara va haver de continuar lluitant per la violetera, ja que el 1935, 3 anys després de la pel·lícula de Chaplin, un any després que Padilla hagués guanyat aquell judici, la Paramount va repetir la mala jugada, incloent la violetera, a la banda sonora del film Rumba, protagonitzat per Joe Raft i Carol Lombard, sense acreditar José Padilla com a autor. Tornem-hi. Per sort, es va fer justícia i els tribunals van tornar a donar la raó a José Padilla. La Paramount va perdre el judici. En relació a Charles Chaplin, us he de dir que ell no coneixia la violetera, fins que va venir a Catalunya. Chaplin no coneixia la violetera fins que ve a Barcelona. La va descobrir a la ciutat de Barcelona i ara en parlarem. Però abans, escoltem-la en la versió de la pel·lícula, Llums de la ciutat.

El tema és de la Violetera, compost per José Padilla, que Charles Chaplin va incloure a la banda sonora de Llums de la ciutat. Recordem que l'argument de la pel·lícula gira entorn d'una noia cega que ven flors al carrer i Charlotte, que és un rodamón, se n'enamora i ella el confon amb un home ric. Però Charlotte vol trobar els diners perquè la noia pugui rebre una operació que li permeti recuperar la vista. És el paper que fa l'actriu Virginia Cherrill. Però com deia abans, Chaplin no coneixia la cançó La Violetera. La va descobrir a Barcelona en la veu de la completista catalana Raquel Meller. Raquel Meller era una dona molt atractiva i Chaplin va quedar fascinat per ella. En va quedar tant que se'l volia endur a Hollywood i donar-li el paper de la florista de la pel·lícula Llums de la ciutat. Però Raquel Meller no va voler. No sabrem mai si va ser perquè va veure que Chaplin era un faldiller, que ho era, o perquè li va fer por interpretar el personatge d'una noia cega i ella no es veia amb cor de fer aquest paper. En tot cas, és estrany perquè Raquel Meller no era cap principiant. Ja havia fet 7 pel·lícules com a actriu de cinema mut, com ara La Gitana Blanca, Rosa de Flandes, Violetas Imperiales, Carmen o La Venenosa. Va ser una llàstima que rebutgés treballar a Llums de la ciutat perquè aquell paper l'hauria consagrada per sempre internacionalment. La darrera pel·lícula de Charles Chaplin va ser La comtessa de Hong Kong del 1967, una comèdia divertida amb Marlon Brando, Sofia Loren i Tippi Hedren. També aquí la música era de Chaplin i va incloure un tema central titulat This is my song, aquesta és la meva cançó, que es va fer molt famós i se'n van vendre milions de discos, tant a la versió original del film com a les versions que després en van fer molts altres cantants. La primera de totes la va fer Petula Clark, però després en van venir moltes més. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so i que hem dedicat a les músiques de Charles Chaplin, escoltarem This is my song, però no la veu de Petula Clark, sinó la de Frank Sinatra. Fins la setmana vinent, amics.

0: Continguts en xarxa.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Unes 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, i 300.000, segons el sindicat d'inquilines, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de Madrid per reclamar un decret que eviti els desnonaments. Al final de la manifestació i de manera espontània s'han instal·lat tendes de campanya a la Puerta del Sol, des d'on havia començat la marxa, que ha arribat fins al Congrés dels Diputats. La protesta impulsada pel sindicat d'inquilines reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, garanteixi contractes estables i congeli el preu dels lloguers. Sota el lema "Ni una Mari Carmen Mas", s'han sentit consignes com "On està el govern progressista" o "L'àtic d'Ayuso para Mari Carmen". I parlem de castells, perquè Torredembarra obre avui la 30a edició del concurs amb la celebració de la primera jornada del certamen. 12 colles buscaran la victòria en una diada que es preveu força incerta i on la gama alta de 7 serà determinant per decidir el guanyador. La prèvia des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
2: La plaça del Castell serà l'escenari d'aquesta primera jornada del concurs, que arrencarà a les 10 del matí. Entre els favorits hi ha els castellers d'Esparreguera, que arriben amb la millor puntuació, o colles que han guanyat recentment a Torredembarra, com els castellers de Berga, els de Badalona o la colla castellera de Figueres. Entre els castells que poden decidir el concurs hi ha la Torre de Set o, fins i tot, alguna construcció de 8 pisos. Xavier González és el director del concurs.
3: Ens consta que també per moltes colles és el dia que tenen capacitat de mobilitzar més castellers i castelleres. Crec recordar que el castell superior que s'ha assolit a Torredembarra va ser el 4 de 8 dels castellers de Badalona, i a nosaltres ens agradaria que es veiés algun castell de 8.
2: Entre els participants també destaca l'estrena al concurs de dues colles, els Esparxats de l'Estany i els Xiquets de Cambrils.
1: A més, dir que la diada es podrà seguir a partir de les 10 d'aquest matí a través de la plataforma La Xarxa Més. Seguim amb més cultura. Una platja del Bogatell plena de gom a gom ha estat l'escenari de l'últim concert a Barcelona de Love of Lesbian, després que el passat mes de febrer anunciessin una aturada indefinida. En una nit carregada d'emocions, el grup barceloní, que s'ha acomiadat amb un "Fins sempre, Barcelona, us estimem", ha fet un repàs dels seus grans èxits acompanyat a l'escenari de figures com Manolo García o Rigoberta Bandini, entre d'altres. I en els esports, la selecció espanyola de futbol s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. Lamine Yamal va obrir el marcador i, tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Quina alegria començar amb tanta energia, Aran. Benvinguts tots i totes. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
2: Hola a tots dos. I hola a tots els nostres estimats oients.
0: Quina satisfacció tornar a ser aquí una setmana més, a punt per compartir amb xics i grans un grapat d'històries màgiques que ens faran somiar.
2: I tant que sí, Lluís. Avui tenim a punt un bon farcell de relats que ens duran a viure aventures inoblidables i a conèixer personatges que ens robaran el cor.
0: I com no pot ser d'una altra manera, no ens oblidem de la nostra secció d'arqueologia lingüística, oi, Mercè?
2: Sí, m'agrada això d'arqueologia, Lluís.
0: T'ha agradat, eh?
2: Aquestes paraules que diuen que estan en desús, però com que nosaltres rescatem per tornar-les a la vida. Avui descobrirem tot el que amaga la paraula aviam, que és un encreuament entre a veure i vejam.
0: Tampoc no deixarem de banda la lectura. Farem un bon cop d'ull als prestatges de la nostra biblioteca per triar una recomanació ben especial. Ideal per fugejar a casa, abans d'anar a l'escola, al migdia, després de berenar, o bé a l'hora d'anar a dormir.
2: I com a traca final, tancarem el programa amb ritme i bona música per fer una bona ballaruca. Recordeu que ens podeu escoltar cada setmana a més de 30 emissores de Catalunya i Andorra gràcies a la xarxa de comunicació local. Gràcies a totes per confiar en nosaltres.
0: Així doncs, no esperem més, Mercè. Obrim el gran llibre de l'hora del conte per la pàgina 592.
2: Uh-huh.
0: I el primer que ens surt és...
2: Doncs el primer que surt és El fil invisible de l'aire. És un conte delicat i profund, escrit per acompanyar els més petits quan tenen preguntes grans sobre la pèrdua i el record.
0: Aquest conte ens explica

0: Hi havia una vegada una nena que es deia Mia. La Mia vivia en una casa que, de cop i volta, s'havia tornat massa silenciosa. La seva mare havia estat malalta durant un temps i un matí de primavera el seu llit es va quedar buit. La Mia sentia un buit enorme al pit, com si li haguessin pres un trosset de cor. No entenia per què la mare ja no hi era, ni per què no podia sentir el seu riure. Així que, amb els ulls plens de preguntes, va començar a demanar a tothom.
1: On ha anat la mare? Què passa quan algú mor?
0: La Roser, la veïna del replà, li va dir que era com un viatge llarg. El mestre li va dir que era com un somni profund. Però cap d'aquestes respostes feia que la Mia es sentís millor. Ella volia saber on era allò que feia que la mare fos la mare. Un dia, asseguda al jardí amb la seva àvia, la Mia va veure un globus de color vermell que s'havia quedat atrapat entre les branques d'un petit arbust. El globus estava una mica desinflat. L'àvia, amb veu suau, la va agafar de la mà i li va dir:
2: Mira, Mia, nosaltres som una mica com aquest globus.
0: La Mia la va mirar amb curiositat i l'àvia va continuar:
2: El globus és el recipient. És la forma que veiem. Però el que fa ser bonic, el que fa flotar i el que li dona vida és l'aire que té dins. Sense l'aire, el globus només és un tros de goma trista.
1: Però, àvia, quan el globus es trenca o es desinfla, l'aire marxa. I on va? Desapareix?
0: L'àvia, somrient i tancant els ulls, li va dir a la petita Mia:
2: No, petita, l'aire no desapareix mai. Simplement deixa d'estar tancat en un lloc petit per passar a formar part de tot. L'aire que hi havia dins del globus de la mare ara és el vent que mou les fulles. És l'aire que respires tu. És l'escalfor que ens envolta quan surt el sol. L'aire del globus deixa de tenir una forma concreta per continuar estant amb tots nosaltres. No el veiem, però ens manté vius.
0: La Mia es va quedar una estona en silenci. Va agafar una glopada d'aire ben forta, omplint els seus pulmons, i va sentir un pessigolleig càlid. Llavors va entendre que la mare no se n'havia anat a un lloc llunyà i desconegut. La mare s'havia tornat immensa. Ara, cada vegada que el vent li feia una carícia a la galta o que sentia la flaira de les flors, la Mia somreia. Sabia que la forma de la mare ja no hi era, però que la seva essència, com a l'aire, estaria sempre amb ella, formant part de cada alenada que fes durant tota la seva vida.

0: I després d'un viatge per l'aire i el record, el nostre llibre de contes ens porta directament a una altra gran aventura del dia a dia dels més petits.
1: El segon conte d'avui es diu El petó de la bona nit. És una història molt dolça sobre el moment de fer-se gran i deixar la teta.
0: És la història de la petita Blau, una nena de 3 anys que descobreix que, quan una etapa es tanca, s'obren noves maneres de rebre amor, amb carícies, amb el coixí dels somnis i amb la màgia dels petons de la seva mare.
1: És un relat ple de tendresa, ideal per a tota la família i especialment per als qui estan vivint aquest procés a casa. Som-hi, el petó de la bona nit.

La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava el món...

0: El moment més especial del dia era fer teta per dormir. Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a llogar, la Blau s'arreulia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó, sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la mare i s'adormia amb un sospir molt suau. Un vespre, després del bany i del conte, la mama li va mirar amb tendresa i li va dir...
1: Blau, princesa meva, saps què? T'estàs fent gran i aviat aprendràs a dormir sense la teta. T'ajudaré pas a pas a trobar una nova manera de descansar.
0: Amb molta sorpresa, la Blau va aixecar el cap i li va dir a la seva mare...
2: Però com dormiré, mama, si no faig teta?
0: La mama li va fer una abraçada gegant i li va fer tres petons. Un al front, un al nas i un altre al cor.
1: Ai, princeseta meva, dormiràs amb petons màgics, amb cançons suaus i amb un nou amic, el coixí dels somnis.
2: El coixí dels somnis?
0: Aquella nit, la mare li va portar un coixí molt tou, amb una funda blava plena d'estrelles. El va posar al seu costat i li va dir a cau d'orella...
1: Aquest coixí escolta tot el que tu li expliques abans de dormir. Si li parles, si li expliques què t'ha fet feliç o què t'ha fet enfadar, ell ho guarda tot i t'ajuda a descansar.
0: Aquella nit, la Blau no va fer teta, però la mare li va cantar una cançó de fil de llum. Li va explicar un conte d'una nena valenta que dormia sota la lluna i li va dir...
1: Bona nit, Blau estimadíssima. El meu amor hi serà sempre, aquí, ben a prop teu.
0: La Blau va tancar els ulls, abraçada al seu nou coixí. Al principi li va costar. El son no arribava tan ràpidament com abans, però a poc, amb els petons i les carícies, va sentir el cor tranquil i va caure en un sol dolç com la mel. Les primeres nits no van ser fàcils. De vegades, la Blau encara deia amb veu fluixeta...
2: Només una mica de teta.
1: Ara t'explico una història i et faig un petó que dura tota la nit.
0: I la Blau va anar descobrint que podia dormir d'una altra manera, sense teta, amb contes, abraçades i la seva nova màgia, el coixí dels somnis. Perquè fer-se gran no vol dir perdre amor, vol dir descobrir noves maneres d'estimar-se. I així s'acaba aquesta història. Però no el petó de bona nit. Aquest sempre viatja amb ella, cada cop que tanca els ulls.

0: I arribem ja al tercer i darrer conte d'avui, una història de l'Almudena Martín que ens fa reflexionar sobre la responsabilitat, la empatia i l'amor cap als animals.
1: El conte es diu La millor joguina del món i comença amb tres germans que descobreixen a la vitrina d'una botiga un personatge que sembla tenir superpoders. És en Tim.
0: Ai, però en Tim no és cap nino de plàstic ni un robot amb piles. En Tim és un gos de carn i ossos. Aquest relat ens mostra el seu viatge des de que el veuen com una joguina passatgera fins que troba la veritable estimació i demostra quin és el seu gran superpoder.
1: És una història molt especial que ens recorda que els animals no es compren ni es llencen, s'adopten i es cuiden com el que són, part de la nostra família. Obrim bé les orelles perquè comença La millor joguina del món.

0: No gaire lluny d'aquí vivien tres germans amb la seva mare i el seu pare. En Jan, el germà mitjà, era divertit i molt curiós. Sempre ho mirava i ho remenava tot. Tenia 8 anys. En Nil, el més gran, feia 2 pams i mig més que en Jan, malgrat que només es portaven 3 anys de diferència. I en Max, el petit, era el més rosset dels tres. En Jan feia vàries extraescolars, una d'elles, handball. Li encantava. Un dia, quan tornava del pavelló amb bici, va descobrir una botiga nova. S'hi va acostar i va quedar meravellat. Només tenia ganes d'arribar a casa per explicar-ho a en Nil i en Max. Quan ho va fer, ells també van al·lucinar. Havien descobert la millor joguina del món. Els tres germans esperaven impacients l'hora de sortida de l'escola per anar a veure. Dia rere dia, s'aturaven al mateix lloc per contemplar, bocabadats, la joguina més al·lucinant de totes les que havien vist mai. Es tractava d'en Tim, un superheroi amb uns poders extraordinaris. Podia fer coses increïbles. En Tim sempre era allà mateix, com si els esperés, amb un somriure d'orella a orella. Tot i que encara faltaven algunes setmanes perquè arribessin els Reis, aquest cop els germans tenien clar què els demanarien. Per primer cop, els tres coincidien. Volien en Tim, res més. I així va ser com, després de dies i dies d'espera, els tres germans van rebre el regal més desitjat, la millor joguina del món. Els primers dies van ser de bojos. Tots tres volien estar amb en Tim en tot moment. Les setmanes següents van jugar amb ell a totes hores. Estaven molt contents. Però al cap de molt temps van començar a cansar-se'n. Tenien ganes de tenir joguines noves. A més, en Tim ocupava molt espai. Per això el van donar a una companya de classe d'en Jan. Havia sentit parlar molt d'en Tim i dels seus superpoders. Sense entendre què passava, en Tim es va trobar d'un dia per l'altre amb unes altres mans, les mans d'una nena que no coneixia de res i que eren molt diferents de les dels germans. Al principi estava molt trist, els trobava moltíssim a faltar. Malgrat tot, va esforçar-se molt per tornar a ser la millor joguina del món. Va utilitzar els seus superpoders una i una altra vegada. Quan començava a acostumar-se a la seva nova família, l'història va tornar a repetir-se. Van decidir donar-lo a algú altre. Però aquest cop no va ser tan fàcil. No trobaven ningú que el volgués. Era massa gran i no estava tan nou com al principi. Per això van decidir deixar-lo al carrer. Segur que algú li agradaria i el recolliria. Per cert, per si no us havíeu donat compte, en Tim és un gos molt bonic i l'havien deixat lligat a un fanal del carrer. Sí, és així. En Tim és un gos de carn i ossos. I no entenia què hi feia allà lligat. Havia passat el diumenge sense menjar res, espantat, i ara tenia una mica de fred. Portava tot el dia pensant que la seva família tornaria a buscar-lo. Quan se'n va adonar, ja s'havia fet fosc. Es va arraulir a terra i va deixar caure totes les llàgrimes que feia hores que s'aguantava. L'endemà al matí va aparèixer en Tomàs. Sempre s'aixecava molt d'hora, comprava el pa i el diari i anava cap a l'hort amb el seu cotxe blau fosc. En Tomàs estava una mica coix des de feia anys, caminava a poc. Es va preguntar què hi feia un gos allà fora, lligat i tremolant de fred. Va pensar a trucar a la protectora perquè se l'emportessin, però li va fer tanta pena que finalment va ser ell qui se'l va quedar. Es van estimar des del primer dia. En Tim estava supercontent. En Tomàs sempre li llançava la pilota i li preparava uns menjars deliciosos. El duia cada dia a l'hort i el deixava córrer amunt i avall sense parar. El millor de tot era quan s'estiraven plegats al sofà i la caronava. El que més li agradava era posar-se panxa amunt i que el gratés. I en Tim li donava les gràcies llepant-lo sempre que podia. En Tomàs se l'estimava molt. En Tim s'havia convertit en el seu millor amic. Es passaven el dia junts. Tot sovint també hi havia la Carlota, la filla d'en Tomàs, i els dos bessons d'ella, en Biel i l'Isaac. Sempre tenien moltes ganes de veure l'avi i en Tim. Podien passar-se hores i hores jugant plegats, i així van passar els anys. Fins que va arribar un dia en què en Tomàs, que ja era molt gran, no es trobava massa bé i no es podia aixecar del llit. La Carlota el va cuidar i en Tim va estar al seu costat en tot moment. En Tim no es movia d'allà, ni tan sols menjava. Havia perdut la gana. En Tim va acompanyar en Tomàs en els últims mesos de la vida de l'avi. Tots els dies no se'n va saltar ni un. Quan en Tomàs va morir, en Tim continuava sense moure's dels peus del llit. Nit i dia s'arraulia la catifa, al costat de les espardenyes d'en Tomàs, esperant que en qualsevol moment pogués tornar al seu costat i llepar-lo de nou. Finalment, la Carlota es va endur en Tim a casa seva.
1: Els seus fills i ella van cuidar-lo i estimar-lo com ell havia fet amb en Tomàs.
0: En Tim va ser molt feliç amb la seva família, amb en Tomàs, amb la Carlota i amb els bessons. Tots ells van entendre que en Tim no era cap joguina i van descobrir finalment quins eren els seus superpoders i els de tots els animals. Sempre estan al teu costat, des del principi fins al final. Mai t'abandonen, passi el que passi.

0: Lluís, avui porto una paraula que crec que t'agradarà molt. És una paraula que utilitzes força vegades i, de manera fàcil, et transporta cap a una de les persones que més estimes del món. Estic parlant de la paraula aviam.
1: I tant.
0: Et sents identificat amb el que he dit?
1: Doncs sí, moltíssim. La dic gairebé sense adonar-me'n quan em poso a fer qualsevol feina o quan estic a punt de començar una activitat. I és perquè s'ha convertit en un mot imprescindible en el meu dia a dia amb la meva neta Clara de 2 anys. Sempre que ens asseguem a terra per jugar o quan iniciem una nova aventura junts, ella mira fixament les joguines, somriu i diu amb molta decisió: aviam.
0: Ai, que bonica aquesta història, Lluís. Doncs mira, la paraula aviam és el resultat de dues paraules, que són veure i vejam. Diríem gramaticalment que és una interjecció amb què s'expressa la curiositat de veure el que passarà. La temença que una cosa desitjada no tindrà lloc, que una cosa temuda s'esdevindrà. Aquesta interjecció, però, aviam, cal utilitzar-la només en llenguatge oral i col·loquial. Bé, la propera setmana portem més paraules perdudes. Ara, Lluís, ens endinsem a la biblioteca?
1: I tant, Mercè, anem-hi.

0: El conte que porto avui crec que a tu també et va com en ell el dit. Estic parlant del llibre Benvingut, senyor Malestar. No t'ho prenguis malament, eh? Això no té res a veure.
1: Ni molt més, ni molt més.
0: Aquest és un conte sobre la criança conscient i respectuosa. Aquest conte tracta de la gelosia quan apareix un germà o una germana i la relació mare-fill o filla. Aquest conte inclou una doble pàgina final amb consells per a les famílies. Ens l'expliques una miqueta, Lluís?
1: I tant, amb molt de gust. Mira, el Max estava estrany des de que havia tingut la seva germana. No sabia què li passava i s'enfadava molt sovint amb els seus pares. Però la seva mare també se sentia confosa. Això de tenir dos fills era nou per ella. Cada dia que passava la situació es complicava més. Però llavors, pum, va aparèixer un fullet amb barret i maletí que es presentà a la família com el senyor Malestar i els ajudà a detectar què els passa i com connectar de nou.
0: A veure si aquest senyor Malestar pot ajudar el Max i a la seva família. Esperem que sí. Bé, per tal d'esbrinar-ho, us recomanem que descobriu el conte Benvingut, senyor Malestar, de la Miriam Tirado, amb unes magnífiques il·lustracions d'en Joan Turú, i és editat pel CEP i la Nansa i recomanat per a nens i nenes a partir de 2 anys.

0: I així, pàgina a pàgina, història a història, tanquem per avui l'hora del conte.
1: I esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres d'aquest viatge ple d'emocions. Des del fil invisible de l'aire fins als superpoders del nostre amic Tim.
0: I com sempre, fa falta una bona dosi de ritme per acabar amb un gran somriure. És el moment de fer la nostra ballaruca. Avui us deixem en la millor companyia musical, amb la festa i la rumba d'en Pot Petit i l'Andril Rombero, amb la cançó Avis i Àvies.
1: Doncs vinga, a moure el cos i a cantar molt fort. Moltes gràcies per ser-hi una setmana més i fins la propera. Per avui us deixem, però, amb moltes ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Quina alegria començar amb tanta energia, Aran. Benvinguts tots i totes. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
2: Hola a tots dos. I hola a tots els nostres estimats oients.
0: Quina satisfacció tornar a ser aquí una setmana més, a punt per compartir amb xics i grans un grapat d'històries màgiques que ens faran somiar.
2: I tant que sí, Lluís. Avui tenim a punt un bon farcell de relats que ens duran a viure aventures inoblidables i a conèixer personatges que ens robaran el cor.
0: I com no pot ser d'una altra manera, no ens oblidem de la nostra secció d'arqueologia lingüística, oi, Mercè?
2: Sí, m'agrada això d'arqueologia, Lluís. Aquestes paraules que diuen que estan en desús, però com que nosaltres rescatem per tornar-les a la vida. Avui descobrirem tot el que amaga la paraula aviam, que és un encreuament entre a veure i vejam.
0: Tampoc no deixarem de banda la lectura. Farem un bon cop d'ull als prestatges de la nostra biblioteca per triar una recomanació ben especial, ideal per fugejar a casa, abans d'anar a l'escola, al migdia, després de berenar, o bé a l'hora d'anar a dormir.
2: I com a traca final, tancarem el programa amb ritme i bona música per fer una bona ballaruca. Recordeu que ens podeu escoltar cada setmana a més de 30 emissores de Catalunya i Andorra gràcies a la xarxa de comunicació local. Gràcies a totes per confiar en nosaltres.
0: Així doncs, no esperem més, Mercè. Obrim el gran llibre de l'Hora del Conte per la pàgina 592. I el primer que ens surt és...
2: Doncs el primer que surt és El fil invisible de l'aire. És un conte delicat i profund, escrit per acompanyar els més petits quan tenen preguntes grans sobre la pèrdua i el record.
0: Aquest conte ens explica la història de la Mia, una nena que té un buit molt gran al pit perquè la seva mare ja no hi és.
2: La Mia busca respostes per tot arreu, fins que la seva àvia, amb l'ajuda d'un senzill globus de colors, li ensenya una lliçó preciosa. Hi ha coses que no es veuen, però que sents quan respires i amb la brisa que ens toca la galta.
0: Una història plena de tendresa per entendre que l'amor de les persones que estimem no desapareix mai, sinó que es torna immens. Escoltem, doncs, El fil invisible de l'aire.

0: Hi havia una vegada una nena que es deia Mia. La Mia vivia en una casa que, de cop i volta, s'havia tornat massa silenciosa. La seva mare havia estat malalta durant un temps i un matí de primavera el seu llit es va quedar buit. La Mia sentia un buit enorme al pit, com si li haguessin pres un trosset de cor. No entenia per què la mare ja no hi era, ni per què no podia sentir el seu riure. Així que, amb els ulls plens de preguntes, va començar a demanar a tothom.
1: On anant la mare? Què passa quan algú mor?
0: La Roser, la veïna del replà, li va dir que era com un viatge llarg. El mestre li va dir que era com un somni profund. Però cap d'aquestes respostes feia que la Mia es sentís millor. Ella volia saber on era allò que feia que la mare fos la mare. Un dia, asseguda al jardí amb la seva àvia, la Mia va veure un globus de color vermell que s'havia quedat atrapat entre les branques d'un petit arbust. El globus estava una mica desinflat. L'àvia, amb veu suau, la va agafar de la mà i li va dir:
2: «Mira, Mia, nosaltres som una mica com aquest globus».
0: La Mia la va mirar amb curiositat i l'àvia va continuar:
2: «El globus és el recipient. És la forma que veiem. Però el que fa ser bonic, el que fa flotar i el que li dona vida és l'aire que té dins. Sense l'aire, el globus només és un tros de goma trista».
1: «Però, àvia, quan el globus es trenca o es desinfla, l'aire marxa. I on va? Desapareix?»
0: L'àvia, somrient i tancant els ulls, li va dir a la petita Mia:
2: «No, petita, l'aire no desapareix mai. Simplement deixa d'estar tancat en un lloc petit per passar a formar part de tot. L'aire que hi havia dins del globus de la mare ara és el vent que mou les fulles, és l'aire que respires tu, és l'escalfor que ens envolta quan surt el sol. L'aire del globus deixa de tenir una forma concreta per continuar estant amb tots nosaltres. No el veiem, però ens manté vius».
0: La Mia es va quedar una estona en silenci. Va agafar una glopada d'aire ben forta, omplint els seus pulmons, i va sentir un pessigolleig càlid. Llavors va entendre que la mare no se n'havia anat a un lloc llunyà i desconegut. La mare s'havia tornat immensa. Ara, cada vegada que el vent li feia una carícia a la galta o que sentia la flaire de les flors, la Mia somreia. Sabia que la forma de la mare ja no hi era, però que la seva essència, com l'aire, estaria sempre amb ella, formant part de cada alenada que fes durant tota la seva vida.

0: I després d'un viatge per l'aire i el record, el nostre llibre de contes ens porta directament a una altra gran aventura del dia a dia dels més petits.
1: El segon conte d'avui es diu El petó de la bona nit. És una història molt dolça sobre el moment de fer-se gran i deixar la teta.
0: És la història de la petita Blau, una nena de 3 anys que descobreix que, quan una etapa es tanca, s'obren noves maneres de rebre amor, amb carícies, amb el coixí dels somnis i amb la màgia dels petons de la seva mare.
1: És un relat ple de tendresa, ideal per a tota la família i especialment per als qui estan vivint aquest procés a casa. Som-hi, el petó de la bona nit.

0: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava, el moment més especial del dia, era fer teta per dormir. Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a llogar, la Blau s'arreulia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó, sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la mare i s'adormia amb un sospir molt suau. Un vespre, després del bany i del conte, la mama li va mirar amb tendresa i li va dir...
1: Blau, princesa meva, saps què? T'estàs fent gran i aviat aprendràs a dormir sense la teta. T'ajudaré pas a pas a trobar una nova manera de descansar.
0: Amb molta sorpresa, la Blau va aixecar el cap i li va dir a la seva mare...
2: Però com dormiré, mama, si no faig teta?
0: La mama li va fer una abraçada gegant i li va fer 3 petons. Un al front, un al nas i un altre al cor.
1: Ai, princeseta meva, dormiràs amb petons màgics, amb cançons suaus i amb un nou amic, el coixí dels somnis.
2: El coixí dels somnis?
0: Aquella nit, la mare li va portar un coixí molt tou, amb una funda blava plena d'estrelles. El va posar al seu costat i li va dir a cau d'orella...
1: Aquest coixí escolta tot el que tu li expliques abans de dormir. Si li parles, si li expliques què t'ha fet feliç o què t'ha fet enfadar, ell ho guarda tot i t'ajuda a descansar.
0: Aquella nit, la Blau no va fer teta, però la mare li va cantar una cançó de fil de llum. Li va explicar un conte d'una nena valenta que dormia sota la lluna i li va dir...
1: Bona nit, Blau estimadíssima. El meu amor hi serà sempre, aquí, ben a prop teu.
0: La Blau va tancar els ulls, abraçada al seu nou coixí. Al principi li va costar. El son no arribava tan ràpidament com abans, però a poc, amb els petons i les carícies, va sentir el cor tranquil i va caure en un son dolç com la mel. Les primeres nits no van ser fàcils. De vegades, la Blau encara deia amb veu fluixeta...
2: Només una mica de teta.
1: Ara t'explico una història i et faig un petó que dura tota la nit.
0: I la Blau va anar descobrint que podia dormir d'una altra manera, sense teta, amb contes, abraçades i la seva nova màgia, el coixí dels somnis. Perquè fer-se gran no vol dir perdre amor, vol dir descobrir noves maneres d'estimar-se. I així s'acaba aquesta història. Però no el petó de bona nit. Aquest sempre viatja amb ella, cada cop que tanca els ulls.

0: I arribem ja al tercer i darrer conte d'avui, una història de l'Almudena Martín que ens fa reflexionar sobre la responsabilitat, la empatia i l'amor cap als animals.
1: El conte es diu La millor joguina del món i comença amb tres germans que descobreixen a la vitrina d'una botiga un personatge que sembla tenir superpoders. És en Tim.
0: Ai, però en Tim no és cap nino de plàstic ni un robot amb piles. En Tim és un gos de carn i ossos. Aquest relat ens mostra el seu viatge des de que el veuen com una joguina passatgera fins que troba la veritable estimació i demostra quin és el seu gran superpoder.
1: És una història molt especial que ens recorda que els animals no es compren ni es llencen, s'adopten i es cuiden com el que són, part de la nostra família. Obrim bé les orelles perquè comença La millor joguina del món.

0: No gaire lluny d'aquí vivien tres germans amb la seva mare i el seu pare. En Jan, el germà mitjà, era divertit i molt curiós. Sempre ho mirava i ho remenava tot. Tenia 8 anys. En Nil, el més gran, feia 2 pams i mig més que en Jan, malgrat que només es portaven 3 anys de diferència. I en Max, el petit, era el més rosset dels tres. En Jan feia vàries extraescolars, una d'elles, handball. Li encantava. Un dia, quan tornava del pavelló amb bici, va descobrir una botiga nova. S'hi va acostar i va quedar meravellat. Només tenia ganes d'arribar a casa per explicar-ho a en Nil i en Max. Quan ho va fer, ells també van al·lucinar. Havien descobert la millor joguina del món. Els tres germans esperaven impacients l'hora de sortida de l'escola per anar a veure. Dia rere dia, s'aturaven al mateix lloc per contemplar, bocabadats, la joguina més al·lucinant de totes les que havien vist mai. Es tractava d'en Tim, un superheroi amb uns poders extraordinaris. Podia fer coses increïbles. En Tim sempre era allà mateix, com si els esperés, amb un somriure d'orella a orella. Tot i que encara faltaven algunes setmanes perquè arribessin els Reis, aquest cop els germans tenien clar què els demanarien. Per primer cop, els tres coincidien. Volien en Tim, res més. I així va ser com, després de dies i dies d'espera, els tres germans van rebre el regal més desitjat, la millor joguina del món. Els primers dies van ser de bojos. Tots tres volien estar amb en Tim en tot moment. Les setmanes següents van jugar amb ell a totes hores. Estaven molt contents. Però al cap de molt temps van començar a cansar-se'n. Tenien ganes de tenir joguines noves. A més, en Tim ocupava molt espai. Per això el van donar a una companya de classe d'en Jan. Havia sentit parlar molt d'en Tim i dels seus superpoders. Sense entendre què passava, en Tim es va trobar d'un dia per l'altre amb unes altres mans, les mans d'una nena que no coneixia de res i que eren molt diferents de les dels germans. Al principi estava molt trist, els trobava moltíssim a faltar. Malgrat tot, va esforçar-se molt per tornar a ser la millor joguina del món. Va utilitzar els seus superpoders una i una altra vegada. Quan començava a acostumar-se a la seva nova família, l'història va tornar a repetir-se. Van decidir donar-lo a algú altre. Però aquest cop no va ser tan fàcil. No trobaven ningú que el volgués. Era massa gran i no estava tan nou com al principi. Per això van decidir deixar-lo al carrer. Segur que algú li agradaria i el recolliria. Per cert, per si no us havíeu donat compte, en Tim és un gos molt bonic i l'havien deixat lligat a un fanal del carrer. Sí, és així. En Tim és un gos de carn i ossos. I no entenia què hi feia allà lligat. Havia passat el diumenge sense menjar res, espantat, i ara tenia una mica de fred. Portava tot el dia pensant que la seva família tornaria a buscar-lo. Quan se'n va adonar, ja s'havia fet fosc. Es va arraulir a terra i va deixar caure totes les llàgrimes que feia hores que s'aguantava. L'endemà al matí va aparèixer en Tomàs. Sempre s'aixecava molt d'hora, comprava el pa i el diari i anava cap a l'hort amb el seu cotxe blau fosc. En Tomàs estava una mica coix des de feia anys, caminava a poc a poc. Es va preguntar què hi feia un gos allà fora, lligat i tremolant de fred. Va pensar a trucar a la protectora perquè se l'emportessin, però li va fer tanta pena que finalment va ser ell qui se'l va quedar. Es van estimar des del primer dia. En Tim estava supercontent. En Tomàs sempre li llançava la pilota i li preparava uns menjars deliciosos. El duia cada dia a l'hort i el deixava córrer amunt i avall sense parar. El millor de tot era quan s'estiraven plegats al sofà i la caronava. El que més li agradava era posar-se panxa amunt i que el gratés. I en Tim li donava les gràcies llepant-lo sempre que podia. En Tomàs se l'estimava molt. En Tim s'havia convertit en el seu millor amic. Es passaven el dia junts. Tot sovint també hi havia la Carlota, la filla d'en Tomàs, i els dos bessons d'ella, en Biel i l'Isaac. Sempre tenien moltes ganes de veure l'avi i en Tim. Podien passar-se hores i hores jugant plegats, i així van passar els anys. Fins que va arribar un dia en què en Tomàs, que ja era molt gran, no es trobava massa bé i no es podia aixecar del llit. La Carlota el va cuidar i en Tim va estar al seu costat en tot moment. En Tim no es movia d'allà, ni tan sols menjava. Havia perdut la gana. En Tim va acompanyar en Tomàs en els últims mesos de la vida de l'avi. Tots els dies no se'n va saltar ni un. Quan en Tomàs va morir, en Tim continuava sense moure's dels peus del llit. Nit i dia s'arraulia la catifa, al costat de les espardenyes d'en Tomàs, esperant que en qualsevol moment pogués tornar al seu costat i llepar-lo de nou. Finalment, la Carlota es va endur en Tim a casa seva.
1: Els seus fills i ella van cuidar-lo i estimar-lo com ella havia fet amb en Tomàs.
0: En Tim va ser molt feliç amb la seva família, amb en Tomàs, amb la Carlota i amb els bessons. Tots ells van entendre que en Tim no era cap joguina i van descobrir finalment quins eren els seus superpoders i els de tots els animals. Sempre estan al teu costat, des del principi fins al final. Mai t'abandonen, passi el que passi.

0: Lluís, avui porto una paraula que crec que t'agradarà molt. És una paraula que utilitzes força vegades i, de manera fàcil, et transporta cap a una de les persones que més estimes del món. Estic parlant de la paraula aviam.
1: I tant.
0: Et sents identificat amb el que he dit?
1: Doncs sí, moltíssim. La dic gairebé sense adonar-me'n quan em poso a fer qualsevol feina o quan estic a punt de començar una activitat. I és perquè s'ha convertit en un mot imprescindible en el meu dia a dia amb la meva neta Clara de 2 anys. Sempre que ens asseguem a terra per jugar o quan iniciem una nova aventura junts, ella mira fixament les joguines, somriu i diu amb molta decisió: aviam.
0: Ai, que bonica aquesta història, Lluís. Doncs mira, la paraula aviam és el resultat de dues paraules, que són veure i vejam. Diríem gramaticalment que és una interjecció amb què s'expressa la curiositat de veure el que passarà. La temença que una cosa desitjada no tindrà lloc, que una cosa temuda s'esdevindrà. Aquesta interjecció, però, aviam, cal utilitzar-la només en llenguatge oral i col·loquial. Bé, la propera setmana portem més paraules perdudes. Ara, Lluís, ens endinsem a la biblioteca?
1: I tant, Mercè, anem-hi.

0: El conte que porto avui crec que a tu també et va com en ell el dit. Estic parlant del llibre Benvingut, senyor Malestar. No t'ho prenguis malament, eh? Això no té res a veure.
1: Ni molt més, ni molt més.
0: Aquest és un conte sobre la criança conscient i respectuosa. Aquest conte tracta de la gelosia quan apareix un germà o una germana i la relació mare-fill o filla. Aquest conte inclou una doble pàgina final amb consells per a les famílies. Ens l'expliques una miqueta, Lluís?
1: I tant, amb molt de gust. Mira, el Max estava estrany des de que havia tingut la seva germana. No sabia què li passava i s'enfadava molt sovint amb els seus pares. Però la seva mare també se sentia confosa. Això de tenir dos fills era nou per ella. Cada dia que passava la situació es complicava més. Però llavors, pum, va aparèixer un fullet amb barret i maletí que es presenta a la família com el senyor Malestar i els ajuda a detectar què els passa i com connectar de nou.
0: A veure si aquest senyor Malestar pot ajudar el Max i a la seva família. Esperem que sí. Bé, per tal d'esbrinar-ho, us recomanem que descobriu el conte Benvingut, senyor Malestar, de la Miriam Tirado, amb unes magnífiques il·lustracions d'en Joan Turú, i és editat pel CEP i la Nansa i recomanat per a nens i nenes a partir de 2 anys.

0: I així, pàgina a pàgina, història a història, tanquem per avui l'hora del conte.
1: I esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres d'aquest viatge ple d'emocions. Des del fil invisible de l'aire fins als superpoders del nostre amic Tim.
0: I com sempre, fa falta una bona dosi de ritme per acabar amb un gran somriure. És el moment de fer la nostra ballaruca. Avui us deixem en la millor companyia musical, amb la festa i la rumba d'en Pot Petit i l'Andril Rombero, amb la cançó Avis i Àvies.
1: Doncs vinga, a moure el cos i a cantar molt fort. Moltes gràcies per ser-hi una setmana més i fins la propera. Per avui us deixem, però, amb moltes ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El tipus general de l'IBI pujarà un 2,9% a Sant Cugat el 2027, mentre que les quotes anuals de la taxa de residus es reduiran un 47,7%. El ple municipal ha aprovat provisionalment aquest divendres la modificació de les dues ordenances fiscals, amb els vots favorables del govern i el vot en contra de tots els grups de l'oposició. En el cas de l'IBI, el tipus general dels immobles urbans passarà del 0,555% al 0,571%. L'Ajuntament calcula que l'actualització dels tipus generarà 1,38 milions d'euros més que si es mantinguessin els actuals i situa la previsió final de recaptació en 51,4 milions, incorporant també el creixement del padró. Més notícies del ple. Sant Cugat recuperarà el servei regular de grua amb un servei municipal propi. El ple d'aquest setembre ha aprovat una modificació pressupostària que inclou més de 130.000 euros per comprar dues grues per a la retirada de vehicles de la via pública. La proposta també preveu modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament per incorporar un gruista municipal. Hi ha acord gairebé unànime al ple municipal per reclamar la reobertura del Parc Natural de Collserola, tancat des del novembre passat pel brot de pesta porcina africana. Només el PSC ha votat en contra de la moció de la CUP i En Comú Podem, amb esmenes del govern, Junts i Esquerra, que reclama una reobertura progressiva d'aquesta zona. El PP i Vox també han fet suport a la proposta. I més política, però en aquest cas no parlem del ple de Sant Cugat, sinó de partits polítics que poden irrompre el panorama santcugatenc. Parlem d'Aliança Catalana, que ha aprovat el seu comitè executiu local de Sant Cugat. Ho ha fet en un acte celebrat aquest divendres a la tarda al Sant Cugat Trade Center, amb els vots dels militants santcugatencs que tenien un mínim de 6 mesos d'antiguitat. De moment, però, no han triat qui serà l'alcaldable. Sí que han triat el president del nou comitè executiu local, que és Ferran Pujol. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El cantant del grup banyolí Germà Negre dirigirà el Somni Estereofònic. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a coble. El cantant de Germà Negre, el banyolí Adrià Dilmet, dirigirà la sardana Somni Estereofònica a la Coco de Sant Martirià 2026 a la plaça Major de Banyoles. Aquest és el programa 506 i tenim més titulars. La competència de coples organitzada pel Foment de Banyoles reunirà les coples Ciutat de Girona, la principal de la Bisbal, la principal de Llobregat i la Salvatana. I Caçà de la Selva estrena una àliga a la seva faràndula i en compon un ball per a coble. L'escoltem. Tornem a Banyoles. Aquest any, la segona ronda de la Coco, la competència de coble, serà de sardanes estrenades a la competició entre l'any 2000 i el 2010. I el concurs de sardana esportiva de Sant Martirià acollirà els campionats Gran A i Gran B infantil a càrrec de la Coble Ciutat de Girona. L'agrupació sardanista de Sant Feliu de Codines rep menció d'honor que atorga l'Ajuntament de Sant Feliu per commemorar el 25è aniversari de l'entitat. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Coplejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que passarà al món immens de la sardana i la copla a l'octubre passa per Banyoles, i així us ho expliquem. El Foment de Banyoles ha anunciat que el banyolí Adrià Dilmé serà el director del Somni Estereofònic 2026. L'espectacle que posa el punt i final a la competència de coples, la Coco, serà a les festes de Sant Martirià el proper 25 d'octubre, diumenge, a partir de 2:15 de la tarda. I aquest somni sonarà a les 8 del vespre en punt.

Hi havia una experiència que ha esdevingut una de les imatges més emblemàtiques de la Festa Major de Sant Martirià i també del sardanisme arreu del país. El Somni Estereofònic és una proposta singular que no té equivalent a cap lloc més. La interpretació simultània de les quatre cobles sota una única direcció musical, sumada a la participació activa del públic, converteix aquest acte en un espectacle que és irrepetible i que va viure a la plaça Major de Banyoles el proper 25 d'octubre a partir de les 8 del vespre, aquest somni. A més, des de l'any passat, la baixada de bèsties fa parada a la plaça Major perquè la faràndula banyolina i el públic que es dirigeix cap a barraques també puguin gaudir d'aquest somni. La presència d'Adrià Dilmé a la Festa Major anirà més enllà de la direcció d'aquest espectacle. Ara en parlarem. Però qui és Adrià Dilmé?

Doncs és aquest que canta. Adrià Dilmi Vilanova és mestre, músic i activista cultural a Banyoles. La seva trajectòria professional se situa en la intersecció entre educació, música, cultura popular i participació comunitària. És músic i membre de Germà Negre, una formació banyolina dedicada a la recuperació i reinterpretació de la música tradicional i popular dels Països Catalans, amb un estil de folk pop-rock. I en l'àmbit educatiu exerceix de mestre a l'escola Camins de Banyoles, on desenvolupa especialment projectes vinculats a l'educació musical. També forma part de l'equip de treball del projecte Canto Tacassà, una iniciativa dedicada a la recerca, documentació, conservació i difusió del patrimoni musical de tradició oral de les comarques gironines. La seva participació en el projecte connecta la seva experiència com a músic amb l'interès per a la transmissió de la cultura popular. També participa activament en l'organització i conceptualització de les activitats de Festa Major de Sant Martí Dia de Banyoles a través de la seva comissió de Festa Major.

0: amb el que ja el torne.
1: La setmana que ve l'he dit que torne.
2: Doncs bé, ell serà, Adrià Dilmé, qui dirigirà el Somni Estereofònic d'aquest 2026.
3: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
2: I anem a seguir repassant el programa sardanista de la Festa Major de Banyoles, una de les festes majors més sardanistes de Catalunya, perquè té molts punts. Comença el programa sardanista dissabte 24 d'octubre amb una ballada, doble ballada de sardanes i dansa a la plaça Major a partir de 2:45 del migdia, amb la Sol de Banyoles i la Principal de Banyoles, una ballada dedicada als compositors banyolins, i on a 1:45 hi haurà la interpretació de la dansa de la Filosa de Banyoles a càrrec de l'Esbart Font Coberta. El programa sardanista seguirà a les 5 de la tarda des del Barri Vell amb la Rua de Festa Major i actuacions de les seccions del Foment, amb la participació de les coples Bisbal Jove, La Magnífica, que és una copla creada d'oc per a aquesta Festa Major, la Principal d'Olot i la Principal de Banyoles i la Sol de Banyols. També la Rua des del Monestir fins a l'Ajuntament, parant a la plaça Major, per gaudir de la faràndula, que és molt extensa, a Banyoles. Hi haurà també una actuació de l'Esbart Font Coberta i la colla sardanista Nanúfars i la colla bastonera Paltrux. El programa sardanista seguirà diumenge 25 d'octubre a partir de les 11, també a la plaça Major, amb el 86è concurs de colles sardanistes que organitza el Foment de Banyoles, que acull aquest any Campionat de Catalunya en categoria Gran A i B i també l'infantil, a més del territorial i les colles.

lliures. La Cobla serà la ciutat de Girona. I a 4:45, aquesta mateixa plaça, la plaça Major, acollirà aquesta competència de cobles, que ja hem explicat abans, amb les cobles Ciutat de Girona, la principal de la Bisbal, la principal de Llobregat i la Salvatana. Una competència on la primera ronda seran sardanes per escoltar, la segona aquestes estrenades entre el 2020 i el 2010 a la mateixa Coco, la tercera ronda serà de sardanes d'estrena d'aquest any. Atenció que la cobla que guanyi aconsegueix 1.000 euros. Cada cobla ha de proporcionar una sardana d'estrena d'un compositor de la casa. I a la quarta ronda hi haurà sardanes obligades. A la cinquena, sardanes balladores, ben balladores, i la sisena és aquest somni estereofònic a partir de les 8 del vespre a la plaça Major. El programa sardanista segueix dilluns 26 d'octubre a 12:45 al Pavelló de la Draga amb el concert de la Festa de la Música per a Cobla, l'únic concert a Catalunya de tres cobles estable, diguéssim, cada any que sigui així. En vam parlar ja la setmana passada perquè el Foment ja va avançar aquesta programació del concert i hi haurà les cobles Ciutat de Girona, la principal de la Bisbal i els Mongrins. Les sardanes, dilluns 26 d'octubre, el dilluns de Festa Major, el dilluns de Sant Martí dia seguiran a les 5 de la tarda a la plaça Major amb una triple ballada de fi de festa amb la principal de la Bisbal, la Ciutat de Girona i els Mongrins. Aquesta és la programació sardanista pel que fa a la festa de Sant Martí dia de Banyoles que es va avançar aquest dissabte a la tarda a la plaça Major de Banyoles i nosaltres avui n'hem fet aquest recull. Escoltem ara la sardana Somni de Manel Sederra i Puigferrer, càrrec de la Cobla, la principal de la Bisbal, dirigida per Francesc. És una sardana que s'estrenava l'1 de gener de 1945. L'escoltem.

0: Això era Somni, de Manel Saderra i Puigferrer.
1: Connexions al territori.
0: Comencem aquestes connexions al territori a Torroella de Montgrí, perquè aquest diumenge tot el dia l'agrupació sardanista Continuïtat va celebrar la 62a edició de l'Aplec de la Sardana de Torroella, a la plaça de la Vila, amb les cobles, la principal de la del Llobregat, la Maricel, i la principal de Caçà. Al matí va haver la participació de colles infantils i juvenils convidades. Al migdia van celebrar un dinar de germanor i també hi va haver-hi concurs de colles improvisades. Torroella de Montgrí encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I també l'agrupació sardanista Azert va celebrar aquest diumenge tot el dia el 53è aplec de la Sardana de Terrassa a la plaça Vella, amb les cobles Sant Jordi i Mil·lenària. Hi va haver sortejos i també concurs de colles improvisades. I per acabar, aquest dimecres ha estat el dia gros de Festa Major a Calella i la cobla, la principal de la Bisbal, ha ofert una ballada de sardanes dins del recinte de la Fira de Calella i el Maresme a la tarda, concert i ball. Tanquem aquestes connexions amb Minerva, que és la patrona de la Festa Major de Calella, una sardana que dedicava a Calella el 80è aplec, en aquesta ocasió el 2007, Tomàs Gil Membrado, i que escoltem a càrrec de la cobla Marinada en el disc 80è aplec Pairal de Catalunya 2007, Sardanes Calella, volum 3.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte. Notícies. Societat.
1: I Caçada de la Selva ha estrenat una àliga a la seva faràndula i n'han compost un ball per a cobla. És la música de Robert Vázquez i Júlia Vilà, que mai abans havien compost per a cobla. Ens han explicat la llegenda de l'àliga, que ara mateix us l'expliquem. I és que diu la llegenda que el déu egipci Osiris va rebre l'encàrrec de guardar un ou molt preuat en un racó del planeta. I quan va passar per les Gavarres es va parar perquè va veure que la gent se les estimava molt i les cuidava moltíssim. I va pensar que mai estaria més ben cuidat que allà. I aleshores el va deixar, però constantment l'anava a veure. I per això Caçà té uns gegants egipcis que recorden aquest déu egipci que feia visites a les Gavarres, l'Osiris, al costat de casa. Fins que un dia aquest ou el va trobar una pastoreta i com que era un ou ben curiós perquè era gran i daurat, va decidir mantenir-lo en secret però anar-lo cuidant. I va arribar un moment que la pastoreta el cuidava de nit i l'Osiris de dia. I així l'ou estava sempre vigilant. Però aleshores va haver-hi un dia que els dos es van trobar i l'ou es va moure. L'Osiris li va dir a la pastoreta que sabia que l'havia estat cuidant i li va dir que el cuidés ella i que el dia que aparegués una corona a casa seva volia dir que l'animal que en sortís de dins estava preparat per prendre una decisió. Si es posava la corona, volia dir que es quedava a viure al poble que l'havia acollit i si no se la posava, l'Osiris el tornaria a buscar per emportar-se'l a Egipte. Divendres passat, durant el cremat de la festa major petita de Caçà, a Santa Tecla, l'àliga va aparèixer amb la corona posada. Això vol dir que es queda al poble. Robert Vázquez és un dels dos autors que ha compost aquest ball de l'àliga per a cobla en declaracions al Coplejant.
2: El repte de fer la cançó de l'àliga de Caçà ha estat interessant, complexa i tot un repte. Primerament perquè has de fer una cançó que integri tots els elements dels gegants de Caçà que són egipcis, més tota la tradició popular de Caçà. I quan fem una cançó d'aquest tipus sempre la pensem sobretot a fer-la amb gralles. En gralles perquè és el nucli musical, és el nucli musical dels gegants i perquè ells ho puguin tocar. Quan fem l'arranjament també el fem pensant en gralles i banda, evidentment, i tota la percussió que hi comporta. Durant aquest procés que hem anat fent la cançó juntament amb la Júlia, ens van dir que s'havia d'estrenar per cobla. Ostres, aquí el repte és majúscul perquè jo mai havia fet res per cobla. Doncs, esclar, t'has de posar al dia dels instruments, tessitures, tonalitats a tots els instruments de cobla. I aquí vull agrair molt al senyor Lluís Bofill, de la principal de Caçà, que m'ha ajudat molt i hem pogut fer, doncs, això, un arranjament per cobla de la cançó Horus, l'àguila de Caçà. La veritat és que és un repte molt bonic, molt gratificant, i si a més agrada, imagina't.
1: No tots els pobles poden tenir àligues a les seves faràndules, només aquells que han tingut favors o privilegis d'algun rei, i és el cas de Caçà. L'àliga és l'animal més noble de la faràndula que s'encarrega de les misses i els oficis solemnes. No surt sempre i no en totes les ocasions porta la corona posada, que es reserva pels moments més protocolaris i més especials. Anem a escoltar aquesta cançó, aquest ball de l'àliga nou, aquesta àliga nova de Caçà que s'estrena aquest cap de setmana. Horus, l'àliga de Caçà de Júlia Vilà i Robert Vázquez, a càrrec de la cobla, la principal de Caçà.

0: Això era Horus, l'àliga de caçar, de Júlia Vila i Robert Vázquez, la nova cançó de l'àliga de caçar.
1: L'agenda.
0: Vinga, fem un recull dels actes de l'agenda de la setmana que ve. Les ballades les trobareu a la web de Som Sardana. I comencem a dimecres 30 de setembre perquè a 6:45 hi ha la conferència Les Sardanes de Pau Casals, 150 anys del seu naixement, a càrrec d'Albert Fontelles a la Biblioteca de Tordera. I ens atem l'octubre, divendres 2 d'octubre, perquè a 8:00 hi ha concert de sardanes i música per a Copla Martorelles a la Vinya amb la Copla Sant Jordi. Dissabte 3 d'octubre arriba la plec sardanista de la Ribera d'Ebre, Mora d'Ebre, edició 52 a partir de 5:15 de la tarda i a 9:15 amb les coples Reu Jove i Vents de Riella. I dissabte que ve també a 6:39 a plec de la Sardana de Montgat al Parc de la Riera d'en Font amb les coples Bisbal Jove i Ciutat de Girona. Dissabte 3 d'octubre també a 10:00, concert del 5è aplec de Balaguer. Ara en parlarem. I diumenge 4 d'octubre també arriba el 52è aplec de la Sardana de Malgrat de Mar, al Parc de Francesc Macià, a 11:00 i 4:00 amb les coples Ciutat de Girona, la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. Diumenge que ve també 39è aplec del Roser a Martorell amb les coples Maricel Marinada i Mediterrani a 12:00 i 4:00. I diumenge també 54è concurs de colles sardanistes del Vendrell amb la Reu Jove a partir de 8:15 del vespre. Déu-n'hi-do l'hora per ser un diumenge. Dilluns 5 d'octubre també 7:00 de la tarda, concert de Fra Garí amb les coples Sant Jordi i Marinada al Casino de l'Aliança del Poble Nou a Barcelona. I aquesta setmana destaquem. Doncs la sardanada de Balaguer, que arriba divendres 2 d'octubre i fins diumenge. Doncs divendres 2 d'octubre a partir de 10:00 de la nit hi ha revetlla de la sardanada amb el pregó d'aquesta sardanada de Balaguer a partir de 10:00 amb la Copla Juvenívola de Sabadell, una ballada a la plaça del Mercadal. I dissabte 3 d'octubre a 5:15 de la tarda comença la 5ª sardanada, el 5è aplec de la sardana de Balaguer amb les coples Mediterrània, la Principal del Llobregat i la Sant Jordi Ciutat de Barcelona a la plaça del Mercadal. Al vespre d'aquest dissabte 3 d'octubre a partir de 10:00 de la nit, concert d'aquest 5è aplec amb saxo, copla i cabaret amb Mercè Martínez i Jordi Paulí amb la Copla Mediterrània al Teatre Municipal de Balaguer. Mentre l'esperem, aquesta sardanada, escoltem la sardana que estrenaven l'any passat, Les Fades de Hollywood de Marc Timón. Aquest any per cert estrenen a Pitu Chamorro i a Anna Abad. Però recuperem aquesta, Les Fades de Hollywood de Marc Timón, a càrrec de la Copla, la Principal del Llobregat. L'escoltem i tanquem l'agenda.

0: coplejant.cat.
1: I aquesta setmana us portem una recomanació que hem recuperat del programa del concert de la Festa de la Música de Cobla de Sant Martirià, i és que una de les cobles, la principal de la Bisbal, interpretarà l'obra lliure de Francesc Assú, Random, i avui la podem escoltar aquí al programa, en aquesta ocasió amb una gravació de la cobla Montgrins. És una obra per a cobla del gironí Francesc Assú que estrenava el novembre de l'any passat al Festival Masquefa Sona Bé a l'Anoia, un concurs de música per a cobla reconvertit d'un temps ençà en un concert bienal a càrrec interpretat per la cobla Montgrins, on l'organització capitanejada per Jordi Tomàs encarrega dues obres per a cobla. Doncs bé, l'any passat, a la 12a edició d'aquest festival, estrenaven a Francesc Assú i a Martí Delgado, professor i alumne, respectivament, de fet. Avui escoltem aquesta obra de Cassú que va decidir titular Random, un concepte, podríem dir, contemporani de la generació Z, que és un anglicisme que, per traduir-lo al català, podria ser un adjectiu relacionat amb quelcom aleatori, inconex, estrany o inesperat, fins i tot, que sembla improvisat, fortuit, casual, arbitrari. I és que l'obra, tal com ens la definia l'autor, és una passejada aleatòria per la rítmica sud-americana per un museu fictici, on hi ha petits interludis que representen els seus passos pels passadissos, i cada sala és un ritme llatí diferent. Hi ha bachata, hi ha samba, hi ha bossa nova, hi ha molts ritmes llatins. Cassú ens confessa que quan va explicar aquesta alegoria al seu fill, ell li va etzibar: pare, que Random. I aquest concepte li va semblar molt adient com a títol. La podem escoltar a càrrec de la cobla Montgrins, és Random, una obra lliure de Francesc Assú.

0: Això era Random, la darrera obra lliure escrita per Francesc Assú.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Notícies, política.
0: I avui us hem d'explicar que l'agrupació sardanista de Sant Feliu de Codines ha rebut la menció d'honor que atorga l'Ajuntament de la ciutat de Sant Feliu de Codines per commemorar el seu 25è aniversari de l'entitat. L'entrega es va fer en el marc de l'acte institucional de la Diada, en el qual l'Ajuntament va fer entrega, com cada any, de les mencions d'honor a diferents associacions i persones que s'han distingit per la seva tasca al municipi. De cara al futur, l'entitat afronta aquesta nova etapa amb optimisme, diuen. La Junta Directiva es troba actualment en procés de renovació amb la incorporació de membres més joves que han de garantir la continuïtat del projecte sardanista durant els anys que venen.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició i ho fem amb un altre tema de Germà Negre, que és la cançó de les mares, un tema on la tenora hi és ben present i està fet amb la trompetista i cantant Alba Caret. És ben bonic aquest tema que nosaltres fem servir per acabar el programa d'avui. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok i a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a Coblejant. Coblejant.cat, a les plataformes digitals, a la xarxa Més i a una de les més de 50 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. La policia ha posat en marxa una operació aquest matí a la platja Benítez de Ceuta per desallotjar assentaments situats a prop de la planta dessaladora. Es tracta d'una intervenció especial que s'ha iniciat a primera hora per tal de desallotjar els migrants que són al voltant de la planta pel risc que això suposa per a la instal·lació. L'agència EFE detalla que en l'operatiu hi participen més de 300 efectius i cita fons policials. La intenció de la policia, doncs, és portar els migrants prop de l'antiga fàbrica de guano, que està situada a la mateixa zona, però més allunyada de la dessaladora. I unes 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, i 300.000, segons el sindicat de llogateres, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de Madrid per reclamar un decret que eviti els desnonaments. Al final de la manifestació i de manera espontània, s'han instal·lat tendes de campanya a la Puerta del Sol, des d'on havia començat la marxa, que ha arribat fins al Congrés. I aquest matí aquesta plantada continua vigent. La protesta, impulsada pel sindicat de llogateres, reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, garanteixi contractes estables i congeli el preu del lloguer. Sota el lema "Ni una Mari Carmen més", es van sentir consignes com "On està el govern progressista" o "L'àtic d'Ayuso para Mari Carmen". I en cultura, en Castells, la colla Jove Xiquets de Valls afronta la Diada de la Mercè històrica de Barcelona amb ambició i un repertori de màxims. Comença d'aquí una hora a les 12 del migdia a la plaça Sant Jaume. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: A una setmana del concurs de Castells, els del carrer d'en Gassó confien portar, a banda dels dos bàsics de nou, el 2 de 9 amb folre i manilles i el pilar de 8 amb folre i manilles. També es podrien atrevir amb el 4 de 9 net o el 2 de 8 net, aquest darrer encara pendent de descarregar. Els minyons de Terrassa, absents al concurs de Castells, volen consolidar el 2 de 9 amb folre i manilles i afegir-hi el 5 de 9 amb folre i el pilar de 8 amb folre i manilles. I els castellers de Barcelona buscaran completar el 3 de 9 amb folre després de dos intents desmuntats a la Mercè local. També tenen en cartera el 5 de 8 i el 2 de 8 amb folre.
1: I encara més Castells, perquè la plaça del Castell, precisament de Torredembarra, acull aquest matí la primera jornada del 30è concurs amb l'actuació de 12 colles de la gamma alta de 7. La Diada ha començat a les 10 del matí i es pot seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en futbol, la selecció espanyola s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. Lamine Yamal va obrir el marcador i, tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Nostra dansa, amb les millors sardanes i músiques per a cobla. Programa editat i presentat per Miquel Batet, amb la col·laboració de l'entitat sardanista de Sant Cugat.

0: i vindrà el dia que tots junts, formant una gran sardana, i estrenyem ben fort les mans, no deixarem que ningú pugui trencar-la. Només qui vulgui puntejar-la i que molt la vagi estimant. Signat Carme, Casa de Just i Rigol. Benvingudes, amigues i amics de les sardanes i de Ràdio Sant Cugat. Rebo salutacions de qui està amb vosaltres, en Miquel Batet, editor del programa, d'en Aiman Triqui i de l'Oriol Coromines, responsable, respectivament, del control tècnic i del muntatge. Avui tenim amb nosaltres l'Elvira Anglès, presidenta de l'entitat sardanista Pau Casals de Sant Cugat, que ens instruirà sobre l'aplec que aquest diumenge celebrem. Benvinguda, Elvira. Explica'ns detalladament aquesta festa de la sardana que començarem avui.
1: Doncs bon dia a tothom. És amb molta il·lusió que us preparem aquest aplec, el 51è aplec de la sardana. Una cita que any rere any ens permet retrobar-nos i mantenir ben viva la nostra estima per la sardana. I és amb molta il·lusió que la Junta assumeix aquesta responsabilitat amb el compromís de continuar fent créixer la nostra entitat. I en aquest aplec comptem amb quatre grans cobles de les que hi ha en aquest moment, que ens ofereixen un programa pensat per ballar, escoltar i gaudir de la dansa. Així és que tenim pel matí, a 11:45, a la Cobla Mediterrània, que ens oferirà un programa molt actual. A la sardana 6 hi haurà la sardana incògnita, que és una petita juguesca per veure qui l'endevina, i farem uns paperets perquè la gent, després d'escoltar-la, pugui dir el títol i l'autor, el compositor, si és que ho coneix. I entre tots farem una rifa, entre tots els encertants, farem una rifa i donarem un petit obsequi. I això li donarà una mica de caliu en aquesta ballada del matí. Després, a la tarda, a 4:45, començarem amb la Cobla, la principal del Llobregat, que també ens oferirà un programa molt actual. Sempre intentem

0: que ha fet música per pel·lícules, del Jordi Molina, que és un compositor molt prolífer, una tenora molt bona. En fi, que serà un programa maco de debò. Com a clàssica, aquí tenim Palafrugell i Tamariu, del Conrad Saló. Després ja vindrà la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, que aquest any farem dues sardanes de conjunt, una programada per la Principal de la Bisbal i l'altra programada per la Cobla Sant Jordi, que faran conjuntament les dues cobles. I aquí també trobem doncs, una sardana de compositora femenina, que és Sant Cugat, capital de la sardana, de l'Anna Abad, autors molt actuals, i aquí hi haurà la sardana de colles improvisades, el concurs de colles improvisades, que es tracta de que espontàniament doncs, es formin unes colles que ballaran i seran jutjades i després tindran una classificació doncs, per ordre. Totes tindran premi, però hi haurà la que ha quedat primera, la que ha quedat segona, i és un punt maco de l'aplec, en què la gent gaudeix molt. I després, finalment vindrà la Cobla Juvenívola de Sabadell. Bueno, també farem dues sardanes de conjunt amb la cobla anterior. La Cobla Sant Jordi ha programat una, que és Encanteri, que farà conjuntament amb la Juvenívola de Sabadell. I la Juvenívola de Sabadell ha programat l'Aplec del Vespre, que també de la Montserrat Pujolar. I després, al capdavant del Pont Vell, seria una de les clàssiques que farem. I totes les demés són bastant modernes. I al final farem l'Aplec de Sant Cugat. Aquesta sardana la farem amb el Ball del Fanalet. I és molt bonic ballar doncs, amb aquesta petita llum
1: I
0: que tots portarem.
1: i aquella hora que ja és tard, que és el tard,
0: Exacte, sí.
1: queda molt
0: Això
1: bé.
0: aproximadament serà 3:15,
1: Sí,
0: les 9,
1: clar,
0: més o menys, eh?
1: sí, molt bé,
0: I
1: molt bé.
0: acabarem amb el repicó de la Santa Espina. I això, bàsicament, és tot. Llavors tenim botigues de Sant Cugat col·laboradores, com són Cal Cavallo, Sagarra, Xarcuteries Graus, La Lleteria, L'Espar, La Bolera, Serra Jordia, Restaurant El Xamfrà, Noé, Club de Vins, Bar Mono, a la Masia Ametller, la Fundació Cabanes, la Meiga, el Tot Bo, que ens ofereixen obsequis que nosaltres rifarem. I llavors us esperem perquè col·laboreu i a més us emporteu un bonic regal. I, en fi, que serà una festa important per la sardana. Us esperem aquest diumenge, dia 27, a la plaça Octavià.
1: Molt bé, Elvira. Us felicito per la labor constant que teniu. Això tan sols ho sabem els que som del ram. Felicitats, Elvira. Voldria fer una altra pregunta, farem un incís.
0: Sí.
1: Quan comença el curset de les sardanes?
0: Doncs, ben fet aquest incís. El curset comença el primer dilluns d'octubre, que s'escau el dia 5. El dia 5 d'octubre, a 6:45, al vestíbul del Teatre Auditori, començarem el nou curset de sardanes, el que ja tenim algunes persones apuntades. Animeu-vos-a, perquè falta gent a les sardanes, sobretot joves. No riguis, no, que és veritat. Jo tinc ganes de jubilar-me.
1: Lo important és que tothom aprengui a ballar sardanes, que és el país, que és el país, no ens enganyem. Molt bé, Elvira, moltes gràcies.
0: A vosaltres per convidar-me.
2: Nostra dansa, amb les millors sardanes i músiques per a cobla.
1: Després d'escoltar la presidenta, doncs ja anirem a escoltar sardanes. Avui escoltarem sardanes interpretades per la cobla Mugrins i dels següents autors: René Picamal, Ricard Viladesau, Joan Lázaro, Conrad Saló, Agustí Borgunyó,

Joan Martí Soler, Vicenç Bou, Vicenç Xatxo, Josep Callús, perdó, Josep... Sí, sí, ho he dit bé. No, Josep Cassú, Manel Puigferrer, Lluís Cotxo i Josep Griver. Així comencem. La primera sardana es titula A Banyoles, el cinquantè aplec. És del mestre René Picanal. Aquesta sardana, per mi personalment, la trobo brutal, brutal al començament dels curs. És un exemple de lo que pot arribar a imaginar-se un autor, un bon músic i un bon autor, perquè no té res a veure amb els començaments dels curs clàssics.

Aigua gelida, d'en Ricard Viladesau. És una sardana balladora, balladora, com totes les d'en Viladesau.

El recordat Joan Lázaro ens va obsequiar amb aquesta seva anella del sincrotó. En Joan era un bon amic dels sancocotens. Penseu que cada plec venia i ens ajudava, feia de jutge, etc. Vull dir, l'hem trobat molt a faltar.

Els ocells et canten. És una magnífica sardana d'en Conrad Saló. Aquesta sardana, que és molt alegre, és una sardana per ballar-la, no? Està dedicada al seu pare amb motiu de la seva mort. Personalment m'agradaria molt que la toquessin el dia del meu enterro. Els ocells et canten. És molt maca, molt maca.

Des de New York, on la va escriure, Agustí Borgunyó ens va lliurar aquesta balladora sardana que es titula De puntetes. Segur que tots i totes l'heu ballada.

Ara escoltarem una d'en Joan Martí i Soler, que va compondre aquesta sardana dedicada a la Núria i va posar aquest títol: Gràcies, Núria.

Després de Gràcies, Núria, escoltarem una tradicional poètica i balladora com és Torroella Vilavella, que el mestre Bou ens deixà en el seu gran legat sardanista.

Després d'aquesta preciosa Torroella Vilavella, escoltarem una altra del mestre Viladesau. Sardana dedicada al seu amic Ramon Rossell, que titula amb aquest títol, en Ramon Rossell. És molt coneguda per tots nosaltres i tots els sardanistes. És una clàssica, vaja.

Carícies. Aquesta és una sardana d'en Vicent Xatxo. És poesia feta música. Escolteu-la, escolteu-la. És preciosa.

Com deia, que boniques aquestes carícies. Passarem a una de clàssica, d'en Josep Cassú, que titulà Dialecte Mestre, dedicada al mestre Conrad Saló. És una esplèndida sardana.

0: Amb les notes de la Cobla Montgrins i agraint la vostra companyia, ens despedim fins la propera en l'Aiman Triqui i el Neurel Coromines i aquí ha estat amb vosaltres en Miquel Batet, editor del programa. I sobretot, sigueu feliços, escolteu i balleu sardanes. I visca Catalunya i visca la sardana.
1: Visca!

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El tipus general de l'IBI pujarà un 2,9% a Sant Cugat el 2027, mentre que les quotes anuals de la taxa de residus es reduiran un 47,7%. El ple municipal ha aprovat provisionalment aquest divendres la modificació de les dues ordenances fiscals, amb els vots favorables del govern i el vot en contra de tots els grups de l'oposició. En el cas de l'IBI, el tipus general dels immobles urbans passarà del 0,555% al 0,571%. L'Ajuntament calcula que l'actualització dels tipus generarà 1,38 milions d'euros més que si es mantinguessin els actuals i situa la previsió final de recaptació en 51,4 milions, incorporant també el creixement del padró. Més notícies del ple. Sant Cugat recuperarà el servei regular de grua amb un servei municipal propi. El ple d'aquest setembre ha aprovat una modificació pressupostària que inclou més de 130.000 euros per comprar dues grues per a la retirada de vehicles de la via pública. La proposta també preveu modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament per incorporar un gruista municipal. Hi ha acord gairebé unànime al ple municipal per reclamar la reobertura del Parc Natural de Collserola, tancat des del novembre passat pel brot de pesta porcina africana. Només el PSC ha votat en contra de la moció de la CUP i En Comú Podem, amb esmenes del govern, Junts i Esquerra, que reclama una reobertura progressiva d'aquesta zona. El PP i Vox també han fet suport a la proposta. I més política, però en aquest cas no parlem del ple de Sant Cugat, sinó de partits polítics que poden irrompre el panorama santcugatenc. Parlem de l'Aliança Catalana, que ha aprovat el seu comitè executiu local de Sant Cugat. Ho ha fet en un acte celebrat aquest divendres a la tarda al Sant Cugat Trade Center, amb els vots dels militants santcugatencs que tenien un mínim de 6 mesos d'antiguitat. De moment, però, no han triat qui serà l'alcaldable. Sí que han triat el president del nou comitè executiu local, que és Ferran Pujol. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
3: Hola, què tal? Com estan? El mes de juny del 2024 els hi proposava fer un viatge per diversos indrets de la nostra geografia a ritme de vanera i de cant de taverna. Ara, la proposta és un viatge pel territori de l'estat espanyol per tornar a escoltar temes d'aquest gènere musical. No seguirem cap ordre establert, és a dir, que podem anar de mar a terra i de nord a sud desordenadament. Si em volen acompanyar, farem un tomb en cotxe, moto, autocar, barca, avió o fins i tot en bicicleta. Anem-hi? Vinga!
4: Sons a Cau d'Orella, Premi 2x4 a l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
3: I per començar, viatjarem fins al Principat d'Astúries. És una de les havaneres contemporànies més velles i emblemàtiques d'Astúries. Va ser composta l'any 1984 pel cantautor asturià Carlos Rubiera i s'ha convertit en un autèntic himne popular del cançoner del Principat. La cançó ret homenatge a la vida marinera de la costa asturiana, concretament a les dones del mar i a la dura realitat de les famílies de pescadors. És la capitana de Carlos Rubiera.

Acabem d'escoltar aquest tema interpretat per el mateix compositor, en Carlos Rubiera, La Capitana. Teníem el capità i també tenim, com no, la capitana. Continuem fins al País Valencià per escoltar L'Havanera de Mareny. És una de les peces més singulars i emotives del repertori del cantant valencià Pep Gimeno Botifarra, inclòs en el seu aclamat disc del 2006, Si en demaneu el cant. Aquesta cançó és un exemple perfecte de com el ritme de l'havanera es va arrelar a les comarques valencianes, adaptant-se a la tradició oral i al paisatge agrícola i marítim local. Escoltarem, per Pep Gimeno el Botifarra, aquesta Havanera del Mareny.

havanera del Marenyo també és coneguda com a havanera Tita, la que hem escoltat interpretada per una de les grans veus del País Valencià amb un tipus de cançó popular com és en Pec Jimeno, el Botifarra. Composta pel músic i productor Manuel González, fundador de Mestissai, interpretada per la inconfusible i emotiva veu d'Olga Zerpa. Aquesta cançó és un exemple perfecte de l'havanera d'autor contemporani. Un jove canari promet amor etern a la seva noia, però marxa a Cuba en un vaixell,

tallar la canya de sucre i no dona senyals de vida durant anys. La noia de les Canàries ven la seva ànima al dimoni per aconseguir una recepta de bruixa, un jugo de tuno, ojos de waifu, cola de lagarto i poquito ron. Fins aquí puc llegir. L'escoltin i sabran de què va. Anem fins a les Illes Canàries, amb Mestissai i aquesta habanera embrujada.

tota una història la que ens ha portat aquesta habanera embrujada per al grup canari Mestissai. Continuem amb una de les cançons més divertides, originals, iròniques del gran cantautor, poeta i polític aragonès José Antonio Labordeta, publicada l'any 1997 dins el seu àlbum Paisajes. Aquesta peça és una paròdia i alhora un homenatge genial que agafa el ritme de l'habanera i el porta al cor de la geografia i el caràcter d'Aragó. Habanera Baturra, de José Antonio Labordeta.

Hem escoltat per José Antonio Labordeta, que va viure entre el 1935 i el 2010, aquesta habanera baturra. La cançó és un cant a la nostàlgia del mariner que s'allunya de la costa atlàntica i cantàbrica. Utilitza la Corunya com a punt de referència marítim per acomiadar-se de la península i endinsar-se a l'oceà. Tot i que la lletra menciona la ciutat gallega de la Corunya, la peça va néixer en l'àmbit coral asturià i s'ha convertit en un clàssic del repertori de mariners del Cantàbric. L'escoltarem per un grup gallec, Os Peteras. És Corunya, el mar te acarició.

Des de Galícia a Mosqueteres, amb aquest Corunya, el mar te acarició. La següent ens diu que la investigadora i musicòloga Maria Teresa Pérez Daniel, natural de Mallorca, de Valladolid, l'any 1991 va publicar el llibre Castilla canta habaneras, d'on va documentar com els emigrants i soldats castellans que tornaven de Cuba als segles XIX i XX van portar les habaneres a pobles de terra endins. La feina del camp va demostrar que l'habanera no era només patrimoni dels ports de mar, com la Costa Brava o Cantàbria, sinó que s'havia integrat a les tavernes, quintes i festes de Castella. És l'inici d'aquest grup a l'any 2000. Castilla canta habaneras, que fins i tot va participar en una de les edicions de la cantada d'habaneres de Calella de Palafrugell, i l'escoltarem amb aquest Recordando Habaneras.

Castilla canta havaneres. Déu-n'hi-do la feina que s'ha fet per part de Maria Teresa Pérez, Daniel i d'altres per recuperar aquestes havaneres que podem dir ja castellanes, de Castella Lleó, en aquest cas, amb Castilla canta havaneres, amb aquest Recordando havaneres. Una havanera lírica d'autor composta per Agustín Sánchez Martínez, que va viure entre 1938 i 2016. Músic i compositor natural de Múrcia. A diferència de les havaneres marineres tradicionals de pescadors o migrants a Cuba, aquesta cançó s'emmarca en la línia de l'havanera d'interior i de costum urbà, fent un retrat nostàlgic de la vida i els paisatges de la ciutat de Múrcia a mitjans del segle XX. Anem amb un grup que va néixer l'any 1998. És un grup que ha col·laborat amb artistes de primer nivell. Ells són Parranboleros i escoltarem Aquella Múrcia.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Aquella Múrcia amb el grup Parramboleros és el tema que hem escoltat tot viatjant fins a aquesta comunitat autònoma, a Múrcia. Anem fent viatge i els hi diré que potser les habaneres més enginyoses, populars i plenes d'humor del cançoner navarrès i de la cornisa cantàbrica. La cançó juga amb l'ironia d'otorgar mar a una ciutat d'interior com Pamplona, utilitzant la festa, el vi i l'alegria de la gent com a metàfora de l'oceà. La lletra diu que Pamplona finalment té mar, però no aigua salada, sinó un bon vi, i aquest vi és de Navarra. Escoltarem aquest tema per el que la va composar, com és Joaquín i Doate, y la canción Pamplona ya tiene mar.
2: Pamplona ya tiene mar.

Com seria Pamplona si tingués mar? No sé on tirien a parar els toros dels encierros de Sant Fermín. Segurament a mar no. Segurament a mar no. Continuen anant a la plaça. Però més d'algun, amb aquest tipus de festa de Sant Fermín, segurament acabaríem amb una bona remullada. Hem escoltat aquest Pamplona ja tiene mar de Joaquín y Doate. Anem amb més, perquè ara els diré que la lletra és una carta d'amor i de nostàlgia escrita en forma de postal. La protagonista descriu la ciutat de l'Havana plena de memòria decadent i poètica, on es barregen els records d'un amor passat amb la cadència del mar Carib. Connecta el sentiment andalús, la nostàlgia de Càdiz i del sud, amb el paisatge urbà de la capital cubana, el malecón, la brisa marina, els olors i els colors de l'illa. Escoltem, per Passión Vega, aquesta postal habanera.

Acabem d'escoltar de Passión Vega, aquesta cantant que va néixer a Madrid, però va anar a viure a Andalusia i ella sempre s'ha considerat d'aquí, d'Andalusia. Hem escoltat amb Postal Habanera. És un homenatge d'amor a la terra cantàbrica. Descriu l'orgull per la mar d'aquest indret, la bellesa del paisatge marítim i de la muntanya i el sentiment d'enyorança del mariner o de l'emigrant que ha de creuar l'oceà. La peça va ser composta per Joaquín Varela Calzada, un dels fundadors, compositors i pilars fonamentals de Los Carabelas. Escoltem Habanera de Cantàbria.

Los Carabelas, que l'any 2018 varen fer una gira per acomiadar-se dels escenaris, aquest grup que va néixer l'any 1964. L'hem escoltat amb aquesta Habanera de Cantàbria. Ara parlem d'una de les habaneres més representatives, populars i entranyables del País Basc, profundament vinculada a la cultura de la taverna i del vi a Bilbao i a tot Biscaia, amb un to alegre, sorneguer i nostàlgic alhora. La lletra descriu la rutina d'aquests cantants de barriada i el seu amor per al vi i la fraternitat de la colla al voltant del tauler del bar. Un chiquitero és la persona que practica el chiquiteo, la tradició d'anar de bar en bar amb la colla o quadrilla fent chiquitos, petits gots de vi negre. Això sí, a cada lloc que van s'ha de cantar. I una de les que deuen cantar és aquesta Habanera de los Chiquiteros, que ens l'interpreta un grup molt popular al País Basc, com és Indarra.

Hem escoltat aquesta a manera de Los Chiquiteros amb tota una història del que són aquestes quadrilles que corren de bar en bar fent petits gots de vi negre i cantant-ne alguna que altra. I ara, per si no en tinguéssim prou, irem bonus tracks. És aquesta que a mi, quan la vaig escoltar, me va impressionar. El Círculo de Artesanos de Sanlúcar de Barrameda ens fa aquesta adaptació al castellà de Mare vull ser pescador amb Madre voy a ser pescador.

0: I fins aquí el programa d'avui, on n'han cantat unes quantes per fer-nos voltar per arreu del territori de l'Estat espanyol. Espero que hagin passat una bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins a la propera. Adeu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El tipus general de l'IBI pujarà un 2,9% a Sant Cugat el 2027, mentre que les quotes anuals de la taxa de residus es reduiran un 47,7%. El ple municipal ha aprovat provisionalment aquest divendres la modificació de les dues ordenances fiscals, amb els vots favorables del govern i el vot en contra de tots els grups de l'oposició. En el cas de l'IBI, el tipus general dels immobles urbans passarà del 0,555% al 0,571%. L'Ajuntament calcula que l'actualització dels tipus generarà 1,38 milions d'euros més que si es mantinguessin els actuals i situa la previsió final de recaptació en 51,4 milions, incorporant també el creixement del padró. Més notícies del ple. Sant Cugat recuperarà el servei regular de grua amb un servei municipal propi. El ple d'aquest setembre ha aprovat una modificació pressupostària que inclou més de 130.000 euros per comprar dues grues per a la retirada de vehicles de la via pública. La proposta també preveu modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament per incorporar un gruista municipal. Hi ha acord gairebé unànime al ple municipal per reclamar la reobertura del Parc Natural de Collserola, tancat des del novembre passat pel brot de pesta porcina africana. Només el PSC ha votat en contra de la moció de la CUP i En Comú Podem, amb esmenes del govern, Junts i Esquerra, que reclama una reobertura progressiva d'aquesta zona. El PP i Vox també han fet suport a la proposta. I més política, però en aquest cas no parlem del ple de Sant Cugat, sinó de partits polítics que poden irrompre el panorama santcugatenc. Parlem de l'Aliança Catalana, que ha aprovat el seu comitè executiu local de Sant Cugat. Ho ha fet en un acte celebrat aquest divendres a la tarda al Sant Cugat Trade Center, amb els vots dels militants santcugatencs que tenien un mínim de 6 mesos d'antiguitat. De moment, però, no han triat qui serà l'alcaldable. Sí que han triat el president del nou comitè executiu local, que és Ferran Pujol. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Continguts en xarxa. Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: espais i els aiguamolls.
1: Bon dia, us parla Judit Castellà. Comencem una nova edició de l'Arrela, una edició que avui la dedicarem a parlar d'una nova aplicació que ha impulsat la Universitat de Lleida i l'IRTA per poder mesurar amb intel·ligència artificial el calibre de les pomes directament al camp. En parlarem amb Eduard Gregorio, de la Universitat de Lleida, per saber tota la feina que els ha portat poder desenvolupar aquesta aplicació i com es pot millorar a partir d'ara. I en aquesta Arrela d'avui també comptarem amb l'Eric López per parlar del projecte Salvatge. I per fer-ho marxarem cap a les Garrigues Altes. Així que amb tot això, comencem.
2: Amb nom propi.
1: I com dèiem, en aquesta edició de l'Arrela d'avui el que volem abordar és la nova APP que s'ha desenvolupat entre la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca Tecnològica i Tecnologia Agroalimentària, és l'IRTA, per mesurar el calibre de les pomes directament a l'arbre a partir d'una fotografia. Per parlar-ne, per ampliar-nos aquesta informació, qui ens acompanya avui és justament el responsable del projecte, l'Eduard Gregorio. Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: D'entrada, explica'ns una miqueta d'on neix la voluntat de voler desenvolupar aquesta APP.
3: Sí. L'APP s'anomena Fruit Measure APP i és una aplicació que es basa en intel·ligència artificial i, com bé has dit, doncs, permet mesurar els fruits a l'arbre. És una aplicació que l'hem desenvolupat, com has indicat, entre l'UdB i l'IRTA, amb el Jordi Zené com a investigador principal de l'IRTA i jo com a responsable del projecte, en el marc d'una activitat demostrativa del pla estratègic de la PAC. Uh-huh. Llavors, la voluntat de desenvolupar l'aplicació és perquè hem detectat la necessitat que tenen els fruticultors de mesurar el calibre dels fruits al camp. Els fruticultors doncs, necessiten mesurar el fruit, ja sigui per monitorar el seu creixement, o sigui per elaborar corbes de creixement al llarg dels diferents estadis, no? Això els permet doncs, veure si van avançats, si va traçat aquest creixement, i per tant, doncs, a partir d'aquest monitoratge, doncs, poden optimitzar les operacions agrícoles, és a dir, poden detectar si hi ha una major necessitat de reg, de fertilització, bueno, d'aplicació de diferents inputs, no? Uh-huh. O també conèixer el calibre dels fruits els permet planificar la recol·lecció o fins i tot també té implicacions de cara a qüestions de caràcter comercial, no? El calibre és un dels paràmetres més importants a nivell comercial. I una altra aplicació de conèixer el calibre doncs és no hi ha únicament planificar la data de recol·lecció, sinó fins i tot predir la collita, no? Predir la, quantificar la collita amb antelació. Mm-hmm. I tot això, aquestes mesures de calibre ja es fan. Els fruticultors, per exemple, al moment de la claïda, no? Pues també necessiten mesurar el calibre, però es fan mètodes manuals. Mm-hmm. Amb manuals com, per exemple, doncs, si peus de reg, que coneixem tots, o bé anelles de calibratge. Tot això implica una quantitat de temps molt important i, a més, clar, aquests mètodes, al ser manuals, doncs, també els seus resultats, les seves mesures, estan subjectes a l'habilitat de cada operari. I, a més, doncs, són mesures que les has de processar posteriorment. És a dir, si un fruticultor necessita conèixer quina és la corba de creixement, doncs haurà d'introduir aquests valors doncs, en un full de càlcul, per exemple, i a posteriori a l'oficina doncs, podrà doncs, determinar-ho, però no permeten, en tot cas, prendre decisions a peu de camp. No? Llavors, l'objectiu de l'aplicació és

0: 22 mesures que havíem realitzat, evidentment, o fins i tot també podem anar visualitzant les corbes de creixement, entre moltes altres estadístiques.
1: Uh-huh. Llavors podríem dir que amb aquesta aplicació ja no caldrien totes les eines manuals, es complementen una mica o les substitueixen, per dir-ho així?
0: Bueno, l'aplicació actualment està en fase de desenvolupament, tot i que ja està disponible a les botigues virtuals de iOS i de Android. Uh-huh. Es poden descarregar lliurement i es poden provar. Nosaltres com a investigadors sempre som molt prudents a l'hora de dir, bueno, uh-huh, ja reemplacem una eina per una altra. Uh-huh. En aquests moments podríem dir que es complementen, no? Es complementen en el sentit de que és una eina que estalvia molt de temps. Uh-huh. I, per exemple, durant les fases inicials de creixement, en el qual els fruits estan agrupats en corimbes, no? O sigui, amb molts fruitets petits que apareixen tots agrupats, doncs en aquestes fases en particular, el disposar d'una eina com aquesta, el que permet és fer les mesures molt més ràpid, perquè, bueno, entre altres capacitats d'aquesta eina, una d'elles és la de poder mesurar els fruits, tots els fruits que apareixen dintre de la fotografia, tots els fruits d'un corimbe, em refereixo, no? Per tant, si tenim una agrupació de 4 o 5 fruits i fem la fotografia, doncs ja directament ens mesurarà aquests 4 o 5 fruits sense necessitat, no?, de mesurar un a un, com és fins ara quan s'utilitza un peu de rei.
1: Com ha estat tot el procés d'elaboració d'aquesta app?
0: Bueno, es fa amb molt de temps, bàsicament, no? Amb molt de temps perquè és una aplicació que, com he dit a l'inici, es basa en tècniques d'intel·ligència artificial, concretament en el que s'anomenen xarxes neuronals, convolucionals. I, clar, el principal requeriment d'aquest tipus de xarxes és que necessiten un entrenament. Això que significa és que nosaltres el que hem hagut de fer durant 4 campanyes és prendre fotografies en camp, moltes fotografies, llavors d'unes 4.000, hem fotografiat aproximadament unes 4.400 fruits, concretament pomes. I vull especificar que actualment ho tenim entrenat per poma. Uh-huh. Hem pres totes aquestes fotografies i un cop preses aquestes fotos hem tingut d'anar foto a foto i etiquetant-les, que això que significa és que hem de marcar sobre la fotografia manualment, hem d'anar marcant allò que és una poma. Uh-huh. I llavors aquí segueix un procés d'aprenentatge de la xarxa, en la qual doncs, l'alimentem aquesta xarxa amb les fotos ja etiquetades, on s'indica el que és poma, i a poc doncs, la xarxa va aprenent allò que és poma. Fins que arriba un moment en el que li podem subministrar, li podem donar una foto que no ha vist mai, en el qual hi poden aparèixer pomes, i aquesta xarxa ja és capaç de detectar-les. Però clar, aquí la feina important és la de fer tota aquesta adquisició de dades a camp i, sobretot, d'etiquetar-les posteriorment, no?
1: Uh-huh. Pels que no som de l'àmbit, estaríem parlant d'anys de feina?
0: Sí, fa aproximadament... Bueno, portem 4 campanyes més grans, sí. 4 campanyes i cada campanya més no es tracta únicament de prendre fotografies d'una gran quantitat de pomes, que també, sinó que, a més, també hem de prendre aquestes fotografies amb diferents estadis fenològics, o sigui, quan les pomes són petitetes, així agrupades amb corimbes, fins al moment en què ja estan a punt de ser recol·lectades. I, a més, també ha sigut necessari prendre, fer mesures i fotografies de pomes de diferents varietats. Clar, si únicament prenem fotos de pomes d'una determinada varietat o en un determinat estadi de creixement, després la xarxa no seria capaç de reconèixer doncs, varietats que diferissin molt o es reconeixeria amb menys fiabilitat, com a mínim.
1: Uh-huh. Clar, al llarg de tot aquest procés, hi ha hagut algunes dificultats o traves que us heu anat trobant que no us esperàveu o altres que potser sí...

0: Algunes dificultats?
1: Bé, vaig trobant algunes, com en tot procés de recerca, doncs sí que vas aprenent a mesura que el vas desenvolupant, no? Per exemple, doncs el model actual que tenim, que està implementat en l'aplicació, doncs permet mesurar o permet diferenciar el que són les mesures de fruits ja individuals de fruits agrupats. I això és algo que, bueno, al començament doncs tampoc ho teníem tan clar, que hagués de funcionar d'aquesta manera, no? Llavors va arribar un punt en el que ens vam adonar que era convenient aquesta separació, no? Ara mateix tenim aquest model que, com t'indico, doncs, permet escollir a l'usuari dintre de l'aplicatiu si el que vol és mesurar el calibre d'una fruita que està, pues ja, que és una miqueta més gran, no? Ja es troba individualitzada a l'arbre, o bé fruits que són que estan agrupats, no? Escollir un o altre canvia els resultats, i no tan sols això, sinó que el sistema de mesura doncs també canvia. Una cosa que no he comentat que és important és que l'aplicació funciona amb telèfons mòbils, però aquest telèfon mòbil ha d'estar cobrat amb un suport que es pot imprimir amb 3D. El model també el tenim disponible gratuïtament al web de l'aplicatiu, que és fruitmejo.app.udl.cat, doncs allí hi ha el model de suport que tothom que estigui interessat doncs ho pot descarregar, i si disposa d'una impressora 3D doncs se'l pot imprimir. Doncs bé, com us comentava, el telèfon mòbil s'acopla amb aquest suport imprès en 3D, i a l'extrem del suport hi ha un element circular que, quan nosaltres anem a fer la fotografia, no, això funciona de la següent manera: volem mesurar amb fruit, aproximem el suport juntament amb el mòbil, no, el fruit corresponent, i aquest element circular ha d'estar en contacte amb el fruit, i en aquest moment, quan ja toca el fruit, es fa la fotografia i l'aplicació doncs detecta el fruit i la mesura. Doncs bé, l'operativa canvia una mica quan els fruits estan agrupats. Clar, quan tenim fruits agrupadets, que són fruits molt petits, donat que la referència podria tapar els fruits, en lloc de tocar el fruit, el cercle que el col·loquem, aquest element de referència, el col·loquem doncs en el pla mig dels fruits, no? Llavors es fa la fotografia.
0: A hores d'ara, amb el temps que porti desenvolupat, quin feedback heu anat rebent?
1: El feedback ha sigut molt bo. Hem estat treballant amb col·laboració amb empreses del sector. De fet, amb algunes d'elles fins i tot hem fet assajos a les seves finques. I, clar, cada fruticultor una mica doncs et dona doncs el feedback en funció del que, bueno, doncs de les varietats que té plantades o de la seva visió, no? Però el feedback és positiu en el sentit de que hi ha una necessitat clara de reduir temps. Per exemple, el que us comentava anteriorment, en el moment de durant el període de claridat dels fruits és necessari fer mesures durant un interval de temps molt reduït, no? Llavors, fer mesures en peu de rei, a més de fruits que són tan petits, és molt costós, tant en personal com evidentment en temps, i n'hi ha molt poquet. Doncs, en aquest sentit ho han rebut positivament. I, bueno, com a punts que hem d'anar pues treballant, doncs, bueno, estem intentant millorar el número de deteccions, no? Al final, clar, quan tu mesures amb un peu de rei, doncs, clar, mesures el fruit, i està clar que aquell fruit doncs ja l'has mesurat. Quan fas una fotografia, doncs la detecció depèn de com d'ajustat estigui l'algoritme. Llavors estem treballant en millorar el número de deteccions, que, tot i ser elevat, doncs el podem millorar. Aquest és una miqueta el feedback que tenim, no? Però a nivell d'errors, entenem l'error com la diferència entre la mesura que podem obtindre amb un peu de rei i la mesura del calibre, em refereixo, que podem obtindre amb una aplicació, doncs la veritat és que tenim errors de l'ordre d'un o dos mil·límetres aproximadament. Sí.
0: Perfecte. Abans comentaves que l'eina és gratuïta. Per què heu decidit que sigui gratuïta?
1: Tant els investigadors que han participat per part de la Universitat de Lleida com els investigadors de l'IRTA, doncs creiem que la nostra feina doncs, és oferir solucions, no?, a la societat. Llavors, pensem que si oferim aquesta solució d'una forma gratuïta, doncs arribarà a un públic més ampli. Aquest és un dels motius, no? Pensem que, o sigui, una de les nostres motivacions, si no la principal, doncs és aquesta, no? Que arribi l'eina al públic més ampli que sigui possible, no? Llavors, aquest és el principal motiu i després l'altre és que també volem tindre interacció amb el sector. O sigui, com us he comentat, doncs l'eina ja està disponible a les botigues virtuals, però, clar, és una eina que podem anar desenvolupant, però no la podem anar millorant sols, no? Molts cops se'ns diu a la universitat que estem una mica amb els nostres llibres, i és cert, però per això necessitem precisament la interacció del sector. Llavors, creiem una eina gratuïta, ens permet doncs, que més facilitat de que es provi, de que es testegi, que ens arribi doncs, aquest feedback que és imprescindible.
0: Entenc que reticències no n'hi ha hagut cap, no?, per part del sector.
1: No, molt al contrari. Estem molt agraïts de tota l'acollida que hem rebut. De fet, són diverses les empreses que ens van donar suport en la proposta inicial del projecte i recentment doncs, també en la jornada divulgativa que vam dur a terme el dia 10 d'aquest mes, doncs també, en fi, estem realment contents amb la resposta del sector.
0: Dèiem que aquesta aplicació de moment s'ha entrenat amb pomes. No sé si hi ha altres fruites amb què es vulgui treballar.
1: Sí. De fet, l'aplicació, com bé indiques, està únicament entrenada amb pomes en aquests moments, però sí que hem pres mesures amb cireres. Ja tenim mesures de la campanya passada, entre el març i el maig, vam prendre mesures ja amb el suport, ha cobrat el telèfon mòbil, però ara segueix el procés que t'he comentat, que és fer tot l'etiquetatge i a partir d'aquí entrenar un model, que en aquest cas serà un model diferent, específic per cireres, no? També ens han manifestat l'interès, no, d'altres fruits, com poden ser pressics o... Bé, anirem veient una miqueta, no? Però la nostra intenció, en tot cas, sí que és la de ampliar-ho a d'altres varietats. Sí.
0: Perfecte. I això formaria part de la mateixa investigació o s'anirien obrint línies de recerca diferents?
1: Bueno, això és una continuació al final, no, de l'actual investigació. Clar, aquí també voldria dir, quan parlem d'investigació, que de fet el terme investigació pues, l'he nombrat jo a l'inici, però cal dir que amb aquest aplicatiu portem 4 anys treballant-hi, però amb el que és la línia d'investigació amb detecció de fruits utilitzant sistemes de visió artificial, intel·ligència artificial en general, portem 10 anys, no? El grup de recerca en agròtica i agricultura precisió. I tot això, tot el que estem fent actualment en aquest aplicatiu, doncs, és un producte d'aquesta recerca prèvia. De fet, nosaltres, quan dic nosaltres em refereixo al grup d'agròtica, doncs hem testejat i hem avaluat diferents sensors i també hem desenvolupat noves metodologies, bàsicament metodologies que permeten realitzar reconstruccions 3D, tridimensionals de les plantacions, i a partir d'aquestes reconstruccions tridimensionals som capaços de detectar el fruit i mesurar-lo. Tots aquests mètodes són mètodes ja sigui basats en làser, amb la realització de moltes fotografies des de punts de vista diferents o d'altres sensors. Són mètodes que a nivell d'investigació doncs, estan avançant molt i ofereixen realment resultats que fins fa poquets anys doncs, eren impensables, però tenen la dificultat de que ja sigui per una qüestió de cost econòmic, per exemple, sensors làsers, molts d'ells, denominats LIDAR, o bé per una qüestió de cost computacional, per exemple, amb tècniques fotogramètriques que utilitzem, doncs és difícil que puguin arribar en aquests moments al sector. Dic en aquests moments perquè la tecnologia evoluciona molt ràpid i potser demà tenim un sensor que és econòmic i ens dona aquests resultats tan bons, no? Uh-huh. Llavors, fent-ne jugar a PP, l'aplicació ha sigut el resultat de tot aquest camí que ja portàvem anys recorrent, no?, en l'àmbit de la recerca. I vaja, en paral·lel amb que anem avançant amb aquest projecte, amb l'aplicació FreeMeasure App, doncs continuem fent recerca, doncs potser no tan aplicada, no l'aplicació tan immediata, utilitzant d'altres metodologies que esperem que a mesura que es vagin desenvolupant els sensors i que vagi avançant també tot el hardware informàtic, doncs algun dia també puguem realment trobar a les finques, no?
0: Aprofitant que avui tenim l'Eduard amb nosaltres, també volia parlar una miqueta del grup de recerca. Deies la velocitat amb què avança, amb què s'avança en aquest sector. No sé si és un dels hàndicaps també que teniu a l'hora d'investigar, de fer recerca i de poder desenvolupar projectes com aquest, que ja de per si els tempos que requereix són lents, però si a més el context de fora avança tan ràpid, us obligui a actualitzar-vos constantment.
1: Sí, aquest és un hàndicap, realment, no? Perquè, clar, realment, o sigui, fins l'any 2012, pràcticament les xarxes neuronals, evidentment, sí que existien, però hi va haver, en aquell any, va aparèixer, bueno, diferents avenços en aquest àmbit i va haver un salt qualitatiu molt, molt important. I des de llavors, doncs, constantment estan apareixent cada any noves arquitectures de xarxes neuronals. També, com us comentava just ara, doncs, els equips d'informàtics estan evolucionant a una velocitat molt elevada, i de vegades és difícil d'estar al dia, no? Llavors, clar, hem de compaginar una mica el que és estar al dia de tots aquests avenços, tant en algoritmes com en equips, no?, en sensors, i a la vegada doncs fer la recerca del dia a dia. Bé, en fi, al final, doncs, per això també el poder desenvolupar eines simples com és aquesta, pensem que és una opció que pot ser adequada, uh-huh, no? En el sentit de que, clar, si el desenvolupament d'eines que són més complexes, com és que us indicava que també estem treballant, doncs, clar, potser en un moment en què des de els centres de recerca ho haguem ja desenvolupat, igual ja ha sorgit una tecnologia que ja la fa obsoleta, no? En canvi, clar, un aplicatiu mòbil, doncs, és més difícil que això evolucioni tan ràpid, no? Uh-huh.
0: Totes les recerques les feu amb l'IRTA o aneu jugant amb altres instituts?
1: No, totes no les fem amb l'IRTA. També que tenim molta relació i en aquest àmbit concret hem treballat durant molts anys, no? Però des de la Universitat de Lleida, concretament des de recerca en acròtica, doncs treballem amb molts grups, no? És a dir, de l'IRTA o d'altres centres d'investigació, també altres universitats. O sigui, també molts cops a recerca treballem amb uns col·laboradors o amb uns altres, doncs, depenent de com ens complementem a nivell científic, no? Em refereixo que cadascun doncs aporta les seves habilitats, no? I depenent del projecte que volem engegar, doncs, bueno, ens reunim, per dir-ho així, de forma més planera, no?, uns perfils d'investigadors o uns altres.
0: Uh-huh. Eduard, abans d'acomiadar-te, si et pregunto per reptes, ja sigui del grup com també a nivell teu personal i professional, que creus que ha d'encarar, que heu d'encarar cap al futur, quins serien?
1: Sí, com a reptes més relacionats amb l'àmbit en l'àmbit que estem tractant, doncs, en la detecció de fruits o en general a la utilització de visió artificial aplicada a l'agricultura, el principal ara mateix que nosaltres hem detectat és la necessitat de processar de forma automàtica les dades. O sigui, el problema avui en dia ja no és adquirir dades. El problema és com transformar aquestes dades en informació. I molts dels algoritmes que utilitzem encara requereixen una etapa de processament manual. Això implica que el treball de personal pot ser doncs, molt laboriós. I en aquest sentit doncs, estem dissenyant projectes, no? Estem llançant projectes per a intentar doncs, escurçar aquests temps, perquè pensem que és que si ho aconseguim, no? Si aconseguíssim que el processament, no sé si fos a temps real o quasi a temps real, doncs realment hauríem aproximat molt aquestes tecnologies al sector, no? Aquest és un dels principals reptes. Uh-huh. I bé, a nivell professional o personal que m'has preguntat, doncs, bueno, el repte és, no sé si el repte, no? Però la il·lusió és continuar doncs, investigant, continuar aportant a la societat a través de la recerca que fem en el dia a dia, que és el que ens motiva, i no sol a través de la recerca, sinó ja parlo en termes de universitat, sinó també formant doncs, els futurs, en aquest cas, enginyers i enginyeres, no? Uh-huh. Que també realment és un treball doncs, molt, molt bonic i que realment a mi personalment doncs, m'omple moltíssim.
0: Uh-huh. Aquest processament automàtic de dades, l'ubicaríem com a repte a curt termini o més a mig llarg termini?
1: Bé, aquestes... saber si és a curt o a llarg termini molts cops depèn de com avanci també el hardware, no? Com avancin els ordinadors, no? Uh-huh. Per dir-ho així, la capacitat de processament. Però realment pensem que no hauríem de tardar molt de temps. No hauríem de tardar molt de temps i perquè ja comencen a aparèixer algoritmes que permeten, doncs, identificar, per exemple, ja estic parlant de les altres recerques que fem, de caracterització tridimensional de fruiters, no? Som capaços de reconstruir un arbre fruiter amb tots els seus atributs, amb el tronc, amb les fulles, i, per exemple, mesurar quina és la seva àrea foliar o quin és el seu volum, no? Doncs comencen a aparèixer algoritmes que, amb les seves corresponents adaptacions, que és aquí on intervenim de nosaltres, són capaços d'identificar les diferents parts, no?, d'aquest arbre. I, vaja, no veiem que sigui molt llunyà, no?, de poder aconseguir això. Uh-huh. Però, com tot en l'àmbit agrícola, molts cops doncs utilitza o s'apliquen algoritmes que ja estan testejats en la indústria. En aquest sentit, doncs, tenim aquest avantatge. No hem tant d'obrir el camí de desenvolupar algoritmes, sinó de ser capaços d'adequar aquests algoritmes a una realitat que és la del camp, que sol ser força menys estructurada o força menys ordenada, no?, que la que podem trobar doncs, en un entorn ja sigui industrial o en un entorn urbà. No? Uh-huh. En el camp, doncs, a part de les qüestions climatològiques, doncs, tenim que, per exemple, caracteritzar un arbre, o sigui, tindre una estructura tridimensional d'un arbre és realment molt complex, no? Uh-huh. Que, clar, els patrons són totalment... no estan estructurats de cap manera, no?
0: Uh-huh. Clar, podríem dir llavors que la dificultat rau en l'adequació al sector del camp.
1: Sí, totalment. La dificultat cau en l'adequació i realment molts cops en l'agricultura, ja parlo en termes més generals, potser no és tan important arribar, també depèn de l'aplicació, no voldria parlar en termes generals, però potser no, en termes no és tan important arribar a una exactitud de mesura de la micra, per dir-ho així, cosa que en certs processos industrials sí que resulta clau, però el que sí és molt important és que els sistemes, els algoritmes que adequem, els sensors que utilitzem en general, siguin robustos i siguin, doncs això, s'adaptin a aquestes característiques no estructurades que trobem al camp, no? Per exemple, hi ha sensors que funcionen molt bé per obtindre models tridimensionals, però requereixen unes condicions d'il·luminació determinades, no? Han d'estar en unes condicions controlades. Clar, això en camp és inviable, no? Doncs, en fi, depèn de l'hora que hi vagis, del dia, doncs canvia moltíssim, no? O, per exemple, hi ha també molts algoritmes que s'han testejat, doncs, per exemple, per fer navegació autònoma de robots que permeten reconèixer els entorns, no? Però que és, en generals, doncs, s'han pensat més per entorns urbans o a través d'edificis que tenen superfícies que són planes, uh-huh. O sigui, geometries rectilínies. En canvi, clar, quan vas en un entorn com pot ser una plantació de fruiters com els que estem comentant, doncs pràcticament diguem que no trobes cap geometria que ve d'aquestes simples, no? No trobes ni esferes, ni trobes plans, doncs aquí està el repte realment.
0: Eduard Gregorio, responsable d'aquest projecte Fruit Measure App, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'arrela d'avui i que vagi molt bé. Molt bon dia.
1: Doncs moltes gràcies per la vostra invitació. Bon dia.
2: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
3: L'entrevista.
4: Avui, companys, ens traslladem fins a les Garrigues Altes per conèixer Salvatge, un projecte que recupera oliveres centenàries, produeix oli d'oliva verge extra ecològic i converteix els olivars en espais de conservació també de la biodiversitat, no? Una iniciativa que demostra que és possible unir producció agrària, protecció de la natura i també desenvolupament rural. I per parlar de tot això, avui tenim amb nosaltres el Ramon Conill, que és el tècnic del projecte Oliverars de Muntanya, i també l'Alfons Pere, que és el coordinador de Salvatge, i també els saludem ja. Molt bona tarda.
5: Bona tarda. Molt bona tarda.
4: Bé, per començar, faig una pregunta una miqueta global, no?, per dir-ho d'alguna manera. Què és exactament Salvatge i com definiríeu el projecte a algú que no el coneix?
5: Vale, mira, Salvatge és un projecte de conservació de la natura que utilitza l'agricultura ecològica com una eina per recuperar el paisatge, la biodiversitat i, sobretot, l'activitat econòmica al món rural. Amb aquest projecte, pues, un dels resultats és que produïm un oli d'oliva verge extra, ecològic, però aquest no és l'objectiu final de tot això. L'objectiu va molt més enllà de l'oli, de produir oli, i és que volem demostrar, com bé has dit tu abans, que volem demostrar que és possible conrear la terra, generant beneficis tant per la natura com per les persones.
4: Com va sorgir una miqueta aquesta idea de posar en marxa aquesta iniciativa a les Garrigues Altes?
5: Bé, aquest projecte va néixer fa 10 anys, fa una dècada ja, impulsat per l'associació Trenca, que ara sí. Ha passat a dir-s'hi Salvatge, perquè el projecte ha crescut tant que ja mereixia tindre una entitat per el mateix, no? Llavors, per això el canvi de nom d'associació Trenca a Salvatge.
4: Exacte.
5: I el que es buscava era una manera de la conservació de la biodiversitat amb el desenvolupament rural. D'acord? Sí. Llavors vam veure que moltes finques de muntanya, allà a la Vallmajor de Bovera, estaven abandonades, i es va decidir adquirir una i començar a poc a recuperar aquests oliverars de muntanya amb valor ambiental, social i econòmic.
4: Quina és la situació que us vau trobar quan vau començar a treballar en aquesta zona? No sé, Ramon, tu també, vas viure aquests inicis o Alfons, com va ser aquesta situació que es vau trobar de principis a l'arribar a aquesta zona?
5: Bé, aquesta finca, nosaltres vam adquirir una petita finca de 4 hectàrees d'olivera de muntanya que estava abandonada, no es conreava des de feia molt temps. Llavors estava plena de vegetació que envaïa els bancals, els marges de pedra seca estaven molt deteriorats i l'activitat agrària pues, cada vegada era més reduïda en aquesta finca. Bueno, pràcticament no era reduïda, és que no n'hi havia pràcticament.
4: Sí.
5: És un territori pues, bueno, que té un patrimoni extraordinari, però clar, un risc molt gran de perdre si no s'actua.
4: Sovint dieu, no? Parlant ara de salvatge, no? Com estem parlant, també feu oli, i sovint dieu que és molt més que un oli, no? Què vol dir exactament aquesta afirmació?
3: Que és més que un oli. Clar, aquest oli el que fa és comprar paisatge, compra territori, compra una mica reactivar l'economia de la zona. Perquè no cal oblidar que les Garrigues són les zones més despoblades de Catalunya, i concretament la Vall de Bovera, són zones on no s'ha pogut mecanitzar gaire i també l'èxode rural i la falta, diguéssim, de poder viure del camp ha deixat aquella zona una mica més ensopida. Al cap i la fi, quan compres oli, compres també una mica invertir en aquest territori, un territori una mica oblidat per la resta de Catalunya, però també el que fa és invertir en l'altra part del nostre projecte, que no només és la part aquesta de la producció, la lògica productivista, sinó que el que volem és conrear, extreure'n, perquè al cap i al fi l'agricultura és extractivista, però el que volem fer també és conservar i intentar com conciliar aquesta activitat econòmica amb la resta de vida de fauna i de resta de biodiversitat de la zona, que és una zona molt rica, i a vegades molt desconegudes també la vida que hi ha al secà.
4: Exacte. Més endavant ja entrarem més en detall, no?, d'això que comentes ara, d'aquesta biodiversitat, no?, que no només és l'oli, com bé comentes, també aporta molts més àmbits, però m'agradaria preguntar-te, per exemple, quins són avui els principals objectius d'aquest projecte, d'aquest projecte de salvatge.
5: Bé, al recuperar aquests oliveres abandonats, vale, els objectius també són establir acords i estratègies i xarxa amb altres pagesos de la zona per replicar aquest model de gestió.
4: Sí.
5: Tot intentant conservar pues, això, la biodiversitat mediterrània, protegir les espècies amenaçades i bueno, promoure una agricultura ecològica i regenerativa que al cap i a la fi prevengui d'incendis forestals i pugui contribuir també a revitalitzar tot el món rural. I sobretot aquella zona que, com ha dit en Ramon, és molt, molt deprimida en aquest sentit.
4: Exacte. Ramon, ara sí, et pregunto a tu un dels eixos principals de salvatge és la recuperació, no?, d'oliveres centenàries. Què tenen d'especial aquests arbres? No? T'ho pregunto tu, com ets tècnic del projecte Oliveres de Muntanya. Mm-hmm. Doncs, què tenen d'especial aquests arbres?
3: Bueno, al cap i al fi, els arbres vindria a ser poder l'expressió, una de les expressions de la vida més característiques que trobem, on veiem la percepció del temps, no?, el pas del temps. Els arbres, per tant, el que tenen i acullen és temps, i realment són autèntics monuments vius. Alguns tenen centenars d'anys, alguns, com hem vist, cap a les zones més baixes de l'Ebre, milers d'anys, i formen part de la nostra història i la nostra cultura. És cultura mediterrània. I, a més, estan perfectament adaptats al territori i, a més, produeixen olives de gran qualitat. Per tant, aquí tenim una doble funció. A part de ser uns grans monuments, també ens aporten aquest oli i aquest... això tan preuat que tenim al Mediterrani.
4: Què implica recuperar doncs, un oliverà abandonat després d'anys doncs, de no activitat, diguéssim?
3: Clar, és una feina lenta i bueno, molt, molt manual, perquè jo també estic contribuint, diguéssim, a la recuperació com a podador, i al cap i la fi el que fem és anar traient una mica la fusta i intentem recuperar aquesta vigorositat que tindria un arbre més jove i productiu.
4: Sí.
3: I a més d'això... cal desbrossar, recuperar els accessos, restaurar els marges de pedra seca, que vulguis no són zones de treball, i, bueno, i podar els arbres, això, que fa anys que no gestionen, i posar una mica la finca sempre intentant respectar els ritmes també de l'arbre i respectar una mica els ritmes també de l'entorn. Al final, seguint aquesta lògica d'extreure un oli.
4: Exacte. Al final també són ritmes, no? Com comentes, que ja ho has comentat, no? Al principi de la resposta, són ritmes més lents, no? Que potser doncs, s'ha d'anar amb una mica més de pausa i de paciència, no?
3: Exacte. Hem d'intentar trobar aquest mig equilibri entre respectar els seus temps, que són molt més lents en comparació de l'ull humà. Vull dir, hem de trobar aquest equilibri entre la rapidesa humana, aquesta immediatesa actual, i amb la seva parsimònia, com li vulguis, els seus ritmes de vida.
4: Potser, ara que em ve al cap, no? Potser el més difícil és quan arrenques, no? Que comences de zero, diguéssim, entre cometes, i sí que és una miqueta més lent, potser, però potser un cop quan ja està arrencat el projecte, no? Que ja, com bé ha comentat, 10 anys, si no m'equivoco, un cop ja el projecte va arrencat, ja els timings surten una miqueta més ràpid, no?
3: Sí, vulguis o no, el rodatge ajuda. També, al cap i a la fi, també ens hem de familiaritzar no només amb els companys de treball humans, sinó també amb els companys de treball que tenim a l'entorn. Arbres, el paisatge, el clima... Vull dir que sí, com més coneixement tenim del territori i de l'espai on ens movem, més bé surten els timings.
4: Quin valor tenen aquestes oliveres des del punt de vista històric, paisatgístic i cultural? Que abans ja ho has comentat una miqueta, però t'ho torno a preguntar. Quin valor tenen aquestes oliveres?
3: Clar, representen segles de treball i de moltes generacions, no només per la plantació dels arbres, sinó per aquests grans murs de pedra seca. Ha modelat el paisatge de les Garrigues i quasi de tot Catalunya, i formen part de la identitat d'aquest territori. Sense elles desapareixeria una part molt, molt important de la nostra història i de la nostra cultura, i que també donen aquesta ànima en aquests territoris.
4: Com és el procés, no? Estem parlant d'oliveres, clar. S'extreu olives, de les olives s'extreu l'oli, no? Com és el procés de producció d'aquest oli salvatge des del moment de la collita de les olives fins a l'embotellament, diguéssim?
3: Vale, nosaltres treballem gairebé totes amb la varietat arbequina,
4: sí.
3: I la recol·lectem en el seu moment òptim de maduració. Treballem també, fem un oli semivert, el seu punt de maduració, però també busquem que hi hagi parts d'olives verdes. I aquell mateix dia, bueno, que depèn del punt de maduració, doncs les anem a recol·lectar, que aquests anys han set entre octubre i novembre, i després els transporten aquell mateix dia al molí, són prensades, s'extreu l'oli mitjançant els processos mecànics i en fred es preserven totes les seves propietats, diguéssim, d'aquesta extracció en fred. També val a dir que la recol·lecció la fem, diguéssim, manualment, i les encaixem, perquè intentem que l'oliva arribi al màxim de bon estat i, per tant, presenti menys oxidació al molí. Per tant, conservi totes les propietats. Després es filtra i l'embotellem i au, i cap a la comercialització.
4: Et volia preguntar quines són les característiques principals, no, d'aquest oli d'oliva verge extra?
3: Bueno, l'arbequí és un oli... Si parlem generalment, és un oli bastant pla i que agrada molt, però també parlem de que aquest oli nostre que fem és un molt aromàtic, és equilibrat, amb notes afruitades i està elaborat sense pesticides ni productes químics de síntesi. Manté una mica tota la qualitat dels oliverars de muntanya.
4: Exacte.
3: O sigui, també intentem que tingui aquest gust del territori.
4: Quines són les grans diferències, no?, entre el vostre model de producció i una producció potser una miqueta més convencional, entre cometes?
3: Clar, la convencional tindria una lògica més productivista, una simplificació del sistema, o sigui que només en el sistema agrari existeixi l'arbre. Nosaltres tenim en compte que el sistema és més complex, que no només existeix el cultiu dels arbres, sinó que també tenim hàbitats a conservar, tenim altra gent a tenir en compte. No utilitzem pesticides, mantenim cobertes vegetals, afavorim la fauna, intentem restaurar els hàbitats, perquè nosaltres sabem que són uns aliats més que un estorb, i l'objectiu no només és obtenir la collita, sinó també al mateix temps millorar aquell territori.
4: Exacte, correcte. Us pregunto als dos, començo per tu, Alfons, quan una persona compra una ampolla de salvatge, què és el que compra?
5: Bé, això és una molt bona pregunta. Pues sincerament compra un oli molt bo, de molt bona qualitat, d'alta qualitat diria jo, però també contribueix a conservar la biodiversitat, és lo que parlava abans en Ramon, no?
6: Sí.
5: Que dins d'aquesta producció es recupera, bueno, més que es recupera, es conserva la biodiversitat, es recupera amb elements patrimonials com els murs de pedra seca o les cabanes d'eines que antigament utilitzaven els pastors. També es protegeixen espècies amenaçades i es dona suport pues, a tot el desenvolupament sostenible aquí a la zona de les Garrigues.
4: No sé si Ramon vols afegir alguna coseta.
3: No, massa més. Vull dir, podria explicar-me el que ha dit, però vull dir, les idees principals vindrien a ser aquestes.
4: Doncs som-hi. Si us sembla, canviem d'àmbit, no? Com hem anat comentant a aquests minutets d'entrevista que portem, no només és oli, perquè també la biodiversitat que aporta, diguéssim, no, aquests oliverars de muntanya, és una de les singularitats d'aquest projecte que també serveixen, no?, com a reserves de fauna. Què significa això a la pràctica?
3: Vol dir que les finques es gestionen també pensant en animals i en els seus hàbitats. Que les activitats agrícoles es planifiquen per afavorir una mica la diversitat i crear espais on la fauna pugui alimentar-se, refugiar-se i reproduir-se.
4: Quines són les accions que dueu a terme per afavorir aquesta biodiversitat de la que parlem?
3: D'accions, bueno, a nivell de projecte en duem moltes, però les principals és que restaurem marges de pedra seca, construïm aquestes basses temporals per amfibis, bueno, i cal destacar que no tants amfibis, també hem trobat aquests últims anys la polla d'aigua, instal·lem caixes niu, conservem la vegetació autòctona, intentem mantenir aquestes zones refugis com ara boscos i gestionem cultius sense productes químics. Val a dir, aquests productes químics intentem utilitzar-ne al mínim.
4: Sí.
3: Però a vegades l'agricultura ecològica...
4: És inevitable.
3: És inevitable, perquè a cap i la fi també volem treure oli i aquest any hem hagut de fer alguna aplicació de coure perquè l'ull de gall se'ns estava menjant alguns arbres.
5: Sí, perdona, Eric. Sí, amb això em referència amb el que deia en Ramon. Aquest any teníem la discussió de que, ostres, quant apliquem? Apliquem molt? Apliquem poc? Perquè, clar, si apliquem molt, potser ens carreguem animalets que ens van bé per una altra cosa. Si ho fem curt, potser encarreguem l'arbre i no tenim tanta producció. Aquesta és la dicotomia que tenim i és el que a vegades pues, fa una mica també lent del procés, no? De decidir com i què fer.
4: Clar, quins són els majors inconvenients que us trobeu?
3: Conciliar aquests dos mons. A vegades la productivitat, tal i com la coneixem avui en dia, no va de la mà de la vida. I nosaltres el nostre projecte és ambiciós perquè volem crear aquesta unió, no?, entre que la vida i la productivitat puguin anar de la mà. I a vegades ens trobem una mica d'entrebancs. Però bueno, anem fent passos.
4: Poc a poc i bona lletra, com se sol dir. Parlàvem de les espècies, no? Quines espècies es poden trobar en aquests espais recuperats per salvatge?
5: Sí, mira, aquí fem seguiment de fauna, tant de fauna com de flora. Jo personalment faig el seguiment de fauna també i el que sí que et puc dir és que a part d'aus rapinyaires, petits mamífers, rèptils, polinitzadors, ratpenats... Tenim gairebé totes les espècies que apareixen o autòctones o típiques de lo que és els hàbitats mediterranis. I val fer una mica de... Val posar una mica en valor pues, que també trobem espècies de gran interès per a la conservació com la tortuga mediterrània,
4: sí,
5: que està en perill d'extinció, o l'àliga guabarrada, que també estem fent cosetes en aquest sentit per intentar fixar al territori alguna parelleta i, bueno, i donar-li també el seu protagonisme.
4: Quin impacte té aquesta agricultura ecològica en la que es basa, no?, és salvatge, en la conservació dels ecosistemes doncs, més mediterranis?
3: Clar, l'agricultura ecològica al cap i a la fi busca produir reduint al màxim la contaminació. la contaminació de l'entorn, ja sigui del sol, de l'aigua, de tots els, aquests insectes polinizadors, així com la resta d'animals, diguéssim, que ens envolten i que també fan servir aquests espais. També entenem l'agricultura ecològica com aquella millora de la fertilitat, o sigui que vulgui millorar allò que es troba i crear uns espais agraris més compatibles amb la biodiversitat. És una aliada fonamental per conservar aquests ecosistemes mediterranis. Vull dir, creiem que és l'única forma de fer agricultura.
4: Totalment. També, ara se'm ve el cap, no? Continuant amb aquest fil, pensant en el territori, no? Les Garrigues Altes és una zona de les més afectades pel despoblament, i vosaltres, Salvatge, com contribuïu a donar noves oportunitats a aquest món rural?
3: Clar, vulguis o no, a part de la nostra finca, també creem llocs de treball associats. A vegades fem la feina a l'Alfonso i jo, vull dir, ni molt menys. Vull dir, hi ha peons associats de finca, després hi ha persones de manteniment associades a la finca, hi ha molta gent de feines indirectes que estan molt relacionades. I últimament, també amb les visites a la finca, el que estem fent és contribuir molt amb el forn de Bovera, amb aquesta economia que encara subsisteix al poble de Bovera. I, diguéssim, contribuïm molt en comprant aquests espais i fer-los visibles també als nostres visitants.
4: Doncs, déu-n'hi-do. M'ha cridat també l'atenció, no sé qui m'ho sabrà respondre dels dos millor, però un dels elements més coneguts d'aquest projecte també són els que anomeneu burros bombers. Què són aquests burros bombers i quina és la funció que tenen dins la gestió de les finques?
3: Doncs els rucs, diguéssim, nosaltres, a les nostres finques, tenim finques agrícoles, diguéssim, destinades a la producció d'oli, i també tenim zones forestals a mantenir. Els rucs els veiem com una eina més, diguéssim, d'aquest projecte, o com un personatge interessant també dins aquesta, en el nostre imaginari, i ells s'encarreguen, diguéssim, de controlar una mica la vegetació, intentar controlar aquest sotabosc. Clar, ens trobem en un bosc mediterrani, amb antecedents també de foc forestal, i també necessitem com que controlar aquest combustible que ens envolta. Per tant, intentem que es mantingui una massa forestal controlada i que el risc d'incendi disminueixi.
4: Exacte. Doncs, convidats, estem arribant ja al final d'aquesta entrevista. Moltes gràcies. Avui ens hem traslladat fins a les Garrigues Altes, doncs, per conèixer aquest Salvatge, que és un projecte que recupera oliveres centenàries, produeix oli d'oliva verge extra ecològic i també, doncs, converteix els olivars en espais de conservació de la biodiversitat, que és del que hem parlat durant tota aquesta entrevista. I ara sí, convidats, moltes gràcies. Ramon Conill, tècnic del projecte Oliverars de Muntanya, i Alfons Pera, coordinador de Salvatge, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
3: A vosaltres, moltes gràcies.
5: Moltes gràcies.
6: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.

I fins aquí l'edició de l'Arrel d'avui. Recordin que tenen un correu habilitat, arrela@uafm.cat, on poden fer-nos arribar tots aquells temes que considerin que poden ser abordats en aquest programa. Gràcies per la seva confiança, que acabin de passar un molt bon dia.

0: Continguts en xarxa.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els castellers d'Esparreguera es proclamen guanyadors de la primera jornada del 30è concurs de castells, celebrada aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra.
2: Després d'una diada que no s'ha decidit fins la cinquena ronda, el podi l'han completat els castellers de Figueres i els castellers de Cerdanyola.
0: Repassem la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En plana política, els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola.
2: A més, ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant la que va tindre lloc fa 15 anys amb el 15M. El president Pedro Sánchez ja ha confirmat que s'ha estat treballant en aquest contrarrellotge per portar dimarts el decret al Consell de Ministres.
0: I aquí a casa nostra, el sistema educatiu català afronta una situació que els equips directius defineixen com a d'emergència.
2: Segons l'Associació de Directius de l'Educació de Catalunya, no és suficient invertir el 6% del PIB en educació en aquest futur.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
4: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols a tot el litoral i prelitoral català que, de fet, ens acompanyaran a la resta de la jornada. En canvi, com més a l'interior, el matí ha estat molt més assolellat amb pinzellades de núvols als prims. Aquestes hores de la jornada, les temperatures són molt semblants a les d'ahir dissabte o inclús una miqueta més, i fins a primeres hores de la tarda aquests valors de les màximes es podran enfilar lleugerament al voltant dels 30-32 graus, sobretot al Pla de Lleida. A les immediates hores també haurem d'estar pendents d'aquests núvols que s'ubiquen sobretot a tot el litoral, on ens podrien portar alguna tímida gotellada al litoral central. I a més, a aquestes hores tenim la formació de moltes nuvolades al Pirineu, on no descartem l'aparició també d'alguna gotellada a punts com l'Aran, el Pallars o també a les zones més elevades de la Cerdanya i del Ripollès. Demà, inici de setmana, amb molts més canvis a la vista.
0: I en cultura, el britànic Mike Leigh ha estat el gran protagonista de la 74a edició del Festival de Sant Sebastià amb Tender Loving Care, que ha aconseguit la Conxa d'Or, el premi al millor guió i el de millor interpretació protagonista per a Kate O'Flynn.
2: El premi del públic se l'ha endut La Bola Negra, que li ha reportat als directors Javier Ambrosi i Javier Cabo el premi de Cannes amb la millor direcció. El film també ha estat escollit per representar Espanya en els Oscars de Hollywood.
0: I en els esports, la selecció espanyola de futbol s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us acabem d'explicar, els castellers d'Esparreguera s'han proclamat guanyadors de la primera jornada del concurs de castells, celebrada aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra, després d'una diada molt igualada que no s'ha decidit fins a la cinquena ronda. Al podi l'han completat els castellers de Figueres i els castellers de Cerdanyola. Des del municipi del Baix Gaià i tenim en directe des d'Ona la Torre Raquel Martínez. Bon dia.
5: Bon dia, ara mateix ha acabat la roda de premsa final de balanç d'aquesta edició del concurs de castells a Torredembarra, on, com dèieu, els castellers d'Esparreguera han estat els guanyadors de la primera jornada del concurs de castells. Figueres i Cerdanyola han completat el podi d'una diada que s'ha disputat aquest matí, on la colla Bordeu s'ha imposat gràcies al 5-7 amb l'agulla que han fet en cinquena ronda. Abans havien aconseguit també un 5-7 i un espectacular 3-7 aixecat per sota que ha fet vibrar la plaça del castell per sumar un total de 1.940 punts. Des de la Junta Tècnica, durant la roda de premsa, en Francesc Salvador ha dedicat el trofeu als membres de la pinya.
6: Dona molta importància aquest trofeu, el té la pinya, els baixos, totes les rodes de rengles que tenim, perquè s'han fet una actuació de rengles.
5: El concurs s'ha decidit per només 15 punts de diferència respecte a la colla castellera de Figueres, que ha fet el 5-7, el 2-7 i el 7-7. En Jaume Bahia ha destacat el bon ambient que s'ha viscut durant tot el certamen.
7: Sí que es veu el punt de competició, però també es veu el punt de germanor. Si va que vosaltres porti un castell més gran que el meu, però jo et faré pinya. Quin va dalt darrere quan tu el descarregues. I és, per mi és el millor. perquè el que es viu en aquesta plaça no, no crec que es vivi a les altres places més grans, i, però per mi ha estat excel·lent. I l'organització...
5: Pel que fa als castellers de Cerdanyola, han signat la Torre de Set com a millor construcció. En total, de les 44 construccions que s'han intentat, 36 han quedat descarregades per part de les 12 colles participants i només hi ha hagut dues caigudes.
0: Moltes gràcies, Raquel, i superem doncs aquesta primera entrega del 30è concurs de castells. Recordem que el cap de setmana vinent arribarà al Platfort dissabte i diumenge a la Tarraquarena plaça de Tarragona amb les 32 colles més ben classificades a la classificació que lluitaran per aquest 30è concurs de castells. Canviem de tema. Els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola i ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant així la que va tenir lloc fa 15 anys amb el 15M.
2: Des d'allà, la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, l'Alicia del Río, ha instat al govern a incloure en el decret la pròrroga automàtica dels lloguers.
3: Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba... En este país siguen gobernando los fondos buitre. Por eso está clarísimo lo que tiene que pasar este martes y de verdad le decimos al gobierno progresista que lo piense bien. Y yo le pregunto realmente, esta acampada le pregunta a Pedro Sánchez, ¿qué problema tiene su partido con que haya vidas estables en este país para un 30% de la población que somos quienes somos inquilinos?
2: Ahir, en un vídeo penjat a les xarxes socials, Mari Carmen apel·lava directament al president Pedro Sánchez a tirar endavant el decret.
0: Per la seva banda, Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres a Catalunya, exigeix la inclusió dels contractes indefinits a aquest nou decret.
8: Per això cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
2: El sindicat també prepara una acció per demà a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez en aquesta ciutat.
0: Parlem també precisament del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha confirmat que s'està treballant a contrarrellotge per portar precisament dimarts aquest nou decret al Consell de Ministres.
9: Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad, de humanidad.
2: Sánchez ha parlat en un acte a Getafe per presentar els candidats a Madrid. I el PSOE també està negociant amb Junts perquè el seu vot és imprescindible perquè tirin davant en el Congrés. Els socis de Sumar, però, avisen que no acceptaran un decret aigualit i amenacen de plantar el Consell de Ministres. Sánchez ha parlat a totes les forces polítiques a fer un últim esforç per aprovar aquesta mesura.

0: No, no hem tocat fons.
1: Més avall. I si no posem tots aquests remeis, encara ja serà pitjor quan es tornin a fer proves PISA i si es fan ben fetes, clar.
0: El que estem dient és això, planificar això a un any vista, que veurà unes mesures que s'assemblaran molt a les que es podien estar aplicant ara mateix, i no, no descartem el debat, però el que veiem és que mentre hi hagi aquest debat, hi hauria d'haver més elements de solució a l'emergència educativa en què ens trobem. I veiem que no estan arribant a la velocitat que la necessitat educativa del país necessita. Llavors vol dir que els resultats no seran bons.
2: Podreu seguir l'entrevista completa a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
3: I en plana jurídica, recordem que el jutge Juan Carlos Peinado es jubila avui, als 72 anys després d'haver enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
2: Avui mateix Peinado fa 72 anys, l'edat màxima de jubilació que tenen els jutges. Divendres va ser el seu últim dia al jutjat d'instrucció número 41 de Madrid. Això havia prorrogat la seva activitat per poder completar la instrucció d'aquest cas.
3: Amb aquesta jubilació es deixa sense efecte, doncs, l'expedient disciplinari que el Consell General del Poder Judicial va obrir per la interlocutòria, on deia que els escortes de Begoña Gómez podrien facilitar-li una eventual sortida del país.
2: Peinado va ingressar a la carrera judicial amb 40 anys, no per oposició lliure, sinó per concurs de mèrits. Abans havia exercit d'advocat i de secretari municipal. Dins de la seva trajectòria i especialment la instrucció del cas Gómez han estat objecte de moltíssima controvèrsia. També ha generat molt de debat el fet que la seva filla estigui vinculada al Partit Popular.
3: I en matèria d'agricultura, el conseller Òscar Ordeig assegura que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant.
2: Això no obstant, ha reconegut que no es podrà absorbir totes les pèrdues i caldrà buscar el consens per decidir on es destinen aquests recursos. Tot això amb la visita posada a la taula agrària està convocada per demà amb diferents organitzacions del sector.
3: I encara un altre punt en aquest sector primari és que el Canal d'Urgell tanca avui la campanya de reg amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor de l'estiu que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga durant aquest mes de setembre.
2: La pràctica abstinència de precipitacions també ha contribuït a demanar més aigua per regar. Però, segons el president dels regants, Amadeu Ros, el calor tan bèstia és responsable de les pèrdues que registren les produccions de la majoria de cultius en l'àmbit del canal. El panís, el cereal i la fruita, entre altres, no han arribat als mínims per cobrir els costos. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
3: Parlem ara de turisme, i és que amb l'arribada de la tardor i la tornada a la rutina, la Costa Brava encara manté bona part de la seva activitat.
2: El pont de la Mercè i el bon temps han afavorit les noves escapades, mentre que el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels 2 mesos d'estiu. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
4: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
5: Bé, sí que és cert que ja des de l'11 de setembre, diguéssim, no, que ja ha començat també el període escolar, ha baixat el que és el turisme, sobretot el nacional, perquè molta gent ja acaba les vacances i ha tornat el que és l'escola, però sí que és cert que encara tenim molt bon temps i, per tant, aquest pont o aquest cap de setmana llarg estan anant bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i, per tant, un bon cap de setmana.
4: D'aquesta manera, la Costa Brava afronta les últimes setmanes de setembre amb la mirada posada en allargar una temporada que cada vegada més va més enllà dels mesos de juliol i agost.
3: I on també es parla de turisme és Altafulla, al municipi del Tarragonès, que en el seu cas ha iniciat un procés per definir com ha de ser el seu model turístic.
2: Per fer-ho vol escoltar les opinions dels veïns i empresaris a través d'una enquesta pública. Una de les principals qüestions que s'hauran de valorar és la regulació dels habitatges turístics, tenint en compte que és un municipi altament tensionat. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica la Carol Cubota.
6: Els veïns d'Altafulla poden respondre a l'enquesta en línia fins finals de novembre. Es volen recollir aportacions que contribueixin a dibuixar una vila que tingui un equilibri sostenible entre la seva principal activitat econòmica i la vida dels seus veïns. I l'existència d'apartaments de

0: El lloguer temporal serà una de les peces clau d'aquest model turístic que es vol definir. Un reglament n'ha de determinar les característiques tant per aquells que vulguin renovar les exigències actuals com pels que en vulguin una de nova. Ara mateix, però, estan suspeses perquè Altafulla és un municipi tensionat. En parla la coalcaldessa Alba Muntades.
1: Decaurien a l'any 2028 i per tant, perquè es puguin renovar, hem de determinar quines característiques han de tenir aquests habitatges que demanen llicència d'ús turístic.
0: Un cop recollides les aportacions ciutadanes, s'incorporaran a una comissió de tècnics i polítics per redactar el reglament. S'espera que aquest passi pel ple a principis de l'any vinent i pugui entrar en vigor abans de la tardor del 2027, ja que totes les exigències actuals caducaran al 2028. Així es donarà marge als propietaris perquè tramitin la renovació.
2: Obrim plana local i ho fem parlant de gastronomia, perquè el restaurant Pícnic de Sitges serveix aquest migdia el seu últim torn de menjars, i és que el Ministeri de Transició Ecològica recuperarà la possessió dels terrenys en base a la Llei de Costes.
3: L'Ajuntament de Sitges ja treballa amb el Ministeri per definir el futur de la zona, que va tancar dos establiments més i encara estan en desús. Canal Blau FM, Carles Monasterio.
4: Després de 70 anys en funcionament i fins a 4 generacions familiars, el Ministeri de Transició Ecològica ha ordenat el tancament definitiu de l'establiment per incomplir la Llei de Costes per la seva ubicació en domini públic maritimoterrestre. Amb la recuperació possessòria del Pícnic, el Ministeri donarà per finalitzada la recuperació dels 3 edificis situats en aquest tram de passeig: Pícnic, Kansas i Club de Mar. A l'espera de quin serà el futur de la zona, l'Ajuntament de Sitges torna a demanar al Ministeri poder-se quedar amb l'ús de les instal·lacions fins que no s'hagi de començar l'actuació que s'hi executarà i que encara està per decidir. La voluntat és evitar la degradació de l'edifici i que quedi tancat amb plaques de ferro, tal com ha passat amb Kansas i Club de Mar.
5: Hem de demanar què passa ara, què farem ara, i volem nosaltres formar part. Nosaltres, si bé recordeu, quan vam venir a dir que ho tiraven a terra, van dir que el juny d'aquest any tindrien un projecte. No el tenen encara, l'hem demanat moltes vegades, no el tenen. Ara hem tornat a demanar que ens han d'ensenyar quin projecte hi ha. Hem demanat fer una taula de treball amb Sitges perquè nosaltres volem estar en les preses de decisió.
4: L'Ajuntament de Sitges ha confirmat que està previst que representants del Ministeri vinguin durant el mes d'octubre a reunir-se per parlar sobre el futur d'aquest tram de litoral. La voluntat és que Sitges pugui formar part de la decisió del projecte que, a priori, el Ministeri té previst executar.
2: Obrim el bloc cultural. Comencem parlant de cinema. La coproducció catalana 5 minutos más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Conxa de Plata, la millor interpretació de repartiment per a Javier Cámara. El palmarès també ha reconegut el curtmetratge Ningú Borda, produït per l'Escac i dirigit en aquest cas per Julia Caldwell Serra, amb una menció especial a la secció Nest. El premi del públic se l'ha endut La Bola Negra, que li ha reportat als directors Javier Ambrosi i Javier Calvo el Premi de Cannes a la millor direcció. El film també ha estat escollit per representar a Espanya en els Oscars de Hollywood. També recordem, en aquest cas seguim parlant del Festival de Sant Sebastià, i és que el britànic Mike Leigh ha estat el gran protagonista de la 74a edició amb Tender Loving Care, que ha aconseguit la Conxa d'Or, el premi al millor guió i el de millor interpretació protagonista per a Kate O'Flynn.
3: La coproducció catalana de 5 minutos más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Conxa de Plata a la millor interpretació amb el repartiment de Javier Cámara.
2: Parlem precisament, com hem dit abans, de La Bola Negra, i és que aquesta ja ha arribat als cinemes envoltada d'expectació. La nova pel·lícula dels Javis, que representarà Espanya als Oscars, ha començat el seu recorregut comercial després de passar per festivals com el de Cannes, Toronto i Sant Sebastià. En aquest cap de setmana, com acabem d'explicar, s'ha endut el Premi del Públic.
3: És una proposta que amaga una visual molt treballada. Els companys del 9FM han parlat amb la seva directora de fotografia, Gris Jornada. Des del 9FM, Núria Parera.
6: La Bola Negra ja és als cinemes després d'una estrena avalada pels festivals. Però darrere de l'impacte del film hi ha també una aposta visual molt treballada. La directora de fotografia, Gris Jordana, explica que l'objectiu era fugir de fórmules ja conegudes i crear un llenguatge propi.
7: Les històries comencen i al principi potser no es nota molt, però es va com exacerbant la manera d'explicar-les diferent. Que explicar-les diferent vol dir que la càmera fa coses molt diferents en una i en l'altra.
6: Les històries de la bola negra no es diferencien només pel color o pel format. La càmera també canvia el seu comportament en funció del que s'explica. Una decisió que, segons la manlleuenca, feia la proposta més arriscada.
7: Una de les històries que la càmera no es mou, si no es mou un personatge està sent un personatge o tal, i en canvi en l'altra la càmera és molt activa.
6: Una aposta visual que Jordana defensa com una pel·lícula sense complexos a l'hora d'explicar el que vol explicar.
7: Crec que és una senyora pell. S'explica el que es vol explicar sense cap complexe de ai, és que potser... I a mi això ho trobo molt important, i més en l'art, que si no guardem aquests espais com per expressar-nos lliurement i arriscar-nos i tot, no sé quins quedaran.
6: Ara el film afronta el repte de les sales comercials després d'un recorregut pels festivals i amb el públic de Sant Sebastià ja al seu costat.
2: Canviem el cinema per la música. Una platja del Bogatell plena de gom a gom ha estat l'escenari aquest dissabte de l'últim concert a Barcelona de Love of Lesbian, després que el passat mes de febrer el grup anunciés una aturada indefinida.
3: En una nit carregada d'emocions, el grup barceloní, que s'ha acomiadat amb un Fins sempre Barcelona, us estimem, ha fet un repàs dels seus grans èxits acompanyat a l'escenari de figures com Manolo García o Rigoberta Bandini, entre altres. El concert ha finalitzat amb un espectacle de drons on la formació ha expressat el seu amor per la ciutat. Aquest multitudinari concert gratuït és un dels plats forts de l'oferta musical de la Mercè, que també ha comptat amb les actuacions d'Al·lèrgiques al Polen, La Pegatina o Esbatlana. Les festes viuran avui la seva última jornada amb els últims concerts i l'esperat piromusical, que a partir de les 10 de la nit i que aquest any es trasllada a la platja de la Nova Icària.
2: I parlem també de la Setmana del Llibre en Català, que ha tancat avui la seva 44a edició amb més de 130.000 visitants, uns 8.000 més per sobre de l'any passat, i una facturació que fregarà el milió d'euros, un 12% més que ara fa un any.
3: Són dades que ha facilitat l'organització a l'espera de tancar les xifres definitives d'enguany. Oriol Magrinyà, que és el president d'editors.cat, ha fet balanç de la Setmana del Llibre.
8: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí, amb un creixement, a l'espera del tancament definitiu, un creixement aproximadament al 12% respecte a l'any passat, cosa que vol dir que molt probablement arribarem i potser superarem el milió d'euros de facturació. Això són molts llibres, són moltes vendes, i demostra que tenim un sector editorial ric, divers, vital, atractiu.
3: L'esdeveniment arriba al seu final després de 10 dies dedicats a la literatura, l'edició i la cultura en català.
2: Són les 2:22. Anem a parlar d'esports.
9: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol, perquè la selecció espanyola es va imposar a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League.
3: Lamine Yamal va obrir el marcador i, tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente.
2: Parlem també de futbol femení. A la Lliga F, el Barça continua líder i el Badalona Women es manté a la zona alta.
3: Les blaugranes es van imposar ahir dissabte 0-2 al camp del Logroño United amb dianes de Maisala i Patrick Guijarro. Pel que fa al Badalona Women, aquestes van perdre el minut 96 de partit davant el Granada per 0-1. Avui és el torn de l'Espanyol, que visita el camp del Deportivo a partir de les 6 de la tarda. Les blanquibraves busquen el segon triomf consecutiu del curs.
2: I a la segona divisió masculina, el Sabadell empata en la seva visita al camp del Celta.
3: Els arlequinats han signat les taules a un gol en la seva visita al camp del filial gallec i dorm en zona de play-off. Qui també ocupa aquestes posicions de privilegi és el Girona, que hi guanyava l'Albacete 2-0 amb gols d'Abel Ruiz i Van Vic.
2: Aquest partit del Girona, recordem, es va jugar divendres en el que va ser el primer partit de la jornada a la Lliga Hypermotion. Baixem una categoria més, a la Primera Federació, victòria del Sant Andreu, en aquest cas en el primer duel català de la temporada.
3: Els quadribarrats es van imposar per 1-2 al Nàstic en un darrer gol marcat per Alexis en l'últim sospir del partit. L'Europa, amb un nou entrenador a la banqueta, Luis Blanco, juga avui a Can Dragó. Els escapulats buscaran el primer triomf del curs davant el Rayo Majalaonda a partir de les 4 de la tarda.
2: I encara en futbol hem de parlar de la Copa del Rei, perquè avui el Prat té el partit d'anada d'aquesta eliminatòria prèvia. Visita el Sant Rafael. Recordem que l'equip guanyador rebrà a la primera eliminatòria un conjunt de primera divisió. Tenim la prèvia d'aquest partit des del Prat Ràdio.
10: Bon dia. El Prat ja és a Eivissa per disputar el partit d'anada de la fase prèvia de la Copa del Rei. Els potablaves s'enfronten aquesta tarda a partir de les 4 al Club de Futbol Sant Rafael, que arriba amb la condició de campió de la Copa Illes Balears. És la tercera vegada en la seva història que l'AE Prat disputa la Copa del Rei després de les participacions de les temporades 12-13 i 16-17. Per la cita, Cristian Gómez no podrà comptar amb els lesionats Xavi Víctor, Dani Bona i Adri Toro, que continuen amb el seu procés de recuperació. Els pretencs arriben llançats després de golejar el Singerlin en la seva estrena Lliga Elit i ara buscaran marxar amb un bon resultat de terres eivissenques abans de tancar l'eliminatòria la setmana vinent al Sagnier. El partit el podreu seguir en directe a través del Prat Ràdio, sintonitzant el 91.6 de l'FM, o a través de www.elpratradio.com.
2: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè aquest cap de setmana també s'ha donat el tret de sortida a la Lliga ACB.
3: Novament, 5 equips catalans prendran part d'una competició que engega aquest cada setmana al curs 26-27. Ahir ja va debutar el Manresa amb derrota a la pista del Bilbao per 107-92. Per la seva banda, el Barça va superar l'Eima Corunya al Palau Grana per 119-101. Avui el Joventut ha perdut a la pista del Berrogan per 110-104, mentre que el bàsquet Girona debuta a Fontejau contra l'UCAM Múrcia a les 5 i a les 6 l'Irem a Lleida visita al València.
2: Tornem a canviar d'esport, ens n'anem a l'handbol. El Barça prepara la segona jornada del Mundial de Clubs.
3: Els blaugranes s'enfronten als Amalek Egipci a partir de 2:45. Els de Carlos Ortega es van derrotar el Pinheiros a l'inici de la competició i avui es jugaran al primer lloc del grup contra el conjunt egipci, que també va guanyar en el primer partit. Recordem que l'equip defensa el títol aconseguit l'any passat.
2: I acabem amb un apunt de ciclisme, perquè avui es disputa la prova en ruta dels mundials que s'estan disputant al Canadà. Hi haurà en aquest cas un representant català amb la selecció espanyola. Parlem de Marcel Camprubí. Ahir a la prova femenina, Paula Blasi no va tenir sort perquè es va haver de retirar a falta d'uns 90 quilòmetres per a l'arribada després d'una caiguda multitudinària. Amb aquest apunt acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'autònoma.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
8: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els castellers d'Esparreguera es proclamen guanyadors de la primera jornada del 30è concurs de castell celebrat aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra.
2: Després d'una diada que no s'ha decidit fins a la cinquena ronda, el podi l'han completat els castellers de Figueres i els castellers de Cerdanyola.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola.
2: A més, ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant a la que va tindre lloc fa 15 anys amb el 15M. El president Pedro Sánchez ja ha confirmat que s'està treballant a contrarellotge per portar dimarts el decret al Consell de Ministres.
0: I aquí a Catalunya el sistema educatiu afronta una situació que els equips directius defineixen com a d'emergència.
2: Segons l'Associació de Directius d'Educació de Catalunya, no és suficient invertir el 6% del PIB a l'educació en el futur.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Mar Jaureguizar.
4: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols a tot el litoral i prelitoral català que, de fet, ens acompanyaran a la resta de la jornada. En canvi, com més a l'interior, el matí ha estat molt més assolellat amb pinzellades de núvols als prims. Aquestes hores de la jornada, les temperatures són molt semblants a les d'ahir dissabte o inclús una miqueta més, i fins a primeres hores de la tarda aquests valors de les màximes es podran enfilar lleugerament al voltant dels 30-32 graus, sobretot al Pla de Lleida. A les immediates hores també haurem d'estar pendents d'aquests núvols que s'ubiquen sobretot a tot el litoral, on ens podrien portar alguna tímida gotellada al litoral central. I a més, a aquestes hores tenim la formació de moltes nuvolades al Pirineu, on no descartem l'aparició també d'alguna gotellada a punts com l'Aran, el Pallars o també a les zones més elevades de la Cerdanya i del Ripollès. Demà, inici de setmana, amb molts més canvis a la vista.
0: I en cultura, La Bola Negra ja ha arribat als cinemes envoltada d'expectació. La nova pel·lícula dels Javis, que representarà Espanya als Oscars, ha començat el seu recorregut comercial després de passar per festivals com Cannes, Toronto i Sant Sebastià, on aquest cap de setmana precisament s'ha endut el Premi del Públic.
2: També la coproducció catalana Cinco Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Concha de Plata a la millor interpretació de repartiment per Javier Cámara, també precisament en aquest festival de Sant Sebastià.
0: I en els esports, la selecció espanyola s'imposa Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia, darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us acabem d'explicar, els castellers d'Esparreguera s'han proclamat guanyadors de la primera jornada del 30è concurs de castells, celebrada aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra. Ho ha seguit durant tota la jornada d'aquest matí la companya d'Ona la Torre, Raquel Martínez. Raquel, bon dia.
5: Bon dia. La colla Bordeus s'ha imposat gràcies al 5 de 7 amb l'agulla que han fet en cinquena ronda. Abans havien aconseguit també un 5 de 7 i un espectacular 3 de 7 aixecat per sota per sumar un total de 1.940 punts. El concurs s'ha decidit per només 15 punts de diferència respecte a la colla castellera de Figueres, que ha fet el 5 de 7, el 2 de 7 i el 7 de 7. Pel que fa als castellers de Cerdanyola, han signat la Torre de 7 com a millor construcció. La directora del concurs de castells, Esther Roca, ha agraït la implicació de les colles que participen en aquesta jornada de Torredembarra.
6: Cada cop més aquesta jornada, les colles se la creuen, igual que es creuen dissabte, igual que es creuen diumenge. Per nosaltres, i sempre hem insistit, el concurs són 42 colles. Són 42 colles repartides en 3 jornades. I les tractem, o intentem tractar-les a tots per igual. Gràcies, de veritat, per creure-us aquesta jornada com dissabte se la creuen o com diumenge se les creuen.
5: Per la seva banda, la consellera de Cultura a l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha destacat el paper fonamental que tenen les colles més modestes en el fet casteller.
7: Tothom espera el diumenge veure les grans colles, veure els castells de gamma extra, però el món casteller no s'entendria i no seria el que és sense les vostres colles i amb aquest esperit tan preciós que demostreu.
5: De les 44 construccions que s'han intentat, 36 han quedat descarregades per part de les 12 colles participants i només hi ha hagut dues caigudes. Durant la jornada de la Torre hi ha hagut 33 atencions sanitàries i només 4 d'elles s'han derivat a centres mèdics.
0: Moltes gràcies, Raquel. Tanquem, doncs, aquest primer cap de setmana del 30è concurs de castells a Torredembarra i us emplacem el cap de setmana vinent quan arribarà el plat fort amb les millors colles castelleres de Catalunya a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Canviem de tema. Els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola i ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant la que va tenir lloc fa 15 anys amb el 15M.
3: Des d'allà, la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Alicia del Río, insta el govern a incloure en el decret la pròrroga automàtica dels lloguers.
8: Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre. Por eso está clarísimo lo que tiene que pasar este martes y de verdad le decimos al gobierno progresista que lo piense bien. Y yo le pregunto realmente, esta acampada le pregunta a Pedro Sánchez, ¿qué problema tiene su partido con que haya vidas estables en este país para un 30% de la población que somos quienes somos inquilinas?
3: A tot això se li ha afegit en un vídeo penjat a les xarxes socials la reclama de Mari Carmen, que apel·lava directament al president Pedro Sánchez per tirar endavant aquest decret.
0: Seguim amb més reaccions, en aquest cas la d'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, en aquest cas a Catalunya, que exigeix la inclusió dels contractes indefinits al decret.
9: Per això cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
3: Aquest avís, a més, el sindicat prepara una acció per demà a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez en aquesta ciutat.
0: També hi ha dit la seva, precisament, Pedro Sánchez, que confirma que s'està treballant a contrarrellotge per portar dimarts aquest nou decret al Consell de Ministres.
10: Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad, de humanidad.
3: Bé, com el sentíem, tot això ha sigut des de Getafe, que estava presentant els candidats per Madrid. A més, el PSOE sabem que està negociant amb Junts perquè el seu vot és imprescindible perquè tiri endavant el Congrés, però els socis de Sumar avisen que no acceptaran un decret aigualit i amenacen de plantar-se en el Consell de Ministres. Sánchez, com veiem, també hi hem sentit, ha parat a totes les forces polítiques a fer un últim esforç per aprovar la mesura.
0: I aquí a Catalunya el sistema educatiu afronta una situació que els equips directius defineixen com a d'emergència.
3: Segons el president de l'Associació de Directius d'Educació de Catalunya, Jordi Satorra, no és suficient amb invertir el 6% del producte interior brut en educació en un futur. Per a ell, les mesures són urgents i s'han de posar en actiu ja.
11: Per desgràcia, els resultats de PISA no demostren que hem tocat fons. El demostra que estem davallant acceleradament.
12: No hem tocat fons? No, no hem tocat fons. Podem anar més avall. I si no posem tots aquests remeis, encara ja serà pitjor quan es tornin a fer proves PISA i si es fan ben fetes, clar.
11: El que estem dient és això, planificar això a un any vista, que veurà unes mesures que s'assemblaran molt a les que es podien estar aplicant ara mateix, i no descartem el debat, però el que veiem és que mentre hi hagi aquest debat hi hauria d'haver més elements de solució a l'emergència educativa en què ens trobem. I veiem que no estan arribant a la velocitat que la necessitat educativa del país necessita. Llavors vol dir que els resultats no seran bons.
3: Podreu seguir l'entrevista completa a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: Seguim aquí a Catalunya. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant.
2: Això no obstant, ha reconegut que no es podrà absorbir totes les pèrdues i que caldrà buscar el consens per decidir a on es destinen els recursos. Tot això es fa amb la vista posada a la taula agrària convocada per demà amb les diferents organitzacions del sector.
0: Seguim parlant, en aquest cas, d'agricultura. A nivell català, el canal d'Urgell tanca avui la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua, que són superiors al 50% a l'embassament de Rialb. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor d'aquest estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i que, de fet, encara s'allarga durant aquest mes de setembre.
2: La pràctica d'abstinència de precipitacions també ha contribuït a demanar més aigua per regar, però, segons el president dels regants, Amadeu Ros, el calor tan bèstia és el responsable d'aquestes pèrdues que registren les produccions de la majoria de cultius en l'àmbit del canal. El panís, el cereal i la fruita, entre altres, no han arribat als mínims per cobrir els costos. El canal tancarà 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
0: I avui hem de parlar també d'intel·ligència artificial, i és que apropar-la de manera divulgativa és l'objectiu també d'aquesta i de les noves tecnologies de cara a tots els públics.
2: Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa de la xarxa que s'estrena a les 9 d'aquesta nit a les televisions locals i a la xarxa Més. Per més detalls, Arnau Olmos.
13: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
14: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
13: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: Parlem també de turisme. Per cert, ens trobem ara mateix en plena operació tornada del pont de la Mercè. Donarem un cop d'ull ràpid a la xarxa viària catalana, on ara mateix només tenim tallada la carretera C14 a Oliana, la demarcació de Lleida, a causa d'un accident. I un altre accident, en aquest cas a la Roca del Vallès i Llinars del Vallès, parlem de l'autopista AP7, també obliga a tallar un carril en sentit Barcelona. Recordem que aproximadament entre les 12 d'aquest migdia i les 12 de la nit s'estima que uns 285.000 vehicles tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona. Seguim parlant, en aquest cas, de turisme, perquè amb l'arribada de la tardor i la tornada a la rutina, la Costa Brava encara manté bona part de la seva activitat.
2: Aquest pont de la Mercè i el bon temps han afavorit noves escapades, mentre que el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels mesos d'estiu. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
15: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
16: Bé, sí que és cert que ja des de l'11 de setembre, diguéssim, no, que ja ha començat també el període escolar, ha baixat el que és el turisme, sobretot el nacional, perquè molta gent ja acaba les vacances i ha tornat el que és l'escola, però sí que és cert que encara tenim molt bon temps i, per tant, aquest pont o aquest cap de setmana llarg està anant bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i, per tant, un bon cap de setmana.
15: D'aquesta manera, la Costa Brava afronta les últimes setmanes de setembre amb la mirada posada en allargar una temporada que cada vegada més va més enllà dels mesos de juliol i agost.
0: Música. Obrim ja el bloc cultural, comencem parlant de La bola negra, que ja ha arribat als cinemes envoltada d'expectació. La nova pel·lícula dels Javis, que representarà Espanya als Oscars, ha començat el seu recorregut comercial després de passar per festivals com Cannes, Toronto i Sant Sebastià, on aquest mateix cap de setmana s'ha endut el Premi del Públic.
2: És una proposta que amaga una aposta visual molt treballada, i és que els companys del 9FM han parlat amb la seva directora de fotografia, la Cris Jordana. Des del 9FM, Núria Parera.
17: La bola negra ja és als cinemes després d'una estrena avalada pels festivals. Però darrere de l'impacte del film hi ha també una aposta visual molt treballada. La directora de fotografia, Cris Jordana, explica que l'objectiu era fugir de fórmules ja conegudes i crear un llenguatge propi.
18: Les històries comencen i al principi potser no es nota molt, però es va com exacerbant la manera d'explicar-les diferent. Que explicar-les diferent vol dir que la càmera fa coses molt diferents en una i en l'altra.
17: Les històries de La bola negra no es diferencien només pel color o pel format. La càmera també canvia el seu comportament en funció del que s'explica. Una decisió que, segons la manlleuenca, feia la proposta més arriscada.
18: Una de les històries que la càmera no es mou, si no es mou un personatge o està seguint un personatge o tal, i en canvi en l'altre, la càmera és molt activa.
17: Una aposta visual que Jordana defensa com una pel·lícula sense complexos a l'hora d'explicar el que vol explicar.
18: Crec que és una senyora pell. S'explica el que es vol explicar sense cap complex de, ai, és que potser... I a mi això ho trobo molt important, i més en l'art, que si no guardem aquests espais com per expressar-nos lliurement i arriscar-nos i tot, no sé quins quedaran.
17: Ara el film afronta el repte de les sales comercials després d'un recorregut pels festivals i amb el públic de Sant Sebastià ja al seu costat.
2: També en aquest festival de Sant Sebastià, la coproducció catalana 5 Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Concha de Plata, la millor interpretació de repartiment per a Javier Cámara. En aquest festival també s'ha reconegut el curtmetratge Ningú Borda, produït per l'ESCAC i dirigit per Julia Colwell Serra, amb una menció especial a la secció NES. El premi per públic s'ha endut La bola negra, tal com comentaven, que li ha reportat als directors Javier Ambrosi i Javier Cabo el premi de Cannes també a la millor direcció. I també el britànic Matt Lake ha estat el gran protagonista d'aquesta edició del Festival de Sant Sebastià amb Tender Loving Care, que ha aconseguit la Concha d'Or, el premi al millor guió i el millor de millor interpretació protagonista per Kate O'Flynn.
0: Seguim parlant de festivals, en aquest cas d'un pèl més petit, el Festival TNT Terrassa Noves Tendències, que ha tancat aquesta 19a edició després de 3 dies en els quals la ciutat s'ha convertit en un gran escenari de creació contemporània.
2: Les arts vives no només han omplert els teatres, sinó també les places i els carrers, amb la voluntat d'arribar a aquests nous públics. Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
19: Jugar, sorprendre's i, sobretot, deixar-se descol·locar. Amb aquesta filosofia, el TNT ha convertit Terrassa durant 3 dies en un laboratori d'arts vives, amb propostes que han tornat a desafiar els límits del teatre, la dansa i la performance. Sota el lema Prohibit no jugar, aquesta 19a edició ha fet una aposta especial per sortir dels teatres i ocupar el carrer. 6 espectacles gratuïts han portat la creació contemporània a places i barris, amb propostes com el flamenc irreverent de la Chachi o la particular dansa de la pluja de la banda esfèrica. Ens ho explica la Marion Betriu, directora del festival.
20: La veritat és que la resposta ha sigut molt bona, no? La gent ve amb la família, amb amics, amb, no? O sigui, hi havia molt ambient, de la gent molt encuriosida de què és el que estava passant doncs, al carrer, no?
19: En total, han estat 18 propostes i 5 estrenes sorgides de les residències artístiques del mateix festival. Una edició que ha volgut fer de l'espectador alguna cosa més que un espectador, convidar-lo a participar, jugar i deixar-se sorprendre.
0: I parlem ara de música. La plaça del president Tarradellas de Badalona ha donat la benvinguda a la tardor aquest dissabte amb la gran festa dels 80, el segon tardeo del final d'estiu de la ciutat.
2: A l'esdeveniment ha inclòs música en directe, animació, dansa i efectes especials, però sobretot un molt bon ambient. Segons dades de l'Ajuntament, hi han assistit més de 15.000 persones. Des de Ràdio Ciutat de Badalona no s'ho van perdre. L'Anna García de l'Albéniz és la que ens ha explicat com va anar.
21: La proposta ha reunit un còctel musical que ha rememorat els temes més emblemàtics d'aquesta dècada. ABBA, Queen, Michael Jackson, It's Raining Men, la banda sonora de Gris, Madonna... Un grapat d'èxits que han transportat els assistents als anys 80 i 90 amb un viatge musical al passat. Una sessió conduïda per la DJ Neus González, gratuïta i oberta a tothom, que ha plegat un públic intergeneracional. Petits i grans no s'han volgut perdre aquesta festa particular per acomiadar l'estiu a la ciutat. Una cita, diuen, per ballar, cantar, que els porta molts bons records i també per desconnectar de la rutina.
1: Me encantan los tardeos. Ojalá que siempre haya más de esto.
4: Muy bien. A mí me gusta mucho todo esto. Estamos encantadas de estar aquí. Está muy bien porque venga, tenían que hacerlo más a menudo, ¿eh? En vez de ser dos veces al año, tenía que ser una vez al mes. Hay de todo. Gente joven, gente como nosotros. Todo, todo junto. Muy bien.
22: Espectacular, m'encanta, me recuerda a mi joventut.
21: Aquesta ha estat la segona edició del Tardeo d'Estiu, que es va celebrar per primera vegada el setembre de l'any passat.
0: I seguim amb més música. La Piaz és el projecte musical del fregatí Jordi Cabós i ha estat inclòs en la sisena edició del cicle Vesprades Ponent Música als Ateneus, organitzada per la Casa de la Música de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, i per la Delegació Lleidatana de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
21: La cita serà el pròxim dissabte 3 d'octubre a la Unió Recreativa Maialenca de Maials, en el Segrià. Ràdio Rosselló, Maria Gateu.
23: La Piaz ha afirmat amb convenciment que el que més li agrada de fer música és fer directes i compartir les seves cançons amb el públic. Ha experimentat amb diversos formats, solitari, trio, banda, però a Maials i actuarà amb guitarra, piano i veu. Cabós ha visitat els estudis de Ràdio Rosselló després de publicar el seu nou single, Tu i jo, un avançament del que serà el seu pròxim treball.
24: Tu el poema que recita en l'acte de fi de curs. Jo els marges plens de dibuixos en un dels exàmens.
23: Tot i que encara no té confirmats ni títol ni data de publicació, sí que ha pogut confirmar que serà un EP.
25: En un principi serà un EP. Vale. Ho dic amb la boca petita perquè no ho sé encara, però en un principi sí, de fet ja tenim algunes cançonetes que estan gravades, que estan a la recàmera, i esperem que ara quan comenci un altre cop al setembre a Barna i tal, pues poder fer alguna més i veiem què surt. Si surt un àlbum, pues seria increïble.
23: Músics i membres de la Ludwig Band han recolzat a la Piaz i estan participant en la producció d'aquest single i del futur EP.
0: Són les 2:51, moment d'anar als esports.
26: Notícies en xarxa, esports.
0: Comencem parlant de futbol, de la selecció espanyola, que es va imposar a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League.
21: Lamine Yamal va obrir el marcador, i tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans amb un gol de Gordon. Però Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente.
0: Més futbol, en aquest cas femení, a la Lliga F, el Barça continua líder i el Badalona Women es manté a la zona alta.
21: Les blaugranes es van imposar ahir dissabte 0-2 al camp del Logroño United amb Dianas de Maïssa i Patri Garro. Pel que fa al Badalona Women, aquestes van perdre el minut 96 de partit davant la Granada per 0-1. Avui és el torn de l'Espanyol, que visita el camp del Deportivo a partir de les 6 de la tarda. Les blanquiblaves busquen el seu segon triomf consecutiu d'aquest curs.
0: Ens n'anem al bàsquet, tret de sortida a la Lliga ACB.
21: Novament, 5 equips catalans prendran part d'una competició que engega aquest cap de setmana del curs 26-27. Ahir va debutar el Manresa amb derrota a la pista del Bilbao per 107-92. Per la seva banda, el Barça va superar l'Eima Corunya al Palau de la Grana per 119-101.
0: I avui ha estat el torn del Joventut, que ha perdut a la pista del Breogán. Per la seva banda, el bàsquet Girona debuta a Fontejau contra l'UCAM Múrcia a partir de les 5. Tenim la prèvia precisament d'aquest partit des de Girona FM, Marc Treserres.
27: El bàsquet Girona disputarà la seva cinquena temporada consecutiva a la Lliga CB i debutarà avui a Fontejau contra un dels equips més potents de la Lliga, l'UCAM Múrcia. Així ho va demostrar l'equip de Cito Alonso la temporada passada, en quedar quarts classificats en Lliga regular i batent el seu rècord de victòries a la seva història a la Lliga CB. Per tant, partit complicadíssim pel conjunt català, que comptarà amb nou cares noves, amb el debut sobretot especial de McClung, jugador que va guanyar el concurs d'esmaixades l'NBA durant 3 anys consecutius, i també de l'última incorporació, Jacel Pérez, un dels jugadors revelació la temporada passada a la Lliga CB. També més novetats a la Lliga del Girona, molts jugadors que debutaran en la competició, com Whittaker, també, per exemple, jugaran David Enguessant, continua també convalescent Maxi Fierup, i tampoc podrà jugar avui un dels nous fitxatges, el jove Isaac Vázquez Kung. D'altra banda, l'ala pivot eslové és dubte fins a última hora. Veurem el Girona si és capaç de tombar a un Múrcia que a les dues últimes temporades s'ha endut el triomf de Girona.
21: I avui a les 6, l'Irene de Lleida tancarà la jornada visitant en el València.
0: També parlem de bàsquet femení. El Manresa disputa aquesta tarda a partir de les 5 a Mollerussa la final de la Lliga Catalana davant del TGN Bàsquet. La prèvia des de Ràdio Sallent, Pol Farell.
28: L'equip Magenta arriba a la final en el seu millor moment, després de completar una gran pretemporada.
5: tot i el canvi de cicle, el nou entrenador i 8 cares noves, el Manresa CBF està mostrant un gran nivell en tots els partits. Les victòries contra el Bàsquet Almeda i el Segle XXI, rival de la categoria, confirmen el nivell ascendent i el potencial de l'equip. Davant, es trobaran el TGN Bàsquet, que va imposar-se a la Viladecans i el Mataró, al grup 1. El Tarragona també té nou entrenador, però ha aconseguit mantenir el rol principal de la plantilla. L'entrenador del Manresa CBF, Adrián Martínez, i això just després d'obtenir bitllet per la final.
6: Doncs amb il·lusió al final, perquè no ens ho esperàvem no, ni sí ni no, realment. O sigui, veníem aquí, sabíem que era pretemporada, que al final ens havia de servir per rodar. Hem aconseguit treure els dos, a més treure els dos amb unes primeres meitats molt bones i amb unes segones que ens ha costat remar, o sigui, ens ha tocat remar en contra i ho hem sabut fer. I ara a gaudir del cap de setmana vinent. I si cau perfecte i si no, no, nosaltres el nostre focus sabem que és l'inici de Lliga i volem arribar a l'inici de Lliga on ens toca.
5: L'equip Magenta té els dubtes d'Eva Masquer i Andrés Cocariu, que no van poder jugar davant el Segle XXI.
0: Parlem també d'handbol. El Barça ja està jugant la segona jornada del Mundial de Clubs. Els blaugranes s'enfronten des de 2:45 al El Zamalek egipci. Ara mateix, minut 22 de la primera part, i els blaugranes dominen per 5-13-8.
2: Els blaugranes de Carlos Ortega van derrotar el Pinheiros a l'inici de competició i juguen al primer lloc del grup contra aquest conjunt egipci, que també va guanyar el seu primer partit. Recordem que l'equip català defensa el títol aconseguit l'any passat.
0: I acabem amb un apunt de ciclisme. A les 3 es posa en marxa la prova en ruta dels Mundials que celebren al Canadà amb un representant català al pilot. Parlem de Marcel Camprubi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
7: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
9: Tornar a casa, viure una vida somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
10: Braseria La Bolera.
11: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
10: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
11: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
10: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
11: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
10: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
2: FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El tipus general de l'IBI pujarà un 2,9% a Sant Cugat el 2027, mentre que les quotes anuals de la taxa de residus es reduiran un 47,7%. El ple municipal ha aprovat provisionalment aquest divendres la modificació de les dues ordenances fiscals, amb els vots favorables del govern i el vot en contra de tots els grups de l'oposició. En el cas de l'IBI, el tipus general dels immobles urbans passarà del 0,555% al 0,571%. L'Ajuntament calcula que l'actualització dels tipus generarà 1,38 milions d'euros més que si es mantinguessin els actuals i situa la previsió final de recaptació en 51,4 milions, incorporant també el creixement del padró. Més notícies del ple. Sant Cugat recuperarà el servei regular de grua amb un servei municipal propi. El ple d'aquest setembre ha aprovat una modificació pressupostària que inclou més de 130.000 euros per comprar dues grues per a la retirada de vehicles de la via pública. La proposta també preveu modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament per incorporar un gruista municipal. Hi ha acord gairebé unànime al ple municipal per reclamar la reobertura del Parc Natural de Collserola, tancat des del novembre passat pel brot de pesta porcina africana. Només el PSC ha votat en contra de la moció de la CUP i En Comú Podem, amb esmenes del govern, Junts i Esquerra, que reclama una reobertura progressiva d'aquesta zona. El PP i Vox també han fet suport a la proposta. I més política, però en aquest cas no parlem del ple de Sant Cugat, sinó de partits polítics que poden irrompre el panorama santcugatenc. Parlem de l'Aliança Catalana, que ha aprovat el seu comitè executiu local de Sant Cugat. Ho ha fet en un acte celebrat aquest divendres a la tarda al Sant Cugat Trade Center, amb els vots dels militants santcugatencs que tenien un mínim de 6 mesos d'antiguitat. De moment, però, no han triat qui serà l'alcaldable. Sí que han triat el president del nou comitè executiu local, que és Ferran Pujol. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Continguts en xarxa.

0: best to take that test.
1: Changes.
2: Turn and face the strange.
1: Changes.
3: Ja ho sentiu, comencem la setmana Valors a l'alça amb canvis, Pere Sánchez.
4: Doncs sí, amb Changes, del David Bowie, que és una cançó que sempre faig servir quan anem a parlar de canvis.
3: I per què parlem de canvis, Carles Banks?
5: Doncs perquè avui donarem la benvinguda a Bernat Ferrer. Ell és periodista i també serà el nou director de la revista Valors. Jo no sé si em sentiria capaç de substituir algú després de 23 anys al càrrec, però com que tampoc em toca a mi, ho entomarem amb il·lusió. No sé si a vosaltres us faria gràcia dirigir res.
4: Jo, a mi m'agrada que em manin, no sé, no manar, perquè sé que puc ser molt dictador. I dic així de clar.
5: Però està bé posar-se la censura un mateix, no?
3: Sí, jo amb prou feines puc dirigir la meva vida, així que potser que no intentem dirigir altres coses. Deixem-vos que ens saben.
5: Sí, a veure, jo no tampoc tindria cap problema, si puc dirigir alguna cosa i així treballo menys. No sé si és el cas, però...
3: Creus que dirigir vol dir treballar menys?
5: Depèn. Hi ha casos i casos. Sobretot, jo crec que com més alt està el poder, menys treballes. Però, bueno, ho deixarem aquí.
3: Ho deixarem per un altre dia, perquè avui el tema són aquests canvis, que serà el plat principal del menú que hem preparat per avui i que té moltes altres coses, molts altres plats que segur que us agradaran. Carles, Pere, ens hi posem?
6: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
3: I la primera parada, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Banks. De què parlarem avui, Carles?
5: Hola, Laura, com estàs? Doncs avui et volia parlar d'una notícia trista, i és que fa pocs dies va morir Marina Vilalta, la pastora en actiu més gran de Catalunya fins aleshores. Ella vivia a Bruguera, un petit poble del Ripollès, on tenia un ramat d'ovelles i cabres que pasturava cada dia, tot i tenir 99 anys.
3: I és curiós perquè de seguida es va començar a escampar la notícia, no? Tothom en parlava, i això que acostumem a fixar-nos poc en el que passa fora de l'àrea metropolitana.
5: Sovint no ens hi fixem gaire, tens raó. El cert és que la pastora era una figura molt coneguda a Catalunya per la seva història i tenacitat. Va néixer a Sant Martí d'Ogassa i va començar a pasturar amb només 5 anys. En aquella època l'ofici de pastor era familiar i tampoc li quedava més remei. Així tot, no ho van tomar amb mandra, sinó que ho va fer amb amor, un amor que li ha perdurat tota la vida.
3: Un amor, però, Carles, que sembla que cada cop té menys gent.
5: És que fer de pastor no és una feina fàcil. T'hi has de dedicar tot l'any perquè el ramat no fa vacances. Mm. Seria una frase una mica d'aquell sogre pesat.
3: Però és important remarcar-ho.
5: Ho és, ho és. A més, m'ho han dit molts pastors. Ara bé, ella també ha estat una inspiració per molts joves ramaders que estaven aprenent la professió. Hem de tenir en compte també que des del 2008 existeix l'Escola de Pastors de Catalunya, que ha ajudat a revifar la implicació de les noves generacions al camp.
3: Que imagino que és un sector que ha viscut alts i baixos i que, a més, requereix molta dedicació, no?
5: És molt difícil i no tothom n'està preparat. Tampoc és un sector que doni molts diners. Sovint és una feina que s'idealitzes de la ciutat amb la idea bucòlica de la vida tranquil·la i calmada, però ben bé no és del tot així. De fet, ja que parlem de la Marina, hi ha un llibre que relata la seva vida i que recomano molt, que es diu Una vida a les muntanyes, que el va escriure l'Abraham Urriols, periodista de TV3, i que ens ajuda a entendre la realitat d'aquesta vida, que es pot gaudir molt, però que no és un món perfecte, ni molt menys. Va, vols que t'expliqui un parell d'anècdotes de la Marina, que em penso que t'agradaran?
3: Sisplau, aviam per on surts avui.
5: Mira, com ja t'he dit, ella vivia a Bruguera, als peus del Taga, i per ella Barcelona li quedava molt lluny. L'any 2022 va rebre la Creu de Sant Jordi, que molta gent diria, ostres, crec que és el moment més important de la meva vida, doncs ella no va anar al Parlament a recollir el guardó. Bàsicament perquè havia de cuidar el ramat, que clar, no se'l podia endur a Barcelona. Doncs bé, un any més tard sí que van al Parlament. Per què? Doncs per donar suport a les mobilitzacions de la revolta pagesa. Per mi, tot una referent.
3: En aquell cas, Barcelona no quedava tan lluny, no? S'han de tenir les coses ben clares per no anar a rebre la Creu de Sant Jordi.
5: No, claríssimes. De fet, en volia parlar per posar en valor tot el coneixement que espera el món de la pagesia quan mort un ramader. L'ofici de pastor és molt complicat i cal que algú l'ensenyi a un altre perquè, si no, la tasca es fa impossible. Ella no sabia ni llegir ni escriure, però a banda del seu coneixement, el camp també va contribuir a la difusió de les tradicions orals i cançons populars del país. Així que, per tancar, vull desitjar una llarga vida a les tradicions i al món de la ramaderia, que tan malament es tracta tantes vegades des de Barcelona.
3: Escolta, Carles, aviam si te'ns acabaràs fent pastor.
5: És una de les idees que puc tenir a la vida, potser.
3: Ai, que n'haurem de parlar un dia. Fins ara.

0: artista que ha treballat en diferents diaris com Nació Digital o El Món. També ha treballat a la Fundació Bofill i altres publicacions, però ara aterra a Valors per primer cop i per primer cop també es canvia la direcció de la revista. Així que estem encuriosits per aquest canvi de rumb i pel que vol aportar el projecte i, per què no, també el nostre programa del qual la revista és el germà gran.
1: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nou director de Valors, Bernat Ferrer, com està?
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Benvingut. Aquest germà petit, podríem dir, de la revista Valors, que és el Valors a l'alça.
2: Moltes gràcies.
1: Com s'entoma això de ser el primer director de Valors, substituint les persones que van parir aquest projecte i que l'han dirigit durant tants anys?
2: Bé, vist així, és un repte, no?, una miqueta, allò, veure com un precipici, podríem dir, no? Ara hem, no?, just acabat de presentar això, doncs, el número 250 de Valors, que és un mèrit, no?, que ens en podem felicitar, no?, com a sector, doncs, del periodisme, com a sector de la cultura catalana, no?, que una revista amb tota aquesta intencionalitat, doncs, hagi celebrat el número 250. I bé, doncs això, doncs, parlant tu, doncs, amb la Maria i amb el Joan, doncs, van fer la proposta, doncs, d'entomar aquesta nova etapa. I bé, doncs sí, hi ha una certa por, no?, però il·lusió alhora, doncs, per continuar tirant endavant tota aquesta història.
1: Ara sembla que aquesta primera pregunta fos perquè agafi més por, eh? Però,
2: una mica,
1: però
2: no, una mica.
1: No, home, no. Tot el contrari. De fet, ara que parlava d'aquest mèrit, no?, del número 250, en un moment en què tothom pot publicar, tothom pot opinar a qualsevol lloc, gairebé, què ha de justificar l'existència d'una revista com aquesta?
2: Bé, o sigui, en els temps aquests actuals de la immediatesa, aquest és el gran debat, no?, de sempre de dir, ara que tothom pot publicar, tothom pot ser una font, és tothom una font fiable? Tothom és o sigui, el periodista té alguna capacitat de filtre i un, ens hem de preguntar si tenim capacitat i l'hem exercit bé o no, que això seria tot un debat. Però si ens creiem que sí i que tenim una capacitat, doncs, de curar una sèrie de continguts, no?, una miqueta la feina que fem és preparar els continguts el màxim d'acurats possibles que puguin ser per oferir-los a la nostra audiència, no?, i que l'audiència pugui dir, ostres, d'això, ja sigui, doncs, ara estem parlant de Valors, doncs, però qualsevol altra de les revistes en català de l'APEC, associades a l'APEC, també seria, doncs, el mateix valor de dir, ostres, jo hi confio amb aquesta prescripció que m'han fet l'equip de redacció que hi ha al darrere. Perquè al final, moltes vegades nosaltres el que fem és això, és seleccionar, però la veu, no?, amb el número 250 ho vam veure clarament. Hi havia tota una sèrie de noms d'allò més potents que els posàvem a primera fila i la veu de Valors és molt mínima. La feina és aquesta, de dir, de presentar-los, de fer-los lluir.
1: Aquesta confiança, m'ha agradat que ho digués, perquè a vegades tinc la sensació que cada vegada costa més que algú confiï en tu o en un projecte i poder transmetre, no?, aquesta porta oberta.
2: Costa molt. Vull dir, en un moment, no?, en què hi ha moltes incerteses, els periodistes no som ningú per dir on som ni on anem, no? I per això hi ha una sèrie de gent experta, no? I una miqueta la nostra feina, doncs, és això, és buscar-la i poder-la presentar amb aquesta sèrie, doncs, de comunitat que tenim a l'entorn, no?, que ens fa confiança. I una miqueta aquest seria la... Un dels reptes, no?, que podem continuar tenint com a sector, no?, i trobar noves veus que ens ajudin a explicar nous punts de vista, que ens ajudin, no?, doncs, a conèixer quins valors precisament estem tenint com a societat, no?, en aquest món líquid, no?, que tots plegats vivim.
1: Vostè en això té bastanta experiència, tal com ens explicava abans el nostre company Carles Bancs. Té una trajectòria molt llarga en diversos mitjans digitals, sobretot de diferents tipus, escrivint-hi també en el sector de l'educació, de la igualtat. Què creu que pot aportar ara a la direcció de la revista Valors? Quins són els objectius, si és que ja se'ls ha marcat, que suposo que una mica sí, que ens pot compartir?
2: Bé, jo és això, jo estic molt vinculat, doncs, al món de ara últimament, vaig començar com a periodista més de l'àmbit polític, i últimament, doncs, m'he centrat més en educació i desigualtats, no? I en tot aquest...

0: Aquesta trajectòria sempre hi ha hagut... És un tema que amb el Joan, no? El codirector fins fa no res de la revista, hem parlat molt, no? De dir qui té accés, no? Als mitjans de comunicació, no? Qui està legitimat per parlar, qui no, quines veus s'escolten, quines veus no s'escolten, no? I, bueno, que això ja ho teoritzava Chomsky, diguéssim. I una miqueta, doncs, potser el que seria molt interessant és trobar, doncs, o sigui, que Valors fos també un punt, no?, doncs, de trobada del que és el conjunt de ciutadania, no?, que estem a Catalunya, més enllà de les veus oficials que sempre hi ha, no?, doncs hi ha molta gent que té moltes coses molt interessants a dir i que moltes vegades no se'ls escolta precisament, doncs, per una sèrie de dinàmiques que tenim com a societat, no?, i com a societat catalana i com a societat occidental en general, eh? Això s'està passant a tot arreu. I que moltes vegades, no?, ens fa com... no ens ajuda a comprendre el món tal com és en totes les seves complexitats. Aquest seria un repte que podríem arribar-nos a plantejar.
1: De fet, cada número de la revista Valors és monogràfic, se centra normalment en una pregunta central i a partir d'aquí va desgranant continguts i ja veus que parlen sobre això. Quins temes creu que serien interessants a tocar que potser encara no s'ha aprofundit gaire?
0: Bé, la llista de temes...
1: 150 números...
0: La llista de temes en què ha aprofundit Valors és immensa, és brutal. Tenim un corpus, no?, doncs de coneixement espectacular. Què tenim més endavant, no? Doncs per... Bé, sempre hi ha preguntes, no?, que ens hem d'anar fent. Per exemple, ara aquest estiu estava llegint un llibre de l'Antoni Vives, que és un... Ara el nom no en sortirà, però ell realment que explica la seva experiència a la cort de Mohammed bin Salman, el príncep hereu d'Aràbia Saudita, i ell explica molt, doncs, que estem entrant en un món asiàtic, no? El segle XXI diu que serà el món d'Àsia i que no l'entenem prou, no?, els occidentals. Doncs, bueno, doncs això, tenim gent molt potent a Catalunya, no?, que té molts lligams amb Àsia, doncs això potser, doncs, seria una manera, una pregunta que ens podíem fer, no? Ens podíem fer també una pregunta més local, no?, de què és ser català actualment, no? Ara hem viscut el Mundial de Futbol, no?, i hi ha hagut polèmiques, no?, l'expresident del govern espanyol que va dir Francia està molt bé en que no jueguen franceses, no? Bueno, doncs també què és, no? Què és ser francès, què és ser català, què és ser espanyol, no? Hem tingut la crisi migratòria a Ceuta. Ceuta és espanyola, és marroquina. Doncs, bueno, doncs això, portar-ho en un espai català, doncs fer-nos aquestes preguntes, no? O sigui, qui som nosaltres, qui són ells? Això seria un debat interessant. Bé, van sortint coses molt de que són preguntes del dia a dia, no? No ho sé, un altre tema és l'auge de l'AfD a Alemanya, a l'extrema dreta, això aquí a Catalunya com es trasllada.
1: I més en un curs on tindrem unes municipals.
0: Correcte, és molt curiós, no?, perquè sempre que tradicionalment guanya un partit d'extrema dreta arreu del món, doncs els altres partits d'extrema dreta se'n feliciten. I, per exemple, vam veure, doncs, com l'extrema dreta francesa no felicitava gaire l'extrema dreta alemanya, perquè, clar, vull dir, hi ha tota una història darrere això. Llavors, bé, què passa, no?, tot aquest... Són iguals totes les extremes dretes, és igual l'Aliança Catalana que Vox. Bé, doncs, bueno, doncs, tenim molts reptes a davant.
1: Veig que té una bona llista, una bona pluja d'idees ja, eh? Per tant, a treballar des del primer moment. Abans em citava Chomsky. Quina és la seva relació amb la filosofia?
0: La meva relació amb la filosofia seria... No seria molt profunda, la veritat. Jo he sigut molt un periodista de diari, a la carrera fèiem la conya, i, clar, jo vaig fer la carrera el 2000, llavors començava a sortir internet i dèiem, oh, això d'internet no és un diari, és un minutari. No?
1: I
0: ara estem veient amb les xarxes que estem aquí, no? I precisament el valor de Valors, no?, és de dir, no, fem un pas enrere, no? El dia a dia és és, hi ha qui l'explica, no? I anem a preguntar més aquestes coses de fons. Que això seria, no?, també, doncs, enllaçar amb la filosofia. L'assaig és un dels gèneres, no?, doncs, que sempre m'han interessat molt. Doncs, ara parlàvem això, doncs, el llibre de l'Antoni Vives, jo què sé, sociòlegs francesos, seria molt francòfil en aquest sentit. No, doncs, bueno, vindríem a... per aquesta banda, l'aproximació al món de la filosofia.
1: Aprofitaré per preguntar-li pels valors. Ja m'ha anat parlant, cosa que em sembla molt bé, perquè vol dir que ha fet els deures, però quin paper creu que juguen avui dia en la nostra societat i quins són essencials o haurien de ser essencials i potser s'estan descafeïnant?
0: Hi ha un valor que m'agrada molt i que el tenim molt poc treballat, no? En el fons és la fraternitat republicana, no? Que fins i tot a França mateix la cosa s'ha devaluat, no? Però el que és l'entendre l'altre, l'entendre, no?, doncs de que tu estàs malament perquè estem en un moment, no?, doncs de crisi, que tots estem precaritzats, però que n'hi ha uns altres que també estan precaritzats i potser estan pitjor, no? I entendre que tots plegats en conjunt potser és la manera, doncs, com ens en podem en sortir. Això seria un valor que penso que s'ha de reivindicar molt més del que fem, no? Perquè precisament les xarxes el que ens estan tibant és cap a l'altre punt, no? Doncs dels gimbros, els tecnobros, que això, doncs, ho tinguem en els valors, doncs, sobre la taula molt, molt, molt aviat. Amb tota aquesta individualització que ens està venent, no?, doncs una determinada elit de Silicon Valley, bueno, doncs això s'ha de confrontar amb aquest sentiment, no?, doncs més de comunitat, jo penso.
1: Ha parlat de confiança, de comunitat, de fraternitat. És el missatge que li agradaria donar des d'aquesta direcció recent estrenada als lectors de la revista Valors?
0: Evidentment, evidentment. Sí, sí, una comunitat, doncs, que de lectors fidels, lectors en paper, lectors en digital, oients a la ràdio i també espectadors, doncs, a la televisió, en parts concretes. Bueno, fem una comunitat, no?, i entre tots la intenció serà de fer-la més gran, de fer-la més densa, podríem dir, una miqueta amb la idea aquesta, doncs, de dir creiem que hi ha uns valors que val la pena exprimar, no?, i fer-ne partícips al conjunt de la ciutadania. I per això som aquí.
1: Durant aquests 23 anys ha seguit més o menys de prop la revista Valors. Sé que amb un dels ja excodirectors, Joan Salicru, es coneixen.
0: Correcte, ens uneix una amistat de fa temps. Sí, sí,
1: aquell
0: sí, sí.
1: Any 2000, no?, amb l'inici, sí, d'internet, a la facultat. Ha pogut seguir, per tant, una mica de prop l'evolució que ha tingut la revista?
0: L'he anat seguint. Sobretot, diguéssim, a partir del que seria la introducció, no?, doncs, de la nova maqueta, el color, amb tota aquesta nova etapa. Abans sí que és cert, no?, que ets jove, jo sóc d'Igualada, el Joan, el codirector de Mataró, Mataró quedava molt lluny, i diguéssim, això, jo potser, doncs tenia unes preocupacions, doncs, molt més això, molt més del dia a dia, no?, i amb el temps, no?, hem anat com confluint cap aquí. I sí, llavors el que, abans la pregunta que em feia, no?, de quins valors falta tocar, ostres, els valors que s'han tocat en tots aquests 250 números són molts. Recordo també, un número de si tenim dret a conèixer els nostres orígens, no?, en un moment en què les gestacions subrogades estan molt sobre la taula, les mares soles, no?, com això impacta, doncs, en els nanos, no?, que també són unes noves vides. Hi ha alguns números molt, molt interessants i que convido, doncs, a tothom que no els conegui, doncs, a buscar-los a la xarxa i gaudir-ne.
1: M'ha parlat de color ara fa un moment, d'aquest color que jo crec que és un dels trets distintius de la revista des de fa uns anys. En un moment m'ha fet pensar en un article de dubtosa rigorositat, també li diré, perquè vaig veure a Instagram, però que deia que el món estava perdent color.
0: Correcte.
1: I no sé si era cert o no, o si simplement eren uns exemples ben escollits, però em va fer reflexionar que potser sí, no? Que sembla que estem perdent una mica de color, de llum, en algun sector.
0: Això que li deia, de que jo he estat ara molt vinculat sobretot amb el món comunicatiu d'educació, i els joves actualment van o blancs o negres, o la samarreta del seu club, no? Sí. Que després aquí sí que és on es permeten anar de qualsevol color. I, paradoxalment, no, no els hi fa cap mena de recança posar-se un color rosa o un color lila, no? Que potser podria estar associat amb anteriorment amb coses molt més femenines. Però si és roba que ells s'han de posar, és o blanca o negra. I potser algun gris mono... Vull dir, molt poc, amb molt poca xitxa. Sí, el que dèiem un altre cop de les xarxes, hi ha un cert interès, no?, doncs de que la cosa sigui cada cop molt més uniformitzada i molt més, bueno, això, doncs, molt poc, amb molt poca vida, no?, i valors, precisament el 250, no?, teníem una portada ben viva, tots els altres hi han hagut, no?, grocs, blaus, doncs sí, ens falta color a la vida.
1: Seguirem posant des de la revista Valors, ara amb Bernat Ferrer al capdavant com a nou director d'aquest projecte que ja té 23 anys. Benvingut a la família de Valors.
0: Moltes gràcies.
1: I sempre que vulgui pot passar per l'estudi i també explicar-nos coses.
0: Perfecte.
1: Que vagi molt bé i molts èxits.
0: Merci.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb Bernat Ferrer, el productor i guionista de Valors, ara de Carles Bancs. Carles, quina s'ha subratllat?
2: Doncs el que em volia subratllar és el que ha dit sobre que en un moment on tothom pot opinar i tothom pot ser una font, el que és important és que els periodistes sapiguem distribuir-les, sapiguem gestionar-les i li donem un bon producte al nostre oient i que pugui confiar en nosaltres.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.
1: Aquesta temporada ens continua acompanyant el periodista Ramon Radó per destacar el perfil d'una persona. Aquesta vegada, però, en lloc d'escoltar-lo cada setmana, ens visitarà un cop al mes. Ramon Radó, com estàs? Ben tornat.
4: Moltes gràcies, bon dia.
1: Com ha anat l'estiu?
4: Bé, sempre va bé.
1: Sempre va bé.
4: Fa molta calor, però...
1: Sí, això crec que ho hem notat, qui més qui menys, ho hem notat i ho hem patit.
4: Massa.
1: De qui comencem parlant aquesta temporada?
4: Doncs mira, Laura, he pensat que per començar una secció de ràdio la temporada, qui millor que un dels grans noms de la ràdio del país? Joaquim Maria Puyal i Ortiga. Aquest mes, concretament el 5 de setembre, ha fet 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català després de 40 anys de dictadura. I el gran impulsor va ser Joaquim Maria Puyal.
5: Bastant ràpid, per cert. Nisquens defenent, de cap, ha tret la pilota fora de l'àrea, amb FIFA lluita. També Nisquens, que ve des de darrere, aquest home és sensacional. Facultats Nisquens, se l'emporta la pilota cap en Cruyff, el Cruyff està dintre de l'àrea, això pot ser gol. Compte, gol! Gol, gol, gol, gol, gol! Gol! En Cruyff ha fotut un golaç! Una castanya impressionant d'en Cruyff, amb una elegància, amb una categoria, sense despentinar-se com aquell qui diu. Ha acabat amb el porter, en Carnaval i ha picat, s'ha anat cap un cantó i aleshores en Cruyff, la part exterior del peu, ha connectat un xut, una canonada que ha anat a dins de la porteria, clava la pilota a la xarxa de Carnaval. Una excel·lent jugada de Nisquens, que des de darrere s'han endut per dues vegades la pilota.
4: Això és la retransmissió del Barça a les Palmes, del setembre del 76. El lèxic ja es veu potser no tan actual com el que ens té acostumats, el que ens tenia acostumats fins a uns anys amb Puyal, que va ser un home que va ser pioner perquè es va atrevir a fer una cosa que, encara que sembli senzilla, explicar un partit de futbol a uns aficionats en la llengua d'aquests aficionats, ningú s'havia atrevit a fer fins aleshores. Laura, aquí, més enllà del joc de paraules, he de reconèixer que no era fàcil. L'any 76 Franco havia mort, però el franquisme encara no havia mort del tot, i després de 40 anys de persecució del català no era fàcil apostar per començar a retransmetre els partits del Barça en aquesta llengua. Però a banda de pioner, Puyal també va ser un model, perquè després d'ell n'han vingut molts més, periodistes que han narrat partits de futbol en la mateixa llengua que Puyal, però també amb el mateix estil, amb la mateixa estructura de programa, etc. Potser per això són tants els que s'hi refereixen com el mestre. De fet, en el camp de la comunicació, els partits de futbol a la ràdio deu ser dels pocs àmbits on el català és majoritari.
1: I que ara ens sembla la cosa més normal del món, Ramon, però és això, ens imaginem 5 dècades enrere i hi ha molta gent que mai havia escoltat un partit de futbol narrat en català i ara ens sembla impossible, no?, imaginar-ho.
4: Sí, aquests dies es parlava també, no, del que va costar de la direcció de Ràdio Barcelona convèncer a la cadena SER de Madrid de dir, no, és que els partits es poden retransmetre en català i la gent els entendrà, no? La pregunta que els feien és dir, però la gent ho entendrà si ho feu en català?
1: Aquests dies, déu-n'hi-do, des de principis de mes que s'ha anat recordant aquesta efemèride, Ramon.
4: Sí, és això del periodisme actual, que quan es parla una cosa se'n parla molt. N'hem parlat molt, hem fet tots aquests homenatges que normalment sembla que estiguin reservats per quan algú es mor, i és allò que pocs mots podria jo afegir al que s'ha dit, però podem destacar tres aspectes de l'home que entre 1976 i 2018 va retransmetre més de 3.000 partits en català, primer a Ràdio Barcelona i després a Catalunya Ràdio.
1: Quin seria el primer aspecte?
4: En primer lloc, Puyal i la llengua, no? Si els catalans i les catalanes hem col·locat Puyal al nostre particular panteó, és sobretot perquè ha estat la veu del futbol en català. Però és que a banda de retransmetre els partits en català, per Puyal la llengua és bastant més que això. Ha estat un periodista preocupat per la llengua, que sovint corregia els companys de retransmissió si feien alguna errada, o fins i tot es corregia ell mateix. Simplificant-ho una mica, no només es tractava de fer un català, sinó de fer-ho un català viu, adequat, correcte, modern, comprensible i que connectés amb l'audiència. En aquí va tenir l'ajuda del lingüista Jordi Mir, que el va assessorar a l'hora de trobar aquest lèxic. Però sobretot és important perquè Puyal recupera expressions de la premsa esportiva i de les retransmissions dels anys 30. Ni el Barça, ni la Catalunya, ni el futbol de 1976 s'assemblaven gens al Barça i la Catalunya i el futbol d'abans de la guerra. És allò que un professor meu qualificava de l'etnocidi franquista. Però tot i així, Puyal aconsegueix teixir un fil que uneix les dues èpoques amb paraules com Ursai, Flequit, Bimba, Hens, Destraler, Barraca, Castanya o el mític Escapolir-se de l'Escomesa.
1: Una riquesa lèxica que jo crec que és innegable, però també tot un repte, no, Ramon? Perquè és molt important que tingués cura i que apostés per la llengua des d'un principi, però apropar-la en un moment, com dèiem, que veníem de dècades convulses...
4: I que suposo que era molt senzill acabar anant a buscar els equivalents castellans.
1: Clar.
4: No? Que era potser el que era més fàcil, que la gent estava més acostumat. Però ell aconsegueix trobar un estil nou. De fet, i això és curiós, vull dir, més enllà de la llengua, tu escoltes una retransmissió de futbol en castellà o escoltes una retransmissió de futbol en català, de futbol d'ara, i ja notes que els estils són diferents.
1: Totalment.
4: Sí, encara, sí. No?
1: Tenim Puyal. Ui, Puyal era un altre. No sé si mereixerà secció algun dia de Ramon Redó. Tenim Puyal i llengua. Què més?
4: Puyal i el futbol. No? És a dir, el futbol té aquella cosa màgica que, més enllà que tots volem que guanyi el nostre equip, és capaç de fer embogir persones de qualsevol edat, sexe, ètnia, classe social o nivell acadèmic. En aquest sentit, a mi em fa molta gràcia pensar que Puyal és una persona llicenciada en Filologia Romànica i en Ciències de la Informació, doctor en Lingüística, que ha fet programes d'èxit a la televisió, que és membre de la secció filològica de l'IEC, que ha escrit i reflexionat en articles i en llibres sobre el paper dels mitjans de comunicació. Però quan el Barça marca un gol, passen coses com aquesta.
5: Mira que si l'Urruti el parés, mira que si l'atrapés l'Urruti, minut 43 de la segona, que amb la pilota, Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat! Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! T'estimo, Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! Urruti, Urruti!
4: Bé, embogeix completament. En aquest cas, com ens fa notar en Pere, no és un gol, és un no gol.
1: Sort que algú en aquest programa hi entén de futbol, perquè si hem de dependre de tu i de mi, em sembla que no aniríem gaire lluny.
4: Però això seria en el fons l'anècdota, no? El que és cert és que Puyal sempre ha vist i sempre ha reflectit el futbol com un fet social, com alguna cosa que va més enllà de veure qui aconsegueix ficar la piloteta dintre la porteria, no? Potser per això, quan el Barça vivia moments convulsos, sempre els seus editorials eren una brúixola per saber quin rumb s'havia de seguir, i quan l'actualitat ho requeria, doncs marxava del futbol i era capaç doncs, de parlar del judici al govern de la Generalitat empresonat després de l'1 d'octubre, o recordar Ernest Lluch després que l'assassinés ETA, i fins i tot ja doncs, en casos molt extrems. Jo sempre recordo, fa molts anys, un partit del Barça amb un equip valencià, però no sé quin, que mentre anava retransmetent les passades i parlaven d'expressions i refranys valencians, va acabar dient allò en mig partit: no és casualitat que el poeta més emblemàtic de Catalunya sigui Salvador Espriu i el del País Valencià Vicent Andrés Estellés, que és la frase que mai t'esperaria sentir en una retransmissió d'un partit de futbol.
1: Gens ni mica. De fet, tot això configura, no?, aquest estil tan propi que tu deies abans, i moments com el que escoltàvem fa una estona que han acabat formant part de la memòria col·lectiva.
4: Exacte. Sí, sí, sí. Bé, jo entenc que també això li ha permès connectar amb l'audiència, perquè més enllà que l'estil o l'estructura fos la mateixa que altres retransmissions en català, sí que és veritat que el bagatge cultural, intel·lectual d'en Puyal et permetia anar més enllà i a partir del partit de futbol doncs començar a volar.
1: I Ramon, breument, hem d'acabar parlant de l'últim aspecte que volies destacar relacionat amb Puyal, que és?
4: Sí, podem parlar doncs de Puyal i el periodisme, no? Bé, ara comentàvem que a tots els articles i els llibres sobre comunicació, però sí que és cert que en un temps en què l'actualitat va molt ràpid i el periodisme sempre acaba traient el fetge per la boca, Puyal intentava pausar i reflexionar, no? fent la metàfora d'estralera futbolística, no? Ell era un periodisme més de joc de possessió que no pas de contracop. És un periodisme que ja no es porta i que no sé si és possible fer. Potser per això tots els reportatges i les cròniques que hem sentit aquests dies sobre els 50 anys de futbol en català han tingut un gran absent, que és en Joaquim Maria Puyal, que és una persona que des de fa anys evita la projecció pública, no se'l veu per la tele, no se'l sent a la ràdio, i tot plegat doncs, ha cultivat aquesta mena d'aura de misteri que envolta el personatge, que probablement ha contribuït a mitificar-lo encara més.
1: Totalment. Però està bé, Joaquim Maria Puyal.
4: Sí, que no suposo que se sabria.
1: Ramon Rodó, moltíssimes gràcies
4: per repassar
1: aquest personatge, aquesta persona que és Joaquim Maria Puyal. Fins la propera.
6: Per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, i menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: I ara un clàssic del Valors a l'As de la secció de contes, on donem valor a la tradició oral. Com sempre, de la mà d'Oriol Toro, membre de la companyia Vivint del Cuento. Enguany tornem a recuperar contes que han estat publicats a la revista Valors i aquesta setmana és el torn d'escoltar Un dia qualsevol, de Beatriz Álvarez.
7: Passen les hores i la Rosa no truca. És estrany en ella, però fa temps que tot en ella és estrany. Sembla que ha canviat d'amigues, un grupet que va amb ella a gimnàstica o pilates, com es diu ara. Em sento trista. La trobo a faltar. M'agrada quan estem juntes i no m'agrada alhora. És com si alguna cosa hagués transformat l'amistat en silencis i desconfiança. La Pepi m'ha fet passar. Sempre tan amable i riallera. Anar a casa de la Rosa és una festa. Camino pel passadís ansiosa de parlar i abraçar. Sí, és allà, però no hi és en realitat. Vull plorar i m'aguanto. L'olor de maquillatge barat i laca d'ungles m'abadeix per un moment del dolor. Saluden efusivament i intenten apropar-me al guirigall infame on la Rosa no para de riure. Mirades buides, envoltades de colors de moda, secrets a cau d'orella. No sé qui redimonis són aquestes celebrities. Diuen que marquen tendència. Està cool, en diuen. La pobra Pepi no entén res, només plora. M'ho ha explicat la mare venint del mercat. La seva filla no menja i mira sempre el mòbil. Sóc un adolescent, com la Rosa, la Marina i el Pol. Em sento rebel, curiosa, entusiasta, visceral, de vegades fins i tot bipolar, però sóc feliç de ser com sóc. I la Rosa no és rara, només se sent perduda. Desitjo estimar, lluitar, plorar, fracassar, viatjar, sentir. I ella també ho vol. Potser avui serà el dia. Avui m'he llevat com si volés. D'aquells dies que saps que són especials, sempre he pensat que si sents i creus molt, molt fort que alguna cosa ha de passar, la màgia apareix i tot es transforma. Potser avui serà el dia que la Rosa aparegui per l'escola. Sovint miro el seu pupitre, les seves coses col·locades, com sempre, al quadern ple de dibuixos, i la trobo a faltar. Sento un buit i crec que un dia tot tornarà a ser com abans. Passen les hores i el crepuscle es divisa per la finestra. Durant el descans, m'he aixecat a agafar el quadern de dibuixos. Quin talent! És un artista! Uns ulls resplendents, un coet amb espurnes infinites, un bosc encantat, una poma arrodonida i perfecta, cels i horitzons de colors suaus i vellutats. Tanco la llibreta amb llàgrimes. Els somnis d'artista es van esvair. però tornaran perquè realment ella no va desitjar mai abandonar-los. Han estat només uns dies estranys, un viatge equivocat. I quan ja tot va ser un record, la mare i la Pepi parlen, ploren i s'abracen aixugant-se les galtes rosades. Vida que torna i brolla. La Rosa baixa les escales amb salts descomunals, com sempre. Sota el braç, les carpetes de dibuixos i la mirada plena de vida ens envolten de joia. Vull plorar, vull cridar, vull no tenir por. Em sento feliç de ser com sóc.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.

0: ha silencis familiars que passen de generació en generació, silencis que amaguen dolor, culpa, preguntes que ningú s'ha atrevit a fer, però què passa quan una persona decideix trencar aquest silenci i mirar de cara allò que durant anys ha estat impossible d'explicar? El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'obra de teatre No miris, produïda per Cultura i Conflicte, que podeu veure fins al 18 d'octubre a la Biblioteca de Catalunya, a Barcelona. Està protagonitzada per Marta Marco i Pep Cruz, entre d'altres, i ens parla de la història real dels silencis viscuts a la família de Verónica Stahestange, que és filla de represaliats per la dictadura xilena i neboda d'un repressor. De seguida en coneixem més sobre aquesta història, perquè per parlar-ne ens acompanya la guionista de l'obra, Teresa Turiera Puigbó. Benvinguda, com està?
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vostè per acceptar la invitació. Som esclaus del passat dels nostres avantpassats?
1: Evidentment, som esclaus dels avantpassats de la família i del que tot el que es constitueix com un relat col·lectiu també, o com una manca de relat col·lectiu. De fet, s'ha demostrat científicament que les persones que han sofert un trauma molt gran, pot ser una guerra, pot ser un genocidi, pot ser de molts tipus, aquest trauma i la manera com van respondre a aquest trauma es transmet genèticament fins a 2 i 3 generacions, de manera que encara que no se'n parli a la família, sí que les noves generacions poden sentir aquest trauma com a propi.
0: Com li arriba a vostè la història de Verónica i Camila Stahestange, les protagonistes de l'obra?
1: Doncs mira, estàvem buscant temes per un tercer projecte de Cultura i Conflicte i Teatre de l'Aurora, i vam parlar durant gairebé 3 anys. Hem estat entrevistant persones de diferents països que o bé han rebut una repressió molt dura, com pot ser la tortura, o bé han descobert en algun moment de la seva vida que en el si de la seva família hi havia un repressor. I aquest va ser el cas de la Verónica Stahestange, que és un cas molt polièdric, perquè a la seva família ella és filla de... Els seus pares van ser represaliats per la dictadura de Pinochet, es van haver d'exiliar a Mèxic, però ella va créixer enmig d'un silenci familiar d'algú de qui ningú en volia parlar mai, i aquest silenci era que un dels seus tiets, el germà del seu pare, inicialment membre del Partit Comunista, es va acabar passant a l'altre bàndol i va acabar sent com un dels grans repressors de la història de la dictadura xilena. Aleshores, és aquesta història tan complexa que ella ha anat desgranant, ha anat estudiant i que n'ha fet la seva vida, perquè ella es dedica precisament a estudiar i ensenyar la semiòtica de la memòria.
0: És realment una història molt interessant. Ara comentava que Verónica Stahestange va créixer enmig d'un silenci familiar. Com és que ens costa tant parlar del nostre passat familiar a dins de la família mateix?
1: Mira, si pensem, per exemple, en el cas de casa nostra, la Guerra Civil i el franquisme van imposar silenci als nostres avis durant molts anys, més enllà del trauma que haguessin patit o no, i a vegades fa falta que passi temps, que sigui ja no la segona generació, perquè de vegades la segona generació detecta que hi ha racons dels seus pares que és millor no burxar, perquè són coses doloroses. En canvi, la tercera ja hi ha prou distància per poder prendre coneixement d'aquests fets, siguin els que siguin, i el sol fet de verbalitzar-ho ja és terapèutic per a moltes famílies i pel col·lectiu de la societat en general. Per això és tan necessari que en parlem, siguin del bàndol que siguin qualsevol circumstància, que es parli de què va passar en el passat i que no oblidem perquè no es torni a repetir en el futur, evidentment.
0: Mm-hmm. No sé fins a on podem explicar, però la protagonista de l'obra arriba a comprendre els dos bàndols de la seva família, tant el represaliat com aquest oncle que era torturador, considerat el gran traïdor de la història de Xile, de fet.
1: Mira, comprendre no vol dir necessàriament justificar, sinó intentar entendre els motius pels quals una persona, entre cometes, normal, una persona que va ser un molt bon pare pels seus fills, i aquí la seva filla, que també és una de les protagonistes de l'obra, estimava, en un moment donat i per unes circumstàncies concretes, va poder convertir-se en un repressor i en un torturador i acabar participant en l'assassinat de tres persones que havien sigut companys seus al Partit Comunista. La Verònica el que intenta és comprendre les circumstàncies que ens poden empènyer qualsevol cap al mal, i el que ens diu és que qui fa el mal no és un monstre, és un humà. Precisament els humans tenim molts defectes, i és això el que ens fa humans, i és això el que ens hauria de fer pensar, com la falta d'atenció cap als altres. Mira, l'Anna Arendt, que va tractar molt tot aquest tema de la banalitat del mal, deia que és aquesta falta d'atenció cap als altres, de fixar-nos en què està passant al nostre voltant, el que ens pot empènyer cap al mal, més que no pas mals instints que puguem tenir de naixement. I crec que és una frase que fa reflexionar.
0: Totalment. De fet, fins al 18 d'octubre dèiem que es pot veure l'obra No miris a la Biblioteca de Catalunya, però de fet ja l'havíeu estrenat al Festival Grec el mes de juliol. Com va ser en aquell moment la rebuda del públic?
1: Efectivament, doncs mira, es van exaurir entrades, i a mi el que m'agrada molt explicar, jo que vinc del món del periodisme, és veure com en el teatre tothom ho veu al mateix moment, tothom veu el mateix que està passant a dalt de l'escenari, però cadascú ho rep des de la seva pròpia situació emocional, familiar, de coneixement de la història, etc. I, per tant, són vivències molt personals. El que ens agrada és que la conversa segueixi un cop han sortit del teatre. I això és el que sempre perseguim des de Cultura i Conflicte.
0: I una mica amb aquest esperit, des de Cultura i Conflicte, també vau tirar endavant una sèrie de podcast que es diu La mala memòria, àlbum sonor contra l'oblit, i justament hi ha un capítol que està dedicat a la història de la Verònica Estay.
1: Efectivament, ens agrada molt compartir amb el públic el procés de recerca i de documentació que fem previ a la producció d'un espectacle. En aquest cas són 6 històries diferents. Hi ha un parell d'històries que són del nostre país, de coses que van passar a Via Laietana, a la Model, també de fills de repressors de l'època franquista, que ara han d'alguna manera sortit de l'armari denunciant i rebutjant el que van fer els seus pares. Hi ha exemples d'altres països de banalització del mal i de com de fina és aquesta línia entre el bé i el mal que des de fora sembla que la tinguem tan clara, no?
0: Mm-hmm. De la mateixa manera que a vegades hi ha històries que sembla que ens quedin molt lluny, però com vostè abans deia, aquí a casa també en tenim, no? D'històries de silencis. Com ha estat per tot l'equip treballar, preparar aquesta obra, No miris? Els ha remogut molt?
1: Mira, més que remoure, ens ha portat a moltes qüestions difícils, complexes, que érem incapaços de respondre i que intentem traslladar també al públic. En qualsevol tema, quan et poses a investigar, el primer dia em faries un llibre, al cap d'una setmana amb prou feines em podries fer un article, i al cap d'un mes no sabries ni per on començar, perquè vas trobant matisos i condicions i elements que són molt difícils de jutjar entre el blanc i el negre, com està acostumada la nostra societat, que més aviat la vida està feta de grisos, no? Aleshores, sobretot ens ha provocat debat, i de fet una de les escenes de l'obra parlem d'aquest debat intern que hem tingut, aquests desacords entre nosaltres, i que evidentment el més important és poder parlar-ne, no? I poder escoltar l'altre i escoltar els seus arguments, i en tot cas, si no hi estàs d'acord, poder-ho rebatre, però sempre des de l'argument i no des de l'odi o des de la violència.
0: Fins al 18 d'octubre a la Biblioteca de Catalunya, No miris, aquesta obra de la qual hem pogut parlar amb la seva guionista, Teresa Turiera Puigbó, qui també és fundadora de Cultura i Conflicte. Teresa, un plaer, moltíssimes gràcies i molta merda.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins aquí aquest Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions e-books i Spotify, i al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porto. El sindicat de llogateres convoca una concentració dilluns a les 6 de la tarda aprofitant la visita a Barcelona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per a l'entrega dels Premis Vanguardia 2026. La manifestació encaixa dins del context de concentracions arreu del país al voltant del nou decret d'habitatge. Enric Aragonès, portaveu del sindicat, exigeix la inclusió dels contractes indefinits en el decret.
2: Per això cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
1: En paral·lel, també s'ha convocat avui al vespre una concentració davant de la casa d'una veïna en risc de ser desnonada per tal de preparar la protesta d'aquest dilluns. I també els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola i han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant la que va tindre lloc fa 15 anys amb el 15M. I per la seva banda, Pedro Sánchez ha denunciat des de Getafe que s'està treballant a contrarellotge per aprovar dimarts aquest decret d'habitatge al Consell de Ministres. El PSOE està negociant amb Junts perquè el seu vot és imprescindible perquè tiri endavant el Congrés. La negociació sembla positiva, ja que el secretari de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que la seva formació donarà suport al govern espanyol per impulsar mesures, per parir els peus als fons voltor i aplicar incentius fiscals per afavorir el lloguer, tot i que ha advertit que no votarà a favor d'un paquet que barregi coses i que incorpori mesures que consideri perjudicials pels petits propietaris. I canviant de tema, un total de 24 alumnes aspirants a maquinistes han començat aquesta setmana a formar-se en el centre del grup Renfe de l'Hospitalet de Llobregat. Es tracta d'una vintena de la primera promoció del curs aspirants a maquinista d'aquesta operadora i compta amb un total de 171 estudiants. Tots ells estan repartits pels 11 campus de formació que l'empresa pública té en l'estat. I pel que fa a la cultura, a la Diada Castellera de Colles Convidades de la Mercè ha portat castells de gamma extra a la plaça de Sant Jaume. Els Minyons de Terrassa han descarregat el 5 de 9 en folre i la Torre de 9 en folre i manilles i han carregat el Pilar de 8 en folre i manilles. El Castell de Barcelona ha signat la seva millor actuació de la temporada, mentre que les Joves de Valls ha completat la Diada amb un 3 de 9 en folre, el 4 de 9 en folre i el 2 de 8 en folre i un Pilar de 8 en folre i manilles. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Sant Cugat.
3: Cocodril Club.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Passa, passa. Molt benvingut al club. I ja estàs viatjant per aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock per la màquina del temps en companyia de la millor música dels anys viscuts. Algú va dir... Recordar serveix per mantenir-se viu. N'estem convençuts i per això des del llunyà octubre del 93 això ho fem junts.
2: Soc el Joaquim de Barcelona. Voldria demanar a veure si podríeu posar-me una cançó una mica antiga de Polanca que es deia Veles Encarnades. Gràcies i continua així, nanos, que porteu bons records a la memòria.

I amb aquesta primera cançó, amb aquesta primera proposta, hem anat bastant lluny, perquè això es va publicar al 1959. Va ser un dels primers èxits del gran Polanka, Red Sails, que aquí es va dir Veles Encarnades.

0: my loved one home safely to me.
1: Paul Anka, canadenc, concretament d'Ottawa, nascut el 1941. Va fer moltes coses importants. Per exemple, escriure la lletra de l'èxit més important de Frankie Sinatra, My Way, a mi manera. I quan poso cançons a la meva manera, és a dir, quan les considero especials... En algunes ocasions he seleccionat aquesta. Day, my mind is all around you. De 1972 i del grup Badfinger. Day after day. Day after day. Dia rere dia. Avui sona per al nostre espai de les versions. Una versió que m'acabo d'assabentar i que té molts anys. Tants com la versió original, és a dir, és de 1972.

Aquest Day After Day va sonar al nostre país, però no va ser supervendes. Però per situar l'acció us diré que Badfinger, que va tenir una vida complicada com a banda, no?, perquè es discutien i les coses no els anaven gaire bé, però van ser els autors d'un gran clàssic, el We Fed You. Well,

una intensitat emocional a la cançó que l'ha convertit en un dels lents preferits per ballar de dos en dos en les nostres sessions de DJ, però també en una de les cançons més demanades a la història d'aquest programa.

0: Coco.
1: Per cert, Coco, quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona que desitges? Digue-m'ho, envia'm un correu electrònic que amb molt de gust la compartirem tots plegats. Potser aquesta? Avui faig jo.

l'envia amb el teu email aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Jugant amb les versions, allò que us deia. Resulta que dels galesos Badfinger van fer una versió, un grup gairebé desconegut, espanyol, que es deia Piloto. Bueno, van ser tan poc importants que els pobres només van gravar un disc single petit. I aquesta era la cara A.

Doncs la versió al castellà no estava gens malament, oi? Sí, només van publicar un disc. A l'altra cara hi havia una curiosa versió del tema central del musical El violinista en el tejado.

0: si yo fuera rico.
1: Aquesta no m'agrada tant, eh? Es deien Piloto. I van tenir tant d'èxit amb aquest únic seu disc que es va publicar a Portugal. Això és el més remarcable de la seva breu carrera. Per cert, que el disc el va publicar la companyia de discos barcelonina Belter, que es deia així perquè les dones dels seus dos socis, una es deia Isabel i l'altra Teresa.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Quin bon rotllo que em dona aquest piano. Si has fet tard, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Al metro, al bus, quan passeges, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Entre d'altres llocs, trobaràs aquests podcasts a les plataformes iVox.com, també a YouTube i Spotify. La pròxima la decideix la Conxita Llopart, que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Molt bé, el piano, molt bé, el piano. Ens diu: hola, guapos, gràcies. Tinc un record inoblidable d'una de les temporades més felices de la meva vida. Els Beach Boys amb el tema The Warmth of the Sound. Vistes de la posta de sol inigualable des de la caseta on vivia aleshores. Albert, fantàstic programa. Aquest sí que ens fa falta. Bueno, de moment encara el teniu, eh? Gràcies, Conxita, aquí està la teva cançó.

No és de les més conegudes dels vells amics Beach Boys, però es va incloure a la banda sonora original de la mítica pel·lícula Good Morning Vietnam, protagonitzada per Robin Williams. La cançó que li recorda, clar, aquelles postes de sol, perquè la cançó vol dir la calidesa del sol, i és de 1964. Gràcies per el teu correu, per la teva proposta. Ha sonat per primera vegada aquesta cançó, Conchita Llopart.

Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona que ara mateix estàs pensant o estàs desitjant? Envia'm un correu i m'ho dius aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hi ha dos oients que coincideixen amb la mateixa cançó, una de molt popular, i a més és bastant llarga, més llarga que la majoria, que això, quan finalment la persona que tu demanaves per ballar deia que sí, que estava d'acord, doncs estava bé que la cançó fos llarga i que el discjòquei o l'orquestra, si és que estaven tocant en directe, no canviessin després a ràpids. I... ja m'entens. Per una banda, en Fèlix Beriaín ens diu: benvolgut, Albert, m'agradaria compartir amb tots la meva cançó lenta de millor record. No la primera a ballar, però sí la que ens va permetre, com diria Sergio Dalma, bailar pegados es bailar, corazón con corazón, Nights in White Satin de Moody Blues. No crec que sigui molt original, però així va ser la història. Gràcies per ser-hi dia rere dia. Ah, mira, així es deia la cançó que escoltàvem fa uns instants, Day After Day. Fent la nostra vida més agradable. Una abraçada a tots i a totes. Fèlix Beriaín, doncs és molt maco això que em dius i ens ajuda a tirar endavant, malgrat els molts anys transcorreguts de micro i concretament d'aquest programa, oi? I en Quim Saura ens diu: hola, Albert, l'enhorabona pel teu programa que ens ajuda a ser una mica més feliços. Per la secció dels lents per ballar, proposo Nights in White Satin dels Moody Blues. Recordo haver-la ballat amb una companya de la Uni una nit de Sant Joan. Ah, amb la màgia de Sant Joan, això deuria funcionar, no, Quim? Diu: aquest toc oriental hipnòtic de la melodia i la sensació d'abraçar un cos jove en una nit màgica com la de Sant Joan no se m'esborraran mai.

aquesta part final resultaria una miqueta més difícil de ballar de dos en dos, eh? El gran èxit per sempre dels Moby Blues, un nom que vol dir un estat melancòlic amb daltabaixos emocionals associats amb tonalitats blaves. Ells, de Birmingham, ho van publicar el 1967, més o menys el mateix any que va adaptar-la al castellà l'amic Llorenç Santamaria. No, just...

0: Llorenç Santamaría, aleshores, era el cantant del grup Z66. Que no es van formar a la Zeta de Zaragoza, sinó a Mallorca. Això sí, l'any 66. Que así vayamos también. L'amic Llorenç ha gravat un nou CD amb noves versions, noves cançons i algunes de les clàssiques, mentre, paral·lelament, s'està acomiadant des de fa bastants mesos, està fent una gira de comiat que està resultant un gran èxit a tot arreu. Que te quiero. Si no has tingut l'oportunitat de veure'l en directe, tens ara una bona ocasió el pròxim dilluns 23 de novembre al Teatre Coliseum de Barcelona, on el Llorenç pensa celebrar amb tots vosaltres els seus 80 anys. Algú va dir... Quan tot sembli anar contra teu, recorda que l'avió s'enlaira contra el vent, no a favor d'ell.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.

de bo t'hi trobis molt a gust aquí al Club dels Cocos. Gràcies als veterans, als fidels des de fa molt de temps, i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant i així m'ho comenteu a través dels vostres correus aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com la Montse Escala, que diu: gràcies pels teus programes, sempre són espectaculars. Ah, me n'alegro. I des de Sabadell, en Xavier escriu, ens diu: hola Albert, jo que sóc un aficionat a totes aquelles versions de cançons en directe i especialment participatives del públic, voldria compartir la cançó You Make Me Feel Like, cantada per Carole King, del seu àlbum en directe From Welcome to My Living Room. Una abraçada des de Sabadell, Xavier escriu. Doncs aquí la tenim.

You make me feel like... A Natural Woman. Em fas sentir com una dona natural. Carol King en directe en la seva gira mundial del 2005, que es va dir From Welcome to My Living Room, és a dir, benvinguts a la meva sala d'estar. El disc es va gravar entre els concerts de Chicago, Los Angeles i Massachusetts. Va ser una gira molt aclamada. Carol King, nascuda a Nova York el 1942, ha venut més de 75 milions de discos i segueix activa en la defensa ambiental, causes socials i també alguna actuació puntual. M'agradaria, Xavier, aprofitant la teva proposta, recuperar i compartir amb vosaltres la primera cançó que em va donar a descobrir Carol King el 1972, perquè jo tenia una amiga, la Mercè, i jo també era amic de la germana de la Mercè i escoltàvem junts música a casa seva. I la Mercè tenia un noviete als Estats Units i quan venia a Barcelona a veure la família ens portava discos que aquí encara no havien sortit. I ella em va dir, escolta't això que és molt maco. A partir d'aquí, Carol es va convertir en la meva, en el meu segon amor musical. El primer ja sabeu que va ser Carly Simon. Això es diu Been to Canaan. Aquí es va dir Estando en Canaan.

0: des de la primera vegada em va semblar una preciositat. Been to Canaan, a la Bíblia, la terra promesa, que segons sembla està entre el mar Mediterrani i el riu Jordà. Carol King, que ha fet tantes cançons per ella i per altres intèrprets d'èxit.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

0: glue. Stick because I'm stuck on you.
1: Coco, recordes el primer disc que et vas comprar? O digue'm el primer que recordis. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com, perquè sens dubte en aquell temps era un fet important i difícil d'oblidar. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Tomàs, que em diu: el meu primer disc va ser un recopilatori d'Elvis Presley de la companyia Cattell, que es deia Sus 40 Mayores Éxitos. Era increïble. Me'l vaig comprar sobre l'any 1979. Doncs nosaltres també el tenim i per això escoltarem alguns d'aquests 40 grans èxits d'Elvis Presley mentre t'expliquem una anècdota d'ell. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Ja saps que aquí ens agraden les anècdotes. Elvis Presley no portava diners per deixar propina al conductor, així que va decidir regalar-li la limusina. La història va ser explicada pel presentador Larry King, que va assegurar haver-la escoltat del propi xofer. Ara t'explico la història. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. Segons sembla, Elvis era a Miami Beach per presentar-se al centre de convencions. I després d'aterrar a l'aeroport de Miami, un helicòpter el va traslladar fins a un heliport proper. Allí li esperava una limusina que havia de recórrer tot just uns quants carrers per portar-lo al lloc del concert. El conductor va complir la feina. Yeah.

El conductor va esperar durant la presentació d'aquesta convenció i quan va acabar l'espectacle va portar novament a Elvis fins a l'helicòpter. El recorregut complet havia estat molt curt, però abans de baixar, Presley es va girar cap a ell i li va fer una pregunta inesperada. Aquesta limusina que vostè condueix és seva o pertany a l'empresa? L'home va respondre que treballava per una companyia i que el vehicle no era seu. Elvis no duia diners en efectiu. De fet, els qui el van conèixer recordaven que poques vegades carregava de diners i que quan volia agrair alguna cosa a algú podia acabar regalant-li una joia, un automòbil o qualsevol objecte valuós que tingués a prop.

Aleshores, Elvis va prendre una decisió tan extravagant com generosa. Va comprar la limusina a l'empresa i li va regalar el xofer. Diu, ara és seva, la limusina, li va dir. Segons el relat repetit per Larry King, Elvis també li va suggerir que deixés de treballar per als altres i comencés el seu negoci. Per al xofer, aquella havia començat com una jornada més. Recollir una celebritat, conduir uns quants carrers i esperar pacientment el seu retorn. Però hores després era propietari del mateix automòbil que havia conduït per encàrrec. Elvis Presley va ser una figura plena de contradiccions. Va viure envoltat de luxe, d'excessos i d'una fama difícil d'imaginar, però també va ser conegut entre els seus familiars per fer regals impulsius sense convertir cada gest en publicitat. Aquell conductor no va rebre cap fotografia, ni un autògraf, ni una propina generosa. Va rebre la possibilitat de canviar la seva vida perquè durant uns minuts va portar el seu automòbil al rei del rock and roll. It's one for the money.

0: Elvis Presley, el primer disc que es va comprar l'amic Joan Tomàs l'any 1979. Un recopilatori i sus 40 mayores éxitos.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

I la Maria Dolors Godayol ens ha escrit un correu, però no ens demana cap cançó. Ens diu: les meves adolescència i joventut van ser dures i tristes, però gens ni mica la meva maduresa. Ara sóc feliç. Gràcies, ràdio. Gràcies per ser-hi, Cocos. Maria Dolors Godayol. Doncs gràcies pel teu correu. Rebem un altre aquí a cocodrilclub@gmail.com de l'amic Ferran Pasqual des de Ossejà, que, per cert, vam tenir l'ocasió de conèixer-lo personalment en una sessió de ball que vam fer fa algun temps. Diu: bon dia, Albert, soc lo Ferran d'Ossejà. En primer lloc, deixa'm agrair-te la salutació que em vas correspondre l'altre diumenge a la tarda a la Sala Barrocos de Barcelona. Vas punxar molt bona música, em vas fer sentir molts bons records. Com a proposta musical, et pregaria que al teu programa de ràdio posessis la cançó dels Lynyrd Skynyrd, Free Bird, és a dir, un ocell lliure. I ens diu: el topònim d'Ossejà es creu que té a veure amb el nom d'ocell, oiseau en francès, o en anglès bird. D'aquesta manera, quan estic al bosc d'Ossejà, em sento com un free bird. Si algun dia tens l'ocasió, et recomano l'experiència de fer una petita promenade pel bosc d'Ossejà, escoltant aquesta cançó. Salutacions a tu i a la teva parella. Moltes gràcies. Fins aviat, Ferran Pasqual. Aquí està la cançó. Que vincules a la teva població i que va ser el primer èxit dels Lynyrd Skynyrd. Corria el novembre de 1974.

0: Un ocell lliure, un èxit menor dels Lynyrd Skynyrd, però una molt bona cançó. Gràcies per refrescar-nos la memòria, Ferran Pascual, d'Ussejà. Però em permetràs que posi el gran èxit dels Lynyrd Skynyrd, perquè a més tinc un record personal, i és que corria 1974 i va començar a emetre la primera FM estèreo d'Espanya, que va ser Ràdio Joventut de Barcelona. Vam córrer a buscar un receptor que no teníem, evidentment, de FM estèreo, perquè fins aleshores no ens havia fet falta, i al provar-lo, al sintonitzar-lo, la primera cançó que va sonar va ser aquest fantàstic Sweet Home Alabama dels Lynyrd Skynyrd. 1, 2, 3... No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El tipus general de l'IBI pujarà un 2,9% a Sant Cugat el 2027, mentre que les quotes anuals de la taxa de residus es reduiran un 47,7%. El ple municipal ha aprovat provisionalment aquest divendres la modificació de les dues ordenances fiscals, amb els vots favorables del govern i el vot en contra de tots els grups de l'oposició. En el cas de l'IBI, el tipus general dels immobles urbans passarà del 0,555% al 0,571%. L'Ajuntament calcula que l'actualització dels tipus generarà 1,38 milions d'euros més que si es mantinguessin els actuals i situa la previsió final de recaptació en 51,4 milions, incorporant també el creixement del padró. Més notícies del ple. Sant Cugat recuperarà el servei regular de grua amb un servei municipal propi. El ple d'aquest setembre ha aprovat una modificació pressupostària que inclou més de 130.000 euros per comprar dues grues per a la retirada de vehicles de la via pública. La proposta també preveu modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament per incorporar un gruista municipal. Hi ha acord gairebé unànime al ple municipal per reclamar la reobertura del Parc Natural de Collserola, tancat des del novembre passat pel brot de pesta porcina africana. Només el PSC ha votat en contra de la moció de la CUP i En Comú Podem, amb esmenes del govern, Junts i Esquerra, que reclama una reobertura progressiva d'aquesta zona. El PP i Vox també han fet suport a la proposta. I més política, però en aquest cas no parlem del ple de Sant Cugat, sinó de partits polítics que poden irrompre el panorama santcugatenc. Parlem d'Aliança Catalana, que ha aprovat el seu comitè executiu local de Sant Cugat. Ho ha fet en un acte celebrat aquest divendres a la tarda al Sant Cugat Trade Center, amb els vots dels militants santcugatencs que tenien un mínim de 6 mesos d'antiguitat. De moment, però, no han triat qui serà l'alcaldable. Sí que han triat el president del nou comitè executiu local, que és Ferran Pujol. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena.
1: Gràcies per estar en connexió. Algú va dir... Un dels plaers més grans de la vida és fer allò que altres persones van dir que mai podríem fer. I jo afegiria que mai saps el que ets capaç de fer fins que ho fas. T'ho puc ben assegurar. Participa, Coco, que això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, Albert. Mira, m'agradaria escoltar el Rock Collection del Laurent Bolzú, perquè fa temps que no l'escolto.
1: I potser no l'has sentit mai en aquesta versió enregistrada en directe, que té una introducció en castellà.

0: Sí, en aquesta versió enregistrada en directe hi ha cançons que no estaven en el Rock Collection original, que en qualsevol cas va fer història. Es va publicar el 1977 i va ser el primer maxi single de la història, és a dir, aquells discos tan grans com els long plays, però que en lloc de girar a 33 giraven a 45 revolucions per minut, pensats sobretot per emissores de ràdio i per discoteques, perquè al tenir més espai per posar només una cançó o dos, doncs sonaven molt millor, no? Però a més va fer història perquè va ser el primer mix, medley, popurri, digue-li com vulguis, en el que, creant una melodia nova, que va sortint com a enllaç, es anaven barrejant clàssics dels anys 60 i 70. El seu intèrpret, Laurent Voulzy, nascut a París, ara té 77 anys.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: I el piano, on està el piano? Aquí està el piano màgic. Ja saps que aquest programa el pots escoltar a qualsevol de les 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears per la FM. Algunes d'elles per la TDT i alguna ja en DAB+, la nova modalitat per enviar ràdio. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, a les plataformes iVox.com, també a YouTube i a Spotify. Bueno, hi ha Apple, hi ha Amazon Music, hi ha moltes webs de les emissores que emeten el programa. Ja saps que al mar o a la muntanya, el coco t'acompanya. Rebem un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com d'en Sergio Romano de Antonio, que ens diu: Hola Albert, por fin me pongo en contacto contigo después de muchísimos años de querer hacerlo. Antes de nada quiero felicitarte por tu programa y yo diría más bien por toda tu carrera profesional. Personalmente quiero agradecerte todos los buenos ratos que me haces pasar cuando te escucho. Te diré que por mi horario laboral te escucho cada día cuando a las 4:30 de la mañana me dirijo de Tarrasa, tu amada Tarrasa, a Barcelona, hacia mi puesto laboral, concretamente al obrador de una cafetería-panadería que regento por la zona de la Sagrada Familia. He de decirte que en verano, cuando empiezas con todos tus bolos, mi mujer y yo solemos ir a varios de ellos. Incluso tuve el atrevimiento de enviar una petición al ayuntamiento de Tarrasa para que te trajeran aquí en nuestras fiestas. Y la parte negativa es que nunca me contestaron. Es increíble con lo bien que hablas siempre de Tarrasa y que nunca se hayan puesto en contacto contigo. En fin, ellos se lo pierden y nosotros también, claro. También decirte que a mi mujer y a mí nos queda 1 año y medio para jubilarnos y así poder acudir los domingos a tus sesiones de la Sala Barrocos, que hoy por nuestro trabajo no nos permite ir. En fin, voy a aprovechar este momento.

Came. De 1980. Però l'amic Sergio Romano de Antonio, que és de Terrassa i de Barcelona, perquè cada dia se'n va a treballar a Barcelona escoltant-nos des de Terrassa, diu que a l'Emili, els seus companys, en una festa de comiat, els hi van dedicar a ell i a la seva nòvia la cançó d'Oficial y Caballero interpretada per Joe Cocker, diu ell, bueno, i també per Jennifer Warnes. Irene Cara va morir molt jove. Havia nascut el 1959 al Bronx i moria a Florida el 2022. Y Sergio també ens diu en el seu correu: quería comentarte que recientemente he publicado una novela que lleva por título El reloj de arena, una historia en tono romántico y que también habla de valores de la vida que para mí se están perdiendo, como la lealtad, la amistad, el respeto y el amor, que por cierto esta semana ya ha salido a la venta. Te cuento esto pues simplemente porque en un capítulo de esta novela hago mención a tu programa, Cocodril Club, y a tu persona en una escena entrañable de la historia, y es por eso que me gustaría poder enviarte un ejemplar de la misma para que tú y tu pareja pudierais leerla si os apetece. Doncs sí, Sergio, ja he rebut el llibre, moltes gràcies per la teva cortesia, i anem ara amb aquesta cançó que va ser una cançó d'Oscar el 1982 de la pel·lícula Oficial y Caballero, protagonitzada per Richard Gere i Debra Winger. La cançó Up Where We Belong, que podríem traduir com Allà dalt on pertanyem, la va interpretar Joe Cocker, va representar el seu retorn després d'un temps dolent, fosc, per problemes d'alcohol i de drogues que el va tenir apartat de la música. Joe Cocker, que havia nascut al Regne Unit el 1944, moria el 2014 a Colorado, als Estats Units. I Jennifer Warnes, doncs, en fi, el més important que ha fet ha sigut precisament cantar aquesta cançó amb Joe Cocker, perquè va ser una cançó d'Oscar, tot i que ella ha fet moltes coses. Nascuda a Seattle el 1947.

0: Up Where We Belong, allà dalt on pertanyem. Joe Cocker, Jennifer Burns, cançó d'Oscar, cançó d'Oficial i Caballero.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: I encantat de la vida d'encara avui dia poder compartir amb tu tants bons records en forma de música. Molts oients recorden una història guapa que ens va explicar un oient que ens escolta i escriu des de Zúric, a Suïssa. Doncs ha tornat a escriure i diu: hola Albert, de nou amb tu i amb tots els cocodrulos. Aquesta vegada no és per explicar-te la meva història com ho vaig fer en l'anterior ocasió. Avui és per participar a la secció de la cinta magnetofònica. Vull recordar la meva mare, que fa poc temps va fer 25 anys que va marxar a l'altra dimensió. Quan anàvem de viatge, sempre em deia: nen, posa'm el Tom Jones. I li posava Delilah les vegades que ella volia. Hauries d'haver vist l'alegria que tenia.

Delilah, que en algunes sessions meves de ball he posat al principi i moltes parelles l'han ballat com un balset anglès. Potser millor que no traduïssim la lletra, ho hem fet alguna vegada aquí al programa, perquè és realment terrorífica. I a més, segons sembla, està basada en fets reals. Bueno, només us diré que la tal Delilah es veu que era una mica pandó. I continua el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com des de Zúric, l'amic Joan Vicente Bermejo, dient-nos: recordo en diverses ocasions els programes musicals de televisió dels anys 60 i 70, quan sortia Tom Jones o Engelbert Humperdinck. A la meva mare se li posava un brillo als ulls, una cosa meravellosa, i murmurava per si sola: quin home! Per aquest motiu, si encara no la tens registrada, si us plau, fes-ho per ella, t'ho agrairé infinitament. Doncs amb molt de gust, aquí va ser, aquí va el primer gran èxit d'Engelbert Humperdinck, Please Release Me.

0: Engelbert Humperdinck, nascut a l'Índia, ara té 90 anys. For I don't love you anymore. I ens diu des de Zúrich Joan Vicente Bermejo: no fa gaire vaig escoltar quan entrevistaves a la teva mare amb motiu del seu aniversari. Crec que eren 92 o 93. I em vaig dir a mi mateix que afortunat ets, Albert, de tenir-la encara, perquè la meva va marxar amb 78, un més dels que jo tinc ara. Doncs sí, ella feia 93, i si em permets, em ve molt de gust per molts oients que potser no estaven en connexió aquell dia escoltar un fragment.
1: Hola, mama.
2: Hola.
1: Acabes de fer 93 anys.
2: Sí.
1: Com ho portes, això?
2: Bé, amb salut i bon humor.
1: Tu t'imagines quina podria ser la cançó de la teva vida? Perquè, clar, a tu t'han agradat moltes cançons. En general, t'ha agradat sempre molt la música. I quan eres jove, també t'agradava molt ballar.
2: Sí.
1: Bueno, eres la millor d'allà on t'anaves a ballar, perquè quan tu sorties a ballar, què passava?
2: Pues que es feia un coro al meu voltant. Feien coro, sí, perquè ballava molt bé.
1: I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
2: Toda una vida.
1: No te'n recordaries pas de la lletra?
2: Sí.
1: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
2: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaria contigo.
1: No, no, així no, cantada.
2: Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
1: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
2: Doncs trobo a faltar el meu marit, perquè ens veníem molt i anàvem a tot arreu junts.
1: Un petó.
2: Ah, bueno.

0: I ara, a proposta de la meva mare, hem anat molt lluny, als anys 40. Però tornem a Tom Jones. Bueno, hi havia un acudit, dius que la teva mare, Joan, li deia com en castellà, Tom Jones. I deien que tenia un germà que es deia Paco, però que no va ser famós. Bueno, és que tinc una petita sorpresa per tu i per tots els cocos. De fet, ha sigut una gran sorpresa també per mi. En el correu d'en Juan Vicente Bermejo des de Zúrich parla també de cançons per ballar i de les discoteques que més li agradaven quan ell vivia a Catalunya. Això el deixem per un altre dia, per l'espai de els més ballats de la història, no? Però ara t'explico allò de Tom Jones. Ah, i en el final del seu correu diu... I de l'italià que t'explicava el meu anterior correu, ens veiem unes setmanes i res més. I de l'amiga de la meva dona, crec que la vàrem convidar a ella i a la seva parella per l'estiu del 94-95 a una paelleta. I des de llavors no ens hem tornat a veure. O bé no li va agradar recordar lo que pudo haber sido y no fue, o bé la paella. Gràcies, Albert. Fins la propera. Gràcies a tu. Una abraçada des de Zúrich, Juan Vicente Bermejo. Doncs van haver-hi molts oients que van seguir la teva història, i que m'ho van comentar. Tom Jones va actuar a les festes de Gràcia ara fa 60 anys, el 1966. De taloner hi va estar el Tony Ronald. El show va costar 500.000 pessetes d'aquella època, però tot plegat, Tom Jones va fer dos recitals, tarda i nit. El preu de l'entrada era de 500 pessetes. Van tancar amb pèrdues, però no gaires. L'aforament de l'embalat era de 1.500 persones i, segons sembla, va haver més gent fora que dins. No el podien veure, però el sentien. Per cert, que la persona responsable de l'espectacle, de la comissió de les Festes de Gràcia que anava al seu costat, ens va explicar que Tom Jones, ell estava controlant el camerino, portava uns calçotets estampats de pell de tigre. Bueno, ja sabeu que li deien el tigre de Gales, no? Però aquelles Festes de Gràcia, bueno, era habitual que vinguessin grans artistes. Recordem, per exemple, Rita Pavone, Rafael, Raimon, Serrat... I fins i tot sabem el que va cobrar Tom Jones per aquesta actuació. Va cobrar 150.000 pessetes de fa 60 anys. Bueno, però la sorpresa que us tenia reservada és que hem trobat una entrevista que li va fer per Ràdio Barcelona el locutor Manuel del Arco. Una entrevista realment curiosa.
1: Que la voz de Tom Jones es una voz un poco afónica. ¿Es esta la voz propiciatoria para su exquisito estilo?
2: No, I've been influenced by colored singers, negro singers, but it's natural, really.
3: Dice que su voz es natural, pero también tiene las influencias de los cantantes negros.
1: Dentro de la línea de trabajo, ¿cómo situaríamos a Tom Jones? ¿Una línea determinada o es autodidacta?
2: Determined style, yes.
3: Dice que tiene un estilo determinado, muy determinado.
1: Un estilo propio y un estilo que llega y gusta al público. En España tenemos algunos conjuntos que están obteniendo gran éxito y hasta ya llegando a traspasar las fronteras. Tenemos los pequeñiques, por ejemplo, con las adaptaciones de números españoles al ritmo moderno. Tenemos a los Brincos y otros muchos. Pregunte, por favor, a Tom Jones si él conoce alguno de estos conjuntos.
2: Los Bravos.
3: Los Bravos, conoce los Bravos, los demás.
1: No conocen nada más que a los Bravos. Y ahora, una pregunta un poco violenta, pero que no tengo más remedio que hacerla. ¿Se han suscitado ahora algunas protestas con un grupo inglés por unas declaraciones extemporáneas y fuera de lugar. ¿Sabe usted que nos referimos a un conjunto que está en la mente de todos? Los Beatles. ¿Qué opina Tom Jones de estas declaraciones de los Beatles?
2: I think that it was meant as a joke and it was taken seriously. I think it wasn't meant as it was taken.
3: Dice que era todo broma, pero lo han tomado en serio.
1: ¿Su estancia entre nosotros ha llegado al público en su primera actuación?
2: Yes, I think so.
3: Sí, dice que sí.
1: Él se hizo popular grabando la banda sonora de una película de James Bond, Operación Trueno, me parece recordar, ¿no?
2: Yeah, I sang the title song.
3: Sí.
1: ¿Fue lo primero lo que le lanzó a la popularidad?
2: No, it's not unusual, it was my first hit.
3: No, la primera canción era, no es nada extraño.
1: Después su mayor éxito.
2: What's New Pussycat?
3: What's New Pussycat?
0: Aquesta és l'entrevista que el locutor Manuel del Arco feia per Ràdio Barcelona el 15 d'agost de 1966, és a dir, fa ara 60 anys, amb motiu del concert a les Festes de Gràcia de Tom Jones, que va fer tarda i nit i per el que hem pogut sentir el va enganxar al camerino amb els seus calçotets de pell de tigre entre actuació i actuació, perquè li diu com t'ha anat, no?, en aquesta primera actuació. Bueno, recordem també que Tom Jones va rebre un Grammy al millor artista debutant. Aquí deia que el seu èxit en aquell 66 havia sigut No és nada estrany, que hem escoltat abans, i també parla de What's New Pussycat, que va ser anterior i que, bueno, formava part de la banda sonora d'una pel·lícula protagonitzada per Peter O'Toole i Romy Schneider i dirigida, atenció, per Woody Allen el 1965. Va ser el primer èxit de Tom Jones i la veritat és que no està gens malament. What's new, pussycat?

That's New Pussycat. Cançó principal de la pel·lícula del mateix títol, que aquí es va dir Què tal, gatita? I el gran Wyoming va dir en certa ocasió: No elegimos los recuerdos. Se quedan, no nos abandonan a su antojo, para bien y para mal.

0: La música que escollim entre tots i que junts confeccionem una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que de ben segur ens enriqueix a tots. Cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Des del llunyà octubre de 1993, aquest és el teu Coco. Aquí a cocodrilclub@gmail.com ens envia un correu en Samuel només per dir-nos: jo todavía guardo mi colección de CDs y cassettes. Ese plus de buscar tu música, comprarla, hacerla tuya y luego asentarte a escuchar todo un álbum era un ritual hermoso. Estem totalment d'acord amb tu, Samuel, i cada vegada hi ha més gent. S'estan recuperant les vendes de CDs, les de vinils, ja sabeu que ja fa anys que s'estan disparant. És que no és el mateix que escoltar una cançó en streaming o per YouTube o amb aquests artilugis, no, no. Allò de... Això, primer, que és teu, que el pots tocar, el vinil o el casset. Després que el poses en el seu aparell, el veus girar. És màgia. I des de València ens escriu en Juanjo Monpó, que diu: hola, voldria proposar-vos Giraluna, de Luis Eduardo Aute. És la cançó més bonica per a mi. Doncs tens raó, Juanjo, és molt maca. I també és un llibre. La cançó estava a l'àlbum Autorretratos 3 del 2011. Giraluna.
1: Hay quien sueña con los ríos.

0: Still,
1: quina meravella.
0: Perhaps they never will.
1: Vincent, dedicada a Vincent Van Gogh, Don McLean, l'home de l'American Pie. La cançó que li hagués agradat escriure a Luis Eduardo Aute.
2: Hey, Mr. DJ, where are you?
1: I marxem ballant, els més ballats de la història. Una secció en la que també m'agradaria molt que hi participessis. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època. Ah, i aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Susana París? Diu que vol recuperar una cançó que es diu The Night, de Valerie D'Or. Oh, ja no la recordava, però el 1985 la vaig punxar molt per la ràdio, era Italo Disco. Bueno, ella també havia fet pop electrònic. Italiana, nascuda el 1963, Valerie D'Or. Ah, i la Susana ens diu, la meva discoteca preferida era el Quartier Pedralbes de Barcelona. Bueno, doncs, aquí tens la teva cançó i el nostre comiat, com sempre, demanant un últim favor per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç, cocodril.
3: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porto. La vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha exigit aquest diumenge que el nou decret d'habitatge que es prepara a l'executiu central fiqui mà al fons voltor i als fons d'inversió davant de la crisi d'habitatge.
2: El problema principal que tiene nuestra gente hoy se llama vivienda. Nos jugamos todo a esto. Por tanto, el mensaje es claro. Ninguna broma. Ninguna broma. No nos vale cualquier real decreto.
1: Ho ha fet en un col·loqui amb la UGT i Comissions Obreres en la festa anual del Partit Comunista d'Espanya a Madrid. I el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també ha donat la seva opinió sobre el reial decret del govern espanyol sobre l'habitatge i ha demanat que inclogui 5 garanties. Topalls del lloguer també per a temporada i habitacions, suspensió dels desnonaments a persones vulnerables, pròrroga extraordinària de 2 anys dels contractes del lloguer i més autonomia municipal per pujar l'IBI als grans tenidors i als habitatges d'ús turístic i la fi dels privilegis de les societats d'inversió. El secretari general de Junts, Jordi Turull, també ha assegurat que la seva formació donarà suport al govern espanyol per impulsar mesures per parar els peus als fons voltor i aplicar incentius fiscals per afavorir el lloguer, tot i que ha advertit que no votarà a favor d'un paquet que barregi coses i que incorpori mesures que considera perjudicials pels petits propietaris. I ara busquem la previsió del temps per les properes hores. Bona tarda, Marja Origuizar.
3: Acabem un diumenge que ha estat molt tranquil, sobretot al matí, i aquestes nuvolades que han aparegut sobretot al Pirineu i s'han mantingut a tot el litoral i prelitoral català i amb una calor molt més frenada a les hores centrals del dia. Com diem, tenim canvis a la vista que començaran a afectar-nos aquesta propera nit i matinada amb ruixadets que apareixeran al litoral i prelitoral tant central com també a les Terres de l'Ebre. I demà haurem d'estar molt pendents a primeres hores del matí, sobretot a les comarques de Barcelona, de Tarragona i també de les Terres de l'Ebre, que amb aquest vent humit provinent de la mar Mediterrània farà que aquests ruixats puguin espetegar amb molta intensitat. Haurem d'estar amb molta alerta. Al migdia els ruixats quedaran restringits sobretot a la zona dels Vallesos, del Mollanès, del Bages, i a la tarda seran molt més dispersos. I tot englobat amb unes temperatures que seran ja molt més normals per l'època de l'any. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona setmana.
1: Moltes gràcies. I diversos apunts de trànsit, ja que circulació amb retencions en els dos sentits per un accident a la C-59 a Caldes de Montbui que volia cobrir un pas alternatiu. També congestió a la B-20 al Nus de Llobregat per un accident que tanca un carril i trànsit intens a la P-7 a Maçanet de la Selva en sentit sud després d'haver apartat diversos vehicles accidentats. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Ràdio Sant Cugat.
5: Torna-la a tocar, Sam. El programa de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué.
6: Hola, què tal? Benvinguts, com sempre, en el programa de música nostàlgica el Torna-la a tocar, Sam. Jordi Piqué, entre vosaltres per oferir aquella música que volem recordar i que tenim ganes de tornar a sentir.

Estem oferint la música de l'any 1964 i, per tant, continuem més o menys amb els mateixos ritmes, la mateixa música que repetim sovint i per això el programa es diu Torna-la a tocar, Sam. I comencem ja amb el primer espai, que és el que recull o reincorpora melodies que ja hem escoltat a la dècada anterior. Avui escoltarem Juanito Segarra, que ens canta Camino Verde.

I permeteu-me un petit incís, un petit espai sense música, de moment, per les curiositats, que és l'espai que diu si te'n recordes.

Doncs bé, te'n recordes del Festival de Cinema de Sant Sebastià del 64? Premiava l'esplendorosa Ava Gardner. Era just quan Esplugues de Llobregat s'instal·lava al decorat de l'Oest, que simularia petits pobles enclavats a les planes americanes. L'indret rebia el nom d'Esplugues City. I també recordes quina va ser la novetat discogràfica del Radioscop, del que presentava Radioscop, Salvador Escamilla? Doncs titula Espera, amor, espera.

Llavors, només llavors, podré estimar-te i obriré els braços a...

I és perquè en aquella època nosaltres érem joves, teníem una certa edat i aquestes cançons ens agradaven molt. I continuen encara sentint-se. La novetat francesa és de Jean Ferrat i es titula Nous dormirons ensemble.

I anem per les tres novetats discogràfiques en llengua castellana, i que ens la porta la primera és Tito Mora, que ens canta Hoy de Rodillas.

Moltes d'aquestes versions són cançons d'altres països que van tenir èxit amb altres cantants i que incorporen els cantants en llengua castellana en el seu repertori, com Luis Aguilé, que ho va fer-ho amb Ciudad Solitaria.

La següent novetat, encara que no estiguem en l'espai dedicat al ball, ens parla d'això, del ball. I és la Carina que ens diu quina és la més bonica d'aquest ball.

I ja acabem aquest espai de les novetats discogràfiques amb la dels Beach Boys, que es titula Dansa, dansa, dansa, balla, balla, balla.

a la llista de Noruega hi figura en primer lloc, en les primers setmanes de l'any 64, la cançó dels Beatles, Ella t'estima.

L'única cançó noruega d'aquesta llista d'aquest país és la que sentirem a continuació, un fragment que es titula Deixa'm ser jove, de Wang Myhre.

I acabem la llista de Noruega amb l'última cançó, amb l'últim fragment, és de Jim Reeves i es titula I Love Because, perquè t'estimo.

El següent espai és el que ens porta en dos apartats, que és el món del cinema i el món de la televisió, amb la sintonia de Big Country. Primer, una petita curiositat o xafarderia del món del cinema. Aquest any 64 es va rodar la pel·lícula La noche de la iguana. L'intèrpret principal era Richard Burton. Richard Burton se les veia amb tres dones molt diferents. Sue Lyon, Deborah Kerr i Ava Gardner. A més, també estava l'antipàtica Grayson Hall.

I la banda sonora o la música que correspon en aquest espai dedicat al món de la cinematografia, seguim encara amb la pel·lícula My Fair Lady, de Audrey Hepburn i Rex Harrison, i avui ens canta La pluja de Sevilla.

Aquesta cançó correspon a les lliçons que li donava Rex Harrison a l'Audrey Hepburn perquè aprengués un anglès perfecte i li feia fer dir en versió original en anglès The Rain in Spain, i en la versió castellana deia La lluvia en Sevilla és una meravella. I passem al món de la televisió, la nit d'estrelles, nit d'estels, amb la participació de los Mustang, que varen cantar la cançó Todos los chicos y chicas. Yes.

0: I un altre espai, també amb dos apartats, i que ens la portarà a la mateixa sintonia, que és l'espai dedicat a les cançons festivaleres i a les cançons de l'estiu. La cançó és This Is My Song.
1: Why is my heart...
0: Aquesta és la meva cançó.
1: Why are the stars...
0: Busqueu-la entre les dues que us oferirem en els festivals o la cançó de l'estiu.

Ja ho ha dit, doncs ara busquem-la entre aquestes dues cançons. La primera és del Festival d'Eurovisió, tercer premi. Se l'emporta a Mònaco amb el cantant Romuald i que canta la cançó On són elles?

I una de les cançons de l'estiu d'aquest any 1964, una de les que es va escoltar més durant l'estiu aquest, va ser Les Vendanges de l'Amour, de Marie Laforêt.

I acabem ja amb l'últim espai, aquell que també ens porta dos apartats, el dedicat al ball i a les grans orquestres, amb la sintonia del Chic to Chic. Seguim encara amb el long play dels balls de saló més cèlebres, o els balls de saló més escoltats, o els balls de saló més ballats. I can hardly speak, and I seem to find the happiness. Avui és el bolero. When we're out together dancing. El dia que me quieras.

La majoria d'aquestes cançons ja els hem escoltat, però per altres intèrprets. L'àlbum del qual trobem aquestes cançons de ball són de la Fantasy Dream Orchestra. I ara passem a l'acomiadament. Ens acomiadem de vosaltres fins la setmana que ve, que tornarem amb el novè programa dedicat a l'any 1964, amb més música, amb més conjunts que varen anar sorgint durant aquesta època. I us deixem ara amb l'orquestra convidada d'avui, que és l'orquestra d'Enoch Light, i que ens ofereix en primer lloc, i fins a final de programa, ens irà oferint temes com la Dolce Vita.

0: Ràdio Sant Cugat, 91. Ràdio Sant Cugat, notícies.
1: El tipus general de l'IBI pujarà un 2,9% a Sant Cugat el 2027, mentre que les quotes anuals de la taxa de residus es reduiran un 47,7%. El ple municipal ha aprovat provisionalment aquest divendres la modificació de les dues ordenances fiscals, amb els vots favorables del govern i el vot en contra de tots els grups de l'oposició. En el cas de l'IBI, el tipus general dels immobles urbans passarà del 0,555% al 0,571%. L'Ajuntament calcula que l'actualització dels tipus generarà 1,38 milions d'euros més que si es mantinguessin els actuals i situa la previsió final de recaptació en 51,4 milions, incorporant també el creixement del padró. Més notícies del ple. Sant Cugat recuperarà el servei regular de grua amb un servei municipal propi. El ple d'aquest setembre ha aprovat una modificació pressupostària que inclou més de 130.000 euros per comprar dues grues per a la retirada de vehicles de la via pública. La proposta també preveu modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament per incorporar un gruista municipal. Hi ha acord gairebé unànime al ple municipal per reclamar la reobertura del Parc Natural de Collserola, tancat des del novembre passat pel brot de pesta porcina africana. Només el PSC ha votat en contra de la moció de la CUP i En Comú Podem, amb esmenes del govern, Junts i Esquerra, que reclama una reobertura progressiva d'aquesta zona. El PP i Vox també han fet suport a la proposta. I més política, però en aquest cas no parlem del ple de Sant Cugat, sinó de partits polítics que poden irrompre el panorama santcugatenc. Parlem de l'Aliança Catalana, que ha aprovat el seu comitè executiu local de Sant Cugat. Ho ha fet en un acte celebrat aquest divendres a la tarda al Sant Cugat Trade Center, amb els vots dels militants santcugatencs que tenien un mínim de 6 mesos d'antiguitat. De moment, però, no han triat qui serà l'alcaldable. Sí que han triat el president del nou comitè executiu local, que és Ferran Pujol. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Esto no es serio, no. Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
3: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
4: Joder, qué tropa.
3: L'hora dels joves.
5: Bueno, s'ha fet llarg l'estiu, eh?
6: Una miqueta.
5: Sí. S'ha fet llarg. Perquè tornem a estar, nova temporada, cinquena temporada.
6: Bravo.
7: Bravo. Aquí seguim.
5: Pedro Ala, bon dia, com estàs?
8: Bon dia, Martí.
7: Pedro a l'estudi
5: és espectacular, ojo. Perdona.
7: I Pedro el tindrem cada dia a l'estudi.
6: Això és.
9: Un aplaudiment, per favor.
5: Joan, bon dia, com estàs?
10: Bon dia, molt bé, molt tranquil i molt descansat.
6: Bé.
5: El Genís aquest any, avui no ens podrà acompanyar, ha dit que no passarà més, però no ho sabem, vale? I jo, que sóc el Martí, i avui us presentarem, som la classe dels dofins i us presentem la... programa 1 de la temporada 5. O sigui, empezamos.
10: Ah, ja comencem?
5: Home, claro, no.
10: Ja voleu començar?
5: Temporada 5, espera, temporada 5. Hi ha hagut un canvi.
7: Ojo. Ui!
5: Ja no hi ha concurs al Martí.
7: No!
5: Ara hi ha dit i fet.
10: Bueno.
5: Després...
6: Menys violència. No la violència.
5: Després ja sabreu què és. Per tant, comencem amb el que ja us ho sabeu, amb les notícies.
10: Bueno, no he escalfat.
5: Escolta'm una cosa, Joan. A veure. aquest, o sigui, aquest agost.
7: Sí. Ha passat moltes coses. Ha passat moltíssimes
5: coses. I setembre, coses. Que estem gravant a 9 de setembre, han passat moltes coses.
7: Tantes coses...
5: Que hi ha hagut un terratrèmol, unes inundacions...
7: Més d'un...
5: Bueno, més d'un...
7: Jo el que explicaré, el que vull explicar, és com ha sigut la tornada a la rutina i el que ha passat i el que està passant ara en relació a la tornada a la rutina.
5: Abans de tot, una cosa. Us heu adonat que hem viscut un virus, la mort de la reina Isabel II, un terratrèmol... ¿Aún era a Chile o...?
7: Bueno,
5: Venezuela.
7: No, a Venezuela.
5: A Venezuela.
4: No sé quantes guerres.
5: No sé quantes guerres.
7: El Trump liat-la, que estem vius de punyetró.
5: De miracle.
4: Després, la pesta porcina africana.
5: Un apagón. L'apagón.
7: El gran apagón.
5: El gran apagón. L'apagada, perdó. L'apagada.
7: L'apagona.
5: L'apagada. Ara ja farà 2 anys, eh?
4: I després, la pesta porcina africana, que poc es parla, però portem ja gairebé tot l'any sense trepitjar guixarola.
7: Ojo, PPA. No, Partido Popular de Andalucía.
4: Bro.
7: Que ens veiem.
4: PPA.
7: Vale.
5: Tota aquesta... Bueno, és que el Pedro no s'està escoltant els programes, llavors no se sap la...
7: Sabeu que també hem viscut?
5: No.
7: La quasi-invasió de territori espanyol a Ceuta. Que
4: mira,
7: això
4: és veritat.
7: També ha tingut molta tela. Perquè, clar, del que... No vull parlar tant de la invasió, perquè això va
5: jo
7: passar...
5: Jo crec que no es podria ni... O sigui... No s'hauria
7: d'entrada de massiva d'immigrants a Ceuta, val, direm així, tot i que encara no se sap, però hi ha informes por ahí de dubtosa procedència que diuen que va ser una operació del govern marroquí. No se sap, ja veurem.
5: Però som Ràdio Pública, no desmentirem ni
7: no direm
5: afirmarem.
7: Res, però es parla d'això. Llavors, què passa? El que ha passat és que... El que ha passat és que el govern de l'estat espanyol ofereix avui, just avui, dia 9 de...
5: 9 de setembre.
7: 9 de setembre, vale? Ofereix aquest dimecres a la U, a la primera cadena, la seva primera entrevista en televisió després de la crisi migratòria. És a dir, han passat un mes...
5: I saps quina cadena és?
4: No.
5: Endavant, Pedro Sánchez!
7: No. Ha passat un mes i 9 dies des de la crisi migratòria.
4: És que va ser molt heavy, allò.
7: I el govern no ha dit absolutament res. De fet, s'ha pronunciat abans el rei d'Espanya que no el govern.
5: Bueno,
4: és que de fet va haver un ministre...
5: Una cosa, el rei d'Espanya que no treballa, el govern sí. Per tant, li dona més temps al rei d'Espanya que al govern.
7: Ja, però segurament el rei també... El rei també aniria de... El rei també estaria de campamentos. I com a Pedro Sánchez, saps? I llavors...
5: No, el Pedro Sánchez estava gravant un programa de tele amb el Calleja.
7: Estaria de campamentos, igualment.
5: Jo vaig estar de campamentos.
7: Sí?
5: Però de campaments, no de campamentos.
7: Ah, vale. Sí. Bona apreciació.
4: El que jo sí que vaig llegir va ser com un... un ministre, no me'n recordo, un ministre d'Interior, no sé quin, que va arribar fins i tot a donar-li les gràcies a un comunicat al govern marroquí i les autoritats marroquís.
5: Mira, saps què podem fer? És que aquest tema és bastant delicat.
4: Ja ho sé.
5: Llavors, podem passar al següent, si vols.
7: Passem, val. Bueno, simplement ha passat això i...
5: L'Elon Musk l'ha liat?
4: I a quina hora és?
5: No l'ha liat l'Elon Musk?
7: No.
5: Bueno.
4: A quina hora és l'entrevista? Perquè ahir la roda de premsa.
5: Però això ho parlarem més tard.
7: Sabeu qui l'ha liat?
5: No.
7: Els punyeteros anglès dels collons. Un altre cop.
4: Tu, que pesaos.
7: Per què? Perquè Collserola continuarà tancada almenys 3 mesos més per la pesta porcina africana.
4: No això... puc més. No, basta.
7: Això...
5: No, passarà.
7: Això ho ha explicat el conseller Òscar Ordeig, que és... no sé qui és aquest home.
5: Bueno, un conseller.
7: Un conseller que el govern mantindrà les restriccions per evitar la propagació del virus i no alterar els animals.
4: Sí. Sabeu quanta gent anava a Collserola al dia? 5.000 persones de mitjana.
5: Saps quanta gent hi va ara? 3.000.
4: Ah, sí?
5: No, m'ho acabo d'inventar, però és que hi ha molta penya que s'ho salta.
4: Sí,
5: per tant,
4: ja ho sé.
5: De què serveix les restriccions? De res.
4: Pues serveix de que tu vas a Collserola amb la por de que si et pillen et multaran, saps? Però és que...
5: Però si no hi ha les UMES, ara.
7: Ja, és veritat. Bueno, ja. Haurem d'anar amb pistoles.
5: Ningú.
7: Ja està. Veus un poli? Pimba!
5: Pimba!
7: Ja està, tampoc... La gent vol anar a la muntanya.
4: Jo estic cansat, sisplau.
5: A veure, anem a fer un repàs. De coses que han passat aquest estiu.
7: Espera.
5: No, 3 segons, eh?
4: No, jo sé una...
5: Elon Musk hem dit que no l'ha liat.
4: No, podem dir coses locals.
5: Sí, però 3 segons. El Rajoy l'ha liat?
7: No.
4: No ho sé.
5: No.
4: No que jo sàpiga.
5: qui més falta, que sempre la liava?
4: El Martí.
7: Els profes?
5: Els profes l'han liat, no, perquè estaven de vacances.
7: Bueno, però ara el tornat...
5: Hem dit a l'estiu.
7: Ah, vale, vale.
5: En vacances d'estiu.
7: Els controladors aeris?
5: Controladors aeris l'han liat?
10: Crec que quasi, més o menys.
5: Quasi.
4: Els futbolistes?
5: Futbolistes, no, bueno, no. Mundial.
7: La niña mala?
5: La niña mala té una niña mala. El Barça l'ha liat.
7: Sí.
5: Hòstia, vaya fitxatges, eh?
7: Sí, sí. Uau! Bueno,
4: hosti, tu.
5: Sabeu què, el Barça... Se viene a la sisena.
7: Tertúlia.
5: Sí, no, tertúlia parlarem d'una altra cosa. Aura o Laura?
7: No, primer dia d'escola, que havia de ser normal, el dia 8 de setembre, tots els nens al col·le, havia de ser normal, i els profes han vingut i han dit no.
5: Vagation,
7: purration, i els profes han fet... I s'han fotut una peça vaga de l'hòstia el primer dia de
5: vacation, també t'he de dir, vacation, i el segon dia, prohibition.
7: Ja, prohibition. Perquè avui, dia 9, clar, el que ha passat és que el dia 8 hi ha hagut vaga de professors i el dia 9 hi ha hagut una alerta per pluges de que anàvem a morir tots, però el que ha passat és que el núvol era tan gran...
5: Tan bèstia que s'ha dividit.
7: Que ha partit... rompiou-se en dos... i fuig per altre lado. Ja està.
5: S'ha anat al mar i després s'ha anat a l'interior. Pobres de l'interior, li han fotut bona canya.
7: Sí,
5: però els que teníem l'alarma, n'ha d'anar.
7: I els altres?
5: De fet s'ha penjat un meme que he vist de quan hi ha l'alarma.
7: Ok.
5: Sol. Quan no hi ha l'alarma, tormenta! I de fet és el que ha passat a Sant Cugat. Quan s'acaba l'alarma, ha començat la tormenta.
7: Literal. Us en recordeu també de la pastisseria Sàbat?
4: Sí.
5: Va tancar.
7: Va tancar. Sabeu qui... sabeu qui l'agafa ara?

0: l'agost no hi ha ningú.
1: Ja, és que Sant Cugat...
2: L'agost això és un desert, aquí... Ja.
1: Però ara, si hi ha dos gelateries Joan Pros, no sé, una del Màximum, una de la Gijonenca i una del no sé què, que va bé, va bé.
0: Ja,
1: sí.
0: Llavors, els que han comprat la pastisseria es tracta d'un grup de santcugatencs vinculats a restauració i altres negocis. És a dir, es tracta veïns que ja eren clients de tota la vida de la pastisseria i han decidit adquirir-la.
1: Que gratis.
0: O sigui, bàsicament...
1: T'estimes a un comerç?
0: Els professionals de l'obrador seran els mateixos.
1: Claro.
0: És a dir, els, diguem, els empleats seran els mateixos, no s'ha fet fora ningú. I seguirà formant part de l'equip la Carme Sàbat, que és la neta del fundador i la filla del propietari, la filla de l'anterior propietari. Però, i la veureu per les botigues, sobretot a la botiga de Santiago Rossinyol, la veureu. Llavors, el pròxim 15 de setembre obrirà, val? I doncs, bueno, després d'aquest... crec que va passar el tema dels deutes, no va ser?
1: Sí, no sé, una cosa de diners i no sé què.
0: Sí.
1: Però sí que és cert que està molt bé això. Està molt bé això de... simplement, t'estimes una botiga, tens diners per poder-la comprar, la compres.
0: I et compres una botiga.
1: I et compres una botiga que no és una, que són dues, perquè no només és la Sàbat d'aquí Santiago Rossinyol, sinó que també és una Sàbat que està a prendre pel cul, també.
0: I sabeu que també potser tenim a Sant Cugat? Sí, a veure, què li falta a Sant Cugat?
3: Res, ho té tot.
0: Li faltava, no. Potser...
1: Saps què li falta?
0: Espera. Potser li faltava una altra església. I, de fet, tindrem una altra església.
3: Mormona,
0: també et dic. Que, bueno, tindrem una altra església. Mira, perquè n'hi havia poques.
3: És diferent.
1: Notícia.
0: Ja. I després, sabeu què més li falta a Sant Cugat?
1: Un bon preu.
0: Ja en té.
1: No, però ara en faran una altra.
0: A on?
1: Al final de la carretera Cerdanyola.
0: Ah, oh, perfecte. I què més li falta a Sant Cugat?
3: Pues, no sé. Li faltava un concessionari Porsche, i ja el té.
0: I ja el té, que sembla un tibut.
1: El gimnàs més gran del món, que també el té.
3: Quin?
1: Un que es diu Golden o alguna cosa així, jo què sé.
3: Ah, pistes de pàdel faran noves.
1: Sí. Cada vegada que passo per allà sembla el mar.
0: Què més li falta?
1: Miami platja.
0: Un autobús, potser, però que més o menys...
1: Bueno, autobús que vagi bé, sí. Perquè l'autobús el té.
0: Vale. I sabeu què falta més?
1: No. Sí.
0: Faltava una estació d'AVE.
1: AVE.
3: Ah, sí, vale.
0: Faltava
3: vale.
0: Una estació d'AVE
3: vale.
0: I la Generalitat t'ha dit, oye, ¿i per què no voliu una estació d'AVE?
3: Sí, som tan pijos que, tot i tenir-ho tot, volem
1: no,
3: més.
1: Pijos
0: tot
1: no.
0: I tenir Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
3: Volem alta velocitat espanyola.
0: Cuidao, això és un altre nivell.
1: La cosa és que és pel el tren aquest orbital.
0: No, però també d'AVE, eh?
1: Sí,
0: perquè els trens que entraran...
1: Entrarà per Martorell.
3: A mi em sembla molt fort tenir una estació d'AVE aquí a Sant
0: Cugat. Llavors què passa?
1: Ah, està molt guai.
0: Volpelleres i Hospital General són les dues opcions.
1: No, i també...
0: I el Baricentro.
1: No, i també hi ha unes altres, l'únic que no són tant opcions, però també hi ha l'opció de Terrassa, d'Estació del Nord.
3: És que, una cosa, quanta gent heu vist que agafi la R8 de Cuifaba?
1: T'ho dic jo. 3 a l'any.
0: Sí, literal. Però aquella
1: que sóc
0: estació,
1: jo anant a Montserrat.
0: En veritat, aquella estació té molt de potencial.
3: Sí, té molt de potencial, però és que la línia va com al cul...
0: Bueno, perquè hi ha un tren cada hora, és un problema.
1: Ja. I a més... Però si tu fas un intercanviador...
3: És com molt pràctic. Perquè et connecta només a Granollers...
0: Si poguessis canviar en ferros, seria molt millor.
1: Clar. Perquè ara has de caminar un quilòmetre, literalment.
3: Sí.
1: O sigui, tu fas un intercanviador, que avances l'estació, la poses al túnel aquell, al pont.
3: On està just Volpelleres.
1: On està, no, és que on està, literalment, en Leonardo da Vinci. Posa allà un intercanviador i et va superbé.
3: No sé, no et creguis.
0: El bo és que Hospital General i Volpelleres ja surten amb aquest plus de que tenen ferrocarrils al costat.
3: Sí, però és que pensa que, o sigui, al cap i a la fi, Sant Cugat, que ja està tot molt pensat per utilitzar els ferros. O sigui, ja ens hem acostumat a utilitzar els ferros com per ara posar-se a utilitzar la Renfe.
1: No, però la Renfe, si funcionés
0: amb les mateixes freqüències... Bueno, no amb les mateixes, perquè seria impossible, però si funcionés amb unes freqüències de 10 minuts...
1: Ara vindrà ferrocarrils i ho arreglarà.
0: Fins que existeixi Adif, no funcionarà.
1: Quants minuts portem?
0: No ho sé, portem
1: 13
0: uns 14 minuts.
3: Tu, Joan, t'estàs menjant la meva secció.
1: Jo crec que està fent nyam-nyam, eh?
0: Mai bat. Comencem amb les... Com se diu?
3: Històries absurdes.
0: Històries absurdes, el que no vols saber.
1: Quan mai ho vols.
3: Quan no vols saber.
0: Bueno... Ah, alegria pel cuerpo.
3: Bueno, venga. Bueno, bueno.

0: torna l'hora dels joves i també torna la meva secció, la secció preferida de tots, la secció preferida del programa, i és l'hora dels... Ai, històries absurdes, el que no vol saber, quan no vol saber.
1: Estem al quinto,
0: ja. Vinga, home, vinga, home. Bueno, comencem amb una notícia, i és que han detingut un jove per arrencar un aire condicionat en un hotel perquè feia massa fred. Es tracta d'un jove alemany turista que de 21 anys estava a un hotel a Mallorca i com estava passant fred a l'habitació, en comptes de pagar l'aire, va decidir arrencar l'aparell d'aire condicionat i el va portar en braços a la recepció. Així... Sí. Així es van quedar els de recepció, perquè des de l'hotel van avisar la policia, van arribar agents de la policia alemanya també i van comprovar que això efectivament havia provocat danys al sistema elèctric i a les canonades.
1: No,
0: i finalment l'havien detingut.
1: No arrenques un d'aixons i si dius...
2: Me arranco l'esplí, vinga, pimba!
0: O sigui, en quin moment, en quin moment prefereixes arrencar-lo en comptes d'apagar-lo, que li feia massa mandra?
1: És que potser no trobava el mando.
0: Sí, no sé, a saber. Bueno, en fi, com no, els alemanys a Mallorca...
1: Balconing!
0: Sí! Bueno, segona notícia...
1: Ah, no, que aquests són els anglesos, perdó. El Pedro està intentant tocar la pantalla.
0: És que no sé com baixar, no és el meu ordinador.
2: és que és un crim de persona.
0: Vale. Es roba un cotxe i detenen la persona que l'ha robat perquè s'equivoca de combustible en omplir el dipòsit i es queda tirat.
1: Fa!
0: Sabeu on va passar això?
1: En lloc de fer-ho, pots tirar tu el so, saps?
2: No, però és com tan fastigós ara. Fa!
0: Això va passar a la festa major de la Bisbal d'Empordà, a mitjans d'agost, quan un lladre va entrar a una casa, va robar i el rellotge d'alta gama. Joies! I les claus del cotxe que va acabar emportant-se. I quan va escapar-se...
1: Emportant-se.
0: I quan va escapar-se, va equivocar-se i va afegir gasoil en comptes de gasolina.
1: Bueno, i es va emputrar contra una paret.
0: Això va obligar-lo a parar a Palafrugell i mal aparcat, no es va emputrar, i la policia va treure el cotxe amb la grua, va multar el propietari real, i llavors va ser quan es van assabentar del robatori, que no s'havien adonat, ja que la família estava de vacances. Es tractava d'un lladre que era multireincident i havia abandonat la presó a principis d'any.
1: Has dit que han multat el propietari.
0: Sí, però...
1: Però un moment. Vale. Tu imagina que estàs a Estats Units, de viatge, durant 2 setmanes, i t'envien una multa de no sé quants euros, dient, el teu cotxe ha estat robat, bueno, robat no, o sigui, el teu cotxe ha estat agafat, per dir-ho així, amb un...
2: Agafat
1: amb un...
2: Sostret.
1: Sostret amb una benzina diferent, i tu estàs als Estats Units.
2: És una putada, buidar el dipòsit, després.
1: Has de fer una rentada a l'estómac.
2: Literal, tal qual.
0: Literal, sí. Ua, tu, que per cert, està caríssima la gasolina. Sisplau, ajuda.
2: Donald Trump, no war, yes, peace. No war, yes, peace.
1: En benzín, down.
0: Down, yes, please.
2: Gasolín, down.
0: Bueno, segona notícia, tercera notícia que us porto i última, i és una noia anomenada Natàlia, a Xile, li va demanar al seu nòvio, la seva parella, que vagi a recollir el seu gos i li va portar el gos equivocat.
1: Ostres.
0: Es tractava d'un Golden Retriever, però ja sabeu això...
2: Un Scottex.
0: Què?
2: Un Scottex.
0: No sé què és.
2: Té pau.
1: Vaja, xaval.
0: Es tractava d'un Golden Retriever, però ja sabeu això dels gossos, que tots són iguals.
1: No, és veritat.
0: Sí que és veritat. Llavors, es van dur una grata sorpresa quan el seu nòvio va arribar a casa amb el gos equivocat, amb el Golden equivocat, i van haver de tornar a recollir-lo, retornar-lo, bueno, una moguda d'aquestes, però al final es va endur el seu gos correcte a casa.
1: Tu imagina't, Tu vas allà... Hola! Com li vols dir? Max. Hola, Max!
0: Papito.
1: I es diu Bruna, saps? O sigui,
2: el Max. El tio encara de... Ei, jo... What did you just say? Shut the fuck up.
1: No, que és de Xile.
2: Ah, què pa, manito? Manito, què dices tu? Jo me llamo Bruna. Bueno,
1: saps què passa?
2: Però jo m'he posat a parlar dominicano.
1: Ja que sé. Saps què passa? Que entrem a una section.
2: La section?
1: A section.
2: Ui.
1: Que hem de parlar d'una cosa molt important.
2: Espera, un moment. Tu parla. Parla.
0: Vale.
1: No.
0: Parlarem de la secció. Jo m'agradaria afegir un comentari sobre aquesta secció, perquè és la secció de tertúlia, és la gran oblidada, la secció
1: no
0: que ningú
1: tertúlia,
0: vol fer.
1: Ja.
0: Bueno, tertúlia de bar.
1: Converses de bar.
0: i llavors és la gran oblidada, la secció que ningú vol fer, no sabem què fer, no sabem què parlar.
1: No, Pedro, sí, no sí, diguis sí. Això. És la que tu no vols fer.
0: No, però perquè, primer, si es prepara, acabem parlant d'una altra cosa.
1: Pedro, has estat un any sencer sense vindre, sense comentar ni un tema. I ara ens veus aquí a criticar?
0: Estic parlant de la secció que bueno... Llavors, el que es farà aquest any, el que intentaré fer aquest any, és, amb la secció de tertúlia, intentaré sortir al carrer i provar de... com que sigui el moment dels oients, no? Per així dir-ho.
1: Moment de tertúlia.
0: Apropar els oients al nostre programa més, no? En comptes de fer la nostra i parlar dels nostres, que moltes vegades ens anem por los cerros de Úbeda, doncs intentar de portar un tema i fer preguntes al carrer, la gent que hi hagi i que estigui disposada a participar i comentar-ho aquí al programa.
1: Però bueno... Com que aquesta setmana no ho has fet, farem una cosa que això els adults que ens estigueu escoltant ho heu de saber, que és les batalles d'aura.
0: Ah, sí.
1: Vale, les batalles d'aura, perquè ho sapigueu, és un terme, aura o laura, vale? És un terme...
0: Aura...
1: És un terme que es va inventar, més que res, per dir si tenies com... No sé, és que com...
0: És que si tens aura o no tens aura, o sigui... Però què és l'aura?
2: Què és l'aura?
0: L'aura.
1: L'aura és al contrari d'aura.
0: És com un rotllo místic que és com una espècie de...
2: Que t'envoltes.
1: Sí. Sí.
2: Tens una aura de... Tens aura, simplement.
1: Tens aura o no tens aura. O sigui, quan els adults diuen allò típic de ai, mira, això els joves d'avui en dia els hi fa cringe. Això és l'aura total.
0: L'aura.
1: Això és l'aura perquè perds tota l'aura que tens. Vale? Quan caus enmig d'un passadís i tothom et veu, l'aura.
2: Això ja no és l'aura, és Paula.
0: Aquesta no me la sabia.
2: Ja és.
1: Quan... De sobte fas una tombarella i aterres bé i estàs davant de moltes persones, és aura totalment.
2: Clar.
1: Doncs coses així, no? Doncs aquest any s'han fet famoses les batalles d'aura. Joan,
0: batalles
1: explica'ns...
2: Batalles de farmejar aura. Què és farmejar aura?
1: Explica'ns.
2: Farmejar és un verb que significa... no és que si no salta el copy. Farmejar és un verb que significa literalment obtenir. O sigui, farmejar algo és farm, és el verb, és cultivar.
1: Clar,
2: cultivar.
1: Estàs cultivant aura.
2: Vale, llavors què passa? Cultivar aura, doncs és, no sé si ho veus vídeos per TikTok segurament, o per xarxes socials, que són vídeos on hi ha xavals, normalment xavals i no xavales, també t'he de dir.
1: Xavals, enrotllant, no?
2: Que els homes tenim una mica el cervell molt menjat.
1: Perquè vivim menys.
2: No ho sé, segurament per això. On, bàsicament, sona aquesta musiqueta, val, que us he posat abans. Val, sona...
1: No la tornarem a posar, perquè si no salta el copy.
2: No, bueno, una vegada no passa res. Comença a sonar això. Val? Comença a sonar això. Val?
1: Bueno, sí, ho hem entès, sí.
2: Val? I llavors, mentre sona això, fan coses rares, tipus 6-7, vale,
0: o 6-7 invertido.
2: O fan 6-7 invertits.
1: Que és a sota el cul.
2: O fan coses rares, en plan posar-se caretes de Spiderman mentre fan 6-7 i flexions i coses rares. Vale?
0: Sí.
1: O baix.
2: Llavors, la reflexió que vinc a fer, potser, és fins a quin punt...
1: El Covid ens ha afectat.
2: Fins a quin punt ha arribat la humanitat. Per què cal que caigui un meteorit ja?
1: Bueno, primer de tot, el Covid ens ha afectat molt. Després, el Covid ens ha afectat molt. I després...
2: El Covid ha afectat molt.
1: No, i després...
2: Però això és com lo de...
1: Va començar amb lo del 6-7.
2: Sí, que el 6-7 no té cap tipus de sentit. O sigui,
1: res.
2: Literalment,
0: és que... Sí, però ho feia el papa,
2: sí,
0: eh? El papa ho fa.
1: El papa ho fa, però no fa.
2: I moure les mans. 6-7, ja
1: està. O sigui, hi ha gent que li intenta trobar una mica de significat, en plan, vol dir una cosa o l'altra... Però després ja s'ha anat de mare i ja no té cap mena de significat.
2: Tant de mare s'ha anat que s'utilitzen batalles de farmejar aura.
1: Sí. Bueno, és que ja farmejar aura, les batalles aquestes ja s'han anat molt de mare.
2: O sigui, abans es deia que tu tenies aura quan, jo què sé, anaves...
0: Et surt una cosa bé, saps?
2: Anaves ben vestit i tal, jo què sé.
1: Hòstia, quanta aura, doncs...
2: Anaves de traje, mira, buah, bro, m'has mil d'aura.
1: Clar, està bé, no?
2: Està bé. Oh. Vosaltres, els adults, que esteu escoltant això, perquè ens escolten molts adults, de fet, bueno, sí, no ens escolta ningú, però no, molts respecte a la quota normal de programa, que són les...
1: Que tres, són dos.
2: Tres persones. Vale, un és el Martí, l'altre és un... algú. Realment, vosaltres no podeu dir això. No, no podeu, és un conveni. És a dir, sí, els adults no podeu dir això. Perquè
1: si els adults ho diuen, perden aura. Sí. És l'aura.
2: És l'aura. Llavors, què passa? Vosaltres teniu aura per no dir aquestes coses. Llavors, si voleu guanyar aura, no digueu això, si us plau. És a dir, no digueu a la que cringe...
1: I no feu Six Sevens.
2: No feu Six
1: perquè
2: Sevens.
1: Perquè llavors perdeu molta l'aura. O sigui, no,
2: perdeu,
1: vosaltres...
2: Perdeu aura.
1: Bueno, perdó. Perdeu aura, guanyeu l'aura. Vosaltres heu de viure la vida normals.
2: Sí, literalment. No, no, no...
1: O sigui, Tomàs Molina ara mateix és el senyor amb més aura de tot Catalunya.
2: No us deixeu sucumbir
1: perquè és calvo.
2: Literalment. Si ets calvo, tens
1: aura. Tens molta aura.
2: Sí, si ets un calvo com barba, encara més.
1: Encara més.
2: Bàsicament, doncs això.
1: Qui diríeu que té més aura de tota Catalunya?
2: Uf. Persona amb més aura de tot Catalunya, eh?
1: Jo t'ho dic. Marc Casado.
3: No sé, bro.
1: De molt... Catalunya és aura.
3: Pau Cubarsí, què?
1: Pau Cubarsí és qui ha guanyat el Mundial amb Espanya.
2: Sí, pues per això, vaya aura, tio, aura, aura.
3: A més, serà
1: de
3: el millor,
1: Catalunya,
3: serà el millor no, jugador, serà el millor jugador jove.
1: De Catalunya no. No, no, de això és d'Espanya. És.
3: Però igual, si és català, és de Girona.
1: Marc Casado, xaval, s'ha anat del Barça i encara no s'ha tret la foto de perfil del Barça.
2: Joan García.
3: Joan García,
2: Joan García per anar-se del club Real Club Deportivo Espanyol.
1: Se'n va anar al Futbol Club Barcelona.
2: Vale. Aquell home... O sigui, és...
1: Va guanyar molta aura en aquell moment.
2: És Jesucrist, aquest home. O sigui, jo no entenc... Joan García, és Jesús.
1: Llavors, és això.
2: És Jesús, Maria i Josep junts.
3: Però, una cosa, perquè els pericos reflexionin, o sigui, ha de... enteneu, no, els pericos, el per què d'aquest fitxatge? Enteneu per què Joan García va decidir el Barça en comptes de l'Espanyol? O sigui, vale molt bé que era cantarà de l'Espanyol de tota la vida, però ara, és que l'Espanyol no hagués fet
1: la reflexió que has fet abans... Seguim amb l'aura, l'aura.
2: Vale, sí. Sí. Molta aura que Joan García hagi...
1: Molta aura, molta aura. La cosa és, vosaltres, algun moment, penseu fer alguna batalla d'aura?
2: No.
3: Jo, en una batalla d'aura, us guanyo tots.
1: Sí, però tu faries una batalla d'aura?
3: No, ni de conya.
2: Jo he vist una batalla d'aura. He vist una batalla d'aura a Tarragona, on literalment hi havia un Spider-Man i un Hulk contra un, dos nens, vale? Dos niñatos.
3: De 13 anys.
2: Que jo no sé lo malament que estarien a l'Spiderman i a l'altre per venir vestits així a una punyetera batalla de Fermi d'Aura a Tarragona, al mític lloc que es diu Tocaferro. Vale.
1: Jo toco fusta.
2: No, doncs pues a Tarragona es Tocaferro.
1: Oh, molt bé.
2: Vale, que és al final de la Rambla. Bueno, literalment, és va ser fastigós. Jo, dius tu, és que estàs allà i veus allò, i jo estava gravant amb la càmera, i també estava... Jo veia els nens aquests, els altres no, els altres ho feien molt bé. Però els
1: bueno,
2: nens...
1: molt bé. O sigui, tampoc ho feien bé perquè al final estan sí, però... una batalla de farmejaure. O sigui...
2: Sí, però jo estava veient els altres...
1: Adonant-nos-en també, eh?
2: Jo estava veient els altres, vale? I s'estava ronyant. O sigui, s'estava fent... Vale? O sigui, els estava literalment dient, no podeu. No podeu, això, què és això? Bueno, jo no entenc per dir que la humanitat ha arribat a tal punt. O sigui, com lo d'Asterians. Sí, hi ha d'haver-hi algo tan suprem perquè passi això.
1: Tu.
2: Jo, sí, 100%. Jo, president del CNIAC, no te jode.
1: Ja no.
2: No, ja ex-president del CNIAC. No, però, hòstia, em sembla molt raro. Molt raro que passi
1: és,
2: això.
1: És raret, sí.
2: I de que, vale, és veritat que, mira, vaig escoltar una reflexió que va ser per part d'un dels meus amics que vaig estar amb ells a Tarragona, que era... però és que volen que els nens sortim al carrer i fem coses d'aquestes en comptes d'estar amb el mòbil.
1: Sí, però potser no cal fer això.
2: I jo dic, clar, però és que jo, a la meva època, jugava amb pastetes. Jo feia pastetes.
3: No, tio, anava a jugar a futbol. És que ja no ens deixen jugar a futbol.
2: Jo feia pastetes al parque i anava a jugar amb els col·legues a la pilota.
1: No, saps per què el Madrid no està guanyant? No, en serio. Saps per què el Madrid no està guanyant?
2: A ver.
1: Perquè no deixen jugar pilota a la plaça Octavià.
2: Clar, literal, o sigui, la plaça Octavià és...
1: És la cantera del Madrid.
2: No, és la cantera, és la masia, allò.
1: Bueno, és la cantera del Madrid o del Barça, és igual, però...
4: És la cantera, allò és una locura.
3: Pues sí, les batalles de forma geora. Jo vaig veure un vídeo una vegada on entrevistaven també gent que participava i al final sí que és veritat que d'alguna forma ho penses i la finalitat d'allò és passar una bona estona, fer gràcia, o sigui, fer gràcia, passar-t'ho bé, no? Que no hi ha cap finalitat dolenta, però
1: pregunta.
3: Sí que des de fora pot veure's com una mica... com dir-ho, intimidant,
4: estúpid.
1: Els que participen a la batalla perden aura? Jo dic sí.
4: Sí. Per estar en la batalla d'aura, ja perds aura. Clar, ets com l'un menys aurístic de la vida. No pots fer això.
1: És que l'aura o aura es guanya a través de fer coses d'internet, coses així. No es guanya fent una puta batalla d'aura. És que
3: com que fent coses d'internet?
1: En plan, tu penges jo que sé un vídeo que és superaura. O sigui,
3: per exemple, dit...
1: no, per exemple, Castellers de Vilafranca, que es van fotre un pilar de nou...
3: Aura.
1: És aura, però total. O sigui,
4: aura catalanista. O sigui.
1: Aura total. Però aquests se'ls hi cau i és l'aura. No passa res, però... Bueno, es van tenint els seus moments, però aquests ja et dic jo que no aniran a fer una batalla d'aura contra els xiquets de Tarragona, perquè no ho fan. Ja està.
4: Ja, no sé, sincerament, em sembla bastant això. No sé, hauria de caure el meteorit i ja està.
3: I el vídeo que vam penjar a Insta és aura o l'aura?
1: És auríssima.
3: Val dir el contrari, Val dir el contrari. Però bueno,
1: està. Tu sí que ets el contrari.
3: T'han dit el contrari?
4: Sí.
3: Algú t'ha tirat hate, no?
4: Molta gent m'ha tirat. Sí. M'han dit, m'han ronyat.
1: Bueno, pues que ronyin. M'és
4: ja,
1: igual.
4: Ja han dit, el Martí Civit està molt alt.
1: Gràcies.
4: Ho ha dit molta gent.
3: Ho ha dit alguna noia? O algú...
1: Hombre, s'hi fixa molt a mi.
4: Alguna mujer?
1: Vinga,
4: bueno, alguna chiquilla?
1: Què? ¿Empezamos?
4: ¿Qué quieres empezar tu?
1: No sé, alguna cosa.
4: Que vols començar tu?
1: Alguna cosa. Per cert, avui surt l'iPhone 18.
3: Buah, no, tio.
4: Ja?
1: Sí.
3: Però m'he comprat l'iPhone 17 fa molt poc, sisplau, no? O sigui, no es podien esperar una mica,
4: No.
1: No.
4: I ja l'has de vendre ara.
3: Quina novetat hi ha?
1: Absolutament que és plegable.
4: No!
3: En sèrio?
4: No! iPhone Flip!
1: Però, iPhone Flap.
3: Plegable, en plan així, no?
1: Plegable, sí.
4: A veure, l'iPhone 18.
1: Però que encara no ha sortit,
4: Bomboclat.
1: No ha sortit
4: plegar,
1: encara, no.
4: Dius?
1: Sí, es pot plegar, sí.
4: Hòstia, mi bombo!
3: Ah, però és en plan tablet.
4: Sí, és el Z Fold, com
3: no,
4: de
3: no
4: Samsung.
3: Passo d'això.
4: Passes? Ja. No t'agrada? Molt car?
1: Bueno, escolta'm una cosa.
3: L'iPhone 17, estic content amb la meva inversió. Ara, un ordinador, l'opció.
4: És d'Amazon,
3: aquest ordinador m'agrada molt,
4: Gràcies. No m'arrobis.
1: Pedro, què tal l'estiu?
3: Voleu parlar de l'estiu?
1: Sí. Doncs
3: pues molt bé, la veritat. Em va saber greu perquè no vaig poder anar... Veu fer allò dels casals de l'oficina jove, que no sé si ho volíeu comentar.
4: Molt bonics.
1: No ho volíem comentar, la veritat.
3: No vaig poder anar, em va fer una mica de ràbia, però vaig tenir l'oportunitat d'anar un mes i mig als Estats Units.
1: A veure el Mundial.
3: No, fer més
4: coses. A veure el Tron.
3: Va ser molt, molt guai, una experiència super enriquidora, que m'encantaria repetir-la. Després també vaig anar a França amb uns amics i a Bèlgica amb una associació amb la que treballo de gent amb discapacitat. I després amb la família al poble.
1: Vas anar a la França?
3: Sí.
4: Va veure l'Eclipsi?
3: No, estava a Bèlgica.
4: Pringat.
3: Va valdre la pena, en plan, realment
1: sí.
3: Va ser...
1: Sí. Vaig veure l'Eclipsi... I no és res comparat al 99 amb el 100.
4: Tu pots cremar els ulls?
1: No.
4: Quina pena.
1: Gràcies.
4: Perdó, my bad.
3: Bueno, i vosaltres què heu fet?
1: Jo, mira, me'n vaig anar a De Campamentos. Després de Campamentos, me'n vaig anar a veure l'Eclipsi a Hospitalet de l'Infant una mica més amunt, a Pratip.
3: Top.
1: Després vaig anar a Ugassa,
3: top. Al Multivers.
1: Vaig anar al Multivers. Sí,
3: saps que a Ugassa hi ha una casa de colònies que es fa en plan coneguda?
1: I tant. Ja m'ho diràs tu, jo. Sí,
3: bueno,
1: cago en nena. I sé que hi ha una casa coneguda perquè en roben la piscina d'allà.
4: Ah, està bé.
1: Bueno, que no és piscina, és una cosa que nosaltres cuidem i ells venen i ens la roben. I després me'n vaig anar als Alps. Francesos. Al Mont Blanc.
4: Les teves pauses dramàtiques m'encanten, Martí.
1: Gràcies.
4: Vaig anar als Alps.
1: És que tenia gasos.
4: Francesos. A Mont Blanc.
1: tenia gasos, llavors, claro. Però molt guai la UTMB, eh?
4: La?
1: La UTMB.
4: Què és això? UTMB? Transports Metropolitans.
1: UTMB.
4: Ah, Ultratrail
1: del Montblanc. Ultratrail del Montblanc.
0: Ah, vale, vale.
1: Sí, pues vaig pillar la setmana que hi ha de la UTMB.
0: I el tour, vosaltres veu estar aquí?
1: No.
4: Quin tour?
0: El de França.
1: No.
4: Què va?
0: Jo és que m'havia apuntat de voluntari, però al final vaig...
4: Jo estava a Itàlia, la veritat. Estava a Itàlia fent les meves tonteries italianes. No, la veritat que...
0: Aquest estiu...
1: Jo estava a casa.
4: Aquest estiu ha sigut molt bo per mi. M'ha agradat molt, perquè he guanyat diners.
1: Jo like it.
4: Ojo. Sobretot, he treballat a la gelateria. Yeah. He fet altres coses, com treballar a l'hora dels joves.
1: Yay.
4: He anat a casa meva a Itàlia a treballar arreglant fustes de la punyetera.
0: Joan Chambeador,
4: Arreglant piscines.
1: Joan
0: però et cobrant
4: o...? No he cobrat, però bueno. Vaig a la muntanya, vaig fer els Infiernos de Panticosa, quasi la palmo.
0: Què és allò?
4: Unes muntanyes molt putes a fer, molt complicades.
0: Mare de Déu.
4: Pirineus. I rei, després, pues, poc més. Després alguna sortideta així a l'agost i ja està. Va, i ara torna a classe. Que
0: vas tornar el dia...
4: El dia 7. El dia 7 i vaig fer la primera classe...
0: Bueno, enginyeria aeroespacial, el Joan, eh?
4: Segon d'enginyeria aeroespacial.
0: I jo m'he passat a periodisme.
4: Sí.
0: És el que hi ha i la vida dona voltes. I ja està. De vegades has de renunciar a coses...
4: Hem perdut el Pedro.
0: Com les ciències...
4: T'has rellegat de la ciència. Això em sembla molt malament, eh? Ens deus una disculpa. perquè això... Sí, vosaltres enteneu que una vegada fas el científic, el batxi científic, has de fer científic. Si no, ets una heretja, ets haram. No pots... Bueno, no pots sortir d'allà.
0: Jo, si fa falta, seguiré sempre a fer particular de mates, física o el que calgui.
4: No, sabeu, però ara seràs periodista.
1: Sabeu el que hauríem de fer? Que entri el Genís a l'estudi.
0: Es pot fer?
4: Genís existeix.
1: Genís existeix.
4: Oh, és veritat, Genís existeix de forma telemàtica, jo crec.
0: Va, vinga, que entri el Genís.
4: Un moment, que vaig a veure on està el Genís.
1: No,
4: trucant.
1: El truquem? Truca'l.
4: Qui?
1: Truca'l.
4: A partir de quin àudio és?
1: Però, a partir del, després del meu àudio.
4: Espera un moment.
0: L'heu avisat o no?
1: És a les 17:04.
4: 17:04? Ah, vale, ok.
1: Vale. Però truca'l.
4: El
1: truco. Truca'l perquè no es noti que és un àudio de WhatsApp.
4: Va, anem a trucar.
0: L'heu avisat,
1: tu? I tant.
4: A veure.
1: Sí.
4: Ui. Hola? Genís? Genís?
5: Bé, nois, avui saludos de Viladecavalls. Faré un Pedro en tota regla i és que us faré un àudio. Espero que m'estigueu escoltant i que no estigueu passant aquest temps fent altres coses i distraient-vos, però igualment fas la meva secció, com sempre, sense pausa i com sempre. Així que avui, per començar bé la temporada, us recomanaré una sèrie. I és que no és una sèrie normal, és una minissèrie que l'altre dia em vaig obsessionar per complet amb ella. Fins a tal punt que vaig quedar-me despert fins a les 2 de la matinada per veure-la sencera d'una tirada. Això és perquè aquesta minissèrie, produïda per la productora de Carles Porta, consta de 4 capítols de llargada, que no supera la mitja hora, fent que siguin lleugers de veure i molt addictius. La sèrie parla de la història de l'Elvira, el Ricard i el Ramon, 3 germans que 40 anys després de ser abandonats a l'estació de França el 22 d'abril del 1984, sense res, deixen fer-se la següent pregunta. O sigui, decideixen fer-se la següent pregunta. Per què els nostres pares ens van abandonar a l'edat de 2, 4 i 6 anys? Els germans, poc després de ser abandonats i sense entendre la situació, comencen a jugar amb els trens estacionats, fins que un revisor de l'estació truca a la policia per alertar-los de la situació. Poc després, en transcustòdia, els 3 germans entren en un centre social de Barcelona per infants orfes. Allà es van quedar un temps, fins que una parella de professors va decidir adoptar-los els 3. Donant-los una segona oportunitat i començant una vida llarga i feliç. Així podria haver sigut i haver-se quedat aquesta història d'aquesta família com qualsevol altra, deixant de costat el passat i mirant cap al futur. Però la germana petita, 40 anys després del tràgic dia en què es van abandonar, decideix que vol saber quins són els seus pares biològics, vol saber sobre la seva família, vol saber quin és el seu aniversari, vol saber on va néixer i, sobretot, vol saber el perquè del seu aventurament. Així doncs, comença a investigar sobre la seva infantesa amb l'ajuda dels seus germans, tenint com a única pista el seu nom i alguns records segmentats i fugaços del seu germà gran. Òbviament, no us diré com s'acaba la investigació, però sí que el que us puc dir és que aquesta investigació de 4 anys passa per moltes mans, per molts països, i que té un caire criminal. Així que, si voleu saber el desencadenant d'aquesta història, la podeu trobar a Disney amb el nom d'Abandonados. Apa, moltes ganes de tornar al programa i de tornar a l'estudi. Espero que podeu acabar el programa. Molts petons. Que vagi...
4: No, tornar a l'estudi no. No. Aquí t'has patinat, ja dic.
1: T'he de dir, no me la miraré.
4: No tinc Disney.
1: Algú té Disney?
4: No.
2: No.
1: Però segons... Bueno, doncs, oients, compraré... tres persones que ens escolteu.
4: Em compraré targetes de... Com se diu? De...
1: Amb el bono cultural.
4: Targetes Steam. Perquè es veu que el GTA sortirà en Steam.
2: Però una cosa...
1: Ah, fantàstic. 100 euros
2: a Movistar no està, aquesta sèrie.
1: No. Ha dit Disney+. Plus.
2: Jo m'he comprat Movistar amb el bono, però no em sé en què més gastar els diners que em falta de contenit digital.
4: Ja, a mi em falten... Jo em quedo amb 25 euros de contenit digital.
2: Escolta...
4: En què has gastat? A mi 60.
1: No. Home, nano,
4: jo
1: a mi
4: 10, 50 targeta Steam. 25 targeta Xbox per mon cosí.
2: Sí, clar, jo no tinc Fortnite ni aquestes coses, saps? O sigui...
4: Jo tampoc tinc Fortnite.
1: Tampoc animal. Cal. Podem començar la meva secció, sisplau?
4: No. Però sí, si vols, vale.
1: Doncs pues comencem-la.
4: Jo et deixo, Martí.
1: Comencem-la, comencem-la.
4: Però tu creus que hauríem de començar la teva secció?
1: Sí, sisplau.
4: Sí? Sí. Vinga, va, que soni.
2: Por favor.
1: Bueno, com ja he dit, faré una nova secció aquest any. 20 programes que farem aquesta temporada. 20 frases fetes. Bueno, de fet, 40 o 50, ja veuré. Us llegeixo el significat de frase feta o frase dita, perquè són dues coses diferents, val? Només ho faré avui. Frase feta és una frase o expressió que té un significat figurat, que no es pot deduir directament del sentit literal de les paraules que la formen. Actua generalment com un bloc dins d'una frase i se sol conjugar o adaptar. Per exemple, tocar el dos. Vale?
4: Literalment, és tocar el dos...
1: Marxar.
4: És com tocar el número...
1: És marxar.
4: Tocar el dos.
1: Marxar. I frase dita és una frase complexa, sovint de caràcter popular, que expressa un consell, una varietat genèrica o una observació sobre la vida, el temps o el comportament humà. Per exemple, qui gasta massa es queda sense massa.
4: Fòlic és arreus.
1: Durant la nostra vida fem servir moltíssimes frases dites o frases fetes, però alguna vegada ens hem preguntat què vol dir. No.
4: No.
1: Durant aquesta temporada us explicaré el significat d'aquestes, d'algunes més famoses o d'altres no tan famoses, i per tant n'aprendrem. Explicarem el que vol dir aquestes frases, per què les utilitzem i algunes les podríem traduir al castellà.
4: Ui, la castellanització de les frases dites catalanes. Tocar el dos.
1: Tocar el segundo.
4: Tocar el dos.
1: Ara us parlaré d'una que no és tan coneguda, que és a la taula d'en Bernat, qui no hi és, no hi és comptat. Vale? A la taula d'en Bernat, qui no hi és, no hi és comptat, significa que...
4: El Bernat és com un gàngster, saps?
1: Es fa servir per referir-se a que si alguna persona no hi és al lloc quan ha de ser, quan es pren una decisió o es fa alguna activitat, aquesta persona no pot prendre part de l'activitat. Sí? És fàcil. S'ha entès, no?
4: Sí, és com... El Bernat és com un gàngster
1: en
4: árabe,
1: castellà.
4: Saps que has d'anar a la seva reunió.
1: Exacte. En castellà és quien no parece, perece.
2: Toma.
1: Vale?
4: Jo pensava que les vas a traduir literal.
1: No.
4: Quien no està en casa de Bernardo.
1: Llavors, per què es fa servir a la taula d'en Bernat qui no hi és, no hi és comptat? Doncs té una explicació. El Bernat no es deia Bernat. Es deia Abad. Vale? I és a la taula de l'Abad perquè es feia servir pel costum comacal. Monacal, perdó. Uau. Quan el pare Abad se seia a la taula... Per l'àpat, a una hora fixa, tota la comunitat havia d'estar present. Qui no hi estava no podia dinar i havia d'esperar el següent àpat.
4: Vale.
1: Vale? Ja així, perquè ho sapigueu una mica, ens posem en context, tal, no sé què. Llavors, com que eren les ordres benedictes les que seguien aquesta norma tan estricta, la taula, la forma la taula de l'abat es va popularitzar també sota la variant col·local de la taula del Bernat. I ara s'ha quedat amb la taula del Bernat.
2: Top.
1: Per tant, Bernats! Sou els abats.
4: Fa.
1: Llavors, passem a un altre. Els joves d'ara diem vés-te'n a la merda. Vale?
4: Ves a pastar fang, ves a...
1: Però amb el bonic idioma que tenim, perquè hem de fer una traducció tan literal com vayase usted a la mierda? No cal.
4: Hmm.
1: Doncs en català podem dir: ves a fer punyetes, ves a pastar fang, ves a escampar la boira, a fregir espàrrecs, a pelar figues, a pasturar, a la quinta forca, a cagar la via, a fer la mà, a campistraus, a fer un vol, a passejar, a rodar món, a tocar el dos i a tocar el pirandó.
3: Toma, eh?
4: Fiumba!
1: Vale, avui us explicaré què vol dir ves a fer punyetes.
4: Ah, endavant.
1: He escollit una.
4: Vale, vale, està bé.
1: Les punyetes, per si algú no ho sap, són les parts finals de la màniga d'un jutge.
3: Hòstia.
1: Allò blanc que tenen...
4: Sí, sí, sí, ho sé, ho sé.
1: Que es posa com el canell...
4: Que és que crec que és allà, quan t'ho fiquen quan portes 5 anys, no?
1: Això m'és igual. Allò són les punyetes, val?
4: Uh-huh.
1: Les punyetes, a l'antiguitat, ara no ho sé perquè no sé com ho fan, però a l'antiguitat trigaven més o menys 3 mesos en fer-se, perquè es feia a mà.
4: Buah.
1: Vale? Per tant, tu li estàs dient, vés-te'n a fer punyetes, vés-te'n 3 mesos a fer una merda i ja quan tornis pues ja tornarem a parlar d'aquest tema, si vols. Però, literalment, li estàs dient, vés-te'n a fer punyetes, vés-te'n 3 mesos a fer alguna cosa i després ja tornaràs. Vale? La cosa és que les punyetes també són molt delicades. Se't poden trencar amb res. Llavors, la gent havia d'estar molt concentrada en fer allò i que sortís bé, perquè a part també són com molt petites les figures, tal, no sé què. Llavors, havies de pensar molt i tal, i per això és... Vés-te'n a concentrar a fer alguna cosa que tu no vols. La cosa...
4: A mi m'agrada molt, la campistraus m'agrada molt.
1: La cosa, a campistraus ho farem un altre programa, tu tranquil. La cosa és que a pastar fang és exactament el mateix, però és encara més divertit. Perquè a pastar fang és, literalment, vés-te'n.
4: A menjar res.
1: No, no, no, no, no. Ves a on hi ha fang
4: i
1: fes...
4: Enfonsa't.
1: No, no, i fes una mica de massa. Literalment. Massa de la pizza, doncs amb un fang.
3: Jo pensava que volia dir, és a dir, com pasta, els cavalls pasten, no?
1: No.
3: Pues pasta, bueno, com sí, des d'herba, però... doncs pasta fang.
1: No, no,
3: és
1: no,
3: com...
1: no, és pasta fang, que és literalment moure el fang.
3: Va.
1: Ves a moure el fang i ja tornaràs.
4: És estúpid.
1: Per exemple, més coses. Ves a tocar el dos. Mm. O toquem el dos.
4: Mm-hmm.
1: O ens anem a aprendre a tocar el dos. Vale? Tocar el dos no és anem a un ascensor i toquem el dos.
4: Que també.
1: Que també. Però no. Tocar el dos, a l'antiguitat, era una cosa que es feia servir. Perquè toquem el dos... i posaven la segona vela per anar més ràpid.
4: Com?
3: Segona vela?
1: Del vaixell.
4: Els barcos.
1: Llavors,
4: cunyó.
1: Per això s'ha quedat marxar, amb tocar el dos, anem més ràpid, marxem d'aquí. Perquè quan anaven cap allà, veien que no, llavors deia, toquem el dos, posaven la segona vela i giraven cua.
4: Sí, mira.
1: Espectacle. Anem aprenent.
4: Molt bé.
1: Escolta, anem aprenent.
4: Et fem 10 minuts.
1: Us estan agradant, mentrestant? Sí, no? Ves a rodar el món.
4: Bueno, ves a rodar el món.
1: Ja es pot més o menys intuir, és ves-te'n a la merda durant 80 dies.
4: Està bé.
1: Està bé. Directament.
4: Sí, literal, eh?
1: Vale? A cagar la via. Això...
4: Cagar la via.
1: A cagar la via. Això... Ho
4: és
1: diu...
4: que imagino un tio cagat a una via de ferrocates, saps? Allà, fotent un nyordo gegant, saps? Allà una via de la Floresta, saps?
1: A cagar la via, val? És una expressió col·local o vulgar, col·loquial, que es fa servir per engegar, despatxar o treure de damunt algú de mala manera, irritació o faratge, val? La cosa és que es fa referència a enviar lluny originalment les vies del tren.
4: Clar.
1: A fer tasques inútils o a desaparèixer de la nostra vista. Sí. Llavors, t'anaves a la via del tren i ja feies alguna
4: cosa. Això cagar la via.
1: El que fessis, m'és igual. Però vés a fer alguna cosa. És espectacular.
4: Hola.
1: Després,
4: està molt bé.
1: Què més tenim? Vés a fer un vol, que ja es pot intuir. I després, vés a campistraus.
4: Sí, pensa que en Pistraus em dona curiositat. Qui és Pistraus?
1: Qui és a Pistraus?
3: I què ha fet per tenir tanta història?
4: Qui és Pistraus? O sigui, Pistraus era un tio un desgraciat.
0: Devia ser com...
4: La gent era... La gent dolenta anava a pistraus.
0: Ja.
4: Sí, molt malament.
0: Què devia fer pistraus perquè sigui un
1: xulo? Campistraus era un establiment conegut per ser un espai de desordre, baralles constants, i on hi havia... No sabia com en sortiria o s'acabava enredant en situacions desagradables.
4: Si era un pub... a les 3 de la nit. Pistraus era el típic tavernero amb 80 anys que se la pela tot, com
1: llavors,
4: si es pega en el bar.
1: Per extensió d'aquest ambient caòtic i al final incert, la dita popular va passar a significar que un negoci, un projecte, una situació s'ha arruïnat. S'ha anat a Campistrau. Ha fracassat de manera trepitosa i ha acabat molt malament, vale? S'ha anat a Campistraus, vale?
0: S'ha anat a teatre a les 6 del matí.
4: Allò... No, allò és millor, eh? Teatre és millor. És,
1: Llavors, també, sempre familiarment, amb el sentit de morir, espatllar-se, un estri, o enviar algú a una cosa
4: morir?
1: Molt lluny.
4: Morir? S'ha anat a Campistraus?
1: S'ha anat a Campistraus, o ha anat molt lluny, s'ha anat a Campistraus, o... s'ha posat a Campistraus, s'ha espatllat, vale? Què més? Quines més tenim?
4: Què més va?
1: Doncs mira, tenim una que és molt jajas, que és escampar la boira.
4: Sí,
1: és més o menys com a cagar la via, però la boira no la pots escampar.
4: Bueno, mira.
1: Has d'esperar i ja està. Vale, llavors, és exactament el mateix, però és això.
4: Vale, puc?
1: Sí, sí.
4: Puc dir-te una?
1: Sí.
4: Acabar com el rosari de l'aurora.
1: És espectacular.
0: Aurora.
4: Ojo. Bàsicament, fracassar. Acabar malament, amb baralles, amb ruïna. O sigui, acabar com el rosari de l'aurora. És fatal.
0: Però qui era l'aurora? En què ha vingut? D'on ve aquesta frase dita?
4: Martí.
1: Ah, bueno, escolta, és que jo això ja ho tinc buscat, però...
4: Ah, busca-ho?
1: No, escolta. Jo et dic el que tinc buscat.
4: Vale, pues va, mira-ho.
1: Vols més?
4: Sí.
1: Vale, mira. Per exemple, us poso un altre exemple, eh? Semblar Can 60.
4: Hòstia, Can 60, és veritat. Què és Can 60? Hòstia, el 60 era un altre desgraciat.
1: Can 60 és... una fàbrica.
4: Hòstia.
1: L'expressió prové d'una antiga fàbrica tèxtil que estava situada al carrer de la Riereta, al Raval de Barcelona. El poble va batejar popularment aquest complex industrial com a Can 60, perquè el local ocupava el número 60 d'aquell carrer. No es van trencar tampoc el cap. Van ser llestos. En aquella fàbrica es llogaven espais, talers i força motriu, primer de vapor i després elèctrica, petits artesans industrials independents. Com que hi havia desenes de tallers petits convivint sota el mateix sostre, cadascú treballa al seu ritme i amb els seus horaris, fent sorolls diferents i sense una autoritat central que ho coordinés. El resultat? Un soroll infernal que es va anar i venint constant de gent i una organització total que va acabar gravada en l'imaginari col·lectiu dels barcelonins. Per això es diu, aquesta classe sembla Can 60.
4: Vale, perquè hi ha desordre.
1: Exacte. O a casa seva fan el que volen, això és Can 60.
4: Amigo.
1: Exacte.
4: I després, puc dir-te una altra?
1: Sí.
4: Bueno, aquesta és molt bona. Aquesta, fer safareig és molt bona.
1: Està bé.
4: Fem molt bona.
1: Però el safareig és on rentaven la roba abans.
4: Clar.
1: I llavors, per això
4: hi havia
1: feien...
4: Xafardeo.
1: Perquè al final estaves rentant i parlaves.
4: Clar, no es diu xisme.
1: No.
4: Es diu safareig.
1: Safareig. Exacte.
4: És molt bo, en veritat. Tenim xisme. Passa que no dius vull xisme, dius vull safareig. No? És com...
1: Vull safareig és qui dona molta aura.
4: No, és com molt... No sé, és molt pedant i tot.
1: És molt català.
4: Sí, és massa català. Vale, puc parlar d'una paraula catalana que em poso molt dels nervis?
1: No, estem parlant de... frases dites i frases fetes.
4: És que a mi em toca molt els collons la paraula... Puc dir la paraula? No sé si us fa com ràbia la paraula làmpada.
1: Bé, sí, no, és
0: no,
1: que...
0: No l'he escoltat mai.
1: Làmpada és
4: làmpada.
1: Làmpada.
0: Làmpada, què vol dir?
1: Làmpara.
0: Ah.
1: L'únic en català és làmpada.
3: Pues mai he dit làmpada a la meva vida.
4: Bueno, pues... aquella D totalment improvisada.
3: Làmpada. No sé.
4: És com que
3: per
4: no,
3: exemple, però tothom diu làmpada aquí, no?
1: Nanos, veure's l'enteniment.
3: Ai, t'has begut l'enteniment. És com dir... No sé, no me'n recordo. Però
4: que
3: és...
4: no entens res.
3: Sí.
1: Bueno, significa que has perdut la raó. Vale? El sentit comú o actua de manera totalment absurda.
3: A mi m'agrada molt la de ja, beure oli. Ja hem begut oli.
1: Vale.
4: Sí, begut oli.
1: Mira, origen de hem begut...
3: Sí, crec que era internet, perquè... No, perquè crec que era... Perquè abans, antigament es feia un càstig que era beure oli bullint.
1: Exacte. I la Santa Inquisició, una de les teories exacte. Més populars situa l'origen a la mitjana, explica que els tribunals de la Inquisició sometria els condemnats a tortures extremes i, suposadament, un dels càstigs o mètodes de tortura consistia en beure oli bullent o calent als considerats heretges o enemics de l'Església.
3: Allò és xungo.
4: Buah, oli bullint, tio.
1: Un cop aplicat aquest suplici, la situació de la persona ja no tenia cap mena de sortida ni
4: remei. El 1400 era per tothom. Not for everyone.
3: Llavors, ja hem begut olis, com dir, ja no hi ha res a fer, ja l'hem liat, saps? Ja l'hem cagat.
1: Ja, cagada en pastoret.
4: És veritat, cagada en pastorets.
1: Cagada pastoret és exactament el mateix que hem begut oli, però...
4: No,
3: cagada pastoret és que l'has cagat.
4: Cagada pastorcillos.
1: Cagada pastoret, mira, és una expressió popular catalana que equivale a l'hem cagat, espifiada, cagate lorito o malament rai. Val?
4: Malament rai, també.
1: Malament rai, ojo, perquè està com molt sobre i sotavalorat.
4: Sí,
1: infravalorat. L'origen exacte de la fórmula és de caràcter rural i popular, vinculada al món dels pastors. I ja està. I representa de forma gràfica i humorista l'imatge d'un error.
4: Doncs res, senyores i senyors, jo tancaria aquí, perquè falta un minut per tancar. Doncs res, espero que us hagi...
1: Bueno, espero que us hagi agradat la nova secció.
4: Sí.
1: Aprendrem més.
3: Això mateix.
1: Ens veiem el dia 25 de setembre.
3: Ara ja sí que sí, ha començat la temporada, ha començat el curs.
4: He de dir, programa número 81 de tots.
1: Si fem 20 aquesta temporada...
4: Arribem al 100.
1: Arribem al 100.
3: Buah. La liarem grossa, ja,
4: Senyors i senyors...
1: Moltes gràcies per vindre, per escoltar-nos... Bueno, per vindre no, perquè no heu vingut, però per escoltar-nos sí.
4: Adéu-siau, adéu-us guard.
3: @hora dels joves.
1: I visca el Barça.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. Diverses incidències a les carreteres catalanes aquesta tarda d'operació tornada del pont de la Mercè. Per saber-ne més, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. De moment, aquesta hora ens queda, per una banda, de l'autopista AP7, tot i que ha millorat alguns trams encara de lentitud i aturades després de diversos accidents que hi ha hagut aquesta tarda. Sobretot a la zona de Vilafranca del Penedès, aquí queden un parell de quilòmetres de lentitud i aturades en sentit nord, en sentit Girona, i a l'entram nord d'aquesta autopista, la zona entre Cardedeu i la Roca del Vallès, en direcció al sud. Ara mateix a la C55 hi ha un petit tram de retencions a l'altura de Manresa, en sentit sud, també per un accident en aquest punt de la via, i per obres es mantenen aturades d'un parell de quilòmetres, lentitud, aturades, vaja, a la zona de Copons, a l'altura de Copons i en sentit Barcelona. Pel que fa a volum de trànsit, ha millorat força la circulació, no ha estat, en general, una operació de retorn complicada aquest cap de setmana, aquest diumenge tarda, i el que queden són punts amb intensitat, sobretot punts de la C58 o de la C33 d'entrada a Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Moltes gràcies. I els manifestants que estan concentrats a la Puerta del Sol arran de la protesta pel nou decret d'habitatge han anunciat que es mantindran de manera indefinida, rememorant així l'esperit del 15M. I Comissions Obreres ha donat suport en aquesta acampada i crida a un tsunami social per reclamar un dret a l'habitatge. Paral·lelament, el president del govern, Pedro Sánchez, ha confirmat des de Getafe que el govern espanyol està treballant contra la lotja per portar aquesta normativa del Consell de Ministres dimarts vinent. Dintre de les negociacions, Junts ha marcat les seves condicions per avalar el text. Jordi Turull ha obert la porta al suport per frenar els fons voltor i incentivar el lloguer, tot i que ha advertit que no votaran a favor de paquets o mesures heterogènies que puguin perjudicar els petits propietaris.
3: Nosotros no queremos que se desahucie a la gente porque no puede pagar. Pero esto no puede ir a costa del propietario. El Estado tiene que decir, mire, usted esté tranquilo, por su vulnerabilidad no lo vamos a echar de la vivienda, y usted, señor propietario, esté tranquilo, que lo que le tenía que pagar él se lo voy a pagar yo. Lo que no puede ser es que acaben en situaciones de vulnerabilidad más los propietarios, algunos propietarios que tienen que pagar la hipoteca de ese piso que no se les está pagando el alquiler.
1: I també un total de 24 alumnes aspirants a maquinistes han començat aquesta tarda a formar-se en el grup de Renfe a l'Hospitalet de Llobregat. Es tracta de la 20a promoció del curs d'aspirants de maquinista. I tots aquests estan repartits en 11 campus de formació que l'empresa té en l'estat. N'hi ha 40 a Madrid i juntament amb l'Hospitalet són els que més alumnes tenen. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
4: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'Esport Català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra. Amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. Saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
5: Molt bé, Ignasi, què tal? Bona tarda.
4: Molt bé, repassem el més destacat de la jornada dels titulars. Comencem parlant de futbol i del Prat, que ha golejat a la Copa del Rei.
5: Els potablaves han guanyat 1-5 al camp del Sant Rafael Eivissenc i posa peu i mig a la primera ronda de Copa, on jugaria contra un equip de primera divisió. Abans, però, hauran de certificar el bitllet en el partit de tornada al municipal del Sagnier diumenge a les 4 de la tarda.
4: L'Espanyol, parlem de la Lliga F, empat a Riazor.
5: Les de Sara Monforte han empatat al camp del Deport per 1-1 en un partit que ha acabat fa uns minuts. L'Espanyol s'ha avançat a la primera part amb un gol de Lara i les gallegues han igualat el partit a la represa. Pel que fa al Barça, manté el ple de victòries a la Lliga abans d'una setmana en què viatja a Roma a la Champions i rep el Madrid al Camp Nou a la Lliga. I el Badalona continua sense guanyar a casa.
4: D'altra banda, el Barça B, també futbol femení, continua sense guanyar.
5: El filial blaugrana va tornar a perdre 1-0 al camp de l'Osasuna i suma només un punt de 9 possibles en l'inici de Lliga de la Primera Federació Femenina. A segona, la M és el nou líder, gràcies al triomf per 0-1 a Elx i la derrota de l'Espanyol B per 3-0 davant l'Ona Sant Adrià. Primera victòria a domicili de l'Europa des de l'abril del 2025. 1-3 a Villaviciosa de Odón i golejada del Barça C a Múrcia 0-5.
4: I a la primera federació masculina, l'Europa guanya per fi el primer partit.
5: Tot i fer un partit molt discret, els escapulats han derrotat el Rayo Majadahonda per 1-0 amb un gol en temps afegit en el debut a la banqueta de Luis Blanco. Josef Zaitoun, en un rebot després d'una rematada d'Àlex Cano, ha fet el gol del triomf de l'Europa. També el temps extra va guanyar el Sant Andreu a Tarragona 1-2, un resultat que apropa els quadribarrats a la zona alta de la classificació i els permet atrapar el Nàstic.
4: Vuit i cinc, marxem de ronda.

0: doncs, com estan els partits que s'estan jugant a aquesta hora de diumenge, 27 de setembre de 2026. Només tenim un parell de partits en joc. D'una banda, en bàsquet, Lliga Catalana de Tercera FEB. Doncs la final a 4, Mollerús, aquesta gran final entre Espanyol, Cornellà i Valls. Com està el partit? Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique, bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi. Doncs, de moment, el temps de descans, 1:42 per reprendre aquest tercer període. De moment, guanya l'Espanyol Bàsquet Cornellà per 40-32. I el Club Bàsquet Valls, que ha retallat diferents, sobretot el segon període, amb un gran segon quart, amb un parcial d'11-21. El Club Bàsquet Valls, que seguirà batallant per intentar aconseguir aquest títol de Lliga Catalana de Tercera FEB, que no aconsegueix des dels anys 90.
0: Doncs veurem com acaba aquesta final. I en hoquei patins, hoquei Lliga Plata, grup sud, primera jornada. Ha d'estar el tram final, si no ha acabat ja, el partit entre el Noia i el Vic, Eric.
2: Doncs acaba d'acabar fa just uns minutets, on el Noia s'ha endut la victòria davant el Vic per 4-3, fent l'últim gol, el gol de la victòria, quan restava un minutet per acabar el partit.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, són les 8 i 7 minuts, som els de l'En Joc, cada dissabte i diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local amb el bo i millor de l'esport català. Comencem a repassar la jornada, comencem a repassar en aquest cas el que està donant d'ací la jornada de futbol el diumenge, on hi ha un equip que s'ha endut una alegria i molt gran. A la Copa del Rei, fase prèvia, partit d'anada, el Prat que jugava a terres eivissenques al camp del Sant Rafael, i se n'ha sortit i amb nota.
2: Sant Rafael 1, Prat 5.
1: Doncs podríem dir pràcticament que ha deixat l'eliminatòria sentenciada al Prat amb aquesta golejada 1-5 en espera del que passi diumenge vinent a les 4 amb la tornada al municipal del Sagnier. Però avui el Prat ha fet la feina i s'apropa i molt a la primera ronda, on ja es trobaria amb un equip de primera divisió. No dels que juguen a Europa, però en qualsevol cas un equip de primera divisió podria visitar el Sagnier d'aquí ben poc a la Copa del Rei, sempre i quan certifiqui el conjunt potablava aquesta gran victòria 1-5 aquesta tarda al Prat Ràdio. Nil Piera.
3: L'E Prat s'ha imposat amb un contundent 1-5 al Sant Rafel en el partit d'anada de la fase prèvia de la Copa del Rei. Els de Cristian Gómez han tingut un bon inici que s'ha vist recompensat amb un gol de Konu abans del primer quart d'hora. Arran del gol, el Sant Rafel ha reaccionat i ha posat el Prat en problemes, marcant el gol de l'empat i gaudint d'ocasions per capgirar el marcador davant una defensa potablava molt tubeta. Però a les acaballes del primer temps, Gustavo Renque s'ha inventat un gol que ha estat l'inici de la rebel·lió. Abans de la mitja part, el Prat ha ampliat diferències des dels 11 metres mitjançant Àlex Plaza. Al segon temps és quan s'ha desbocat l'huracà potablava, carrusel d'ocasions que han arrodonit la golejada amb gols de Gustavo de nou i Raúl Inocencio. El capità de l'equip, Carlos García, s'ha mostrat molt satisfet amb la victòria.
4: Bueno, ha sigut un partit que, tot i el resultat, sembla que hagi estat com molt fàcil, però no és així. Hem tingut una estoneta d'estar aquí molt igualats, que podríem haver encaixat un parell de gols, però bueno, hem sabut remuntar i tornar a la senda del bon lloc i al final ha sortit bé.
3: El Prat deixa així encarrilada la seva classificació per a la primera ronda de la Copa del Rei, on s'enfrontarà a un equip de primera. Abans, però, haurà de rematar la feina diumenge vinent al Sagnier.
1: Doncs a la transmissió que han fet els nostres companys del Prat Ràdio hem parlat també amb més protagonistes. Per exemple, el tècnic Cristian Gómez, que deia això.
5: Ha sigut complicat perquè al final la pilota costava que rodés, molta calor i bé, el que t'he dit abans, ens hem aixecat molt d'hora, hem estat tot el dia fora i pràcticament no hem descansat, així que té molt mèrit perquè ahir va haver-hi resultats on tots els locals van guanyar, cap equip visitant va aconseguir marcar un gol i avui hem fet 5 i molt orgullós del treball, amb coses que millorar, òbviament, però molt orgullós. Crec que estem treballant en això, amb pressions cap amunt, no mirant darrere, i a vegades surt i a vegades no, però crec que avui ha sortit i ho hem fet molt bé, els hem desgastat molt, ells a la primera part ens han fet una pressió molt alta també, ens han desgastat molt, però crec que hem estat bé i crec que si haguéssim estat una mica més encertats a l'última passada, a la segona part, haguéssim pogut fer més gols, però bé, no els he pogut demanar més i ja s'hi he dit ara mateix, orgullós del que han fet.
1: Doncs ben orgullós, Cristian Gómez, el tècnic de la Prat, en plenes festes del Prat, per cert. Doncs el conjunt pot hablar amb aquest 1-5 al camp del Sant Rafael, que també ha deixat molt bones sensacions, evidentment, als seus jugadors, per exemple, Àlex Plaza.
6: Sí, bueno, primer partido de ida, sí que es verdad que la primera parte no hemos conseguido ser todo lo contrario desde el juego de lo que queremos con nuestra metodología, pero al final hemos encontrado soluciones con las transiciones y hemos encontrado un buen resultado. Luego la segunda parte hemos ajustado algunas cosas y ya se ha visto que cuando conseguimos mover el balón de un lado a otro y encontrar esos espacios y tener un poquito de calma, pues acaban llegando los goles. Al final es una eliminatoria, no se puede dar nunca por cerrados. Sí que es verdad que pues es un buen resultado, no nos vamos a engañar, pero hay que ir al Sagnier como si fuésemos 0-0 y sobre todo seguir construyendo el equipo, adaptándonos a la idea del míster y a seguir.
0: En Joc, el programa de l'esport català.
1: 8 i 11 minuts, vinga, parlem també de la Lliga F, cinquena jornada, on l'Espanyol acaba de puntuar a Riazor i on ahir també van jugar Barça i Badalona.
2: Deportivo 1, Espanyol 1, Logroño United 0, Barça 2, Badalona 0, Granada 1.
1: Doncs empat de l'Espanyol aquesta tarda a Riazor, una llàstima perquè s'havia avançat el conjunt perico amb el gol de Yara al minut 30 de la primera meitat, amb una bona recuperació i molt bona definició amb xut amb cama dreta, creuant, fent impossible la sortida de la portera. Però el Depor, a un quart d'hora del final aproximadament, ha acabat empatant amb gol de Milene. La veritat és que al final també és cert, s'ha d'admetre, que les gallegues haurien pogut guanyar el partit, però al final l'Espanyol

0: Dominar aquest 0-2, que deixava bones sensacions a la banqueta del Barça, un Barça que continua líder amb 15 punts, ha guanyat els 5 partits, té 2 punts més que el Real Madrid, i tot això arriba en una setmana important, perquè el dimecres el Barça juga a la Champions al Camp de la Roma, i el pròxim diumenge al Camp Nou, clàssic entre el Barça i el Real Madrid, amb el lideratge en joc, perquè el Barça, com diem, té 15 punts, el Real Madrid 13. De tot plegat en parlaven el tècnic Pere Romeu i Aitana Bonmatí, que va tornar després de 3 mesos d'inactivitat.
1: Dos partits importantíssims. Un primer a Roma, Champions, sempre exigent, sempre complicat, sempre fora de casa. És molt i molt difícil guanyar i tenir bon joc, esperem tenir-lo, evidentment. Seria una victòria que ens posaria ja 6 punts a Champions en 2 jornades, algo importantíssim per nosaltres. I després a l'Spotify Camp Nou amb la nostra gent contra el Real Madrid, un clàssic que sempre, sempre, sempre el volem guanyar, que el Real Madrid està en una bona dinàmica també de resultats, així que intentarem endur-nos els 3 punts cap a casa.
2: Bé, setmana molt xula, continuem amb la Champions a Roma, després el clàssic de diumenge, així que res, esperem a molts col·legs al Spotify Camp Nou. Serà un partit xulo, com sempre, contra el Madrid, un partit complicat. El Madrid aquest any s'ha reforçat bé i segur que ens donaran guerra, però nosaltres, com a col·legs que som, volem guanyar tots els clàssics i bé, prepararem la setmana per guanyar els 2 partits, primer la Champions i després el clàssic.
0: I al Badalona se li està resistint la victòria a casa, va jugar a Palamós mentre continuen posant la gespa a la Municipal de Badalona, però ahir va caure 0-1 davant del Granada, un resultat segurament enganyós, perquè el Badalona va mereixer bastant més. Malgrat tot, de moment en 2 partits a casa no ha aconseguit guanyar el conjunt badaloní, que això sí, continua en una còmoda zona de classificació, 6a plaça amb 7 punts. Després del partit, el tècnic Marc Ballester i la jugadora Lucía Martínez feien autocrítica, però també doncs comentaven que segurament l'equip havia merescut més.
3: Justa pel que hem vist dins el camp, la primera part de molt més control, de tenir molt més la pilota doncs, a camp també propi, ens ha costat més arribar a camp rival, però sí que la segona part crec que les acabem de tancar i ens falten idees a zona 3, prop d'àrea rival, ens ha faltat doncs, determinació, ens ha faltat decidir millor, però sí que penso que l'empat era el mínim que mereixíem i bueno, doncs, el que és el futbol, et pengen una pilota des de mig del camp, poca concentració en aquella acció i bueno, ens va bé per adonar-nos de tot el que necessitem canviar també i que hi haurà equips que ens provocaran el mateix que ens ha provocat el Granada avui.
4: Sí, creo que el equipo ha sido superior, ha tenido bastantes ocasiones, pero bueno, creo que lo que he comentado, esta liga es muy competitiva, creo que tienes que tener ese acierto de cara a portería en las ocasiones que generas y si no lo tienes, pues en cualquier minuto te pueden generar una ocasión y marcar. Sí, bueno, yo creo que al final también el cansancio, el ir a contracorriente todos los últimos minutos, también ha generado cierta desesperación quizás dentro del equipo y bueno, pues al final intentas llegar a área con el máximo número de jugadoras, a lo mejor desproteges un poco más nuestra área y bueno, pues un balón largo, al final es un cúmulo de desaciertos que bueno, pues al final se llevan ellas la victoria.
0: Vull dir, 16 minuts, parlem de la segona divisió masculina, hem arribat a la 7a jornada i els dos equips catalans que continuen sumant a la zona alta de la classificació. Aquests són els marcadors.
5: Celta Fortuna 1, Sabadell 1, Girona 2, Albacete 0.
0: Doncs el Sabadell va treure un punt de mèrit ahir del camp del Celta Fortuna, 1-1, empatant el gol inicial dels gallecs i sumant un altre puntet que permet als arraquinats situar-se a la 7a plaça amb 12 punts, només un puntet de la zona de play-off. Ferran Costa, tècnic arraquinat.
6: Penso que l'equip ha entrat molt bé al partit, hem tingut aquesta situació aïllada, ens han penalitzat. Valoro doncs, que l'equip ha seguit en la seva línia, ha seguit anant endavant, s'ha entrat en el partit, naturalitzant l'errada, que és evident que no podem donar-li aquesta facilitat als rivals, però més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
0: un Sabadell que de moment no ha sumat tot a casa, 3-3, però que fora encara no ha guanyat. Tres empats, volem dir, i una derrota en els quatre partits com a visitant. I una miqueta per sobre hi ha el Girona, que de fet està en zona de play-off, 5è amb 13 punts, després d'aconseguir la quarta victòria als últims 5

0: partits, tot i que segurament no va fer un partit espectacular, però va acabar guanyant davant de l'Albacete per 2-0. Després del partit, el tècnic Quique Álvarez admetia que cal millorar.
1: Jo crec que el meu equip, en general, hem de millorar, però torno a dir, hem de posar en valor d'on venim, on estem, com estàvem avui, i a partir d'aquí créixer. I no posar-nos una vena als ulls i dir, bueno, tot va perfecte, ja ho sé que no. Però també mirar les coses positives de l'equip, l'esforç que està fent, els punts que hem tret, i és un lloc perfecte per créixer.
0: 8 i 18 minuts. És moment de repassar la primera federació femenina, tercera jornada, on el Barça Atlètic, que ha estat campió les dues últimes temporades, encara no ha guanyat després de tres jornades.
2: Osasuna 1, Barça Atlètic 0.
0: Doncs un punt de nou, de moment, per al filial blaugrana, que ara mateix ocuparia l'antepenúltima posició de la classificació. Recordem, això sí, que com que hi ha reestructuració a la primera federació femenina, l'any que ve, en guanya la Lliga, només baixa un. A més, pujaran 10 equips de cop, 15 equips de cop, volia dir, 5 de cadascun dels 3 grups de segona federació. En qualsevol cas, de moment, el Barça Atlètic, que, com diem, és antepenúltim, amb només un punt de 9 possibles. I una categoria per sota, com dèiem, segona federació femenina, grup segon, quarta jornada, tenim 5 equips de casa nostra, i aquests són els marcadors d'aquesta jornada.
2: Ona Sant Adrià 3, Espanyol B 0, Múrcia 0, Barça C 5, Elx 0, AM 1, Villaviciosa de Odón 1, Europa 3.
0: Doncs l'AM és el nou líder, amb 10 punts, un més que Ona Sant Adrià i Espanyol B. I és que avui Ona Sant Adrià, precisament, li ha guanyat el filial blanc i blau per 3-0. Primera derrota de la filial de l'Espanyol i bona victòria a Ona Sant Adrià per recuperar-se de la derrota de la setmana passada al Nou Sardenya. Després del partit, en un partit que hem pogut seguir a les, ja ho direm, als canals oficials de la Federació Catalana de Futbol, hem escoltat una de les jugadores de l'Ona Sant Adrià, que ha estat escollida millor jugadora del partit, la Júlia Maillo.
3: Doncs sí, sempre sabem que els partits contra l'Espanyol són molt complicats. Tenim una rivalitat molt especial entre els dos. Sabíem que seria complicat, però crec que ens hem trobat bastant còmodes al partit. La primera, tot i anar 1-0 i ser de falta, crec que hem generat moltes ocasions, i la segona part igual, fins que ja ens han acabat entrant. Una victòria sempre és important, i més venint d'una derrota. Les derrotes ensenyen i s'ha vist al camp. És molt complicat guanyar i sumar, així que tots els punts els hi donem valor i molt contentes.
0: I contentes també, tant el Barça C, que va golejar 0-5 a Múrcia, això li permet estar a la zona alta de la classificació amb 8 punts, i també l'Europa, 1-3, segona victòria consecutiva després del cop dur que va ser la derrota als despatxos del primer partit per alineació indeguda. Això fa que l'Europa, de moment, estigui a 2 punts de la zona de descens directe, i a més ahir va guanyar per primera vegada a domicili en Lliga des del 26 d'abril del 2025. L'any passat a Primera Federació no va aconseguir cap victòria, només 3 punts de 39. Ahir, per fi, l'Europa va guanyar a domicili, i això va deixar molt satisfeta la seva entrenadora, Nani Aces.
4: Bueno, es diu aviat, és dur dir on veu alta. Són molts dies que l'equip no guanyava fora del Sardenya o lluny de la nostra gent, i ostres, quin escenari més complicat avui per fer-ho. Se'ns ha posat tot al revés quan faltava poc temps de partit, i em quedo amb aquesta capacitat de reacció de l'equip, de no voler marxar d'aquí avui sense els 3 punts, i no només haver fet un gol, sinó haver fet el de la tranquil·litat, que era l'Utres, i poder marxar a casa amb aquesta festa que han fet ara de mestres.
0: 8 i 22 minuts i a la primera federació masculina, grup segon, cinquena jornada. Avui ha arribat per fi la primera victòria de l'Europa, i ahir també vam tenir duel català.
2: Europa 1, Rayo Majadahonda 0. Nàstic 1, Sant Andreu 2.
0: Doncs per fi ha guanyat l'Europa. Ha necessitat 5 jornades, justament en el debut a la banqueta de Luis Blanco. 1-0, victòria davant del Rayo Majadahonda, amb un gol en temps afegit al minut 94 en un corna llançat per Gori, que ha rematat el capità Àlex Cano, ha rebutjat el porter i ha rebotat a l'esquena de Josef per acabar introduint, encara que fos involuntàriament, la pilota dins de la porteria del seu rival. L'Europa aconsegueix la primera victòria, suma 4 punts, se situa a un punt de la zona de permanent, València i després del partit parlàvem amb el gran protagonista, el capità Àlex Cano.
5: Estem molt contents després d'aquesta victòria que necessitàvem després d'aquest mal inici. Portàvem 4 partits sense guanyar i es feia llarg, no?, aquesta mala dinàmica, i per nosaltres guanyar aquí a casa, a Can Dragó, amb la nostra gent. Avui ens hem sentit com el Sardenya, l'afició ha empenyat fins al final i ens han dut aquesta victòria 1.94. Crec que ens fa, doncs, canviar la tendència i esperem que a partir d'aquí, doncs, les victòries arribin i estiguem ara, doncs, ara més tranquils i ens hem tret de sobre aquesta angoixa de no guanyar. I el gol ha estat, doncs, al darrer córner que semblava, doncs, que era l'última ja ocasió del partit, i he entrat al primer pal, he pentinat i sincerament no he vist ni com ha entrat. Ja quan he girat el coll he vist la pilota dins, ho he celebrat, i m'han explicat que hi ha hagut com un petit rebot i hauré de mirar a la tele aviam com ha estat, perquè sincerament no he vist ni com ha entrat la pilota al fons de la xarxa, però molt, molt content per la victòria, perquè a més en l'últim minut de l'afegit, doncs, també fa reforçar molta, molta energia de cara ja a la setmana que ve camp de l'Osca.
0: I a la sala de premsa, satisfacció també del nou entrenador de l'Europa, Luis Blanco.
6: Necessitàvem aquesta victòria, jo crec que ens donarà molta energia. Hem crescut que podíem guanyar, i això és molt important. No ha sigut fàcil, la primera part s'ha gustat una miqueta, però hem anat de menys a més. Hem acabat molt bé el partit, amb energia, amb ganes, i s'ha decantat per nosaltres, així que estem molt contents.
0: I ahir, derbi vibrant, duel català vibrant a Tarragona entre el Nàstic i el Sant Andreu, va acabar guanyant 1-2 al conjunt quadribarrat. Primera victòria a domicili amb un gol al minut 96 d'Alexis García.
7: Bueno, molt content pel meu primer gol, per estrenar-me a la categoria. Bueno, al final m'he quedat allà despenjat, a Torices m'ha pogut veure i fer-me la passada, i una vegada, doncs, ja he encarat el porter, he pogut definir bé i donar els 3 punts a l'equip. Crec que ningú de fora s'esperava que Sant Andreu avui guanyés al camp del Nàstic, ho hem aconseguit. Bueno, ara seguir amb aquesta dinàmica, a casa fer-nos fort i continuar sumant també de 3.
0: Doncs el Sant Andreu ja suma 7 punts, se situa a 2 punts del play-off i empata amb el Nàstic. Ahir va caure segona derrota consecutiva per a l'equip on juga Manel Royo.
8: És futbol, no crec massa amb les injustícies. Crec que sí que hi ha situacions que com a equip hem de tractar de gestionar d'una manera diferent, millor, però, com venia dient els teus companys, crec que és una derrota completament diferent de la que vam sofrir al Corcón. A casa ens sentim forts, venim empujats per la gent. Avui crec que, bueno, l'equip estava convençut de sumar la tercera consecutiva a casa. Aquestes ganes de victòria ens han jugat una mala passada al final, perquè, bueno, malauradament només sortir la segona part ens hem trobat amb un penal en contra, però l'equip, com et dic, hem pujat per un nou estadi que tornava a apretar, tornava a vibrar, ha aconseguit el gol de l'empat, i les sensacions al camp eren que ens podíem tornar a emportar els 3 punts i l'equip volia més. Fruit d'aquesta ambició d'anar pel partit, una pilota parada a favor al final, que segur que hem de gestionar millor, no ho hem fet i ha caigut de l'altra banda.
0: Doncs tant Sant Andreu com Nàstic a 2 punts de la play-off, l'Europa a 1 punt de la permanència. Així està la primera federació masculina. Ens aturem 3 minutets i parlem de la segona, de la tercera, de la Lliga Elite, aquí a En Joc.
9: En Joc, el programa de l'esport català.
10: La xarxa de comunicació local.
11: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
13: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
14: Braseria La Bolera.
15: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
14: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
15: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
14: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
15: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
14: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
16: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
17: Pues la cosa es así, verá.
18: Es impresionante.
19: Me encanta, me encanta.
20: Mola.
21: Me gusta como suena.
22: Qué bonito.
16: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
23: Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat.
24: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
25: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: En joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'Enjoc. Estem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Estàvem parlant de futbol i ara és moment de fer-ho de la segona federació masculina del grup segon, quarta jornada, on el Barça Atlètic és el nou líder després de tots aquests resultats.
2: Barça Atlètic 4, Penya Esport 0. Espanyol B 5, Carnedo 0. Girona B 3, Osasuna B 2. Logroñés 0, Olot 2. Utebo 0, Reus Redis 1. Manresa 0, Logroñés B 1. Ebro 1, Terrassa 0.
1: Doncs ahir no havien anat bé les coses per als dos equips catalans que van jugar, que van perdre els seus respectius partits, però avui, déu-n'hi-do, amb 5 victòries dels equips de casa nostra que han jugat avui, i a més ubicant-se molts d'ells a la zona alta de la classificació. Com us dèiem, el Barça Atlètic és el nou líder gràcies a la seva victòria ahir per 4 gols a 0 davant del Penya Esport i de la derrota avui de l'Osasuna B al camp del Girona B. Un Barça Atlètic doncs, que entrena Julià Novelletti.
3: Fue un partido bastante difícil. Mirando el resultado, puede ser que haya alguna trampa por ahí, pero hemos tenido que trabajar mucho. Había momentos del partido donde el rival hacía muchas transiciones ofensivas, ha exigido bastante de nuestra línea defensiva, de los jugadores de medio campo, ocupar bien los espacios, trabajar bien sin balón. Y el resultado viene después que, sobre todo Ibra y Shane, aprovechan los espacios en un cambio de sistema de rival, que empezó con línea de 5, después cambió para línea de 4, donde hemos tenido la oportunidad de buscar más pases de ruptura, juego de profundidad, de donde han venido los últimos goles.
1: Doncs el Barça Atlètic, com dèiem, líder amb 10 punts, un més que Espanyol B i que Osasuna B. Un Espanyol B que ha golejat aquesta tarda 5-0 a l'Arnedo, dos partits a casa i dos 5-0 per al conjunt, per al filial perico que entrena Sergio García. Gran remuntada al Girona B davant de l'Osasuna B, que arribava com a líder per acabar guanyant, en aquest cas 3-2, i ubicar el filial gironí a la quarta plaça. Els quatre primers classificats, de fet, són filials. I el cinquè s'ha colat aquí segurament de manera sorprenent, poca gent l'esperava aquí, és l'Olot, que ha guanyat avui 0-2, victòria molt convincent doncs al camp del Logroñés, amb els gols de Mario i de Walid. I, com dèiem, l'Olot cinquè amb 7 punts, a 3 punts del lideratge. Roger Vidal, el tècnic del conjunt garrotxí, després del partit, deia això.
4: L'equip ha estat molt bé, l'equip guanya confiança, amb pilota, sense pilota, es veu que ens anem trobant amb joc, i era un repte per nosaltres, ho repeteixo, però és que era molt important defensivament estar bé. Totes les coses que ens han fet han set petits errors que penalitzen. Llavors, minimitzar-los i ser capaços de defensar amb el bloc, les línies juntes, dominar com hem fet avui. No l'he mirat encara, nosaltres sortim a guanyar cada partit, pas a pas, i tinc molt clar que no vull tornar-me a fotre com l'any passat. Partit a partit, 3 punts importantíssims avui, i amb l'equip que tenim, repeteixo que som capaços de guanyar a tothom, però també som capaços de perdre contra qualsevol. Llavors, humils, treballadors, ambiciosos, i pas a pas.
1: I a l'últim partit d'aquesta tarda, gran victòria del Reus al camp de l'Utebo, 0-1 amb un gol al minut 96 d'Unai, que permet sumar al Reus Redis la seva segona victòria en aquesta temporada i ubicar-se a la desena plaça amb 6 punts, de moment en una zona còmoda de la classificació. I ahir, com us dèiem, doble derrota catalana. El Manresa va encaixar la segona derrota consecutiva, 0-1 al camp a casa davant del Logroñés B. Sensacions doncs, que manifestaven després del partit el tècnic Sergi Trullàs i el jugador Aleix Díaz.
5: Penso que hem fet un bon partit, hem començat molt malament, un error molt greu que ens ha perjudicat i una altra vegada ens ha posat per darrere el marcador. Quan et poses per darrere el marcador costa més, tot es precipita, però encara així penso que l'equip ha tingut una bona mentalitat, ha tingut paciència, no s'ha tornat boig, penso que hem tingut bastantes ocasions de gol.
6: A vegades la pilota no vol entrar i hem d'acabar de mirar els detalls de per què no ha volgut entrar o si podíem haver fet alguna cosa més per intentar forçar unes ocasions una mica més clares. Un error, sobretot tempraner, ja t'obliga a anar tot el partit a remolc i Puli jo no sí que hem mantingut bastant la calma, sobretot la primera part hem jugat bastant bé, però a la segona part sí que ja quan començaran a acostar-se els minuts finals hi ha aquesta ansietat de, ostres, anem per darrere el marcador, s'ha sentit una mica, tot i que hem seguit tenint ocasions i jo crec que ens hem merescut l'empat com a mínim.
1: I qui també va caure, primera derrota de la temporada, va ser el Terrassa, 1-0 al camp de l'Ebro i, doncs, com diem, primera desfeta en aquesta campanya del conjunt agarenc, que ara mateix és 8è la classificació amb 7 puntets, els mateixos que l'Olot que marca el play-off. Està bé l'equip d'Oriol Alsina, però ahir doncs, va haver d'explicar aquesta derrota.
7: No, mira, tinc molt de respecte pels àrbits. Molt de respecte. Són una gent que fan una feina molt, molt complicada. I per l'arbitratge d'avui no canviaré d'opinió. O sigui, no vull opinar de l'arbitratge d'avui. I per res és responsable l'arbitratge de tot això que ha passat avui. O sigui, ja sé que és incomprensible, però ha passat i ja està. O sigui, jo sempre valoro molt la feina dels àrbits. Per tant, no vull valorar el que ha passat avui. Hem jugat tot el partit amb un jugador menys, a 34 graus, amb un camp molt difícil per nosaltres, i hem competit i hem anat a per la victòria. En tot moment hem sigut dominadors del partit i en tot moment hem apostat nosaltres per el futbol. La veritat és que estic molt orgullós dels meus futbolistes i estic molt orgullós de l'afició que ens ha animat fins al 95.
1: A 8 i 37 minuts, és moment de parlar de la tercera divisió del grup 5è on tenim els catalans. Quarta jornada que ens deixa tots aquests marcadors.
2: Badalona 4, Sant Cristòbal 0, Poble Mafumet 2, Vilanova 3, L'Escala 3, Martinenc 2, Fundació Esportiva Grama 3, Vilassar de Mar 0, L'Hospitalet 2, Cerdanyola 2, Mollerussa 1, Cornellà 1, Europa B, 1, Muntanyesa, 0. Peralada, 3, Atlètic Lleida, 0. Sant Joan Atlètic Montcada, 2, Tona, 1.
1: Doncs ha caigut el líder, la Muntanyesa, que arribava com a invicta i com a imbatut. No havia encaixat ni tan sols cap gol, havia guanyat els 3 primers partits. Avui ha caigut el Nou Sardenya, 1-0 davant de l'Europa B i ha perdut la seva condició d'invicta, però continua primer, amb 9 punts, un més que el Vilanova i dos més que la Fundació Esportiva Gramà. I qui ja apareix en la zona alta de la classificació, tal i com se l'esperava al principi, tot i que no va començar massa bé la Lliga amb dues derrotes consecutives, doncs és el Badalona, que avui ha tornat a guanyar, segona victòria consecutiva en un partit que hem pogut seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, i que ha resolt ja a la primera meitat amb una golejada davant del Sant Cristòbal. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bona tarda, com ha estat el partit?
8: Bona tarda, doncs, com bé dèieu, el Badalona ha deixat resoldre el partit a la primera part amb aquest 4-0, i de fet feia molts anys que ho comentava més d'un aficionat del Badalona, que no veien el seu equip jugar d'aquesta manera i fer una autèntica exhibició futbolística en forma de moviments dins del terreny de joc, i sobretot també haver pogut fer 4 gols en els primers 45 minuts, no? Un Badalona, doncs, que ha marcat un parell de dianes a través del seu davanter centre, Martí Alonso, l'ex de la Grama. Un altre gol l'ha fet Josu, que després n'ha tingut un altre, ha estat a punt de fer un altre diana també Josu Rodríguez, però s'ha lesionat en aquella jugada, i també doncs Cuaco ha culminat també aquests 4 gols que el Badalona li ha marcat al Sant Cristòbal en un segon temps més tranquil, en un segon període on el Sant Cristòbal ha fet 5 canvis d'una tongada i on ha tingut una mica més de profunditat l'equip de Cristian García. Fins i tot hi ha hagut un pal, el Jaime també ha fet una bona intervenció, el porter del Badalona, però l'equip escapolat ha continuat tocant i també ha tingut les seves opcions en forma de contracops, sobretot a les botes de Tom Diawara, per fer el cinquè. Com dèiem, molt bon partit del Badalona, que no li ha donat opció al Sant Cristòbal, i la nota negativa és que l'equip de Geni San Pietro està sortint a lesionar per partit. Si la setmana passada es lesionava, en aquest cas, Pepe Bonilla, doncs avui ha estat Josu Rodríguez el que, amb problemes musculars, a la segona part no ha pogut sortir al terreny de joc, i per tant continua acumulant lesionats la nòmina de l'infermeria del Club Futbol Badalona. La part positiva, la segona victòria consecutiva que deixa a l'equip a la part noble de la classificació.
1: Gràcies, Ramon. Bona tarda.
8: A vosaltres.
1: Doncs, com us dèiem, hem vist aquest partit a la Joc Televisió, a les televisions locals, a la plataforma La Xarxa Més. Just després de la partida escoltàvem valoracions del vigolejador del Badalona, Martí Alonso, i també del jugador del Sant Cristóbal, Mario Candy.
9: Avui són tres punts que ens donen aquesta alliberació, no?, una miqueta, i que ens donen els ànims i les forces per continuar creixent. Una molt bona primera part, on hem sabut aprofitar les nostres oportunitats. Hem estat molt, molt junts, hem sigut una pinya, i al final això és el que ens porta, doncs, al resultat final. Demà pàgina en blanc, però tornem a pencar, tornem a una setmana amb un equip al cap de setmana molt difícil també, i a lluitar-ho.
10: Bueno, crec que he fet una primera part desastrosa, no hem estat a l'alçada que se'ns demanava. També és veritat que estem jugant contra un equip que té molt, molt de nivell, és veritat que ens ha costat. I ja està, crec que hem de treure el positiu, que segur que la segona part no hem rebut cap més gol, i intentant nosaltres crec que hem generat alguna ocasió més, i ja està, borrar la ment i posar el focus ja en el dimarts per seguir entrenant i intentar millorar la setmana que ve.
1: Doncs el Badalona ja el tenim a la zona noble, com ens deia el Ramon Duran, una classificació que, com us dèiem, continua encapçalada per la muntanyesa amb 9 punts, tot i que avui ha perdut el seu primer partit i ha encaixat el seu primer gol davant d'un Europa B que fins avui no havia guanyat, i avui ha aconseguit els 3 primers punts o la primera victòria de la temporada, 1-0. Després del partit escoltàvem els dos tècnics, Ramon Gatell, el de l'Europa B, Luis Gallego, el de la Monta.
11: Contentíssim perquè al final, no, després de 3 jornades, que crec que ho hem fet molt bé, o moltes coses bé, perquè al final si no guanyes torno a incidir que ens ha faltat alguna cosa, però avui hem sigut el mateix, no? Hem portat el partit, hem dominat. Primer part potser sí que ens ha costat una miqueta de generar, perquè al final ells estaven ben col·locats, i també el fet d'haver marcat molt d'hora la segona part ha obert més els espais, hem generat més, i el punt però, no, és de no haver sentenciat abans, que crec que hem tingut opcions per estar tranquils els últims minuts.
12: Bueno, sabíem que veníem a un camp dificilíssim, sabíem que veníem a enfrontar-nos a un rival com l'Europa B, que mereixia molts més punts dels que portava, i no hem estat bé. No hem estat bé, l'Europa ens ha superat, han sigut millor que nosaltres. Penso que la primera part, tot i això, ens hem defensat prou bé, hem generat, penso que en tot el partit hem generat una bona ocasió de gol, que ha estat a més un dispar llunyà. Per tant, penso que més enllà de la part defensiva, que crec que hem estat bé, no et diria fantàstic ni molt bé, però crec que la part defensiva, 60 minuts estan bé, hem estat bé, tot i que ens han arribat alguna vegada, però sobretot hem estat molt malament en pilota, molt malament.
1: I qui se situa a la segona posició, a només un punt de la Monta, és el Vilanova, que ha guanyat en aquest duel de la zona alta al camp de la Pobla Mafumet. 2-3. Com ha anat, Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique?
13: Els visitants han avançat fins a 2 vegades, però el conjunt de Xavi Vilagut ha sabut reaccionar en totes dues ocasions. Marc Roquet ha fet el 0-1 després d'un rebot al travesser, però Nico Agutzi de penal ha posat l'empat abans que el Vilanova tornés a marcar a les acaballes de la primera meitat, també des dels 11 metres just abans del descans. A la represa, Albert Carol ha fet el 2-2 al minut 79 després d'una bona acció de Teo Pozo. El Vilanova, però, en la jugada posterior, aconseguiria marcar el 2-3 definitiu mitjançant Armand, que ha deixat la victòria visitant sentenciada. Així valorava el partit el tècnic de la Pobla Mafumet, Xavi Vilagut.
14: I bé, al final anàvem una mica justos de cames, ens ha costat, doncs, fer aquell últim esforç per tal de poder fer l'empat, però en línies generals estic satisfet amb la versió d'avui de l'equip.
13: El primer partit dels poblatans serà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al camp de l'Atlètic Lleida.
1: I qui també està a la zona de play-off és la Fundació Esportiva Grama, tercera amb 7 punts, i l'Hospi, cinquè amb 6 punts, un Hospi que ha acabat salvant un partit que se li havia complicat molt davant del Cerdanyola. S'havia avançat el conjunt Vallès a 0-2, però l'Hospi ha acabat salvant un punt amb un empat a 2, que ha deixat aquestes sensacions al tècnic de l'Hospi, Raúl Page, i al del Cerdanyola, Alberto Aibar Peque.
15: No hemos entrado bien del todo al partido, eso sí que es cierto. Pienso que hemos querido recuperar el balón muy rápido, no hemos ido bien a nivel defensivo, a nivel de duelos, a nivel de saltos, a nivel de ajustar bien su presión. Y la realidad es que nos hemos encontrado con el gol tempranero en un desajuste, y ese gol pues ha condicionado un poco lo que ha ocurrido en el partido. Creo que el equipo ha interpretado bien lo que tenía que hacer en la primera parte. Hemos tenido 3-4 situaciones claras para hacer al menos el gol antes del empate en la primera parte. No lo hemos hecho. Ellos la verdad que lo han hecho bien, han estado acertados. Su portero ha estado fenomenal. La verdad que el Cerdanyola ha venido con una línea de 4, que igual pensábamos que podía venir con línea de 5, y la verdad que ha hecho su partido y lo ha hecho bastante bien.
16: Bueno, clar, fins al 2-0 tinc una sensació molt bona, sabent també de la dificultat que tindríem igualment, encara que estiguem per davant del marcador 2-0, perquè l'Hospi doncs, és un club que està fet per intentar pujar, sabíem que empantarien i això ha passat. I m'he equivocat perquè he fet els canvis massa d'hora, sobretot la segona tandada, i aquí és on crec que hem perdut els dos punts, perquè de l'altra forma crec que hauria sigut molt més difícil doncs, donar-li la volta i acabar empatant el partit, perquè després he fet els canvis massa d'hora i tenia tres jugadors que no podien moure's, així que hem jugat gairebé 20 minuts sense amb 10 i 10, 11 o 15 minuts amb 9 jugadors.
1: Doncs amb els mateixos punts que l'Hospi, però fora de la zona de play-off per golaveratge de moment, hi ha el Cornellà, que ha empatat 3 dels 4 partits jugats fins ara. Avui, 1-1, al camp del Mollerussa, un Mollerussa que ho està fent bé davant de rivals teòricament superiors, però que no acaba d'aconseguir guanyar. Només ha aconseguit guanyar un partit en aquestes 4 primeres jornades. Després del partit, escoltàvem els dos tècnics també, a Manel Cazorla, el del Mollerussa, i Ignasi Sanabra, del Cornellà.
17: Després de l'empat, s'ha tornat el partit una miqueta boig després del parón de l'aigua i s'ha partit una miqueta l'equip. Però quan robàvem, pues, era encaixar el timing aquest d'últim passe amb el desmarc, que era anar per fora, no carregar dins, i bueno, hem tingut alguna ocasió per acabar de posar-nos amb el 2-1, igual que ells han pogut ficar-se amb el 2-2. Jo crec que ha sigut un partit de molt de nivell i que sumem un punt davant d'un equip que ens ha exigit moltíssim.
18: Bueno, partit com tots els que són aquí, no? Molt trebat i són molt intensos, l'àrbitre ha deixat jugar molt a ratos i ha condicionat molt, no? Perquè al final ha hagut poca continuïtat, molt trebat, sí que és cert que nosaltres hem volgut estabilitzar-nos a través de la pilota, però la primera part un palet lents i hem sigut sortit de segona part i 4-5 errades seguides fins que la sisena errada no forçada ens han penalitzat. I a partir d'aquí, doncs bé, ja heu vist, no hem tingut 8-9 situacions molt clares i no hem sigut capaços de remuntar el partit.
1: I sí que ho ha fet, ha estat l'Escala, davant del Martinenc, partit vibrant, 3-2, Ràdio L'Escala, Ivan García.
19: L'anxover Joan Torrents ha trencat l'empat a 0 inicial de penal, però el visitant Francisco Cunha ha empatat i Jorge González ha capgirat el marcador abans del descans. A la represa, els empordanesos han equilibrat l'electrònic gràcies a Arnau Coromina i han remuntat el 85 de penal gràcies a l'encert de Joel Arimany. Són declaracions de David Gurillo, entrenador de l'Escala, i Jonathan Pucci, tècnic ajudant del Martinenc.
20: Vaig veure que el Martinenc va penjar la prèvia del partit des del 15 de novembre de 2025, és a dir, la primera volta de l'any passat de Lliga Elite, que no perdien a fora de casa. Llavors, sent nosaltres els primers que els guanyem, doncs, algo hem fet bé, també tenim mèrit.
21: Yo creo que al final el equipo ha competido para poder sumar como mínimo un punto, creo que el resultado justo hubiera sido un empate. Cuando cometes tres fallos en tercera división, pues te cuesta los tres puntos, que es lo que nos ha pasado hoy.
19: Els gironins han tancat la quarta jornada amb 6 punts, mentre que els barcelonins l'han tancat amb 5.
1: I el Peralada ha golejat l'Atlètic Lleida 3-0. 1-1, Sergi Guiu.
22: La cita no ha pogut començar pitjor per l'Atlètic Lleida. Al minut 2, Alcalá ha agafat de la cintura Nua Maronc dins l'àrea lleidatana i ha comès penal. Un minut després, des dels 11 metres, Amoedo ha obert la llauna. Amb l'1-0, el Peralada ha demostrat saber competir allò més bé a casa seva i l'Atlètic Lleida, que ha comptat amb alguna aproximació protagonitzada per Dieste i Youssef, ha anat a remolc fins ben entrat el partit. Als lleidatans els hi ha costat molt ser guanyadors en els duels i no han pogut empatar un marcador que ha enfilat el descans amb l'1-0. Ja a la segona meitat, Beltrán ha fet debutar a Céspedes, però l'Atlètic Lleida ha sortit de nou desconnectat. Sanchís ha comès una falta a 5 metres de l'àrea que Silvero ha transformat en gol al minut 49. La victòria apuntava a quedar-se a casa i més quan al minut 68 el Calam ha vist la segona groga i ha deixat els lletans amb 10. Que no era la tarda de l'Atlètic Lleida ha quedat clar, però s'ha acabat de ratificar quan al minut 72 Pol, porter visitant, ha rebut una dura falta de Pinar i ha hagut de ser substituït pel tercer porter dels lletans, Joan Llobera, en absència per lesió d'Albert Alfonso. Sí, el context encara ha empitjorat més. Al minut 83, Urkan ha perdut un duel defensiu que l'ha obligat a cometre penal, veure la segona groga i deixar l'Atlètic Lleida amb 9 jugadors. Alejandro Sánchez ha transformat la pena màxima i ha sentenciat amb el definitiu 3-0. Després del partit, Juan Carlos Beltrán, tècnic de l'Atlètic Lleida i que a la prèvia parlava de la necessitat de saber competir al camp del Peralada, ha respost a això quan li hem preguntat si ha notat o no aquesta capacitat competitiva en el seu equip.
23: Creo que si queremos hacer más cosas en estos campos,
0: creo que tenemos que adaptarnos mejor a la situación, tenemos que saber lo que requiere el partido, tenemos que leer mejor cuál es el nivel arbitral y cuáles son las referencias que marcan los árbitros en cuanto a los tipos de faltas, tenemos que ganar más duelos, en fin, han faltado más cosas, pero sí que es verdad que los diferentes accidentes que han ido pasando a partir de goles en minutos difíciles, con expulsiones, con lesiones, pues bueno, han hecho que el partido haya sido complicado de manejar.
22: Amb els dos porters lesionats, dos dels centrals sancionats i un altre lesionat, l'Atlètic Lleida haurà d'afrontar la setmana de preparació de cara al partit de diumenge vinent al Camp d'Esports davant la Pobla de Mafumet.
1: I a la Lliga Elit, segona jornada amb aquests marcadors.
2: Rubí 2, Martorell 1, Singuerlín 2, Atlètic Sant Just 1, Sabadell B 1, Manlleu 3, Valls 3, Sant Mauro 2, Turó Peira 4, Can Vidalet 1, Vic 0, Horta 1. Ahir el partit del dissabte, Argentona 2, Viladecans 3.
1: Doncs el partit que hem pogut seguir a la xarxa, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, el Rubí ha derrotat el Martorell 2-1, Ràdio Rubí, Siscolara.
3: Trepidant partit el que han jugat Unió Esportiva Rubí i Martorell, amb la influència de les àrees que ha estat en aquest cas clau perquè hagi guanyat la Unió Esportiva Rubí, que sense tenir el control al mig del camp del maig ha acabat doncs arribant, creant ocasions, fent gols i no rebent quan han tingut les ocasions al seu rival. El primer tram del partit ha estat igualat però amb una mica de control del Rubí, d'aquí ha arribat l'1-0 al quart d'hora d'Adri Record i a partir d'aquí ha estat millor el Martorell en un primer temps que ha dominat en joc però sense excessives ocasions de gol. A la represa només arrencar ràpida arribada del Rubí perquè Power Rand fes el 2-0 i a partir d'aquí el maig ha embogit ocasions per a uns i per a altres. Amuri Antonell fent grans parades, bona actuació en defensa de la Unió Esportiva Rubí. Un partit molt vistós que semblava tancat però just entrant en afegit, Quique ha retallat distàncies 2-1 per ficar la por al cos de la Unió Esportiva Rubí que ha vist però que no arribava cap altra ocasió i es tancava el marcador amb la seva primera victòria en l'actual temporada per sumar els tres primers punts en Lliga Elit. Es queda el Martorell amunt després de l'empat en la primera jornada.
1: El Manlleu del moment líder per la victòria avui 1-3 al camp del Sabadell B. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
4: El Manlleu ha esgarrat l'estrena a casa de la temporada del Sabadell B. Victòria usonenca per 1-3 a Olímpia en un partit que ha enfrontat el domini territorial i de pilota del segon equip del centre d'esports amb l'efectivitat a la contra i a pilota aturada dels manlleuencs. S'estrenaven els visitants a l'Equador, passat ja mitja hora de joc aproximadament de la primera meitat, amb la primera diana, obra de Guillem Ferrés. Ja havia avisat abans el Manlleu, però el cert és que fregant el descans el Sabadell B podria haver empatat perfectament amb un penal que l'ha xutat Unai Gallego i l'ha aturat Charlie, el porter del Manlleu. A la segona meitat, al quart d'hora, ha arribat el segon, obra de Pau Coll, a la sortida d'una falta llunyana, rematat lliure de marca, i ha duplicat l'avantatge dels usonencs, i en el tram final semblava la sentència en el 87 gol d'Albert, però a la següent jugada Joel Montero li ha donat una mica de vida al tram final de partit amb l'1-3 definitiu pel Sabadell B. Ha faltat punteria per tot el que ha arribat a generar l'equip de Quico Parcerisses, i aquest era el resum que feia fins i tot ja no d'aquesta jornada sinó de les dues primeres, incloent-hi el 0-0 de la primera jornada a Martorell, un dels extrems d'aquest filial sabadellenc, com és Fran Rivera.
23: Este partido quita mérito de la semana pasada porque es un punto de 6. Una victoria aquí hubiera hecho de la semana pasada un punto muy bueno. Pero nada, el objetivo es claro, la semana que viene irá por los 3 puntos como en cada partido.
4: Arrenca, per tant, el Sabadell B a la zona baixa de la classificació, tot just dues jornades, per tant, encara és massa d'hora per saber on viurà el Sabadell B aquesta temporada en aquesta igualadíssima Lliga Elit. La tercera estació del calendari portarà el conjunt arlequinat al camp d'un Horta entrenat per un sabadellenc d'adopció com és Juan Camilo Vázquez.
1: Un Horta que suma 6 punts perquè ha guanyat avui a Vic 0-1. Ràdio Vic, Pep Portet.
24: Bona tarda. La Unió Esportiva Vic ha perdut aquesta tarda per 0-1 davant l'Horta en el debut a casa aquesta temporada a la Lliga Elit. El maig ha estat marcat per la precaució i la por encaixada dels dos equips, que s'ha traduït en molt poques arribades i menys ocasions, especialment en una primera meitat en què cap dels dos equips ha disposat de bones situacions per avançar-se. Domini el terme, però infructuós de cara a porteria, on l'ocasió més clara dels locals l'ha tingut Martí Riera, que ha rebut una bona passada d'Arnau Illa, però ha fet un mal control quan encarava sol el porter León. L'Horta ha avisat i ha disposat d'una claríssima ocasió als 61 minuts amb una rematada des de la petita de Josa que ha sortit fora quan ja es cantava el gol. Els barcelonins han trobat el premi a la seva insistència als 76 minuts en una centrada des de la banda dreta que no portava massa perill, però que el porter Matas ha refusat malament. L'ha deixat a peus d'Àlex Montalbán, que no ha desaprofitat el regal i que ha posat el 0-1 al marcador. Sense gairebé temps per reaccionar, el Vic ha vist com es quedaven 10 jugadors per l'expulsió de David Batanero, que ha vist una segona groga molt rigorosa per posar en joc una falta sense l'autorització de l'àrbitre. Tot i la inferioritat, els de Ramon Carrascal han buscat l'empat, però sense disposar de cap ocasió clara. Al final, derrota d'un Vic que continua sense puntuar després de dues jornades i 3 punts més d'un Horta que compta els partits per victòries.
1: I primera victòria per al Valls, Ràdio Ciutat de Valls, Francesc Domènech.
5: Els ballencs s'han avançat al minut 23 amb un gol de Sasha, però el Sant Mauro ha igualat just abans del descans, al 43, en gol d'Àlex Marí. A la represa, el Valls ha sortit decidit i en només 5 minuts ha marcat 2 gols, Estefan al 47 i Salman al 52, posant el 3-1 al marcador. El Sant Mauro ha retallat distàncies al minut 86 amb Samaniego, però el Valls ha resistit fins al final i ha sumat els 3 primers punts a casa. Aquestes eren les sensacions després del partit del tècnic local Àlex González.
6: Bueno, molt contents per la victòria. La veritat que ha sigut un partit molt difícil, ja ho sabíem, contra un grandíssim rival, que l'any passat ja va estar fent play-off. I la veritat és que hem fet una primera part per mi ratllant l'excel·lent, exceptuant aquests últims 5 minuts que potser s'ha descontrolat una mica el partit, però crec que hem recuperat el to a l'inici de la segona part, fruit d'això ens hem pogut posar per davant amb, crec jo, amb claretat.
5: El proper enfrontament de la Unió Esportiva Vall serà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al camp del Viladecans.
1: Notícies de les 9 i tornem fins ara.
7: La xarxa de comunicació local. La nova 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
9: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
25: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
26: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
27: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al món És Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
28: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
27: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
29: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porto. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Aracazo, ha fet una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita del president espanyol Pedro Sánchez, i ha alertat que hi ha risc que el Consell de Ministres aprovi dimarts un decret farsa. Això ha dit en declaracions dels periodistes del carrer Entença del capital catalana, davant de la casa d'una veïna en risc de ser desnonada. I comença la segona nit d'acampada per la vivenda, i és que els manifestants concentrats a la Porta del Sol arran de la protesta al nou decret han anunciat que continuen mantenint l'acampada de forma indefinida, rememorant l'esperit del 15M. Aquesta acampada té el suport de Comissions Obreres des d'aquesta tarda, tal com ha indicat el seu secretari general Unai Sordo en declaracions als periodistes des del lloc. També aquest ha fet una crida a una espècie de tsunami social per exigir a les administracions polítiques mesures ambicioses en matèria d'habitatge. Segons ha afegit, calen mesures urgents per evitar desnonaments com el de Mari Carmen o evitar que un fons voltor acaparin els habitatges i expulsin els llogaters. I el judici del cas de Fiel comença aquest dilluns a l'Audiència Nacional de Madrid. La vista oral s'ha endarrerit dues setmanes per problemes d'agenda d'un dels advocats, entre els acusats i els exalcaldes de Torredembarra, l'Ametlla de Mar i Ascó, on a la Torre anà la plaça.
2: El cas de Fiel se centra en la presumpta adjudicació irregular de contractes a partir d'informes fets a mida per aquesta consultora. Es calcula que el frau seria de 8,7 milions d'euros. El fil es va començar a estirar a Torredembarra, però hi ha altres ajuntaments implicats. És el cas de l'Ametlla de Mar i Ascó. Els seus exalcaldes seuran al banquet dels acusats. La causa es va començar a instruir al jutjat del Vendrell, però es va acabar derivant a l'Audiència Nacional per les seves ramificacions. El judici comença dilluns i durant aquesta primera setmana es presentaran testimonis i proves de la Guàrdia Civil. La resta del calendari encara s'ha de concretar.
1: I també la Fira del Mos de Sant Miquel de Lleida ha defensat el recetari tradicional català amb l'acollida avui, diumenge, de la fase final de la Lliga del Porc i la Forquilla. En aquesta competició s'han reunit els millors esmorzars de Forquilla amb participants de quatre demarcacions. Jordi Mascot és el copropietari de Can Mascot a Girona, el qual ha quedat segon i valora positivament la diversitat de públic.
3: Sí, és una competició, clar, sempre hi ha nervis, sempre hi ha un que hi ha, però bueno, venim a disfrutar, que la gent ens coneixi, encara que Girona quedi lluny d'aquí, però bueno, esperem rebre molts clients aquí, o de Barcelona, o de Tarragona, per poder ampliar la nostra cartera de clients.
1: I pel que fa als esports, l'Espanyol femení ha empatat a 1 contra el Deportivo. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
4: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat del bàsquet amb la primera jornada de la Lliga CB. Atenció, que l'Ilerna Lleida ha guanyat a València. Bona sorpresa per començar la Lliga. També han guanyat Girona i Barça en aquesta primera jornada. Tot això i molt més amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és En Joc. Vinga, repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
5: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona nit.
4: Doncs ho dèiem ara, Lleida, Girona i Barça guanyen en el debut a la Lliga CB.
5: Doncs sí, el Lleida ha donat la sorpresa de la jornada amb un gran triomf a València per 100-105. Pel que fa al Girona, ha sumat un triomf molt treballat davant l'UCAM Múrcia per 84-77. I el Barça va debutar guanyant al Coruña per 119-101 amb un gran partit del polonès Oleg Balcelowski, que va fer 21 punts amb un 100% d'efectivitat en el tir. I per l'altra banda, derrota de la penya a la pista del Breogán per 110-104 i també va caure el Manresa 107-92 a Bilbao.
4: En handbol, el Barça jugarà a la final del Mundial de Clubs.
5: Els blaugranes han superat l'equip anfitrió al Zamalek Egipci per 39-29 i sumen dos triomfs en dos partits i s'asseguren un bitllet per la final. Dimarts completaran la primera fase amb un partit intranscendent davant el Montada marroquí i dijous vespre jugaran la final. El possible rival seria el Fuxi alemany o el Veszprém hongarès.
4: I d'altra banda, amb voleibol, Sant Just i Sant Pere i Sant Pau guanyen les Superligues catalanes.
5: Les santjustenques s'han imposat al Sant Cugat per 3-2 en una final que s'ha definit al tie-break. El Sant Just evita així que les santcugatenques revalidin el títol. El Barça ha guanyat el títol de Superliga Catalana masculina en imposar-se per 3-1 al Sant Pere i Sant Pau i aconseguir la revenja de la final de l'any anterior.
4: I en futbol sala, el CatGas cau golejat.
5: Els de Santa Coloma de Gramenet han perdut per 5-0 a la pista del Manzanares i sumen només un punt de 9 possibles al torneig d'obertura de la primera divisió de futbol sala. El Barça, per la seva banda, va cedir els primers punts de la temporada amb un empat al Palau davant el Cartagena.
4: I 5, marxem de ronda. Vinga, i comencem la ronda marxant cap a Mollerussa, on s'estan disputant doncs, la final a 4 de la Lliga Catalana, tercera FEP, i em sembla que ja tenim campió. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique, bona nit.
6: Bona nit, Ignasi. Doncs sí, ja tenim campió de la Lliga Catalana de tercera FEP. És l'Espanyol Bàsquet Cornellà, que ha guanyat, s'ha imposat per 71-62 al Club Bàsquet Baix Tallers Pablo Martínez. Un espanyol que ha dominat en mà de ferro tot el partit, tot i que a partir del tercer període i a principi del quart període el Club Bàsquet Baix ha tingut una diferència mínima de fins a 3 punts, però evidentment la qualitat de l'Espanyol doncs, ha acabat decantant la balança. El màxim anotador ha sigut Alejandro Llorca amb 20 punts, també ressenyable, evidentment, l'actuació de Xavier Rabasseda amb 11 punts, però sobretot l'esperit d'equip del Club Bàsquet Baix, de Pablo Martínez, que li ha posat les coses molt i molt difícils i que sobretot tindrà una gran prova de foc per començar la temporada a partir de la setmana vinent. Els més destacats pel conjunt veient que han sigut sens dubte Placide Nakidzim amb 16 punts i Oriol Besora amb 15 punts. Han sigut els màxims anotadors d'un Club Bàsquet Baix, de Pablo Martínez, que ha tingut una actuació històrica de la Lliga Catalana de tercera FEP i que continua treballant per encetar aquesta nova temporada.
4: Gràcies, Eric. Bona nit.
6: Bona nit.
4: I en hoquei patins, hoquei Lliga Plata, grups sud. Ja havíem comentat que havia acabat el partit entre la Noia i el Vic 4-3.

0: En Joc, el programa de l'esport català.
1: Vinga, 9 i gairebé 8 minuts de la nit. Som els de l'En Joc, cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local. En la primera hora us dèiem que l'Espanyol acabava d'empatar 1-1 a Riazor. S'havia avançat el conjunt blanc i blau, però a un quart d'hora del final les gallegues han acabat empatant aquest partit i en qualsevol cas doncs el conjunt periquito que suma ja el seu cinquè punt a la Lliga, és 12è a la classificació. I aquestes són les sensacions que li han quedat a l'entrenadora Sara Monforte. Acaba de parlar fa uns minutets i l'escoltem ja.
2: Sí, la veritat que, bueno, que conforme sense ficar les coses a la segona part després de l'expulsió, jo crec que, bueno, que l'equip ho ha donat tot, s'ha esforçat moltíssim, ells ho han fet bé també, i bueno, el punt, la veritat que per l'esforç sobretot merescut, perquè l'equip ho ha fet molt bé. Sí, i vull dir, al final ahir t'has de multiplicar els esforços, no? I la veritat que l'equip ho ha fet molt bé, les jugades que han sortit després també han estat de 10, i bueno, al final ells ens acumulaven molta gent a dalt, per fora, ha sigut complicat, però bueno, l'equip ha estat, repeteix, molt bé. I sí que condicionar perquè han jugat quasi tota la segona part amb una jugada menys i la veritat que, bueno, que ha sigut dur.
0: En Joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: Vinga, 9 i 9 minuts. Comencem a repassar l'actualitat del bàsquet que tenim a força teca. Com us dèiem, ha començat la Lliga CB, primera jornada, i déu-n'hi-do, no ha anat malament, o com a mínim 3 victòries catalanes, una especial mèrit. Dues derrotes. Aquests són els resultats dels 5 equips de casa nostra.
3: Río Breogán, 110, Joventut, 104. Girona, 84, UCAM Múrcia, 77. València, 100, Lleida, 105. Barça, 119, Leima Corunya, 101. Bilbao, 107, Manresa, 92.
1: Doncs, com us dèiem, podríem qualificar de sorpresa, la primera sorpresa de la jornada, i molt agradable aquesta victòria aquest vespre de l'Ilerna Lleida a la pista del València, una pista complicadíssima, i a més amb una anotació brutal, 100-105, gran partit i gran victòria per al conjunt que entrena Gerard Encuentra.
4: Pues es que la dificultat de jugar fora de casa és molt gran, no? La dificultat de jugar contra aquests equips, no? Amb aquest talent que té el València Bàsquet, pues, és algo impressionant, no? El que ha fet l'equip. Llavors, jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts pues, tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues, intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues, intentar que l'equip segueixi creixent.
1: Doncs espectaculars. Bateman amb 23 punts, 30 de valoració, perquè també ha agafat 3 punts i ha donat 5 assistències. O McGee també, 21 punts, 6 rebots, 4 assistències, 28 de valoració. Destacadíssima, molt, molt meritòria aquesta victòria de l'Ilerna Lleida per començar la Lliga CB a València, 100-105. I victòria també treballada aquesta tarda del Girona davant de l'UCAM Múrcia en un partit amb alternatives i que ha acabat quedant-se del cantó local. Girona FM, Marc Treserres.
5: El bàsquet Girona ha aconseguit la primera victòria de la temporada, Fontejau superant el Múrcia 82-77 en un partit que s'ha decidit per detalls. Després d'un primer quart dinàmic igualat en què el Girona ha estat més encertat, els visitants han dominat el segon i, tot i així, els gironins han acabat per davant en el marcador gràcies a la defensa i a cistelles aïllades. A la represa, però, els locals han sortit adormits i els de Múrcia han obert una petita escletxa de 6 punts. Per sort, Enguessan i 5 punts seguits de Whitaker, amb un triplàs inclòs a l'últim segon d'aquell quart, han deixat el maig empatat a 52. Als últims 10 minuts, el partit ha seguit igualat i tot i que el Múrcia ha tornat a agafar una renda de 5 punts, un parcial de 9-0, comandat per Jacel Pérez i Whitaker, que han acabat els dos amb 20 punts, ha permès al Girona tenir l'avantatge als últims minuts i no perdre'l, tot i fallar fins a 12 tirs lliures. Així ho valorava Moncho Fernández, el triomf.
6: Penso que va estar un partit molt disputat, que s'ha decidit en el cara o creu, i en aquest cas la creu ha caigut de la nostra banda, doncs estic molt, molt content. Encara es falten molts automatismes, moltes coses, però estic molt content perquè penso que hem guanyat des de l'esforç que per nosaltres és una cosa innegociable, i penso que l'actitud defensiva de l'equip en els últims minuts i l'acert també, no hi ha dubte, ha estat clau.
5: Diumenge que ve, desplaçament difícil a la pista del Baskonia.
1: I qui ha perdut, segurament podríem dir contra tot pronòstic, ha estat la penya. Aquest migdia la pista del Breogán no s'ha acabat de trobar massa còmoda en molts moments del partit i ha acabat sorprenentment derrotat davant de l'equip gallec. Què ha passat, Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros?
7: Bona tarda. El Joventut ha perdut 110 a 104 en el seu debut a la Lliga CB a Lugo. Els verdinegres han

0: ni els triples i no recordo gaires partits que hem guanyat rebent 110 punts amb tan poca competitivitat defensiva fora de casa. No és la manera de guanyar, no és la manera de començar la Lliga en quant a entendre el relat que hem de tenir.
1: Des de dins del vestidor, on hi havia les baixes de Tomic, Crac i Suleimanovic, l'últim en caure de la convocatòria perquè va separar, es queixaven també de la poca intensitat que havien tingut. Rudy Håkansson feia autocrítica.
2: Son bajas muy importantes, son jugadores importantes con, bueno, con mucho físico, mucho defensa, que creo que es algo que hemos faltado hoy, ¿no? Así que, bueno, excusa no, yo creo que podríamos haber ganado igualmente, pero sí, más difícil sin ellos.
1: El pròxim partit del Joventut serà dissabte vinent al Palau Olímpic contra el Morabanc Andorra, en un partit que servirà perquè pengin la bandera dels campions de la Supercopa CB. De fet, avui se li ha fet el passadís d'honor al Breogán a la penya.
3: I ahir el Barça va derrotar el Leima Coruña 119-101 en un gran partit d'Oleg Barcerowski, el jugador polonès que va fer 21 punts amb un 100% d'efectivitat en el tir. Així valorava el partit i la victòria el jugador del Barça.
4: Hay situaciones así que pueden pasar durante la temporada. O sea, estoy intentando dar un paso adelante y ayudar al equipo con lo que me pide el entrenador, con lo que esperan los chicos de mí. Entonces, creo que estoy haciendo bien. La forma que jugamos en ataque es muy buena, me siento muy cómodo como jugamos. O sea, tenemos las ideas claras, yo creo que mucho más que en defensa, y bueno, anotamos bastantes puntos hoy también, y bueno, me he sentido muy cómodo, sí. Y cada uno tiene que dar un paso adelante, ¿no? Porque es una situación no de las mejores, o sea, que tenemos a Josh fuera y dos más, también a Tosa y a Joan. Pero bueno, yo creo que estamos intentando todos hacer lo mejor posible y hacer ver menos ese descarte.
3: I debut amb derrota del Manresa a la pista del Bilbao 107-92. Així valorava el partit el tècnic del conjunt manresà, Diego Campo.
5: Tercer y cuarto nos hemos venido abajo físicamente y moralmente. Está claro que puedo y se pueden encontrar muchas excusas, pero no hay ninguna excusa para seguir compitiendo y sobre todo ser autodisciplinados. Con autodisciplina quiero decir, si tenemos un plan, una serie de cosas a realizar, pues metas o no metas, vayas 10 abajo, 12 abajo, hay que seguir el plan. Y ahí es un poco lo que más me preocupa, porque hemos perdido el Oremus por respetando los emparejamientos correctos en el balance defensivo, con falta de comunicación, haciendo faltas que no venían a cuento. Y bueno, es un Bilbao, pues un equipo experimentado, ha visto la sangre y se ha llevado el partido enseguida.
3: En joc. 9:17, és moment de parlar de la Copa d'Espanya de bàsquet. El grup C, tercera jornada, s'enfrontaven dos equips catalans ahir.
6: Prat 71, Bisbal 79.
3: Victòria del Bisbal a una pista complicada com és la de la Prat. Després del partit escoltàvem a Mario del Campo del costat local i a Eric Suris, tècnic de la Bisbal.
7: Ells han estat molt encertats a línia de 3 i nosaltres molt desencertats, no? Mitja part portàvem 1-11 en triples, no? I ens hem posat nerviosos, no hem gestionat bé aquesta situació de no estar encertats i això ens ha minvat a no estar darrere com havíem d'estar, no? S'han juntat el poc encert davant i la poca defensa darrere. Hem tirat dos tirs lliures quan quedaven 6 minuts per posar-nos a 5 punts, no els hem ficat, i arrel d'aquí, però anàvem molt, molt forçats ja. Estàvem fent massa esforços, no?
8: Molt satisfet perquè veníem molt tocats, veníem amb quatre baixes molt importants. I la veritat és que jugar amb 8 jugadors 40 minuts a aquest nivell contra aquest equip que és el Prat, doncs penso que molt satisfet. Penso que una cosa que segur que estem aconseguint és començar a crear aquesta identitat i aquesta... bueno, què volem ser, no? És a dir, si algú pregunta què juga la Bisbal o qualsevol cosa similar, doncs penso que els jugadors ja ho tenen molt clar.
3: I aquests dies Mollerussa...

0: doncs, podríem dir que és la capital del bàsquet català. Demà es lliurarà la segona edició dels Premis Més Bàsquet, que ofereixen la Federació Catalana de Bàsquetbol i la xarxa de comunicació local. Serà retransmesa demà a partir de 7:45, no us la perdeu. I a tot això, avui hem viscut les finals de la Lliga Catalana Femenina 2 i de la Tercera FEB. A la Lliga Catalana Femenina 2, el campió és el Manresa.
1: TGN Bàsquet 63, Manresa 69.
0: Doncs victòria del conjunt manresà, que suma així el seu primer títol de Lliga Catalana Femenina 2. Ràdio Sallent, Pol Farelli.
2: L'equip Magenta ha sortit amb una marxa més, intensa darrere i amb un joc fruit en atac. El taller manresana, allí se m'agassa, s'enfilava els 8 punts i posava el primer gran avantatge. El TGN seguia incòmode i dos triples seguits, de cara al Rivera, posaven el més 15. Les tarragonines aconseguien punts al contraatac per tancar el primer quart 15-29. El segon període començava amb la tercera pista. El Tarragona anava entrant al partit i amb l'encert s'imposava per posar-se a 8. El Manresa, que seguia negat de cara a l'aro, es refia des de la defensa i sumant de 2-2 mantenia un bon avantatge. A descans, 31-42. A la represa, continuava la dinàmica positiva del TGN i dos triples de Domínguez les posava a 5. El Manresa no trobava solucions i un altre tarragoní empatava el partit. I això, millor final de quart per l'equip Magenta, que amb un 10-4 de parcial deixava el partit 50-56. Últim quart de màxima igualtat i de baixa anotació. Els dos equips sumaven des del tir lliure. En un clau greu final, el TGN fallava i un triple de Cira Gaspar donava a la Lliga Catalana al Manresa BF.
0: Doncs després del partit hem escoltat els dos tècnics, l'entrenadora del TGN Bàsquet, Paula Ibáñez, i també el tècnic del conjunt campió, el del Manresa, Adrià Martínez.
3: Estem molt contentes, hi ha hagut un molt bon treball de pretemporada i les jugadores al final s'han merescut arribar fins a la final. I sí que és cert que Manresa ha sortit molt més fort que nosaltres en un inici de partit. Hem anat a remolc, tot el primer quart ha estat bastant farragós. Però bueno, crec que hem estat capaces de capgirar l'inici del tercer quart. Ens ha permès amb l'encert exterior entrar dins de partit i creure'ns-ho. De tota manera, la valoració és molt positiva, estem molt contentes i ja a punt de preparar doncs, ja la setmana que ve per l'inici de temporada.
4: Ja portem uns partits que comencem molt bé, que els minuts inicials, les nostres sensacions són molt bones. Hem trobat l'encert, hem trobat els punts que buscàvem i aleshores això ens ha permès que, tot i que elles han reaccionat, puguem aguantar el partit i el puguem treure al final. A partir d'aquí, el dilluns, comença l'important, que és la jornada 1, i a partir d'aquí comença a sumar sí o sí.
0: I després d'aquesta final de Lliga Catalana Femenina 2, també a Mollerussa, s'ha jugat la final de la Lliga Catalana Tercera FEB. També tenim campió.
1: Espanyol Cornellà 71, Valls 62.
5: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
0: 9 i 22, vinga, parlem d'handbol, perquè ja tenim final del Mundial de Clubs que es disputa a Egipte. La jugaran el Barça i el Vespre, d'un vell conegut com és Xavi Pasqual. Avui el Barça ha fet la feina davant del Zamalek d'Egipte.
1: Barça 39, Zamalek 29.
0: Ha plantat cara en bona part del partit del conjunt anfitrió, però finalment el Barça ha fet imposar la lògica, ha guanyat de 10 i ja és aquesta final que jugarà el dijous. Abans, però, el dimarts ha de completar la primera fase en un partit intranscendent davant del Muntada marroquí. I dijous serà aquesta final a les 7 del vespre davant del Vesprem de Xavi Pasqual, que ha remuntat 5 gols davant del Fuchse Berlin i ha acabat guanyant amb un gol a 5 segons del final. Per tant, déu-n'hi-do, ja tenim servida aquesta final. El Barça, com dèiem, avui ha guanyat i el seu tècnic Carlos Ortega feia aquesta lectura del partit d'avui.
6: Sí, sin duda, ¿no? Era un equipo que no entrenador nuevo, jugadores de bastante desconocido, teníamos poca información porque los dos partidos, habíamos conseguido un partido de pretemporada de ellos y estos dos partidos que han jugado previamente realmente servían de poco porque la diferencia era muy grande y bueno, ahí siempre había nuestras reservas, ¿no? Pero creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos ocupado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en líneas generales satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final a ver qui ens toca en la final.
0: Doncs el vespre de Xavi Pasqual, que ha jugat després del partit del Barça. I a tot això a la Lliga Sobal, de moment el Granollers, que és co-líder, ahir va tornar a guanyar.
1: Alacant 31, Granollers 41.
0: Doncs 6 punts pel Granollers, igual que Bidasoa, Irún, i de moment cada partit és una victòria. Antonio Rama, tècnic, Jordi Daumà, el jugador.
7: Penso que ens ha costat molt entrar en partit, ja fa dies que ens costa molt entrar en partit, ells han començat molt bé, sobretot amb moltíssima intensitat, defensivament molt forts, ens superàvem molt ràpid a l'1 contra 1, no acabàvem d'ajustar les ajudes, però penso que la segona part, ja la primera, hem tingut amb el minut 15, quan hem canviat a la gent, penso que ha entrat amb molt nivell defensiu, i la segona part penso que l'han dominat clarament, tant en els llançaments com en el joc, i defensivament penso que hem sabut respondre tant als seus uns contra uns com després al seu 7 contra 6. Molt orgullós amb el treball de l'equip.
8: Bueno, muy contentos porque sabíamos que era una pista muy difícil. El año pasado sufríamos mucho y veníamos muy mentalizados. Hemos hecho un inicio de partido un poco más complicado, pero la verdad es que a partir del minuto 10 hemos estado muy serios y hemos sabido remontar muy bien el partido con un buen parcial que nos ha permitido la victoria al final.
0: I a la divisió d'honor or femenina ha començat aquest cap de setmana. El Lleida va debutar amb derrota.
1: Tuazo 25, Lleida 21.
0: A la plata masculina, tercera jornada per al Barça Atlètic.
1: Amenábar Zarautz 32, Barça Atlètic 33.
0: Mira, segona victòria consecutiva, sisèja el filial del Barça. I a la primera estatal masculina, grup D, segona jornada amb aquests marcadors.
1: La Roca 27, Sant Esteve Sesrovires 28. Esplugues 28, Sant Vicenç 33. Sant Esteve Palautordera 29, Sant Joan Despí 34. Sant Quirze 28, Sant Cugat 32. Bordils 31, Sant Martí Adrianenc 29. Granollers B, 35, Oar Gràcia, 32. Garbí, Palafrugell, 25, Calella, 25.
0: Doncs després d'aquests marcadors, tenim uns quants equips que han sumat dues victòries en dues jornades. Són el Sant Vicenç, l'Unió Esportiva Sarrià, l'Embol Sant Joan Despí i l'Embol Sant Cugat, a banda també del Bordils. Per tant, tenim cinc equips que han guanyat els dos partits i que encapçalen aquest grup D de la primera divisió masculina d'handbol. Un handbol on, com us dèiem, la notícia d'aquest diumenge és que ja tenim final del Mundial de Clubs del Barça, que jugarà davant del Veszprém el pròxim dijous a les 7 del vespre, enfrontament davant del conjunt hongarès que entrena Xavi Pasqual. Vinga, agafarem una miqueta d'aire i afrontem ja la darrera mitja hora de l'enjoc. Encara hem de parlar de futbol sala, d'hoquei patins, de waterpolo, d'hoquei hierba, de rugby, de voleibol, d'hoquei gel, moltes coses, com sempre, cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local, aquí a l'enjoc.
5: En joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant.
11: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
13: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
12: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
13: Perquè la teva salut és el nostre futur.
12: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
14: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
15: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
16: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
5: Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat.
11: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els hits de tots els temps.
5: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: En Joc, el programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
1: Quarta 10 de la nit, darrera mitja hora de l'enjoc. Parlem de futbol sala. No ha estat una bona jornada, la tercera del torneig d'obertura a la primera masculina, perquè cap dels dos equips catalans ha aconseguit la victòria.
2: Manzanares 5, Catgas Santa Coloma 0, Barça 2, Cartagena 2.
1: Doncs dura derrota avui del conjunt del Catgas Santa Coloma a la pista del Manzanares. Un punt de 9, de moment un empat i dues derrotes per al conjunt colomenc. I el Barça es va deixar els primers punts de la temporada divendres a casa, davant de la Cartagena, 2-2, després de dues victòries en els dos primers partits. El tècnic blaugrana, Javi Rodríguez, ho veia així.
3: Sí, la verdad que ha sido una pena. Creo que un resumen global del partido, te puedo decir que en la primera parte creo que somos superiores a ellos y tenemos ocasiones bastante claras y que no las materializamos. Y luego es cierto que con el 4-3 no lo aprovechamos, ellos hacen una buena defensa o nosotros más bien hacemos un mal ataque. Y creo que luego con el 5-4 que hemos arreglado para ganar el partido, pues ellos han tenido ocasiones claras para llevar su partido. Creo que el partido ha sido un poquito espeso por parte de los dos equipos, en la segunda parte sobre todo. También quizá ellos que venían con bajas, igual que nosotros, bueno, ellos el hecho de defendernos todo el partido en media pista, han subido muy pocas veces arriba. Bueno, ellos han venido a hacer su partido, que era defenderse ahí bien y meter balones al pívot. Lo han hecho bien, de eso se han beneficiado en el segundo gol y ya está.
0: En Joc.
1: Obrim la porta a l'hoquei patins. Hoquei Lliga Catalana Masculina, primera jornada, ens ha deixat tots aquests marcadors.
2: Barça 5, Alcoi 3. Noies 5, Vilafranca 0, Calafell 2, Xum 1, Reus 4, Caldes 2, Voltregà 5, Lloret 2.
1: Doncs li ha costat al Barça, aquesta tarda al Palau Blaugrana derrotar l'Alcoi, però al final victòria per 5-3, que ha deixat aquestes sensacions al tècnic blaugrana Ricard Ares.
4: Un partit amb diverses cares. Jo crec que la primera part mereixem un marcador més ampli. Crec que amb el 2-0 hem tingut diversos moments per fer el 3 i el 4, no ha estat així. En una jugada final que havíem dissenyat han aconseguit marcar i bé, a la segona sí que ha estat un pèl de menys mobilitat, ens ha costat més trobar situacions de gol, però és cert que també les han tingudes.
1: I ahir, golejada del Noia davant del Vilafranca per 5-0, satisfacció del costat local, en veu de l'Eix Esteller i Martí Zapater.
5: Com a entrenador veus les coses d'una altra manera i estic superorgullós des del primer dia de com està defensant l'equip, l'actitud defensiva, i penso que això és un premi per tot l'equip, per la manera que estem treballant, i la veritat que em fa molta il·lusió la porteria a 0, i dir-ho d'una altra manera també, no arribar a la 10, com que hi arribem molt sovint, també penso que l'equip ha fet mèrits per no arribar a 10. Per tant, content per les dues parts.
6: Sí, aviam, penso que portem molts dies entrenant molt bé la defensa, sobretot, i els partits, tot i que hem encaixat gols bé que ens han arribat poques vegades. Estem fent un treball de defensa brutal. Aquesta és la mi a seguir. Sabem que per competir hem de defensar molt bé. I si a sobre estic inspirat en aquell dia, doncs trobem aquest resultat. Però bueno, sobretot és la defensa i anar fent confiança. Sí, a part que com l'any passat alguns estàvem amb ell de capità, també feia una mica d'entrenador dins de la pista, una mica d'entrenador, o sigui, amb aquesta saviesa que té de vestidor, i crec que és molt important.
1: I victòria també, en aquest cas per la mínima, del Calafell davant del Xum per 2-1 al costat local. Així ho veien Carles Domènech i Martí Serra.
7: L'equip està content, ja que ens vam endur la primera victòria del primer partit oficial de la temporada, i més a casa amb la nostra gent, a l'Hortoll, que això sempre suma. Però bueno, som conscients de que no vam donar la nostra millor versió. Crec que tant l'estaf com tots els jugadors sabem que podem donar encara més, tant en atac com en defensa, sobretot no concedint tants contraatacs tan clars. Però bueno, l'important és això, que ens vam endur els 3 punts i això no ens ho treu ningú, l'únic que hem de seguir treballant per arribar a la nostra millor versió.
8: Del partit d'ahir crec que vam treure coses molt positives, vam tindre moltes ocasions a favor. Sí, és veritat que també vam tindre alguns fallos en defensa, però crec que l'equip està en bona dinàmica d'anar creixent dia a dia, ara a la pretemporada, anar agafant ritme, i també és veritat que ens faltaven 2 jugadors, tot i que els juniors que ens van reforçar ho van fer molt bé.
1: I victòria també del Reus, en aquest cas davant d'Alcaldes, 4-2 a la jornada d'ahir dissabte. El tècnic del Reus, Jordi Garcia, i el d'Alcaldes, Eduard Gandami, ho veien així.
9: Content, tenim un rival avui complicat, ja s'ha vist des del primer minut, que un equip nou, amb gent que corre molt, gent jove, amb les idees molt clares, amb molta intensitat, un porter que avui ha fet un molt bon partit, el d'Alcaldes, i bueno, hi ha hagut moments del partit que nosaltres hem estat molt bé, moments en què no hem estat tan bé, però en línies generals jo penso que estic satisfet, penso que tenim marge de millora i que encara ens queden 5 setmanes per poder començar la Lliga, però en línies generals estic molt satisfet, el fet de guanyar sempre és positiu.
10: Bé, portem 4 setmanes treballant, penso que hi ha coses que s'han començat a veure, però bé, hem de ser, jo penso que el bo que té aquest equip i el que ho estan tenent és la humilitat, saber on estem i a partir d'aquí saber que ens hem de treballar molt per ser competitius a l'hoquei Lliga, i aquest és el concepte. A partir d'aquí, crec que avui doncs hi ha hagut fases de partit que ho hem fet bé, hi ha hagut fases que no. Una mica com deia el Jordi, això ens ha servit per aprendre punts i saber on estem i saber on hem de treballar.
1: I pel que fa a l'hoquei Lliga catalana, però en aquest cas la femenina, segona jornada, aquests són els marcadors.
2: Manlleu 3, El Picat 4, Sant Cugat 2, Palau 5, Cerdanyola 5, Mataró 1, Voltregà 4, Bigues i Riells 4.
1: Doncs després del partit, ahir en aquest programa amb el nostre company Pep Portet de Ràdio Vic, doncs la jugadora del Voltregà, Esther Vistós, deia això.
11: Sabíem que era un rival molt difícil, que sempre ens costa, i res, crec que hem fet una primera part espectacular, que anàvem a totes, que sabíem el que havíem de fer, i la segona part, doncs jo crec que amb tota la càrrega que portem durant totes les setmanes aquestes de pretemporada, doncs tenim una mica aquest punt de físic que ens falta, que intentarem pues, ajudar-nos totes entre cada una de nosaltres i tornar-lo a assolir, ja que bueno, som justetes a l'equip, que aquest any pujava la Julita Rovira, que bueno, amb un partit amistós pues, se'ns va fer mal i estarà un temps de baixa, i justament aquesta setmana també la Joana va tenir una petita rotura de l'adductor, que també ens ha fet que siguessin més poques, però bueno, tot i així crec que les petites que ens venen a ajudar són un plus que ens donen, estan molt contentes i donen tot el que han de donar per nosaltres i ens ajuden moltíssim.
1: I ha començat l'hoquei Lliga Plata al Grup Nord, primera jornada amb aquests marcadors.
2: Congrés 2, Lubians 2, GEC 3, Vilaseca 3.
1: Un partit que vam poder veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, després del partit doncs per la banda, al costat del GEC Narcís Pijaume i del de la Vilaseca, Albert Carol.
12: Bueno, s'ha de dir que aquest partit ha sigut un partit molt, molt complicat. Al principi sí que hem començat el partit perdent 0-2 i ho hem pogut remuntar. Al final, la feina que fem cada dia als entrenaments han sigut el resultat que ens ha donat aquest empat. Al principi, normalment, la calor d'aquest pavelló no ajuda molt. El parquet, que a tothom li costa, estem més acostumats, però s'ha de dir que rellisca bastant. Bueno, molt contents per haver remuntat aquest partit. I sí, la primera part ha sigut una mica difícil els primers 10 minuts. No ens hem vist molt còmodes, però bueno, a poc la segona part, gràcies als 25 minuts, gràcies al físic que fem pels entrenaments, hem pogut donar un empat. No es pot donar per bo perquè volíem els 3 punts, però bueno, al final, com he dit, que hem pogut remuntar el partit, sí. Un punt sempre s'agraeix i és el primer partit, així que s'ha de seguir.
13: Ens ha costat molt al principi, després ens hem posat per davant i tal, però bueno, al final un punt. Equip nou, moltes coses a millorar, però és més fàcil ara començar amb un punt. Penso que està prou bé, hem començat guanyant una pista molt difícil, a la mitja part anàvem guanyant amb un gol d'avantatge, i després aquí sempre costa molt, ells han jugat molt bé tant l'empat com el que és el 3 contra el 3-2, I, però bueno, m'agrada perquè no hem perdut la cara al partit, hem seguit fins al final, hem jugat intel·ligentment. Era difícil també perquè estàvem amb les faltes molt justos, però bé, bé, molt content, un punt i a seguir.
1: Resta de la jornada en aquest grup nord d'hoquei Lliga Plata es jugarà al novembre. Ja s'ha completat la primera jornada al grup sud i aquests són tots els resultats.
2: Noia 4, Vic 3, Manlleu 5, Mollerussa 1, Vilanova 1, Alcobendas 3, Vendrell 4, Sporting Alcoi 3, Sant Just 4, Espanyol 1, Palafrugell 2, Mataró 2, Igualada B 3, Cerdanyola 2.
1: Doncs clara, victòria del Manlleu sobre el Mollerussa. Ràdio Manlleu, Marc Lladó.
14: El Club Patí Manlleu ha començat amb bon peu en guanyar per 5 gols a 1 a la primera jornada d'Hockey Lliga Plata Sud. Ho va fer amb solvència a casa amb un bon partit, molt complet, i de nota gairebé un 10. Va començar el partit amb dos gols que avançaven al marcador per part dels manlleuencs del nou fitxatge del club, Pechi Júnior, un de penal, l'altre mitjançant jugada. L'atacant va resultar doncs, ser un dels seus debuts somiats en aquest nou club, aquesta seva nova etapa, que ha encaixat molt i molt bé a les ordres de Jordi Boada. El tercer gol abans del descans el va marcar Rubén Martín, un altre jugador del Manlleu també que estava donant bons minuts i va permetre posar el de la calma, el de la sentència abans del descans, que llavors a la segona meitat va poder sortir el Manlleu un punt més relaxat i fins i tot donant minuts a la curta rotació que tenien el dia d'ahir. I minuts per tothom, va aprofitar també Nil López per marcar el quart gol i el cinquè va fer el capità de penal Roger Codinach. Un partit, com dèiem, amb molta alta possessió del Manlleu, amb conservacions llargues, exhaurint el temps de possessió i, en definitiva, demostrant caràcter i presència en aquesta categoria en comparació amb el seu rival que tenia el Club Hoquei Mollerussa, que ha ascendit aquest any de nacional. Per tant, va només poder aconseguir maquillar el resultat en el tram final de partit, de fet, a falta de 14 segons, en un final distret i potser innecessari que va tenir amb despistos el Manlleu, amb descuits. Va rebre una groga també Nil López i una blava el porter Marc Panella per queixar-se l'àrbitre de falta, com dèiem, de 14 segons en encaixar aquest 5-1 que va ser el definitiu per donar els 3 punts al Manlleu.
1: I victòria, o en aquest cas derrota del Vilanova a casa davant de l'Alcobendas, Canal Blau, Jordi Martí Tort.
15: Derrota del Club Patí Vilanova en l'estrena de Lliga davant l'Alcobendas a les Casernes. 1-3 ha guanyat l'equip madrileny en un partit on han estat més efectius i més ben col·locats en defensa. El Vilanova ha sortit voluntariós, liderat per un jugador júnior, Àxel Ruiz, que ha estat l'home més incisiu en els primers minuts de partit. El primer gol l'ha marcat l'Alcobendas, el 0-1, amb una ocasió, amb un llançament des de la banda de Cabré, que ha desviat dins l'àrea Alonso Martín. El Vilanova ha buscat l'empat amb un Àxel Ruiz, que, com dèiem, ha estat l'home que més ocasions ha tingut davant de la porteria defensada per Álvaro Gullón. El 0-2 ha arribat amb una pèrdua de bola de Jofre Vilà, que l'ha aprofitat de nou el conjunt madrileny per posar el 0-2 amb el que s'arribaria al descans. El Patí Vilanova ha seguit apretant l'accelerador i ha buscat l'empat a la segona meitat. Ha marcat l'1-2 de falta directa per la desena falta del conjunt madrileny amb una gran execució de Pablo Torres. El Vilanova s'ha volcat a l'atac, ha buscat l'empat a 2 i ha jugat els últims minuts amb 5 jugadors de pista i sense el porter. Ha tingut una gran ocasió que ha costat un penal, però no l'ha transformat Pablo Torres. En la següent jugada, Jofre Vilà ha tingut de nou l'empat, però no l'ha pogut aprofitar. Ja sense porter i sobre la botzina, l'Alcobendas ha marcat l'1-3, que ha deixat amb la mel als llavis un patí que ha competit a l'Hockey Lliga Plata en el seu retorn, però que s'ha quedat sense puntuar a casa.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
1: Avui 44 parlem de waterpolo. Avui s'ha disputat la segona jornada a la divisió d'honor femenina amb aquests marcadors.
2: Rubí 5, Catalunya 12, Sant Andreu 15, Echeide 11, Mataró 11, Barceloneta 10, Sabadell 20, Sant Feliu 12, Terrassa 12, Canoer 5, Mediterrani, Sant Feliu, disculpeu, 16, Sant Andreu 10.
1: Doncs a la Catalunya s'ha imposat a la piscina del Rubí. Ràdio Rubí, Siscolara.
16: Marcador semblant, 5-12 pel 4-12 d'ahir. Resultat que era previsible i, en definitiva, història molt semblant per a la cita del Club Natació Rubí, en aquest cas, davant del Club Natació Catalunya, rival de competició europea, davant d'un conjunt rubinenc que tot just ha tornat a la divisió d'honor i lluitarà per la permanència. Per tant, s'han de fer les lectures que calen d'aquesta cita, igual que la d'ahir, per a un equip que ha de treballar a llarg termini, tal i com ens explica el seu entrenador, el Carlos Ligero.
17: Potser no són importants a nivell de marcador, perquè no crec que cap dels dos partits els haguéssim guanyat, però haguéssim estat bastant més a prop i a nivell moral ens hagués anat bé. Hem de fer una mica de reflexió, veure el partit en vídeo amb calma, però bueno, a priori, ara en calent, les sensacions són positives, defensives, ofensives hem de treballar, però això acaba de començar i és molt, molt llarg.
16: Després de l'arrencada, amb l'1-4 en el primer quart, que ja es va marcar, doncs, el camí d'una cita en la qual al descans guanyaven les de Barcelona 4-8, aquí va haver-hi doncs un parcial una miqueta més interessant del conjunt rubinenc, que per ja en el tercer no fer gol ni tan sols, 4-10, i tancar el partit amb el 5-12 definitiu, sense punts les nostres amb el Catalunya, doncs, que agafa el bon camí, preparant-se també per a competicions europees que tindran en les pròximes jornades.
1: I d'altra banda, victòria per la mínima del Mataró sobre el Barceloneta. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
18: L'Atlètic Barceloneta ha reforçat aquest any amb les germanes Ruiz, Helena i Ariadna, i amb Paula Leighton. Suposava un bon test per calibrar el potencial d'aquest assolint després de la primera prova de foc, que va suposar superar la setmana passada el Sabadell a la final de la Copa Catalunya. I certament l'equip mariner ha demostrat que caldrà comptar amb ell a l'hora de fer pronòstics. I ho ha fet des del primer minut, quan precisament Helena Ruiz ha inaugurat el marcador. En el segon quart, només dos gols. Haurien pogut ser més si Clara Díaz no hagués desaprofitat un penal. Martina Claveria encetava el seu compte particular amb el 4-2, però a 6 segons del descans llarg, la mateixa Clara Díaz escurçava diferències per a les barcelonines. En el tercer període, el partit ha recuperat el ritme vertiginós dels primers minuts. El quart acabava amb empat a 9 gols després de les dianes de Martina Claveria i Clara Díaz. L'últim quart ho acabaria de decidir tot. Jules Rumer i Caral Anton tornaven a col·locar l'assolim amb dos gols d'avantatge. A 1 minut 14 segons del final, penal comès per Caral Anton. El llançament corresponent, ara sí, el transformava Helena Ruiz. Era l'11-10. Els últims segons han estat de pura estratègia, en dos temps morts, un per cada equip, que no han suposat cap canvi en el marcador. Al final, doncs, assolim Centre Natació Mataró 11, Club Natació Atlètic Barceloneta 10.
1: I victòria del Terrassa sobre el Canoe, Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Magosa.
19: El Club Natació Terrassa femení tanca la doble jornada amb dues victòries en aquest inici de competició. El conjunt de Xavi Pérez deixava el partit pràcticament sentenciat amb un parcial de 7-3. I és que els gols de Noelia Cuenda, Carlota Peñalver i Alice Williams posaven el 3-1 en el primer quart, però Carlota Peñalver, Vilaseca i Paula Prats tornaven a marcar i a posar el 6-3, que seria pràcticament una empresa complicada per al conjunt del Real Canoe. A la segona part no han canviat les coses i Peñalver i Alice Williams, amb els seus respectius gols, han estat determinants per poder aconseguir aquests tres punts importants. Victòria del Natació, 12-5, que després de la victòria d'ahir davant el Rubí es situa a la segona posició. Ara les agarenques ja pensen en la prèvia de la Champions, que es disputarà a Sabadell. Aquests partits i també la tercera posició, a la Copa Catalunya han estat determinants i positives per les jugadores de Xavi Pérez.
1: I més waterpolo, en aquest cas divisió d'honor masculina, tercera jornada s'ha jugat avui amb aquests marcadors.
2: Barcelona 22, Cavalla 14, Rubí 10, Canoe 18, Mediterrani 16, Echeide 14, Terrassa 20, Catalunya 6.
1: Doncs derrota de la Rubí, Ràdio Rubí, Siscolara.
16: Un dels partits claus en la lluita per la permanència per al Club Natació Rubí en divisió d'honor de waterpolo masculí era el d'aquest diumenge davant del Real Canoe. I la veritat és que les coses no han acabat de funcionar a les files del conjunt que entrena el Rui Thiago. L'entrenador reconeix que la baixa a la porteria és molt important, més enllà de que l'equip, amb molta joventut, s'ha d'acabar d'anar fent i que no li han sortit les coses com volien i que han de començar a rectificar-ho. L'escoltem.
20: Hemos pagado un poco la juventud que están teniendo en el equipo, el hecho de nuestro portero titular estar con la selección argentina. Hemos pagado la falta de energía inicial y podemos pagar caro.
16: La veritat és que han començat amb dubtes en defensa, 1-4 per arribar al final del primer quart, i a partir d'aquí han arrossegat el desavantatge que s'ha anat ampliant, han millorat abans del descans i fins i tot en el tercer quart, però ha estat impossible iniciar la remuntada perquè el Real Canoe no marxés de Sabadell amb els 3 punts al Sarró. Amb el 10-18, que es tanquen 3 jornades ja amb aquesta doble, ahir perdia davant de l'Atlètic Barceloneta, però aquesta derrota era més lògica per al Club Natació Rubí, sense cap punt en aquest camí que han d'intentar, doncs, de començar a agafar ara que ja recuperaran, per exemple, a la porteria, a l'Octavi, doncs, un bon camí cap a la permanència a l'elit del waterpolo.
0: En joc amb Ignasi Trapero.
1: Recte final, parlem d'hoquei herba, segona jornada a la divisió d'honor masculina. Com ha anat, Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa?
19: Emoció als dos derbis que s'han disputat aquest matí a la divisió d'honor masculina de hoquei. L'Atlètic Terrassa guanyava per 4-3 al Polo en un maig on el conjunt d'Albert Lís semblava que el tenia el saqui ben lligat, però ha hagut de, fins al final, treballar per poder aconseguir aquesta victòria. Nicola Plaza avançava al conjunt del Polo al primer quart. Marc Martín Perellón, des del penal corner, empatava el partit i Oriol Campos i Quim Malgosa posaven el 2 i el 3-1. Amb aquest resultat s'arribava al temps de descans. Al tercer quart, Santi Zaldúa, de penal corner, i Nicola Plaza neutralitzaven l'avantatge de 2 gols del conjunt de l'Atlètic, però Guiu Crominas, en l'últim quart, marcava el 4-3, que seria definitiu. El Club Egara i el Club Deportiu Terrassa han ofert un espectacular derbi agarenc, amb 7 gols i amb victòria visitant del Club Deportiu Terrassa. Carlos Voltà marcava des del penal corner al segon quart. Ja l'ara, abans del descans, marcava el segon. El 0-3 de Pau Patxamé deixava les coses molt i molt difícils pel Club Egara, i Fran de Borja marcava el 0-4, però els gols de Pere Bautista, Pol Gispert des del penal corner i de Marco Aguirre Gómez Corta establien el 3-4, que seria definitiu. Una classificació, podríem dir, sorpresa, amb tennis i Club Deportiu Terrassa com a líders, amb els 6 punts disputats. El Club Egara és cinquè i l'Atlètic Terrassa, després de sumar una victòria en aquestes dues jornades, ocupa la 8a plaça.
1: I segona jornada també a la divisió d'honor femenina, Miqui.
19: L'Atlètic Terrassa ha estat l'únic equip agarenc en aconseguir la victòria a la divisió d'honor femenina de hoquei. El conjunt, dirigit per Sílvia Bonastre, aconseguia 3 punts importantíssims al camp dels Sardineros. Avançava amb un gol de Sofi Rogoski al segon quart. Arribava l'empat del Sardinero a meitat del últim i definitiu quart, i Clara Barba, des del punt de penal corner, marcava l'1-2, que seria definitiu. El partit entre el Club Deportiu Terrassa i el Júnior, el derbi català, un gol d'Ivent Martí al minut 44 donava la victòria al conjunt de Sant Cugat. Per altra banda, el Club Egara visitava Santander per enfrontar-se al tennis i ha pogut salvar com a mínim un punt l'equip d'Andrew Wilson. S'avançava al tercer quart al conjunt del tennis, però Anna Borràs, des del punt de penal corner, establia l'1-1, que seria definitiu. Amb aquests resultats, Club de Campo, Júnior i Atlètic Terrassa són els únics 3 equips que han aconseguit les dues victòries en aquestes dues primeres jornades. Club Egara i Club Deportiu Terrassa encara no saben el que es guanya.
1: 9:54, vinga, últims minuts de programa. Repassem ràpidament altres competicions. En rugby ha començat la divisió d'honor masculina.
2: Sant Boiana 30, El Salvador 22.
1: Hem pogut veure el partit i gaudir-lo a la plataforma La Xarxa Més. I en voleibol ja tenim campions a les Superligues catalanes, tant masculina com femenina, que s'han disputat a Vall d'Oreix.
2: A la Superliga catalana masculina, Barça 1, Sant Pere i Sant Pau 3. I a la Superliga catalana femenina, Sant Cugat 2, Sant Just 3.
1: Doncs victòries d'aquests equips. Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
3: Trepidant partit i final de la Superliga Catalana Femenina de Vòlei disputat aquest diumenge al matí al pavelló de Valldoret, segon el conjunt local. El DSB Club Voleibol Sant Cugat ha perdut 2-16-3, el primer títol de la temporada en joc. I ho ha fet donant la cara amb un pavelló ple de gom a gom. Les de Sant Just s'han dut els dos primers parcials, però les santcuatenques han igualat, deixant l'emocionant 2-2. Finalment, en el tie-break, 14-16 per a l'equip de Sant Just, que ha aixecat el títol. Pel que fa a la final masculina, aquesta Superliga, se l'han dut al Barça després de derrotar 3-16-1 al Assisa Tarragona. Una final bastant dominada per l'equip barceloní. Tot i així, l'equip de Tarragona també ha plantat cara.
1: I d'altra banda, en hoquei gel, Lliga Loteries, Divisió d'Honor Masculina, segona jornada, ahir va jugar el Puigcerdà.
2: Jaca 6, Puigcerdà 3.
1: Descansava el Barça i a la femenina, també segona jornada.
2: Puigcerdà 4, Xurriordín 2.
1: I abans d'acabar, ens arriben declaracions també d'una jugadora de l'Espanyol, Mar Torres, després de l'empat de les blanquiblaves al camp del Deport.
21: Sí, el punt s'ha lluitat molt, al final tot el que sigui puntuar és positiu i sobretot fora de casa, així que anem amb, ens quedem amb la feina que hem fet durant els 90 i llargs minuts. Sí, al final és veritat que el partit estava de cara, però han sigut molts minuts, que hem estat amb una menys, el Depor ens ha apretat i bueno, hem sabut patir, tot i que han aconseguit encaixar un gol, i tot i així hem sabut defensar el punt i ens han portat un puntet cap a Barcelona.
1: No hi ha temps per més. Eric López, gràcies, bona nit i bona setmana.
2: Gràcies, Ignasi, bona nit i bona setmana.
1: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, Roger Aliaga, el control de so, i els que us hem parlat, l'Eric López, l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.
0: En joc, el programa de l'Esport Català. Amb Ignasi Trapero.
22: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
23: Braseria La Bolera.
24: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
23: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
24: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
23: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
24: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
23: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
25: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
26: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
25: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
26: Perquè la teva salut és el nostre futur.
25: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
27: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
28: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades!
29: Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
30: Ah, no tens mans?
31: Sí! Yeah, quina hòstia tens!
29: Sexe a la primera cita, sí o no?
32: Aquesta... Oh! Bon menjar!
33: I mal menjar.
32: Hola!
33: Ah, spoiler, per cert.
29: Carinyo, paga un psicòleg.
32: Vaig a fer-me en vermut amb les meves amigues. Soy feliz.
33: Com es diu això?
29: Poliamor.
33: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
32: Red flag. Bé.
33: No entrem en aquest tema. Què passa, que ets lesbiana o què llavors ara?
32: Oi que sí?
33: Que sí, digues que sí.
32: Sí.
29: De verdad.
32: Oh.
4: ja disponible a cugat.cat.
5: Mare meva.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El tipus general de l'IBI pujarà un 2,9% a Sant Cugat el 2027, mentre que les quotes anuals de la taxa de residus es reduiran un 47,7%. El ple municipal ha aprovat provisionalment aquest divendres la modificació de les dues ordenances fiscals, amb els vots favorables del govern i el vot en contra de tots els grups de l'oposició. En el cas de l'IBI, el tipus general dels immobles urbans passarà del 0,555% al 0,571%. L'Ajuntament calcula que l'actualització dels tipus generarà 1,38 milions d'euros més que si es mantinguessin els actuals i situa la previsió final de recaptació en 51,4 milions, incorporant també el creixement del padró. Més notícies del ple. Sant Cugat recuperarà el servei regular de grua amb un servei municipal propi. El ple d'aquest setembre ha aprovat una modificació pressupostària que inclou més de 130.000 euros per comprar dues grues per a la retirada de vehicles de la via pública. La proposta també preveu modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament per incorporar un gruista municipal. Hi ha acord gairebé unànime al ple municipal per reclamar la reobertura del Parc Natural de Collserola, tancat des del novembre passat pel brot de pesta porcina africana. Només el PSC ha votat en contra de la moció de la CUP i En Comú Podem, amb esmenes del govern, Junts i Esquerra, que reclama una reobertura progressiva d'aquesta zona. El PP i Vox també han fet suport a la proposta. I més política, però en aquest cas no parlem del ple de Sant Cugat, sinó de partits polítics que poden irrompre el panorama santcugatenc. Parlem de l'Aliança Catalana, que ha aprovat el seu comitè executiu local de Sant Cugat. Ho ha fet en un acte celebrat aquest divendres a la tarda al Sant Cugat Trade Center, amb els vots dels militants santcugatencs que tenien un mínim de 6 mesos d'antiguitat. De moment, però, no han triat qui serà l'alcaldable. Sí que han triat el president del nou comitè executiu local, que és Ferran Pujol. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Perifèries, amb Eva Lluch.
3: Doncs sí, arriba l'hora de la música de les perifèries. Si ens hi voleu acompanyar, sapigueu que l'Aleix Alari i qui us parla, Eva Lluch, farem tot el possible perquè gaudiu musicalment d'aquesta hora que compartirem. Som-hi? De vegades la música la busques i de vegades la música ve a tu. I aquesta em va venir.

Era el 2023 quan vaig conèixer per casualitat i a través d'aquesta cançó Wasia Project, un duet britànic format per dos germans, Olivia Hardy i William Gao, actors i músics, tots dos. Ell especialment conegut pel seu paper a una de les sèries de moda, Heartstopper. I per cert, acaben de treure disc, així que tindrem oportunitat de sentir les seves noves propostes. Pearls on the Moon. Amb aquest bon rotllo d'indie pop, obrim avui les perifèries.

català famosíssim amb Permís de Maciel, és clar, per culminar aquest tros d'èxit dels 80. El més important de la prolífica carrera d'aquesta banda, per cert, fruit d'una sèrie de circumstàncies. Aquelles coses que de vegades passen a la vida, digueu-li destí, conjunció astral, loteria, allò que en diem quina llet, vaja, us ho explico.

Keith Forsey i Steve Schiff van escriure aquesta cançó per la banda sonora de la pel·lícula de John Hughes, The Breakfast Club, El Club de los Cinco, tal com es va estrenar aquí. I la van oferir a Brian Ferry, que va declinar aquest oferiment. També van provar amb Billy Idol, sembla ser, però la resposta va ser la mateixa. Els que van acceptar i ho van fer encantats van ser els membres d'un grup de rock escocès que ja feia anys que rodava, però que no havia traspassat encara gaire les seves fronteres. Fins que va arribar aquesta cançó que els va catapultar i que, per cert, no forma part, no la busqueu, de cap dels seus discos d'estudi. Ho van petar, i s'entén, número 1 a les llistes americanes amb aquest tros de cançó dels Simple Minds que acabem d'escoltar i que es diu Don't You Forget About Me. Barreja de soul, rhythm and blues i pop elegant. Elegància és exactament la paraula que defineix la seva música. Ella és Lisa Stansfield.

0: es pot negar a una dosi de la música i la veu de Lisa Stansfield. Va debutar discogràficament per La Porta Gran amb el disc Affection, publicat el 1989, i que la va fer triomfar internacionalment gràcies al seu superèxit All Around the World. Avui, però, hem anat a buscar a les perifèries aquest àlbum que no té desperdici, com demostra aquest You Can't Deny It.
1: Perifèries.
0: Al Perifèries som fans de totes les versions, però de tant en tant ens agrada descobrir la versió original. Doncs no, senyores i senyors, l'original no és la de Roberta Flack.
2: La versió original a Perifèries.

La vam conèixer en la veu de la gran Roberta Flack el 1973. Però la cançó ja s'havia publicat 2 anys abans i té la seva història. La van escriure Charles Fox i Norman Gimbel, inspirant-se en unes notes en forma de poema que havia escrit precisament Lori Lieberman després de la connexió emocional que va experimentar amb una cançó de Don McLean durant un concert de l'autor d'American Pie. Lori Lieberman la va publicar. Roberta Flack la va escoltar i la van registrar. I la seva versió va eclipsar la de Lieberman, que és realment la versió original d'aquest superclàssic que avui ha sonat des de les perifèries. Killing Me Softly with His Song. Però vaja, la idea no és que les cançons ens matin, però sí que ens provoquin emocions. I hi ha una emoció més emocionant que la

Eren Ginestà i la trompetista Alba Armengou des de Barcelona amb una de les cançons que publicaven el 2025 i que ens parla de l'amor a distància. T'estimo tant.

0: canviat radicalment d'estil, perquè ja és això, perquè és el que ens agrada. A mi, si em preguntes, jo diria que aquesta cançó és de fa un parell d'anys. Doncs no. Forma part del primer disc de la britànica Sophie Ellis Bextor, Read My Lips, i era el 2001, és a dir, fa 25 anys. Murder on a Dance Floor, l'èxit més important de la cantant, compositora i model londinenca, va tenir una segona vida ara fa un parell d'anys gràcies a ser inclosa a la banda sonora d'una pel·li, Saltburn. Això va provocar de retruc un ressorgiment de la carrera de Sophie Ellis Bextor, allò que dèiem de les conjuncions astrals.
1: La música sona des de les perifèries.
0: Si ens seguiu, aviat sabreu que les perifèries ens agraden als musicals. I cronològicament, el meu primer musical és Gris.

No és Grease Lightning, ni Summer Nights, ni You're the One That I Want. Però sempre em va captivar el personatge de Rizzo i la cançó que canta en un dels pocs moments una mica dramàtics de la peli, l'actriu que li dona vida, Stoker Channing. There are worse things I could do. I ja que ens hem posat una mica tendres, una perla creada gràcies al Festival d'Eurovisió. Sí, sí, tal qual. Aquesta que sentireu ara va ser la cançó guanyadora del Festival d'Eurovisió del 2017. Amar pelos dois.

0: Una cançó preciosa que va escriure Luisa Sobral i va interpretar Eurovisió amb aquesta sensibilitat al seu germà Salvador Sobral. Un moment íntim i romàntic a...
1: Perifèries.
0: Salvador Sobral, nascut a Lisboa, però format musicalment al Taller de Músics de Barcelona. Canviem radicalment d'estil i viatgem fins a la primavera de 1967, quan un grup nord-americà de folk rock desbancava els Beatles del número 1 del Hot 100. El grup es deia The Turtles i aquest és el seu gran èxit. Tot un himne, Happy Together. Imagine.

0: The Turtles, Happy Together. Ell és un geni. Phineas, amb la seva germana Billy en solitari o amb el seu nou grup, amb la cantant i compositora Asha, The Favours. Ara fa poc més d'un any van publicar el disc de debut del grup, que inclou cançons com aquesta.
1: The

The Favors, The Little Mess You Made. I ara una mica de guitarra espanyola. Pas a pas, des de fa més de 15 anys, ha anat consolidant una sòlida carrera. És el músic malagueny Juan Gómez Canca, El Canca. Demostrant personalitat i qualitat des del seu primer disc del 2013, Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Una mostra aquesta canela.

0: Perifèries, amb Eva Lluc.
1: Sabeu aquelles cançons que pots estar anys sense sentir i quan les tornes a escoltar les recordes perfectament? Exacte, un de qui era aquesta cançó? De Manuel. Era l'any 1977. Érem petits aleshores, eh? El baixista californià Ron Moss crea un grup amb Peter Beckett, guitarrista britànic del Liverpool, per ser més exactes, el teclista J.C. Crowley i el baterista John Friesen. I així neixen The Player. Us sonen? No sé de qui és la idea del nom del grup, però probablement no els hauria portat a l'èxit si no hagués estat precisament per aquesta cançó. Va ser arribar i moldre. Amb aquest tema debutaven i arribaven al número 1 del Hot 100. Primer single, primer disc homònim i primer número 1 a les llistes, aquest incombustible Baby Come Back.

Come Back. Ara sí, eh? Cançons pel record que també sorgeixen des de les perifèries. Un final intens, el d'aquesta cançó, tot un èxit d'aquell 1977. Aprofitem aquesta cua musical per avançar 20 anys i plantar-nos al 1997. Aquell mes de setembre, els Rolling Stones, que ja portaven 35 anys de carrera, publiquen un dels meus temes favorits de la banda. 29 anys compleix ara aquest tema, que forma part del disc Bridges to Babylon. Anybody seen my

0: es podia imaginar aleshores que 29 anys després seguirien en actiu, fent gires i en plena forma.
1: Viu la música des de les perifèries.
0: Doncs ja ho tindríem, això. Avui tanquem el cercle des de les perifèries amb una cançó que és una aposta segura. Un duet, concretament. Ell és Elton John i ella, Kiki Dee, que, sens dubte, deu la popularitat a aquesta cançó que compartien el 1976. I així us diem adeu avui. Esperem no trencar el cor a ningú, perquè l'Aleix Alari i jo, Eva Lluch, hi tornarem ben aviat amb més propostes. Don't go breaking my heart, Elton John i Kiki Dee. Molts petons!

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El tipus general de l'IBI pujarà un 2,9% a Sant Cugat el 2027, mentre que les quotes anuals de la taxa de residus es reduiran un 47,7%. El ple municipal ha aprovat provisionalment aquest divendres la modificació de les dues ordenances fiscals, amb els vots favorables del govern i el vot en contra de tots els grups de l'oposició. En el cas de l'IBI, el tipus general dels immobles urbans passarà del 0,555% al 0,571%. L'Ajuntament calcula que l'actualització dels tipus generarà 1,38 milions d'euros més que si es mantinguessin els actuals i situa la previsió final de recaptació en 51,4 milions, incorporant també el creixement del padró. Més notícies del ple. Sant Cugat recuperarà el servei regular de grua amb un servei municipal propi. El ple d'aquest setembre ha aprovat una modificació pressupostària que inclou més de 130.000 euros per comprar dues grues per a la retirada de vehicles de la via pública. La proposta també preveu modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament per incorporar un gruista municipal. Hi ha acord gairebé unànime al ple municipal per reclamar la reobertura del Parc Natural de Collserola, tancat des del novembre passat pel brot de pesta porcina africana. Només el PSC ha votat en contra de la moció de la CUP i En Comú Podem, amb esmenes del govern, Junts i Esquerra, que reclama una reobertura progressiva d'aquesta zona. El PP i Vox també han fet suport a la proposta. I més política, però en aquest cas no parlem del ple de Sant Cugat, sinó de partits polítics que poden irrompre el panorama santcugatenc. Parlem d'Aliança Catalana, que ha aprovat el seu comitè executiu local de Sant Cugat. Ho ha fet en un acte celebrat aquest divendres a la tarda al Sant Cugat Trade Center, amb els vots dels militants santcugatencs que tenien un mínim de 6 mesos d'antiguitat. De moment, però, no han triat qui serà l'alcaldable. Sí que han triat el president del nou comitè executiu local, que és Ferran Pujol. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Continguts en xarxa.

0: Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Avui us proposem un Jazz Club Concert d'alt voltatge amb l'escolta del concert inaugural del 45 Festival Jazz Terrassa, celebrat a la Nova Jazz Cava el 6 de març de 2026. Després de l'acte institucional d'inauguració i de la bufada d'espelmes commemorant 45 aniversari del certamen, obrien foc els primers compassos musicals de l'Oriol Vallès i Irene Reig Quinto. Som-hi, doncs, amb el Jazz Club Concert d'arrencada del Festival Jazz Terrassa 2026, on escoltarem temes originals de Vallès i Reig en format suite. Comencem amb la peça que porta per títol Hitmas, composició original del trompetista agarenc.
1: Jazz Club, des de la Nova Jazz Cava. Amb Susanna Carmona.

Divendres 6 de març de 2026 arrenca la commemoració del 45 Festival Jazz Terrassa a la Nova Jascaba amb un concert d'obertura que plega noms rellevants de l'actual escena jazzística catalana. Al capdavant de la banda, dues veus amb molta anomenada, amb dues compositors i líders dels seus projectes i impulsors del col·lectiu The Changes. Des de l'escena local, el trompetista Oriol Vallès, col·liderant projecte amb la saxofonista del moment, Irene Reig, recent guanyadora del Premi Enderroc 2026 per l'àlbum Ànima. La Irene i l'Oriol porten tocant plegats des de fa més d'una dècada, però per aquesta ocasió uneixen les seves bandes en un quintet únic, interpretant la seva música original més recent. Han esplanat el projecte amb altres escenaris per arribar en plena forma al Club del Passatge Tete Montoliu amb un dia d'estrena, acompanyats per una secció rítmica de somni, amb Joel González al piano, Giuseppe Campisi al contrabaix i Joan Casares a la bateria. Han estat tots cinc els protagonistes del tret de sortida de l'edició 2026 del certamen agarenc i avui protagonitzen el Jazz Club Concert. Estem escoltant un tema original de Vallès del seu darrer àlbum, Manteca Abstracta, que porta per títol Hillmans.

Durant els últims anys, Oriol Vallès ha estat actuant internacionalment, tocant per Europa, a Catalunya, Espanya, Holanda, Bèlgica i també als Estats Units, a Nova York i New Jersey. Nascut el 1993 en una família musical a la ciutat de Terrassa, l'Oriol acaba el grau professional amb menció d'honor el juny del 2011. També el grau superior a l'Escola Superior de Música de Catalunya, graduant-se el 2015 amb matrícula d'honor. I durant aquest temps d'escola i formació forma ja la seva primera banda, anomenada Smack Dab, i co-liderada amb el baterista Joan Casares, una formació que ha tocat clubs i festivals importants com

Ara, influència de Freddy Haber, influenciat per Haber i també pel mestre Josep Maria Ferràs, de la ciutat de Terrassa natural, d'on és Oriol Vallès. Vallès finalitza el màster a la Manhattan School of Music l'any 2018 i torna a ser distinció cum laude. I el juny d'aquell mateix any ja lidera el nou projecte al festival Mas i Mas. Amb Smack Dab es va expandir també com a Big Band, l'Smack Beat Dab, i va rebre doncs molta atenció per part dels mitjans. Ell també dona classes i mostra la seva mestria com a professor convidat al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears o també a Tenerife en el Jazz Camp de 2019. Estem escoltant Hilmas, un tema original del trompetista Oriol Vallès, en aquest cas acompanyat pel saxoal d'Irene Reig, el piano Joel González, Giuseppe Campisi al contrabaix i Joan Casares a la bateria. Un tema que forma part del darrer àlbum del ballesà, Manteca Abstracta, que ha editat aquest any 2026 amb el segell i col·lectiu del que forma part The Changes.

Concert, esteu escoltant el concert inaugural de l'edició 2026, la número 45 de la història del Festival de Jazz de Terrassa. Estem recuperant aquest concert celebrat a la Nova Jazz Cava amb Oriol Vallès a la composició i la trompeta, Irene Reig també a la composició i al saxo alt, amb Joel González al piano, Giuseppe Campisi al contrabaix i Joan Casares a la bateria. Una Nova Jazz Cava que es vestia de luxe per rebre aquests cinc magnífics de l'escena catalana amb nou material, nou projecte per obrir una edició exitosa, la d'aquest 2026 del Festival Agarenc. Tot un col·lectiu el que forma aquest quintet, tots líders de projectes i que en aquesta ocasió doncs presentaven també material original. Ara estem escoltant una peça d'Irene Reig recollida en el seu nou àlbum, Ànima. Porta per títol Mai vaig pensar en tu. S'editava per The Changes, lògicament, aquest 2026, i amb temes i títols com Felicitat continguda, Atzucat, Centaures, Relays, Dins d'un somni o La bassa. I aquest que ara us presentàvem, Mai vaig pensar en tu. Estem escoltant avui aquestes peces amb un Jazz Club Concert especial.

La saxofonista i compositora barcelonina Irene Reig és una de les grans exponents de la generació millennial del jazz català. El 2017 debutava en format de trio amb Biubs, disc mèdit 2017, i uns anys després la música del Raval també va presentar el debut discogràfic amb la mateixa segell disc mèdit l'any 2018 de l'octet que ella mateixa liderava, de Bob Col·lectiu. El segon disc de Reig en format trio, Mira, venia uns anys després, el 2021, i ja va ser un àlbum molt ben valorat per la crítica. La mateixa revista 440 de clàssica i jazz del grup Enderroc el considerava el segon millor disc de l'any. Aquest 2026, però, Irene Reig ha arribat amb molta força al mercat discogràfic amb un nou títol, Ànima, una suite amb quatre moviments que Reig comparteix amb una secció rítmica de luxe, amb el pianista Xavi Torres, el contrabaixista Pau Sala i a la bateria Andreu Pitar, un disc que ha estat en els Premis Enderrocs doncs el millor de l'any 2026, segons la crítica, i que l'Acadèmia de la Música l'ha nominat amb els Premis Alícia per menció compositiva.

Estem escoltant Mai vaig pensar en tu, un tema original de la saxofonista barcelonina Irene Reig, que interpretava en directe al costat d'Oriol Vallès, Joel González, Giuseppe Campisi i Joan Casares, un concert memorable el que presentaven i oferien al públic que omplia vessar la nova Jazzcava el proppassat 6 de març de 2026, coincidint amb la inauguració de l'edició número 45 del Festival de Jazz de Terrassa. Irene Reig ha estat, doncs, en aquests moments, dèiem que és la saxofonista del moment, i és que bé, ella va començar el 2008-2010 com a membre oficial de la Sant Andreu Jazz Band, i a partir d'aquí, doncs, ha anat liderant el seu propi septet de Bob Collectif amb composicions i ja arranjaments originals, i des de 2010 ha anat, doncs, amb altres formacions també com a assignment, però després d'un període residint a Amsterdam i fins i tot de fer una estada als Estats Units també, va decidir tornar a Catalunya, on ha anat afiançant una carrera com a líder que realment és impressionant i que consolida, doncs, el seu so i la seva personalitat dins de l'escena del jazz europeu.

del Festival de Jazz de Terrassa en la seva edició número 45 comptava amb uns instrumentistes i compositors de luxe, una producció de l'edició 2026 del festival que unia el que podem considerar probablement la generació dels nous lleons de l'escena catalana. Una dinàmica de concert la que vam viure molt interessant, amb interpretacions solistes de tots els membres del quintet, doncs interpretacions de luxe, amb moltíssima compenetració, amb una entesa doncs molt palpable, aquesta sintonia que no només és dins de l'escenari, sinó també a fora, perquè són bons músics que comparteixen música i experiències artístiques, però també amistat, i això doncs certament es nota i es notava en aquest concert i en aquesta peça que ara podem escoltar, el tercer tema de la vetllada en format de suite que porta per títol Divendres Vespre.

Volem significar la presència a l'escenari del passatge Tete Montoliu del pianista Joel González. Ell doncs, ha tornat a Catalunya i ho celebrem després d'una llarga estada a Nova York i també va brillar, doncs, lògicament, tots els solos, però en aquest tema, aquest divendres vespre que estem escoltant, val la pena destacar la interpretació al saxo alt d'Irene Reig en aquest tema Divendres Vespre.

Una nova coincidència en el repertori que van oferir Oriol Vallès i Irene Reig Quintet en l'obertura del 45è Festival Jazz Terrassa. El tema anterior que escoltàvem portava per títol Divendres Vespre, just el dia d'inauguració del certamen agarenc, i la que estem escoltant ara és número 4, el títol de la quarta peça també d'aquest repertori que interpretava Joel González al piano, Giuseppe Campisi al contrabaix i Joan Casares a la bateria, amb aquesta super engreixada secció rítmica, i Oriol Vallès i Irene Reig a la trompeta, al saxo alt, respectivament, i a la composició.

Cada pardal del Festival de Jazz Terrassa en la seva edició número 45 a la Nova Jazzcava amb un concert i un ambient propi de les vetllades inaugurals. Un concert i una vetllada que es va retransmetre en directe precisament per aquesta casa, la xarxa Més i també per Catalunya Músic. Destacar aquest superdiàleg que es va establir entre la platea i l'escenari, el diàleg entre líders i la combinació excel·lent dels solos, com el que hem escoltat del trompetista Oriol Vallès.

0: des de la nova Jazz Cava.
1: Jazz Club Concert.
2: Moltes gràcies. Uau, micro corporatiu i tot, eh? What is jazz? Moltes gràcies. Oriol Vallès, a la trompeta. Joan Casares, a la bateria. Giuseppe Campisi, al contrabaix. I al piano, Joel González. Bé, estem molt contentes d'estar aquí inaugurant el 45è Festival de Jazz de Terrassa. Per nosaltres és, bueno, és un privilegi, és un luxe. Són molts anys de compartir música tots plegats i també compartint música plegats aquí a la Cava i al festival. Vull dir, Terrassa és com casa nostra, ens ha vist créixer des que érem ben petits, la veritat. I per això que ens fa especial il·lusió presentar aquest projecte que és molt nou aquí, avui en el festival. És un projecte que veu de les composicions de l'Oriol i meves i que vam decidir unir forces, no? Perquè ens agradava com quadraven les nostres músiques i vam dir, endavant, aviam com queda això. Hem començat amb aquesta suite de quatre parts, quatre temes, eren dos de l'Oriol i dos meus. Hem començat amb un tema que es deia Hilmas, després hem tocat Mai vaig pensar en tu, divendres vespre, com avui. Això ha passat ja moltes vegades, no? Hem tocat divendres vespre, un divendres vespre. Està bé, està bé. I per acabar, aquest últim tema es deia 4. Número 4. Un aplaudiment, sí, sí. Després ja li passaré el micro a l'Oriol perquè us expliqui més coses, però ara a continuació anem a baixar una mica les revolucions i tocarem un tema meu en aquest cas, que es diu La Bassa. Esperem que us agradi molt.
3: Molt bé.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.
1: Heu pogut escoltar a Irene Reig, qui presentava els músics i agraïa al festival i a la ciutat de Terrassa per l'oportunitat de presentar bona part dels projectes d'aquesta formació. I és que el concert celebrat a la nova Jazz Cava el 6 de març de 2026 va mostrar el bo i millor de l'escena catalana. Va ser un concert molt intens i molt celebrat pel públic que omplia el club del passatge TT Montoliu. Era precisament l'arrencada de l'edició 2026 del Festival Jazz Terrassa, que va arribar fins al 27 de març amb concerts molt exitosos. Nosaltres avui al Jazz Club Concert hem volgut doncs celebrar aquests 45 anys de festival amb l'emissió exclusiva d'aquest primer concert. Celebrar i agrair també a Oriol Bagardit, tècnic de concert, i a Manolo Guerrero, les vies de so del Jazz Club. Tornarem la setmana vinent amb molta més música.
2: Continguts en xarxa.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Sí,

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El tipus general de l'IBI pujarà un 2,9% a Sant Cugat el 2027, mentre que les quotes anuals de la taxa de residus es reduiran un 47,7%. El ple municipal ha aprovat provisionalment aquest divendres la modificació de les dues ordenances fiscals, amb els vots favorables del govern i el vot en contra de tots els grups de l'oposició. En el cas de l'IBI, el tipus general dels immobles urbans passarà del 0,555% al 0,571%. L'Ajuntament calcula que l'actualització dels tipus generarà 1,38 milions d'euros més que si es mantinguessin els actuals i situa la previsió final de recaptació en 51,4 milions, incorporant també el creixement del padró. Més notícies del ple. Sant Cugat recuperarà el servei regular de grua amb un servei municipal propi. El ple d'aquest setembre ha aprovat una modificació pressupostària que inclou més de 130.000 euros per comprar dues grues per a la retirada de vehicles de la via pública. La proposta també preveu modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament per incorporar un gruista municipal. Hi ha acord gairebé unànime al ple municipal per reclamar la reobertura del Parc Natural de Collserola, tancat des del novembre passat pel brot de pesta porcina africana. Només el PSC ha votat en contra de la moció de la CUP i En Comú Podem, amb esmenes del govern, Junts i Esquerra, que reclama una reobertura progressiva d'aquesta zona. El PP i Vox també han fet suport a la proposta. I més política, però en aquest cas no parlem del ple de Sant Cugat, sinó de partits polítics que poden irrompre el panorama santcugatenc. Parlem d'Aliança Catalana, que ha aprovat el seu comitè executiu local de Sant Cugat. Ho ha fet en un acte celebrat aquest divendres a la tarda al Sant Cugat Trade Center, amb els vots dels militants santcugatencs que tenien un mínim de 6 mesos d'antiguitat. De moment, però, no han triat qui serà l'alcaldable. Sí que han triat el president del nou comitè executiu local, que és Ferran Pujol. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Avui a l'Espai de Gastronomia posem la mirada en un dels plaers més refrescants de l'estiu, els gelats. Descobrirem la història de la Felicità, una nova gelateria que va obrir portes el 15 de maig al carrer Valldoreix amb una proposta artesanal i plena de sabor. Avui els hem convidat perquè ens expliquin una miqueta més sobre aquesta aventura que es diu la Felicità. Dani Utgés, que és el propietari. Com estàs, Dani?
1: Què tal? Bon dia, Carme.
0: I l'Elisabeta Gadaleta, que és sòcia de la Felicità i mestra gelatera. Com estàs?
2: Muy bien, muy bien.
0: Sí? Expliqueu-nos, per posar una mica de context, com neix el projecte de la Felicità i qui hi ha al darrere d'aquesta aventura empresarial? Vosaltres dos, segur.
1: ¿Cómo es? ¿Qué hice yo?
2: Sí, bueno, la historia es que hace muchos años, cuando yo tenía la heladería en Sabadell con mi familia, con mi mamá, entonces teníamos una heladería que se llamaba Gelarte, en la Plaza del Pi, y bueno, y el Dani fue uno de los primeros clientes que entró en la heladería y probó pistacho y avellana, que aún recuerdo. Y bueno, se ve que se enamoró de ese lado.
1: Sí. Vaig enamorar del gelat de l'Eli.
2: I entonces, bueno, que siga él, que...
1: I jo, per part meva, doncs, o sigui, quan vaig provar, vaig estar al gelat, vaig dir que aquesta dona, jo ja tenia el seu número de telèfon, perquè jo tinc arrels sicilianes i des de ben petit, jo ja tinc 40, però des dels 10 anys havia volgut muntar una gelateria meva pròpia, no? O sigui, jo vaig molt a Sicília, cada estiu vaig sempre a Sicília, és com el meu poble, no? I clar, per mi a Sicília és la felicitat, no? Menjar, família, sol, platja...
0: D'aquí el nom, no?
1: Clar, d'aquí ve el nom de la Felicità, no? I aleshores hi vaig dir, Eli, dame tu número i ja ens trobarem en el futur. I van passar uns quants anys i ara fa uns mesos ens vam posar en contacte una vegada, escolta, volem fer alguna cosa. I vaig dir, pues ara toca, ara és el moment. I vam trobar un local que estava molt bé, el carrer Valldoreix i tal, un local xulo, cucu, l'hem canviat completament, i és un petit oasi de felicitat, no?
0: I és una felicitat compartida, Eli, perquè tu també tens orígens sicilians, no?
2: No, mi mamá és de Catània. Sí. Mi mamá és siciliana, sí.
0: Per tant, tu tenies experiència en el sector de la gelateria.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí? Abans d'aquesta gelateria de Sabadell, havies tingut altres...
2: No, no, antes de Sabadell no.
0: No.
2: Fue en Sabadell cuando empecé a explorar, a inventar, a idear, a hacerme mis pociones mágicas, como se suele decir.
0: Para atraer a més Danis.
1: No, a més, Carme, un petit secret, i és que els mestres gelaters que he pogut conèixer són molt gelosos de les seves receptes.
0: Sí, no te la diuen tota, no?
1: Òbviament, inclús la Eli, que és la meva sòcia, no em dirà mai quina recepta utilitza. Val? Però sé que cada dia estem intentant millorar totes les receptes que tenim, no?
0: I tu, Dani, quina experiència tenies en el món empresarial? Perquè això és una aventura, com deia al principi.
1: No, jo sóc enginyer nuclear, Carme.
0: Buah!
1: Un enginyer nuclear fotent gelats aquí a Sant Cugat.
0: Explosius.
1: Sí. I jo vaig muntar una startup quan tenia 25 anys i la vam vendre ara fa 4 o 5 anys per bastants milions d'euros, ens va anar molt bé. Una empresa de tecnologia. I a partir d'aquest moment em dedico a invertir el patrimoni que tinc i sóc empresari, tinc diverses empreses i una d'elles era aquest somni, no? Complir aquest somni de poder muntar aquesta gelateria. I nosaltres, al final, jo és el que dic a l'Eli, no venim aquí a fer diners. O sigui, jo vinc aquí a donar felicitat i a ser generosos i a que la gent entri i que se senti com si entrés a Sicília.
0: Déu-n'hi-do. I quan veieu sortir els vostres clients, surten amb cara de felicitat?
2: Jo que estoy siempre ahí.
0: Que els veus així cara a cara? Sí, no,
1: pensa que tenim molts que repeteixen cada dia. Si no els hi agradés, no vindrien. Vindrien un cop i ja no els veuries més les cares. Però tenim clients, Eli, tal.
2: Sí, vienen cada dia, vienen...
1: Sí, sí.
2: La verdad, y salen bastante contentos, gusta bastante. A ver, el paladar de cada uno es de cada uno. O sea, hay gente que a lo mejor no le gustará tanto, pero la verdad que a la mayoría es buena la...
0: Sí, la acollida és bona.
2: Sí.
0: Quina és la vostra proposta gastronòmica? Quina és la carta de la Felicità?
1: els millors gelats de Sant Cugat.
0: Ja, però aquest seria l'eslògan. A veure, jo necessito veure quins sabors teniu, què més, a part de gelats, teniu...
1: Quin és el gelat que a tu t'agrada més?
0: Doncs no sé dir-te, perquè a mi sempre m'ha agradat... Som molt clàssica, però també, si hi ha novetats, allà que m'hi foto de cap. Però la xocolata i la maduixa, boníssim, combinats, perquè a més hi havia una pel·lícula que era Fresa i Chocolate, una pel·lícula cubana, una història homosexual molt xula, i em va fer molta gràcia. I maduixa i xocolata és un clàssic.
1: Tots dos junts, eh?
0: Sí,
1: guai.
0: Dos sabors. Però t'he de dir que he provat d'altres, i de sabors que s'han generat, clar, que s'han creat, de receptes de, jo què sé, de àpats molt, molt catalans, i que
1: són bons.
0: Són molt bons.
2: Pues mira, ¿qué tienes a la carta? De chocolates, ahora, por ejemplo, tenemos un chocolate negro que está hecho con agua, que es vegano, que es 80% de cacao. Después tenemos un chocolate con leche, que obviamente lleva leche, y es para, digamos, los más pequeños, aunque los más pequeños también se comen el chocolate negro, les gusta mucho.
1: Agrada, ¿no? Y el de cookies y Oreo, bola, que están más petits.
2: Y de chocolate también tenemos el Dubai, que és una novetat que saque...
0: S'ha posat de moda, no?
2: Sí, és molt de moda.
1: És que uneix xocolata i fastuc.
2: El xocolata con leche con crema de pistacho.
1: És una explosió de sabor molt guapa.
0: Aquest mola, eh?
1: Molt guapa. Xocolata de Dubai.
0: Aquest mola.
1: I després ja els que a mi m'agrada, que veig a l'Eli, aquests els hem de tenir, és fastuc i avellana o...
0: Molt bo.
1: Nocciola pistacchio, que diem en italià, que són... El d'avellana li queda increïble i el de fastuc li queda boníssim a l'Eli. I a més són esponjosos, vull dir, com que ella el que fa és que treballa la pala del gelat. És a dir, tu a Itàlia o a Sicília no entres mai a una gelateria que et donaran una bola de gelat. Està prohibit. O sigui, amb l'ADN italià no es pot servir el gelat amb bola. S'ha de fer amb pala, però té diverses raons, no? I una és que, per exemple, trenques tots els microcristalls d'aigua que puguin quedar.
0: Del gel?
1: I llavors, esclar, et queda tot molt esponjós, molt... I clar, t'ho poses a la boca i si el gelat està a temperatura adequada, que també hi ha moltes gelateries que es passen amb el fred i quan et menges el gelat aquell no té gust de res. Sembla que estiguis menjant gel, no? El gelat ha de tenir una temperatura adequada, ha d'estar servit d'una manera adequada, que és com ho fem aquí a la Frigida, perquè al final t'ho poses a la boca i diguis, hòstia, això no sé què ha passat aquí, però és diferent.
0: Boníssims. Què més? Què més tens a la carta, Eli?
2: Pues tenemos granizado de limón casero.
0: Sí.
2: El fagiol granizat de limona, sí. Lo hago yo. Después tenemos horchata.
0: Sí. ¿También la fas?
2: No, horchata, la verdad, yo como italiana no tengo ni idea de hacer horchata.
0: ¿Això necessiteu un mestre horchata?
2: Soy sincera.
1: Sí, si hi ha algo que et vulgui ajudar, escolta, endavant.
2: La verdad que, a ver, he encontrado una horchata que es casera, es natural, y la verdad que está gustando bastante a los clientes que l'han provado, repiten, o sea que...
1: I després tenim dues exclusives, que igual te les podem dir aquí al programa. Per aquest final de setmana.
0: Són sabors?
1: No, són conceptes diferents.
0: Són conceptes. Sí. Val, que això s'inclourà a la carta aquestes dues...
1: Si tot va bé, divendres, dissabte, aquesta setmana.
2: Si tot va bé,
1: abans de la festa major.
0: Molt bé. Quines són les novetats?
1: Doncs mira, a Sicília hi ha una cosa que està increïble, que és menjar-te el gelat amb un brioix, però és un brioix sicilià. I saps que és sicilià perquè té un tupo, que li diuen allà, que és una espècie de barret.
0: Sí.
1: Sí, i allà agafen aquest brioix que ve a ser com una bola de brioix, te l'obren per la meitat i et posen una palada de gelat de fastuc o el que vulguis, o dos gustos, i aleshores et menges el gelat en comptes de malcono amb el brioix, no? I és més tubet, s'empapa, està increïble, està molt bo.
0: Entenem el brioix com l'entenem aquí.
1: Com un no el brioix aquest de postre, sinó és un concepte una mica diferent. Té una massa diferent que està com més airejada per dins. S'ha de venir.
2: Carme, tienes que venir a probarlo en cuanto...
0: Sí, però escolta, que no em convé menjar massa gelat.
2: Bueno, un al mes no hace daño.
0: No,
2: una a la setmana.
0: I una a la setmana tampoc.
1: Felicitat, Carme, la felicitat.
0: I tant, la felicitat, que no falti la felicitat. I què més? L'altra novetat?
1: L'altra és un cannoli sicilià que l'hem...
0: Sabia que hi hauria un cannoli.
1: Que volem, no?, que la gent, a part de poder comprar el gelat... El gelat està molt bé perquè te'l menges just en el moment, no? però volem que t'emportis una mica de felicitat a casa també. Aleshores, que puguis comprar uns quants canolis i que puguis compartir amb la família, no? Allò com a postre. Seran petitets, eh? No és el gran canol sicilià que menges un d'aquells i no cal ni que sopis, però seran canolis petits, de diferents gustos,
0: sí.
1: I per tant, com a pica-pica o com a allò... posta o repostre, saps allò que acabes
0: això
1: de sopar?
0: Això està bé, les mides petites, exacte. Que puguis menjar-te un i dius, mira, encara m'hi cab... sí, sí. Cabria un altre, doncs va, vinga.
1: Exacte.
0: Que no que et posin i... allò el postre que dius, és que ja no sé ni si començar, no? Molt bé, i això amb sabors, els que vulguis, no? Els que teniu.
1: Bueno, de canolos són de ricota.
0: Ah, de ricota.
2: De crema de pistacho, de crema de avellana... i de crema de gianduia.
1: Sí, sí. Que gianduia és avellana amb xocolata.
2: Sí.
1: Que encara és... més felicitat.
0: És doble de felicitat, eh? És un tirabuixó, pràcticament.
1: Exacte.
0: Les receptes, que deia abans el Dani, no? És que els
1: és que
0: mestres
1: no me
0: gelaters no te les diran. Tu les receptes les vas modificant, vas creant noves receptes. Com et bulla el cap, Eli? A l'hora de crear.
2: Bueno, según como... A ver, ahora de momento, como aquí en este local, por desgracia, es muy pequeño, no tengo obrador. Entonces, mis recetas, digamos que me las hacen en Barcelona. Entonces, bueno, pues yo les digo, hazlo así, así, así. Entonces, bueno, pues me hacen lo que yo digo. Y bueno, de momento, pues cuando veo que algún cliente me dice, oye, ¿no puedes hacer un helado de tal? Bueno,
0: ¿et donen idees als clients?
2: Bueno, a veces me dicen, oye, me gustaría el helado tal. Entonces, yo pues calculo.

0: Esto es un ejemplo
1: d'on
0: básico.
1: Són, per exemple, els vostres proveïdors?
2: No, tot és local. El festuc no pot ser de Reus, perquè un gelat 100% de festucs de Reus et costaria 12 euros al cucurutxo, està clar. Aleshores, nosaltres anem a comprar qualitat, però no tot pot ser local. Per exemple, sí, els greixos sí, vale? El sucre també. Sí. Al final, doncs intentem que tot el que portem a la fritxita sigui cosa bona. Val? I, per exemple, té un laeli que l'hem començat a oferir aquesta setmana, que és del pastís aquest de... ¿Cuál es el pastel este que has hecho esta semana?
0: Red Velvet.
2: Red Velvet.
0: La representació.
2: I realment el menges i sembla que estiguis menjant un pastís de Red Velvet, no? I és curiós com pots fer un gelat de pràcticament qualsevol cosa, no?
1: Em sembla que el Dani és el tastador oficial, no?
2: A mi és que m'encanten els gelats.
0: El Dani i el Joan també, eh?
2: El Joan és el seu fill.
1: El teu fill.
0: Sí, sí.
1: Mare meva. I clar, si ells donen l'okay, per suposat que això tira milles. Quins són, però, els sabors que més triomfen?
0: A ver, los sabores que más... A ver, todos se venden, pero los que más, claro, son los clásicos. Vanilla, avellana, pistacho, ¿sí? Yogur, frutos rojos, fresa, limón, chocolate negro. O sea, todos los clásicos se venden mucho más, obviamente, que... Luego lo que está surgiendo muy bien es el mascarpone con higo caramelizado, que ahora se me ha acabado porque se ha terminado, se me ha vendido todo y estoy esperando que los brazos me los lleve otra vez. Entonces, pues nada, los clientes, tengo algunos que se me están quejando.
1: Están
0: esperando. ¿Dónde está? Ya mismo llega.
1: I a Sant Cugat, per exemple, què triomfa més, el cucurutxo o la terrina?
0: No, los dos por igual.
1: Sí?
0: Sí.
2: Són conceptes diferents, no? Al final és que t'agradi la galeta, hi ha gent que no li agrada la galeta. I per això també posarem el brioix, perquè provin un concepte diferent que no és ni cucurutxo ni terrina, no? Jo, per exemple, sempre sóc de terrina, però els cucurutxos de la felicitat també m'agraden molt. Ahir, per exemple, li vaig demanar a l'Eli, fes-me un de... Perquè jo vaig a la meva gelateria a menjar gelat.
1: No va supervisar, no va menjar gelat.
2: No vaig, a veure, jo ja confio que l'Eli ho farà tot molt bé, però jo vaig a menjar el meu propi gelat i gaudir, no?
1: I a donar el vistiplau.
2: Clar, i aleshores, pues, no sé, cucurutxo, terrina, això va a gustos.
1: Ah, i escolta una cosa, en un mercat amb molta competència, perquè, clar... És que trobaries gelateries pràcticament a cada pas. Què penseu que us diferencia a vosaltres de la resta? Què té la felicitat que no tingui una altra...
2: Bueno, una Eli no la trobaràs en lloc de Sant Cugat.
1: Ah, mira, aquesta és bona.
2: Una Eli no la trobaràs a Sant Cugat. I nosaltres, al final, està clar que hi ha gelateries històriques a Sant Cugat, no? Que les coneixem i les coneixem molt bé i sabem el que ofereixen i som gelat. Crec que Sant Cugat ha d'estar content de tenir gelat de bona qualitat en general, no? Sempre hi ha coses millors i coses pitjors. Nosaltres entenem que el concepte de ser un gelat artesà, treballat amb pala, cremós, que entris... I que la història que t'expliquem nosaltres és diferent a entrar, agafar un gelat i marxo, saps? Aleshores, veuràs que ens agrada molt fer el que dic, el show, no? Que és... l'experiència d'entrar a una gelateria siciliana i tu sentir-te com si aquell pas que fas des del carrer a dins del local, hòstia, estic entrant a Sicília, saps?
0: Vull dir... Sí, jo també intento sempre que mis clientes quan entren, que se sientan en casa, que se sientan como en casa, que eso es muy importante. Que sí. Entro y digo, hombre, ¿qué tal? Que haya un, ¿sabes? Buena conversación y... A ver, claro, cuando tengo cola... Tengo que estar por faena, ¿no?
1: Has donat per feina, sí.
0: Cuando no tengo cola me entretengo más y hablar con los clientes porque la verdad me...
1: Mimes als clients.
0: Sí.
2: Molt.
1: No sé, jo, ja pel que m'esteu explicant, diria que bé aquesta pregunta, però segons vosaltres, com estan sent aquests primers mesos de la Felicita?
2: Com primer mes.
1: Un mes. 15 de maig. Sí, és veritat, jo he comptat ja com si fos el març. No, 15 de maig.
2: Sí.
1: Com ha anat?
2: Bueno, està sent apassionant, no? Sí, estem aprenent cada dia coses. La Eli, per sort, jo quan parlo amb la Eli i ens associem, ella ja ve amb molt bagatge de muntar una gelateria. Jo no tenia ni idea. O sigui, jo quan vaig veure el primer cop que arribava un camión amb una vitrina de gelats, i era tan gran, dic, no pot ser això. Com fotem això?
0: 800 quilos, eh?
2: 800 quilos pesava aquella vitrina. I pues, teníem carretilla, estava igual, i al final pues, vam entrar, no? Pues, van ser 15 dies d'obrir, des del dia 1 de gener

0: des del dia 1 de maig que vam tenir les claus del local fins al dia 15, que l'Eli s'ho va currar moltíssim. Vam aconseguir 3 o 4 persones d'equipet que muntessin la gelateria i en 15 dies estaven venent gelats, no? I, òbviament, ara estem millorant coses, no? A nivell d'afluència ens està encantant, sobretot que la gent repeteix. Per mi és molt important que la gent entri a casa meva i que vulgui tornar a entrar a casa meva. Sí? Casa meva, entenent que la Felicità forma part de casa meva, no? I això, i ella, no?, que em diu, hòstia, és que aquest client ve cada dia a agafar el mateix gelat, el de dulce de leche, per exemple. Aquí a Sant Cugat hi ha gent argentina que li agrada molt el dulce de leche, no? Mm. Pues tenim un client que cada dia ve a agafar el mateix gelat, no? El de Dark Chocolate. Tenim 2 o 3 clients i cada dia venen a agafar el gelat de Dark Chocolate. Perquè per ells és un plaer menjar-se, hòstia, en comptes d'una rajoleta de xocolata, doncs una miqueta de cucurutxo, de xocolata, Dark Chocolate, 80% ja és prou negre, i a la gent els encanta. Aleshores, bueno, millorant coses i fent que la gent vingui, no? Fent que la gent vingui aquí, i que ens conegui molt.
1: Teniu alguna sorpresa, alguna novetat de cara a la Festa Major?
0: Molt bona pregunta, Carme.
1: Bueno, aquesta és que m'acabo d'assabentar ara fa una estona. M'heu d'explicar el què, perquè aquí a mi també m'interessa. A veure si per Festa Major tinc un moment i m'escapo cap allà.
0: Sí, no, nosaltres, o jo almenys com a empresari, trobo que la Festa Major és un bon moment per donar-me a conèixer, no? I per fer que la gent que passava pel carrer, doncs, que intenti entrar. Veuré que oferim un show que si passeu pel carrer Valldoreix veureu alguna cosa diferent, o sigui, passeu-hi, perquè ja veureu el que muntarem. Però després farem un concurs, no?, que és un concurs que no sé si s'ha fet mai a Sant Cugat, que és regalar gelat gratis durant tot un any. D'acord? Aleshores, hi haurà un guanyador, un únic guanyador, que a més el sorteig serà en directe el dia 29, que és dilluns a les 8:30 de la tarda.
1: El dia de Sant Pere?
0: A la gelateria mateix. Farem el sorteig allà entre tots els participants, que per participar només s'ha de venir a la gelateria i menjar alguna cosa. Aleshores, automàticament ens deixes les teves dades de contacte, perquè contactarem per si ets el guanyador, i guanyaràs un any de gelat gratis, 365 gelats gratuïts a càrrec nostre, de felicitar, 365 moments de felicitat durant els propers 12 mesos, i els dies que tanquem se t'acumulen pels pròxims dies. Vull dir, quan tanquem farem vacances, lògicament, i tal, aquells dies, tranquils, que s'acumulen perquè puguis venir després pels gelats, no?
1: Que bé.
0: Sí.
1: Doncs aquesta és la novetat, de cara a la Festa Major. I si no, és igual, tampoc la gent no ha de tenir excusa, només tenir un moment de gaudi, de felicitar, com diu la gelateria, per anar a provar els gelats de l'Eli. Alguna idea de cara al futur, algun projecte, allò de dir anem a créixer, no, esperem, vinga, què fem?
0: Sí, bueno, aquest primer any jo me'l plantejo una mica per aprendre, no? És a dir, ens hem associat, l'Eli i jo, ens hem de conèixer bé com treballem, cadascun de nosaltres, tenim bon track of record, però hem de assentar molt les bases, jo haig de conèixer bé el negoci, però jo soc una persona ambiciosa de mena, és a dir, en totes les meves empreses no les monto per facturar poquet i viure-hi, sinó les monto per fer-les grans, no? I sí, tenim sorpreses, però no, però no te les puc explicar, Carme. Aquestes sí que no, ja t'he dit les dues exclusives.
1: T'has convidat per una propera sessió i vens i
0: doncs
1: ens les expliques.
0: Doncs parlem, i quan ho estreni el que vull fer, venim.
1: Molt
0: perquè
1: bé.
0: Perquè fliparàs, ja veuràs.
1: Doncs a l'espera de la flipada que puguem tenir.
0: Exacte.
1: O no, agraïm a l'Elisabetta i al Dani que ens han acompanyat avui en aquest moment de felicitar. La Felicità, que la trobareu al carrer Valldoreix i podeu anar a provar els seus gelats i els seus productes. Eli, Dani, moltíssimes gràcies.
0: A tu.
1: Que us vagi molt bé.
2: Que vagi molt bé, gràcies.
0: Gràcies.

0: Avui volem posar el focus en un fenomen tan desconegut com, a priori, inquietant, l'atracció cap a persones que han comès delictes o que exerceixen violència. Té nom, és la hibristofília. I tot i que pot semblar un concepte extrem, està més present del que pensem, especialment en una època en què les xarxes socials amplifiquen i fins i tot romantitzen determinats perfils. Per entendre què hi ha darrere d'aquesta atracció, avui ens acompanya la criminòloga i jurista santcoatenca Carlota Elías, autora del llibre Hibristofília, un cuento de encerrades. Amb ella parlem de psicologia, cultura, gènere i també dels riscos de confondre control, poder o violència amb amor. Primer de tot, Carlota, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
1: Moltes gràcies a vosaltres també.
0: Carlota, la primera pregunta és obligada i és que ens expliquis bé què és la hibristofília, aquest concepte que segurament la majoria de la gent desconeix.
1: Doncs la hibristofília s'entén des dels estudis del principi d'aquest concepte com una parafília sexual que explica per què les dones senten atracció per persones que estan dins de la presó per haver comet un delicte violent. Què passa? Que arrel de que s'ha anat estudiant aquest concepte, ha anat evolucionant a que no és una parafília sexual, sinó que és una tendència femenina, on també hi ha la part de les emocions i la part també sexual, però majoritàriament el que s'engloba més és arrel de la part emocional, d'aquesta tendència a sentir atracció per a aquest tipus de persones. Llavors, aquest concepte també s'ha relacionat amb que no només explica l'atracció per criminals, sinó que també explica l'atracció per persones violentes, com el que coneixem com el típic malote de la classe.
0: Mm-hmm. Com neix, Carlota, la idea de fer aquest llibre?
1: Doncs jo vaig estudiar criminologia i dret i en el treball de fi de grau de criminologia se'm va plantejar haig d'escollir un tema que sigui suficientment interessant, no?, com perquè estigui doncs, una temporada doncs, bastant llarga estudiant un concepte. I aleshores doncs, jo llegia molt sobre criminologia i demés i vaig veure un dia que s'explicava aquest terme, no? Llavors em va donar l'interès per voler veure si realment la hibristofília, la població de Barcelona, existia, si existien trets que dones de 18 a 25 anys a la població de Barcelona estiguessin relacionats amb la hibristofília i sentissin atracció per el típic noi malote de la classe. Llavors va ser arrel del treball de fi de grau, que després es va desenvolupar en l'oportunitat de poder fer un llibre, i la meva intenció amb el llibre doncs, va ser explicar un treball de fi de grau de criminologia de manera que l'interessés a qualsevol persona que no ha estudiat criminologia, és a dir, qualsevol ciutadà de Sant Cugat, Barcelona, d'on sigui, i que li generés interès de per què entenem que un concepte com tots coneixem, de que a les noies sempre els atrau el noi malote de la classe, doncs que existeix un nom que explica això. Llavors va ser com aquesta la idea.
0: Carlota, aprofitant que expliques això, per què? Per què hi ha noies que els agrada, diguem, el dolent, el malote de la classe?
1: Doncs la veritat és que, clar, jo vaig estudiar de 18 a 25 anys, però sí que s'ha vist en l'estudi que no és un tema generacional, sinó que pot passar a qualsevol edat. Sí que és veritat que acostuma a passar a l'adolescència, doncs perquè quan vas a classe doncs, comences a conèixer i comences a experimentar les primeres relacions sentimentals, llavors és on es dona més, i hi ha bastants factors que expliquen aquesta atracció. En primer lloc seria un sentiment maternal i un sentiment de voler salvar a la persona, que normalment està més desenvolupat per un constructe social que existeix avui dia, a les dones. Llavors, el sentiment de voler canviar o voler salvar a una persona, l'involucrem dins de la parella. I fins i tot el sentiment de fer de mare d'aquesta parella, no? Perquè des de petites doncs, ens ensenya a cuidar, se'ns prepara molt més doncs, per exemple, tenir un fill, i això ho relacionem amb hi ha una persona que està pitjor que jo des del meu punt de vista, aleshores jo el que vull és ser jo l'escollida per voler salvar-lo i voler canviar-lo i que torni el nen que hi havia abans de que, doncs, per exemple, cometés un delicte, no? I per altre costat, també un factor que influeix molt és la forma en què aprenem què és l'amor i què és estimar, des dels mitjans de comunicació i també des de les pel·lícules o les sèries que nosaltres doncs, ens nutrim des de que som molt petites. Hi ha moltes sèries i moltes pel·lícules que hi ha molts trets de la hibristofília. Aleshores, si des de les escoles o un àmbit familiar no rebem educació sentimental en aquest sentit, ho aprenem a base d'allò, no? Llavors entenem que les relacions tòxiques on hi ha trets d'hibristofília és lo normal. Llavors sorgeix com, sobretot d'aquestes dues, i després hi ha una que és la que més s'ha estudiat i és la que menys es dona, que és la fama i notorietat, no? També s'ha estudiat que hi ha moltes dones, doncs, que més que un sentiment d'amor és un interès per persones que estan dins de la presó per un delicte violent, que són mediàtics, de voler-se apropar. I és el que sempre s'ha relacionat amb la hibristofília, però que en realitat és el que menys es dona.
0: Aquesta tendència, Carlota, es dona més a l'adolescència o realment després sí que hi ha un perfil que ho manté, que amb 20, 25, 30 anys segueix sentint aquesta atracció cap a aquest perfil d'home?
1: És un tema que el que acostuma a passar és que comencen a tenir aquestes relacions a l'adolescència, però si no és un patró que tu no talles i que no li poses nom, perquè per mi és molt important quan tens una situació que t'incomoda o et fa patir, posar-li nom a aquest concepte per entendre que s'ha de canviar. Llavors, si tu no fas aquesta teràpia, perquè realment hi ha criminòlegs i psicòlegs que s'especialitzen en aquest tema, doncs per poder canviar aquest patró de voler conèixer persones que són tòxiques i que compleixen amb aquesta figura que acostuma a traure, probablement sigui per tota la vida que tinguis relacions amb persones que són violentes. I es relaciona molt, doncs, amb les relacions tòxiques o fins i tot amb les relacions de violència de gènere, on hi ha una figura molt esquematitzada i molt quadrada de com són aquests perfils dins de la parella. Llavors, si no es canvia i no es tracta, pot ser que sigui de per vida.
0: Hi ha algun tret psicològic que expliqui aquesta contradicció aparent de voler estar carrota amb algú, no? que al final és violent?
1: És molt interessant això que dius, perquè és la pregunta que jo em feia i el motiu pel qual jo vaig voler estudiar això. I el que s'ha vist és que hi ha un concepte molt clau dins de les dones que senten atracció per aquest tipus de persones, que és el confondre la violència amb protecció. És a dir, nosaltres veiem a un home que potencialment des de fora sembla una persona molt violenta, no? Tu vas pel carrer i potser per aquesta persona té problemes amb una altra persona i comencen a pegar-se, imaginem una situació així. I aquesta persona, des de fora, el que tu estàs rebent és que és una persona violenta i, per tant, és una persona forta. I això, el que entra dins d'aquest tipus de dona, en aquest sentit, és que confonem que aquesta violència ens protegirà a nosaltres de tercers. Però el que no som conscients és de que aquesta violència també pot repercutir dins de la parella i dins de la relació. Llavors, s'ha vist, en casos molt extrems de persones que estan dins de la presó, que un fet molt potencial que fa que les dones estiguin amb persones que estan dins de la presó és la institució penitenciària que hi ha de pel mig. És a dir, que jo estic amb una persona que està dins de la presó perquè hi ha una protecció entre la persona que està a la presó i jo, que és la institució penitenciària. Per tant, aquesta persona, com no pot sortir fora i com hi ha una vigilància quan jo estic amb aquesta persona, jo em sento més protegida. I aquí està el problema.
0: Com dèiem al principi, Carlota, has publicat aquest llibre i et volia preguntar si se t'ha apropat o t'ha escrit alguna dona que s'hi hagi vist identificada.
1: Doncs la veritat és que sí, arrel d'escriure el llibre jo no m'esperava per res que tingués la conseqüència que ha tingut, no? Positiva, evidentment. I sí que hi ha moltes dones, fins i tot conegudes del meu institut, que jo no havia tingut mai relació o persones que, dones sobretot que havia conegut de vista, m'han escrit personalment dient-me, doncs, que els havia servit molt, no perquè haguessin estat amb persones que estaven dins de la presó, sinó per entendre per què havien estat en una relació tòxica. Llavors, això, per una banda, doncs, sí que he rebut molts missatges de què els ha servit, i per altra banda també he rebut, doncs, missatges i fins i tot quedades presencials amb dones que estan, amb homes que estan dins de la presó i que s'han llegit el llibre i han considerat, doncs, que el millor era finalitzar la relació o prendre mesures, no?, de tractar-se, doncs, aquesta situació, que no és un trastorn mental, que hi ha moltes persones que pensen que sí que ho és, sinó que és una tendència femenina. Llavors, que no sigui un trastorn mental no significa que no es pugui tractar, no?, amb teràpia, amb psicòlegs i criminòlegs. i ha sigut molt interessant i per mi, bueno, m'ha alegrat moltíssim que hagi servit, perquè era com el meu objectiu d'escriure el llibre i de poder connectar, doncs, amb persones que en algun moment de la vida, doncs, han tingut una relació així, que crec que desgraciadament, doncs, són moltes, i bueno, doncs, l'objectiu en aquest sentit, doncs, s'ha complet.
0: Expliques, Carlota, que la hibristofília no està considerada un trastorn mental. Per tant, quins mecanismes i vies té algú que tingui aquesta tendència i què pot fer per tractar-ho?
1: Jo crec que el que serveix més o el que pot ajudar més és, primer, considerar que acceptar que no és un trastorn i, segon, no victimitzar la dona que es troba en aquesta situació. O sigui, el meu objectiu no va ser ni culpabilitzar ni molt menys a la dona que es troba en aquesta situació, sinó ser conscient de que arrel d'una societat que és la que tenim i del procés d'aprenentatge que tenim des de que naixem fins que som grans, pels rols de societat i pel constructe social que hi ha, això passa. Llavors, crec que és molt important, doncs, el que et deia abans, en el moment que se li posa nom a una situació que et passa, crec que és molt més fàcil ser conscient de que potser ja no m'agrada dir un problema, sinó una situació que s'ha de solucionar o s'ha de tractar i fer-li, bueno, posar-li cara i ulls, no? Llavors, jo amb les dones que he parlat que els hi passava això, no ha sigut tant una teràpia o buscar solucions molt complexes, sinó simplement adonar-se de que es trobaven en una situació així i poder evitar patrons que compleixin amb aquest perfil, no, que hi ha. Llavors, jo crec que això és el més important.
0: Anant als extrems, Carlota, hi ha assassins i criminals que han sigut mediàtics, que per molt que pugui ser sorprenent, no, tenen clubs de fans. Penso, per exemple, en el cas del Miquel Carcaño, l'assassí de la Marta del Castillo, que té un club de fans i que rep cartes a la presó. Com s'explica que algú que ha comès un assassinat, en el cas del Miquel Carcaño, que hagi amagat, no, el cos de la persona assassinada i que avui en dia encara no se sàpiga on és, com pot ser que algú així tingui un club de fans?
1: Això també és molt interessant perquè sempre s'ha relacionat tant. Hi ha club de fans, doncs, per una tensió mediàtica. I és com la punta de la muntanya que hi ha de tot el que s'ha d'explicar. Llavors, no nego que potser sí que hi hagi aquest condicionant, però per mi el més important és que des de petits nosaltres hem vist pel·lícules i hem vist sèries i hem vist, sobretot això, on la maldat, on la persona dolenta que ocupa aquest personatge acostuma a ser lletja, acostuma a ser un monstre, no? Llavors, el que entenem és que la maldat és una cosa lletja. Què passa en aquests contextos? Que normalment els casos mediàtics d'assassinats són nois joves, d'aparença, doncs, que acostumen a ser guapos, acostumen a ser atractius. Llavors, aquí entra una dissonància al nostre cap de no entendre per què una persona que aparentment és guapa o que entra dins del constructe que entenem com a bellesa, ha fet ha comès un delicte que el converteix d'alguna manera en el monstre de la pel·lícula, no? Llavors, aquí entra la necessitat de voler entendre de per què una persona que ens sembla atractiva ha comès un delicte violent. I sobretot també entra molt la part de voler justificar, perquè en molts cops jo he escoltat: ostres, però aquesta persona no té cara d'haver fet això, no? I què vol dir que no té cara? O sigui, té una cara, una persona que comet un delicte. Llavors, això és el punt inicial de voler interessar-se o entendre per què ha comès un delicte. Llavors, normalment, per història criminològica, hi ha moltes persones que cometen assassinats on anteriorment han tingut una vida amb antecedents, doncs, de buscar paells o una situació, una vida molt complicada. Llavors, aquí entra la part de voler justificar o, clar, ell va patir, doncs, una situació així de petit, doncs s'entén per què ha comès aquest delicte. Llavors, jo el que dic sempre és, evidentment, es pot entendre la situació i la història de vida de per què una persona, doncs, es converteix en un assassí en sèrie, però no el punt de justificar-lo és el punt perillós on entrem en el concepte de la hibristofília, de voler entendre per què i justificar i inclús defensar, no? I actualment sí, hi ha molts clubs de fans on defensen només per l'aparença física. Hi ha molts comentaris de "és guapo, no creo que haya hecho esto", no? I dius, clar, és que s'ha de treballar que no, la maldat no és lletja de per si, o aquests conceptes s'han de començar a canviar, no? I, de, i també com humanitzar una mica la persona que ha comès un delicte, perquè des de sempre s'ha entès, no?, que una persona que ha comès un delicte és un monstre. No, segueix sent una persona, i el problema de deshumanitzar aquesta persona és que no entenem realment quan ens trobem en aquesta situació, quan l'humanitzem és quan intentem justificar-lo, quan realment no ha de ser així. Llavors és un treball que crec que com a societat s'ha de fer, no? L'humanitzar les persones que han comès delictes per no caure en justificar-los posteriorment.
0: No sé, Carlota, si aquí també entra potser el tema de la mitificació, no? Si se li afegeix a aquesta persona aquesta aura de misteri.
1: Exacte. Bueno, dins d'aquesta situació també el que es veu és que el mitificar doncs, aquestes persones i deshumanitzar-les genera tot el contrari del que crec que s'intenta amb mitificar-lo, no? I en aquest sentit doncs, crec que falta molt treball ja a nivell de societat, a nivell de també implementar criminòlegs dins de moltes, moltes situacions, no? per voler explicar que no s'ha de mitificar, sinó que s'ha d'humanitzar i s'ha d'entendre doncs, per què les persones cometen delictes, que les persones que cometen delictes no són monstres, que no s'ha d'apartar de la societat i no creure doncs, en una reinserció, que jo entenc que és un tema supercontrovertit, però crec que s'ha d'estudiar molt més sobre això i s'ha de donar-li la importància que té doncs, perquè després no ens trobem en situacions com situacions d'hibristrofília, situacions de parella, que desgraciadament hi ha molt avui dia.
0: Al principi, Carlota, també comentaves que la hibristrofília és una tendència femenina. Et volia preguntar si això significa que no hi ha aquesta tendència en homes i també m'agradaria preguntar-te si hi ha algun estudi o alguna explicació que determini o que expliqui si les dones en general se senten més atretes per la criminologia.
1: No és que sigui una tendència femenina no vol dir que no passi de la forma inversa. És a dir, sí que és una tendència que habitualment acostuma a passar molt més en la part femenina. Però sí que també hi ha molt pocs estudis, i és un tema que a mi m'agradaria seguir estudiant, del factor de la inversa, no? D'homes que senten atracció per dones que estan dins de la presó o per haver comès un delicte violent. Els pocs estudis que hi ha el que expliquen és que els motius pels quals es genera aquesta atracció són molt diferents, no són tan emocionals, sinó que sí que connecten més amb la part sexual, amb la part del morbo, no? De voler tenir relacions sexuals amb una dona que és una dona dolenta, no? Aquest sentiment d'experimentar en la seva vida una situació així, no? Com per fer el check, perquè m'entenguis. Llavors, és el que s'ha estudiat fins ara. Jo crec que hi ha molt més dins d'això. Sí que pot ser un motiu, però sí que crec que hauríem d'investigar molt més del per què, no? Perquè no crec que sigui A i B i ja està. I per altra banda, el fet de que hi hagi molt més interès en la criminologia, jo també ho he vist quan vaig fer la carrera. O sigui, quan jo vaig fer la carrera, la majoria de les persones que estàvem dins del grau de criminologia eren dones, i els que eren homes, que eren 10, volien ser Mossos d'Esquadra. Yeah. Llavors, no entrava tant en l'objectiu de la criminologia englobat, no? I jo crec que entra molt en que no vull generalitzar, però sí que és veritat que les dones connectem més per com se'ns educa, no perquè naixem així, en la part emocional, en la part de voler entendre, d'empatia cap als altres, no? Aleshores, una carrera, un grau que t'explica, que et vol fer entendre per què la gent comet delictes o la ment dels criminals o de les persones que són víctimes, doncs genera molt interès. I jo crec que el component de gènere igual seria, no?, més aquesta, la part emocional que tenim més desenvolupada, doncs majoritàriament, perquè després jo també doncs m'he trobat amb molts homes que també tenen aquesta part molt desenvolupada, però si hi hagués en modo de generalitzar, doncs explicar el perquè, et diria que és per això.
0: Ara sí, per acabar, Carlota, aquest és el teu primer llibre. Què hem d'esperar de la teva faceta literària? Hi haurà algun llibre més, primer i últim?
1: La veritat és que no tinc pensat res ara mateix. És un llibre doncs, que ha sortit des de, lo més, bueno, des de la part més personal meva, que ha sigut una experiència molt xula, que ho he disfrutat moltíssim. No sé si més endavant buscarà un altre llibre o no, però ja et dic que jo estic satisfeta i molt contenta. Així que, evidentment, seguiré estudiant perquè m'encanta llegir, m'encanta investigar, que es converteixi no en llibre, no ho sé, però en estudi segur. Així que...
0: Doncs Carlota Elias, com dèiem, criminòloga i jurista de Sant Cugat i autora del llibre Ibristofilia, un cuento de encerrades, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
2: Vet aquí que fa molt i molt de temps, en una cova plena de roses, vivia un drac molt i molt vellet amb les seves tres filles. Un dia, el pare drac va emmalaltir. La seva veu, un dia poderosa, es va convertir en un lament greu i les seves urpes, que abans podien agafar un arbre i fer-ne un escuradents d'una sola urpada, li penjaven, flàccides, a banda i banda del cos. Notant que li quedava poc temps, un matí el vell drac va reunir les seves filles. «Filles meves, estimades filles meves», va sospirar el drac, «haig de morir aviat. No estigueu tristes, la meva vida ha estat llarga i agraïda, però com que he estat pare solter, he tingut poc temps per trobar el que fa tota la vida que busco. Vull escoltar la millor rondalla del món. Només així podré morir en pau». Immediatament, les tres filles del drac van partir cap a tres direccions diferents. La gran va dirigir-se als confins del món, a les illes de l'Extrem Orient. La mitjana, als càlids deserts de l'est. I la més petita, a les terres grises i gelades del nord. La filla gran, tot i que havia fet el viatge més llarg, va tornar la primera, perquè sempre era la primera en tot. Del Japó va portar el llibre Kueidan, Històries japoneses de fantasmes, de l'Afkadi O'Hearn. «Mireu, pare, us porto l'Orient més llunyà, una terra preciosa i antiga, plena de llum i de foscor, com una pedra preciosa amagada en un cofre. En aquestes rondalles hi trobareu tota mena de monstres i fantasmes fabulosos, els vostres preferits. A vos que us encanta espantar els humans». El vell drac va riure baixet i va demanar a la seva filla drac, que ja estava convençuda que seria ella qui portaria la millor rondalla del món, que li llegís aquells contes misteriosos. I tots dos van riure i espantar-se i durant una bona estona van oblidar que el vell drac es moria. L'endemà va arribar la filla mitjana, que tornava encara amb sorra sota les urpes i olor d'encens, i un volum vermell, Els narradors de la nit, de Rafik Shami, agafat amb les dents. «Pare, segur que les meves germanes us han portat les millors rondalles del món, però per ventura escolteu també les meves. Els narradors de la nit, un home pateix un encanteri i set dels seus amics li han d'explicar un conte per guarir-lo. Oi que s'assembla a nosaltres?» El vell drac va tornar a riure baixet, i tot i així sempre volíeu que us el llegís. Però el vell drac va tornar a riure i els va agrair totes les rondalles i els va dir que mentre continuessin llegint, ell no es moriria i segurament encara estan llegint en la seva cova de roses. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, i aquest conte s'ha acabat.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Una de les sentències de presó més curtes de la història és la del britànic Joe Loya, que va ser condemnat a tan sols 30 segons de presó. Aquest cas insòlid va tenir lloc als Estats Units i sovint es menciona com un exemple extrem i simbòlic de com el sistema judicial pot aplicar la llei amb flexibilitat. La història darrere del cas és curiosa. L'acusat havia comès un delicte menor i el jutge, tot i considerar-lo culpable, també va tenir en compte diversos factors atenuants, com el penediment sincer i la col·laboració amb les autoritats. Per això, va decidir aplicar una sentència simbòlica de 30 segons de presó, només per complir amb el requisit legal de la condemna. Loya va ser portat a una cel·la i abans de que pogués asseure's, ja havia complert la seva pena. Aquesta mena de sentències són molt rares i solen generar debat públic sobre la coherència i la utilitat de les penes curtes. Tot i que hi ha hagut altres casos amb condemnes extremadament breus, la de 30 segons és considerada la més breu de les registrades formalment.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El tipus general de l'IBI pujarà un 2,9% a Sant Cugat el 2027, mentre que les quotes anuals de la taxa de residus es reduiran un 47,7%. El ple municipal ha aprovat provisionalment aquest divendres la modificació de les dues ordenances fiscals, amb els vots favorables del govern i el vot en contra de tots els grups de l'oposició. En el cas de l'IBI, el tipus general dels immobles urbans passarà del 0,555% al 0,571%. L'Ajuntament calcula que l'actualització dels tipus generarà 1,38 milions d'euros més que si es mantinguessin els actuals i situa la previsió final de recaptació en 51,4 milions, incorporant també el creixement del padró. Més notícies del ple. Sant Cugat recuperarà el servei regular de grua amb un servei municipal propi. El ple d'aquest setembre ha aprovat una modificació pressupostària que inclou més de 130.000 euros per comprar dues grues per a la retirada de vehicles de la via pública. La proposta també preveu modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament per incorporar un gruista municipal. Hi ha acord gairebé unànime al ple municipal per reclamar la reobertura del Parc Natural de Collserola, tancat des del novembre passat pel brot de pesta porcina africana. Només el PSC ha votat en contra de la moció de la CUP i En Comú Podem, amb esmenes del govern, Junts i Esquerra, que reclama una reobertura progressiva d'aquesta zona. El PP i Vox també han fet suport a la proposta. I més política, però en aquest cas no parlem del ple de Sant Cugat, sinó de partits polítics que poden irrompre el panorama santcugatenc. Parlem de l'Aliança Catalana, que ha aprovat el seu comitè executiu local de Sant Cugat. Ho ha fet en un acte celebrat aquest divendres a la tarda al Sant Cugat Trade Center, amb els vots dels militants santcugatencs que tenien un mínim de 6 mesos d'antiguitat. De moment, però, no han triat qui serà l'alcaldable. Sí que han triat el president del nou comitè executiu local, que és Ferran Pujol. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 5 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Connectats amb Carme Reverte.
1: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, per fi divendres, 25 de setembre, i ens n'anem ràpidament fins al Servei Català de Transició. Transit Eduard Sánchez. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs de moment tenim encara en general, globalment una tarda més o menys tranquil·la, sense massa volum de trànsit. En aquest pont de la festivitat de la Mercè, doncs, que es nota pel que fa a la mobilitat, amb força més tranquil·litat del que és habitual aquesta hora de la tarda d'un divendres. En tot cas, sí que tenim punts en intensitat, en zones de la P7, com és a Barberà del Vallès, en sentit sud, la C58 d'entrada a Barcelona, aquest últim tram entre Torre Baró i el Nus de la Trinitat, i també els punts i trams afectats per obres on la circulació és més intensa, més lenta, com és el cas de l'autovia 2 a la zona de Jorba i en sentit Lleida. En tot cas, a la resta, de moment, com dèiem, amb circulació en general còmoda. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Gràcies, Eduard. Bona tarda.

0: Doncs avui al Connectats descobrirem la història, coneixerem la tasca que fa la ciutat i quins projectes de futur té el Club BMX de Terrassa. Conversarem amb el seu president, Ricky Urbina. Continuarem amb el repàs a les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i Sergi Estapé. I marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Bé, doncs a aquesta hora de la tarda ens posem al dia de l'actualitat d'allò més destacat en els diferents municipis del Connectats i començarem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Raval de Montserrat va acollir ahir el col·lecte institucional de commemoració de les riuades de 1962, un fet que van passar fa 64 anys i encara es recorden aquí a Terrassa. Per primera vegada es va presentar el cens de víctimes mortals que s'han pogut documentar. Són 189 persones al cens com a víctimes i 69 desapareguts. Amb tot, tant l'Ajuntament com les entitats i institucions implicades demanen a les famílies de les víctimes que verifiquin les dades per resoldre qualsevol possible inexactitud. L'acte va comptar amb la declaració institucional per part de l'alcalde Jordi Ballar i un parlament de l'associació Niños Desaparecidos de la Riada 1962 a càrrec de la seva secretària, Susana Escalera. Noel Duque, el regidor de l'Ajuntament, i la presidenta de l'entitat, Anna Martínez, van llegir tots els noms de les víctimes que han quedat plasmats en uns llençols penjant de l'atri de l'Ajuntament. L'homenatge a les víctimes continuarà avui a les 7 de la tarda amb un acte organitzat per la Comissió de Rieres a la plaça de la Immaculada, al barri d'Ègara. Allà es farà una ofrena floral en record dels infants desapareguts i el proper 8 d'octubre l'Arxiu Comarcal acollirà una jornada per explicar tota la feina feta, els mecanismes emprats i la informació recollida en l'elaboració del cens.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: El director sabadellenc Fèlix Colomer ha estat nominat als Premis Emmy Internacional pel documental Temps Mort, una producció de 3CAT que reconstrueix la vida del jugador de bàsquet Charles Thomas. Colomer ha explicat que la nominació l'ha agafat per sorpresa, però que la rep amb molta il·lusió. També ha valorat que el documental, que explica una història de caiguda i superació, hagi aconseguit arribar al públic nord-americà.
3: És una història de fracàs, de caiguda, de superació, èxit posterior, com una americanada. Llavors està bé que arribi als americans. Jo ho volia que passés i finalment ha passat. Així que molt, molt content. Si no guanyem, no passa res. Serà una experiència increïble anar a Nova York el 23 de novembre. Tinc moltes ganes de viure aquesta experiència i molt content pel que significa i pel treball de l'equip.
2: El documental competirà amb Baila Vini, The Fieldstone Weird Car Grand Prix i Tom Daley, 1,6 segons.
0: Gràcies, Pol. Anem a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Les obres d'adequació de la nova sala d'estudis del barri de Coll i Pujol s'iniciaran la setmana vinent, uns treballs que s'allargaran almenys 6 mesos amb un pressupost de prop de 500.000 d'euros. Així ho ha anunciat l'alcalde de Badalona en una visita d'obres del local situat a la plaça de Júlia Minguell, entre els carrers de Santa Bàrbara i Vila Vall Llebrera. L'espai de prop de 400 metres quadrats disposarà d'una sala de treball i també d'una de polivalent adreçada als estudiants de la ciutat amb una capacitat d'una norantena de persones. Els usuaris hi podran accedir a través d'una aplicació des de les 9 del matí i fins a les 9 del vespre. I és que l'edifici, recordem, no tindrà personal de seguretat, sinó que disposarà d'un servei de videovigilància ininterromput connectat amb les dependències de la Guàrdia Urbana. A més, en períodes d'exàmens, la sala d'estudis estarà oberta a les 24 hores del dia.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Des del Prat de Llobregat, ara ens informa Rocío Santaeufemia. Bona tarda.
5: Bona tarda. La Festa Major del Prat comptarà enguany amb un nou sistema de càmeres de seguretat als espais que concentren aglomeracions. La seva instal·lació serà temporal, només mentre duri la festa, i en acabat es retiraran. El sotsinspector Toni Arenas, cap de la Divisió Tècnica de la Policia Local del Prat, detalla les zones on s'hi posaran.
6: Aquest any incorporem un sistema de càmeres de seguretat a tots els espais als quals es desenvolupen activitats massives de gent, és a dir, Fondo en Peixo, Jardins de la Noguera, Plaça de la Vila, la zona de l'estació, Jaume Balmes i el tema de la fira d'atraccions. En tots aquests espais hi haurà càmeres de seguretat.
5: A més, la policia local realitzarà controls d'alcoholèmia aleatoris a les colles de foc pretenques per garantir la seguretat dels seus membres i la ciutadania.
0: Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Després de dues temporades aconseguint la classificació per la promoció d'ascens, aquest curs 2026-2027, l'Hoquei Club Castellà vol aconseguir la fita d'ascendir a Hoquei Plata. En la tercera temporada del tècnic Joan Antoni Pérez en la banqueta grana, les mateixes que l'equip ha estat a Nacional Catalana, els granes s'han reforçat amb el porter Eloi Gasset i amb Ramon Carné, procedents del Sant Feliu, i han perdut a 3 jugadors. La pretemporada ha estat força irregular per l'equip, però després de mantenir el bloc principal, els de Fiti parteixen com uns dels favorits per aconseguir classificar-se entre els quatre primers equips i disputar novament la promoció d'ascens. Aquest dissabte l'equip debutarà contra el Club Hoquei Cadí al pavelló Dani Pedrosa de Castellà, un rival que la campanya passada va acabar en setena posició amb 21 punts menys que els castellarencs, que van acabar en tercera posició. L'equip de la Seu d'Urgell s'ha reforçat amb dos jugadors nous.
0: Gràcies, Albert. Seguim al Vallès. Ara ens n'anem fins a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Avui, a Rubí, fa 64 anys que la nostra ciutat va patir un dels seus episodis més tràgics de la seva història. Ens referim a la Rierada del 25 de setembre de l'any 1962. Aquella fatídica nit van perdre la vida més de 600 rubinencs. Per aquest motiu, aquesta tarda, a partir de les 6 de la tarda, a la placeta del 25 de setembre, es farà l'acte commemoratiu institucional. Com cada any, la commemoració serà una ofrena floral feta per l'Ajuntament de Rubí, els partits polítics i la ciutadania que volen que no s'oblidi mai el que va passar ara fa 64 anys. Coincidint amb la data històrica, aquest cap de setmana el grup de teatre Esbarjo i la Càmera Teatre Rubí representaran l'espectacle Metamorfosis, al casino de la plaça Catalunya del nostre poble. Hi haurà dues funcions, una a les 8 avui i l'altra demà també a les 8 del vespre. La idea és fer un homenatge a les víctimes de la Rierada i també d'altres poblacions de la comarca, a més dels afectats de la Dana del País Valencià fa gairebé 2 anys.
0: Gràcies, Mariona. Abans de marxar, el repàs habitual també a la crònica de Sant Cugat. Serà vella.
9: Sant Cugat recuperarà el servei regular de grua amb un vehicle municipal propi. El ple d'aquest setembre ha aprovat una modificació pressupostària que inclou 130.000 euros aproximadament per comprar una grua per a la retirada de vehicles de la via pública. La proposta també preveu modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament per incorporar un gruista municipal. La compra del vehicle es finançarà amb reduccions de diferents partides del pressupost. La nova grua permetrà recuperar un servei que en els darrers anys ha funcionat de manera irregular i que s'ha cobert amb solucions provisionals i encàrrecs puntuals. El servei de grua de Sant Cugat concretament arrossega problemes des de fa anys. Entre el 2022 i el 2023 només es disposava de grua per atendre emergències, mentre que el 2024 el municipi es va quedar sense servei regular. El 2025 l'Ajuntament va intentar recuperar un servei estable mitjançant una contractació externa, però el concurs provisional va quedar desert. Des d'aleshores, les retirades s'han anat resolent mitjançant encàrrecs extraordinaris.

Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

0: el meu destí.
1: A la tarda no et desconnectis. Connectats.

Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

0: Divendres, ja sabeu que els divendres és moment per repassar les estrenes de la cartellera cinematogràfica, arribant una mica abans d'hora, però el Sergi Estapé i el Jordi Guillem doncs estan ja a punt i preparats per explicar-nos què podem trobar com a novetats en les cartelleres dels cinemes dels nostres municipis. Nois, Sergi, bona tarda.
1: Bona tarda, torna al cinema aquí a la Connectats i com sempre ho fem repassant algunes de les estrenes i ho fem de la mà del periodista de Diari de Terrassa i el nostre cinèfil no contractat però sí que col·laborador, Jordi Guillem.
2: Bon dia.

0: Doncs comencem amb les estrenes d'una setmana. Jordi, em comentaves, no... Va, poqueta cosa, no?
1: Home, d'entrada la pel·lícula que Espanya presentarà als Oscars.
0: Ja, però vull dir que
1: la resta fluixeta,
0: una mica
1: sí.
0: Tifa.
1: Sí, sí.
0: Val, doncs com deies tu, hi ha una pel·lícula que representarà Espanya als Oscars que es diu La bola negra. Què em pots explicar d'aquesta pel·lícula de Los Javis?
1: Doncs és una introducció en el món d'oníric i poètic de Federico García Lorca. És una història d'històries connectades, valgui la redundància. Ens parla de les vides de tres homes homosexuals en tres èpoques diferents.
0: Uh-huh.
1: Ens parla de desig, de dolor, d'herència... I també d'una obra inacabada de Federico García Lorca. La pel·lícula va aconseguir el premi a millor direcció al darrer Festival de Cannes.
0: Uh-huh.
1: I, com dèiem, competirà pels Oscars el mes de març, d'aquí mig any, la millor pel·lícula de parla no anglesa, millor pel·lícula internacional, que es diu ara, després de superar Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, i també de superar la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido. Aquesta va ser finalment la guanyadora. La bola negra, que està protagonitzada per Guitarrica de la Fuente, Miguel Bernardó i Carlos González, amb aparicions puntuals i molt estimables de les actrius Penélope Cruz i Glenn Close.
0: Molt bé, doncs escoltarem una mica d'aquest La bola negra i al final recuperarem una mica doncs, una cosa relacionada amb aquesta pel·lícula.
2: Este país... tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
3: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
4: Porque no le conocías.
3: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
4: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya.
5: El sueño va sobre el tiempo.
0: Doncs aquesta, La bola negra, aquesta pel·lícula doncs, que, com recordava el Jordi, representarà els Oscars al cinema espanyol, però que doncs, ara ja s'estrena i la podeu veure en els cinemes.
1: Una pel·lícula llarga, 2 hores 35 minuts.
0: Molt bé. Doncs ens anem als Estats Units per saber d'una pel·lícula d'animació que es diu La isla olvidada. És per oblidar o no?
1: Home, més o menys. És una pel·lícula dirigida per Joel Crawford i Januel Mercado. Explica la història de dues amigues que es queden atrapades en el místic món de Nakali, un món imaginari, i l'única manera d'escapar que tenen els hi costaria la seva vida compartida de records. És una pel·lícula amb veus de Liz de Soberano, Dave Franco, Jane Slate, i és una producció de DreamWorks distribuïda per Universal. Si teniu nens i als nens els agraden aquestes coses d'animació, doncs endavant, La isla olvidada.
0: Bé, nens i no tant nens. Hi ha pel·lícules doncs, que...
1: Sí, però aquesta és més dirigida al públic infantil.
0: Sí. Molt bé, escolta'm una cosa. Digue'm cosetes de la següent, que es diu En el corazón de la bestia, una pel·lícula d'aventures feta als Estats Units amb un gos com a també
1: protagonista. Sí, sí. És una de les pel·lícules que competeix al Festival de Sant Sebastià, que es clausurarà demà al vespre. Veurem quins són els guanyadors, finalment, al palmarès. Aquest Heart of the Beast és una pel·lícula dirigida per David Ayer, que el seu principal ganxo és que està protagonitzada pel actor nord-americà Brad Pitt,
0: home,
1: juntament amb el també guanyador d'un Oscar, J.K. Simons,
0: ah,
1: i Anna Lamb.
0: El gos no sabem el nom.
1: El gos no sabem el nom i no... Sempre estan menys tinguts, els animals. Com deia
0: sí,
1: Hitchcock,
0: no?
1: Hitchcock sempre recomanava que no rodessin mai els directors amb gossos ni amb nens.
0: Però ell aquí... va fer un ocells.
1: Ell va fer un ocells, sí, sí. Però gossos i nens quasi no en sortien.
0: No en volien.
1: Llavors, és la
0: home,
1: història...
0: L'home que sabia demasiado, precisament, és un nen el que és el
1: sí,
0: gran...
1: home, però ho feia el menys possible, només quan era imprescindible.
0: Ell les rosses li agradaven.
1: Exacte. És la història del Brad Pitt, diguéssim, que sobreviu a un brutal accident aeri, que ja ens l'ensenya en el tràiler, per si teníem algun dubte. Ell interpreta el paper de James Belmont, que és un oficial de les forces especials, i té l'accident amb el seu gos de combat, que es diu Odin, a conseqüència de l'accident queden atrapats al cor d'Alaska, en una zona deshabitada i feréstega, i hauran de fer front doncs, a una naturalesa impecable i hauran de lluitar portant la seva vida al límit per intentar sobreviure. És una pel·lícula menor, diguéssim, de Brad Pitt, que suposo que en fi, deu necessitar diners, això molts actors els hi passa, que no tots els seus projectes són perfectament escollits i desitjats, sinó que aquest és, mira, en fi, paguem això, doncs endavant. Veurem si ha anat al Festival de Sant Sebastià alguna altra història deu tenir, però vamos, no estarà al palmarès ni de lluny.
0: Molt bé, doncs el que farem és escoltar un trosset de En el corazón de la bestia.
6: Tranquilo, ven aquí. Solo era una pesadilla. Ya no estamos allí.
7: Eres la primera persona que veo tan al norte. Dime, ¿en qué trabajas, James?
6: Fuerzas especiales, retirado.
7: He visto algo plateado en la boca de tu perro.
6: Odín era un perro de combate. Un enemigo le dio en la boca con un ladrillo.
7: ¿Y también le jodió la pata?
6: Sí.
7: Espero que le dijeses cuatro cosas.
6: Le pegué un tiro.
7: Joder.
0: Doncs aquesta pel·lícula En el corazón de la bestia, aquesta d'aventures dels Estats Units, i marxem a Argentina per saber quatre cosetes de La noche está marchándose ya, un drama fet, com dèiem, en aquest país sud-americà.
1: Sí, és una pel·li que arriba de l'any passat, de l'any 2025, dura 105 minuts, una pel·li argentina dirigida per Ezequiel Salinas i Ramiro Soncini, que signen també el guió, protagonitzada per Octavio Bertone, Juana Oviedo, Rodrigo Fierro. Els actors no us diran gran cosa, són coneguts a l'Argentina, però no aquí. És una història sobre, és un drama, de fet, sobre la precarietat laboral, també sobre el cinema dins el cinema, perquè, de fet, ens explica la història d'un jove d'uns 30 anys que treballa de projeccionista en un cineclub municipal a l'Argentina, perd la seva feina, però el deixen quedar-se vigilant el local com a sereno, i acaba vivint...
0: Si no perd tant la seva feina, no?
1: Sí, la perd perquè, home, ell era el projeccionista, es dedicava a això, i ara el releguen, diguéssim, a fer només de sereno, no? I es dedica això, a passar pel cinema, aprofita la nit que no molesta ningú per revisar les seves pel·lícules, les que més li agraden, i a mesura que es va sentint més còmode en aquesta llar, perquè ell pràcticament viu allà, comença a formar-hi una petita comunitat. Hi ha un grup de nois, també hi ha una excompanya seva que grava vídeos pel canal d'OnlyFans allà mateix a la sala de projecció. En fi, és com un microcosmos, un món tancat que aprofita en Salinas i Soncini per explicar la precarietat de la crisi, que la crisi és un estat d'ànim gairebé en la societat argentina i en el cinema argentí, que amenaça de tancar aquest cinema i que posa en risc tota aquesta comunitat. La pel·li es va veure al Festival de Valladolid, a la Seminci, i, en fi, interessant, projecte argentí interessant.
0: Acabem amb un thriller fet als Estats Units que es diu Fall 2, 2 de número, el Dead Point, un thriller fet als Estats Units.
1: Sí,
0: pots contar.
1: És un remake d'una pel·lícula bastant interessant que es deia Fall, que és la història de dues noies que pugen a una torre de comunicacions a centenars de metres i, en fi, tenen un accident, una pel·li molt angoixant. Una pel·li d'aquelles que basen l'adrenalina tot el seu curs. Ha estat dirigida per Michael Spiering i Peter Spiering, que són dos germans, que igual que els Harris els diuen els germans Spiering, en aquest cas, dirigida a quatre mans. I això, la història no té massa més, és la supervivent de... Ara he fet un spoiler de la primera. La supervivent de la primera part està molt enfadada perquè ha perdut a la seva amiga, diguéssim, i torna, en aquest cas, a les muntanyes de Tailàndia per afrontar un nou repte, una nova ascensió. En aquest cas, pujarà a una muntanya de 1.500 metres i allà passarà una cosa, hi haurà un petit accident i es veuran atrapades, no? Dirigida per Harriet interpretada per Harriet Slater, Arsema Thomas i Tom Brittany. És una mica això, la història de què passa amb aquestes... Amb aquests
0: personatges. Escoltem un trosset de Fall 2.
8: Hola. ¿Me recibís? ¿Hay alguien ahí? Por favor, avísame si me oyes. Hola. Si me oís, responded.
0: Doncs aquesta angoixa també es veu una mica aquí, el que deia el Jordi, es veu una mica també en aquest tràiler de Fall 2 Dead Point. També s'estrena La família Dina, una pel·lícula d'animació feta a Rússia, Rise Up, una pel·lícula, Levántate, Rise Up, Levántate, un drama fet a Espanya, i es restrenen dues pel·lícules, Vengadores Endgame, de ciència-ficció dels Estats Units del 2019, ja em diràs tu, restrenen la pel·lícula del 2019, i aquesta potser té més sentit, Chicho o Mientras el cuerpo aguanta, un documental fet a Espanya el 1982. Doncs, com dèiem, recuperem una mica, parlàvem de La bola negra, aquesta pel·lícula espelada, pel·lícula que serà la que representarà el cinema espanyol als Oscars, i volies parlar una mica de qui són els Javis, no? Igual que parlaves ara d'aquests dos, no sé, tenim els germans Coen i tenim això, doncs tenim els Javis, no? Qui són?
1: Són dos cineastes, un és madrileny, Javier Ambrosi, nascut el 84, i l'altre és murcià, nascut el 91, per tant, 7 anys més jove, que és Javier Calvo. Se'ls coneix no com a Javier Calvo i Javier Ambrosi, sinó com los Javis.
0: Ells eren parella, eh?
1: Eren parella des de...
0: Tot i que continuen amb una bona relació
1: sí.
0: Van, i fent cosetes.
1: Van deixar-ho l'any passat, precisament, eren parella des del 2010, i l'any passat van anunciar la seva separació, tot i que mantenen una estreta amistat i, evidentment, una col·laboració professional que els ha dut a dirigir, per exemple, aquesta pel·lícula de La bola negra.
0: Tot i que no són molt... poca producció cinematogràfica, sí, més aviat sèries.
1: Sí, el que han fet bàsicament són sèries. De fet, Javier Calvo ja va començar com a actor, en aquest cas, com a actor quan era un nen, pràcticament, a la sèrie Física i Química.
0: Sí, era una sèrie que va impactar bastant, i en un moment que encara les sèries no acabaven de... I era una sèrie que feien una a la setmana, ara.
1: Sí, costa, no l'havia vista jo, sí. Però... I, en fi, i també Javier Ambrosi també es va fer d'agafet d'actor, banda de, i ara tots dos són fonamentalment directors i guionistes. De fet, com tu deies, no és habitual que uns cineastes guanyin el premi a millor direcció a Cannes, després d'haver fet dues pel·lícules, és a dir, la seva segona pel·lícula, perquè la primera va ser La llamada, que és un fenomen que va començar com una obra de teatre underground a les sales de Madrid, i finalment es va convertir en un fenomen musical i cinematogràfic bastant important. Recordo que es va estrenar un estiu, ja fa més d'una dècada, i va ser...
0: Sí, va tenir...
1: Va ser una pel·li...
0: Va tenir molt impacte.
1: Sí,
0: jo crec que no l'he vist.
1: Jo l'he vist, però no és de les coses que més m'interessin d'ells. La bola negra crec que sí que m'agradarà, per tot el que estic sentint, té pinta que és una gran producció. I com deies, doncs s'han centrat en fer sèries de televisió, com Paquita Salas.
0: Aquesta va ser la primera.
1: Sí.
0: Bona, si no l'heu vista, és una...
1: Sí, està bé.
0: Una sèrie una mica... una comèdia, però com si fos un fals documental i està fals... Jo crec que, bueno...
1: Sí, està explicada així en aquest format. I després van fer també, més recentment ja, Veneno, que és la sèrie biogràfica sobre la Veneno.
0: No sé si tu l'has vist.
1: Sí, la Cristina Ortiz, que és la popular Veneno dels programes aquests de matinada de televisió. La van fer el 2020.
0: Juguet trencat, no?
1: Sí, exacte. Una dona amb problemes, no? El moviment trans, també.
0: Una història molt...
1: Intenta visibilitzar-lo.
0: Sí.
1: És una sèrie que, en fi, està bé. I per mi la seva millor sèrie fins a la data és La Messias, que es va estrenar a Movistar Plus.
0: És més minissèrie.
1: 2023.
0: Més aviat, no?
1: Sí, és minissèrie. Crec que són, ara no sé, però són 7 o 8 capítols.
0: I de què va? Què tal?
1: És la història...
0: No facis spoiler, eh?
1: No, està inspirada en fets reals, perquè, de fet, ells, els Javis, s'inspiren en la història d'una família religiosa que es dedica a predicar l'Evangeli, diguéssim, a través de vídeos musicals. Jo coneixia la notícia, m'havia fet gràcia, fan uns vídeos, no? Com si fossin vídeos de YouTube, però en què canten totes les germanes, són una família amb moltes filles i totes canten, en fi. Doncs és una mica això, la història d'aquesta família, adaptada, diguéssim, i, en fi, ja no puc explicar més, però ja faria
0: espanyols. No.
1: Està rodada al Bruc, en gran part a Catalunya, surt l'Albert Pla fent de pare, que fa un paper extraordinari, i jo us la recomano, si no l'heu vist, la tenim a Movistar Plus, La Messias, ara tindrà més volada, segurament, amb l'estrena de La bola negra, no? També havíem fet, el 2020 van estrenar Paca la piranya, digue-me, 2021 Cardo...
0: I han fet una sèrie de petits curtmetratges,
1: sí.
0: Com una sèrie que es deia... Terroriferia. Escolta una cosa, però no marxarem amb res relacionat amb els Javis, sinó que marxarem recordant una pel·lícula que fa ara al setembre, fa 20 anys de la seva estrena. Jo crec que és una pel·lícula que t'ha agradat a tu bastant. Es diu El viento que agita la cebada,
1: sí,
0: de Wind That Shakes the Barley. Uh-huh. Va guanyar la Palma d'Or de Cannes el 2006. És Ken Loach i Cillian Murphy, el de Peaky Blinders, el principal actor. Uh-huh. I escoltem la cançó que diríem, no és que sigui de la banda sonora, però és una cançó que porta el mateix títol, de Wind That Shakes the Barley, és a dir, el vent que agita que sacseja la cebada. És una balada típica irlandesa, en aquest cas us la deixem interpretada per Dolores Kane. Gran pel·lícula, eh?
1: Si gran no pel·lícula, vista, si no l'heu vist. Tot Ken Loach és molt
0: ja
1: gran.
0: Ja esteu, exacte, Ken Loach és molt gran, però aquesta en concret és molt, molt bona. Per tant, si no l'heu vista, ràpidament busqueu-la i gaudiu-la. Jordi, ens veiem la setmana vinent.
1: Ens veiem divendres. Que vagi bé, bon cinema.

Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

0: diferent.
1: Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

set ciutats. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats. It's Friday then.

0: És el moment de repassar les propostes que ens deixen les diferents emissores del Connectats per aprofitar aquest cap de setmana, i comencem amb les que ens arriben de Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
1: Bona tarda, Terrassa. Dissabte, a partir de les 8 del vespre, el cantautor terrassà Miquel Pujador presentarà el seu nou disc, Cicatrius i naufragis, a l'Auditori de Terrassa. I diumenge, a les 6 de la tarda, representació de Diner molt negre, comèdia de Rai Cuny, a la Sala Crespi, a càrrec del grup social Teatre.
0: Gràcies, Sergi. Anem amb les propostes de Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Aquí van algunes propostes culturals d'aquest cap de setmana a Sabadell. Comencem amb una proposta pels més petits. El Teatre Sant Vicenç de la Creu Alta porta a escena Jerónimo Stilton, el musical, una aventura fantàstica protagonitzada pel popular ratolí periodista. I continuem amb festes majors dels barris, perquè aquest cap de setmana coincideixen les de Can Llong, l'Eixample i Can Feu. Precisament aquesta última arriba després de que la Comissió de Festes hagi recuperat l'activitat després d'uns anys complicats i ja està pràcticament consolidada. I acabem amb la proposta per compartir en família, Circ en Família, una activitat pensada perquè infants i adults puguin experimentar plegats què significa ser artista de circ.
0: Gràcies, Pol. Què destaca en l'agenda de Badalona? Martí Villegas, bona tarda.
3: Hola de nou, Carme. Aquest cap de setmana comença la nova temporada als teatres municipals de Badalona amb l'obra L'últim àtom, de Jordi Oriol, que s'estrena avui mateix, divendres, al Teatre Zorrilla. També el Círcul dona el tret de sortida a la nova programació amb la presentació de la temporada i també la inauguració de l'espai renovat aquesta tarda. I a Can Miravitges també es podrà gaudir aquest cap de setmana d'una activitat teatralitzada que servirà per fer un viatge al passat de l'entorn rural de la Masia.
0: Gràcies, Martí. Anem ara amb les propostes del Prat. En Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
4: Bona tarda, tot a punt per la Festa Major del Prat, que arrencarà d'aquí a uns minuts a la plaça de la Vila, amb el toc d'inici, la cercavila i l'esclat de cultura popular. Serà la prèvia al pregó i els focs d'inici de la Festa Major, que donaran la benvinguda a 4 dies d'activitats i concerts per a tots els gustos. Un inici de festa que es podrà seguir en directe a través del Prat Ràdio i el Prat Televisió a partir de les 6 de la tarda, amb veu de protagonistes i amb tots els detalls d'aquest esclat.
0: Gràcies, Rocío. Anem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, Carme. Doncs teatre de nivell aquesta tarda a l'Auditori Miquel Pont de Castellà. I és que hi aterra l'obra de teatre Per Magel, inspirada en la novel·la d'Eva Baltasar, amb direcció de Victoria Spumberg i com a actriu en solitari Maria Rodríguez Soto.
0: Gràcies, Guillem Plans. I des de Rubí ara ens aporta les propostes Mariona Jerez. Bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. Aquest cap de setmana, com tots sabem, hi ha molt moviment a Barcelona amb la Mercè. Però per qui vulgui escapar de tant rebombori, a Rubí tenim una proposta molt interessant, el Peacock Rubí Art Festival. El Peacock és un festival d'art multidisciplinari contemporani, emergent i transgressor. Avui, dia 25, a les 6 de la tarda, s'inaugura l'exposició col·lectiva al celler cooperatiu d'una vintena d'artistes de disciplines diferents i anirà acompanyada de músics i artistes com Alba Luz o Giselle Cornejo. A més, durant el cap de setmana hi haurà actuacions, concerts i art performatiu. Hi haurà grups com Camaleònica, Límite o Cid de Palma, i el diumenge es podrà participar als tallers de maquillatge fantasia, escultura de fang o mural de collage col·laboratiu. I per qui vulgui alguna cosa encara més tranquil·la, aquest dissabte és l'últim dia que es podrà anar a veure l'exposició monogràfica d'obres de l'artista rubinenc Toni Grau a l'Espai Expositiu Municipal Aula Cultura. 2 plans alternatius a la Mercè que segur que gaudireu.
0: Gràcies, Mariona. I des de Sant Cugat us proposem participar, per exemple, en la tercera edició del Festival de Música Quilòmetre Zero, demà dissabte a partir de les 11 del matí, durant tot el dia al Parc de Can Bernet, també per a les famílies, amb propostes per als més menuts. Diumenge, 51è Aplec de la Sardana, a la plaça d'Octavià, des de 11:45, amb la participació de les Cobles Mediterrània Principal de Llobregat, Sant Jordi Ciutat de Barcelona i Juvenívola de Sabadell. Però a més us recordem que aquest serà l'últim cap de setmana per gaudir del Sant Cugat Badatapes, on per 4,50 € es poden degustar elaboracions gourmet en forma de tapa dels diferents bars i restaurants de la ciutat que hi participen. És tot, ho deixem aquí. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Tornarem dilluns. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El tipus general de l'IBI pujarà un 2,9% a Sant Cugat el 2027, mentre que les quotes anuals de la taxa de residus es reduiran un 47,7%. El ple municipal ha aprovat provisionalment aquest divendres la modificació de les dues ordenances fiscals, amb els vots favorables del govern i el vot en contra de tots els grups de l'oposició. En el cas de l'IBI, el tipus general dels immobles urbans passarà del 0,555% al 0,571%. L'Ajuntament calcula que l'actualització dels tipus generarà 1,38 milions d'euros més que si es mantinguessin els actuals i situa la previsió final de recaptació en 51,4 milions, incorporant també el creixement del padró. Més notícies del ple. Sant Cugat recuperarà el servei regular de grua amb un servei municipal propi.